0: 5 anys, clar, és una compilació poètica d'aquests... d'aquest quart de segle. Mm-hmm.
1: Sí, sí, sí, sí. I era el moment de treure-ho. Sí, va començar jovenet. Va començar jovenet. Me record que estudiava dret, estava molt perdut. Jo escrivia, però estava molt perdut, no tenia referent, no tenia amics amb qui compartir aquesta passió. Uh-huh. I tenia un amic que estudiava filologia i m'ha dit, veu veure en Paco Díaz de Castro, que és un catedràtic de SUIF, que segur que te rebrà. I ella, vàrem... vaig començar a tenir un interlocutor, a escriure més, a llegir més, a corregir... coses pròpies de la adolescència, que quan escrivim som adolescents, escrivim poemes tremendos que són infumables, no? I va començar i van arribar els premis, les publicacions, els llibres...
2: Clar, i tot això som anys escrivint, anys fent poesia. Clar, és curiós que diguis que estudiaves dret, però també tinguessis aquesta part com a més artística, perquè sempre tenim la percepció que els textos jurídics són com molt poc artístics.
1: No és una percepció.
2: És així.
0: És cosa real.
1: És així. És el que passa quan... Bueno, ara no sé quantes coses, però abans... teu pare està dient, piensa en les salides.
2: Exacte. Has d'estudiar qualque cosa que puguis...
1: Que tenc que sortir de sí. I vaig estudiar dret. I m'ha costat, però vaig acabar.
2: Uh-huh. I tot i així fa anys que te dediques a la comunicació.
1: Sí.
2: Sempre escrivint.
1: Sí, sí, efectivament. La feina alimentícia que diuen, m'ha dit també estic en el departament de comunicació, sempre he escrit, tinc una tribuna, un petit article a l'última hora, d'un taller d'escriptura creativa aquí a Can Sales, sempre he estat relacionat amb la comunicació,
2: sí,
1: efectivament.
0: I ja tens molta obra publicada, perquè, per exemple, de poesia tens 5 llibres, no sé si t'has sentit mai un autor... vocacional, eminentment, o en qualque moment hi ha hagut qualque aspiració professional, encara que fos temporal, de poder-t'hi dedicar?
1: Crec que mai m'ho vas plantejar. El més professional que he fet ha estat escriure articles per última hora, per diari, i els tallers, efectivament. L'altre és dret d'autor, donen per un sopar a la meva dona.
0: Clar. Més.
2: És complicat aquest tema.
1: Sí, és complicat.
2: Però bé, que has pogut anar escrivint sempre. Clar, és molt difícil dir, per exemple, nosaltres sempre m'ho demanen, que t'agrada més la ràdio o la tele? I dius, bueno, és que triar és complicat. No sé si tu t'has plantejat mai que t'agrada més la poesia o la narrativa, la novel·la.
1: Ha anat per etapes. Vaig començar escrivint poesia i era la meva vida, diguem. Però el gusanillo de la narrativa me va mossegar i vaig començar a escriure novel·les i vaig tenir la sort, supos que la sort, d'aconseguir publicar-les i vaig estar un any escrivint novel·la i deixant, no de banda, però sí com un segon plànol, tal, la poesia. Mm. Però bueno, la publicació de penúltim poema ha reviscolat.
2: Tot això, no?
0: De què depèn aquesta inspiració o motivació? Perquè no fas un llibre de poesia, ara un llibre de novel·la, no vas alternant, no? No va així la cosa.
1: No. Fins l'any 2013 vaig escriure sobretot poesia i llavors vaig tenir una etapa d'escriure novel·les. I ara crec que... És que ara que no t'entén de res, la poesia s'adocua millor en el meu temps.
2: Mm. Clar, sí, eh? De cada vegada estan més ocupats laboralment, perquè segurament el teu càrrec ja fa uns anys que el fas, no?
1: Sí, sí, no, però tenir una filla que ja té 12 anys, que té extraescolars, que té amigues, que, bueno, en fi, la feina que cada vegada t'exerien més.
2: Són moltes coses, sí. La voràgina mos agafa tots. Sí. Clar, i supos que el moment d'escriure, el moment de pensar, de crear, has de mestir com un moment d'estar tot sol i de...
1: Sí, el que passa en la novel·la sí que necessites una rutina. I jo el que feia era aixecar-me cada dia, jo què sé, a les 5:30, a les 6, i emplear una horeta, dues horetes per escriure, una escriptura de qualitat, quan tothom dorm, tot està en silenci. Mm-hmm. La poesia no és necessària, això.
2: No?
1: No.
2: Va sorgint més.
1: Sí, se m'ocorren idees,
0: sí, per
1: vers.
0: Exemple, a l'oficina de la Banca Marc, mentre fas comunicació, també un poema, també és inspiració.
1: Això no ho diré. Aquí en directe.
0: Però en qualsevol moment
1: sí,
0: pot venir...
1: Sí, exactament, en qualsevol moment. Exactament.
2: Quan vas cercar la fiesta escolar.
1: Sí, sí, mira. Sí. vas passejant en la teva filla amb una amiga i fan un comentari i d'aquell comentari ja el cervell comença a maquinar.
0: Se dispara
1: i arriba a ser a teva, apuntes quatre frases o versos i així naixen els poemes i a poc a poc el vas fent.
2: És important tenir com un món propi per poder escriure poesia.
1: Sí, mira, el llibre inèdit fins ara que conté penúltim poema se diu Doble vida i bé, ella xerra d'aquesta doble vida que tot duim, no? Perquè sempre nos imaginem una altra banda, una altra vida, no? I sí. És el que jo defenso que és el que nos fa no perdre's cap, no?
2: Clar. Sí, d'aquesta imaginació. Sí. O que moltes vegades som un lloc, però com que tenim els pensaments, altres bandes, altres coses.
0: Sí,
2: no?
0: O que voldrien ser directament a un altre lloc.
2: També. No?
0: I tenir una altra vida, a vegades.
1: Sí, sí. Jo me tanco a escriure i m'imagino amb un... De fet, el poema que se diu Mi cabaña del lago, que és el lloc on me tanca a escriure, que no deixa de ser una habitació des de casa de nostra, no? Però és Mi cabaña del lago i m'imagino envoltat de neu davant del llac, tot sol, allà, quasi.
2: Perquè en Javier Cánovas té la cambra pròpia, la seva cambra pròpia és a casa seva.
1: Per sort, sí.
2: Sí.
1: Sí, tinc aquesta sort.
0: A part d'aquest... Poema nou, clar, és una compilació d'aquests anys des del 2001.
1: Sí.
0: I abans ho deixava ja entreveure. Ves aquest poemari un punt d'inflexió, com una reactivació?
1: Sí, totalment, totalment.
0: En quin sentit?
1: Com deia abans, jo estava molt ficat dins el món de la narrativa i el fet de tornar a llegir aquests poemes escrit de quan tenia 25 anys, els primers, no? Ha estat una reactivació i ara estic escrivint bastant. Torn a escriure poesia amb freqüència. Mm-hmm. Estic molt ficat ja en un projecte, ha començat un nou llibre. Sí, sí.
2: I quines temàtiques tractes poètiques?
1: Com dic? De tot. És que surts a passejar la teva filla, escoltes una cançó, un comentari... De vegades te venen frases... sueltes, no? Té un vers, una idea, i les notes, i quan arribes a casa teva les desenvolupes. Els temes canvien l'edat, també.
2: Sí?
1: Llegint els poemes que quan tenia 27 anys...
2: Abans parlaves més de moda...
1: Sí, sí. Efectivament. Ara xerro molt de... Bé, molt. De la relació amb parella, estic casat, la relació amb les meves filles... Això, són temes que abans no tractava i ara que... La cercania de la vejez, no?
0: Clar, ha canviat molt, no?
1: Ha canviat, clar.
0: Al sur de todo mapa, d'aquell primer poemari de fa 25 anys.
1: Sí, segur és el mateix, és tot. Sí. A lo millor te relaxes més. Quan ets més jove ets més impulsiu, més categòric, a lo millor, no? I compleixes anys i te relaxes una mica, no? Te dones compte que no és per tant.
2: Bé, però sempre temes universals, no?
1: Sí.
2: L'amor, el pas del temps... Temes que ens preocupen a tots, les relacions personals, les relacions humanes.
0: Clar, i els premis, que n'has tingut, abans els esmentaven, queden ja enrere. No sé si han estat decisius, han pesat en la teva carrera a l'hora de produir,
1: de
0: seguir creant.
1: Varen ser decisius, efectivament. Varen ser, com diuen, el pistoletazo de salida. Varen ser com un recolzament que no m'esperava i que me va animar. Mira, jo tenia, com t'he dit, de 9 anys i me vaig presentar al despatx del catedràtic de literatura i li van mostrar els poemes i ell va dir, ven a veure-me dentro de 2 setmanes. I vaig anar a veure-lo i l'estaré sempre eternament agraït, però no va deixar cap en peu.
2: No?
1: Tatxo, anotacions en vermell.
0: Bé, això és bo, també.
1: Sí. I de 70 que li vaig presentar, van quedar peu, crec que 10 i 20, i en anotacions, no? Mm-hmm. I gràcies a aquell primer impuls vaig fer una recollida de poemes, vaig posar un títol i vaig guanyar, que no està aquí, no? Un primer premi a Astúries. Uh-huh. I clar, m'han pagat el viatge, vaig poder viatjar en la meva lota
2: d'aquells moments.
1: D'aquells moments, sí. Efectivament. I va ser com, uau, seria el dueño del
2: mundo. Que guai, no?, ser poeta, de cop.
1: Sí, efectivament.
2: I a poc a poc, clar, has anat guanyant molt del Premi Ciutat de Palma mm-hmm. mateix, entre d'altres.
1: Sí.
2: És el que més il·lusió t'ha fet, el Ciutat de Palma?
1: Diria que el Premi Hyperion.
2: Sí?
1: A nivell mm-hmm. de reconeixement estatal, mm-hmm. Hyperion té més pes. No té cap
2: no.
1: duro.
2: Mm-hmm. Bueno, però...
1: Però va publicar Hyperion.
0: Però reconeixement.
1: Sí.
2: Sí. Sí. S'ha dit, clar, després la publicació, no?, del llibre també.
1: Sí, sí, mm-hmm. és el llibre que més se va vendre, que... Molta gent me coneixia per al final Conseguido que dia el blues, no? Uh-huh. De fet, és un títol que encara...
2: Encara te diu la gent.
1: Sí, uh-huh. sí, sí. Ningú ho diu bé, sempre... És un títol llarg.
2: Me'n torna-la a dir.
1: Al final Conseguido que dia el blues.
2: Oh. I tu t'agrada el blues?
1: A mi sí que m'agrada.
0: Clar, ja fa 20...
1: 2003.
0: Dos anys.
1: Sí. Uh-huh.
0: 22 anys d'aquest premi. Sí. Clar, han passat... pràcticament 13 anys des de que vares publicar el teu darrer llibre de poesia. No sé si durant aquests 13 anys has estat més o manco prolífic o t'has aturat bastant de fer poesia, has estat més amb altres autories, amb altres històries. Ha passat qualque cosa que estava allà fins a arribar en aquest...
1: No,
0: en aquesta compilació?
1: Estava amb altres històries, però sí que és vera que... Es... 40 poemes que inclouen Doble vida, que és el darrer llibre que conté per últim poema, no és escrit els dos darrers anys. De 2013 fins ara vaig anar escrivint i quan ja vaig saber que sortiria un llibre vaig fer una criba.
2: Mm, clar, una selecció.
1: Una selecció, efectivament.
2: Avui entrevistam en Javier Cànavas, ell és escriptor, articulista, poeta mallorquí, també director de comunicació de la Banca Marc, i fa moltes coses, però ens ha duit aquest poemari, de fet, aquesta compilació, penúltim poema. T'agradaria llegir-ne qualcun?
1: Sí.
2: Sí?
0: Bueno, tot sentir-te, com a mínim.
2: Exacte, i el nostre oient també, perquè... sàpiguen quin tipus de poesia fas. Quin t'agradaria?
1: Podem llegir Mica Banya del Lago.
2: Ah, mira. Uh-huh. Molt bé. Ah, mira, ara el cerca. Està bé perquè tens un bon índex.
1: Mica Banya del Lago. Llevo una doble vida. Hace apenas dos horas me hallaba en mi cabaña del lago, rodeado de nieve. Estaba solo. Escribía en mi diario con los mitones puestos. Pensaba en una vida diferente, casado con dos hijas, muy lejos de aquel enclaustramiento. Imaginaba cómo sería regresar a una casa habitada, llena de luz, calor, ¿qué tal el día? Dime, ¿salimos a cenar a un mexicano? Aquella vida amable, ordenada, sin mucho tiempo para la escritura, repleta de obligaciones, citas, de palabras diarias... Aquella vida lejos de la nieve y el lago era la doble vida que yo necesitaba para no enloquecer. Por eso cada día regreso a mi cabaña, para envidiar al tipo que escribe este poema.
2: Que bo. Molt bé, oh? Aquest diàleg amb tu mateix. Fantàstic, no?
1: Sí, no, a vegades t'imagines... ¿Cómo se vería uno que escribe de fuera? ¿Cómo me vería a mí mismo?
2: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Como...
0: Una mica evasiu, però en tu mateix, amb els peus en terra.
1: Sí.
0: Dir, no?
1: Sí, sí, sí. Hi ha altres poemes que m'imagino, altres coses, però que...
2: Sí, sí, sí, sí, perquè va sobre això. El vau presentar la setmana passada, va bé?
1: Sí.
2: Com va anar?
0: Divendres amb en Ben Clark, tot
1: sí.
0: dit.
1: Sí, sí, bon... va anar molt bé.
0: Bon tàndem.
2: Sou amics amb en Ben Clark?
1: Sí, ell també és Premi Hyperion, el van conèixer ja
2: sí?
1: un part d'anys i... No
2: molt bon
1: aquí.
2: Poeta, també.
1: Sí, molt bon poeta. És un dels meus poetes preferits, si tens la sort que sigui el meu amic. Crec que després ahir, diumenge, no, dissabte, vàrem sortir a kayak per Port del Canonge, perquè jo tinc ses lumbar.
2: Que bé.
1: És un desastre.
0: O sigui, que heu tingut temps de tot.
2: De llegir, sí. Però també de fer esport.
1: Sí,
2: de...
1: li agrada dir que he vist el millor que a Mallorca. I dic, vine aquí, te demostraré que no tant.
2: Sí, sí, però heu mantingut l'amistat.
1: Sí, uh-huh. sí, sí. Sí, és un ell és l'editor.
2: És l'editor d'aquest claro. Penúltimo poema. Sí. També. I clar, vos anau llegint i seguint. I també sí. Aquesta relació que està molt bé d'illes i poesia, no? Perquè a vegades les illes sí. Mos costa comunicar-nos amb els poetes d'altres bandes.
1: Sí, sí, no, és una sort. La gent ara que emplees seguia per tenir qualcú però amb qui poder xerrar, per allò... Puc comentar poemes amb Ben Clark, que és un luxe.
2: Clar. I va anar bé, no?, aquesta presentació.
1: Sí, sí. Són mal agrades ara de la gent.
2: Sí, està un poc.
1: Vells, Sant Joan,
2: té ganes d'anar.
0: Ja, sí. Començar amb aquest calendari dispers, que se'ns comença a dispersar en l'estiu.
1: Però me lo van complir, Abel, i va ser divertit.
2: Ho crec, que bé. Penúltimo poema és aquest poemari que ara mos deia en Javier Cànaves, però també, no sé si tens en ment, llegir qualque... o escriure qualque novel·la, en tens qualcuna mitges, o estàs creant ara mateix?
1: Novel·la? No, tinc un inèdit, que potser en qualque moment...
2: que no l'has publicada?
0: No. Que no va arribar a sortir.
1: No.
0: De fa temps?
1: Sí, 3-4 anys. Està un calaix.
0: Però amb ganes de que surti? O...
1: Sí, però no l'estic movent ara. Està dormint el sueño de los justos. Ja ho veurem. Durà temps.
2: Bueno, però molt prolífic, perquè si fins i tot tens una novel·la escrita sense publicar...
1: Sí. No sé d'on trec estem,
2: però... Terret? Sí. No, és així.
0: I a més que també has fet documentals, per exemple.
2: Sí.
0: Has fet guions per documentals.
1: Sí, sí.
0: Recordàvem aquell de Formentor, de l'Hotel Formentor, sí. No? La perifèrica.
1: Sí, va ser tota una experiència. M'ha agradat molt l'experiència i el que no he tornat...
2: No has tornat.
0: No, això t'anava a demanar, si és un camp que seguiràs explorant.
1: No. En principi, no, si qualcú em crida, diré que sí, segurament, però dur feina, me van cridar perquè la persona que havia de fer de guionista va dir que no, i segur que necessitava qualcú, i és que duia la càmera, no sé què, el productor, me coneixia, em va dir, tu ho faries? I va dir, venga.
2: Clar. I... Coneixies la història de l'Hotel Formentor?
1: No. No.
2: La vas conèixer per fer... Bé, la coneixies, sí. Però no en profunditat. No, vas conèixer per fer aquest documental.
1: Sí, fascinant.
2: És fascinant. Has tornat?
1: Sí, a la platja. Però no
2: per pensar que l'han reformat, no.
1: No he tornat.
2: En parlàvem l'altre dia, de que ja no podrem saber com eren aquelles habitacions.
0: No, que Peter Ustinov és sector de cine, i tenia una habitació. De fet, li deien Don Pedro, i tenia la habitació Don Pedro, la seva suite, tenia nom.
1: Sí, sí.
0: Mm. Entrat amb
2: moltes anècdotes, clar, és que n'hi ha moltíssimes de gent cèlebre que va passar per aquell hotel Formentor.
1: Sí. Sí, sí.
2: I que per sort tenim aquest documental, que és a l'abast de tothom, i podeu veure la història de l'Hotel Formentor, en el qual en Javier també va ser guionista. Javier, ara t'hem preparat un petit... Molt fàcil, era pas si espera, ja se posava nerviós.
0: Sí, no, serà bo de fer.
2: Un paraulòmetre, unes preguntes més curtetes.
1: Ah,
2: sí?
1: Molt bé.
2: Ah, vida. El paraulòmetre. Ja ha entrat a l'estudi la nostra companya Ana Maria Pons.
3: Com
2: te presentava en Javier.
1: Encantat,
2: Javier Cànaves. Arriba el moment del paraulòmetre. Ana Maria te farà unes preguntes curtes i les contestes així com trobis.
3: Estàs preparat?
1: No.
3: Vinga, que és fàcil. Quin llibre de poesia llegeixes?
1: Semiòtica nuclear de Ben Clark.
3: Idò, si mateix. I novel·la? No sé si estàs en qualque novel·la.
1: Estic amb una novel·la, però d'un alumne de taller que va escriure, la va acabar, me la va enviar per saber el meu pare, i estic amb ella.
2: T'agrada llegir novel·les dels teus alumnes? És una cosa que fa respecte, no?
1: Hombre, sí que m'agrada, sí. Depèn, però sí, m'agrada perquè m'agrada veure com creixen com a escriptors, no? I...
0: No li has tatxat moltes coses, no?
1: Com ja m'ho ha d'anar com versió final.
0: D'acord.
3: I també segur que pots aprendre qualque cosa dels alumnes.
1: Segur.
3: I què ets més de viatjar en l'estiu o quedar-te a Mallorca?
1: M'agrada sempre viatjar, però me'n vaig una setmaneta.
3: I se pot dir on?
1: Anirem a Galícia i nord de Portugal.
2: Un poc a setmanes, si trobeu la fresca.
1: Sí, la setmaneta de juliol. Exactament.
2: Molt bé.
3: I se menja bé, també, eh? Si haguessis pogut fer un poema a l'illa, què te motivaria? Un poema d'aquí?
1: Un poema d'aquí? És que... jo xerraria dels meus amics, de l'amistat, més que d'un lloc concret. Però si hagués d'escollir un

0: llibreries ja trobareu el seu penúltim poema, que sí, acaba de publicar, i que, enhorabona, moltes gràcies per passar per aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Javier.
3: Gràcies, enhorabona. Gràcies.
0: Ara tornem.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar.
0: Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: Moment pels nostres turistes de Morro Fi, avui, un altre dia, amb en Jaume Bernat. Com estàs? Benvingut.
1: Va bé, molt bé. Gràcies. T'ho comentava, que sempre que rip sempre estàveu amb una riallada, sempre estàveu contents.
2: Aquí sí.
0: En altres,
2: sí.
0: Aquí.
1: Quin és el secret?
0: El secret és
2: aquí.
0: Balears. tot per Balears.
2: Sí, és aquí.
1: Fantàstic.
0: Exacte. I coneixen noves històries, sí. Perquè la veritat és que, clar, coneixem tanta gent i tantes històries com la que coneixerem avui, que m'apareix apassionant. Aquesta aventurera.
2: Sí. De Morro Fi hi ha un bon grapat, no?
1: És un bon grapat, sí. No? És un bon estat, no?
0: Sí. Exacte, l'aventurera, viatgera, escriptora que coneixerem avui, Jaume.
1: Exacte. Bé, avui en concret seran dues.
0: Dues
1: viatgeres de Morro Fi, molt britàniques, una escriptora i l'altra fotògrafa.
0: Mare i fia.
1: L'escriptora és na Margaret Deste, pseudònim de Margaret Moskink, i era bastant coneguda en el seu temps per fer aquest tipus de publicacions relacionades amb les illes, sobretot del Mediterrani. I sa mare, sa fotògrafa Mrs. King, pseudònim d'Elizabeth Augusta Egerton, ja era bastant coneguda en el seu temps per escriure llibres de viatge sobre la Índia, ja que elles dues varen viure a l'antiga colònia britànica de la Índia.
0: Ah, sí?
1: És un fenomen molt curiós, de fet, que es crea una sèrie de viatgers que venen a principis del segle XX, que eren anglesos establerts a l'antiga colònia de la Índia, que venien una mica a cercar un lloc econòmic més barat, on poguessin jubilar-se amb més comoditat de les que tindrien a Gran Bretanya. Mm-hmm. Tot i que na Margaret i sa mare no varen venir a jubilar-se, sinó a viure una aventura.
0: I totes dues tenien un nom artístic, que clar, això me fa gràcia.
1: Sí, tenien un nom més que artístic, era un pseudònim per preservar una mica la seva identitat, perquè hem de pensar que una senyora, sa mare, sa fotògrafa, que era una senyora viuda, d'uns 60 anys, ja tenia una edat, quan va venir a Mallorca, hem de pensar que viatjant als 60 anys, a 1906 no era el mateix que ara.
0: No hi havia les comoditats que ara.
1: I la seva filla, clar, dues dones totes soles, era curiós. Per tant, com per protegir-se una mica de lo que poguessin dir...
0: De seguretat, era també.
1: De seguretat, empleaven aquests pseudònims en sos que firmaven les seves obres. I, per tant, moltes vegades, moltes dades biogràfiques se mos escapen. Lo que sí que podem afirmar és que són autores de tres obres. La primera que varen publicar és l'any 1905,
0: sí.
1: A Còrsega, amb una càmera. Uh-huh. I se diu amb una càmera precisament perquè anaven amb una càmera bastant feixuga.
0: Per Còrsega, l'any 1905. Uau, que allà hi devia viure molt poca gent.
1: Sí. I imagineu-vos per anar d'un lloc

0: a un altre.
1: Com se movien.
0: I també que devien cridar l'atenció. Que no.
1: Clar, de més dues dones britàniques.
0: A una illa tan rural, no? Igual que Mallorca, que va ser el següent viatge i que varen publicar l'any 1906 amb una càmera a Mallorca, with a camera in Mallorca. Però és curiós, perquè no només varen visitar Mallorca, sinó que varen anar a Menorca i a Eivissa, tot i que si tot només se refereix a Mallorca. I el darrer llibre d'aquesta trilogia el publicaren l'any 1909 i se diu A les Canàries amb una càmera.
1: És a dir, Còrsega, Balears i Canàries varen fer mar i fia.
0: Això mateix.
2: I de, poden dir que eren dues viatgeres que eren especialistes a visitar illes, no?
0: Sí, de fet, aquesta és una característica que comparteixen sobretot la majoria de viatgers de final del segle XIX i principi del XX. Cercaven aquells llocs indòmits, intocables, que estaven com una mica entre l'Europa continental i l'Àfrica indòmica, per trobar aquell punt, a lo millor, com a més seguretat, no? De, que hi havia una certa comoditat. De fet, això d'aquest amor que sorgeix per les illes ho va definir molt bé el viatger i escriptor Lawrence Darrell.
1: Jo és que he vist la sèrie, ja.
0: Jo l'he de veure. M'avances amb això de les sèries.
1: No has vist el Darrell?
0: També me l'han recomanat.
1: Jaume Bernat, però per foto que ets un home viatger del segle XXI.
0: És que també llegeix llibres, jo. Si no tenen més de 100
1: anys. Només són d'història, exacte.
0: No, però l'he de veure, perquè són sèries que m'han recomanat molt. La de New York Sun, que seran l'altre dia, el Darrell. Crec que és interessant per també conèixer com d'una manera més íntima aquests personatges que potser els tenim mitificats a través d'aquestes
1: obres. Sí, òbviament és una ficció, però el Darrell és molt divertida, d'aquella illa grega fantàstica. Fantàstica. Allà, tu que ara has estat a Gràcia.
0: Sí, sí, sí, hi tornaria.
1: I molta gent va fer turisme per conèixer la casa on se va enregistrar aquesta sèrie, que és una casa magnífica dels Darrell. Bé, ja la miraràs.
0: Jo també em vaig fer turisme de visitar cases de viatgers.
1: Sí,
0: som un poc friqui, però bé, cadascú té les seves dèries.
1: I què va dir el senyor Lawrence Darrell?
0: I ell, referent-se en aquest terme d'iòmen, que després va recollir en Josep Pla, diu, un iòmen és aquella persona a qui ses illes li resulten irresistibles. El simple coneixement de que es troba una illa, un petit món envoltat de la mà, l'omple d'una indescriptible embriaguesa.
1: Uau.
0: No sé si això a tu te passa, Margarida.
1: No, jo crec que sí, que nosaltres som un poc així. Eh?
2: Clar, som illencs,
1: sí.
2: Però som illòmens o has fet de ser illencs?
1: Home, a mi m'atreuen. És a dir, quan vas de viatge a altres illes, sents una certa atracció.
2: Sí.
1: Jo crec que mos passa. I que no tenim sensació de claustrofòbia, perquè l'altre dia no sé qui m'ha dit que havia vengut una persona a la península i tenia sensació de claustrofòbia perquè sempre que agafaves cotxe acabava la mà. Exacte. Però això és el que té viure una illa.
0: Però és molt curiós, perquè un plantejament que jo me faig, d'aquests tants que me faig, és que tots aquests viatgers que eren addictes a les illes, precisament venien de llocs on no hi havia illes, no? Bé, la Terra és una illa, però vull dir,
1: més peninsulars, sí. Més territori.
0: Exacte, sí. I després tenia aquesta obsessió, no, per Mediterrani, que jo, al final, me l'han transmès jo mateix, que som illenc, però també m'han ajudat a descobrir i a valorar més, no, el que tenim aquí.
1: Això també és bo.
0: I d'això parlarem avui, d'Anna Margaret d'Este, la senyora King, a Turistes de Morrofí.

0: aquesta que sentim en Maria del Mar Bona, que també d'aquestes illes, per descriure aquest sentiment, no? Un poc aquesta cosa que parlàvem ara dels illòmens, que aquest terme que és molt
1: singular, curiós.
0: Sí, que, de fet, en Jaume Bernat m'ha enviat un àudio abans de començar el programa de pudir illòmens. Dic, sí, de fet, no hem parlat moltes vegades d'aquest programa, no només per en Josep Pla, que el recull i l'agafa i el posa en el seu test, sinó que després altres autors més contemporanis també.
2: Sí, que l'estan actualitzant i revitalitzant en aquest concepte.
1: És curiós que hi ha termes que en un moment determinat hi ha un escriptor o un influencer que els diu i de cop apareix perquè és una paraula inventada, però la gent l'emplea. No?
0: Exacte. Bé, tornem a les nostres viatgeres, na Margaret Este i Mr. King, autores de With a Camera in Mallorca, publicat el 1907.
1: És així, Margarida.
0: Jaume, com es pot contar d'aquest llibre? Hi ha cap edició que no tingui 100 anys? que puguem accedir a ella?
1: Sí, aquesta vegada sí, perquè normalment porto llibres que voleu d'anar a repositoris, arxius... Sí, per sort, l'any 2014, el traductor i també especialista en numismàtica, en Jaume Boada, el va traduir en català i el va traduir en el títol de A Mallorca amb una càmera i se pot trobar a la majoria de llibreries de les Illes Balears.
0: I si no, se pot com anar.
1: I se pot com anar, vull dir, un llibre bo de trobar, no recercat.
2: I com va ser aquest viatge per aquí, per les Illes Balears, d'aquestes dues senyores britàniques?
1: I va ser particular, perquè, com han comentat abans, eren dues senyores i aquesta càmera que duen no era precisament una càmera senzilla, era una càmera amb un trípode, era una càmera grossa, una càmera de plaques, i a més, tenen molt d'interès aquestes fotografies, perquè aquesta senyora King va formar part de la Real Societat Fotogràfica de Londres, vull dir que se'n varen fer postals, vull dir que tenen una importància realment interessant dins el llibre, vull dir, a més de veure com era la Mallorca d'aquell temps,
0: clar,
1: no només a través de l'escrit de Margaret d'Este, però jo crec que va ser un poc complicat aquest primer itinerari que varen fer aquestes viatgeres quan varen arribar a Mallorca.
0: Clar, perquè quin itinerari varen fer? És a dir, on varen anar aquestes senyores?
1: I de primer varen anar a l'esport de Barcelona, perquè tots anaven a Barcelona a agafar el vapor cap a Ciutat, cap a Palma, i varen dur la gran sort de poder agafar el tramvia de Port de Palma fins en el Gran Hotel. Ens ho hem d'imaginar en aquella època, aquelles senyores engalanades baixant del tramvia davant del Gran Hotel.
0: No hi devia haver molt de turistes en aquell temps, no?
1: No. De fet, clar, el Gran Hotel l'havia inaugurat l'any 1903 i ells van venir l'any 1906. Varen ser, jo
0: total,
1: crec que...
0: Total, les devia mirar.
1: Sí, devia ser...
0: I anaven elles totes soles en les seves maletes o tenien qualcú que els ajudava?
1: Ells no ho esmenten. De fet, se sap que hi ha molt d'aquests viatgers que tenien un estatus econòmic i solien anar acompanyat de criats. Però ells en cap moment fan referència a cap criat i molt de viatgers tampoc ho esmenten, perquè supos que devia fer jo més aventurer no comptar que tinguessin qualcú que els hi dues les maletes o que els hi fes la burocràcia. No?
0: Això és com en Josep Pla, que quan escriu sobre quan ve a Palma i també a Menorca i això, diu que va tot sol, però en realitat sabeu que anava acompanyant l'home i s'ha pogut
1: demostrar
0: que anava amb una dona. Però bé, sí, els agrada dir d'allò, aquella cosa més mística.
1: Clar, volen ser els primers, els pioners, i volen donar una imatge aventurera.
0: Sí.
1: Tot i que, com hem vist, varen hostatjar-se en el Gran Hotel, que era un emblema de la modernitat. De fet, a la grilla del Gran Hotel, que s'anunciava en aquell temps, a perles com aquesta, que diu que una de les grans novetats era un elegante ascensor elèctric.
0: Uau! Ja hi havia ascensor elèctric en el Gran Hotel?
1: Hi havia ascensor elèctric.
2: I elegante, eh?
1: I elegante. I després també fan referència i diu los UVC para señoras y caballeros en sitio conveniente. És a dir, que ja sabem que Margaret d'Este i Miss King varen fer ús de l'UVC del Gran Hotel.
0: I que era separat per senyors... Sí, hi havia per homes i per dones.
1: I, de fet, també hi havia en el Gran Hotel una sala per els homes, es fumar, que anaven a fumar, i una sala per les senyores. Vull dir que també ja hi havia aquestes distincions en aquell temps. I una de les coses que més va destacar a Margaret d'Este del Gran Hotel va ser la cuina.
2: Ah, Mira per on.
1: Deien que feien una cuina francesa molt elaborada que se podia equiparar amb les grans cuines de París i de Londres. Mm-hmm. És molt curiós, això. De fet, hi ha àlbums d'encara se conserven de Menur, del Gran Hotel i tot això, sí, que són molt curiosos. Mm-hmm.
0: Darrerament n'hem parlat d'aquest tema d'aquest llibre que s'ha trobat de Menús.
1: De Menús, sí.
0: Sí, te recordes que van enxerrar?
1: Ho van
0: comentar. Que ha publicat en Mateu Coll, també, un llibre. Bé,
2: i bé, i a part
0: però
2: de...
0: No m'ho desviem.
2: No,
1: sempre m'ho desviem. Sí. Sí.
2: Bé, a part de Palma, però se varen moure per tota Silla, no
1: sí,
2: és així?
1: Sí, jo, de fet,
2: varen voltar un poc.
1: Som molt fan d'elles dues, perquè, clar, normalment en el llibre de viatges a vegades hi ha un tòpic que se repeteixen i sempre és allò de Palma, Valldemossa, Soia, Pollença, que està molt bé, és fantàstic, tenen uns paisatges increïbles, un monument increïble, i sempre queda com en segon terme pobles Collomajor, com per exemple
0: Cameva.
1: El teu poble? A Montuïri, també.
0: Sí, a Montuïri no hi van anar ells, però
1: no,
0: a Llumajor
1: no,
0: sí.
1: A Llumajor sí. I també varen anar a Santanyí, a Felanitx o a Manacor. Uh-huh. I per arribar-hi va ser ben complicat, no va ser fàcil. Van haver de llogar un carruatge, no el Gran Hotel, sinó l'Hotel Victòria, un altre hotel d'aquella època, i el cotxer, quan li varen fer la proposta d'anar a aquests pobles, va quedar estorat, perquè va dir que mai havia rebut un encàrrec d'aquestes característiques que unes senyores vengudes de fora li comencessin a anar amb un carro recorreguent tota la illa de Mallorca.
0: I quin temps devien estar per anar de Palma a Llucmajor? Sí. No degués ser...
1: Degués ser llarg. Jo crec que més o manco devien estar unes 3 hores, m'imagino.
0: O més. I que varen trobar del teu poble, de Llucmajor, Jaume.
1: Mira, jo em va fer molta gràcia, perquè descriuen i comenten que varen anar fins a l'església parroquial i varen veure un lloc que ja em cridava molta atenció quan era petit, que hi ha és una capella de l'església que està dedicada a Santa Càndida, mm-hmm, que és una màrtir romana que
0: patrona, també.
1: Patrona,
0: de Sant
1: Miquel. Copatrona en Sant Miquel. Sí. Hi ha aquesta escultura com a de cera, que està, ara de baixar unes escales, clar, jo era un infant, baixava allà avall quan era petit, i me feia com un pot de por, per dir-ho de qualque manera, perquè clar, ho tenien apagat, i ves l'escultura jacent en les relíquies, i d'això mateix és el que varen veure na Margaret d'Este i na Miskin, i parlen, com van a Llucmajor, parlen de Santa Càndida, no parlen d'en Pere de Songai o de na Maria Antònia Salvà, parlen de Santa Càndida. Però després, elles se'n van cap a Campos, que és itinerari en seu carro, de Campos hi passen una mica de passada, no comenten massa cosa, però allà on van fer una bona estada va ser per Santanyí. Uh-huh. Per Santanyí, que és un poble que normalment passa desapercebut dins de la literatura de viatges.
0: Sí.
1: I és molt interessant el que conten, perquè diuen que varen pernoctar allà, que varen quedar a una fonda, i els va cridar molta atenció aquesta absència de visitants. I una de les coses que més els va agradar de la fonda va ser el que els hi varen donar per dinar. Els varen donar un arròs brut.
0: Ah,
1: que te pareix, Margarida, en aquell temps, aquella viatgera britànica, que és un arròs brut i de darreria unes taronges ensucrades.
2: Saben si van quedar meravellades?
1: Van quedar meravellades.
0: Sí, perquè ho escriuen.
1: De fet, elles, unes coses que comenten en llibres que no entenen la visió negativa que dona de la mallorquina George Sand, que elles diuen que estan encantades en ser mallorquins.
0: No m'estranya.
1: Tot i que comenten que l'hostalera estava molt pendent de la finestra perquè hi havia caparrets de l'hotel que guaitaven, que han encuriosit de veure que hi havia dues dones tan blanques amb aquell capell per Santanyí a l'any 1906. Clar, que era una atracció. Tots els lots del poble devien anar a guaitar a veure a Margaret d'Este. De fet, això era bastant freqüent. Me ven al cap una altra viatgera, en Mary Stuart Boyd, que casa escocesa, que comenta que un dia, quan se'n va en el tren per un poble, se crea com una desfilada de tot el poble darrere elles, cantant i fent manballetes, que eren com una atracció pel poble. Però bé, tornem a la Margaret d'Este a Santanyí, perquè després de dinar, que varen quedar ben plenes i tot això, se'n van cap en el seu dormitori, els hi mostren els seus quartos, pugen l'escala per amunt, en el primer pis, i troben 3 quartets, 3 habitacions. Quina és la seva sorpresa? Que no n'hi havia cap que tingués porta.
0: Uep.
1: Excepte una. Però aquesta que tenia porta tenia un finestró que anava molt bé perquè passava l'oratge. Però varen dur la mala sort de que al vespre hi havia una sèrie de porcs que voltaven per voltants, perquè hi havia una granja de porcs, se varen posar a grunyir. Se varen posar a grunyir, aquells porcs, els varen fer una bona sinfonia en cedit i no varen poder dormir tota la nit. A part, hi havia un senyor que comenten bastant gros que també se va poder roncar i no varen poder dormir. Tampoc se varen poder dutxar ni tot allò que varen fer en el gran hotel, perquè diuen que només hi havia com una ribella per compartir tots els que estaven allotjats allà. Tothom empleava la mateixa ribella, els mateixos estris, per fer senyots, per xerrar, clar. I el l'endemà, és a dir, per si això no bastés, el l'endemà s'aixequen de matí, ben pret, m'imagino un pot descrebotades, despentinades, que no s'havien pogut fer les piules, i se troben una tassa amb un brau que ells ho defineixen com un brau fort i marró. Tot i que l'hostalera els hi va dir que era te.
0: Ah, que era te. I que devia ser brau de gallina.
1: No ho sé, no en tenen ni idea.
0: Bé, no ho sé.
1: Però diuen que tenia un gust molt fort i ells comenten de manera irònica que pensen que aquest brau hauria anat molt bé per ajudar a un malalt a recuperar-se.
0: Ai, va, mira, pot ser.
1: Per tant, a lo millor... Aquella madona de Santanyí els va dir això és te i...
0: Home.
1: I era brau de gallina, per ventura.
0: Sí, però va dir això, bon, anirà bé, ni cinc senyores, sí. Per aquest viatge.
1: Però se'n van anar ben arreglades, perquè quan els hi va donar el compte de lo que els havia, de lo que costava l'allotjament, varen quedar estorades.
0: Ho van trobar cap?
1: Sí, els hi va costar 14 pessetes.
2: Clar.
1: I ells comenten. Això és un derbarat, perquè diuen que les millors fondes de ciutat costaven 5 pessetes, i que les més cares, que eren del Cudi de Soia, costaven 7 pessetes, i a Santanyí n'hi varen cobrar 14. Ja els varen veure venir. Deberen dir jo.
0: Ara,
1: jo crec que deberen dir...
0: Jornal,
1: ja els veuràs en aquestes dues. Se n'aniran ben arreglades cap a seva.
2: I després d'aquesta feta, varen partir cap a Felanitx, no és així?
1: Varen partir cap a Felanitx i varen pujar cap a Sant Salvador.
0: Sí? I... Uf, això sí que devia ser en carro una bona cosa, pujar a Sant Salvador.
1: Sí, jo m'hi que va ser...
0: Perquè és molt empinat, sí. Sant Salvador.
1: Sí, i no hi devia ser la carretereta que hi ha ara.
0: No.
1: Devien anar trot, pedres... Mm-hmm. Però varen arribar, i supos que varen quedar a dormir allà, per no optar, perquè comenten que els va fascinar, varen quedar embadalides en la posta de sol. Ja anaven a veure Sunset en aquells temps. Però se n'anaven a Felanitx. Ja ara un se'n va de vora la mà a veure Sunset, a Miramar, a de vora la mà, fer un gin tònic. No, ells se n'anaven a Sant Salvador a veure Sunset. L'any 1906.
0: Quina història més preciosa, però com de no només varen viatjar per Mallorca, que han fet unes pipellades, sinó que també varen anar fins a Eivissa.

0: Jaume, que se troben a Eivissa?
1: I de mira, Eivissa, una de les coses que comenten i que passen molt de viatgers és que troben els seus habitants com a molt salvatges. Sí, sí. Era la silla que trobaven com a més indòmita, més salvatge. Sempre ho atribueixen en allò d'aquelles coses, d'aquells matrimonis concertats, aquell baix que ells hi recordaven tant en allò africà, amb aquelles joies, en allò tan fenici. Vull dir que els crida molt l'atenció el tema d'Eivissa i el tema del baix que feien. De fet, una de les coses que també els sorprendrà va ser com varen visitar la necròpolis d'Espull dels Molins, que encara se pot visitar, sí. Hi ha un museu fantàstic, sí. Però quan visiten aquesta necròpolis compta que els ofereixen unes relíquies fenícies a moda de souvenir. Que wow. Això és una cosa que, clar, quan tu agafes aquell llibre, si s'ha llegit entre línies, te'n dones compte de l'espoli que sofria el patrimoni en aquell moment. Mm-hmm. Perquè
0: i ho varen comprar?
1: No ho diu. No ho diu. Diu que els hi varen oferir, però no diu si ho varen adquirir o no. Però això era bastant freqüent, vull dir, quan se n'anaven a Egipte, els viatgers també ho feien, això. Vull dir, jo fins i tot, no fa gaire, vaig anar a una visita a una casa senyorial de la ciutat, no diré noms, i hi havia relíquies d'objectes egipcis i coses que s'enduen en el segle XVIII i XIX, perquè era com una cosa
0: com
1: habitual.
0: Com un souvenir.
1: Per la gent que tenia dobbers en aquell temps, dur-se'n una relíquia. Ara t'endús un imant d'una paella, o d'una flamenca, o això. No, en aquell temps s'enduen una relíquia, una, sí. No sé, una estatueta.
0: Sí, un trosset de ceràmica.
1: Sí. I clar, és interessant llegir aquells llibres per també veure com anaven aquestes coses en aquell temps. Però bé, anem a Menorca, que no volem quedar sense temps, i ara farem un recorregut per aquesta illa fantàstica.

0: Idò, sí, fins a Menorca, que hi trobaren les nostres viatgeres d'avui.
1: Idò, a Menorca varen quedar encantades, sí, perquè tot el tema del prehistòric, de les taules, els va encantar. Però, clar, varen haver de llogar també un birlotxo, un carruatge d'aquell temps per moure's per allà, que m'imagino que encara devia ser més complicat que per Mallorca. I una de les coses que els va captivar, els va seduir, és que encara hi havia quedat quedaven algunes persones que encara xerraven anglès.
0: Ah.
1: I els hi varen dir que el seu cotxer, el seu conductor, parlava un anglès perfecte. I aquelles senyores allà, caucant per Menorca, us imaginen visitant estalets, li feien tot tipus de preguntes en aquell home, i això què és, i aquell monument. Però aquell home sempre deia yes, yes, yes. Tot els hi deia yes, no? Li demanaven qualque cosa i ell sempre contestava el mateix, yes.
0: Aquest era el seu anglès.
1: Era el seu anglès. Yes. I elles varen suposar que devia ser l'única paraula que coneixia aquell bon home, que devia ser un pagès de per Menorca, m'imagino que els hi va tocar aquesta tasca i devia quedar un poc esglaiat. Com va veure aquelles senyores angleses que anaven per mi d'estaleats i se joanaven per entrar per dins el nevó.
0: Idò, quina història més apassionant. La trobareu al llibre With a Camera in Mallorca, que...
1: 1906 original,
0: traduït.
1: 2014 en català, traduït per en Jaume Boada.
0: Fantàstic. Idò, moltes gràcies per aquest viatge preciós,
2: gràcies,
0: que hem
2: Jaume.
0: Fet avui, Jaume.
1: Gràcies a vosaltres, pues... i que puguem viatjar molt més.
0: Molt més.
1: Més viatgers, viatgeres, turistes i tot el que vingui.
0: I tant, mos queda molt de viatges encara.
2: I que
0: encara.
2: En venguin, de Morrofí, que en venguin.
0: Sí,
2: que en venguin.
0: Ara sí, venen en Miquel i en Maria, que també són de Morrofí, però... Endavant.

0: I de Sina Maria i en Miquel, que també són de Morrofí, Jaume.
1: Sí, tenim ja, bon gust.
0: Avui, que Ana Maria s'estrena.
1: Sí, Maria, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Ja fa tres dies que me vaig estrenar. No t'ho
2: I
1: molt
2: que tal
1: avantatge.
2: S'estrena, vore'm.
1: Bé, això t'ho ha dit a Margarida i Celestí.
0: Perfecte. Bé, posam un pot de música per acabar el programa, si vos sembla, perquè avui una píndola musical dedicada a OK Computer, de Radiohead. Vos agrada Radiohead aquí?
3: Sí.
0: Sí?
3: Bon disc.
0: Sí? Ah, mira, sí. Endavant.

I avui toca escoltar un pot de Radiohead perquè el mes de juny de l'any 1997 publicaven el seu disc OK Computer, un àlbum que avui fa 29 anys aconseguia entrar a les llistes musicals del Regne Unit, arribant ni més ni manco que a la primera posició en molt poques setmanes.

0: Aquest tercer àlbum de Radiohead va ser tot un èxit. Va arribar a vendre 7,8 milions de còpies arreu del món i varen guanyar el Grammy a millor àlbum de música alternativa d'aquell any. Una curiositat, però, d'aquest disc és que no el varen gravar un estudi convencional, sinó que varen anar fins a una mansió aïllada de la ciutat a gravar-lo.
1: També eren de Morrofield, Radiohead.
0: Eren de Morrofield,
1: Jaume.

0: En aquest àlbum, OK Computer, de Radiohead, molts el consideren una de les grans obres mestres del rock modern, sobretot gràcies al seu so atmosfèric que varen aconseguir crear aquesta banda. Però d'altres també destaquen les lletres que diuen que són profètiques sobre el segle XXI que trobam en aquest disc. Parlen del consumisme, de l'aïllament emocional i el malestar polític d'aquell moment.
1: Avui Radiohead ha estat que ha posat música en aquesta part final del programa. Moltes gràcies a tots. Abans hem de resoldre la pregunta del dia, perquè avui hi ha hagut confusió. Demanàvem als oients, el bisbe, quina part d'esporc és? Teníem tres opcions, l'estómac, el budell gros o la bufeta.
2: I s'han confós.
1: Què voteu per aquí? Ai, en Jaume, que
3: Jaume.
1: No ho sé.
3: M'arrenyarà amb un pare.
2: Hi ha hagut confusió.
3: Jo diria que el budell gros.
4: T'hi haurem de llevar el carnet de Mallorca.
3: Jo crec que sí.
0: M'entomaria menys si el tindria en el carnet.
1: El bisbe?
4: Ja ho entenc com anar, amb la bufeta. Que broma, s'altre. La tercera opció.
3: Ara vol quedar bé, regla.
0: El carnet de com anar, Maria.
1: Ets estómac.
2: Ets estómac.
1: El bisbe. Per això és aquesta peça tan grossa.
2: Que... És que, de fet, ja és a bufeta.
1: Ara hi ha molt de restaurants que la llueixen.
2: Ja, peça,
1: ja vos hi fet sereu.
3: I mira que s'ha de dir, mon pare me'n va dur una crostra.
1: Un bisbe?
3: M'arrenyarà, m'arrenyarà.
1: Ara ja ho saps. Ara, tots ja ho sabem.
3: Arribar a nostra.
1: Avui, el bisbe. Bé, moltes gràcies a tot, Maria Pons, Celestia Lide, Jaume Bernat, Miquel Junqui, Iker Hernández, Fernanda Mauna Ferrada.
4: Fins demà.
5: I de tres ràdio és humor.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
7: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I què fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que m'has una tortuga, em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Gladiador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Nou disc de Gran Amant i també el cartell del Festival de Jazz d'Inca. Comença l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: Gran Amanta acaba de publicar La Muntanya, un disc amb 10 cançons amb un toc oníric i també intimista que tot d'una comentarem amb en Gerard Talmengol i en Víctor Núñez. Després, el Festival de Jazz d'Inca en grups locals i també qualque visita de fora. Serà els diumenges de juliol amb una forta aposta pel talent local. Mòpia, Xavi Torres Trio, Miguel Zenón, Ovella Negra i el quintet de Miquel Àngel Rigo, Moix Esquiu. I per acabar, tindrem més novetats musicals amb la nova cançó que han publicat els Team Makers.
1: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Així sona la música de Gran Amant en aquest nou treball discogràfic que han publicat ara fa no res i que han titulat La Muntanya. Avui tenim a dos dels membres d'aquesta banda, en Gerard Armengol. Com estàs, Gerard?
1: Hola, Mònica. Super.
0: Molt bé, molt de gust que siguis amb nosaltres. I també tenim en Víctor Núñez, que és baixista. Com estàs, Víctor?
2: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: No, molt de gust. A més, sempre amb molta il·lusió. De fet, ara l'estiu és un bon moment per treure música, no? És una de les èpoques de l'any bones i el vostre disc és molt d'estiu, o no?
1: És una bona temporada per treure música. No ho era a nivell discogràfic quan encara hi havia format, però ara, sí, jo també ho penso que és un bon moment. El vàrem treure el dia de Sant Joan, un festiu, i si és un disco d'estiu o no, a la muntanya s'hi pot anar a l'estiu i a l'hivern, pues, diríem que sí, no? Pot ser, sí.
0: Bé, doncs l'han rebut ara i la veritat mos ha ambientat molt per aquesta època de l'any. De fet, els temes tenen com una línia, una línia sonora, però també cada un tira per un costat. Ara en parlarem. Heu publicat amb Bubota i ara me contareu si tot l'heu fet, tot el disc, d'una tirada o si realment són temes que venien molt d'en fora, aquests que composen La Muntanya.
1: Són temes que ja vam començar a treballar en Manu i jo el 2024, quan encara estàvem amb el Música per Restaurants, perdó, i els duíem arrossegant, doncs sí, des de mitjans 2024. En Víctor també va començar a treballar-los en altres amb es baix i el vam anar gravant a Can Meva. L'hem autoproduït i l'hem gravat a Can Meva, de Palma, al meu apartament, a la casa familiar de mon pare d'Esporles. S'han fet també moltes coses, i el local d'assaig a Sineu, a Vinacomets, que es diu el local. I allà, entre aquestes tres, entre 2024, 2026 i aquestes tres ubicacions, s'ha gravat el disc.
0: Però heu gravat a les diferents parts o heu fet masterització aquí o allà, no? Perquè m'agrada això d'anar a diferents pobles de Mallorca en lloc d'anar a Londres i després a Los Angeles o vés a saber.
2: Ha estat un poc qüestió de logística, de dir, bueno, realment es van gravar una bateria a un pis del centre de Palma, no és factible. Així que aquesta part va anar més a Sineu. Hi ha molta part composada d'Esporles i després un poc, la veritat, funcionàvem d'una forma un poc... Bueno, arribàvem a Can Gerard i era com, vinga, ara gravam baixos d'aquesta cançó. I era com, vale, però jo no l'he escoltada. I era com, bueno, pues escolta i grava i va ser guai.
1: Algunes sí les havia escoltat. Teníem demos.
0: Algunes sí, no?
1: Clar, perquè el procés es fa una demo, es fa una estructura, es fa una peça embrionària i va creixent. Aquí... I li passàvem en Víctor, escoltava... No havia practicat, a lo millor, cap toma, però així la frescura també es manté. I després tot això va entrar a Favela amb en Pep, va mesclar, va masteritzar i va editar també una mica i ja està. Ha estat pràctic, un disc pràctic a nivell econòmic en principi, perquè hem fet una inversió per treure'l en vinil i sortirà en vinil, jo crec que a finals d'estiu, mitjans d'estiu.
0: Ja ah, molt bé, sí. Sense micromecenatge ni res. És a dir, sortirà en vinil i ja està.
1: I ja està.
0: Mira,
1: ja està.
0: Això és un nivellarro, eh?
1: Bueno.
2: Sí, hi ha inversió, però bueno, sempre hi ha il·lusió i, a més, bueno, de qualque forma provarem de... Bé, d'optar qualque tipus de subvenció o algo que sempre... Però bueno, ja està allà, ja estan els dobbers, ja està a fàbrica...
1: I serà una realitat.
2: Som-hi serem.
1: No, i cony, la il·lusió, no? Vull dir, nosaltres creiem molt en aquest projecte i, a més, l'altre dia ho comentàvem perquè hem estat tocant a Eivissa, a Barcelona i demés, i comentàvem que estem començant una altra vegada una nova era en aquest projecte i il·lusionats.
0: Idò, justament això és el que m'ha semblat aquest dia quan t'he escoltat el disc per primera vegada. Sonava tan fresc i tan lliure que no pareixia que vengués de tota una trajectòria. Pareixia que realment teniu la llibertat de tornar a començar de zero cada vegada, no? No sé si vos diu alguna cosa, això.
1: Estic molt d'acord, no? Tu també, no?
2: Sí, realment és vera que és un disc que crec que també per així com m'ha sortit i com, bé, com l'hem anat forjant, és un disc que realment hem fet el que mos ha vengut en gana, realment. I crec que se noten els temes, de, tenen cadascun una sonoritat distinta. Ha, bueno, sí, suposo que això és com el que dient de la muntanya, pujades, baixades i...
1: Sí, la muntanya és un símil... O sigui, el disc es diu La muntanya com a símil de... Doncs el que és en les emocions, de que cada cançó és una emoció diferent, un mood, un perill o una seguretat o un creixement personal al llarg d'un viatge per una estructura complexa com és la muntanya i lliure, també.
0: Està molt bé, de fet, en Miquel Jun, que el nostre company que acabeu de sentir Atentol, també ha escrit una ressenya, no?, del vostre disc i parla també de... d'aquests conceptes als quals un s'ha d'acostar, si no venen, els va cercar, no?, que és el cas d'aquesta muntanya. Bé, diu moltes altres coses també molt interessants. Però, si voleu, anem a escoltar un poc dels temes que al cap i a la fi il·lustren millor el sentit d'aquest disc, La muntanya, de Gran Amant, que avui mos acompanyen en aquest aviador escoltant aquests temes que composen el disc.

0: Idò, anem escoltant aquestes cançons de la muntanya, el darrer disc que han publicat Gran Amant. Això se diu coses, no? Coses que tenies ganes de dir i les has amollades, o...
1: L'altre dia pensava que potser no era el millor títol, però al final, quan un està treballant unes cançons, inevitablement t'acabes referint a elles amb un títol que pot acabar sent. I així ha estat. I també volíem que el disco només fos una paraula cada cançó i que no hagués talls entre elles, que és el que enllaça, doncs, la pujada i la baixada i el final d'aquesta muntanya, com una unitat que es desplaça sola.
0: Que bé, idò. Coses, és el títol d'aquesta peça que sona de fons. De fet, tot el disc el podeu sentir també a les plataformes, allà el tenen publicat, fins que, com dèieu, d'aquí un parell de setmanes surti o arribi el vinil que publicau amb Bubota. De fet, amb en Pep Toni també a Favela l'heu acabat de...
1: De perfilar, de polir,
0: exactament, aquest disc. Però això que dèiem abans, aquesta llibertat que teniu, és a dir, no se nota una càrrega i una responsabilitat de haver de superar alguna cosa o de demostrar alguna cosa, simplement una feina més que heu fet, temes, aquesta època, aquest moment, com el definiríeu?
2: Bueno, crec que és vera que el que sí que sabeu en el disc i... que realment jo crec que se plasma en sa música i en sa manera que em fer feines, que realment és un disc que, bé, jo personalment, i crec que en Gerard i en Manu, bé, i en Miquel també, ens ho hem passat molt bé fent-ho, perquè ha estat, bueno, cada vegada que quedàvem era com una petita fulla de ruta, però realment era com quedar amb amics per fer alguna cosa que mos agradava. I era, bueno, anem a provar això, ara vinga, anem a provar veus, mos posàvem a cridar en el salón d'en Gerard, com a energúmenos. I, bueno, però és veritat que cada vegada, hòstia, pues, mira, sortia tot molt natural, tot sortia, hòstia, i si provam això aquí, després no tenia una idea, l'afegíem...
1: Bàsicament aquesta llibertat que has dit, que m'ha parescut superguapo, que ho hagis vist així, que ho interpretis així, és molt guai, perquè és el que hem intentat transmetre, que nosaltres seguim. I seguirem.
2: Sí,
1: som, no? I serem.
2: I a part que és vera que no estem fent això perquè ens agrada.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: Realment és vera que quan jugues d'aquesta forma tu tens la llibertat de dir, pues, si ja m'agrada això, jo faré això.
1: Clar.
2: Ja et dona igual.
1: Ja, amb aquestes edats ja ens dona igual el que diguin.
0: Però està bé, perquè podria ser el contrari, no? De tenir aquesta sensació de demostrar alguna cosa o de...
1: O de voler agradar, que és el pitjor.
0: Exacte, o sí. De voler agradar, no?
2: Sí, després agrades a tothom menys a tu mateix.
1: Exacte. Es seria traicionar una espècie de còdics morals que tenim.
0: Exacte, però bé, si gent que mos escolta, així com ho anem sentint de fons, sí que se nota, no?, aquesta...
1: Sí, no. És també té moltes influències meditatives, hoponopòniques, hawaianes... és vera que és un poc playero, hi ha moments de com de New Age i chill autismo, com aquesta cançó que està sonant una mica... No?
2: Sí, després té moments oscurs.
1: I té moments foscos, com la vida mateixa i com, sí, les emocions.
0: I d'anem a escoltar-la un poc més.
1: Vinga.

0: Així sona Gran Amant en aquest disc que s'acaba de publicar, de fet, la portada ja se pot veure també a les plataformes, una muntanya que supos que ha dissenyat
1: sí, però...
0: en Gerard.
1: Sí, va ser així al final. No era la idea, però bueno, al final sí. I és pues això, sí, una muntanya molt esquemàtica, potser massa per lo que són les caves que després té el disco, perquè també ens vam flipar al principi, volíem una portada super sofisticada, igual ens vam flipar i ens vam complicar massa i ha acabat sent doncs tot el contrari, no?
2: A correcuita.
1: Sí, molt a correcuita. Hi ha hagut parts d'aquest disco que no han estat gens agradables, però...
2: Sí, sí, sobretot un pic ja tenien tot el material gravat i que tal, va ser com, hòstia, vinga, ara han d'arribar aquí, ara sí que vinga, ara han de córrer, ara han de córrer.
1: I hem de seguir uns timings com molt fotuts i molt de supervivència a la muntanya. Que el que tu deies, no? Que volia, jo volia comentar-te això, que una cosa molt important és que el disco de Yo la tengo, que es diu Summer Sun, o sigui, pels que no parleu anglès a dia d'avui, vol dir sol d'estiu, és un disco que ells van publicar a principi de 2000 com fent una espècie de... seguint la corrent del chill-out d'aquella època, no? Yo la tengo, que és un grup de New Jersey, com molt indie, no? I ens va influir molt, i també hi ha moltes cançons composades a l'estiu, amb molta calor, a la casa d'Esporles, però és el que deia en Víctor, no? Després hi ha cançons molt fosques que m'ha fet pensar, doncs, que la muntanya també hi fa fred a les nits d'estiu, si t'hi quedes a acampar, sobretot a parts altes. Al final ens ho hem fet venir molt bé, perquè el discurs surti sol i és un disc molt orgànic, molt natural, jo crec.
0: Des disc, Gerard, tu fas la principal part de composició, no? Dels temes, les lletres, amb en Manu, no? Feies un poc la música...
1: És bastant imprescindible en Manu a nivell musical.
2: Musical, sí.
1: Ell porta l'estructura, la base, o porta unes bases molt embrionàries, curtes, que si li pillem el flow, funciona, i si li pega algunes frases que jo tinc por ahí, es van desenvolupant molt soles, molt, molt orgànic, molt natural, d'una forma molt natural. Després ja s'hi afegeix en Víctor, i així hem composat aquest.
2: Sí, després entrem en ses veus...
1: Després ja entrem en veus, sí, amb guitarres, i bueno, i així va organitzant-se.
0: I en Víctor s'ho troba, no? Així com han dit abans. Sí. Toca això, ja ho veurem.
2: No, mem, hi ha hagut sí, que hi ha hagut cançons que, de fet, un pic gravades vaig haver de prendre-me-les. Però no va ser la majoria, va ser... Realment, és veritat que hi havia unes quantes que era... Vinga, però bueno, també era part de la gràcia. De fet, me'n recordo un dia que vàrem aparèixer allà, era com el primer dia que tal, i és veritat que crec que vàrem gravar com a 8 cançons molt... tot maqueta, però és veritat que en aquell moment jo era la primera vegada que escoltava aquells temes, i moltes coses que varen sortir d'aquell primer dia o varen quedar directament per la gravació, o si no, més o manco les mateixes línies que vaig fer, vaig tornar-les a gravar i tornar-les a fer, o sigui, és que va, sortia tot sortia.
0: Ara ho faries diferent?
2: No, ara ho faria millor. No. Vull dir, és veritat que un pic comences a fer feina de muntar temes. Clar, nosaltres realment no hem començat a tocar pràcticament la majoria d'aquests temes fins que no hem tingut ja tot gravat. I és veritat que un pic t'hi poses i comences a dir... Bueno, ara li han donat més voltes i dius, hòstia, potser faria no sé què, tal... Però bé, i al final comences... I clar, si m'ha volat en guerra roda seria una bicicleta.
1: Clar, i en algun moment també has de tancar. Has de tancar el procés perquè si no... no acabaries mai, i també és la part de la gràcia. Que...
2: No, i 100% satisfet no hi quedaràs mai, o sigui, tu ara un pic en el directe també això t'ha donat marge per anar cresquent el que és l'hora de presentar els temes i dir, bueno, doncs potser en directe puc presentar altres matisos, altres sonoritats.
1: Aquesta és una altra, crec que en directe hem guanyat amb els anys i amb l'experiència i potser sonem millor en directe que amb el disco, o més divertit, o diferent.
2: Sí, un poc, que potser som una mica més... un poc et som més adult, més... no és tan calmat, és
1: exacte,
2: més...
1: Exacte, una mica més animat.
0: Mira, és interessant tot això que explicau ara, precisament perquè en els directes se pot canviar, és a dir, un pot actualitzar o incloure nous arranjaments o modificar aquella cosa, no?, que sempre queda fresca i viu. Heu estat a Eivissa i a Barcelona. On estareu ara? També vareu estar a Palma, no?
2: Vull dir, ja el Bric, sí.
0: Ja són un parell de concerts, aquests.
2: Sí, ara han agafat així com una estela de quatre coses que han sortit.
0: Un pot d'impuls.
2: Sí, la veritat és que bé, estaria bé seguir un poc així per veure que, bueno, ja sabem tots com està... bueno, estem a sales i estem a concerts a Mallorca. Però, bueno, hi ha un parell de coses així que estan, no estan encara tancades, però sí que són com a projectes que, bueno, si tal com vagin sortint, anirem anunciant.
1: Quan baixi la calor, segurament, ara platja, qui pugui, i feina en l'estiu, platja, i després d'estiu mirarem a veure si podem anunciar un parell més de bolos. Aquí, a Barcelona, ens va anar molt bé, i a Eivissa també, eh? A Eivissa vam estar amb els nostres amics... Animals Marins,
0: oh.
1: Abans Antonio i les Petgellides, que recomanam moltíssim, és una de les nostres bandes preferides de les Balears,
0: sí.
1: Canten amb Ibisenc, són moderns, són superinteressants i superbona gent.
2: I han sortit a Eivissa, tio.
1: Sí.
2: Vamos,
1: i a Barcelona, amb uns altres amics que es diuen Ran, que no confondre amb uns altres que es diuen Ran, que també estan molt bé, però es diuen Ran. I ens ha anat molt bé a Barcelona perquè feia molts anys que no hi anàvem, ja va venir bastanta gent, s'ho van passar bé, i si tot va bé, doncs volem tornar a presentar el vinil quan ja estigui a Barcelona, perquè doncs és, hi ha un públic potencial que creiem que és interessant.
2: De totes formes, aprofitar per dir que, bueno, si qualcú...
1: Sí, si ens voleu contractar a Mallorca per tocar, encantats. Ens agradaria molt tornar a Sa Pobla a fer algo.
0: Que som, bé,
2: som,
0: sí.
2: Som baratos, a
0: més. Ara Sa Pobla bull.
1: Sa Pobla bull.
0: De grups.
1: De grups.
2: Manacor també té una escena guai.
1: A Manacor, Sa Pobla ens molaria mogollona.
2: És vera que Palma ara pareix que està com a més tal, i més normal que encara hi ha qualque poble així, que
1: sí.
2: Pareix que encara m'entén...
0: Molt bé, i Menorca, no?, que ja sí. Que ho ha anat a Eivissa...
1: Bueno, des d'aquí els organitzadors clar. Del Cranc, que ja ens van d'una vegada, doncs pues volem tornar.
0: Molt bé.
1: Que ja són més grans
2: qui
1: i més
2: no
1: bons.
2: Qui no vol tornar a Menorca?
0: Molt bé, idò. Bé, no m'ha anomenat en Miquel, que es bateria, seríeu tot quatre, en Víctor, en Gerard, en Manu, en Miquel, i també alguna altra col·laboració en el disc.
1: Ah, sí?
0: Qual que veu?
1: No, aquesta vegada m'apareix que no ha col·laborat ningú.
2: No, no.
1: Que se m'estigui
0: escapant.
1: No, perquè
0: m'ha semblat sentir una veu de dona fent coros a qual que té. Ah,
1: segurament que és en Víctor. Sí, en Víctor. Es posa un vestit
2: i canta. I sóc castrati.
0: No, però troc que les veus estan en general fluixetes, no?
1: Bueno.
2: Es queden un poc així, és que com els discos un poc...
1: Com el disco és un poc oníric.
0: Un poc oníric, sí, queden un poc allà...
1: Sí. Són com
0: fluctuant.
1: Les veus movent-se per la muntanya sí. Entre els vents.
0: Deu tenir algunes harmonies així un poc, també...
1: Estem començant a jugar molt
2: sí,
1: amb harmonies.
2: Sí, hem fet feina amb això, també.
1: Mos creiem els Beach Boys, eh? I no arribam a...
2: Els Beach Boys sí. De Son Goldeu.
1: Sí, sí. No arribam a Zapato Veloz, eh? No, però sí.
0: Molt bé.
1: Sí,
2: no, és un tema que també hem provat, ja que teníem aquesta llibertat de temps, també ho hem provat de...
1: I què investigarem, les melodies de veu entre en Víctor i jo, perquè s'empasten molt bé.
0: Molt bé, idò, no tenim cap actuació més per avançar ara.
2: Llàstima.
1: De moment no.
2: Tenim moltes ganes. Eh?
1: Sí, ja, sí. Hi ha tres o quatre coses parlades, no, però no vull dir res, perquè si després és un fail, pues millor
0: sí,
1: no dir-ho.
0: Sí, val més que no. Però superbé...
1: Que la gent ens segueixi a Instagram, perquè costa moltíssim guanyar seguidors. A Instagram som gran_amant, lo de barra baixa. Bueno, gran amant, que ens segueixin a Instagram, per favor. Follow, ja.
0: Yeah.
1: I així us entereu.
0: Molt bé, i escoltau el disc a les plataformes
1: Please.
0: Musicals. Allà el trobareu, La Muntanya, que és aquest nou treball que d'aquí un parell de setmanes podreu comprar també en vinil, si voleu, i que surt publicat amb Bubota.
1: Si el compren en vinil, els hi regalarem una pegatina, una enganxina, i una calcomania que xulíssima.
0: Tantes coquines, tu la dus?
1: No la duc, me faré tatuatge real, jo.
0: És vera?
1: Sí.
0: I que...
1: És la portada.
0: A la muntanya.
1: Sí, a la muntanya.
0: Víctor Riu.
2: Sí,
0: s'ho farà
2: sí,
0: o no?
2: Sí. No, jo crec que sí.
1: Sí.
2: Està tardat.
1: Gràcies, Víctor.
2: No,
1: me'l faré només a muntanyeta.
2: No, però que és com... A...

0: Bé, això va ser el primer tema que vàrem treure el disc, que potser crec que... pot ser...
1: Va ser el primer, eh?
2: Ah, va ser el single, és el single.
0: Sí, per això dic el primer, el single, que el vam presentar com a single. Bueno, potser això és un poc la idea que nosaltres potser voldríem expressar amb el disc, però clar, perquè després, quan segueixes amb els temes... com que cadascú és fill de sa mare... Però, bueno,
2: superació, que... gran amant, superació, next disco, Super Tu, Niche i La Muntanya.
3: Molt bé. Idò, Gerard i Víctor, gràcies per acostar-vos en persona als estudis.
0: Un plaer.
1: Moltes gràcies a tu.
3: Una ferrada en Miquel i en Manu.
1: De part teva.
3: I enhorabona per La Muntanya.
2: Moltes gràcies, Mònica.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
0: Salut.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.

0: Ja són les 6 i 34 minuts. Vos parlàvem ara del Festival de Jazz d'Inca. Arriba enguany a la 21a edició en la mateixa filosofia d'anys enrere, sempre en concerts gratuïts. Ho faran els 4 diumenges de juliol a les 9 del vespre i al claustre de Sant Domingo Inca, evidentment. És un festival nascut sobretot per promocionar i ajudar també els músics locals, que és una tasca d'agrair. I aquest agraïment el personificam ara amb Alice Weber, que és regidora de Cultura d'Inca, que dues dècades després que s'iniciés aquesta història del Festival de Jazz, continuau, Alice, amb aquesta intenció. Per tant, moltes gràcies i benvinguda.
1: Hola, aviadors i aviadores. Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres. Me fa sempre moltíssima il·lusió poder estar a l'aviador. Així que moltíssimes gràcies per les vostres paraules.
0: No, nosaltres encantadíssims també amb...

0: Ha començat escoltant-se música de Mòpia, que serà una de les bandes, de fet la primera, que actuarà aquesta mateixa setmana, diumenge, a partir de les 9, com vos dèiem, en aquest espai. Cosa que mos ha agradat molt també, Alice, és que a diferència d'altres festivals de jazz, vosaltres obriu les portes a tot el públic que es vulgui acostar a l'espai on es fa aquesta música en directe, sempre que ho permeti l'aforament, no? Quantes persones s'hi poden acostar?
1: Clar, és que és el que xerràvem. Mira, com tu bé deies, els concerts tots els diumenges comencen a les 21 hores, però com nosaltres a partir de les 19 hores ja tenim allà, perquè sempre ho combinam, no?, també amb gastronomia local, que enguany és, o qui mos la durà serà Sort de Can Blai, amb un producte local també innovador, ecològic, que serà meravellós. I aquí jo li recomano a la gent que s'acosti. Pues a les 8 obrim portes, per tant, que a les 8 ja hi siguin o que vagin arribant a partir de les 8 per anar agafant lloc, i aquella hora fins que comença el concert, pues un pot aprofitar per prendre una copeta de vi o un suc o un refresc i o menjussar alguna cosa, no? I per tant, aquesta hora no se fa gens pesada, però jo ho recomano perquè són concerts gratuïts i, com tu deies, ve gent de tota Mallorca, de totes les edats, de tots els perfils que hi pot haver, i, per tant, és interessant arribar amb temps, perquè nosaltres hi hem donat cabuda, potser, fins a unes 300-350 persones.
0: Carai, ja està bé. De fet, ho veiem. A més, en aquesta hora que programau a partir de les 9, que comença a caure el sol, vull dir que és un moment també molt especial i que se gaudeix molt. A més, també m'agrada que hagueu triat el diumenge, supos que és ja una tradició i que heu comprovat que està a vegades dia amb més possibilitats de reunir a més gent.
1: Sí, totalment. Mira, jo és que els diumenges, que per norma general no són un bon dia per programar coses d'hora baixa, al manco per la nostra experiència, que nostra Inca, en el cas de jazz és com a sagrat. Jo no se m'ocorriria en sa vida canviar aquest dia o hora, perquè és com a molt instaurat, no? I a Inca com a que comença s'estiu de veres, quan comencen els diumenges de jazz en els claus, perquè tothom s'hi troba en aquella hora, i com que a meitat de concert fem una aturadeta i la gent torna a sortir a prendre alguna cosa, són 15 minutets, no?, una pausa de 15 minutets, i pren alguna cosa i socialitza i xerra un poc del concert i torna a entrar, com a que és tot com una festa cada un dels concerts, i aquesta hora és ideal. Comença encara amb un poquineu de llum, però com que hi combinam amb espectacle de llums, hi ha una producció de llums bastant important cada any, pues, veus el canvi de quan comences concert fins acaba. Comences encara amb una mica de claror, però acaba amb fosca i molt de llum, de molt de colors. Per tant, és molt guapo de viure.
0: Que bo, la veritat és que sí que fa molt bona pinta. A més, ara en s'estiu i, efectivament, els diumenges semblen tot un encert. Anem a parlar, Alice, d'Escartell, que heu programat enguany. Ja sentia música de Mòpia. De fet, ara, d'aquí un moment, parlarem també amb en Jaume Rosselló, un dels seus membres. Però ha estat difícil. De fet, darrerament veiem que hi ha molt de grups molt innovadors, cadascun tira pel seu camí, però dins el món del jazz i a Mallorca, en aquest cas, no? A ses illes també podríem parlar en general.
1: Clar, jo és que, bueno, Mòpia, he de dir que jo me mor de ganes ja que arribis diumenge a escoltar-nos. Jo ho he de dir perquè, clar, un poc perquè la gent ho sàpiga, no? Estem parlant, clar, tot el festival, en aquest cas, com tu deies, hem intentat programar quatre propostes molt diferents, perquè en el final el jazz, com avui de matí també se deia, que ho hem presentat i també se n'ha parlat, el jazz en el final és difícil encasellar-lo, no? I a vegades la gent pensa sempre en un jazz molt clàssic i tradicional, que és, també n'hi ha, òbviament, i a més molt elegant i molt guapo, que després en parlam, però el jazz té moltes branques, és molt creatiu, és molt sovint és espontani, no? És innovador, i en aquest cas el dia 5 de juliol en Mòpir tindrem una de les propostes, jo crec que més singulars d'aquesta edició, perquè en el final és una proposta que fusiona l'energia d'una big band jazz, però amb recursos estètics del metal. I tot això oferint composicions originals seus amb un llenguatge contemporani, jo crec, bastant arriscat, però per la gent que li cridi ara l'atenció, dir-los que Mòpia ha tingut una rebuda excel·lent per part del públic del jazz des de novembre de l'any passat i nosaltres ens morim de ganes de veure'ls perquè trobàvem que encaixava perfectament en el nostre festival d'Incas Jazz i els agraïm i estem molt contents de tenir-los.
0: I doncs, la veritat és que fa molt bona pinta, no només ells que enceten aquest mateix diumenge, sinó realment tot el que heu programat per gent aficionada al jazz, evidentment, però per tothom, perquè, com deies, les propostes no poden ser més interessants totes quatre que heu triat. Així dèiem que comenceu amb Mòpia aquest diumenge i després, dia 12, teniu aquesta única proposta que arriba de fora, no? S'ha d'en Xavi Torres Trio, sí, amb en Miguel Zenón.
1: Clar, és que és un poc el que tu deies. Nosaltres volíem arribar o sempre tractem de fer propostes, ja sigui de jazz o quan fem poesia o el que sigui. Volem només, no només arribar en el públic típic seu, que també, òbviament, no, de cada una de les disciplines o perfils de lo que fem, sinó que volem arribar a tots i sempre intentar treure nous públics que potser no coneixien tant, en aquest cas, el jazz. No? I crec que amb aquestes quatre propostes tothom s'hi sentirà a gust i pot sentir curiositat, no? I en el cas de, òbviament, de lo que és Xavi Torres Trio i sobretot amb la col·laboració amb Miguel Zenón, pues jo crec que aquí hi ha de la nostra edició la proposta més internacional que duim, no? Perquè en el final en Xavi Torres, pues, un pianista que a dia d'avui està ficat en els Països Baixos i que és un referent dins del panorama de jazz europeu, amb aquesta col·laboració de Miguel Zenón com a saxofonista porto-riqueny, que és, en aquest cas, un referent mundial i que, de fet, ha estat nominat a diversos premis Grammy, pues, estem duent la proposta, diguéssim, més internacional, però també, en aquest cas, amb un llenguatge propi, elegant i, novament, creatiu i diferent. Així que jo crec que aquí també la gent se sorprendrà moltíssim.
0: I d'un concert, sens dubte, també molt interessant. Sentim ara de fons una col·laboració que va fer en Xavi Torres amb en Joan Terol, però a un disc de Pere Bujosa, que és el que han trobat a la ràdio, però bé, també una molt bona mostra de la música que se trobarà en aquella data. I seguint amb el següent diumenge tindrem Ovella Negra, que és també una banda singular que fusiona o que fa servir també la música tradicional per interpretar-la en clau de jazz i en balladors.
1: Sí, perquè a més Ovella Negra a Inca se l'estima molt, ja hi han estat, ja hi van estar a una edició nostra d'Inca Jazz i la gent és d'aquestes propostes que la gent diu que algun dia els heu de tornar-ho perquè Ovella Negra és una meravella. Vull dir, tothom surt cantant i ballant, com qui diu, no? Perquè al final és això el que tu deies, no? Aquí dialogam jazz amb la música tradicional de les Illes Balears perquè ells, en el final, interpreten amb un llenguatge de jazz, però jotes, boleros, fandangos i altres melodies nostres, no? I alhora tenen els balladors i balladores que fusionen el ball tradicional amb el swing i fan que la gent s'acabi aixecant i volguent moure-se i ballar amb ells. O sigui que és un espectacle que és carregat d'identitat, òbviament, i que reivindica la nostra cultura, però des d'una mirada jacera i contemporània. Així que és una proposta molt especial i molt guapa.
0: I doncs així sonen Ovella Negra.

0: I abans d'arribar-se a darrera proposta, aprofitam que hem incorporat en aquesta conversa en Alice Weber, que ets regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Inca, també a dos dels portaveus avui de dues de les bandes de les quals hem parlat. Per un costat, saludam en Jaume Rosselló, que és un dels membres de Mòpia. Com estàs, Jaume?
1: Molt bé, Voltros.
0: Molt bé. No sé si has pogut sentir el que ha dit Nalis de Voltros. Justament mos han telefonat un minut més tard.
1: No, no he escoltat això que ha xerrat sobre l'Ocenó Negre.
0: A veure, idò no ho has sentit. Ho hauràs de recuperar, Jaume, però també volia saludar en Joan Frontera, que és un dels membres d'Ovella Negra, que serà també un dels punts àlgids d'aquest festival de jazz d'Inca, que, com us dèiem, en aquesta estona se fa els diumenges d'aquest mes de juliol. Joan, com estàs? Benvingut.
2: Beníssim, beníssim, aquí
0: està. Tu sí que l'has sentit, en Alice, no?
2: Sí, sí que l'he sentit. I bueno, és que ara m'ha fet molta gràcia, perquè en Jaume i jo som molt amics, de fet, tocant junts a Boc, sí, i jo tocaré a Mòpia, jo toco en el seu grup també a Mòpia, o sigui que tot és fantàstic, saps?
0: És un poc endèmic, això, no?, de jazz. No.
2: Genial, genial.
0: En el vostre cas també és que vosaltres tocau a molt de projectes diferents, sí, vull dir que sí, és inevitable trobar-vos, no?
2: Sí, sí.
0: Jaume, conta-mos aquest diumenge, què heu preparat?
1: Aquest diumenge preparam una extensió del que va sonar en el suportatge de la nostra presentació del disc. En el cap de l'estiu ens trobàvem en un període on presentant el material del nostre primer disc homònim, que es diu Mòpia, i volem aprofitar que ara que tenim aquest repertori preparat, sucar-lo tot el que podem. En el cap de l'estiu és una música que és molt complexa, que té molt de detall, molta elaboració i que els músics, amb els que comptem, cada vegada ja toquen millor i, per tant, estem oferint aquest material i que la gent que vol escoltar altres vegades, encara que siguin aquest mateix temps, segur que troben detalls nous en cada escolta i més que no.
0: Segur que sí.
1: I a part de jazz, que se basa en improvisació en una gran part, sempre hi ha cada concert i coses noves.
0: I d'aquesta part d'improvisació la podrem gaudir aquest diumenge. Jaume, sabem que ets a l'aeroport, et so no és que sigui el millor del món, però bé, més o manco t'hem entès i estem molt contents que pugueu mostrar la vostra música. Ara que es disc, ja fa un temps que està publicant. Només una pregunta, com ha respirat el disc? Què vos ha dit la gent?
1: La gent
0: li ve
1: molt bé, no? En general, jo crec que en tota la diversitat de respostes, jo també predomina la sorpresa. Perquè quan la gent, encara que li puguin dir que barregem jazz i metal, és una cosa que és difícil d'imaginar i que se pot fer de múltiples maneres. No? I encara que sigui una cosa que no a Mallorca per a altres imprens s'hagi fet, cada proposta, en aquest sentit, és única. I llavors jo crec que, en general, primer de tot, en general d'expectació, hi ha gent que tenia expectació, molta expectació de com sonaria això, i crec que ha sorprès. Perquè, agradi o no agradi, jo crec que la pitjor resposta sempre és indiferència. I jo crec que indiferència no n'ha posat cap gens límita.
0: Que bé, Jaume, i d'hores, aquest diumenge vos veurem a partir de les 9 en el claustre de Sant Domingo a Inca, en aquesta primera jornada, primer vespre del Festival de Jazz d'Inca. Jaume, gràcies per haver intervingut i bé, ja tornarem a parlar més endavant. Ara en Joan te farà de portaveu també, si vols.
1: Ah, sí.
0: Molt bé, si li voleu dir alguna cosa en Alice, encara la tenim connectada també.
1: Sí, bàsicament que moltes gràcies per tot i que crec que un festival de jazz, un festival en general, qualsevol aposta cultural, s'ha d'encarregar de cuidar tant el projecte local com un projecte internacional. I jo crec que, per el poc que he sentit abans, quan m'he connectat, han trobat un molt bon balanç al respecte.
0: Sí que ho han trobat.
3: Gràcies, Jaume. De totes maneres, tu no m'has sentit, ja t'ho faré arribar,
0: sí,
3: perquè jo m'ha mort de ganes de que arribi diumenge i escolto el vos, eh? Així que amb moltíssimes ganes de tenir-vos en el nostre festival i de veure-vos i de viure-vos diumenge.
0: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, Jaume, moltes gràcies i que tinguis bon viatge.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Gràcies. I de Jaume, de... Sí. Mòpia, però també a Joan Frontera, que ja mos ho dic, que també tocarà en Mòpia. Per tant, també molta emoció. Hi ha algun canvi? Quan sereu damunt l'escenari? Recorda-mos-ho per aquells que no mos han seguit tant. Ara parlant de Mòpia.
2: Sí, bueno, Mòpia, això és que li hauries demanat a ell. Jo som el darrer que he arribat.
0: Ja, però bueno, tu sabràs, no?
2: Sí, diria que són 15, vai? Però tampoc no vull ficar la pota.
0: Bueno, més
2: però...
0: o manco.
2: Sí, la meva ficada oficial en el grup, de fer, bueno, del darrer concert que varen fer, que m'hi varen anar a ficar, jo vaig gravar el disc seu en el final, però en el final sí que m'he ficat dins el grup, però diria que som uns 15.
0: Molt bé.
2: Diria molt, aproximadament.
0: Molt bé, i vosaltres, i Ovella Negra?
2: Bueno, Ovella Negra, bueno. Som un planter de 8 balladors. A Inca hi podran venir 6 balladors i després els 3 músics més, perquè clar, no tot xerrant sempre de la plantilla que veu la gent, però darrere de tot això hi ha una gentada, perquè hi ha evidentment el manejament, però després hi ha el tècnic de llums, el tècnic de so, i bueno, o sigui, és tota una producció que som un caramull de gent.
0: Que bo, està bé que els acuidis a tots. També has vist, vos ho volia demanar a vosaltres, com ha respirat, que vos ha dit la gent?
2: Pues mira, la veritat és que bastant bé. És a dir, el disc l'havien de presentar a Nadal, però van tenir un sèrie de problemes, diguem, personals, per això després ho vàrem retrasar. I agraïm, també, evidentment, que abans ho vaig xerrat en Jaume, no? Però jo també els hi agraeix moltíssim haver comptat amb Ovella Negra novament, perquè també ens ha donat l'oportunitat de dins un festival poder estrenar aquest disc, que va sortir... no sé si el desembre que va sortir, però clar, encara no l'havíem presentat per històries nostres. Però amb la discogràfica han fet molta feina i des de fora, sobretot fora de Mallorca, s'ha interessat bastanta gent, com us han anat demanant, i molt bé, la veritat és que molt contents. La gent passa una mica el mateix que deia en Jaume de la mescla de jazz amb metal, passa una mica amb la part de jazz i música tradicional, no? Perquè al final... La gent està basada a escoltar una forma de veure la música tradicional. Però, clar, nosaltres en presentàvem una altra, no? I el fet de sentir aquestes melodies que d'una forma o una altra ens arriben, sigui per un predí o per un cosí o per un pare o per una mare que ballava o que era xeremier o que tal, que els has sentit tota la vida, però passades per aquests edats, jo crec que és interessant. Agradi més el manco és interessant, no?
0: No, agradarà segur i agrada
3: segur. Agrada moltíssim. Agrada moltíssim. I res més enfora, les gràcies al revés, les gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-vos tenir a Inca presentant això. O sigui que les gràcies són les nostres cap a vosaltres.
2: En bona et donaré una ferrada.
3: I tant.
0: Que bé, ja sentiu...
3: Com a tard dia de nou.
0: Exacte, com a tard. Si no, abans sentiu a Joan Frontera, que tocarà aquest diumenge a Mòpia, però que també és un dels membres, una de les ànimes d'Ovella Negra, que actuarà en diumenge de nou. Ja ho han dit al mig, Xavi Torres Trio, Miguel Zenón, però Alice, mos havien quedat sense comentar aquesta darrera actuació que tancarà el festival, que serà la de Miquel Àngel Rigo i el seu quintet amb aquest Moixa Esquiu, que és un projecte que ens ha semblat també molt interessant.
3: Sí, aquí, clar, estem parlant novament d'un referent, no?, de jazz balear, per tant, allà el sentim.
0: Ara el sentim, anem a escoltar-lo un poc.
3: Sí.
0: Anem a escoltar-lo un moment.

0: I d'Alice, entenem que vendrà amb el quintet, no? Que vendran tots cinc.
1: Sí. I aquí tenim pues, això, no? un referent dins el jazz balear, i en aquest cas pues, sí que tenim un jazz clàssic, també molt elegant i òbviament, una altíssima qualitat artística i estilística. I també mos duen un repertori de composicions pròpies que estan basades en una trajectòria molt llarga, així que és un must per tancar i cloure el nostre Inca Jazz a les portes, a les portetes de tancar les festes d'Inca amb Sant Antoni i Sant Sabent, dia 30.
0: Carai, que bé, perquè, Alice, ara la veritat és que vos hi estàu posant de valenta, no?, a potenciar, a reviscolar, en certa manera, tota aquesta part cultural d'Inca.
1: Va, Inca, estem a tope.
0: A tope,
1: si jo vos digués, sí. Perquè això és el jazz, però si ara vos digués, vull dir, és vera que tenim moltíssima proposta. Pràcticament cada dia en el juliol tenim un esdeveniment, ara només de l'àrea de cultura. Després s'hi ha d'afegir tota la banda de, que des de l'àrea de festes estan preparant o tenen preparat en el seu programa de festes. Vull dir, en el mes de juliol Inca estarà molt activa i que sigui així molt d'anys, perquè la veritat és que és molt guapo veure una ciutat tan viva.
0: I doncs, estem encantats de poder compartir tota aquesta il·lusió que teniu des de la regidoria de cultura, des de l'Ajuntament i també per la banda de els grups. Avui hem parlat una miqueta amb dos d'ells, breument, però també mos feia molta il·lusió poder acostar i que ells poguessin també convidar tota la gent d'Inca a participar d'aquest concert. Joan Frontera, moltes gràcies, que sigui tot un èxit. I segurament si, bé, supos que omplireu tots aquest espai tan especial en aquesta nova edició del Festival de Jazz d'Inca. Ovella Negra, com han dit, estaran diumenge de nou i aquest diumenge sí. En Joan també tocarà amb Òpia. Joan, gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres també. I en Alice Weber també, regidora, bé, amb una feina que se nota amb aquests resultats que poden comentar avui també en aquest cas a l'aviador. Alice, molt d'èxits i molt aviat seguim parlant d'altres propostes culturals que organitzeu des d'Inca.
1: Fantàstic, sempre que vulgueu. Així que moltíssimes gràcies per tenir-nos, per fer-vos ressò del nostre festival de jazz i espero veure-vos hi. Així que ja ho sabeu, esteu ben convidats, tot l'aviador.
0: Moltíssimes gràcies, allà mos trobarem. Que vagi molt bé.
1: Molt bé. Adéu. Igualment, moltes gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
3: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
0: L'aviador.
8: I avui, per acabar, escoltam el nou tema que han publicat els membres de The Team Makers, que ja sabeu que sempre miren de sortir, de fer actuacions a fora. I escoltarem a tot quatre, en Xesc, en Mats, en Moncho i en Pazis, que mos presenten el seu darrer tema.
9: Bon dia, aviador y aviadores y aviadoras. Somos The Team Makers.
10: Y estamos muy, muy contentos de poder presentar en este fabuloso programa para los music lovers de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera nuestro nuevo single que se llama Love of Love.
9: A ver, si alguien de más lejos lo quiere escuchar, también.
11: No es una canción de amor, es una canción sobre ese amor.
9: Y bueno, se nos ocurrió hacer un vídeo aquí, fuera, al lado de donde ensayamos, en el campo, con esta temática de picnic, de naturaleza y de compartir y de quererse mucho.
10: Exactamente, por en el fondo todos somos una gran hermandad de amor, paz y felicidad.
11: Bé, i moltes gràcies a vosaltres per donar-me el suport. Dir-vos que d'aquí dues setmanes estarem presentant-lo a Anglaterra en un festival Tot in the Hole in Luton.
9: Adiós.
10: Adiós. Passeu bé.

En sa música dels T-Makers, Love of Love, vos deixam tot això amb Marga Cifre, a sa part tècnica, tot d'una arriba l'informatiu vespre. Adeu, fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Poder ser capaç físicament o mentalment, tenir la força, l'habilitat, els mitjans de fer l'acció indicada. Diuen que voler es poder, com si tot estigués en les nostres mans. Poder també és la facultat que posa en estat de fer alguna cosa. Ja deia el tiet de Peter Parker que un gran poder comporta una gran responsabilitat. Queda clar que la majoria dels poderosos es varen perdre aquesta escena de Spider-Man. O potser estaven per una altra cosa.

0: Començant reivindicant el poder de l'amor, la veu i la música de Huey Lewis and the News, banda sonora de la mítica Regreso al Futuro. Ho deim així en castellà perquè d'aquesta manera és com va entrar a formar part de la memòria cinèfila de tota una generació. El poder de l'amor que asseguren que mou muntanyes, però com que a nosaltres ens agrada estimar i ser estimats en la nostra llengua, escolteu aquesta petita joia de Micael Brunet en el piano, amb la Caterina Bibiloni i en Guillem Simó. El meu poder no és tan gran, es titula. Un tribut als escriptors en llengua catalana que han glosat el desig amorós.
1: Escolt.
2: Amora.
1: Dir-te cas.
2: Amora.
1: Vos escolt.
2: Amora.
1: Plena de seny.
2: Un joc de daus us compa.
1: Escolt.
2: Amora.
1: Dir-te cas.
2: Amora.
1: Vos escolt.
2: Amora.
1: Plena de seny.

0: plena de seny. No cal dir-vos que us estim, ja que crec del cert que n'estau segura. Encara que mostrau desconèixer la causa de per què l'amor és tan desigual.
1: Vos escolt, llire entre cas.
0: Plena de seny, el lleig desig faig tall, els mals arbots no es fan al meu ribatge.
1: Vos escolt, plena de seny.
0: Enteneu, doncs, que dins el meu coratge els pensaments no en davallen avall.
1: El meu poder no és tan gran, llire entre cas.
0: Plena de seny.
1: El meu poder no és tan gran que pogués fer una corona invisible.
0: L'enteniment em pensa com pot millor posar-se el llaç d'amor.
1: Vos la mereixeu.
0: Camino dret, sense aturador, cap a la mort, si ningú me'n defensa.
1: Car la que és visible no s'ha de posar allí on hi ha el miracle.
0: Llir entre cards, vos sabeu i jo sé que es pot bé fer hom morir per amor.
1: El meu poder no és tan gran.
0: Creure de mi que sou en tal dolor, no fareu molt que hi doneu plena fe.
1: Escolt, immens aguai de llum, atònit la teva veu.
0: Amor, de vos em sent més que no en sé.
1: La teva veu profunda.
0: Em restarà de vos la pitjor part.
1: La teva veu profunda.
0: Us coneix millor qui no us pateix.
1: La teva veu profunda que fa inútil per sempre més que el llibre.
0: A un joc de daus us compararé.
1: El meu poder no és tan gran, llire entre cars.
0: Amor.
2: Canviem de ritme amb aquesta oda de Pedro Guerra, Contra el poder. Contra el poder.

0: Per aquest estiu, la UNED a les Illes Balears ha preparat diferents cursos, allò perquè refresquem el nostre coneixement, així ho diuen, i mos han fixat en un molt interessant que té a veure més amb la paraula que hem triat per al programa d'avui, que és poder, i que se titula El descrèdit dels poders, perquè els influenciadors han substituït els experts. Se celebrarà del 6 al 8 de juliol, i el seu coordinador és en Xisco Roger, a qui ja saludam. Com estàs? Benvingut.
1: Què tal? Com va? Moltes gràcies.
0: Molt bé, molt interessant aquest curs que se celebra, com dic, del 6 al 8 de juliol. A més, en format presencial a Mallorca, en directe i per diferit, per internet, que això també és molt interessant perquè ningú se'l perdi si hi està interessat. Escolta, què passa amb el poder, Xisco? Se posa un poc això en solfes, poder establert?
1: Sí, en aquest curs, moltes gràcies el primer de tot per fer-vos ressò. En aquest curs deim el descrèdito. Han de dir que el curs com a llengua vehicular es fa en castellà per una raó elemental, que és que, com tu has assenyalat molt bé, es fa de manera presencial a Mallorca, però es pot seguir en línia, de manera en directe o en diferit, des de qualsevol lloc. I, de fet, hi ha un munt de gent apuntada que són de la resta de comunitats autònomes. Aleshores, el descrédito de los poderes. ¿Por qué los influenciadores han sustituido a los expertos? Parlem de poderes en sentit molt ampli, perquè, clar, poders, tot una pensam en la política, i, efectivament, o el famós quart poder nostre, els mitjans de comunicació, però els curs ho entenen d'una manera molt àmplia. També és la filosofia, també és pensament, també l'art. Vull dir, tot allò que, en teoria, es considerava establert i bastant fixat, tot això està en qüestió, no? I bé, està la qüestió de les xarxes socials, està la qüestió dels influenciadors, i a tot allò li donarem un bon repàs en diferents vessants, amb 8 intervencions, cadascuna de les quals abordarà un àmbit determinat.
0: Molt bé, aquí tenim aquest poder, efectivament, que se posen entre dits. Sempre dèiem allò dels 3 poders de l'Estat, que ja fins i tot se mesclen, no? I aquest quart poder, que serien els mitjans de comunicació, però això va molt més enllà, i començau xerrant des del crèdit de la política, amb Pablo Simón Cosano, un home més molt ràpid, molt àgil, molt interessant a l'hora d'analitzar l'actualitat. Matías Vallès també parlarà del testament dels mitjans de comunicació, serà molt interessant, però després tenim el descrèdit de la cultura, pensar, conèixer i influenciar, de l'argument, el relat, aquesta deslegitimació del llenguatge en l'esfera pública, i tu també hi participes amb una xerrada, amb una ponència que també té molt bona pinta, que és el descrèdit de la història. No deixis que el teu ADN te faci malbé, una bona hipòtesi. A veure, Xisco, per on aniràs?
1: Sí, a veure, jo faig de coordinador d'aquest curs. He de dir que en els cursos d'estiu, el primer de tot és que els cursos d'estiu que organitza el Centre Associat de la UNED d'Illes Balears no tan sols està obert a qualsevol persona de qualsevol lloc del món que s'hi vulgui apuntar, perquè se pot seguir en línia, sinó que també està obert no tan sols a gent que siguin alumnes, sinó a qualsevol persona que estigui interessada. De fet, a la plana web UNED Illes Balears teniu tota la informació, podeu fer la matrícula en línia, i en aquest sentit, sempre hi ha un director de curs, que en aquest cas és Antonio López, catedràtic de Treball Social, i una persona amb la qual ja hem col·laborat amb altres aventures d'aquest tipus, i jo, que faig de coordinador. A banda de fer de coordinador, com tu comentes, bé, jo som professor d'història, professor tutor d'història des d'un nen, i abord justament la qüestió històrica. Perquè és història constantment en fent referència. I, de fet, al món públic, al món polític, sí, perquè quan se va fer això, se va fer allò altre. I moltes vegades es fa de manera, perdona l'observació, entre moltes cometes, molt alegre. Sí. El títol de la ponència, efectivament, és el descrèdit de la història. O sigui, clar, hi ha una història acadèmica, no té per què ser avorrida, però sí una història rigorosa, i després sembla que, en tots els meus respectes, qualsevol pot opinar, no, perquè se va fer jo, no, perquè es trajecte... I d'aquí el subtítol, també, eh? No deixes que l'ADN te sopi una bona hipòtesi. O sigui, jo tinc els meus rotllos, la meva història, home, però les dades científiques diuen que bé, no, tampoc no hem de ser tant d'això. Això és la sabessa històrica, però dins el que és la idea bàsica d'aquest curs, això ho podem aplicar a totes aquestes raïs que estan comentant.
0: I tant. Sí, ara me feies pensar també en aquella frase aplicada en el periodisme, no dejes que la verdad te estropee una buena noticia, no? Que també se
1: de
0: diu.
1: Fet, jo és que tinc el doble aspecte, clar, jo som periodista, sí, però també faig classes d'història, i sí, evidentment, és un plagi descarat d'aquest principi essencial del periodisme.
0: Bé, però està molt bé dir-ho en aquest moment, a més, en què se posa, o hi ha persones o personatges que posen en entredit la ciència, també, amb allò de, és que jo opin, no? Jo opin sí. Que la Terra és plana. No, no, és la meva opinió, la Terra és plana és la meva opinió, no? I aquí tenim justament els mitjans de xarxes socials que amplifiquen aquesta, no sé, aquest tipus d'arguments, no? Que haurien de ja superar-se i deixar-se de banda, en canvi se tornen a imposar. Jo m'imagino que tot això també sortirà en aquest programa que heu organitzat en aquest curs.
1: Sí, aquest aspecte també és molt important. Bé, tots ho són, eh? I a més he de dir també una cosa. En aquest curs hi ha quatre dones i quatre homes. Ja m'ha semblat molt important que sigui tot el paritari que sigui possible. Però justament una de les dones que hi participen és la Blanca Pavón. Sí. I la Blanca Pavón, justament, tot això que estaves comentant fa un moment, la Terra és plana, sí. Les vacunes són dolentes, sí. I tenim una persona que només és molt jove, sí. I a més és escriptora, té publicada una novel·la fa poc, sinó que està fent actualment el doctorat en enginyeria aeroespacial. Uh-huh. Vull dir que és una persona absolutament autoritzada de parlar de tots aquests temes. I ella parlarà de verdad y relato, anatomia del escrito científico, sí, que és exactament això que estava fent. Sembla que a terrenys determinat, la història, ara també és ciència, cosa que m'ha deixat estorat, del qual pot opinar qualsevol. Uh-huh. No, opinar sí, això és un país lliure, afortunadament, i dir beneitures també, eh? Vull dir, i vaja, tots deim qualque beneitura de tant
0: sí,
1: en tant.
0: Sí, tant, clar.
1: Però, home, és el que tu deies fa un moment, que te diguin en aquestes alçades que la Terra és plana, resulta, de vegades resulta com avorrit. Jo, hi ha una frase genial de mossèn Alcobé, Antoni Maria Alcobé, sí. Que era, no perdrem més temps discutint amb aquells que neguen allò que és evident. I jo m'agrada molt aquesta frase.
0: No està gens malament, eh? Anar-la recordant, en l'actualitat. Perquè és
1: sí, era un gran,
0: que era
1: un gran home.
0: Era un gran home i que s'imposi això de no, és la meva opinió, quan sigui valgués tot, en aquests moments és bastant terrible. Idò, ara ho deia en Xisco Rogent, a Blanca Pavón Castillo, dimecres 8 de juliol, Verdad y Relato, Anatomía del Descrédito Científico, en aquest curs que organitza la UNED, el descrédito de los poderes, porque los influenciadores han sustituido a los expertos, i la darrera ponència d'Antonio López Peláez, catedrático de Treball Social i Serveis Socials de la UNED, crida l'atenció, el descrédito de la lucha por los derechos humanos, pregunta, ¿era Jesucristo woke?
1: Clar, és que quan... Bé, jo me vaig posar en contacte amb Antonio, la veritat és que ja n'hem fet uns quants cursos d'estiu, ell és una persona molt inquieta i amb molt bona capacitat de comunicació, a més és una persona que fa una mica de tot i constantment està participant en fòrums internacionals. I quan estaven com fent els apunts, no? I per on començar, amic, de què podem parlar? I va dir, és que aquest concepte de woke... Sí, jo que abans, tu deies, un senyor que lluita pels drets humans, se lluita de les dones, pels seus drets, que és importantíssim. Per jo és la revolució més important que ha hagut en la història d'ençà. Ja resulta que no, que si dius això ets un feminazi.
0: Sí, sí.
1: I això, i és un concepte, i Antonio me va dir, no, això, crec que és important parlar d'això. I justament el títol, sí, sempre cercam títols que siguin, home, són cursos d'estiu, són de promoció,
0: són
1: de divulgació.
0: Sí, sí,
1: vull dir
0: sí,
1: que
0: sí.
1: No es tracta de fer un exercici acadèmic super rebuscat, no. I el títol és justament aquí, aquest. El descrédito de la lucha, però, o sigui, allò que abans era admirat, reconegut, ara resulta que és com denostat. I ja. Jesucristo era woke.
0: No, molt bé. I tot això, a més, que és el més interessant, és que ens du a reflexionar, a tenir informació de part de persones molt acreditades per la seva trajectòria, estudis i experiència. Després, cada un que agafi el que trobi, però que necessitam això, molta informació per tenir molta reflexió i un esperit crític que no hauríem d'abandonar mai. Xisco Roger, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I només recordo això, que per informar-se, per matricular-se fins i tot, teniu la plana web Unet Illes Balears. Moltíssimes gràcies, bon vespre.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Barbó.

A través del gel i el fred de l'hivern, baixant per l'avinguda Nicolet, una ciutat en flames lluitava contra el foc i el gel, sota les botes d'una força d'ocupació. L'exèrcit privat del rei Trump, amb les armes cenyides a l'abric, va arribar a Minneapolis per imposar la llei, o això és el que deien. Entre el fum i les bales de goma, els primers llums de l'alba, la ciutadania va alçar-se per la justícia, en les veus ressonant en la nit, hi havia petjades de sang allà on la clemència hauria d'haver estat present, i dos morts abandonats a la sort en carrers coberts de neu, Àlex Preti i René Gut. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Bruce Springsteen va aixecar la veu contra el poder de Donald Trump i el seu exèrcit contra migrants, al mateix temps que encoratjava la gent a demostrar el poder del poble. El poder del rei i el poder del poble. La història està escrita a base de xocs entre aquests dos poders. També va enardir el poder del poble Barack Obama per arribar al poder com a president número 44 dels Estats Units. El primer afroamericà en doble nacionalitat keniana, per cert, fins l'any 1982. The people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there's never been anything false about hope.

0: Però tornant al poder actual de Donald Trump i enllaçant-lo amb el curs de la UNED de que acabem de xerrar amb en Xisco Roger, recordam la xerrada que vàrem mantenir amb una de les ponents d'aquest curs, Laura Camargo, autora de Trumpismo discursivo, origen i expansió del discurso de la ola reaccionària global. Li demanàvem perquè Trump, com a exemple del discurs d'aquesta onada reaccionària...
1: És una molt bona pregunta perquè des d'un punt de vista aïllat podria semblar que el discurs de l'extrema dreta és nou i que ha sorgit amb la primera legislatura, la primera campanya electoral del Trump, que, com sabeu, va tenir lloc a l'any 2016. Això no és veritat, però el que sí que és cert és que Trump suposa un abans i un després, un punt d'inflexió en aquesta expansió de l'onada reaccionària global, la qual surt en el subtítol que acabes de llegir d'aquest llibre que ha publicat. I realment ell té una influència molt forta en la consolidació d'un estil comunicatiu que es basa en l'agressivitat, en la banalitat, en l'insult, efectivament també, com no, en allò que s'anomena popularment les fake news o els bulos, les mentides, per dir-ho d'una manera, o les mitges veritats, per dir-ho d'una manera, sense recórrer en aquestes altres etiquetes, i que cerca coses molt clares, no? I és polaritzar, viralitzar-se les xarxes socials, que són una eina absolutament necessària d'aquest discurs trumpista o d'aquest trumpisme discursiu que ja és global, i sobretot també confosar la gent, la ciutadania, dels veritables objectius de la tasca política. Llavors, en Trump és en realitat un catalitzador d'aquestes noves formes de comunicació en les quals també, evidentment, l'impacte d'internet i de les xarxes socials tenen molt a veure. I finalment, una concepció espectacularitzant de la política. La política ja no és una manera de gestionar o de mediar entre els ciutadans i les institucions i tractar d'arreglar i de solucionar els problemes de la vida de la gent, sinó que la política és també un espectacle. I en aquest sentit, un discurs que sigui agressiu, un discurs que sigui espectacular d'alguna manera, que no sigui pla, que no sigui el de sempre, que no sigui un discurs normal de la retòrica clàssica, crida més l'atenció.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
7: Toni Camps, com estàs? Benvingut a casa teva.
8: Encantat, aquí, un superpoderós.
7: Ja te veig, ja tens un bon bronz i una bona capa.
8: No olviden supervitaminar-se i mineralitzar-se. Hasta el próximo programa, amiguitos.
7: Esos superpoderes que tenia superrato, no?
8: Sí, ja.
7: Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Poder és la nostra paraula, Toni Camps.
8: Ei, superpoder. Com ho has demanat? I poder és fàcil. Perdón, hi ha una ristra infinita de pel·lícules de poderosos i de superpoderosos. Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Li deia, just abans de morir el tio Ben, a Peter Parker, quan se n'acabava de donar compte que tenia els poders d'una aranya. Peter Parker, perquè ells que no ho sapigueu, és Spider-Man.

0: És el que no entiendo.
1: A què acabam d'escoltar, Tony Camps?
2: Acabam d'escoltar a dos grans actors. Ed Harris, sa veu de Bruce Willis, i Clint Eastwood, amb sa magnífica veu del desaparegut Constantino Romero. Tots dos estaven xerrant a sa barra d'un restaurant a sa pel·lícula Poder Absoluto, que és aquesta primera història que du sa paraula poder en el títol. La història és d'un lladre, un lladre d'aquests finos, de guante blanco, un poc Arsène Lupin, el Clint Eastwood, el personatge, que mentre està robant la mansió d'un milionari és testimoni involuntari d'un assassinat passional. No passaria res, seria un thriller a l'uso, però hi ha un problema, i és que, a part de l'assassinat, qui és assassí és un dels homes més poderosos del món, és a dir, el president dels Estats Units.
1: Però un moment, on estava robant aquesta home a Casa aquesta Blanca?
2: Estava, no, una no estava robant una mansió.
1: Val.
2: Estava robant una mansió d'un milionari que aquest milionari li havia deixat la mansió en el president perquè se colgàs amb una joveneta. I un moment donat d'ataque passional assassina en aquesta
1: lota. Dona. Val.
2: I Clint Eastwood és testimoni d'aquesta assassina.
1: Sí.
2: Aleshores, clar, ell és un lladre. Vull dir, com dius, perdona, es que estaba robando en casa de este tipo y he visto como el presidente de los Estados Unidos se cargaba un altre.
1: Pa creérselo,
2: va. És una pel·lícula dirigida per Clint Eastwood, interpretada també per Clint Eastwood, Gene Hackman com a president dels Estats Units i Ed Harris. És un thriller a l'ús, amb molt de girs de guió, amb escenes d'acció i uns actors genials acompanyant en els dos protagonistes que acabàvem d'escoltar. A més, és una pel·lícula que té un punt de reflexió sobre l'esperança de ser bones persones o un món corrupte. Que, a més, bona persona tampoc era, perquè, clar, vull dir, al final, Clint Eastwood és un lladre.
1: Ja.
2: Que tampoc... Mos agrada Clint Eastwood. Quan fa de Clint Eastwood, a pesar de ser Clint Eastwood,
1: perquè ja que dic,
2: és un tipus que té una doble moral bastant desagradable d'escoltar. Quan se posa seriós i se posa xerrada segons quines coses, val més que no li... Saps com diu la nostra estimada Ariadna Salvador? Separemos a l'artista de su obra. No? Perquè si no...
1: Vinga, jo l'estimaré sempre. Clint Eastwood, seguim amb quina pel·lícula, a veure.
2: El poder absolut de la que parla la pel·lícula anterior no té res a veure amb el poder d'aquesta.
3: Hay crisis en la Casa Blanca.
4: ¿Cuál es la crisis?
3: Y los principales asesores del presidente han sido convocados.
4: Oh, vaya.
5: El abuso sexual tuvo lugar dentro del despacho Oval. A solo unos días de las elecciones, ¿cómo afectará este escándalo a los resultados?
1: Venga, que tenim aquí.
2: Aquí tenim, també tenim els presidents dels Estats Units. A veure, en aquest cas, els presidents dels Estats Units s'ha estat un cap de setmana amb una joveneta, també, com a la pel·lícula anterior, però és ell el que ha tingut una tanta
1: cop. No ha matat ningú, quasi mor ell.
2: Quasi mor ell, li pega un llullo gros. Allà que dic és una comèdia, ojo. Un periodista ho sap, utilitza el seu contrari, perquè tot això passa 15 dies abans de les eleccions a la presidència dels Estats Units, i els assessors de la Casa Blanca s'ajunten per tapar-ho. Com ho tapen? Pues fent una cortina de humo. El títol en castellà és una traducció lliure del títol en anglès, que és Walk the Dog, és a dir, és la que mou el ca. És una pel·lícula dirigida per Barry Levinson, en Dustin Hoffman, Robert De Niro, en Eche i Woody Harrelson, i una joveníssima Kirsten Dunst. I és una de les pel·lícules amb més mala llet política que s'estrenaren en els anys 90. Té un guió de David Mamet, que és polissó, com ell tot sol, amb un sentit de sumó sobre un país que és capaç de fer qualsevol cosa per no perdre la seva hegemonia. En aquest cas, la cosa que fan per intentar tapar que el president dels Estats Units s'ha colgat amb una lota i, a més, ha tingut un atac de cor, és inventar-se una guerra.
1: Ah, ja.
2: Bàsicament, contracten a un productor de Hollywood perquè rodi una guerra amb Albània. Ah. I per què Albània? Diu, què sabes tu de los albaneses? Diu, nada. Diu, pues por eso.
1: Quantes cortines de fum s'hauran creat en l'actualitat i s'estaran creant ara mateix?
2: Això és el que deia, que és curiós, que aquest discurs...

0: Des de fa 20 anys, perquè és una pel·lícula de l'any 1997, el que denunciava en aquell moment és exactament el mateix. Vull dir, comenceu a pensar, de totes les coses que li han passat al president dels Estats Units, quines poden ser reals i quines no. A partir d'aquí, ja està. És una història genial, amb uns actors genials, un ritme fantàstic i una rúbrica que fa més falta que mai. I, a més, té la banda sonora de Mark Knopfler. Aquí, de tant en tant, duim pel·lícules amb banda sonora de Mark Knopfler.
1: Molt bé, boníssima.
0: És una gran pel·li, en sèrio. Si no l'heu vista, sobretot és que mos agrada el periodisme i és que mos agrada la comunicació, és d'aquestes que dius, mare de Déu, senyor.
1: Molt bé, no entrarem ara a xerrar de ses no armes de destrucció massiva, així que continuarem estirant de sa paraula poda amb aquesta llista de pel·lícules que ha elaborat en Toni Camps. Per on seguim?
0: Seguim pel poda que té cadascú a dins ell mateix i que depèn de en què fixis sa mirada quan te fixes en ses coses.
2: Se acabó, os he avisado una sola gota más y os largáis.
3: Venga ya, hombre.
2: Fuera ya.
3: Es que fuera se va a derretir.
2: Dentro también se derrite.
3: Pero Bobby...
2: Fuera. Muchas gracias.
3: Pues si hay de qué.
1: Venga, que tenim.
0: The Florida Project. És una pel·lícula que va catapultar a Sean Bean, el director, en el panorama comercial més mediàtic, a pesar de ser una pel·lícula absolutament independent. De fet, va ser el pas previ a la pel·lícula que va guanyar l'Oscar, en la que va guanyar l'Oscar fa un parell d'anys, que se titulava Anora. Aquesta és història d'una nina de 6 anys i els seus amics que passin l'estiu a un petit motel de mala mort proper a Disney World, allà a Florida, mentre els pares i la resta d'adults que els envolten pateixen els efectes d'una crisi immobiliària que va passar l'any 2008. Ja sabem més o manco de què estem parlant. Els únics que són capaços de subsistir en aquesta crisi immobiliària són els nins, que tenen el poder de l'imaginació, de joc, de la fantasia i de donar-li la volta a qualsevol situació per intentar ser feliços. Perquè aquí la gent que té poder són els propietaris dels edificis, dels negocis, mentre els adults fan el que poden per anar sobrevisquent. És una pel·lícula molt curiosa perquè és tan drama com comèdia, o sigui, mantén aquest equilibri constant, és tan tragèdia per culpa del disbarat d'una societat que realment no pots acabar d'entendre. És concebida i ja està, vull dir, és que no té més. I un dels millors retrats possibles de sa infància i d'un país com els Estats Units, perquè és tremenda sa crítica que fa en el sistema social dels Estats Units i així com sa gent se li ven que allà poden fer qualsevol cosa i després a l'hora de sa veritat tothom és rapinyaire com es camanco.
1: Idò, de Florida Project, any 2017, apuntadíssima, jo crec que aquesta no l'he vista i s'acabé ara.
0: S'acabé ara és molt curiosa perquè aquest mateix poder que té aquest de cadascú, no?, que tenien aquests nins, també el pots fer servir tant per ser lliure, com el cas dels protagonistes de Florida Project, o per sotmetre, com és el cas de El poder del perro.
4: Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900.
5: ¿Cuánto tiempo?
6: ¿Cómo dices? Te estás liando con ella.
5: Eres maravillosa, Rose. Nos casamos el domingo.
1: Vámonos, curiós títol, per aquesta pel·lícula, vamos.
0: Sí, The Power of the Dog. Això són dos germans vaquers, és a dir, cowboys, que són copropietaris d'un ranxo enorme on tenen un munt de bestiar. Un dels dos germans és molt bona persona i acaba de casar-se i mudar-se amb la seva dona en el ranxo. L'altre és un malcarat malsofrit que exerceix el poder cruel sobre tots els que l'envolten. però a vegades les coses no són tan simples com quan te planteges en els primers 10 minuts de pel·lícula. Jane Campion, la seva directora, va guanyar l'Oscar i el premi a la millor directora en el Festival de Venècia amb un brillants, absolutament brillants, Benedict Cumberbatch, que a mi m'apareix descomunal, Jesse Plemons, que també està tremendo, i una miqueta més major, abans parlaven de Kristen Dunst, La Cortina de Humo, aquí ja està un poc més major, fent de dona de Jesse Plemons, que és el germà Bonalot. És una pel·lícula hipnòtica, és una pel·lícula aquí on es poder s'exerceix gairebé sense fer res, i a la vegada té el poder de dur-te de viatge en els fons de quasi tot el que passa. Més que veure-la, el que fas és bussetjar a dins història i bussetjar a dins els personatges. Si vos agraden les pel·lícules d'interpretacions brutals, aquesta és un exemple absolut. És fantàstica. El que passa és que sí que és vera que, diguéssim, no és una pel·lícula de cotxes de carreres.
1: No, és llarga i lenta, però bé, se pot veure bé, no? La Jane Campion és del piano.
0: Sí, la directora del piano, que ja havia guanyat l'Oscar a la millor direcció per el piano.
1: Sí.
0: I en aquest cas va guanyar l'Oscar per El poder del perro.
1: Molt bé. I en Kristen Dunst, l'has mencionat dos pics, però en realitat són tres, perquè també era la parella en Spider-Man, així que en realitat ha sortit tres pics.
0: Ha sortit tres vegades, sí, ha sortit tres vegades.
1: Vinga, continuem. Poder és la nostra paraula, de poderosos, estable el món.
0: Sí, sí, i el poder a la societat a la que vivim vol dir, sol vol dir, todo el dinero del mundo.
7: Mi ex-suegro solo compra lo mejor. Es hora de que haga aquello para lo que le paga. Ojalá sea tan bueno como todo lo que compra.
8: Hay que pagar el rescate, señor Getty.
9: Me temo que no me sobra el dinero para esto.
8: No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro?
9: Más. Más.
8: Encontraré a su hijo.
1: Conta, Toni Camps.
0: Any 1973, un jove que viatja pel carrer i viatja per Roma, un jove nord-americà, és segrestat i els seus captors demanen un rescat de 17 milions de dòlars. Sa mare intentarà que el seu predi patern, multimilionari, magnat del petroli, pagui el rescat. Però, com ja han sentit en el tràiler, no serà tan fàcil. El director és Ridley Scott, que ja tenia 80 anys quan va rodar aquesta pel·lícula, però així mateix roda un thriller amb un suspens, sempre increixent-lo, un muntatge molt tens i sense cap concessió. És una pel·lícula sobre el poder dels dobbers que va haver d'afrontar, curiosament, el poder dels medis i de l'opinió pública, perquè acabaven d'acusar a Kevin Spacey d'abusos sexuals quan havia començat el rodatge i va haver de substituir per evitar un escàndol i que la gent no anés directament al cinema.
1: Per qui el varen substituir?
0: I el varen substituir per Mark Wahlberg, que acompanya a Michelle Williams i a Christopher Plummer com a protagonistes. És una història molt entretinguda, rodada amb els pols d'un director jove, a pesar que, com dèiem, ja Ridley Scott ja tenia 80 quan va rodar aquesta pel·lícula. Todo el dinero del mundo.
1: Molt bé, any 2017, de poderosos i de poders d'obbes també, perquè 7 milions de pavos ja n'hi ha.
0: Ja n'hi ha.
1: I escolta, no m'ha xerrat de part d'entrar amb l'Hombre Araña, no hem parlat de superpoders.
0: Ara sí. Perquè i si es poder fos realment un poder absolut, no el poder absolut que diu en Clint Eastwood a la primera pel·lícula que duiem, sinó absolut de veres.
7: Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más.
10: Repíteme su nombre.
7: Thanos.
0: Un supertitán psicòpata que desperta en sa promesa d'arrasar amb tot en el seu pas. O sigui, en tot vol dir en tot, en l'univers sencer. Se posarà un guant i incrustarà 5 pedres precioses que s'anomenen gemes de l'infinit, farà petar els dits, així, tal qual.
1: Sí.
0: I farà desaparèixer la meitat de l'univers. Bàsicament perquè ell considera que l'univers està petat
1: ja.
0: I que hi ha massa gent i que l'única manera de tornar a estar amb equilibri és fer desaparèixer la meitat de l'univers. Així que aquest és el seu propòsit. I això és Vengadores Infinity War i Endgame, que és la darrera pel·lícula de Los Vengadores estrenada fins ara. Ara, d'aquí no res, s'estrenarà Doomsday, que ja és la nova pel·lícula dels mateixos personatges. Va ser un gran díptic, aquest darrer final, aquestes dues darreres pel·lícules de l'any 2018 i l'any 2020. És curiós com varen ser capaços d'adaptar al cinema un univers en el qual cada personatge tenia el seu propi superpoder, cadascun tenia els seus problemes, i tot això estava narrat a les seves pròpies pel·lícules, i quasi totes molt entretingudes. I aquí ara farem un spoiler, però jo crec que quasi tothom les ha vistes. Un dels personatges principals en aquesta pel·lícula, no direm quin, un dels personatges principals en aquesta saga, que desapareix en aquesta saga i acaba la saga desapareguent d'aquest personatge, serà el dolent a la saga següent.
1: Va, jo no puc que esperar. No puc esperar, Toni Camps, no puc esperar. Escolta, hem d'anar acabant. Quin seria el teu superpoder?
0: Me pesques aquí. A mi, no ho sé. L'invisibilitat m'encanta.
1: Sí?
0: És un poder que m'encanta.
1: Vinga.
0: El que passa és que, clar, també hauria de ser fort o algo, perquè si no...
1: No, pot ser invisible. Jo crec que l'ombra invisible no era molt fort.
0: No, el que passa és que, clar...
1: Era polissó.
0: Però si un moment donat t'has d'enfrontar els dolents, per molt invisible que sigui, si tens la meva força física, no serveix per res.
1: Toni, treu-li superpoder d'invisibilitat i acaben tots, home.
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Superinvisible. Ei. Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: TV3 Ràdio és Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol! Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Aquest himne de Patti Smith l'havíem de posar sí o sí en un programa dedicat a la paraula poder. El canvi social i la transformació del món no depèn dels líders polítics, sinó de la força col·lectiva, la solidaritat i la veu de la ciutadania. I per això hem de tornar a recordar, com ens deia Antoni Camps, que un gran poder comporta una gran responsabilitat. Fem-lo servir bé. Ara toca baixar barrera i ho farem amb una pregunta de superherois, ja que així hem acabat la secció de cinema. Quin és el teu superpoder? Un bon amic diu sempre que li agradaria que fos el poder adquisitiu. Ho tenim cru, la majoria dels que vivim en aquestes illes.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Jo crec que el meu superpoder és tenir una intuïció sobrenatural. Tant de bo no tingués aquesta intuïció, perquè moltes vegades intues coses que no vull que passin, però com que sempre me passa que les acab endivinant, pues això, tinc molt bona intuïció. És una sensació física i molt espiritual, és com d'ànima, no? És com qualque cosa entre el cervell i l'estómac, com que se connecta, i jo ho sent, com de fons, la cosa, si li faig cas o no.

I del meu superpoder, ara vos ho diré entre nosaltres, perquè no m'ho sent gaire gent, però un secret. I és que puc volar. No, però, clar, però seriosament no pot saber més gent. Jo, per anar a Ca Nostra, molta gent agafa transport públic o els cotxes, jo no. Jo amb l'aire i arribo a Ca Nostra volant. I aquest és el meu superpoder.

És vera, però bé, que si no, ningú s'ho creu mai, però bé, ja, ja està. Mira, el meu superpoder, jo diria que és, o que podria ser el manco, el poder de la conversa. Per exemple, m'agrada molt conversar, arribar a enteses... Som una persona molt raonable, trob. I el poder de la conversa, diria.

0: meu superpoder és la imaginació, la capacitat d'imaginar, en la qual mai estic avorrit, que t'apareix. Se m'activa en qualsevol moment, però un lloc on sempre me funciona molt bé és mentre estic manant. I després també, quan no m'he quedat altre remei que he de pensar una cosa tal qual i ja estic en el darrer segon, dic, ui, això pot anar bé. Bé, és un altre moment també, quan no m'he quedat altre remei.
1: Ahora tengo el mar al frente, como en cada pensamiento, juego libre con el viento, mientras vuelvo me detengo.

0: Tens algun superpoder?
1: Sí, però em fa por dir-ho. Les coses passen sempre davant jo. Per tant, m'enduc exclusives de coses, de vegades, que no són noticiables. A la ràdio no s'ho poden contar, però tot, els xafardotjos inclosos, passen sempre davant jo.
0: I què fas amb aquest gran poder? Perquè tu saps que un gran poder comporta una gran responsabilitat.
1: Clar, aquí arriba la meva gran professionalitat, que et sabrà que pot comptar i que no. En aquí i a on.

El meu superpoder és aixecar-me sempre 2 o 3 minuts abans de l'alarma. Tinc un rellotge intern i sempre me desperto abans que l'alarma. Me torno a dormir els 2 minuts que me falten i després sona. Però sempre me desperto abans. Jo crec que és perquè quan me poso l'alarma ja m'adormo molt conscienciat que m'aixecaré a certa hora i a l'hora de despertar-me el meu cos ja no pot més i s'ha de despertar abans.

0: El meu poder en tinc dos. La disciplina i la paciència.
1: I quin t'agradaria tenir que no tens?
0: Ostres, aquí m'agafes supermemori. Pintura.
2: Superpoder, no sé si és un superpoder o una desgràcia, però tot se me nota sa cara. És a dir, si no xerra sa meva cara, xerra per jo.
1: I quin superpoder t'agradaria tenir?
2: Teletransportació, perquè així podria anar de viatge sempre que volgués.
3: Pues m'agradaria sempre xerrant davant un micròfon, perquè darrere tot el que vulgui parar davant un micròfon no vaig massa bé.
1: Saps que ho acabes d'aconseguir? Que tens un superpoder?
3: Sí, sí, ha costat, però sí.
4: Superpoder, crec que dormi molt. M'agrada molt dormir, sí.
1: Gràcies a totes les companyes i companys d'IV3 Ràdio que mos han trobat a la redacció parlant de superpoders. Ninés Mateu, en Xavi Oliver, en David Serra, en Jordi Suárez, en Maria Eugènia Quegles, en Maria Pons, en Toni Cardell, en Marga Cifra i en Miquel Jung. Com que en Miquel diu que el seu gran superpoder és dormir, nosaltres mos anem a dormir, deixant barrera i fins demà. Music is
5: power! Entre avui i demà.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com va, com anem?
2: Hola, què tal?
0: Xavi. No tenim secrets amb els oients. Com han anat aquestes vacances? Conta-m'ho tot.
1: Com ha anat? Ja vos diria que vos començava a enyorar, però per ventura me faltaven encara un període de mesos.
0: Per enyorar-mos.
1: Sí, però és veritat que han anat molt bé. Fem molta bonda tot el dia, he descansat...
2: Des d'aquí a Xiu-Xiu me van preocupar de no dir la ubicació on anaves, per si cas.
1: Ah, no ho vareu dir?
0: No ho vàrem dir. Sabem que tens moltes seguidores i no vàrem voler dir on eres.
1: Me'n vaig anar a...
0: Vinga, dic, que ho digui.
1: A Honolulu!
0: No, això no
1: s'ho
0: creu ningú.
1: No, no és veritat. I te'n vagis en una setmana... No, em vaig anar... A veure, no va ser res especial. Em vaig anar...
0: Com si una setmana no fos res,
1: a Barcelona, és a dir, no hi havia res de nou.
0: Ah, Barcelona
2: és especial.
0: Nit de Sant Joan.
1: Bé, és igual. D'acord. No, la qüestió és que heu fet voltros durant la meva absència.
2: Poca cosa. Hem descobert que Nina és escronòfoba, per exemple.
0: Escucha, a mi me passa també.
3: Això és un símptoma, claro. Jo crec que és possible que sigui escronòfoba.
0: cert.
1: M'ho van diagnosticar. És possible que sigui escronòfoba. Sí. Què és cronòfob? La cronofòbia,
2: és que no hi era, justament. Ho van explicar perfectament.
1: Jordi, escolta, me sap greu. No puc estar al tanto de tot.
0: Por que... el pas del temps.
2: Uf. Exacte.
1: Això molt, molt de poetes que són cronòfobs. Sí. Ja
0: per
1: no
0: cert, avui a Sant Pere i Sant Pau.
1: I per això avui farem una reunió de Peres i Pau.
0: No,
2: per favor.
1: Ha arribat ja una mica massa en fort.
0: Ja hem fet un repàs. Hem fet la reunió de Toni.
1: No, la reunió no l'hem feta. Hem fet la proposició.
2: Exacte.
0: La proposta de reunió de Toni, de Nofres, que bé, que la vàrem fer Nofres, no nosaltres, però hi vàrem ser. De Marx pot ser, m'ho invent.
1: No, de Marx era Catalunya. Nosaltres competien amb els catalans per veure Menci, aconseguien aplegar més Marx, més Tonis que els Marx.
2: El que passa és que tanta proposta i no ho acabem fent i acabarem omplint som moix un dia de Tonis, de
1: Toni,
2: Joan.
1: Marx, Joan.
0: La darrera proposta va ser de Joan, que també va anar molt bé. Avui tenim Margalida Cifra en el control tècnic.

0: Aquesta cançó és un poc...
1: Sí, jo, és un poc grollera.
0: És un poc de rombos. No sé qui l'ha posada.
1: Per ventura ser directora d'aquest programa.
0: Qui ets la directora?
1: I el títol de la cançó quina
0: una
1: és?
0: Una directora dirigeix.
1: I el dirigeix per la cançó.
0: Escolta...
1: El títol d'aquesta... Quina és, Jordi?
2: Jo no ho llegiré. Perquè troc que no se mereix.
0: Digue-ho tu.
1: No, jo no ho diré.
0: No, ja no serà que voleu per xassam. Escolta-me, Xavi, no passis pena que en la teva absència en toca molt de temes. Nosaltres, pim-pam, ràdio.
1: Ràdio, exacte. Ràdio. Això és el que vol agradar a vosaltres. Ràdio clàssica.
0: En toca tot tipus de temes. Mm-hmm. Fins i tot esports.
1: Sí. Home, sí. T'han diagnosticat una cronofòbia,
0: està
1: per
0: clar
1: exemple.
0: Que aquest programa toca tots els temes.
1: Sí, però d'esports no precisament, perquè recordem que Xiu-Xiu no és precisament un programa d'esports.
0: Un poc de tot. En aquesta festa hi ha molt de VIP, per descomptat hi ha tota la plantilla del Barça. El que falta és Neymar. Falta en Neymar perquè...
3: Perquè Neymar no ajuda al Barça.
1: Bé, no passa res.
0: Bé, la moroteca a vegades...
1: Passa factura.
0: Té aquestes coses.
2: Orina, com va Neymar en el Mundial? No pot fer una crònica.
1: Mira l'en Jordi.
0: Juguen al Mundial.
1: Ja...
2: Sí, juguen al Mundial. Crec que sí, bé, no ho sé.
0: Bé, ja sabeu que aquí...
1: Parlant de tot. Exacte, moraran les coses extravagants, irreverents, cridaneres.
0: Sí, i precisament, si xerram d'esports i juntam totes aquestes paraules, vosaltres heu sentit xerrar de... Es futsilles, és un esport, eh?
1: Com futsilla? Com sí. Que futsilla? És a dir, no sap quina excusa per posar per no anar al gimnàs, que t'has inventat un esport.
0: No l'he inventat jo. L'ha inventat una altra gent, és futsilles. Mireu, xerrarem amb el president de la Federació Internacional de Futsilles i veureu que no m'ho invent. Yellow Shoes, bon vespre.
4: Hola, bon ja és vespre.
0: Sí, bé, nosaltres deim bon vespre.
1: No, encara és de dia.
0: Bon
1: dia.
4: Bon vespre.
0: Menys ara haurem de canviar la forma de saludar.
1: Home, bon dia.
4: No, per favor, que no sigui per allò, no.
0: Escolta, Yellow Shoes, bé, mos ha creat el teu nom l'atenció, això per començar, i després el nom de la competició, Futsilles. Per favor, explica-mos això, què és el Futsilles?
4: Bueno, el futsilles és un esport que se juga amb els peus i amb unes cadires.
0: Ah, molt bé.
1: Bastant descriptiu.
0: No mos ho podíem imaginar.
4: Estàvem inspirats.
1: Però cadires n'hi ha molta casta. Hi ha balancins, hi ha cadires de rodes, hi ha... Man, quin tipus de cadires?
4: No, ha de ser d'aquestes de plàstic cutre de terrassa.
1: Ah, de bar.
0: D'acord. I després...
4: Sí, no, perquè a més n'hi ha que tenen com un palo travessat entre les potes, aquestes no serveixen, clar, han de ser... Ha d'estar lliure, saps?
2: Vos les han de fer a mesura.
4: Sí, bueno, tenim un disseny especial per nosaltres, bueno,
0: l'hem
4: quedat, diguem.
0: No estic entenent res. I l'objectiu en aquest futsilles, quin és?
4: Vale, el futsilles és un esport que se juga en un camp de 15 metres, en dues cadires, una a cada banda, diguem, i són dos equipos de tres persones cada equipo. Mm. Llavors, la finalitat de joc és ficar gol, diguem, a través de les potes de la cadira rival. Però no és un esport de risc, diguem, ni de contacte, ni res. Se premeix un poc més en el minigolf que en el futbol, perquè m'entenguis, saps? O sigui, tu estàs quiet, és un esport altament inclusiu, vull dir, no fa falta que tinguis cap tipus de condició física especial per jugar-hi, al
0: per
4: contrari.
0: Per tant, jo, que no faig cap tipus d'esport, puc jugar-hi. Puc convidar la meva predina a
4: venir, també. Per saber que tens, que no te conec, no tenc el gust, diria que tindries potencial per jugar-hi.
0: És que ja m'ho diuen que tens potencial.
1: Amb aquesta veu jugaries molt bé a futsilles. Ells m'ho diuen habitualment. Sí.
0: Però tu ets el president de la Federació Internacional. Això vol dir que és ben en sèrio, això?
4: Bueno, sí, autonomenat, diguem, vull dir, són tres persones de l'associació, són jo, el meu germà, en Green Pants, i Noyo en Uno, que és el secretari i tresorer.
0: M'encanta.
4: Som les tres persones que formam la federació. I,
0: federació
4: pues,
0: nombrosa, idò.
4: Sí, bueno, ben entesos.
2: A veure,
4: sí, després tenim molta gent al voltant, eh? Tenim molt de jugadors.
1: Gabinet de premsa, no... teniu tot un seguit de qüestions que fan que això
4: claro,
1: sigui professional.
4: Sí, però aquests no entren en els conflictes, diguem, més interns de les decisions esportives I de res. No, no, no. Bueno, sí, la federació és una manera d'englobar aquest mundial que fem cada any, que és aquest dissabte, que per això m'ha cridat, m'imagino.
0: Perquè voleu l'entrat. Ah, sí, exacte, això, que era el mundial. És que jo m'havia enfocat tant a saber què era el futsilla.
1: Ai, has pensat, que deu tenir la meva veu? Ei, sí. Perquè,
0: no, però, escolta, un mundial, i qui ve a jugar aquest mundial? Tots els països
4: bueno,
0: del món.
4: El millor jugadors de futsilles del món. Enguany ara estem a punt de tancar les inscripcions, sempre m'ho ballen un poc a darrera hora, perquè la gent se pensa que hi ha un pla millor, hi ha gent que té un sopar, o no sé com ho diu, que potser no pot venir, jo no ho entenc, però bueno. I ara som, pues, intentarem arribar al número de 120, que és que controlam un poc per poder fer el torneig així com toca, amb les eliminatòries que toquen i tal, i tenim la nostra bossa de jugadors, els millors jugadors del món, per això s'hi diu mundial.
2: I entenem que, aquests jugadors, els millors del món, se concentren a Balears, no?
4: Sí, sí. Bueno, escolta, de la península hi ha bastanta gent, Cada vegada ve més gent de la península, sobretot de Barcelona. Tenim representació, tenim Papa Dentro, Mocassin, tenim Nesquinita, Nacapicua, tenim molta gent que ve de la península, sí.
0: Escolta, jo a un vídeo he vist també Natobillo Girao, brasilera.
4: Natobillo Girao, sí, sí, participant brasilenya. Aquesta sí, sí, és la nostra participant més internacional, diguem. Mm-hmm. Sí, bueno, té...
0: I tots teniu mal noms.
4: Sí, tot tenim mal nom, claro, és que sí, no, bueno, hi ha gent que no... Jo n'hi ha gent que els conec d'altres coses, diguem, del dia a dia, però hi ha gent que només me'n sap el mal nom, que no t'ho podria dir quan se diuen.
1: Ah, molt bé, però tots els mundials, totes les lligues, sempre tenen qualque jugada, qualque jugador, no sé quina ha estat la jugada històrica que hagi tingut lloc en els funcilles.
4: Hombre, aquí està claríssim. Bueno, la llegenda més gran d'aquest esport és en Déjame Sentado, uh-huh. Era un participant de Colòmbia, precisament, i és que en el futsilles la jugada mestra, diguem, és deixar-la asseguda, perquè, claro, la cadira té unes potes on travessar la pilota, però també la pot deixar asseguda, diguem, per això, bueno,
1: és
4: 3D, diguem.
0: La pilota damunt escull de la cadira.
1: Això seria com una...
0: Un gol,
4: això
0: no?
4: Això el guanyar directament. Això el guanyar directament. Ja no se puntua. Mm-hmm. Vull dir, tu pots anar perdent 5-0, que si la deixes asseguda, guanyes. I l'única persona que ho ha aconseguit en una fase avançada de l'eliminatòria és en Déjame Sentado.
1: Ostres.
4: Que és una llegenda que només va venir en el primer mundial, de fet, i ara, pues, mira, déjame, si m'estàs escoltant, per l'any que ve, aquesta desena edició, mos encantaria que tornessis i que tornessis a participar.
1: I quan això passa, com se celebra? Com ho celebrau? És a dir, com una fita històrica? Però hi ha celebracions de vol?
4: Hi ha invasió de camp assegurada. Clar, invasió de camp, segurament soni un reggaeton. Uh-huh. Sí, mos tornem un poc locos, volen un parell de cerveses i res, pues una celebració com Déu mana, diguem. Hombre, si la deixen segura, t'ho diràs. Clar, no és fàcil, imaginant. Vull dir, ara, per això, aquí que estem xerrant de...
0: No,
4: està a 15 metres.
0: És una tècnica i que sí. La pilota no se'n vagi. Una vegada toquis
4: bueno,
0: cul de la cadira.
4: No, i que si se'n va alerta, que no la pot tocar en sa mà.
0: Clar.
4: Claro, si se t'acola no la pot tocar en sa mà, això és penalti. El penalti se xuta des del mig del camp.
0: Ja, l'àrbit.
4: No, l'àrbit és la decisió popular. Vàrem eliminar l'àrbit perquè sempre hi havia marrons i se menjava tots el marron, pobre meu, i vàrem decidir que eres públic, dic cap amunt o cap a baix, i sí, que terminava que havia estat.
1: Amem, Yellow Shoes, però jo m'interessa molt saber això, perquè això pareix que és mig de bromes, però per el que veig, no?, que hi ha molta... Sou molt seriosos i estàu molt i molt picats. Imagina que vos ve donar... És a dir, espereu tot l'any perquè se celebri aquest mundial, aquesta competició, i hi ha molta tensió, imagina.
4: Hombre, hi ha molt... Sí, t'ho diràs. Vull dir que jo aquesta setmana dormiré poquet, primer perquè tot el preparatiu que du, en el final, bueno, és un esdeveniment que requereix certa preparació i muntatge serio, cada vegada més. No sé si mireu el nostre Instagram, podreu veure imatges, @futsilles, no té pèrdua. Bueno, tenim tot el muntatge i tal, i clar, jo aquesta setmana la gent està un poc emperdalada durant l'any i aquesta setmana ja començam a rebre missatges de crec que aquest any guanyaré jo, tot és molt, vull dir, la noció està com un poc dispersa, saps? Perquè no té molt de sentit pensar que guanyaràs. Després els equips se sortegen de manera aleatòria aquest dimecres, de fet, a les 9 del vespre, en directe per nostre Instagram. Uh-huh. Tenim el sorteig, que se diu el draft, i aquí se sortegen els equips, per tant, bueno, te pot tocar un fora de sèrie o te pot tocar qualcú que, bueno, que du de turmell, diguem.
0: I escolta'm, si volem venir de públic, podem venir, o és una cosa privada?
4: De moment, és un poc privat, més que res perquè no tenim infraestructura com per suportar públic, diguem, saps? A part, la meva recomanació és que si vens en el futsal... És que no té molt de sentit venir de públic, perquè ja vos dic que és un esport que s'ha de viure clar, de... participant.
0: O ets jugador o no ets jugador.
4: Claro, és que venia... és que t'arrepentiràs. Si vens a mirar, t'arrepentiràs perquè voldrà estar de dins.
1: Home, jo m'agradaria jugar, sincerament.
4: Els públics són els jugadors quan no juguen.
0: Poca broma que fa 10 anys, l'any que ve farà 10 anys, que organitzeu aquest Mundial de Futsilles i l'any que ve fareu 10 anys i reconvertireu una mica el format Yellow Shoes. Sí. Fins i tot vos fan un documental, segons tenc entès. Vull dir que sou molt importants.
4: Correcte. Bueno, això m'agrada pensar, sí, senyora. Bueno, els nostres companys de la Naranja Biónica, que són una productora d'aquí, mallorquina, que fan molt bona feina i que tenen un talentasso, mos han gravat, això va ser l'any passat, que mos van gravar tot el Mundial de l'any passat, el 8è, i ara estem encara en fase d'edició, diguem, i el volen presentar durant aquesta temporada d'hivern, que és quan la temporada està més fluixa, per donar un impuls en el desamundial, que en realitat ha de ser, sí, ha de ser un canvi. Nosaltres intentarem, d'alguna manera, sí, obrir un poquet en el públic, un poquet més, saps? Vull dir, no, jo per jo, plaça de toros...
0: Tu ets president, i Yellow Shoes, tu comandes.
4: Ja, jo comand, però fora financiació com vol que ho faci. Vull dir, això, clar, alerta, jo per això estic aquí, eh? Vull dir, ni més ni menys, per això estic aquí. Menys si sona la flauta i qualcú me'n fica una injecció forta, saps?
1: Home,
4: però, bueno, de moment és una cosa entre col·legues de col·legues i molt col·legues de molts col·legues. I, bueno, ho mantenim en privat més que res per això, per la infraestructura, perquè després ja haurien d'agafar ambulàncies, haurien d'agafar seguretat i tal. Però mos costen els toitois, però mos costen els banyos, aquestes cabines de banyo, però, bueno, vull dir, al final, sí, és una financiació que fas propi participant, diguem, una aportació, i, bueno, sí que tenim un parell de patrocinis com Puig, que mos deixa material i mos deixa cosetes.
0: Home, és que bon patrocinador, de moment.
4: Bueno, Puig, sempre Puig, sempre Puig.
1: I de Yellow Shoes, d'aquí, de Xiu-Xiu, ens atam una campanya perquè Futsilles entri en els Jocs Olímpics Alternatius. Recordem, hi ha competicions com la de Colpol, que juguen amb una pilota gran i l'objectiu és colpejar-les, les mans per introduir la porteria contrària, o Mazabol, Corfbol, Dodgeball, Ultimate, pot de tot. Però, bueno, jo crec que hi teniu cabuda.
0: Res millor que Futsilla.
4: Sí, per favor, sí, juntem-nos amb aquesta gent, que segur que estan tan penyats com nosaltres.
1: Exacte, sí, hem de fer campanya per això.
0: Vinga, i de dissabte, Mundial de Futsilles, Yellow Shoes. Clar, tu no ets jugador, entenc, tu ets president,
4: no.
0: Estàs en el pal.
4: Sí, home, sí, jo muntaré tot això per després no participar, no guanyar ni una vegada, però... No, home,
0: idò,
4: claro.
0: Hem d'apostar per tu, idò, com a millor jugador, Yellow Shoes.
4: Per favor,
0: molt demanem de la sergia. A tu per qui apostes?
4: Jo ja no sóc tan dolent, però és que en el final és vera que ve gent que en sap molt i ara ja ha quedat en un segon terme total. Estic un poquet de capa caiguda en aquest sentit. Vull dir,
0: és el que té la presidència, que desgasta.
4: No també... Sí, exactament. És la presidència, és que la presidència es càrrec de molt.
0: Escolta, però jo volia apostar per qualcú, per no Tobillo Girao o no ho sé.
1: Tobillo Girao.
4: Tobillo Girao té números, sí, perquè ha trobat la tècnica, ara ja fa una compensació... Saps? Vull dir, té el turmell girat, però ha trobat una manera, fa com uns graus a l'esquerra, que ara ja crec que ha trobat la línia recta, i no és mala. Tobillo Girao, a més, gran col·laboradora del Mundial, és la reportera, també, en el documental la podreu veure entrevistar a personatges il·lustres de Futsilles. L'any que ve, i sí, crec que és una bona participant. Si no, en Grimpans és el millor jugador que tenim. Sí, Grimpans, pantalones verdes. És el nostre millor jugador i sempre és una aposta segura, claro.
1: Que bé!
0: Idò, Yellow Shoes, que vagi superbé aquest Mundial de Futsilles. No estarem molt pendents i segur que tornem a xerrar.
4: Que bé, idò, moltes gràcies per tenir-me aquí. I nada, ja
0: que vagi molt bé.
4: Ja com ha anat.
0: Gràcies.
1: Bona sort. Gràcies.
0: Consultau, Futsilles, a veure si vos animau a jugar. Adéu.
4: Adéu, un saludo.

0: Avui la contractada...
1: La situació, na boira s'ha marejada.
2: Saps una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
3: S'adupliquen a Espanya els viatges internacionals amb animals de companyia. Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, durant el 2025 se varen emetre més de 18.000 certificats per viatjar amb mascotes, més del doble que l'any 2022.
1: El Ministeri recomana planificar aquests desplaçaments amb temps, perquè preparar tota la documentació pot dur entre 10 dies i 6 mesos. Per viatjar dins la Unió Europea basta tenir el microxip, el passaport i la vacuna de la ràbia en vigor. En canvi, per sortir de la Unió Europea cal consultar els requisits de cada país a través del consolat o les ambaixades.
3: És important complir amb la llei perquè podríem posar en quarantena na boira o fins i tot deportar-la.
2: Saps una persona... com qualsevol. I ja s'ha acabat.

0: Tres Ràdios, Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu!
6: Hola, xiu, xiu! A mí me gustaría dedicarle la canción Los Tontos de C. Tangana a mi compañera de universidad, Bárbara. Hace un par de añitos que terminamos la carrera y sin duda este álbum nos marcó por completo esa etapa. Así que para rememorar esos momentos me gustaría dedicar esta canción.

0: puedes ir yendo porque te advierto que me he cansado.
1: A veure, mem, és que s'ha colat una mosca aquí. Escolteu això. Ho sentiu? Ai, mos ataca.
2: Un dron.
1: Mos ataca. Escolta, Jordi, què fas amb això penjat pel coll?
3: Bé, ho apagaré ara per xerrar. M'he comprat un ventilador.
2: Molt bé.
1: És un ventilador d'aquests que se pengen pel coll. Encén el, que se senti, fa ambient.
3: A veure.
1: Vosaltres, sabeu quins ventiladors estan parlant?
2: Ja, francament.
1: A veure, Jordi, descriu l'objecte que és ben peculiar.
3: A veure, jo, és un...
1: Està molt de moda,
3: són dos ventiladors petitons,
1: sí.
3: Que tenen... que te pot posar pel coll.
1: Sí. I te un collar.
3: És un collar amb dos ventiladors en el final.
1: I així, refresca.
3: Bé.
2: Clar, tu te pots modular perquè t'apuntin a la cara.
3: Exacte.
2: I intensitat, també.
3: I això està super de moda.
1: És vera que està de moda. Jo avui he anat a un centre comercial i una dona passejava amb un ventilador aquest pendat en el coll. Però no sabia que era un ventilador. És com a dissimulat.
3: És que n'hi ha
2: dissenys. És que has vist tu que com era?
1: Pareixia un vibrador.
3: Sí, n'hi ha un poc de tot.
1: Que penjar pel coll.
3: Sí.
1: És a dir, jo perquè sé que és un
2: ventilador... N'hi ha
1: alguns
2: que tiren aigua i tot, vapor.
1: Sí, no, imagina't.
3: N'hi ha uns que sí, que és com un molí que baix té una base d'aigua i tu pots tirar aigua i ventilador.
1: Sí, però aquests són més manuals, vull dir que t'has de donar sa mà i ja està, no els penges. És que n'hi ha de tot tipus.
3: No, què, però amb una pila te poses pel coll...
2: Home, no puc assajar. T'ho puc provar.
1: A veure, mem, prova-t'ho.
2: Mem,
3: en els cables...
1: No, i a més, s'estira, vull dir, té mobilitat. Bé. Després és un dron, una mosca, un terrible.
2: Noi, escolta, encara va bé.
3: És fantàstic.
2: Però això no fa com un pot de vergonya anar així pel carrer. No?
1: Ja, normal, jo també me'n faria.
2: Però vol dir que no, per quan fa molta calor, no
3: ja,
2: te passa aire calent a la cara.
3: He de dir que aquí dins l'estudi, que estem més o menys fresc...
2: Sí.
3: Clar, tirar aire fresc, però en el carrer, no ho sé. Jo ho he hagut d'investigar, això.
1: Ho has anat a comprovar.
3: Clar, perquè també hi ha un ventall de tota la vida.
1: Clar, què refresca que... més? El ventilador de coll d'última generació, Nimbus 3000?
2: Li posem aquest nom.
1: Sí, o un ventall.
3: Jo ho he anat, amb un ventall i amb la Nimbus 3000 i he anat a demanar, a veure què s'estima més la gent i què em pensa d'aquestes modernitats que tenim ara per passar manco calor. Perdona, una cosa, molt ràpida. És que te veig aquí en el ventall... molt còmode, i jo venc a oferir-te el ventilador. Perquè,
4: però
3: perquè...
4: el meu fill ja me l'han regalat, el que no el duc, perquè ara m'han de venir a cercar. En sortir de missa, me n'he d'anar amb uns cares per a missa.
3: I dus un ventilador d'aquests, quan pots?
4: El tenc.
3: Li dones una bona nota?
4: Claro, és ideal tenir-ho.
1: Ideal.
4: Jo crec que tots n'haurien de dur. Saps que és de còmode? Sí. T'ho poses així, sí, jo. M'encanta, jo ho tenc per la carrer i més per estar per dins la casa o sortir pel jardí i tot això. Sí. Per tot.

0: els perfumaven, ah. I clar, quan tu t'aventaves, feia oloreta.
1: El millor d'un ventall és el renou que fa quan peguen els pits de les madones. Que es cames... No, és que ara no tenc cap ventall, però sí. Això...
2: No havien de tu.
1: La gent m'entendrà.
0: Sí. Ei. Sí.
1: Bé, es aquesta senyora estava molt satisfeta amb el seu ventilador, però està partidària sí. del ventall. També.
2: Li agrada
1: és un
2: tot.
1: Dilema, és un dilema.
2: Home, i a més el ventall té raó. Si te fan una foto... Queda bé, un
1: queda
2: ventall,
1: molt
2: no?
1: Queda... És que el, el ventilador que fa cutre.
0: Sí,
1: és...
0: sí no és gaire... És molt lleig, és molt lletjot.
2: No, però he trobat bastanta gent que li agrada.
3: Ai, aquest ventilador va fantàstic.
2: Sí. Van fantàstics.
3: Jo me van beníssim, eh? Avui sí. No el duc, però la veritat és que van estupendos.
2: Estèticament, com els veus?
3: A mi m'importa res, perquè que dus un collar i la gent també hi que et du. I jo me va beníssim.
1: És com un
3: llavors
1: collar.
3: Llavors l'enxufes, el carregues i vas venir. No te va bé, a tu? Ja l'he duit moltes vegades.
2: Beníssim.
3: Fa anys ja que entenc, que jo són d'aquelles tan caloroses que m'enviarien el que fos.
2: Per tant, ràpid, on és ventall, com a tal, quina nota li posaríem?
3: Un 8.
4: Un 8, un ventall.
3: I en això li posaria un
2: 9? Trobes que és millor, idò?
3: Jo per jo, sí.
1: Millor el ventall.
2: No, millor el ventilador.
0: Ja l'he dit més, eh?
1: No, aquesta dona fa incalusa, diu.
2: Fa incalusa. Curiosament, però, tothom que m'ha dit que...
0: Ei, però serà pioner, jo enguany és primer vegada que vaig
1: ara s'ha posat de moda.
2: Ara s'ha de moda.
1: Però ha dit que a ella li és igual l'estètica, que ella, com tal de no passar calor...
2: Home, aquí cadascú...
1: Ara bé, jo no m'ho posaria en això.
0: Jo
1: si m'ha vist qualque dia amb un ventall, amb un ventilador pel coll... Digueu-me que me passa, perquè qualque cosa me passarà.
0: Però aguanteu més a calor, vosaltres.
1: Jo sí.
2: Jo més o manco. Mm. Però és vera que tothom que me deia que el tenia... Però a tothom, ai, just no el duc avui. No. Després jo no veig ningú pel carrer amb això. Vull dir, potser m'estan enganant.
1: No, jo avui n'he vist un per ahir.
2: Però la gent que no el tenia, jo crec que...
1: Te l'ha volgut robar?
2: No me l'han volgut robar, però hi ha hagut gent que li ha agradat, si deia.
1: Epa! Oh.
5: Por la calle me la aguanto, abanico, pero ahora me lo olvidé. Eso que es la velocidad del aire. Si imprimes al aire una velocidad más grande con el abanico, te va a refrescar más el abanico. Si imprimes una velocidad más grande con este ventilador, te va a refrescar más el ventilador.
2: Probame en tú, si es capaz de ser más rápido que el ventilador.
5: Ah, bueno, depende de la fuerza que tenga yo, ¿no? De la frecuencia que le dé al abanico. Eso es otro tema.
2: Un experto.
5: Que ya estoy mayor.
1: Sí, no, técnico.
2: Vale, probamos un beso.
5: Mejor, mucho mejor.
2: Molt millor es ventilador que es ventall.
5: Sí, porque yo ya no tengo fuerzas para... Yo le pediría al ayuntamiento que a los mayores de 65 nos los regale, porque si no vamos a caer como mosca y le vamos a generar más gasto a la sanidad pública.
0: Normalidad. Escolta, esa lógica es bona.
1: Normalidad,
0: eh?
1: Por favor.
0: Per tant, Ajuntament de Palma...
1: Ajuntaments d'arreu de les Illes Balears, petició popular per regalar exacte. Ventiladors, perquè així...
0: És una política pública interessant.
1: Se compensarà en les unitats bàsiques de salut i PACs i hospitals. M'encanta.
2: No, jo crec que...
0: molt bé.
2: Crec que se pot anar molt bé. Avui,
1: Jordi, què t'ha costat aquest ventilador? Perquè l'Ajuntament va i fent
2: números. Ho he de dir.
1: Sí, digue-ho.
2: Jo, 7 euros.
1: 7 euros.
0: 7 euros, man.
1: A una botiga on trobes de tot.
2: Jo l'he trobat un poc car. Jo crec que si...
1: Perquè
2: si
1: està,
2: 50...
1: és a demanda, és a demanda.
2: No ho sé. No ho sé, però jo he salit provar.
0: Xiu, per cert, eh? L'ha comprat color...
2: Exacte.
1: Color lila.
0: Color, sí.
1: Color púrpura.
2: Sí, exacte, i he fet factura no en de xiu-xiu.
0: Ah, sí?
2: Bueno. Però seguim amb gent que l'ha provat. Veure que,
1: per sort, mos poden permetre 7 euros.
0: no ho sé, jo.
6: Pues a mi un ventall de tota sa vida.
2: Meu, pot provar. Jo duc un ventall i ben guapo.
6: Vinga, tu sí que guapo.
2: Gràcies.
0: Oh!
2: Són els 10 que li donam.
6: 8.
2: Vols provar el ventilador aquest, també?
6: Anem a provar-ho. M'estim més el ventall.
2: Sí?
1: Un clàssic.
2: D'això de són els 10?
1: Tradicional.
6: 6. No m'ho compraria.
2: No t'ho compraries de cap manera. I si t'ho regalen?
6: No el vull. El ventall és molt més guapo.
2: Sí, això no acaba de quedar bé, no?
6: Pens que són uns auriculars.
1: És bona, si semblen sí, uns auriculars, també. T'ha dit guapo.
2: He triomfat avui, he triomfat de totes
0: Jordi, les maneres. Jordi, és que avui estàs especialment guapo.
2: Avui, és vera, estàvem a l'estudi, o sigui, no, a la redacció, i jo m'han fet una història avui, que podeu veure a Instagram. I
1: dit, ai, mira que bé.
0: I s'ha dit ell mateix. Avui estic molt guapo.
2: El David de xarxes m'ensenya, mem, que t'apareix, i estàs, ai, mira que guapo que estic avui, eh?
1: Si voleu veure en Jordi, avui amb el guapo subido, @xiuxiu.tivedres.
2: Exacte, però és vera que amb el ventilador pel coll no me feia tan guapo.
1: No afavoreix aquest ventilador.
7: Bon tallet. Som més típics, jo, sí.
2: Què en penses tu?

0: Que vas ben vestit, que, com ho veus, això? Conjunta o diríem que és ben bé llet?
1: A Barrio Bajero, això, no? Sí. No crec que sigui algo per anar amb el carrer amb això, no?
0: No, no queda massa bé, no fa guapo.
1: No és necessari, jo crec.
0: Un ventall queda com a més...
1: Exactament, és més original i més tradicional.
0: Això és el consell que mos dones, i tot.
1: Efectivament.
2: L'elegància per davant de tot.
0: Home, és que era una persona molt ben vestida, hem de dir.
3: Però t'hi diré una cosa.
0: Anava molt bé, d'aquestes persones que dius... Que,
2: de punta en blanc.
0: Sí, que pareix que viuen a la ciutat, Madrid, Barcelona, veus més gent vestida, com un poc
2: escolta,
0: més exòtic.
2: Escolta, Palma, ja molt ben vestida.
0: Sí, però d'aquest... Com més exòtic, no?
3: Jo estic
0: com
3: més
0: diferent. Més modern. Anava així.
3: Que si jo compro tothom, estic convençut que n'acabaran fent la versió de luxe i aquest bon home se la podrà comprar.
2: És que deu existir,
3: I si encara no existeix, existirà. Tot això està inventat, ja.
0: No ho sé, jo, això de que ho compra tothom, jo tampoc em veig per carrer.
3: Jo no et parlaré tant.
0: Però bé.
2: Que sí, que jo l'altre dia una amiga que té un bebè me va dir que n'hi van regalar un estètic. Perquè jo vaig dir, ui, això és un poc cutre. No, no, és que li he regalat és un és,
3: però per
2: és
3: cotxet
2: estètic.
3: O per a ella?
2: Per el cotxe, per enganxar
3: això sí
2: el cotxe
3: que ho he vist.
2: De cara
3: a... Però això està bé.
0: Per s'infant,
3: però això ho poses d'un cotxe, no ho poses, te poses pel coll com si fos una bufanda.
2: Jo no sé si és bo que li pegui un ventilador directe.
3: Jo no, no ho sé. Si ja ho dic,
0: és vera que sí que ho he vist molt jo a escoles d'estiu. Escoles d'estiu, els al·lots, els infants, en duen molt.
2: Però perquè ets baldufa d'avui en dia.
3: Ah, sí?
2: Està de moda.
3: Però bé, és igual.
2: Bé, vinga.
0: No ho sé.
2: Que més diu la gent?
0: Vinga.
4: Bé, jo m'agrada més això perquè me refresca més per sa cara. Sí, això només me dona aquí, en el coll.
0: És més clàssica.
4: És més clàssica.
0: I això què tal, estèticament? Què li donam?
4: Bé, jo no m'agrada perquè és com... Vas un poc així, no? No sé, no m'agrada. Mm. Mira, ja, se cau per aquí. No.
0: Per tant, quina nota li posam en aquest ventilador en pila? Un 5.
4: Sí.
0: I què series 10?
4: Un aire condicionat.
0: Però pel carrer no poden dur aire condicionat, per tant...
4: Ja m'agrada més assentar.
2: 50-50,
3: sí,
2: d'opinions.
3: Sí, hi ha resistències. Sí. Però ventall, no vols...
2: Som una terra tradicional.
3: No vols
0: cansar
3: un poc?
0: Hi ha tècnica, és un art, eh? El ventall té...
2: Sí.
0: Té seu...
2: sí que cansa, sí. Però també, per exemple, jo dissabte era una festa.
3: Sí?
2: Sí.
3: Sí, quina festa?
2: Confés, una, no donaré més informació. I feia molta calor i tenia un ventall, perquè m'ho van regalar un a la festa, i... me va anar beníssim, perquè és una... En vez de tenir un tassó en sa mà, tenia un ventall.
0: Ah, mira, això m'ha agradat, això.
2: Per fer qualque cosa en ses mans.
0: Jo no he de tenir ventalls, ara que ho penso. M'hauré de comprar.
2: No, idò, una persona sempre ha de dur ventall dins sa bossa.
0: Idò,
2: això m'ho va dir sa meva predica.
0: Jo duc el ventilador. El
3: clar,
0: ventilador
3: si en Jordi...
0: És que som modern.
3: És una altra generació.
0: Sí, exacte.
2: I se van bé, o no?
0: No ho sé, però és veritat que hi ha hagut un moment on jo... Semblava un venedor de ventiladors. La gent s'ha d'haver pensat...
2: Ets comercial.
0: Aquest és un comercial, haurà pensat la gent. Perquè, escoltau... No els has provat?
4: No.
0: Vols provar, mem? Com tal? Sí! Idò, mira. Ara, tant ses, agafa? T'has de posar en pel coll.
4: Sí? Ai, no els havia provat en aquest...
2: Ah, millor.
0: I què tal? Com ho veus?
4: Saps què passa? Que si l'ambient està tan calent...
2: Sí.
4: La vent que fa el ventall també és calent. Jo amb això no m'ha
2: convençut.
0: Però aquest és que és ben guapo.
4: Sí, ja ho sé, tots són guapos. Però no, sí, m'estim més el ventall que això.
0: No acabat,
2: ho has intentat,
0: ho intentat,
2: però aquesta dona té raó, idò. Si l'aire és calent, l'aire, el ventilador no fa...
3: Dos
0: sí,
3: cubitos.
2: No refresco.
0: No, talment com un ventall, realment, però bé.
3: Jordi, tu no el podries vendre, intentar vendre...
2: Ja, jo ja crec que ja,
0: ja ho
2: fet.
0: He intentat.
2: Sí.
0: Ho he intentat i és d'aquí s'estudi.
2: Bé, i dalt, el compartim, aquest, entre tots tres.
0: Vinga, el que queda d'hora.
2: Avui aquí toca, endur-se'n.
0: Avui me toca a mi,
3: fer costó,
0: avui me toca a mi, que sóc jo, és que...
3: Ara, i demà?
2: Demà això.
3: Va.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
7: Maria Antònia Miró, com estàs?
8: Molt bé, i com esteu vosaltres?
7: Molt bé, què tal per Barcelona? Fa calor, no? Vols un ventilador que te l'enviem?
8: Uf, és que vos he de dir que estic absolutament morta de calor.
7: No m'estranya.
8: Es fa tanta, tanta calor. De fet, l'altre dia mirava Sexo en Nova York i he vist el protagonista que ve, que crec que la gent que fa feina en l'ordinador, cafeteries, era com pretensiosa, fins que ella té una discussió amb el seu nòvio i diu que pot ser per la convivència. Però ja vos dic jo que m'estic passant dos dies a cafeteries perquè estic cercant un refugi climàtic. O sigui, en el meu pis...
7: Me pensava que l'havies de dir un nòvio.
8: No, que va, deixa't estar de nòvio. Ja la setmana passada ja vam fer crònica amorosa i ja no vull saber res de ningú.
7: Ben dit, Maria Antònia.
8: No sé què durada que fa. No, és que no puc ni amb mi mateixa, no puc ni amb la meva pròpia pell. Heu de suportar-se d'algú altre.
7: Amb aquesta calor no te pots aferrar a ningú.
8: Impossible, no. No necessit consol, necessit un iglú, de veritat.
7: I d'avui de què xerrem?
8: Però mira, ara tot aquest prefaci de que si és de calor o que tal, no estic xerrant dels temps per fer temps, és que avui, en sèrio, que necessit xerrar del clima.
9: C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
7: Ara me diràs que faràs una secció sencera d'una conversa d'ascensor per xerrar del temps i del clima. No és cap emoció.
8: Ja, és bona que parella una mica, no?, fer una secció del clima, però el clima poden ser moltes coses, anem per parts. Primer, és vera, el clima és aquest conjunt de condicions meteorològiques. Ui, com sabem, no?, temperatura, humitat, pressió, vent, clar que sí. I això està caracteritzat per, depèn de la zona, un clima o un altre, no?
7: Sí, en això jo me'n recordo, això. De primària. Sí.
8: Uh-huh. Exacte. Però anem a dir, vosaltres vos vull demanar, vos agrada xerrar dels temps, aquestes converses quan no sabeu què dir? Ho feis?
10: No.
8: Sou d'aquests?
10: Jo fa un poc de peresota i de...
7: Jo no. Jo... És una cosa que compartim tots, no? Si fa calor, si fa fred, si no, si tal. Està bé.
11: Està bé. Que és una com... Ja, és ascensor, veïnant, sí. no t'importa gaire. I va bé.
10: Però és molt evident, no?
11: Fa calor
10: avui. Fa calor avui, eh? I diuen, no?
7: Sí,
10: no fa fred
7: sí,
10: avui.
7: Sí.
11: Però més quan plou.
8: Sí, a més, he de dir que quan te'n dones compte que els altres s'estan donant compte de que estic xerrant dels temps, no sé com ho he de dir. A vegades entra bé, però a vegades que diu ell sap que jo sé que això és una conversa que no té gent de
7: sentit. Tothom ho sap, però és la gràcia, no?, de la feina de ja.
8: Sí, sí, sí, me demanda que xerraríem si no fos dels temps. Bé, ho hauríem de trobar. Clar, si qualcú diu... Bé, si és una cosa molt més personal i molt més tràgica, la gent se remouria.
7: Sí.
8: Però clar, anem amb l'altra definició, que clima tampoc també pot ser el conjunt de condicions en què s'esdeveu fet. Uh-huh. I això m'hi pareix superinteressant. És a dir, quines situacions, contextos, ambient, espais creen, o sigui, creen climes que després ja poden derivar en el que ens interessa, les idees, els sentiments...
7: Com, per exemple, un clima de tensió, un clima de... hi havia bon clima, etc. Per tant,
8: exacte,
7: entenc...
8: Sí, aporta bon clima a l'aula, de les notes,
7: sí, això. A veure. Per tant, tu xerraràs del clima del temps o del clima de les situacions?
8: Les dues coses, perquè és veritat que l'anècdota que avui vos contaré és molt forta.

0: Sí, Maria Antònia, i de... A veure, una
1: a veure,
0: situació.
1: Abans de contar... Exacte, abans de contar aquesta història han de fer dues advertències.
0: Sí, a veure, mam. Advertència. Advertència, senyal d'advertència.
1: Advertència. Primer de tot, mon pare i mon mare sé que m'estan escoltant ara mateix i podem dir que la història que contaré ha prescrit perquè ja fa 4 anys de tot això, així que com sí. que jo estic viva del que contaré ara, com que no va passar res, aquí estic aquí present contant el que va passar, ja no se poden enfadar ni me poden renyar.
0: Bé,
1: i segon...
0: Això ho valorarem quan mos ho hagis contat, però d'acord.
1: Ja, això també és vera. I segon, aquesta història és el que se diu una successió de coses mal fetes. Per tant, si ha de servir d'ara per res, és per el que no s'ha de fer.
0: D'acord. Vinga, idò. Dani, t'escoltam.
1: No, mi. Edo, jo estava a Ushuaia, no és a la discoteca, sinó a la de veres, quan se... vaig anar a Uruguai, vaig anar a estudiar i vaig poder anar a la Patagònia. Clar, vaig anar a diferents llocs, de Xile, Argentina, i just estàvem tots a un hostal fent rutes i una de les que volíem fer és de Glacial del Ojo Albino. Abans havíem estat a la Laguna Esmeralda i qui pugui, que ho cerqui a Google, perquè és un lloc realment increïble.
0: Sí.
1: Amb això que començàvem la ruta, érem dos bascos, un català i jo, que eren els meus companys de pis d'aquell moment, i veiem un cartell que mos diu: si no aneu amb guia i no duis equipament adequat, es prohibeix continuar. Mos
0: vàrem
1: mirar...
0: I vosaltres què vareu fer?
1: Clar, duem esportives maletes, no anàvem amb guia, evidentment que no, i vàrem dir: seguim.
0: Efectivament, jo crec que va ser un error.
1: Error. I nosaltres vam seguir caminant per amunt, i què va passar? Vam començar a tenir molta calor, perquè, clar, anàvem supermega abrigats, perquè, com compreneu això, un glacier implica que hi ha gent, però, clar, com que el glacier estava com que darrere la muntanya, havien d'anar com costa per amunt, i, clar, realment te mories de calor. Així que vàrem dir: bé, Edo, les jaquetes molt molesten, molt les traurem i les deixem aquí. I vam deixar les jaquetes a la muntanya.
0: Maria Antònia, Déu meu vot. Això pinta fatal.
1: Pinta fatal, perquè, clar, vos he dit que aquest viatge era molt exigent, perquè, clar, no, amb aquests 3 atlots, que a part que mantenen 3 caps, anaven al gimnàs cada dia, i un d'ells feia INEF, que no UNICEF, és igual, que estudiava coses de moure't-se. Clar, jo volia sempre seguir el seu ritme, no volia ser mai menys. I me'n recordo que me forçava molt a mi mateixa, pues, que no m'esperassin, a tenir pues, el mateix ritme que ells, no? Se unia igual. I, clar, a vegades no se pot. Perquè, clar, vàrem arribar a un camí, i mos vam topar com que havíem d'escalar, i jo vaig dir: no, jo aquí no arribo, no puc escalar, m'apareix impossible, vos espera aquí. I els vaig dir: nins, maquet i vos espera.
0: Continuem aquest viatget.
1: Continuem. Aquest viatget, clar, me vaig quedar esperant en els meus companys que escalassin i ho vessin esglaciar, me quedé mirant la immensitat de la muntanya, aturada, i amb això que, clar, vaig començar a tenir molt de fred.
0: Ai, Déu meu.
1: Clar, que havia d'anar a esperar a la muntanya gelada amb només una tèrmica que duia damunt. Clar, de cop, i això és el fort, és que jo també no sóc una persona gaire normal, llavors vaig començar a paranoia, vos juro que estava convençuda que me moriria d'hipotèrmia. Així que el meu cotxe va activar i vaig decidir baixar tot el ràpid que vaig poder pel meu propi compte.
0: Bé, no tornarem a posar l'efecte d'error, perquè afortunadament sabem que va acabar bé, però jo vull saber què va passar, Maria Antònia.
1: Clar, no millora, això és el que vos diré, perquè he començat a baixar i baixar, i de cop veig que no estic trobant on hem deixat les jaquetes, i dic: no estic seguint el camí per què hem pujat. Clar, estava com cansada de caminar.
0: Un moment, com se t'ocorre, enmig de la Patagònia, quedar-te tota sola, mentre els teus amics se'n van... escalar una altra banda, i dos, tornar a desfer el camí tu tota sola.
1: És que, clar, i a més, millora perquè vaig dir: ai, estic cansada de caminar, faré una cosa que li demanen els escoltes, que era culo cross, que és bàsicament sí. baixar d'un lloc de cul.
0: Sí. Molt bé, també, molt bona idea.
1: Perquè, clar, era una muntanya molt empinada i vaig dir: mira, faré més vies, i vaig derrapant. Clar, era un paisatge molt estrany, perquè no havia arbres, no havia persones, i era molt difícil tenir com perspectiva, era molt estrany. I de cop vaig baixant, cul per avall, i de cop me'n dono compte que no puc continuar.
0: Per què? A veure.
1: Perquè, clar, de cada vegada se m'estava fent més difícil baixar perquè la muntanya era cada vegada més empinada cap a baix i de cop a la distància vaig veure els meus companys que eren preocupadament diminuts. I, clar, llavors vaig poder guanyar perspectiva i dir, però, nen, me queda una animalada per baixar. I clar, dic, bé, me posaré dreta. I amb això que me pos dreta i pren consciència i de la pendent doncs aquí me trobava. I de cop vaig intentar caminar cap a un lloc o cap a l'altre, o sigui, canviant de sistema, i de cop el peu me va com mig patinar. I vos juro que vaig tenir tanta por que de cop mai quedar absolutament paralitzada. És a dir, no me podia moure perquè tenia molta por com de caure. És que no sé com ho he explicat.
2: Sí, no,
1: no,
2: jo crec que tothom ha patit...
1: No tenia lloc on desplaçar-me.
2: Sí, sí, sí. Això m'ho va passar una vegada a la comuna de Bunyola, Maria Antònia, i tu al mig de la Patagònia. Això és inconsciència.
1: Clar, i amb això que els meus companys me veuen d'en fora i me diuen, però com has arribat fins aquí? I jo, que no podia xerrar, i clar, com estava tan bloquejada, només podia xerrar en català. I els diuen, tinc molta por, patinar, no sé què, mut el peu. I ells me diuen, Maria Antònia, que no t'entendemos. I ells, habla en castellano. És que vos ho juro que això va passar així. I jo, que no puc. I ells, que no t'entendemos. I jo pensava, anem a veure.
2: Bueno, hi havia un català per allà.
1: Clar, què va passar? M'estàvem donant entre celles, el català, precisament des que feia INEF, va començar a córrer, va anar ràpid cap a jo, intentava dir-me coses que me tranquil·litzàs, clar, i se va posar com molt a prop d'allà on jo estava, ell també intentant com no patinar, me va estirar el braç, i amb això que me va agafar i me va estirar, i finalment vaig poder sortir d'allà i tornar sana i salva.
2: Bé! Jo, mira, la pena que he passat. Només que ho contis, ja t'imagino allà. Maria Antònia, t'he de renyar perquè això ha estat fruit de la inconsciència.
1: Sí, de fet, totalment. I ja dic que no me sent gens orgullosa ni del que varen fer, ni de la gestió del temps, ni de la gestió que vaig fer de jo mateixa. Com? La veritat.
2: Quina conclusió? Quina conclusió en treus? Quin aprenentatge, estimada?
1: Home... Clar, jo després avui, repassant d'aquesta història, he cercat a Google Ojo de Albino, perill, com qui diu, realment era perillós o no, i de cop me trob una notícia de les autoritats que a dia d'avui, enguany, això va passar fa 4 anys, han prohibit, o han, millor dit, l'han llançat una alerta oficial que demanen que la gent no s'acosti en aquesta zona, però per la seva seguretat, i ja no tant d'anar equipats...
2: Però, Maria Antònia, ja vareu trobar un cartell, ja ho sabíeu.
1: No, però ara el problema és que està potencialment tancat perquè diuen que s'està fonent.
2: Clar, sí, sí, mare meva, pel canvi climàtic,
1: i
2: no?
1: Ja no és, exacte, ja no és ni visitable. Clar,
2: imagina't.
1: I això, sí, i a més fa com molta por això, perquè pens, de la mateixa manera quan jo estava despenjada d'aquell penya-segat i de que tinc por, jo tinc molta por de cada vegada la calor que fa. Jo dic, a veure, cada any, l'Agència Estatal està dient de meteorologia... que han passat per una onada de calor històrica, i jo, amb tot aquest panorama, doncs, el que no han de fer és recórrer a l'Arca de Noé.
2: Ho veurem, això, no? Ho veurem. També t'ho dic, sabem que t'agrada citar la Bíblia, però hauràs d'explicar què té a veure l'Arca de Noé en la calorada que fa.
1: Edo, bàsicament hi ha una dona que és intel·ligentíssima, que és la Marta Peirano, que de fet ella té un llibre que se diu Contra el futuro, que bàsicament en aquest llibre xerra la tecnologia, la societat, i bàsicament critica un poc aquesta idea de si progressam o no, quan més tecnologia tenim, no? I clar, ella diu que la història de l'Arca de Noé és el primer relat de la història sobre el canvi climàtic i la destrucció del món. Però clar, és molt interessant perquè diu qui va triar qui pujava a l'Arca de Noé i no moria en terra ofegat? Clar, a la Bíblia era Déu, que era que bé, li va dir a Noé, tal, va fer les paretes d'animals... M'encantava aquesta història de petit, ara que us ho dic. Però clar, Navarra Peirano diu, avui en dia, qui és que fa aquestes decisions, no? I davant d'aquest col·lapse climàtic que mos està venint damunt, quines són les persones que tindran la capacitat de decidir qui se salva i qui no? I ella diu que pot ser els rics de Silicon Valley, respectivament cada un d'ells està construint la seva arca. Però escolteu-me bé, una arca individual, perquè només és per ells i per els seus 400 fills.
2: Però una arca simbòlica o una arca de bon de veres?
1: Però mireu, en Mark Zuckerberg és de Facebook, a Hawaii té un búnker subterrani de més de 450 metres quadrats.
2: Clar, un refugi climàtic davant de veres.
1: Exacte. En Sam Altman, el que és el pare de ChatGPT, també té terres a Nova Zelanda. I, de fet, hi ha molts articles que expliquen per què Nova Zelanda és aquesta illa superestratègica si passa res al món perquè està superaïllada.
3: Mm. Pare meva, quina por. I gent com Elon Musk, que fa? També se compra illes per allà.
1: Home, pues Elon Musk, ell directament ja passa des de Terra. És a dir, deu trobar que és massa difícil arreglar-ho com us està passant en el planeta. I, de fet, ell, en el compte de X que té en el febrer d'enguany, va dir, per als qui no ho sàpiguen, la meva empresa SpaceX ja ha canviat el seu enfocament cap a la construcció d'una ciutat autosuficient a la Lluna, perquè diu que més, serà més ràpid fer-ho a la Lluna que fer-ho a Mart. I Sid textualment diu, la prioritat absoluta és assegurar el futur de la civilització i la Lluna és molt més ràpida per això. Mare, que fort!
2: Mare, quina por!
1: O sigui, jo... És que no m'ho estic inventant. És que d'haver-hi no, pensava, que tu vols dir això a la ràdio pública de les Balears? Perquè jo no vull fer sentir la gent malament, però és que... De com
2: ets la realitat, com a... ets la realitat.
1: Ets la realitat.
2: Dir. I no, Marta Peirano, no, ella no proposa cap solució per home, compensar clar, aquests Marta... homes, senyors.
1: Exacte, tots senyors. I dona Marta Peirano, és veritat que no és científica, sinó és periodista i pensadora, per tant... La seva proposta no és únicament tecnològica, perquè precisament ella diu, mirau, per confiança en la tecnologia morau fins aquí. I clar, ella diu que la solució és fer tot el contrari que fan ells. O sigui, ells fan búnkers individuals privats, i nosaltres ho hem de fer en comunitat. Clar, la solució, segons ella en el seu llibre, que ja us dic, que està en 400 pàgines xerrant d'això, molt resumidament, passa perquè hi ha xarxes de suport veïnal, horts urbans, sistemes de gestió d'aigua locals, refugis climàtics públics, escoles, biblioteques, casals, el que sigui. I clar, ella posa de crear... O sigui, ja no depèn de tant de la tecnologia i de les empreses privades i xerra un poc de controlar la nostra pròpia energia. Tothom que té plaques solars...
2: Ja, però
1: era,
2: ui, ho estàvem intentant.
1: Ho hem d'intentar.
2: No tothom s'ho pot permetre. No tothom s'ho pot permetre.
1: Però no ens ho hem de permetre en individual, ho hem de fer en col·lectiu. Ja, o sigui, sí. És superimportant adaptar les ciutats i, sobretot, protegir a les persones més vulnerables i dir els recursos bàsics han de ser públics per tothom i no un luxe. Que me demanen que es dia que poder sortir al carrer o poder respirar hagis de dependre d'algú altre. És que, i mentre que no ho tinguem, això no ens ho poden llevar.
2: Uau. Maria Antònia, bones paraules, la veritat. Ara, avui, ens has fet reflexionar de bon de veres, eh? Primer sí. M'ho has fet passar pena, però després ja ho has arreglat.
1: Mira, m'ha passat que estava tan nerviosa escrivint i llegint que estava a un bar i me n'he anat sense pagar. He quedat a dinar i m'he anat tan revolucionada de manera d'anar a casa meva i he de fer qualque cosa que me n'he anat sense pagar i m'he enterat quan estava en el portal. Així que sí.
2: I tornaràs o no a pagar?
1: No, és que ja demà ja vol cap a Mallorca i he dit,
2: ja no te ve de pas.
1: També la ciutat té això, saps? Que ja no se'n recordaran de qui soc.
2: Escolta,
1: quina
2: vergonya. Si tornes a Mallorca, fem-nos una visita.
1: Sí, vendré.
2: Perfecte, Maria Antònia, gràcies, una ferrada forta.
1: A vosaltres, una vegada.
4: Adéu.
2: Bé, nosaltres tot una tornem i encetem un bon debat, també. Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Les temperatures es mantenen i fins i tot podrien baixar algun grau aquest dimarts. Serà en una jornada en què es poden registrar algunes precipitacions de primera hora del capvespre a l'interior de Mallorca. Per altra banda, el vent bufarà entre flux i moderat de tramuntana i la mà anirà més moguda al nord de l'arxipèlag. I avui acaba el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones migrants. Haurà durat 2 mesos i mig i quan encara queda una jornada per continuar presentant aquestes sol·licituds, el nombre de demandes registrades s'enfila al 1.200.000. Això no vol dir que s'acceptin totes, però sí que és cert que aquesta xifra duplica la previsió inicial, que era de 500.000 beneficiaris d'aquest mecanismo. El president de l'executiu central és Pedro Sánchez.
2: Que lógicamente yo estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
1: També acaba avui el termini per presentar la declaració de la renda del 2025. La campanya, recordem, va començar dia 8 d'abril i l'Agència Tributària espera rebre 25 milions de declaracions. La majoria seran de retorn. Per altra banda, a Mallorca, pendents de l'incendi forestal declarat ahir hora baixa a la zona de Sant Fortesa, Puigpunyent, i que ha cremat 2,5 hectàrees. S'ha estabilitzat, però es veurà que el personal de l'operatiu ha quedat durant tota la nit fent feina en l'extinció. En un primer moment es va indicar el nivell de gravetat potencial 1 per la proximitat a les cases, però la ràpida actuació dels efectius ha evitat una progressió més gran del foc. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura.
3: Tothom ens hem mobilitzat molt aviat. És una zona, a més, on no hi ha cobertura, una zona de relatiu difícil accés.
1: Per altra banda, avui destacam que les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials qualificats, com ara metges o policies, començaran l'any que ve i es perllongaran al llarg d'un any i mig. La intenció és crear 139 espais residencials. L'edifici principal es mantindrà, però no la fisonomia clàssica de la presó, perquè s'eliminaran les torres de vigilància i també el mur exterior. L'objectiu, segons el batlle de ciutat, Jaime Martínez, és oferir diferents solucions a aquests professionals perquè la crisi habitacional no sigui un problema per atreure'ls a les Balears.
4: No tots els professionals que arriben a Palma romanen al mateix temps ni tenen les mateixes necessitats ni circumstàncies personals o familiars. Per tant, hem de preparar i hem de plantejar en aquest projecte una oferta residencial flexible i diversificada.
1: I a les Pitiüses, Formentera demana auxili al govern per habilitar nous espais per tal de poder acollir els menors que arriben a l'illa, ja que tornen a viure una situació crítica. De fet, en les darreres embarcacions ja són 45 els menors que hi romanen i la falta de places ha obligat a alguns d'ells a tornar a dormir en dependències del Consell. La situació també preocupa Eivissa. La institució insular adverteix que l'arribada constant de menors migrants no acompanyats està tensant al màxim el sistema de protecció i no descarta que, si les arribades continuen augmentant, es puguin viure escenaris similars al de Formentera. Amb aquesta notícia arribem a les 6:04 del matí. Tornem amb més informació, l'informatiu matí, a les 7, amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Aquest Mundial de Futbol és el més llarg de la història. 48 seleccions, 104 partits, 16 seus i 3 països anfitrions. Tothom sap que el futbol mou emocions personals i col·lectives, positives i negatives. I moltes vegades aquestes emocions són relacionades amb el futbol, esdevenen radicals, extremes. I també, segons escriu el professor de la UIB, Antoni Aguiló Bonet, aquest desbordament no és neutre. Sol articular-se en codis de pertinença, reputació i masculinitat dura. Per això, el professor demana quin tipus de masculinitat hi ha a aquests espais que, sense dubte, són un espai per excel·lència d'expressió emocional pública. Deixa lloc a aquest tipus de masculinitat a expressar sentiments més enllà de l'eufòria o la tristor futbolera? Han deixat enrere els homes d'avui en dia la càrrega estereotipada d'amagar les emocions?

0: Sabia Oliver, Jordi Suárez, Valtros, com duis això d'expressar els vostres sentiments? Ai, en Xavi ja s'ha veurat per
1: nosaltres.
0: Ja
1: m'han mirat,
0: en Xavi.
1: Però quin tipus de sentiments? Els bons o els dolents?
2: Tots.
0: Tots? Men, tu plores.
1: Uf. A més, que has dit una cosa que m'agrada molt. Li diu, es preguntes, han deixat enrere els homes d'avui la càrrega estereotipada d'amagar les emocions?
0: Sí.
1: Jo crec que culturalment no, però n'estem aprenent.
0: Molt bé.
1: Estava aprenent el valor d'aprendre a saber plorar i saber que si les coses de vegades no surten pels ulls, surten per altres bandes.
2: Però Nina no ha demanat culturalment.
0: Aquí. Exacte. Jo t'he demanat a tu, Xavi Oliver.
1: Si plora. Ara he de dir aquí a la Ràdio Pública Balears jo, que simplement vinc aquí a fer feina.
0: Dius t'estim,
1: un dilluns.
0: Sovint?
1: Sí, dic t'estim.
0: Oh.
1: I plor, sí que plor tant en tant, el que és vera que plor manco el que m'agradaria plorar. Això és així, que ho riu.
0: M'encanta, perquè s'ha posat molt nerviós.
1: No, seriós, perquè és una qüestió seriosa, però sí. Bé, en Jordi no ha dit res encara.
2: No, mira, jo no plor sovint. No plor gens sovint. I jo...
0: Creus que hauries de plorar més, Jordi?
2: Dec ser jo un home estereotipat que, no, que li costa moltes vegades.
1: Però perquè veure. No te surten les llàgrimes o perquè no...
2: No, sí, perquè no me surten.
1: Teràpia de... Jo t'he de dir que t'ho sortíssim.
0: Teràpia de grup, eh?
2: No m'he plantat... No m'he plantejat, ara ho fotré plorar aquí.
1: Però és veritat que mos posen nerviosos quan mos qüestionen demanen ja. Coses.
2: Sí, sí, sí.
0: Dius t'estim sovint, Jordi Suárez?
2: Sí, a la meva parella i a mon pare i mon mare tal. En els amics no, per exemple.
0: Molt bé.
2: Amistat és molt diferent.
0: Marc Escafí, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Avui seràs el nostre tertulià d'avui.
3: Perfecte.
0: Perquè si no, amb ells dos, no sé si aclariríem res.
3: Trobes que no podràs avançar el tema.
0: Exacte.
2: En Xavi i jo estarien 10 minuts.
1: Ja podem posar rígids, tensos...
2: En Xavi i jo què sé,
1: tio.
3: Emocions, sentiments...
0: Tu què n'opines?
3: Jo opino...
0: M'ho heu incomodat, eh?
1: Home, escolta, és que jo... Ara, francament, perdoneu, però jo som una persona bastant discreta, i clar, i explicar això, jo què vol que te digui.
0: Però és que, clar, discreció... estereotip del sistema heteropatriarcal.
1: No ho sé. No.
0: Condició.
1: Bé, deixem fer.
2: S'ha de sortir per la porta.
3: Bé, perdona, que m'has demanat.
0: No,
3: que m'he quedat aquí ara al·lucinant en les respostes.
0: Tu que no opines?
3: Jo opin que sí, que encara...
0: Per llençar una pregunta.
3: Encara costa... Ara, també... Jo xerraré dels homes com si aquí no hi hagués homes, com si jo no fos un home, no? Com a d'una figura, un subjecte...
0: Clar, parlant d'un tipus molt concret de masculinitat bastant heteropatriarcal, vull
3: dir. Exacte. Mm-hmm. Jo me considero una persona relativament deconstruïda i no me costa gens expressar els meus sentiments, no me costa gens dir t'estim... A més, moltes vegades ho necessit com a recordar a la gent que estim, de dir, escolta... Te'n recordes que t'estim?
0: I has observat aquest tipus de conductes de les quals parlam al llarg de la teva vida? Potser quan eres més adolescent, quan eres nin, ara amb altres entorns, amb
3: sí,
0: alguns
3: clar,
0: entorns...
3: Sí, clar, 100%. Jo, salvant les excepcions, i que no és tot tan categòric, però els meus amics, majoritàriament heterosexuals, sempre he trobat que tenen aquesta dificultat com a per comunicar els seus sentiments o per expressar un poc el que pensen, el que senten, que no vol dir que no ho sentin, perquè jo me sent superestimat per els meus amics i sé que m'estimen.
0: Ja.
3: Però com a crear aquesta barrera que no hi ha manera. I jo els intento posar fàcil i no hi ha manera.
0: Per exemple, Xavi, tu quan un amic teu està malament en la seva lota, què li dius? El veus malament.
1: No,
0: tu ho explica.
1: Sí.
0: Tu explica, dius, no, és que...
1: Sí,
0: no, tio,
1: en parlam. No
0: estic bé, tio.
1: No, ara parlam.
0: Com ho fas?
1: Ara m'estàs dibuixant com un heteropatriarcal.
0: Heterobàsic.
1: Heterobàsic, exactament. Però no, evidentment que sí, com és natural, som amics i estan per ajudar-nos i me poden explicar les coses i tenim confiança i en això consisteix tot. És a dir, que seran capaços d'obrir-nos amb la gent que estimam i acompanyam a la vida, perquè si no, de quin sentit té? Que mos acompanyen, si som incapaços
0: però
1: de fer-nos costat i donar-nos suport. Ho feim des de sentir les emocions i d'obrir-nos sentimentalment i de gombolar.
0: Però ho feis en intimitat de ser dos, per exemple, o en grup ja no passa?
1: No, és a dir, depèn. En grup ha de passar quan hi ha un espai d'intimitat molt profund, que a vegades s'adones, menys amb amics, d'ençà que tenien 3 anys.
0: Clar, depèn dels grups, supos.
1: I s'adona amb lloc en aquests espais. I de vegades hi ha amics que s'han obert en una taula i quan sou un tete-a-tete, quan sou dos o tres, és molt més fàcil que generar aquests espais, però sí que s'adonen.
2: També hi ha amics i amics. O sigui, jo potser li conto el xerrat d'aquestes coses amb 2 o 3 amics i després, en el grup general, amb molts, no he xerrat en la meva vida de sentiments.
3: Ah, bé, tampoc importa que tothom s'enteri.
2: Sí. No, però sí que són amics propers, però en els que no he xerrat tampoc d'estem, no ho sé.
0: És que fixa't, això, vull dir, no vaig xerrant mai de sentiments o emocions amb un amic que coneixes de tota la vida. No creus que és estrany? O no? O tu estàs còmode amb aquesta situació?
2: No, sí, segurament és estrany, i si ho penses ara fredament, dius, ostres... Hi ha molta, una part d'aquesta persona que no conec gens.
0: Uf, que fort, eh?
3: Clar, és que pots, te saps la seva pizza preferida, però no saps que li angoixa o que li preocupa. És una relació estranya, realment, perquè si és una persona que tu comparteixes la teva vida, hauria de conèixer-te amb tots els aspectes.
0: Sí. Per tant, diríeu que el motiu és això, del sistema heteropatriarcal, que és una qüestió d'educació de cada un a casa seva, que és generacional, perquè totes les generacions han tingut educacions radicalment diferents avui en dia, o directament la personalitat de cada un. Marco.
3: Jo crec que és una combinació de les quatre, perquè hi ha moltes coses que tu veus que són generacionals, coses que els nostres pares, pues, reaccionaven d'una manera i ara pues, se comparteixen més els sentiments, inclús intergeneracional, no? Perquè moltes coses que igual per la generació dels meus pares no compartien entre ells, però com que jo demand aquest espai per xerrar, pues, s'han hagut d'obrir, però bé, jo crec que també lo important és reconèixer que tu tens aquesta necessitat de compartir els teus sentiments i treballar en compartir-los.
0: Bé, ja sabeu que podeu opinar, que aquí som quatre xerrant, però també volem sentir altres opinions. 971-13-9900.
1: Opineu. Xerrau de sentiments.
0: És que anem a fer una pregunta, però és que... Plorau, xerrau de sentiments.
1: Deix t'estim.
0: Deix t'estim. Pensau, vos necessitau vosaltres expressar aquest tipus de sentiment. Vos podeu amagar quan estàveu enfadats. Necessitau dir t'estim cada dia. 971-13-9900. I si voleu opinar o donar qualque consell en Xavi Oliver i en Jordi Suárez.
2: Ah,
0: mateix.
1: Però és vera que jo també trobo això que deia en Marc, que nosaltres, per ventura, també som una generació de transició. Què vull dir amb això? Nosaltres, de petits, hem après, arran de les pel·lícules, arran d'allò que podia passar en el pati, que plorar no era correcte, que plorar no havien de plorar, i de qualque manera mos havien d'amagar. Sí que és vera que ara, els darrers anys, comença a veure un poquet... se comença a permetre que nins plorin, siguin nins o siguin nines, comencin a plorar i entenguin que no és una cosa natural, que no te fa feble i que simplement forma part de la condició humana. Les persones ploren perquè estan tristos o estan contents o perquè tenen mal o perquè estan angoixats. I això és el més natural del món. I estem entenent que no se vincula directament a la feblesa, quan no fa gaires anys sí que s'hi vinculava. La pregunta és, quan tu entens això, quan ets gran i entens això, però quan ets petit no ho vas aprendre, poden dir que efectivament som com una generació de transició, perquè passa, tot i que no mos hagin criat així, ho entenem. Sí. Però, clar, ara, quan són grans, difícilment ploram. De fet, jo recordaré sempre, quan va morir mon padrí, jo no va plorar. He plorat tothom, però jo no va plorar. Era incapaç de plorar. I mesos després vaig anar a fer un reportatge a una residència gent gran, me'n recordaré sempre, i era que la gent gran, els taxis de Palma, convidàvem la gent gran de fer una ruta guiada per Palma a veure el llogat de Nadal. I jo record, vaig entrar en el taxi, aquella gent, i vaig començar a plorar. I no ho entenia, no sabia què me passava, però començava a plorar. I no vaig poder fer reportatge i no podia tornar a plorar.
0: Oh, Xavi!
1: No, i això era perquè vaig plorar tot el que no vaig plorar en la mort de mon padrí.
0: Oh.
3: Però perquè tu creus que no tens les eines per plorar quan necessites i aquell moment va ser com un moment així de fuga.
1: Jo crec que, exacte, jo que me va sortir tot, sí, per ventura t'ocupes d'altres coses, estàs pendent d'altres qüestions, i de surt tot mesos després.
0: Molt bé, Xavi, al final t'has obert,
1: jo
0: ho
1: dic, veus? És que jo m'has
0: necessitat un poc. És que aquí creem un clima de confiança, ah, que sí?
1: Ara toquen en Jordi, però.
0: No importa tant, que jo m'incomoden les emocions.
3: És que s'estructura heteropatriarcal és per tothom, eh?
0: Ja, sí.
2: Donant lliçons, aquí.
1: És que ja s'està incomodant. Ja la conec, molt bé, Nina.
0: És que ara quan en Xavi s'ha començat a obrir, m'he incomodat.
2: Sé que passa que així, també nosaltres som un programa de poques emocions, eh? Molt seriosos, eh?
0: Sí, sí. Perquè, clar, mostrar aquesta vulnerabilitat a vegades crea una reacció a una altra a la gent, no? I a vegades, per exemple, antigament, o no sé si avui en dia, per desgràcia encara, un home enfadat se podria veure com un home relacionat que fos un home fort, no? I que plorés un home dèbil.
3: Sí, clar, mem, en els finals, tots aquests sentiments, com a més, pues de les reaccions de plorar, de necessitar compartir la teva intimitat, pues sempre s'han relacionat amb, sa, amb figures femenines, no? Perquè els homes eren, no?, com a reaccions així agressives, directes. Com
1: damunt la taula.
3: Exactes, no? O sea, reacció, reacció. I jo crec que realment això pues, és un patró que no és real. És a dir, és vera que, bueno, en el final els homes i les dones pues, tenen formes de relacionar-se diferents, però els sentiments són universals.
0: Cert. I els homes, en general, parlant tot el temps de generalitzacions,
3: sí, sí,
0: clar. Perquè ara segurament...
3: Estereotips i tot, clar.
0: Saben acompanyar?
3: Saben acompanyar... Mira, pues, just avui pensava una cosa, no? He estat... Avui he vist uns amics meus, homos heterosexuals, i he vist com un d'ells xerrava amb un altre que no era, que no estava present. I em dava un àudio. I li deia... Buah, com se t'enyora aquí? I jo m'he quedat pensant i he dit... Realment, tu el que li vols dir és com t'enyor, però emplees aquesta... aquesta de, o sigui, sí, sí. Deconstrueixes aquesta... el llenguatge per, com, sí. Per no reconèixer que realment tu enyores en aquesta persona. I dius, no, bueno, és que se t'enyora.
0: Aquesta conjunció verbal.
3: Clar,
1: sí. I això m'he fixat. És un equivalent però físic. La abraçada que fas amb un amic i els dos copets... De...
2: Amor.
1: Molt bé, però també et dos copes com dir, escolta, ja està.
3: Exacte.
1: És equivalent físic d'això.
3: Exacte, tal
1: qual. És com alterant les conductes naturals com per no semblar això.
3: Clar, una abraçada, que és el més agradable del món, no? Quan veus una persona que enyores te dona una abraçada.
0: Sí, sí,
3: no,
0: sí.
3: Has de tear amb aquests copets, no?
0: Hi havia un meme que circulava per internet que s'ha de hombre saluda hombre, que eren dos que s'estiraven els braços des de lo més enfora possible i se donaven semades de molta distància, no? Sense que hi hagi contacte físic, etc. I si un cas és dos copets, que diries tu, Xavi.
1: Sí,
0: és
1: però
0: curiós.
1: Jo també, Inés, a dir, això que els homes saben acompanyar, jo crec que cada vegada en saben més i, de
0: clar,
1: fet...
0: Jo he dit parlant de generalització,
1: etc. Sí, però
0: etcètera.
1: Una generalització que per ventura està obsoleta. No ho trobes? No ho sé, el manco entre la gent de la generació.
0: Mira el que acaba d'explicar en Marc. No ho sé.
1: Se t'enyora. Tu...
0: Se t'enyora. Se t'enyora, sí, no? Bro.
1: Ja, potser. Sí, no sé.
0: Tenim una telefonada. Ja m'encanta, perquè aquest debat és... és intens. Intens. Hola, molt bon vespre.
4: Hola, bon vespre. Sóc el Mateu.
0: Hola, Mateu. Com estàs?
4: Vos escolt cada dia, el que passa que no cada dia tenc...
0: Tens opinió. Moltes gràcies per telefonar, man. Que no opines d'escoltar aquest personal?
4: Sí. Bueno, potser de plorar. Jo, per exemple, estaré a vegada que he plorat, va ser ahir, quan escoltava la Balanguera per televisió.
0: Sí.
4: Perquè és una lletra que jo trob tan profunda, tan bona, que jo l'he cantada un parell d'anys en el Mora Coral, i era una lletra que no la podia cantar perquè m'emocionava i plorava. Bé, no plorava, però vamos, me quedaven sense llàgrimes. I perquè és que trob que és tremendament profunda. I, per altra part, el que són els sentiments, un dia, precisament, traduint la cançó What a Wonderful World, la vaig traduir, vaig intentar, la vaig traduir en català, i si la traduïu, veureu com la lletra diu que quan t'atraques a qualcú amic, o el que sigui, i li dona a sa mare i li... El que vols dir-li, escolta,
1: shaking hands, they say, what do you do? But they really say, I love you. Wow. Expressió.
4: Exactament.
0: Ho ha dit de memòria, en Xavier.
1: Molt guapa, aquesta cançó.
4: Sí, És molt guapa, i la lletra també, també és molt bona. Bé, la qüestió és que és això, que volia comentar aquestes dues coses. I jo, que ja soc, evidentment, som vell, ja, tens 78 anys, però no tinc cap problema en donar-me basada en els meus amics que conec des de que tenien 15 anys.
0: Que bé.
4: Cap ni una. I n'hi ha que ho rebutgen, o que, bueno, aquí ja ni ho faig, i n'hi ha que no, tot el contrari. Clar. Mala que això, cada un, no sé, s'ho menja de sa manera,
0: de sa manera que pot,
4: o que li han ensenyat.
0: Personalitats, Mateu, perquè tots han tingut una educació, vosaltres en el vostre temps, supos que els homes no s'adonaven abraçades ni besades, i entre pares i fills, no ho sé si tant, tampoc.
4: Hi ha unes coses que me saben més greu, és que mon pare, jo anava molt de viatge, i l'única vegada que ell anava amb això, mon pare, quan arribava en els viatges, però la meva vida normal i corrent, que m'ho veien cada dia, mai se m'ho ocorria, perquè... Sí. No, perquè els homes no se podien basar, i això és una barbaritat, i és una tonteria. I a més, tanta sort que, tot i el que m'ho van, diguem, educar malament, encara tenien sentiments i són capaços de plorar quan sentim la bloquera.
1: Mira, Mateu, jo ara te compartia també una altra cosa. Jo record, quan era petit, bé, de tota la vida, amb un padrí, li feia una besada quan el veia. Padrí, com anam? Com estàu? Feia una besada, molt bé. I record quan vaig fer 13 o 14 anys, me va dir, ja no importa, me facis besades perquè ja t'has fet gran. I no me n'oblidaré mai d'allò.
0: Però
1: m'ha
0: deixat de fer besades.
1: Sí, segurament.
4: Exacte.
1: Sí.
4: Això era el més habitual del món. Bueno, amb altres no tant, amb les vostres generacions. Però la meva, vamos, era bàsic. En els concurs no els agradaven besos. Els estiets, sí, però en els concurs, no? Mai en sa vida. Perquè, bueno, era sa manera de veure les coses.
0: Idò, Mateu, moltes gràcies per telefonar i expressar els teus sentiments avui en nosaltres, mai millor dit, i sobretot que bé que t'emocionassis a través de la televisió escoltant la Balanguera en aquest homenatge que se va fer ahir a la Seu, en Joan Alcover. Mira, te dedicam aquesta cançó, que no sé si t'emocionaràs o no, però el Manco t'acompanyarà així com nosaltres fèiem, i tu a nosaltres.
4: Molt bé. Gràcies,
0: Mateu. Una ferrada forta. Adéu.

0: Bé, ja és la darrera pregunta i passarem al consultori. Ara mos han posat emocionals, però com que jo m'incomodo amb les emocions...
1: És que per mi, Inés...
0: No, és broma, és broma.
1: Per mi ets que més l'incomoda les emocions d'aquesta taula.
0: Mira, ja sóc l'excepció que confirma la regla d'aquest debat que estem tenint avui, d'homes i dones, etc. Perquè un home sensible resulta més atractiu o encara genera... O encara no. Depèn de la persona, no?
2: Clar, a mi personalment sí me resulta més atractiu. A tu què t'apareix quan veus que un home és capaç de...
0: A mi me resulta més atractiu.
2: Sí, no? Sí. Realment és una visió que té com el col·lectiu d'homes heterosexuals, no? No, es queda per això... superfort i tal, i realment que a mi que un home me conti que li angoix... Bueno, no, i no només això, com mos deia Mateu, no? Aquest, un poc aquest síndrome de Stendhal de plorar amb una obra d'art o de connectar... Això m'apareix... No necessito que tothom estigui plorant tot el rato, però m'apareix preciós.
0: Clar, si anant al cine i que la teva parella plori...
2: Clar, és una cosa
0: escoltar música, emocionar-se perquè està amb tu.
2: Exacte.
0: Que fort, que pugui passar això. Bé, obrim el consultori, vos sembla? A veure menys gent que mos demana.

0: Calor?
1: Moscars?
0: Gelats que se desfan massa ràpid?
2: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
1: Com les ganes de passar-ho bé.
0: I les converses que enganxen.
1: Les rialles.
0: La bona companyia.
2: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu-xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.

0: Bé, de nou us podeu imaginar les converses que tenim a micro tancat, però nosaltres intentem obrir-nos. Avui en Xavi s'ha obert d'una manera.
1: Bé,
0: vinga, Xavi, confessa... Ai, Jordi, confessa el que has dit.
2: Però, home, ja hem fet així...
0: Vinga, molt ràpid.
2: Darrere el micro.
0: Molt ràpid, que no tenim temps.
2: No, jo dic, jo mai ploro en les pel·lícules, però quan més a prop hi estic, no és perquè la pel·lícula faci plorar, que sigui una romàntica o trista, sinó per quan està molt ben feta una cosa, no? Que dic, uau. Ara això queda super...
1: No,
3: és
1: com
3: a fer-li un aplaudiment a la pel·lícula, no?
2: Exacte, de dir, ostres, que bé, això.
0: Tu que ets graduat en comunicació audiovisual, i uau, tens de punta, quina obra mestra.
3: I tu, Inés?
0: Joco.
3: Que t'emociona, que te sacseja, que te fa plorar.
0: Jo quan pens molt, plor. I normalment és dins del cotxe.
3: Ah, per això no plores mai.
0: Per això no pens. Per això no pens. Bé, vinga, hem encetat el consultori. Mos arriba aquesta consulta, Xavi.
3: Diu, estim molt la meva parella, però és un home de poques paraules. A que meva sempre mos acontant tot i xerrant durant hores i hores. I m'he criat així. Tot amb tot luxe de detall. D'ençà que visc amb la meva parella, sent que no tenc això, cosa que és fonamental per a mi. Per exemple, l'altre dia ell tenia una excursió, i en lloc d'explicar-me que va amb X i que aquest X es troba en un moment vital particular perquè I l'ha enganat amb Z, com faria jo, ell es limita a dir-me que se'n va d'excursió. I clar, jo li faig moltes preguntes, tantes que pareix un interrogatori. L'estim, però és un home de poques paraules i jo una dona de moltes.
4: Me sobren paraules, agulla, fil de cosa...
0: I que mos demana.
3: No, mos recomenta.
0: Ah, bé, i de... Fuà. És que, clar, si tu vens d'una casa on s'ha xerrat molt i després tu no, ara no estàs creant el teu propi vincle d'aquesta manera i te fa falta, no ho sé, prova de parlar amb ell, veurement si te...
1: Anem, és que en els finals...
0: Si s'anima a xerrar un poc més.
1: Les personalitats són... Cadascú és com és realment. Una cosa és que tu li puguis fer entendre que necessites xerrar un poc més les coses, però tampoc el canviarà si començareu a tenir allà...
0: És que les personalitats són les que són.
1: Clar.
0: No se poden canviar.
2: Sí, també, mira, aquesta persona no li dona importància a certes coses, no? Vull dir, a mi m'ha passat també de... Ah, però li ha
0: molt
2: passat
0: bé, Jordi,
2: això...
0: t'estàs obrint.
2: Exacte, però de dir, ai, el meu amic o algú ho ha deixat i te demanen detalls. I dius, bé, no ho sé, no ho he demanat. Dius, però quan no ho has demanat?
0: Quan
2: no ho
0: has
1: demanat? Això m'apareix al·lucinant.
2: I jo dic, bé, no m'ha interessat, no ho sé. Veus, per això, al final és cadascú, no?
3: Sí, sí.
2: No pots fer-ho contra això.
3: Ho han deixat.
2: Ho han deixat.
0: I no has demanat, porco.
1: I com està? Bé,
0: no ho sé.
1: Jo l'he dit bé, però li has demanat. Com està? A menys si necessita algo.
0: Molt fort.
1: Ja, és
0: fort. I d'això, això que parlam. Següent consulta.
3: Diu, la meva parella és una persona molt tranquil·la, molt estable, molt de no passa res. I jo som tot el contrari. Si una cosa me preocupa, l'he de xerrar. Si he tingut un mal dia, l'he de treure. I si not que ella està rara, jo començo a fer-me pel·lícules dins el meu cap. El problema és que ella no dramatitza mai. Mai. Jo li dic, te veig estranya, què tens? I ella em diu, res, son. Però jo no puc evitar pensar, son? O és que està cansada de jo, o és que li passa qualque cosa i no me vol dir. I així passam d'un badall a una crisi existencial. Sé que m'estima, però ho demostra amb fets. Però a mi m'acosta molt no tenir explicacions, matisos, detalls, converses. Necessito xerrar per sentir-me segur. Ella necessita silenci per estar en pau, i aquí estem, jo fent preguntes i ella dient-me constantment que tot està bé.
2: Ui. A veure, jo crec que també, allà de bona part teva, de ser una persona més segura.

0: Vull dir, no sí. pots estar constantment demanant-li estàs bé, però està malament. Vull dir, no. també has de tenir clar les coses, o sigui...
1: És que a vegades com a volcar tot el rato a través de preguntes a la teva parella, però tot està bé, però... I de veres no te passa res, i tal. És el que genera el conflicte, totalment. I no n'hi havia. Però estàs tu allà taladrant i...
2: Però segurament tu demanes perquè hi ha coses que veus que...
0: Però pot
2: I potser aquella... l'altre no xerra, clar.
0: Sí, però potser aquella persona no ha tingut un bon dia i no està d'humor i ja està, i no té d'humor en tu, no?
1: Sí, però bueno, igual com que necessites que te digui... No ha tingut un bon dia, no? En lloc de que te digui...
3: Bé, jo crec que aquesta persona va... Que, això que té en Jordi, per aventura, hi ha un punt d'inseguretat que no sap molt bé concertir-se envers l'altra persona i l'altre li diu que està tot bé. El que passa que per aventura necessita que la validin constantment, una vegada darrere l'altra. No ho sé, però bueno. Clar, aquí l'opció no xerra les coses, perquè ja li xerra i l'altre no respon com necessita. Per aventura no hi ha resposta, el que sent.
2: Crec que no té molt de regla, això.
3: No,
2: va de consultòria. No, perquè és que no van en paral·lel.
1: Sí, a mi també és saber si la persona que no és tan xerradora sent que l'altre que sigui és l'està bromant, no? Perquè a vegades també has de saber medir un poc, no? Mm. Si tu saps que és una persona xerradora, tu no ets xerrador, o al revés, per cercar un equilibri, no?
3: Jo crec que la clau aquí és que aquesta persona necessita confiança. És a dir, l'altra persona, per ventura, si l'estima de bon de veres, l'ha d'ajudar a construir aquesta confiança que ara mateix no té. I per ventura poden fer camí plegats. I si són capaços de fer aquest camí... i sentir-se segura dins la relació, ja estarà fet.
2: L'has clavat,
0: sí.
2: Xavi.
0: Potser poden pactar també petites coses o...
1: Exacte.
0: O
2: molt bon. No són molt bons consellers, de sobte.
3: Home, és que en Marc aquí m'ho inspira.
2: M'ho inspira.
1: Ah, bueno, ja. Jo he de dir que els meus sentiments són bastant públics. Jo mai m'he teat de contar com me sent, que me preocupa, així que sí, se vos aferra a algo, jo encantat.
3: Pues Marc, per mi no m'hauràs contestat. Què te fa plorar, tu?
1: Tot. Jo ploro en tot. Ja, en coses com tan fàcils d'entendre, com una pel·lícula trista o un llibre delicat, com coses que a vegades ni entenc, no? A vegades estic a casa i dic... Uf, i ara aquesta plorera, i plor, i després comença a filar i dic, ah, ostres, que estic preocupat. Però realment, plorar per jo és un recurs bastant habitual. No me fa por ni plorar en públic ni en privat. M'estimo no plorar, si puc triar, no? Perquè plorar vol dir també que no estic a un moment ideal, però si s'ha de plorar, se plora.
3: Mm-hmm. I d'alegria, ho plorant mai?
2: Sí.
1: Sí, o una boda.
2: Jo quan la meva millor amiga m'ha dit que estava embarassada.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Wow. Allò com un germà va provar les oposicions.
2: Ah, no era?
3: Van sortir quatre llàgrimes. Jordi?
0: No, ara no ho sé.
3: Però una pel·lícula està molt ben
0: feta. Sí, sí, quan una pel·lícula... Quan per ell plànol perfecte.
1: No, però jo, una nit bé amb amics, hi ha un moment de que content estic d'estar amb altres, de que puguem compartir aquest moment.
2: No, això no.
1: Aquí no tant. No estem tan contents.
3: Això més a mi em dirien que no passa res.
1: Tot bé, t'has passat amb escava.
2: Marc, és que fi, moltes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fes la xerradeta, així ho xiuetjar.
1: Si necessiteu més sentiments, jo els puc repartir.
0: Se t'enyorarà per aquí.
2: Se t'enyorarà.
1: Jo vos enyoraré.
2: Nosaltres a tu també, Marc. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botat de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.
1: I ja ves aquí, és la professora de conservatori que reconeix que els músics són d'un altre món. Assumpció Gené, com estàs?
2: Bon vespre, i vosaltres?
3: Molt bé. Esteu?
1: Aquí, parlant de sentiments.
2: Ja ho he dit, ja.
1: La música és emoció?
2: La música és emoció, clar que
1: totalment.
2: Sí. Fa plorar la gent, ja ho hem vist, amb en Mateu. Mm-hmm.
1: Sí, és vera, és vera. Tu plores sovint?
2: No, jo no sol plorar en la música.
1: Tu ja estàs massa pesada, no?
2: És la meva feina.
1: Plorar d'una altra cosa, no?
2: Sí. Bueno, pues el Lots, que l'altre dia no hi éreu, ni en Xavi ni en Jordi.
3: Ah, no, Jordi, tu no
2: eres. Deixar tots
4: jo
2: sols.
4: No hi era. On eres jo? No
1: eres en el camp de galls.
4: Clar, vaig anar a cobrir el camp de galls.
2: Sí, sí, i en Nines van tenir aquí una conversació profunda.
1: Varen connectar.
2: Varen connectar de la història, la vida musical de cada un.
3: Ah, sí?
2: Que amb en Xavi jo tenc coses en comú.
3: Ah, sí?
2: Que tenim en comú de la nostra infància.
3: Què tenim en comú?
2: Quin Renault te recorda a que teva?
3: Els avions.
2: Jo també.
3: És vera?
2: Perquè sóc de Sant Jordi.
3: Ah, mira, figura't, jo sóc de Calagamba.
1: Perquè ja vaig explicar que tu deies que si no senties els avions estaves...
3: Sí, sí, sí.
1: Incòmode.
3: Bé, tampoc tant, però vaja, que jo m'agradava sentir-los.
2: Però forma part de la teva història musical i no forma part de la seva, per exemple.
3: Totalment.
2: Supercuriós. Però bé, avui ja no xerraran d'això. Seguim xerrant dels clixés orquestals. I, bueno, com sempre,
1: dels estereotips. Dels músics d'orquestra,
2: oi? Sí, ja sé, i lo de sempre, no vos ofengueu, tot això. Bueno, anem a fer memòria.
1: A veure.
2: Han xerrat del secret de l'arpa, que és el meu moble preferit. Els pianistes, que són el rei del mambo. Després els fiesteros, que són el ben metall. S'organistes, misteriós. Els pokémons legendaris, que són els que toquen l'acordeon. I els guitarristes, els de Perdir la fama en un cabaret.
1: Aquest era en Xavi.
3: Sí.
2: Bueno, idò, avui...
1: M'encanta, perquè sembla una carta astral de tu qui músic ets.
3: Jo sembla que nom aquí és en Willy Bárcenas, que cantava això, no?
1: Sí.
3: Sí, eh?
2: Sí, és de Taburete.
3: Sí. Sí.
1: Avui què fem?
2: Avui què fem? Pues ho heu d'endevinar. Anem a veure la primera cançó. A més, endevinau de quin instrument...
3: Va, això m'agrada moltíssim, aquesta prova. Va.

0: Clarament és violí, no?
1: Sí.
2: Sí.
0: Quina oïda.
1: Bueno, els violins. En general, la corda frotada, aquella secció de violins, cellos, contrabaixos...
0: Mm-hmm. Sí, a veure, és bastant identificable.
1: Sí,
0: no? És fàcil.
2: Ara, Nina, has sentit un violí, ha identificat un violí, se creu aquí...
0: No, però jo estic dient que és fàcil. Al contrari.
1: Mi, mi, fa, sol, sol. Bueno, res, anem a xerrar dels violins primer de tot, va, que sí. són l'aristocràcia de la corda frotada. Mm. Tenen un ego que no se pot aguantar, sorry. Sempre lluiten per estar a la primera cadira i sempre mos miren en els altres com si fóssim els seus criats, és com que són allà, els reis. Després tenim els violoncels, cellos. Uns romàntics intensos, sempre tocant unes melodies precioses, plorant per racons, fent cara de patiment, com si tot fos una pel·li italiana dels anys 60. Bueno, això són ells. I després els contrabaixos, que són els gegants de l'orquestra, de vora l'arpa, òbviament. Són la calma personificada, són pacífics, van a la seva bolla i mai molesten. I en falta un. Les violes. Vosaltres sabíeu que les violes li feien molt de bullying en el conservatori?
0: I per què?
1: No sabeu vosaltres que entre els músics un violista és com a buf fatal?
2: Sí. En quin moment derives cap a tocar la viola?
1: Perquè volies tocar el violí i t'has frustrat i te'n vas a la viola.
2: Sí?
1: És un xiste, això, no?
0: Però i per què t'hi feis bullying? Això no
1: és com, els instruments que tothom se fica amb ell, tothom se fica en la viola. Hi ha mil xistes de viola. De fet, vos he dit aquí un període de xistes. Com poden saber si una viola està desafinada?
0: No ho sabem. Bé, ja no ho sé.
1: Ho sabem perquè l'arc se mou. O sigui, vol dir, sempre està desafinada.
2: Per favor,
0: catapunts.
2: Podeu telefonar 971-139-00 i vos defensau públicament.
1: Telèfon d'al·ludits. Mem, un altre. En què se diferencia una viola d'un taüt?
0: Ui. No.
1: En què el taüt du un mort de dins i la viola el du damunt l'escenari.
0: Aquesta és un monogre.
1: Sí.
0: Va bé.
1: Bueno, pues això és la corda frotada. Vos ha quedat clar?
0: Claríssim.
1: Sí,
3: ja sabem quin instrument no aprendre a tocar.
1: La viola. Però tenen molta feina, perquè són poquets. Així que està bé tocar la viola. A mi me cauen bé. Bueno... Següent instrument, control tècnic, play, please.

0: Aquest no és tan fàcil, com es violi.
1: Jo dubto entre dos.
0: Jo també entre dos.
1: Va, diries primer.
2: Jo n'he tret un. Ja.
3: A veure, que se sent ara.
0: A veure.
1: Ah, ara.
0: Aquest
1: és altre.
3: Mem, quins són els
1: dos? Jo diria que era un xilòfon metall o un triangle.
0: Jo igual. Xilòfon metall o triangle.
3: I de quina família és això?
0: De la percussió.
3: Família de la percussió. Sí. Exacte, ara xerraran d'ells.
0: Un punt per jo.
3: Molt bé, cada pic aprenem un més. Els meus alumnitos.
1: Alumnitos.
3: Bé, m'agrada,
1: com passar que m'agrada aquesta...
3: Bueno, els que toquen la percussió se passen hores pegant coses de ferro, de fusta, de pell... a l'orquestra tenim el mite des que toques triangle. Clar, és una persona que cobra per tocar el triangle. Se pot passar 40 minuts dins una sinfonia superconcentrat, comptant compassos, per només fer un clinc.
0: És que jo l'altre dia ja miraves Jaleo de Jot Desplà, a la banda de música, i el dels plats pensava, només fa això. Sí. Però pensava, és que sense els plats, el jaleo no seria jaleo.
3: Exacte.
2: I és del triangle, mem, també no és fàcil ser allà i no fer lleig. O sigui, t'has de mantenir allà 40 minuts...
0: És vera.
3: I ho ha de fer bé, i si, perquè si no ho fa bé, ho ha fet tot malament. I només té una oportunitat.
1: I cobra molt manco que la resta?
3: No, cobra el mateix.
1: A lo mateix?
3: Cobran tots el mateix.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí.
1: Ah, no ho sabia.
0: I doncs, hauries de cobrar més, perquè s'arpa...
3: Fem més notes. Però bé.
0: Però s'arpa no és gens habitual.
1: O la més exclusiva, no hi ha tantes arpistes.
3: És un debat dins l'orquestra.
2: Quanta gent toca el triangle, també vols dir?
1: Bé.
3: Molta gent, tots els percussionistes el toquen.
1: És vera. Sabies que en Jordi volia estudiar percussió, però no li va sortir gaire bé? Era així,
3: ja,
1: m'ho estic inventant.
3: Ser professor...
2: Sí, vaig intentar fer bateria, però no servia ni per tocar el triangle.
3: No.
0: O sigui... Bé,
3: seguimos.
0: Seguim.
3: Vinga, següent família d'instruments, per favor, control tècnic.

0: En Xavi ha dit, endevinant ja, no?
1: No ho tenen tan clar.
0: Flauta travessera, no? Sí, molt bé, la flauta travessera, l'instrument de neïnos.
1: Quina estura de 70 anys xula.
2: Ja començava.
0: Només és la realitat. Però la flauta travessera, de quina família és?
1: Ben
0: metall?
1: Ah, no, ben metall, no.
0: Mec,
1: no, jo t'ho diré.
2: Ben fusta.
0: Ben fusta.
1: No ho sabia.
0: Per què?
1: No ho sé.
0: Perquè per de dins és
2: perquè,
0: de fusta.
2: Clar, i originalment era de
0: fusta. Molt bé, Jordi.
2: Uau.
0: Un 10.
2: No
0: originalment era de fusta i s'ha quedat amb el ben fusta. Bueno, no m'aixerrades ben fusta. Viuen superobsessionats amb les malalties. Són hipocondriacs. Per què? Perquè les corrents d'aire i el fred i l'humitat els afecten molt.
3: Ah, sí, però si només han de bufar.
0: Clar, però han de bufar la canyeta, la canya, que tenen els oboes, els clarinets, els fagots, i aquesta canyeta, si li pega un poc de vent o d'humitat, ja sona malament. Per tant, sempre estan super, super obsessionats i són molt maniàtics en la canya. De bufaques de fusta. Sí, sí.
3: D'acord. Tot cobra sentit.
0: Així que ja està de tenir tota l'orquestra.
3: Moment, la Marga Cifrenes contra el tècnic diu que sí amb el cap, perquè ella que toca la trompa, te vares dir. No.
0: So bo, eh?
1: No.
3: Sa flauta travessera. Que bona.
0: Super. I d'horra, ja han fet totes orquestes locs.
1: Que bé.
0: Ara ja queda el darrer test final, que es crida col cu, a menys si endevinau.
3: No marga cifra, la por del telèfon.
2: Exacte, és que quin talent tenim i vetre.
0: Bueno, vos faig un pot d'espoiler perquè vos prepar.
3: Venga.
0: Vos prepar. Aquesta persona té una triple cara musical. Toca dos instruments i després és també músic, que pot ser compositor, pedagog, musicòleg o director d'orquestra.
3: Mare meva.
0: Per tant, dos instruments i algo d'això.
3: Però això ja és una pista, no?
0: No, perquè els dos instruments els heu d'endevinar.
3: D'acord.
0: I ja vos dic que són superoposats i que aquesta persona és l'excepció.
3: Uau, no. Quina intriga.
0: Així que...
3: D'acord.
0: Pensi-ho endevineu. Aquí tenim, por ahí.
3: A veure, mem, aquí tenim per aquí. Aquí hem d'endevinar en César Álvarez. César, bon vespre, hola. Com estàs?
4: Hola, molt bon vespre, com estàs? Hola, Sun.
0: Hola, César, benvingut a Xiu Xiu, què tal?
4: Moltíssimes gràcies, molt bé. I vosaltres, com ho duis?
3: Bé. Ara hem d'endevinar que toca quins instruments toca en César.
0: Mm-hmm. Vinga.
4: Molt bé.
3: Facètic, César.
0: Fais preguntes, directius.
4: Sí, sí.
3: A veure, jo començaré. Et sembla bé?
1: Va,
2: sembla perfecte.
3: A veure, César, venga. Si vas a una fira, per exemple, d'atraccions...
4: Sí.
3: Et des que puja a la muntanya russa més bèstia a cridar com un boig per amollar adrenalina, o prefereixes mirar-ho des de baix menjant un cotó de sucre ben tranquil·let?
4: Jo som més de menjar un cotó de sucre més tranquil·la.
3: No m'esperava aquesta resposta.
4: Sí.
1: Molt bé, apuntam. Interessant. Pregunta segona. Imagina que s'ha de moure un sofà de tres places per unes escales estretes. Què fas? A. Te fiques davant, t'agafes el pes gros i dius, va, endavant, darrere jo. B. Crides una empresa de mudança. C. Te quedes mirant el buit de l'escala fent càlculs de si girarà o no girarà.
4: No, jo amb aquest empenguent el sofà amb els altres companys, clar.
2: Treball en equip, eh?
4: Sí.
2: Vinga, i la darrera és... Com tens organitzades les aplicacions a la pantalla del mòbil? És a dir, ho tens tot per carpetetes i noms i colors o tot és un desgavell?
4: No, m'hem estat ordenat. El que en Play més està a la principal i llavors és el que en Play manco a les secundaris. Uf. Sí, està organitzat.
0: Ara jo també te'n faré una, César.
4: Sí.
0: Men, si entres a un bany públic i vols que rotllo de paper està col·locat al revés, ja m'entens. Això depèn de cada... Te fa molta ràbia i has de canviar de posició o passes?
4: No el tocaré massa. Mira,
0: és molt bé. Molt bé.
3: Un bany públic.
4: Sí.
0: Que, detectius, teniu més preguntes?
3: Jo no ho tens gens clar.
4: És molt difícil, eh?
2: Entenem que són les que han comentat avui.
0: No. Són dels que han comentat de cada classe.
2: És d'avaluació contínua, això.
0: Clar que sí.
2: Mare meva.
1: No, jo no ho sé.
3: I quan estàs inspirat has de resoldre un problema, és de tancar-te una habitació tot sol a fer feina durant hores fins que surt fum en el pescap, o necessites tenir gent al voltant i fer un cafè cada 5 minuts?
4: No, jo preferesc tenir la meva habitació tancadeta, sense que ningú em molesti. I ja resolc jo el problema.
3: D'acord. Jo no ho sé.
1: Què t'estimes més, dirigir o s'ha dirigit?
4: A dia d'avui s'ha dirigit, sí. Mm.
0: A dia d'avui.
2: A dia d'avui, val.
4: A dia d'avui.
0: I dus piercings?
4: No, no en duc. A men, tinc els forats de les orelles, però no els duc habitualment.
0: A veure, en César sembla una persona molt seriosa, molt ordenada, tranquil·la, però és que jo, el primer he pensat percussió, però sí, la percussió penso... no me sona tranquil.
2: Jo primer me quedaria, sí o sí, en què és director, o ha estat director.
0: Sí. No. No.
1: Crec que és professor de música.
2: Mare meva.
0: Tampoc. Però han d'endevinar els instruments que toca.
5: Li donem una pista, César, vols dir... Clar, a on fas feina? En César és... Vinga, què ets?
4: Bé, jo faig feina a la unitat de música de la Comandància General de Balears.
5: Músic militar.
4: És a dir, toc... Exacte, toc a una banda militar. Ah, i de
1: trompetes.
5: No sé.
4: És una opció.
0: No, ja ho tenc, plats. Toques plats.
4: No.
1: Ah, s'acaixa. S'acaixa.
4: No, tampoc.
5: Ai, Déu meu, quin suspens durant els meus alumnitos.
4: Sí,
0: però.
4: Sempre van directes.
0: Veja, és que estic pensant... Un moment, que és la teva feina normal. Tu t'aixeques cada dia i vas a la Comandància Militar a tocar un instrument.
4: Exacte, el meu instrument, que heu d'endevinar.
2: El tambor.
4: No, no és el
0: tambor. Ara, la trompeta
5: és molt gros.
4: No, tampoc.
0: És molt gros.
1: És piano, no?
5: Sí, els pianos són dos instruments que toquen César.
1: I vol dir que els militars toquen el piano?
4: No, és a dir, no és el meu principal instrument. El piano l'utilitz com un mitjà, però no és el meu principal instrument.
0: Bé, jo és que vull que endivinem, perquè té moltes preguntes amb aquesta feina que té en César.
4: Sí.
2: I el contrabaix.
4: És que molt peculiar.
5: No toca la banda, un contrabaix.
2: És que no sé què toca la banda, ho he pensat.
5: Una banda de vent.
1: Va, un trombó, trompeta, tuba. Trompeta, eh? Tuba.
4: No, és trompeta.
1: Ara!
4: Què dius?
2: Però la tuba no entrava en esta mari.
1: Inés, quins l'has brinat, tu, o jo? Aquest? Ai, però...
0: No. Escolta, César, la tuba, sí. Mare meva. Però, per favor, en què consisteix exactament la teva feina, la Comandància General?
4: La meva feina, per començar, jo soc militar.
0: D'acord.
4: Jo soc soldat, jo he hagut de fer una instrucció militar, ja he jurat bandera, bé, tot el protocol previ. Uh-huh. Ara bé... sempre enfocant-me dins la unitat de música. És a dir, jo sabia que acabaria allà fent feina.
0: D'acord.
4: No? I és a dir, el meu dia a dia, bàsicament, com som militars, a primera hora, nosaltres hem de fer esport, obligatòriament, perquè tenim unes proves físiques que passar cada any. I bé, llavors, allà mateix mos canviem de roba, mos dutxam, mos preparam, i llavors es ve el director, començam l'assaig... I això un dia normal, ja cada dia és diferent, no? Però bé, el director, començant l'assaig, pel repertori que estigui muntant pel proper concert o per el que sigui, i llavors a darrera hora ja és una darrera hora de feina individual on cadascú ja estudia individualment els seus papers.
0: Uau, molt bé. Mare meva.
5: I després toca
0: no
5: en
0: sabia
5: concerts,
0: que existís, això.
5: En els concerts
4: sí,
5: on...
4: existe.
5: Heu tocat davant el rei col que pic?
4: Davant el rei, nosaltres no hem tocat. Ara bé, a Espanya hi ha altres unitats de música que sí que ho fan, no?
5: Clar, clar. Són els que
4: fan aquí nosaltres tocam, amem, aquí nosaltres tocam actes, actes institucionals, militars, a lo millor alguna patrona, algun patró, jo què sé.
0: I has anat a la desfilada a Madrid?
4: No, no, nosaltres no. No hi anem, nosaltres. Nosaltres feim desfilades a Palma, a vegades, sí.
0: D'acord. Uau, quina feina més diferent. La veritat
4: sí.
0: És que no sabia que existia.
4: És més, som l'únic mallorquí que hi som allà.
0: Uau,
4: com a músic.
0: Trist.
4: Sí. Som l'excepció, molt trist, però és que no, n'hi ha molta popularitat.
0: No, és que és poc conegut, César.
4: No, sí, ho és poc. Però bé, cada vegada crec que ho és un poc més.
0: Sí. Bé, doncs, nosaltres hem fet una mica de difusió en aquesta feina tan diferent que té en César Álvarez, amb qui hem parlat, que toca el piano i la tuba, i és compositor. I compositor també.
4: Bé, estudiant de composició.
5: Estudiant, però ja li queda poc.
0: I compons marxes militars?
4: Encara no n'he fet a cap, em podria fer-ne qualcuna. He fet pas dobles.
0: M'encanta un pas doble.
4: Idò, aquest pas doble menys es toca aviat. Idò. També he fet una marxa de processons.
0: Escolta, sí. Per favor, quan tinguis la teva primera composició, i vaig ben en sèrio, fem-nos-la arribar i la presentam aquí.
5: Clar que sí.
0: I mos contes més sobre aquesta feina que tens.
4: Jo, encantat.
3: Vinga, quedam així, César. Moltes gràcies.
4: Perfecte. Vinga, una abraçada forta.
1: Una altra, que vagi bé, gràcies.
4: Vinga, adéu. Bona nit.
3: Quins grans músics que teniu a les Balears, Assumpció. I tu els tens tots una llista de contactes.
5: Clar que sí. Soc una superestrella.
3: Això ja ho sabíem. Que bona, que bona. Com vos heu quedat?
1: Marxa militar. Estàs a l'Unito, t'han après molt avui.
2: Sí, dels errors també s'aprèn.
1: Sí,
2: i avui no m'ha estat
5: encertat. Però bé, no, al final ho heu encertat, així que un 5.
1: Molt bé, és a dir, escolta, és molt exigent. La setmana passada, fa dues setmanes, també em posava un 4,5, un 5,2, una cosa així. No, no
3: que així sigui.
5: Progressa adequadament.
3: Que així sigui, que hem de...
1: Al final de curs traurem un 8.
3: Assumpció Genefi, la setmana que ve, gràcies.
5: Vinga,
1: adéu.
3: Xavi i Jordi, quin bon dilluns, eh?
2: Sí, bon dilluns, sí, sí, se nota.
3: I de, bé, els de la redifusió mos escolten dimarts davant de matí, que tingueu molt bon dia. I a nosaltres, gràcies per ser-hi, fins demà.
1: Adéu.
2: Molt ben demà.
3: Adéu, adéu.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Avui finalitza el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones migrants. Un procés que s'ha allargat 2 mesos i mig i a través del qual s'han presentat més d'1.200.000 sol·licituds a tot Espanya. Aquesta xifra duplica la previsió inicial que havia fet el govern espanyol, que era de 500.000. Es poden acollir aquest mecanisme les persones migrants que viuen a l'estat espanyol sense permís de residència ni feina des d'abans de dia 1 de gener del 2026 i que no tinguin antecedents penals. És dimarts, dia 30 de juny. Hi ha, però, més temes destacats a l'actualitat. Els repassam els titulars. El Consell de Formentera demana ajuda al govern davant la situació crítica que assegura viu l'illa per l'acollida dels menors migrants.
2: En aquest moment hi ha 45 menors a l'illa amb les darreres embarcacions que han arribat. El president del Consell, Òscar Portes, diu que la falta de places ha obligat alguns joves a tornar a dormir en dependències de la institució.
3: El que hem fet, el que vam fer l'altra vegada, habilitar espais amb matalassos per terra, que és on dormiran.
0: I el govern espanyol mantindrà durant uns mesos més les ajudes per a famílies i els sectors més afectats per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: L'executiu central, però, les anirà retirant a poc durant l'estiu. Entre aquests ajuts hi ha la rebaixa al preu del combustible, que s'anirà reduint, però que no desapareixerà del tot fins a l'octubre.
0: I l'any que ve començaran les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials com metges i policies.
2: Segons el batlle de Ciutat, Jaime Martínez, s'allargarà durant any i mig. La intenció és crear 139 espais residencials. L'edifici principal es mantindrà, però s'eliminaran les torres de vigilància i el mur exterior. Recordem que l'edifici de la presó va ser desallotjat fa unes setmanes.
0: I gairebé 1.800 estudiants de les Balears comencen avui els exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat.
2: Els exàmens s'allargaran fins dimecres. En aquesta convocatòria hi participaran els estudiants de batxillerat que han superat assignatures pendents, alumnes de convocatòries anteriors i alumnes que ja s'han presentat a la selectivitat ordinària però que volen millorar la nota.
0: Durant aquesta primera hora d'informatiu serem en directe al campus de la UIB de Palma en una jornada en què també destacam un nou incendi forestal a Mallorca. És a la zona de Son Fortesa, Puigpunyent. Està ja estabilitzat després de cremar 2,5 hectàrees de pina.
2: El personal de l'operatiu ha quedat durant tota la nit fent feina en l'extinció. El foc es va declarar ahir hora baixa a les 6 per causes que encara es desconeixen.
0: I a Veneçuela el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol continua creixent.
2: El darrer balanç és de 1.719 morts. El Ministeri d'Exteriors ha rebaixat a 138 els espanyols encara desapareguts, sense augmentar-ne la xifra de morts, que es manté en 17.
0: I en els esports, els aficionats del Mallorca no estan gens contents amb la campanya d'abonats que ha presentat el club. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. Amb el descens de segona divisió, els seguidors esperaven una rebaixa més important. Pel que fa a les renovacions, l'import a pagar ha baixat una mitjana del 17%. El ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest, als 180 de la grada d'animació. Les noves altes van entre els 830 euros i els 280. I també en el món del futbol, el Mundial, primera gran sorpresa, ha dit adéu a Alemanya després de caure a la tanda de penals contra el Paraguai. També els penals, el Marroc ha eliminat els Països Baixos i el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 al Japó.
0: I avui arriba un canvi de temps. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui podrem veure precipitacions a partir del capvespre. Així tot, al llarg del matí el que predominarà serà el sol i de fet ho farà durant la major part del dia. Però en el cas de Mallorca i a partir de les hores centrals tindrem el creixement d'alguns núvols a la zona de l'interior de l'illa i aquests, de forma molt puntual i localitzada, ens podran deixar algunes precipitacions i aquestes podran estar acompanyades també d'activitat elèctrica. Això sí, ni a Menorca ni a les Pitiuses esperen que aquestes pluges acabin afectant. D'altra banda, el vent al llarg del matí bufarà moderat de tramuntana en el sector de Menorca i, per tant, al nord de l'arxipèlag tindrem unes condicions marítimes força més alterades i molta més calma a la resta del territori. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre amb molt poc canvis respecte d'ahir. Al nord de l'arxipèlag la màxima tornarà a girar entre els 29 i 31 graus i a la resta tornarem a situar-nos entre els 32 i 35 graus. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Ciutadella i 26 a Castell. A les Pitiuses, 25 graus a Santa Eulària i 26 a la Savina. I a Mallorca, 23 graus a Alcúdia, 24 a la Colònia de Sant Jordi i 25 a Andratx.
0: I d'haver són temperatures d'aquesta hora quan són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanillas, Caterina Bany i Toni Sastre. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones migrants. Haurà durat 2 mesos i mig i, quan encara queda una jornada, el nombre de demandes registrades s'enfila al 1.200.000, segons la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Aquesta entitat, però, adverteix que s'hi podrien trobar algunes duplicitats. Això no vol dir que s'acceptin totes, però sí que és cert que aquesta xifra duplica la previsió inicial de beneficiaris feta pel govern espanyol, que era de 500.000.
2: Recordem que es poden acollir aquest mecanisme, les persones migrants que viuen a Espanya sense permís de residència ni treball des d'abans de dia 1 de gener de 2026 i que no tinguin antecedents penals. I coincidim precisament amb el darrer dia per presentar les sol·licituds. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, inaugurarà la presentació del Pla d'Integració i Ciutadania i presentarà la campanya institucional d'on venen, venen de fer país. El cap de l'executiu central, de fet, ha qualificat la regularització d'històrica i insisteix que reconeix els drets dels que formen part de la vida quotidiana del país.
6: Que lógicamente yo estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
2: La regularització de persones immigrants crearà nous ciutadans de nacionalitat espanyola, igual que farà la coneguda com a llei de nets. De fet, 2,4 milions de fills i nets d'exiliats per mor de la Guerra Civil o la persecució franquista han sol·licitat ja la nacionalitat espanyola i prop de 545.000 ja la tenen aprovada. Unes normes que el Partit Popular veu com una estratègia electoral per part del PSOE són declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Es Radio.
7: Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
2: La ministra d'Inclusió i portaveu del govern espanyol, Elma Said, lamenta que mescli la regularització i la llei de nets amb l'estratègia electoral.
8: En relación al proceso de regularización extraordinaria en el que estamos inmersos, cuando saben perfectamente que es un proceso que da derecho a residir en nuestro país y que eso no dice la ley electoral. También se han referido, como su pregunta me hace, a la ley de nietos. Quiero recordar que estamos hablando de la ley de memoria democrática, que está basada en los principios de reparación y de justicia a españoles que huyeron de nuestro país por una dictadura.
2: I en mi d'aquest context, Said demana responsabilitat als líders polítics.
0: I tot quan Formentera torna a viure una situació crítica per l'acollida de menors migrants, amb les darreres embarcacions arribades ja són 45 els menors que romanen a l'illa. La falta de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del conseller. Demanen auxili al govern per habilitar nous espais. Regina Mayans.
9: La vintena de menors migrants arribats a Formentera durant els darrers dies s'ha tornat a col·lapsar al centre de l'illa on s'allotgen temporalment. Òscar Portes és el president del Consell Insular.
3: Que hem fet, el que vam fer l'altra vegada, habilitar espais amb matalassos per terra, que és on dormiran.
9: Davant la negativa de la delegació del govern d'allotjar-los a l'embalat del port de la Savina, el Consell de Formentera trasllada la crida d'auxili al govern balear.
3: Perquè la delegació del govern decideix que allí on hi ha llits no es poden utilitzar. Que tenim la porta tancada del govern d'Espanya. Senzillament, ho podem resumir així. Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya sí que hi podrà arribar el govern balear. És evident que si el govern balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribem a col·lapsar. arribem a col·lapsar, es pot ja dir directament així.
9: Formentera té ara mateix un total de 194 menors migrants tutelats, 45 dels quals romanen encara a l'illa a l'espera de ser reubicats a centres de Mallorca.
0: La situació també preocupa Eivissa. El conseller adverteix que l'arribada constant de menors migrants no acompanyats està tensant al màxim el sistema de protecció i no descarta que si les arribades continuen augmentant es puguin viure escenaris similars als de Formentera. Esther de Miguel.
10: Des del 2019, el nombre de menors migrants tutelats ha passat de 18 a 108, mentre que el total de menors sota la tutela del Consell ja supera els 200. En aquests 7 anys s'ha passat de gestionar 2 centres a 11 i la despesa destinada a l'atenció d'aquests menors s'ha multiplicat per 7. Tot i haver reforçat les plantilles i externalitzat part del servei des de la institució insular, admeten que la manca de professionals continua sent un dels principals problemes. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social.
11: Hem fet bolsins, hem fet crides, hem fet convocatòries, hem contratat gent. No hi ha manera de que les plantilles evolucionin en el mateix ritme que evolucionen els nenes que estan arribant. El que demanem és que l'Estat faci la seva feina en política exterior, en política migratòria i en control de fronteres i recursos.
10: La darrera pastera arribada a l'illa aquest cap de setmana transportava 6 menors d'edat, un fet que, segons el Consell, ja no és excepcional, sinó que cada vegada és més habitual.
0: Set i 11 minuts del matí. El govern espanyol mantindrà durant uns mesos més les ajudes per a les famílies i els sectors més afectats per la guerra, el transport, l'agricultura i la indústria. El vicepresident primer del govern, Carlos Cuerpo, ha avisat, però, que les anirà retirant a poc durant l'estiu.
2: Entre aquests ajuts hi ha la rebaixa al preu del combustible. L'IVA dels carburants tornarà al 21%, en lloc del 10% que s'havia fixat des del març. En canvi, segueix en part la rebaixa del preu dels carburants, tot i que s'anirà reduint de manera progressiva. El juliol, la bonificació serà de 15 cèntims per litre, a l'agost de 10 i al setembre de 5. Finalment, a l'octubre es retirarà.
12: El primer mensaje es que mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y el sector del transporte. El segundo mensaje importante en el caso de los hogares es que va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales.
2: Es tracta d'una mesura que el president de l'Associació de Benzineres de Balears, Joan Mayans, valora de manera positiva, però lamenta que s'hagi aprovat en poc temps de marge.
13: Ara mateix hi ha una incertesa damunt d'aquest tema per veure si el sistema, així com el tenim configurat ara, és vàlid per aplicar aquest descompte o si s'ha de fer qualque modificació. En el cas que s'ha de fer qualque modificació, tornem a estar en les mateixes. Tenim manco de 24 hores per adaptar el sistema. I és una manera de fer feina molt lenta. No podem tenir previsió de res, sempre estem a l'expectativa, amb una incertesa enorme.
2: Per altra banda, en la reunió d'aquest dilluns del Consell de Ministres, el govern central ha elevat de 4 dècimes el creixement econòmic per enguany fins a situar-lo en un 2,6%. Preveu que la xifra es mantingui per damunt del 2% fins al 2029, un quadre macroeconòmic i que són els fonaments dels pressupostos generals de l'Estat.
0: I el govern central també ha fet un nou pas per als funcionaris de l'Estat destinats a les Balears. Avui encara no és una realitat, però ha establert per escrit en un decret que en un màxim de mig any s'haurà d'equiparar el seu plus d'insularitat al que reben els destinats a les Illes Canàries.
2: Aquesta reivindicació històrica dels funcionaris de l'Estat a les Balears ha causat nombroses protestes del col·lectiu de treballadors públics. El preacord que va aturar les mobilitzacions laborals es va acordar que hi hauria un increment de les mensualitats d'entre 96 i 345 euros en funció de l'illa on es fa feina i la categoria funcionarial. Ara, per ordre del Consell de Ministres, com ha assegurat la portaveu Wilma Saiz, s'ha de concretar.
14: El Real Decreto Ley incorpora, además, una disposición adicional que habilita la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Illes Balears.
2: El decret al qual feia referència la ministra és el que regula la jubilació parcial per als treballadors del sector públic, això sí, en condicions.
14: Esta modalidad va a permitir al personal laboral de la administración acceder a la jubilación parcial hasta 3 años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y siempre que se formalice un contrato de relevo.
0: I avui acaba el termini per presentar la declaració de la renda del 2025. Finalitza, per tant, la possibilitat de fer-la per les tres vies que estaven disponibles per internet, per telèfon i de manera presencial en les oficines. La declaració s'ha pogut fer des de dia 8 d'abril. Durant tres mesos, l'Agència Tributària espera rebre en aquesta campanya 25 milions de declaracions. La majoria s'han de retornar.
15: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I ho destacava amb els titulars. Les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials qualificats com metges i policies començaran l'any que ve i es perllongaran al llarg d'un any i mig. Són els terminis que han plantejat el batle de Palma, Jaime Martínez, en la presentació de l'avantprojecte per adaptar el recinte després que fos desallotjat fa unes setmanes. La intenció és crear 139 espais residencials. L'edifici principal es mantindrà, però no es mantindrà la fisonomia clàssica de la presó, perquè s'eliminaran les torres de vigilància i el mur exterior.
16: I de les 139 residències previstes, 50 seran habitacles individuals d'entre 16 i 22 metres quadrats, d'altres dobles, que podran arribar als 30 metres quadrats per estades curtes. També n'hi haurà uns altres, 89, un poc més amples per estades més llargues. 59 seran senzills, 26 seran dobles, n'hi haurà 4 reservats per a famílies. Els destinaran a professionals de serveis essencials qualificats, és a dir, metges, policies, investigadors i professors universitaris. L'objectiu, segons Jaime Martínez, és oferir diferents solucions a aquests professionals perquè la crisi habitacional no sigui un problema per atreure'ls a les Balears.
17: No tots els professionals que arriben a Palma romanen al mateix temps ni tenen les mateixes necessitats ni circumstàncies personals o familiars. Per tant, han de preparar i han de plantejar en aquest projecte una oferta residencial flexible i diversificada.
16: El Val ha explicat que es manté l'edifici principal per fer el projecte més eficient, també per no perdre el que és part de la història de l'urbanisme de Palma. També celebra que després d'anys en desús aquest espai pugui ser útil de nou per la ciutadania.
17: El que fem d'allò que durant més de dues dècades ha estat un espai en desús absolutament degradat, amb una administració que mirava cap a un altre costat, pues ara duim el projecte per convertir-lo en solucions habitacionals, en zones també de convivència.
16: L'avantprojecte preveu també la creació d'espais compartits, piscina, solàrium, jardins, bugaderia, també gimnàs o magatzems en un espai que, juntament amb els habitatges, superaran els 8.000 metres quadrats. De moment no s'ha concretat com es prioritzaran les demandes ni el preu que abonaran els interessats. En tot cas, l'Ajuntament és el propietari actual d'aquest espai i, per tant, serà l'encarregat de gestionar-lo directament. L'objectiu és poder licitar les obres durant l'any i que s'executin en un termini aproximat d'any i mig d'obres.
0: I més novetats en matèria d'habitatge. El govern espanyol regularà el lloguer de temporada i d'habitacions. Paral·lelament, també pujarà l'IVA del lloguer vacacional i rebaixarà l'IRPF als propietaris que abarateixin els arrendaments.
18: Així es tornarà, per tant, a anar en dos decrets separats per intentar atreure com a mínim uns dels quals el diputat de Junts i poda convalidar així com a mínim la meitat del paquet de les mesures legislatives que cerquen facilitar l'accés a un habitatge.
0: I atenció ara en aquestes xifres. Les Balears encapçalen l'estadística de violència masclista a tot l'estat amb una taxa de gairebé 29 víctimes per cada 10.000 dones. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, les Illes varen registrar més de 2.000 denúncies durant el primer trimestre de l'any.
16: I això suposa un increment de gairebé el 30% respecte al mateix període de l'any passat, amb prop de 1.800 dones afectades. Durant aquests tres mesos, els tribunals de l'arxipèlag varen aprovar 260 ordres de protecció i en varen denegar altres 66.
0: I a Menorca hi ha hagut una nova dimissió. La gerència del geriàtric municipal de Sant Lluís és el tercer responsable que hi renuncia en només 8 mesos. Exel Camarasa.
19: La situació és cada vegada més insostenible. Els familiars lamenten que amb la casta gerenta els darrers mesos havien aconseguit millorar la comunicació i rebaixar també la tensió existent. Ara denuncien, una vegada més, que hi manquen treballadors per poder atendre les necessitats de la cinquantena d'usuaris del servei, molts dels quals amb un elevat grau de dependència. Tòfol Moll és familiar d'un intern.
20: Tenir una bona atenció en gent tan dependent és impossible amb aquestes mans. I clar, ja arriba un punt que aquesta situació és tan greu ja que ningú... És que serà... No crec que ningú ho pugui aguantar, perquè és molta pressió.
19: L'Ajuntament es va comprometre fa mesos a incrementar la plantilla de treballadors amb 4 nous contractes a jornada completa. Els tràmits burocràtics, però, s'eternitzen.
20: Però bé, clar, és que s'ha anat allargant tant que ara ja arriba un punt de... Fa temps que era urgent, saps? I ara, clar... De cada vegada la situació és més tensa i més complicada, perquè, clar, tothom està cansat. Estan cansats les treballadores, estan cansats les famílies.
19: El consistori assegura que ja hi ha substitut per a la gerència i que dimecres hi ha reunió amb l'empresa concessionària per mirar d'abordar la situació.
0: També a Menorca, el nou sistema informàtic de l'Ajuntament de Mahó genera multitud de queixes pel mal funcionament i pel retard en molts de tràmits. Fa unes setmanes que s'ha implantat un nou programa que ocasiona molts problemes tant als ciutadans com als mateixos funcionaris que veuen com en lloc d'accelerar processos, el que genera és tot el contrari.
19: Tramitar un gual, una targeta de resident per poder aparcar o fer una instància genèrica a l'Ajuntament s'ha convertit en un autèntic mal de cap. Zaira Moyano és secretària general de la UGT i delegada a l'Ajuntament de Mahó.
21: El nou programa és més lento, dupliques les tasques, augmentes temps que has d'invertir per fer els mateixos expedients, els mateixos procés, i el treball de cada persona, no? I cada cara de ciutadans és més difícil encara accedir a l'administració pública.
19: Per fer una instància ara es requereix certificat digital, la qual cosa implica haver d'anar a Hisenda i instal·lar un programari a l'ordinador. UGT lamenta que això dificulta l'accés a l'administració a les persones amb manco habilitats digitals. El nou sistema també perjudica les empreses que han de fer tràmits. Els arquitectes, per exemple, no poden accedir a les notificacions dels seus clients quan han presentat una llicència. Les concessionàries de cotxes també es troben amb dificultats per donar l'alta d'un vehicle o per tramitar certes bonificacions en cas de vehicles elèctrics. Céline Gomila és presidenta de l'Associació de Concessionaris d'Automòbil de PIME.
22: Hacer el alta de un vehículo eléctrico nuevo para poder matricularlo y mirar lo que hablábamos, que no funciona correctamente la página y tienes que hacer todo el proceso telemáticamente, pero igualmente una persona en el ayuntamiento tiene que coger esa información y generar la tasa manualmente. O sea, eso ha supuesto pues eso, atascos.
19: L'Ajuntament de Mahó és conscient dels problemes existents. El nou proveïdor del servei és una empresa catalana, Audifilm Consulting. Se li ha adjudicat el contracte per 1,6 milions d'euros amb la intenció que Mahó sigui prova pilot i després estendre aquest nou sistema a la resta de municipis de Menorca. Fins ara oferia aquest servei Silme, l'empresa pública del Consell Insular.
0: Està estabilitzat l'incendi forestal que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar a la zona de Son Fortesa, Puigpunyent, a Mallorca. El personal de l'operatiu ha quedat tot el vespre fent feina en l'extinció. En aquests moments hi actuen 2 autobombes, 24 bombers forestals i 2 agents de medi ambient.
23: El foc s'ha declarat aquest mateix dilluns a les 6:15 per causes que encara es desconeixen. En un primer moment s'ha indicat el nivell de gravetat potencial número 1 per la proximitat a les cases, però la ràpida actuació dels efectius ha evitat una progressió més gran d'aquest foc. Joan Simonet, conseller d'Agricultura.
24: Tothom ens hem mobilitzat molt aviat. És una zona, a més, on no hi ha cobertura, una zona de relatiu difícil accés.
23: L'Ajuntament de Puigpunyent ha demanat precaució a tota la població i que ningú no vagi a la zona per evitar justament impedir el pas als serveis d'emergència. Antoni Marí Batla.
25: Des de l'Ajuntament el que sí que han fet és demanar que la ciutadania no accedesqui en el punt d'emergència, que deixessin lliures els carrers per allà on havien de transitar els camions.
23: I els veïnats confirmen que han donat l'avís.
26: M'ha llamado mi mujer, que había fuego aquí en Puigpunyent, aquí en casa, y le he dicho, llama a los bomberos rápido y llama a quien sea, pero que vengan rápido.
27: Estaba arreglando mi moto. Y estaba dentro de mi cuarto de herramientas, apañando la moto, y de repente he escuchado como ramas crujir y me ha asomado. Y en la parte de la arbolada de enfrente de mi casa había una llamarada de 1 metro, 1,5 metros.
23: I per avui, el risc d'incendi forestal millora respecte d'aquest dilluns. El groc hem de dir que guanya terreny, especialment a Mallorca. En total, però, 12 municipis d'arreu de les illes continuen en risc extrem, especialment a Menorca. Tota l'illa d'Eivissa es troba en aquest moment en risc moderat, mentre que Formentera passa ja a blau a nivell més baix.
0: I la Policia Nacional ha detengut a Palma un tercer menor com a presumpte autor del robatori amb violència com és contra un home de 80 anys al seu domicili del barri de la Soledat. Amb aquesta detenció ja són 5 les persones arrestades en relació amb els fets.
16: Segons la investigació, el menor formava part del grup de 3 joves que la matinada del 20 de juny va assaltar l'habitatge de la víctima, la va agredir i li va arrabassar una cadena d'or. El jove ha estat localitzat després de diversos dispositius de recerca, ja que es trobava fora de Mallorca, amb parador desconegut. També se li atribueixen 14 robatoris amb violència i intimidació.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I de la política, els socialistes obrin les primàries per elegir candidats per al govern als Consells de Mallorca i Menorca i les Batllies de Palma i de Calvià. Així ho ha anunciat el secretari d'Organització del PSIP, Cosme Bonet, que ha negat que estiguin preocupats pels casos de corrupció que afecten el partit en l'àmbit nacional.
23: I alhora ha destacat que l'objectiu en aquest moment de les primàries és accelerar el canvi polític a les illes després dels 3 anys del govern del Partit Popular. El PSIP ha criticat la gestió de la dreta, sobretot per la situació del mercat de l'habitatge, diu la sanitat també i la saturació turística. També ha culpat el PP de col·lapse de les infraestructures, del deteriorament dels serveis públics i d'intentar mercantilitzar el territori. Respecte dels casos de corrupció que afecten directament al Partit Socialista en l'àmbit nacional, Bonet ha assegurat que estan tranquils.
3: No, nosaltres l'única preocupació que tenim és donar resposta, com he dit, a les necessitats, a les preocupacions que té la ciutadania de les Illes Balears, que, com he dit, és la manca de respostes davant problemes molt greus que té la societat de les Illes Balears en aquest moment, i crec que tenim una societat suficientment madura per distingir el que són les polítiques que votarem a unes eleccions autonòmiques i municipals de lo que és el renou que ens arriba de Madrid. I ho qualific de renou per no entrar en més detall.
23: I el calendari de primàries del PSIP tindrà lloc durant el mes de juliol i el termini per presentar-hi candidatures romandrà obert fins dia 11.
0: Encara parlant dels pròxims comicis, la batllessa de Llucmajor, Xisca Lascola, ha anunciat que no es presentarà com a candidata del PP a les eleccions municipals. Lascola destaca que l'any que ve farà 16 anys que està en política des que el 2011 va començar a ser regidora de l'Ajuntament de Llucmajor.
16: I en aquest sentit considera que és el moment de tancar aquesta etapa, per això després de consensuar la decisió de família i amb el partit, no optarà a la reelecció. Segons la batllessa, la política municipal necessita renovació, noves idees i també noves energies. També assegura que la legislatura és difícil i complexa i reconeix que no sempre ha encertat i que ha comès errors.
0: I són ara les 7:27 del matí.

0: de 5.000. Dels digitals, tant Mallorca Diario com OK Baleares obren amb el projecte de transformació de l'antiga presó en un lloc de co-living per 139 habitatges, en parlàvem fa just una estona, tindran piscina i gimnàs, diu el Mallorca Diario, l'altre, l'OK Baleares, que seran per treballadors públics. I ara Balears destaca avui que Llorenc el mes va ocultar durant un any, diu a l'oposició, l'expedient dels residus d'Eivissa, i explica de segon que la llei òmnibus del govern també rebaixa les exigències ambientals en sòl rústic i a les pedreres. Encaixa això en la portada del Menorca, que explica que 3 plans urbanístics amb hotels i 600 cases posen a prova la manca d'aigua de l'illa. Això és el que explica el diari a la seva portada. En canvi, el diari d'Eivissa parla de migració, de les pasteres. Diu que si el govern no s'implica, col·lapsaran. El diari, per la seva banda, el diari d'Eivissa, en canvi, diu que els socialistes ja fan contactes amb vistes a les eleccions, que en parlàvem també fa just una estona, amb molts, per cert, de segon tema o d'imatge, en aquest darrer cas, testimonis de veneçolans que viuen a les illes, parlant de les seves pèrdues allà.
1: I també passa això, aquests testimonis de la tragèdia a Veneçuela, els trobam a les portades dels diaris estatals.
0: El País, per exemple, que mostra una família que vivia a Galícia, que havia anat de viatge al seu país d'origen i que continuen desapareguts tots 4, els pares i 2 fills. El País, parla d'això, El Mundo, per la seva banda, el que explica és que Feijó extén les seves sospites, diu el titular, sobre el cens de les eleccions. Diuen que la llei de nets que del govern central cerca els vots per als socialistes. El Mundo, com dèiem, també diu, a l'altra banda del titular, té la portada dividida en 2 qüestions, que el Suprem planteja aturar la regularització perquè no encaixa dins el marc de la Unió Europea. Fotografia, en aquest cas, per la guerra d'Ucraïna, el Donbass en concret. ABC, per la seva banda, obre la declaració de la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, diu també que José Bono controla 5 empreses a Dominicana per fer-hi negocis, i La Vanguardia també diu que Feijó acusa Sánchez d'haver alterat el cens electoral amb aquesta llei de nets. La foto per La Guaira, on va haver-hi una rèplica del terratrèmol, també diu que el Suprem d'Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual.

0: I hem arribat a les 7:30, repassant els titulars més destacats. D'avui dimarts finalitza el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones immigrants, un procés que s'ha allargat 2 mesos i mig i a través del qual s'han presentat més d'1.200.000 sol·licituds a tot Espanya.
1: La xifra duplica la previsió inicial que havia fet el govern espanyol, que era de 500.000 beneficiaris. Es poden acollir aquest mecanisme les persones immigrants que viuen a Espanya sense permís de residència ni feina des d'abans de dia 1 de gener de 2026 i que no tinguin antecedents penals.
0: I el Consell de Formentera demana ajuda al govern davant la situació crítica que assegura viu l'illa per l'acollida dels menors migrants.
1: En aquests moments hi ha 45 menors a l'illa amb les darreres embarcacions que han arribat. El president del Consell, Òscar Portes, diu que la falta de places ha obligat alguns joves a tornar a dormir en dependències de la institució.
2: Que hem fet el que vam fer l'altra vegada, habilitar espais amb matalassos per terra, que és on dormiran.
0: I el govern espanyol mantindrà durant uns mesos més les ajudes per a les famílies i els sectors més afectats per la guerra de l'Orient Mitjà.
1: L'executiu central, però, les anirà retirant a poc durant l'estiu. Entre aquests ajuts hi ha la rebaixa al preu del combustible, que s'anirà reduint, però que no desapareixerà del tot fins a l'octubre. El president de l'Associació de Benzineres de les Balears, Joan Mayans, lamenta que s'hagi aprovat en poc temps d'antelació.
3: En el cas que s'ha de fer qualsevol modificació, tornem a estar en les mateixes. Tenim manco de 24 hores per adaptar el sistema. I és una manera de fer feina molt lenta. No podem tenir previsió de res, sempre estem a l'expectativa, amb una incertesa enorme.
0: I l'any que ve començaran les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals dels serveis essencials com metges i policies.
1: Segons el batlle Jaime Martínez, s'allargaran durant any i mig i la intenció és crear 139 espais residencials. L'edifici principal es mantindrà, però s'eliminaran les torres de vigilància i el mur exterior. Recordem que l'edifici de la presó va ser desallotjat fa unes setmanes.
0: I gairebé 1.800 estudiants de les Balears comencen avui els exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat.
1: Els exàmens s'allargaran fins dimecres. En aquesta convocatòria hi participen els estudiants de batxillerat que han superat assignatures pendents, alumnes de convocatòries anteriors i alumnes que ja s'han presentat a la selectivitat ordinària però que volen millorar la nota.
0: Tot d'una serà en directe al campus de la UIB de Palma en una jornada en què també destacam un nou incendi forestal a Mallorca. És a la zona de Son Fortuny.

0: Manresa, a Puigpunyent.
1: Ja està estabilitzat després de cremar 2,5 hectàrees de pinar. El personal de l'operatiu ha quedat durant tota la nit a la zona fent feina en l'extinció. El foc es va declarar ahir hora baixa a les 6 per causes que encara es desconeixen.
0: I a Veneçuela el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol continua creixent.
1: El darrer balanç és de 1.719 morts. Per altra banda, el Ministeri d'Exteriors ha rebaixat a 138 els espanyols que encara continuen desapareguts sense augmentar-ne la xifra de víctimes mortals que es manté en 17.
0: I de la cultura avui destacam la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que comptarà amb més de 160 títols i 300 convidats.
1: Entre la llista de noms propis d'aquesta edició destaquen Alexandra Desplat, Gael García Bernal o Trin Dirlom, que rebran el Masters of Cinema d'enguany. L'organització espera que es batin tots els rècords. De fet, les entrades ja estan a la venda i l'obra Balear la Carn, dirigida per Joan Porcel i protagonitzada per Lluís Grau, ha penjat el cartell de complet hores després del que les entrades sortissin a la banda.
0: I avui arriba un canvi de temps. Pedro Roger, bon dia.
2: Bon dia, així és. Al llarg del matí tindrem molt de sol, però la cosa podrà canviar a partir del migdia. En el cas de Mallorca, durant les hores centrals, tindrem l'aparició de núvols de desenvolupament al centre de Mallorca i ens podran deixar ruixats de caràcter local, però acompanyats per tempesta. En canvi, tant a Menorca com també a les Pitiuses, no esperen que aquestes pluges acabin afectant. D'altra banda, el vent bufarà moderat en el sector de Menorca, de component nord, i per tant, a la costa més exposada, tindrem una mà més alterada. A la resta del territori, molta més calma marítima. I tot això estarà acompanyat també per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir. Al nord de Mallorca i també a Menorca, esperant que la màxima giri entre els 29 i 31 graus aproximadament. A la resta de les illes, entre els 32 i 35 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 24 graus a Sant Josep i 25 a Sant Francesc. A Mallorca, 22 graus a Petra, 25 a Esporles i 26 a Felanitx. I a Menorca, 25 graus a Alaior i 26 a Calambosc.
3: Informatiu matí. Esports.
0: 7:35. Encetam la informació esportiva parlant dels aficionats del Mallorca que no estan gens contents amb la campanya d'abonats que ha presentat el club. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb el descens a segona, els seguidors esperaven una rebaixa més important. Pel que fa a les renovacions, l'import a pagar ha baixat una mitjana del 17%. El ventall va des dels 535 euros de la tribuna oest als 180 de la grada d'animació. Les noves altes van entre els 830 euros i els 280. La primera reacció de l'aficionat més enllà de les xarxes socials la trobàrem ahir al mateix estadi de Son Moix, on es va celebrar la tradicional reunió entre el club i les diferents penyes de l'illa. Hi ha de tot, des de conformisme a indignació per aquests preus dels carnets per aquesta temporada a segona divisió.
5: Els preus, pues mira, han davallat un 20% i, bueno, pallaró, ja està, què vol que feia?
6: Se sent cuidat pel club?
5: M'estim més no dir res d'això.
7: És barat, ho trobam, no? Però com queda, i més que hi ha, és el producte que se te ven. No sabem molt bé en què mos abonam, saps?
8: Per veure que hi ha gent que se queixa una mica més, de que se pensava que hi hauria una mica més de descompte, però, clar, si volem fer un equip per tornar a pujar a primera, tampoc no... No m'haurien de tirar, oi?
9: En tot el que ha passat, tot el que està passant, el distanciament, diguéssim, directiva, club, amb tot el soci i tal, esperant una altra cosa. No, si n'hi ha que no tenen problemes per res, que tot els va bé. Però, bueno, les coses s'han de dir pel seu nom.
10: El que no m'ha pres correcte, per la informació que tenc, és que me'l facin pagar si hi ha un play-off d'ascens, a partir del play-off d'ascens. Me planteig si me fan pagar play-off d'ascens, fer una campanya perquè no vengui ningú en el partit. Se mereixen això.
4: Els aficionats ja poden renovar el seu abonament fins dia 17 de juliol. Després del 21 al 24 del mateix mes es podran sol·licitar canvis i millores de seient i a partir del 28 de juliol s'obrirà la banda lliure d'abonaments. I també ha presentat la seva campanya d'abonats l'Atlètic Balears. El conjunt blanquiblau sota el lema Sempre Fidels ha posat en marxa la campanya per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà demà, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van entre els 155 euros i els 80. I al Mundial, primera gran sorpresa, Alemanya ha dit adeu, ha caigut a la tanda de penals contra el Paraguai després d'acabar el partit i la pròrroga amb empat a un. També els penals, el Marroc ha eliminat els Països Baixos, el partit també ha acabat amb empat a un al marcador i el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 al Japó. Això sí, el gol de la victòria de l'equip de Carlo Ancelotti va arribar al minut 95 en el temps de descompte. I per avui tenim aquests partits a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11, França, Suècia. La pròxima matinada jugarà el partit entre Mèxic i Equador. Espanya, recordem, jugarà dijous a les 9 del vespre contra Àustria. Si el combinat espanyol guanya, aquest partit jugarà l'eliminatòria del vuitens de final contra el guanyador del partit que enfrontarà a Croàcia contra Portugal. És el jugador de la selecció espanyola, Marco Llorente.
6: Hay que ir paso a paso, creo que sería un error, y aparte estás imaginando cosas que no han pasado, entonces yo estoy, por lo menos yo, centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa, entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase a Austria, pues ya imaginaremos.
4: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja té millor jugador de la temporada. Es tracta del brasiler Fabinho, guardonat amb el premi al millor jugador del curs 2025-2026, un premi elegit mitjançant la votació dels mitjans de comunicació. Escoltam, el jugador del Palma és Fabinho.
11: Llegar en dos finales y acabar con el subcampeón no es lo que queríamos, pero creo que sacando la Copa de España, creo que la Copa del Rey, llegamos todos entre los cuatro, que es lo más importante, que es el objetivo. Bueno, muy feliz por todo que ha hecho en la temporada, una vez más. Y bueno, agradecer a mis compañeros, al staff, todo, que sin ellos esto no sería posible. Y bueno, a todos los otros que votaron. Y bueno, muy feliz.
4: I avui pendents del tennis, perquè comença la seva participació a Wimbledon, el mallorquí Jaume Munà, el santanyiner, s'enfrontarà a l'argentí Francisco Cerúndolo. Aproximadament el partit començarà a les 2 del migdia. Munà i Cerúndolo s'han enfrontat 5 vegades durant la seva carrera esportiva i el balanç és de 3 victòries a 2 favorable al tennista argentí.
0: Gràcies, Miqui. Sonarà les 7:40. Fem una pausa.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: I que també ho ha...
2: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
3: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
2: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur, portada.
10: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: Passen 43 minuts de les 7 del matí. Sortim ara a l'exterior, anem fins al campus de la UIB a Palma. Gairebé 1.800 estudiants de les Balears comencen avui els exàmens de la convocatòria extraordinària de la selectivitat, unes proves que s'allargaran fins aquest dimecres. Participen en aquesta convocatòria estudiants de batxillerat que han superat assignatures pendents, alumnes de convocatòries anteriors i estudiants que ja s'han presentat a la selectivitat ordinària però que volen millorar la nota. Al campus de la UIB de Palma hi ha Toni Sastre. Bon dia, Toni.
13: Bon dia, vos part des de l'entrada de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, que juntament amb el Guillem Cifra de Colònia són els dos edificis on els estudiants s'examinaran a partir d'avui i fins dimecres a Mallorca, unes proves, això sí, que realitzaran de manera simultània a les quatre illes. Enguany, si comparam amb l'any passat, s'ha matriculat en aquesta convocatòria extraordinària uns 200 estudiants més. Per aprofundir en aquesta qüestió, saludam a la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia a tothom i moltes gràcies per venir aquí tan prest.
13: En les proves ordinàries hi ha hagut gairebé un 90% d'aptes, que és un percentatge inferior al de l'any passat, que va ser de pràcticament un 93%. També ha baixat una miqueta, això sí, molt poquet, aquesta nota mitjana. Per què?
14: Bueno, nosaltres pensam que, evidentment, el fet, possiblement un fet que ha pogut, diguem, baixar la nota mitjana pugui ser el rigor, diguem, amb el que es corregeixen les faltes d'ortografia, molt especialment a les assignatures de llengua, no? Bueno, de llengua castellana i de llengua catalana. Però, bueno, a vegades sempre els números són una cosa i després la realitat de, diguem, de cada persona és una mica diferent i això no ha tingut un gran impacte en els alumnes en si.
13: I quines són les assignatures que més se l'han repetit els estudiants en aquesta convocatòria extraordinària i quines peculiaritats té aquesta convocatòria si la comparam amb l'ordinària?
14: Bueno, en primer lloc, hi ha una sèrie d'alumnes, el grosso més important d'aquesta convocatòria, que són alumnes o bé que no havien aprovat el batxiller i ara es presenten a la selectivitat, a lo que nosaltres deim l'accés, accés i admissió, és a dir, a tota la pau, i després hi ha els alumnes que no varen aprovar la convocatòria ordinària. Això és el grosso de la majoria d'alumnes. I després hi ha alumnes que se presenten a les, lo que nosaltres deim les assignatures d'admissió, que són aquelles assignatures específiques que ponderen per determinades que, estudis. En aquest sentit, la majoria d'alumnes, molt especialment, se presenten assignatures que ponderen per pujar nota, molt especialment, de ciències de la salut, dobles graus, etc. Aquells estudis que tenen les notes de tall més altes i ells volen millorar la seva puntuació.
13: Enguany també, per primera vegada, heu incorporat aquests detectors de radiofreqüència per detectar aparells electrònics no autoritzats per copiar, que utilitzen els estudiants per copiar durant els exàmens. Continueu amb aquests aparells en aquesta convocatòria.
14: Sí, sí, ja està tot planificat i se passaran els detectors i a l'hora que se va fer a l'ordinària, també a tots els punts de l'extraordinària, i van tenir molta sort, no?, que no varen detectar cap. Aleshores, crec que això forma part d'uns valors ètics dels propis alumnes i d'una integritat acadèmica, que és l'objectiu pel que feim això.
13: I què els diria als estudiants que ja estan començant a arribar aquí a la UIB, en aquests edificis on realitzaran els exàmens, i d'aquí uns minutets?
14: Bueno, jo crec que la feina està feta, no? Que el que hagin estudiat ja és el que tenen, que els que se van presentar i no van haver, ara ja saben una mica el model d'examen, per tant, venen amb més eines per poder-ho afrontar millor i intentar millorar-ho. I que la vida, moltes vegades hem de repetir les coses per fer-les millor, i això no passa absolutament res.
13: Gràcies, Cristina.
14: Ah, gràcies a vosaltres, per venir.
13: Aquestes són les paraules de Cristina Moreno, la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, que ha donat ànims a aquests alumnes que estan a punt d'enfrontar-se en aquesta revàlida, en aquesta convocatòria extraordinària de selectivitat aquí a la Universitat de les Illes Balears.
12: Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu. Ara vos explicam quina és la darrera hora de la situació a Veneçuela. El darrer balanç oficial de víctimes deixa 1.719 morts a causa dels dos terratrèmols que varen fer tremolar el país. Aquí el Ministeri d'Interiors ha rebaixat a 138 els espanyols encara desapareguts, sense augmentar-ne la xifra de morts, que es manté en 17. Així mateix ha informat que 12 han estat localitzats entre els enderrocs. A mesura que passen les hores i els dies, s'incrementa el pessimisme, la desesperació i la impotència de la població per trobar persones vives entre les 50.000 desaparegudes. D'altres, 3.150 continuen ferides.
6: La Guaira és l'estat més afectat pels dos sismes de magnitud, recordem, 7,2 i 7,5 a l'escala Richter. Encara és molt lluny de tornar a la normalitat, tot i que comença a haver-hi avanços. S'ha restablit el 75% de xarxes d'electricitat, un 68% de les xarxes d'aigua, un 90% de vies terrestres. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, assegura, però, que la prioritat segueixen sent els rescats.
7: Les labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza.
6: Els carrets acumulen milers de tones d'enderrocs, ciments, pols, sense que els serveis de rescat donin a l'abast, però els voluntaris arribats de tot el món no duren ni un minut.
8: Mientras que nosotros podamos, vamos a seguir buscando. Y donde haya que entrar y sacar personas, lo haremos.
6: Amb aquest panorama creix el malestar contra el govern veneçolà davant la manca de mitjans.
9: No hemos recibido así de, como te digo, ayuda del gobierno como tal. Las primeras 72 horas no. Fueron solamente los mismos venezolanos guerreando para poder sacar sus familiares.
10: Tenemos personas que están ya en estado de descomposición, cuerpos como es el de mi familiar, donde lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni ayuda del gobierno.
6: I per si la situació no fos ja prou complicada, la terra tampoc no dona treva. Aquest dilluns, un nou sisme de magnitud 4,2, en aquest cas, ha sacsejat al nord de Veneçuela, ha obligat a la gent a abandonar domicilis, aturar tota l'activitat, fins i tot els rescats. El terratrèmol s'ha produït a només 10 quilòmetres de l'est de La Guaira.
12: Diversos municipis de les Balears han guardat aquest dilluns un minut de silenci en record a les víctimes d'aquests terratrèmols. És el cas de Ciutadella, de Mou i de Palma. El minut de silenci de cort hi han assistit representants municipals i la Federació d'Associacions Estrangers a les Balears, que han reclamat ajuda internacional per reconstruir el país. Són Isabel Oviedo, presidenta de la Federació, i un dels portaveus, Ángel Darío, veneçolà, resident a Mallorca.
15: Lo que atraviesa Venezuela lo atraviesa en nuestros países, porque somos aquí somos hermanos. Entonces estamos en una campaña, una jornada solidaria humanitaria, recogiendo medicamentos, recogiendo vituallas y agradeciendo a todas esas personas de corazón que ante situaciones como esta demuestran su solidaridad.
16: Esa población vulnerable es la que también va a tener una necesidad, y ese después es donde vamos a necesitar aún más los países y las personas solidarias para con nosotros.
12: Per part seva, la concentració davant l'Ajuntament de Mou i assistir bona part de la representació de veneçolans que resideixen al municipi. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa a la presidenta de la CEPI presumptes irregularitats en el cas Leire.
17: Perquè hi veu indicis de criminalitat a Belén Gualdà i altres 24 persones més. Les relaciona directament als rescats irregulars d'empreses durant la pandèmia i per això té previst citar-les a declarar com investigades. Ha estat presidenta des de 2021 de la Societat Espanyola de Participacions Industrials. En concret, les empreses que haurien estat relacionades amb els rescats irregulars són, entre d'altres, Tubos Reunidos, Mercasa, Parques Empresarial Principado de Asturias, entre molts altres. Entre els investigats hi ha, a més, la presidenta, altres directius de la CEPI, directius també d'aquestes empreses i també càrrecs i alts funcionaris d'Andalusia i altres autonomies. No se sap, però, encara quan seran les citacions.
12: I la secretària de Rodríguez Zapatero es nega a declarar a la Comissió del Senat sobre les presumptes irregularitats en la CEPI.
6: Gertrudis Alcázar, imputada en el cas Plus Ultra, no ha respost a cap de les preguntes del grup del Senat, ha justificat el seu silenci perquè està imputada en el cas Plus Ultra. La senadora del Partit Popular, Rocío Dibar, ha lamentat aquesta decisió.
18: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
19: Respetamos, como es natural, su derecho de defensa. Usted además no puede tener peor condición aquí que en un juzgado y yo desde luego no iba a pedirle eso. Iba a comprobar, como muchas de las preguntas que yo le voy a formular, no tienen nada que ver con su estricto derecho de defensa.
12: I el fiscal anticorrupció del cas Kitchen demanarà avui al seu informe final 15 anys de presó per a Fernández Díaz.
17: Petició que farà César de Ribas a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz per la seva presumpta operació parapolicial per espiar justament l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i sostreure-li documentació perjudicial per Partit Popular entre els anys 2013-2015. El fiscal ja va avançar que manté les peticions de pena contra 7 acusats, queden fora, però, dos inspectors en cap, José Ángel Fuentes i Bonifacio Díez.
12: I Pedro Sánchez defensa reforma les institucions i adaptar-les als nous temps.
6: El president del govern espanyol reclama que, per exemple, una dona dirigeixi les Nacions Unides. Ho ha dit durant la inauguració de la nova seu de l'ONU Turisme Madrid.
20: Creemos que ha llegado el momento de que también pues una mujer ocupe por fin la Secretaría General de Naciones Unidas. No por corrección, no porque sea políticamente correcto, no por simbolismo, sino por inteligencia. No por reparación del pasado, sino por una necesidad de futuro.
12: I de la crònica internacional, Donald Trump insisteix en la celebració d'una reunió avui amb l'Iran a Qatar, malgrat la negativa de Teheran.
17: Ara bé, el president dels Estats Units n'ha fet l'anunci a xarxes, tot i que el règim iranià ho ha desmentit poc temps a banda d'aquesta trobada. Pel que fa a les negociacions, el mandatari nord-americà ha tornat a insistir en la prioritat d'aturar la nuclearització a l'Iran. La trobada arriba després d'una sèrie d'atacs entre el règim i l'exèrcit nord-americà aquest mateix cap de setmana.
12: Són ara les 7:54 minuts, moment per la cultura.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: I començant parlant de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que es confirma com la més ambiciosa de la història del festival, a més de 160 títols i 300 convidats. Les entrades s'han posat a la venda a les 2 del migdia d'aquest dilluns, just després que el certamen revelés tots els seus secrets a l'Acadèmia de Cinema de Madrid. L'expectació no s'ha fet esperar. L'obra Balear la carn, dirigida per Joan Porcel i protagonitzada per Lluís Garau, ha penjat el cartell de complet poques hores després de l'obertura de la venda d'entrades. Entre la llarga llista de noms propis d'aquesta edició també destaquen Alexandra Desplat, Gael García Bernal, Fernando Trueba i Jaime Chavarri. Sandra Martínez.
21: Que se sumen els que ja s'havien anunciat anteriorment, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, que presentaran a la gala de clausura, dia 2 d'agost, la seva pel·lícula El ser querido. Serà també aquest vespre quan Desplat, el gran compositor francès, reconegut per obres com El curiós cas de Benjamin Button o El discurs del rei, rebi un dels Masters of Cinema d'enguany. El dia abans l'haurà rebut Gael García Bernal, de qui es podrà recuperar, i Tu mamà també, que enguany celebra els 25 anys. Dimarts serà l'actriu i cantant danesa Tirin Dimhon qui ho rebi. Noms propis i moltes estrenes en una festa enorme, que és per això que Jaume Ripoll, director de l'Atlàntida, espera que es batin tots els rècords.
22: Un festival on volem tornar a reivindicar aquest claim que vam acunyar l'any passat, que és
1: l'estiu de la teva vida. Espero que ho sigui, espero que sigui l'estiu de la vida de molts espectadors, tant de bo més de 45.000, que va ser la xifra l'any passat, que s'apropin a les 7 seus de Mallorca i després que segueixin el festival al Fillo.
21: No hi mancarà tampoc el talent balear ni un reconeixement ben especial, el que es farà a Rafael Ruiz, l'home que pintava els cartells de les pel·lícules, aquell qui durant gairebé mig segle fou dels cartells de cinema de ciutat un art efímer que encara recordam i que el fa mereixedor del Premi Illa de Cinema. 10 dies d'estrenes, de música, de propostes especials, com un cicle dedicat a Theo Angelopoulos i tot amb un bessó que cada vegada pren més força.
1: El festival aquest any tindrà una secció oficial internacional cada vegada més potent, amb obres com, per exemple, Eruption, la nova pel·lícula de Charlie XCX, i una edició premier també molt potent, on comptarà amb la presència de, per exemple, David Lowery, el director de Mother Mary, de la que es farà l'estrena per tota Espanya a l'Atlàntida.
21: També hi haurà temps pels trens, per les tendències en projectes innovadors com Castration Movie. Són 12 hores de metratge en 5 capítols que s'emetran durant 3 dies. També espai per les pel·lícules documentals a la secció Arts.
1: Tindrem documentals destacadíssims d'autors com Salman Rushdie, Siri Hustvedt, John Berger, Mariana Enríquez, Annie Ernaux, Milo Manara, Mark Cousins o Barbara Hammer. És a dir, noms propis de primeríssim nivell, tots ells documentals que es podran veure al festival.
21: I l'Atlàntida no oblida els clàssics. A banda de I tu, mamà, también, aquesta és la banda sonora que de ben segur recordeu, recupera també El desencanto de Jaime Chávarri i Mientras el cuerpo aguante. És un llargmetratge pràcticament desaparegut de Fernanda Trueba, que es va rodar a Solla el 1982. En total, 10 dies d'oferta amb entrades que volen i que ja són a disposició del públic a la pàgina web del festival. Te veo tan
12: i el tàpia és més madur i més intens a terra fins dia 29 d'agost a la Galeria Cayón de Mol. L'exposició estableix un pont entre les seves primeres investigacions i la darrera etapa de la seva obra, coincidint amb la reedició dels seus escrits sobre l'art i la llibertat creativa. Carles Marcàs.
3: Mirar més enllà de les aparences és el que ens convida a fer Antoni Tàpies a l'exposició El joc de saber mirar, que ara es pot veure a Maó. La Galeria Cayón reuneix 24 obres de la seva etapa de maduresa amb un llenguatge matèric, on la pols de marbre, el cartró, el paper o la fusta es converteixen en els veritables protagonistes. Clemente Cayón és el codirector de la galeria.
22: Tampoc queríamos hacer un compendio de toda su obra, sinó dedicarnos justo a los últimos años de su carrera, ya cuando llega al culmen, a donde quería llegar, ¿no? A su máxima expresión, digamos, del arte.
3: Al soterrani de l'antic cinema Victòria també s'hi pot visitar fins al setembre la mostra dedicada a José Guerrero i Esteban Vicente, els dos únics artistes espanyols que van formar part de ple de l'Escola de Nova York i de l'expressionisme abstracte nord-americà. Les seves 26 obres posen en diàleg dues maneres d'entendre la pintura, la força gestual de Guerrero i la pintura lluminosa i cromàtica de Vicente. Sentim altre cop Clemente Cayón.
22: Son dos de los grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX, junto con Tàpies, en su género y en su tipo de lenguaje, pero fundamentales igualmente que Tàpies para el arte contemporáneo español de la segunda mitad del siglo XX.
3: Un diàleg entre dos creadors essencials per entendre la projecció internacional de l'art espanyol del segle XX.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 30 de juny, dia en què acaba el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones immigrants. Un procés que s'ha allargat 2 mesos i mig i a través del qual s'han presentat més d'1.200.000 sol·licituds a tot Espanya. Aquesta xifra duplica la previsió inicial que havia fet el govern espanyol i que era de 500.000 beneficiaris. Es poden acollir aquest mecanisme les persones migrants que viuen a Espanya sense permís de residència ni feina des d'abans de dia 1 de gener del 2026 d'enguany i que no tinguin antecedents penals. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què hi ha altres titulars destacats. El Consell de Formentera demana ajuda al govern davant la situació crítica que assegura viu l'illa per l'acollida dels menors migrants.
2: En aquests moments hi ha 45 menors a l'illa amb les darreres embarcacions que han arribat. El president del Consell, Òscar Portas, diu que la falta de places ha obligat alguns joves a tornar a dormir en dependències de la institució.
3: Que hem fet el que vam fer l'altra vegada, habilitar espais amb matalassos per terra, que és on dormiran.
1: I gairebé 1.800 estudiants de les Balears comencen avui els exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat.
2: Els exàmens s'allargaran fins dimecres i en aquesta convocatòria hi participen els estudiants de batxillerat que han suspès assignatures pendents, alumnes de convocatòries anteriors i els que ja s'han presentat a la selectivitat ordinària però que volen millorar la nota.
1: I l'any que ve començaran les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials com metges i policies.
2: Segons el batlle Jaime Martínez, s'allargaran durant any i mig. La intenció és crear 139 espais residencials. L'edifici principal es mantindrà, però s'eliminaran les torres de vigilància i el mur exterior. Recordem que l'edifici de la presó va ser desallotjat fa unes setmanes.
1: I el govern espanyol mantindrà durant uns mesos més les ajudes per a les famílies i els sectors més afectats per la guerra.
2: L'executiu central, però, les anirà retirant a poc durant l'estiu. Entre aquests ajuts hi ha la rebaixa al preu del combustible, que anirà reduint, però que no desapareixerà del tot fins a l'octubre.
1: I a Veneçuela, mentrestant, el nombre de víctimes mortals pel doble terratrèmol continua creixent.
2: El darrer balanç és de 1.709 morts. El Ministeri d'Exteriors ha rebaixat a 138 els espanyols encara desapareguts sense augmentar-ne la xifra de víctimes mortals, que es manté en 17.
1: I IB3 Ràdio és la cadena pública més escoltada a les Balears de dilluns a divendres i es manté com la quarta cadena generalista només per darrere de les tres grans cadenes nacionals. A la segona onada de l'EGM del 2026 obté 24.000 oients de mitjana.
2: Aquest espai informatiu, l'Informatiu Matí i el Magazine al Dia continuen sent els programes més escoltats d'entre setmana amb 10.000 i 12.000 oients, respectivament. Esports en Joc tanca la temporada esportiva en plena forma amb 23.000 oients durant les retransmissions dels dissabtes i 15.000 oients els diumenges.
1: Gràcies a tots aquests oients que ens escolten cada dia i en els esports els aficionats del Mallorca no estan gens contents amb la campanya d'abonats que ha presentat el club. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. Amb el descens a segona, els seguidors esperaven una rebaixa més important. Pel que fa a les renovacions, l'import a pagar ha baixat una mitjana del 17%. El ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest al 180 de la grada d'animació. Les noves altes van entre els 830 euros i els 280. I també en el món del futbol, el Mundial, primera gran sorpresa, ha dit adéu a Alemanya, ha caigut a la tanda de penals contra el Paraguai. També als penals, el Marroc ha eliminat els Països Baixos i el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 al Japó.
1: I pel que fa al temps, avui hem de parlar de canvi. Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, així és. Al llarg del matí tindrem molt de sol i molta calma, però a partir del migdia sí que notarem algun canvi, concretament a l'interior de Mallorca. En aquest indret tindrem la formació de núvols de desenvolupament, que de forma molt puntual ens podran deixar algunes precipitacions acompanyades de tempesta. A la resta del territori no esperen que aquestes pluges acabin afectant. D'altra banda, el vent al llarg del matí bufarà moderat de tramuntana en el sector de Menorca i per tant, a la costa més exposada tindrem una mà més alterada. En canvi, a la resta del territori, el vent bufarà fluix i tindrem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre amb molt poc canvis. Al nord del territori, la màxima tornarà a girar entre els 29 i 31 graus. A la resta de les illes, esperant que aquesta es torni a situar entre els 32 i els 35 aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 25 graus a Bunyola, 26 a Campos i 27 a Capdepera. A les Pitiuses, 25 graus a Santa Gertrudis i 27 a la Savina. I a Menorca, 26 graus a Maó i 27 a Ferreries.
1: Temperatures elevades en aquesta hora del matí, quan són les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones immigrants. Haurà durat 2 mesos i mig, i quan encara queda una jornada, el nombre de demandes registrades s'enfila al 1.200.000, segons la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Aquesta entitat, però, adverteix que sí, podrien trobar algunes duplicitats. Això no vol dir que s'acceptin totes, però sí que és cert que aquesta xifra duplica la previsió inicial de beneficiaris feta pel govern espanyol i que era de 500.000.
2: Recorda'm que es poden acollir aquest mecanisme a les persones migrants que viuen a Espanya sense permís de residència ni treball des d'abans de dia 1 de gener de 2026 i que no tinguin antecedents penals. I coincidint precisament amb el darrer dia per presentar les sol·licituds, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, inaugurarà la presentació del Pla d'Integració i Ciutadania i, a més, presentarà la campanya institucional d'on venen. Venen de fer país. El cap de l'executiu central, de fet, ha qualificat la regularització d'històrica i insisteix que reconeix els drets dels que formen part de la vida quotidiana d'Espanya.
6: Que lógicamente yo estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
2: Tot això, quan manquen unes hores per acabar el termini, alguns advocats, experts en estrangeria, expliquen que les persones a qui es va concedir l'arrelament abans que es dugués a terme aquest procés de regularització tenen dificultats ara per trobar cites disponibles per persones en dependències policials i poder fer així la presa d'empremtes. Això fa que la web de la Policia Nacional per demanar hora es col·lapsi.
1: La regularització de persones immigrants crearà nous ciutadans de nacionalitat espanyola, igual que també ho farà la coneguda com a Llei de Nets.
2: De fet, 2,4 milions de fills i nets d'exiliats per mort de la Guerra Civil o la persecució franquista han sol·licitat la nacionalitat espanyola i prop de 545.000 ja la tenen aprovada. Unes normes que el Partit Popular veu com una estratègia electoral per part del PSOE són declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Es Radio.
7: Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
2: La ministra d'Inclusió i portaveu del govern espanyol, Irma Sáez, lamenta que Feijóo mescli la regularització i la llei de nets amb l'estratègia electoral.
8: En relación al proceso de regularización extraordinaria en el que estamos inmersos, cuando saben perfectamente que es un proceso que da derecho a residir en nuestro país y que eso no dice la ley electoral. También se han referido, como su pregunta me hace, a la ley de nietos. Quiero recordar que estamos hablando de la ley de memoria democrática, que está basada en los principios de reparación y de justicia a españoles que huyeron de nuestro país por una dictadura.
2: I enmig d'aquest context, Irma Sáez demana responsabilitat als líders polítics.
1: I tot quan Formentera torna a viure una situació crítica per l'acollida de menors migrants, amb les darreres embarcacions que han arribat ja són 45 els menors que romanen a l'illa. La falta de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell. Ara demanen auxili al govern per habilitar nous espais, Regina Mayans.
9: La vintena de menors migrants arribats a Formentera durant els darrers dies ha tornat a col·lapsar al centre de l'illa on s'allotgen temporalment. Òscar Portes és el president del Consell Insular.
3: Que hem fet el que vam fer l'altra vegada, habilitar espais amb matalassos per terra, que és on dormiran.
9: Davant la negativa de la delegació del govern d'allotjar-los a l'embalat del port de la Savina, el Consell de Formentera trasllada la crida d'auxili al govern balear.
3: Perquè la delegació del govern decideix que allí on hi ha llits no es poden utilitzar. Que tenim la porta tancada del govern d'Espanya. senzillament ho podem resumir així. Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya sí que hi podrà arribar el govern balear. És evident que si el govern balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribam a col·lapsar. Arribam a col·lapsar, es pot ja dir directament així.
9: Formentera té ara mateix un total de 194 menors migrants tutelats, 45 dels quals romanen encara a l'illa a l'espera de ser reubicats a centres de Mallorca.
1: La situació també preocupa Eivissa. El Consell adverteix que l'arribada constant de menors migrants no acompanyats està tensant al màxim el sistema de protecció i no descarta que si les arribades continuen augmentant es puguin viure escenaris similars als de Formentera. Esther de Miguel.
10: Des del 2019, el nombre de menors migrants tutelats ha passat de 18 a 108, mentre que el total de menors sota la tutela del Consell ja supera els 200. En aquests 7 anys s'ha passat de gestionar 2 centres a 11 i la despesa destinada a l'atenció d'aquests menors s'ha multiplicat per 7. Tot i haver reforçat les plantilles i externalitzat part del servei des de la institució insular, admeten que la manca de professionals continua sent un dels principals problemes. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social.
11: Hem fet bolsins, hem fet crides, hem fet convocatòries, hem contratat gent. No hi ha manera de que les plantilles evolucionin en el mateix ritme que evolucionen els nenes que estan arribant. El que demanem és que l'Estat faci la seva feina en política exterior, en política migratòria i en control de fronteres i recursos.
10: La darrera pastera arribada a l'illa aquest cap de setmana transportava 6 menors d'edat, un fet que, segons el Consell, ja no és excepcional, sinó que cada vegada és més habitual.
1: Són ara les 8 i 11 minuts. Anem en directe fins al campus de la UIB Palma. Gairebé 1.800 estudiants de les Illes comencen avui els exàmens de la convocatòria extraordinària de la selectivitat. Són unes proves que s'allargaran fins demà dimecres. Participen en aquesta convocatòria estudiants de batxillerat que han superat assignatures pendents, alumnes de convocatòries anteriors i també estudiants que ja s'han presentat a la selectivitat ordinària però que volien millorar la nota. Al campus de la UIB a Palma hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
12: Bon dia, hora punta, aquí a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. A pocs minuts perquè s'obrin les aules, centenars d'estudiants aprofiten per repassar els apunts, molts ho fan tots sols, d'altres en grup, i n'hi ha que aprofiten per berenar també a la cafeteria, mentre que d'altres simplement esperen que sigui l'hora de l'examen. Han pogut parlar amb algun d'ells i poden dir que hi ha dos perfils d'estudiants, els més nerviosos, que estan amb tensió per començar, repassant els apunts, apurant els darrers minuts d'estudi, i un altre perfil, molt més tranquil, que no passen pena i que no repassen, i que simplement, quan dèiem, esperen que s'obrin les portes de les aules d'aquí uns minuts, a les 8:30, per començar a fer els exàmens. Escoltam algun d'ells.
13: Anem així tranquil·la perquè no necessitem massa nota i ja com he mirat més o menys quines notes hauria de treure i amb aquests exàmens pues, estic un poc tranquil·la i ja pues, intentaré pujar la nota amb els que són amb els que m'aponderen més.
14: Venint d'ordinari, pues, la verdad, vaig amb un poc menys de pressió, però encara si dus un poc de nervis en el sentit de que no esperes que te vagi malament i que almenys ja tens un poc d'experiència i de l'ordinari i ja està. Però per la resta troc que pot anar bé, pot anar bé.
15: Avui només tinc dos exàmens, que és, ara tinc els de castellà i després els de matemàtiques socials i res, apurant un poc, estudiar un poc abans amb un pot de nervis, de por, però bueno, és el que toca.
12: La vicerrectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, explica que en aquesta convocatòria extraordinària s'utilitzaran els detectors de radiofreqüència que en la selectivitat de fa unes setmanes a l'ordinària ja se varen utilitzar, però no varen trobar ningú que els utilitzés per copiar. Recordem que suposa suspendre la convocatòria completa. Escoltam a Moreno.
16: Pensant que és una prova molt important perquè treguin aquella nota els alumnes que s'ho mereixen en relació a l'estudi. Per tant, en aquesta convocatòria també se passaran els detectors de radiofreqüència per tots els punts, és a dir, per totes les illes, i nosaltres el que esperam és no trobar ningú.
12: D'aquí a un quart d'hora s'obriran les aules perquè els estudiants puguin entrar i ja serà a les 9 quan comenci l'examen de llengua castellana i literatura i a mitjan de matí el d'història d'Espanya. A l'hora baixa duran a terme el gruix d'assignatures com matemàtiques, llatí i biologia, entre d'altres.
1: Gràcies, Toni. Per tant, tot preparat al campus de la UIB per l'inici d'aquestes proves extraordinàries de la Pau. Les han de fer, recordem-ho, 1.800 estudiants de les Balears.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I avui també són notícia les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials qualificats com metges i policies. Començaran l'any que ve. Aquestes obres ja es perllongaran al llarg d'un any i mig. Són els terminis que ha plantejat el batlle Jaime Martínez en la presentació de l'avantprojecte per adaptar el recinte després de ser desallotjat fa unes setmanes. La intenció és crear 139 espais residencials. L'edifici principal es mantindrà, però no la fisonomia clàssica de la presó, perquè s'eliminaran les torres de vigilància i el mur exterior.
2: De les 139 residències previstes, 50 seran habitacles individuals d'entre 16 i 22 metres quadrats i d'altres dobles que podran arribar als 30 metres quadrats per estades curtes. També n'hi haurà uns altres 89, un poc més amplis, per estades més llargues. 59 seran senzills, 26 dobles i n'hi haurà 4 reservats a famílies. Es destinaran a professionals de serveis essencials qualificats, com metges, policies, investigadors i professors universitaris. L'objectiu, segons Jaime Martínez, és oferir diferents solucions a aquests professionals perquè la crisi habitacional no sigui un problema per atraure'ls a les Balears.
17: No tots els professionals que arriben a Palma romanen al mateix temps ni tenen les mateixes necessitats ni circumstàncies personals o familiars. Per tant, hem de preparar i hem de plantejar en aquest projecte una oferta residencial flexible i diversificada.
2: L'avantprojecte també preveu la creació d'espais compartits amb piscina, solàrium, jardins, bugaderia, gimnàs o magatzems en un espai que, junt amb els habitatges, superaran els 8.000 metres quadrats. De moment, no s'ha concretat com es prioritzaran les demandes ni el preu que abonaran els interessats. En tot cas, l'Ajuntament és el propietari actual de l'Estat i, per tant, serà l'encarregat de gestionar-lo de manera directa. L'objectiu és poder licitar les obres durant l'any i que s'executin en un termini aproximat d'any i mig d'obres.
1: I més novetats en matèria d'habitatge. El govern espanyol regularà el lloguer de temporada i d'habitacions. Paral·lelament, també pujarà l'IVA del lloguer vacacional i rebaixarà l'IRPF als propietaris que barateixin els arrendaments.
2: Tornarà a anar amb dos decrets separats per intentar atreure com a mínim en un d'ells els diputats de Junts i poder convalidar com a mínim la meitat del paquet de les mesures legislatives que cerquen facilitar l'accés a un habitatge.
1: I el govern espanyol mantindrà durant uns mesos més les ajudes per a les famílies i els sectors més afectats per la guerra, que són el transport, l'agricultura i la indústria. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha avisat, però, que el govern central les anirà retirant a poc durant l'estiu.
18: I entre aquests ajuts hi ha la rebaixa del preu del combustible. L'IVA del carburant tornarà a ser del 21% en lloc del 10%, que s'havia fixat des d'aquest mes de març. En canvi, segueix en part la rebaixa del preu del carburant, tot i que s'anirà reduint progressivament. El juliol, la bonificació serà de 15 cèntims per litre, a l'agost de 10, al setembre de 5, finalment a l'octubre es retirarà del tot.
19: El primer mensaje es que mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. El segundo mensaje importante en el caso de los hogares es que va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales.
18: Es tracta d'una mesura que el president de l'Associació de Benzineres, Joan Mayans, valora de manera positiva, però lamenta que s'hagi aprovat en poc temps d'antelació.
20: Ara mateix hi ha una incertesa damunt d'aquest tema per veure si el sistema, així com el tenim configurat ara, és vàlid per aplicar aquest descompte o si s'ha fet qualque modificació. En el cas que s'ha de fer qualque modificació, tornem a estar en les mateixes. Tenim manco de 24 hores per adaptar el sistema. I és una manera de fer feina molt lenta. No podem tenir previsió de res, sempre estem amb expectativa, amb una incertesa enorme.
18: Per altra banda, la reunió d'aquest dilluns al Consell de Ministres, el govern central ha elevat a 4 dècimes el creixement econòmic per enguany fins a situar-lo en el 2,6%. Preveu que la xifra es mantengui per damunt del 2% fins l'any 2029, un quadre macroeconòmic i que són fonaments dels pressupostos generals de l'Estat.
1: El Consell de Ministres també ha fet un nou pas per als funcionaris de l'Estat destinats a les Balears avui. Encara no és una realitat, però ha establert per escrit en un decret que en un màxim de mig any s'haurà d'equiparar el seu plus d'insularitat titularitat el que reben els destinats a les Illes Canàries.
4: Aquesta és, de fet, una reivindicació històrica dels funcionaris de l'Estat de les Balears. S'ha causat nombroses protestes d'aquest col·lectiu de treballadors públics. El preacord que va durar les mobilitzacions laborals es va acordar que hi hauria un increment de les mensualitats d'entre 96 i 345 euros en funció de l'illa on es feia feina i també de la categoria funcionarial. Ara, per ordre del Consell de Ministres, com ha assegurat la portaveu Elma Saiz, s'ha de concretar.
21: El Real Decreto Ley incorpora, además, una disposición adicional que habilita la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Illes Balears.
4: El decret al qual feia referència la ministra és el que regula justament la jubilació parcial pels treballadors del sector públic, això sí, en condicions.
21: Esta modalidad va a permitir al personal laboral de la administración acceder a la jubilación parcial hasta 3 años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y siempre que se formalice un contrato de relevo.
1: I avui acaba el termini per presentar la declaració de la renda del 2025. Finalitza, per tant, la possibilitat de fer-la per les 3 vies disponibles per internet, per telèfon i de manera presencial en les oficines. La declaració, recorda-m'ho, es pot fer des de dia 8 d'abril, és a dir, durant els darrers 3 mesos. L'agència tributària espera rebre en aquesta campanya 25 milions de declaracions. La majoria s'han de retornar. I està estabilitzat l'incendi forestal que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar a la zona de Son Fortesa, a Puigpunyent. El personal de l'operatiu ha quedat tot el vespre fent feina en l'extinció en aquests moments i actuen 2 autobombes, 24 bombers forestals i 2 agents de medi ambient.
18: Un foc s'ha declarat aquest dilluns a les 6:15 per causes que encara es desconeixen. En un primer moment s'ha indicat el nivell de gravetat potencial 1 per la proximitat de les cases, però la ràpida actuació dels efectius ha evitat una progressió més gran del foc. Joan Simonet, conseller d'Agricultura.
22: Tothom ens hem mobilitzat molt aviat. És una zona, a més, on no hi ha cobertura, una zona de relatiu difícil accés.
18: L'Ajuntament de Puigpunyent ha demanat precaució a la població, que ningú no vagi a la zona per evitar impedir el pas dels serveis d'emergències. Antoni Maria és alcalde d'aquest municipi de la Serra.
23: Des de l'Ajuntament el que sí que han fet és demanar que la ciutadania no accedesqui en el punt d'emergència, que deixessin lliures els carrers per allà on havien de transitar els camions.
18: Els veïnats també han explicat com han donat l'avís.
24: M'ha llamado mi mujer, que había fuego aquí en Puigpunyent, aquí en casa, y le he dicho, llama a los bomberos rápido, y llama a quien sea, pero que vengan rápido.
25: Estaba arreglando mi moto, y estaba dentro de mi cuarto de herramientas, apañando la moto, y de repente he escuchado como ramas crujir, y me ha asomado, y en la parte de la arbolada de enfrente de mi casa havia una llamarada d'un metro, metro i medio.
18: Per avui el risc d'incendi forestal millora de manera substancial respecte d'aquest dilluns. El groc guanya terreny, especialment a Mallorca. En total, 12 municipis de Balears continuen en risc extrem, això sí, especialment a Menorca. Tota l'illa d'Eivissa es troba en risc moderat, mentre que Formentera passa a blau, el nivell més baix.
26: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: I vos explicam ara quin és el darrer balanç oficial de Veneçuela, que deixa 1.719 morts a causa dels 2 terratrèmols que varen fer tremolar el país. Aquí, el Ministeri d'Exteriors ha rebaixat a 138 els espanyols encara desapareguts sense augmentar-ne la xifra de morts, que es manté en 17. A mesura que passen les hores i els dies, s'incrementa el pessimisme, la desesperació i la impotència de la població per trobar persones vives entre les 50.000 de desaparegudes.
4: Perquè la Guàrdia, que és l'estat més afectat pels 2 sismes, encara és molt lluny de tornar a la normalitat, tot i que comença ja a haver-hi alguns avanços. S'han restablert, per exemple, el 75% de les xarxes d'electricitat, el 68% de l'aigua i el 90% de les vies terrestres. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, assegura, però, que la prioritat són els rescats.
27: Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y, por lo tanto, las labores no se suspenden. Nosotros Siempre mantenemos la esperanza.
4: I amb aquest panorama creix molt el malestar contra el govern veneçolà davant la manca de mitjans.
3: No hemos recibido así de, como te digo, ayuda del gobierno como tal. Las primeras 72 horas no. Fueron solamente los mismos venezolanos guerreando para poder sacar sus familiares.
4: I ha coincidit que aquest mateix dilluns un nou sisme de magnitud 4,2 ha tornat a sacsejar en aquest cas al nord de Veneçuela i ha obligat a la gent a abandonar domicilis i aturar tota l'activitat.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I passen ara 25 minuts a les 8 del matí, encetant els esports. Avui vos explicam que els aficionats del Mallorca no estan gens contents amb la campanya d'abonats que ha presentat el club. Miqui Tous, bon dia.
5: Bon dia. Amb el descens a segona divisió, els seguidors esperaven una rebaixa més important. Pel que fa a les renovacions, l'import a pagar ha baixat una mitjana del 17%. El ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest, als 180 de la grada d'animació. Les noves altes van entre els 830 euros i els 280. La primera reacció de l'aficionat, més enllà de les xarxes socials, la trobàrem ahir al mateix estadi de Son Moix, on es va celebrar la tradicional reunió entre el club i les diferents penyes de l'illa. Hi ha de tot, des de conformisme a indignació pels preus dels carnets per aquesta temporada a la categoria de plata.
6: Els preus, pues mira, han davallat un 20% i, bueno, pagarem, ja està, què vol que fèiem.
7: Se sent cuidat pel club?
6: M'estim més no dir res d'això.
8: Se barat ho trobam, no? El que queda més que hi ha és el producte que se te ven. No sabem molt bé en què mos abonam, saps?
9: Per veure que hi ha gent que se queixa una mica més, de que se pensava que hi hauria una mica més de descompte, però, clar, si volem fer un equip per tornar a pujar a primera, tampoc no... No m'haurien de tirar, oi?
10: En tot el que ha passat, tot el que està passant, el distanciament en el, diguéssim, directiva, club, amb tot el soci i tal, esperant una altra cosa. No, si n'hi ha que no tenen problemes per res, que tot els va bé. Però, bueno, les coses s'han de dir pel seu nom.
11: El que no m'ha pres correcte, per la informació que tenc, és que m'ho facin pagar si hi ha un playoff d'ascens, a partir del playoff d'ascens. Me planteig, si me fan pagar playoff d'ascens, fer una campanya perquè no vengui ningú en el partit. Se mereixen això.
5: Els aficionats ja poden renovar el seu abonament fins dia 17 de juliol. Després del 21 al 24 del mateix mes es podran sol·licitar canvis i millores de seient i a partir del 28 de juliol s'obrirà la banda lliure d'abonaments. I també ha presentat la seva campanya d'abonats, l'Atlètic Balears. El conjunt blanc i blau sota el lema Sempre Fidels ha posat en marxa la campanya per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà demà, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els

0: La jornada d'avui, a les 7 es disputarà el partit entre Costa d'Ivori i Noruega i a les 11 el França-Suècia. La pròxima matinada, a les 3, es jugarà el Mèxic-Equador. Hem de recordar que Espanya disputarà el seu partit dijous a les 9 del vespre contra Àustria. Si el combinat espanyol guanya aquest partit, jugarà el vuitens de final contra el guanyador del Croàcia-Portugal. És el jugador de la selecció espanyola, Marco Llorente.
1: Hay que ir paso a paso, creo que sería un error y aparte estás imaginando cosas que no han pasado, entonces yo estoy, por lo menos yo, centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa, entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase a Austria, pues ya imaginaremos.
0: I avui pendents del tennis perquè comença la seva participació a Wimbledon. El mallorquí Jaume Munà, el santanyiner, s'enfrontarà a l'argentí Francisco Cerúndolo. Aproximadament el partit començarà a les 2 del migdia. Munà i Cerúndolo s'han enfrontat 5 vegades durant la seva carrera esportiva i el balanç és de 3 victòries a 2 favorable al tenista argentí. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimarts. Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones immigrants i ja s'han presentat més d'1.200.000 sol·licituds a tot Espanya.
4: Són xifres que estima la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat i duplica la previsió inicial que havia fet el govern espanyol, que era de 500.000 beneficiaris.
3: I d'aquí a mitja hora, a les 9, comencen les proves d'accés a la universitat en la seva convocatòria extraordinària.
4: S'hi presenten gairebé 1.800 estudiants de les Balears i duran a terme els exàmens fins dimecres i participen els estudiants que han superat assignatures pendents, alumnes de convocatòries anteriors i els que volen millorar la nota.
3: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El Consell de Formentera torna a demanar ajuda al govern davant la situació crítica que assegura viu l'illa per l'acollida dels menors migrants. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. En aquests moments hi ha 45 menors a l'illa amb les darreres embarcacions que han arribat. La falta de places s'ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell de Formentera. El seu president, Òscar Portas, ha demanat auxili al govern balear per habilitar nous espais.
3: I un guàrdia civil de Maó s'enfronta a presó per filtrar dades d'una operació contra el narcotràfic. Exalt Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Fiscalia demana 20 mesos de presó i 6 anys d'inhabilitació per a aquest agent acusat d'un delicte d'encobriment en utilitzar el sistema informàtic del cos per afavorir un investigat. A petició d'una tercera persona, l'acusat va accedir a facilitar informació confidencial sobre un vehicle implicat en un cas de narcotràfic. Per intentar ocultar el seu rastre, l'acusat no va utilitzar les seves pròpies credencials, sinó les d'un company. La seva actuació va posar, segons la Fiscalia, en perill la investigació contra el narcotràfic i també la integritat dels agents que hi treballaven.
3: I a Mallorca comença a funcionar la plataforma intel·ligent de destins. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. Impulsada pel Consell Insular, pretén redirigir els fluxos de turistes per millorar el benestar de residents i visitants. Uns panells interactius mostren dades com la de turistes a platges, disponibilitat d'aparcament i la saturació d'espais públics en l'objectiu de redistribuir fluxos de gent.
3: I avui dedicam l'entrevista a parlar d'un informe en què es compara el sou dels metges, infermers i infermeres per comunitats autònomes. L'han elaborat 4 catedràtics d'economia espanyols, un d'ells el menorquí Guillem López Casasnovas, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra. Amb ell parlem ara en directe. Senyor Casasnovas, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
3: Primer de tot, quin és l'objectiu d'aquesta investigació, d'aquest informe?
8: És curiós perquè va ser el Servei Canari de Salut qui te va tenir interès en fer una comparativa de retribucions i intentar fer-ho ben fet, és a dir, no agafant el total de la massa salarial que es gastava cada comunitat autònoma i dividir pel número, que això hi ha molta gent que ho fa i és incorrecte, perquè depèn molt de la situació concreta de cada comunitat per fer una comparativa d'aquest tipus. Llavors, l'objectiu seu, precisament, era mostrar que els metges, si ho comptaves en termes

0: els metges facultatius i infermeres, a tothom. Si ho comptaves en termes reals de capacitat adquisitiva, els sous a Canàries no eren tan baixos com deien els sindicats.
1: Uh-huh. I quines són les conclusions, finalment, una vegada elaborat aquest informe? Quines comunitats autònomes podem dir que tenen millors retribucions per als facultatius del Sistema Nacional de Salut?
0: Sí, a veure, nosaltres el que hem fet aquí és un simulador on, en funció de les característiques dels convenis de cada comunitat autònoma, que això vol dir, fixant-nos, el lío que suposa, els complements de dedicació, els complements específics, el sou base, els triennis que té cada professional, perquè que cada cas és un món, com es paguen les guàrdies, perquè en molts llocs paguen per mòdul i en altres comunitats paguen per hores. Després, la compatibilitat que donen entre públic i privat. Tu, mirant tot això, tu podries ser un perfil d'una persona, diguem així, que té una carrera professional de grau 2 o 3 o 4, diferents categories, i amb un número de guàrdies determinades, amb uns complements fixats d'acord amb el conveni, quin seria el perfil de retribució. Llavors, els balears, en general, estem a la mitjana. Però la mitjana, a diferència de Canàries, és curiós, perquè quan la mitjana nominal, o sigui, en termes dels doblers que cobren, els converteixen en termes reals, sense capacitat adquisitiva, així com la Canàries puja de valor, perquè el que és el cost de vida a Canàries, contràriament al que molts pensen, està per davall de la mitjana, com que les illes estan per sobre de la mitjana, la reclassificació d'aquests salaris que surten, que van des de parrilles que van de 60 fins a 90, depèn de totes aquestes coses que dic que mira el simulador, les illes nominalment estan a la mitjana, en general, però en termes reals, si ajustes per la capacitat adquisitiva, perden molt de graus, perden entre un 3 i un 6% de valor. I llavors això compara malament amb altres comunitats que tenen major capacitat de posar doblers en el sistema sanitari. I els campions, com sempre, són el País Basc i Navarra.
1: Uh-huh. I aquestes dades són pel que fa tant a metges com a infermers i infermeres?
0: Sí, sí. I per gent d'administració. Va ser una feinada fer aquesta simulació que repeteixo. Depenen de els sou bases, complements, les exclusivitats, les compatibilitats pública-privat, el fet de que tu facis guàrdies, fins 15 anys fas guàrdies, o, com la darrera polèmica que han tingut a Balears, sobre si els metges, sobretot en el món quirúrgic hospitalari, podien o no fer peonades, vull dir, que facin extres, o gent que té exclusiva, però a canvi de poder compatibilitzar amb la privada, li demanen que faci una jornada de tarda a la setmana. Vull dir, totes aquestes coses, quan els has d'estilitzar, els has de i mirar quines són les diferències. Pensem que cada comunitat, els mòduls que paga per guàrdia o per la pròpia exclusivitat, o les peonades, etcètera, són diferents. I a vegades la situació de primària, òbviament, és diferent als hospitals. Els hospitals, els especialistes tenen una facilitat de fer privada molt més gran que no té un metge de primària. Per tant, el quadre general, perquè ja es veu que això és un bosc de molts arbres, és que en termes nominals els salaris estan a la mitjana de l'Estat, però en termes de capacitat adquisitiva estan per davall. I el plus de residència que es dona de 250, 410 o 615, que donen fins i tot els més per els cas de Formentera, 210, 205 per Mallorca, 410 per Menorca, Eivissa i 615 per Formentera, no és suficient per compensar totes les diferències de cost de vida que existeixen pel fet de viure a illes. I d'això es queixen els professionals, que la capacitat adquisitiva que els dona el sou nominal els hi és insuficient per fer front en el dia a dia.
1: I doncs aquesta és una de les conclusions, la conclusió que es podria extreure d'aquest informe del qual en parlem avui. L'han elaborat quatre catedràtics d'economia espanyols, un d'ells, el menorquí Guillem López Casasnovas, amb qui hem conversat ara avui en directe a l'informatiu matí. Senyor López Casas Novas, gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
1: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:38. Canviem ara de qüestió. Doncs parlem de la política. Els socialistes obrin les primàries per elegir candidats per al govern, els consells de Mallorca i Menorca i les batllies de Palma i de Calvià. Així ho ha anunciat el secretari d'Organització del PSIC, Cosme Bonet, que ha negat que estiguin preocupats pels casos de corrupció que afecten el partit en l'àmbit nacional.
2: Bonet ha destacat que l'objectiu de les primàries és accelerar el canvi polític a les illes després de 3 anys de govern del Partit Popular. El PSIC ha criticat la gestió de la dreta, sobretot per la situació del mercat de l'habitatge, la sanitat i també la saturació turística. També ha culpat el PP del col·lapse de les infraestructures, del deteriorament del servei públic i d'intentar mercantilitzar el territori. Respecte als casos de corrupció que afecten els socialistes en l'àmbit nacional, Bonet ha assegurat que estan tranquils.
3: No, nosaltres l'única preocupació que tenim és donar resposta, com he dit, a les necessitats, a les preocupacions que té la ciutadania de les Illes Balears, que, com he dit, és la manca de respostes davant problemes molt greus que té la societat de les Illes Balears en aquest moment, i crec que tenim una societat suficientment madura per distingir el que són les polítiques que votarem a unes eleccions autonòmiques i municipals de lo que és el renou que ens arriba de Madrid. I ho qualifico de renou per no entrar en més detall.
2: El calendari de primàries del PSIC tindrà lloc durant el mes de juliol. El termini per presentar-hi candidatures romandrà obert fins al dia 11. Si hi concorren diversos aspirants que reuneixin els avals necessaris, la primera volta de les votacions se celebrarà el 18 de juliol. En cas que cap candidat sigui triat, se celebrarà una segona volta, que serà el dia 25. El procés per Eivissa i Formentera seran ja el mes de setembre.
1: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa a la presidenta de la CEPI presumptes irregularitats en el cas Leire.
2: Ahir veu indicis de criminalitat a Belén Gualda i a 24 persones més que les relaciona amb els rescats irregulars d'empreses durant la pandèmia. I per això té previst citar-les a declarar com investigades. La principal investigada, en tot cas, ha estat la presidenta des del 2021 de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, el CEPI. Les empreses presumptament relacionades amb els rescats irregulars són, entre d'altres, Tubos Reunidos o Mercasa. A més d'aquesta presidenta, hi haurà també altres directius de la CEPI, directius d'aquestes empreses i també càrrecs als funcionaris d'Andalusia i altres autonomies. No se sap encara quan seran aquestes citacions.
1: I la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero es nega a declarar la comissió del Senat sobre les presumptes irregularitats a la CEPI.
2: Gertrudis Alcázar, imputada en el cas Plus Ultra, no ha respost a cap de les preguntes del grup en el Senat. Ho ha justificat el seu silenci perquè diu que està imputada en el cas Plus Ultra. La senadora del Partit Popular, Rocío Dibar, a la aquesta decisió.
4: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
5: Respetamos, como es natural, su derecho de defensa. Usted, además, no puede tener peor condición aquí que en un juzgado, y yo, desde luego, no iba a pedirle eso. Iba a comprobar, como muchas de las preguntas que yo le voy a formular, no tienen nada que ver con su estricto derecho de defensa.
1: I el fiscal anticorrupció del cas Kitchen demanarà avui al seu informe final 15 anys de presó per a Fernández Díaz.
2: Petició que farà César de Rivas a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i sostreure-li documentació perjudicial pel Partit Popular entre els anys 2013 i 2015. El fiscal ja va avançar que manté les peticions de pena contra 7 acusats. Es queden fora 2 inspectors en cap, José Ángel Fuentes i Bonifacio Díez.
1: I a judici, l'excúpula de Salut a Catalunya pel retard en la vacunació de la Covid a policies.
2: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i el seu equip en el departament durant la pandèmia s'asseuen a partir d'avui al banc dels acusats per discriminar policies nacionals i guàrdies civils envers els Mossos en el calendari de vacunació. La Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per Vergés, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i per altres 3 càrrecs del seu departament per un delicte de prevaricació.
1: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, insisteix en la celebració d'una reunió avui amb l'Iran a Qatar, malgrat la negativa de Teheran.
2: El president dels Estats Units n'ha fet l'anunci a les xarxes, tot i que el règim iranià ha desmentit poc abans de la trobada. Pel que fa a les negociacions, el mandatari nord-americà ha tornat a insistir en la prioritat d'aturar la nuclearització de l'Iran. La trobada arriba després de tot un seguit d'atacs entre el règim i l'exèrcit nord-americà aquest cap de setmana.
1: I s'eleven a 6 els morts pel tiroteig en un centre d'acollida de dones i d'infants a la ciutat alemanya de Stade.
2: La policia ha detingut tres persones, atribueix l'atac a una disputa per la custòdia d'una nina. La ministra de l'Interior de la Baixa Saxònia, que és Daniela Behrens, ha descartat que hi hagi cap motivació, ha dit, política o econòmica textualment en aquests fets. I ha parlat, a més, d'un acte com és amb una extrema sang freda.
1: I al Perú, Fujimori confirma la victòria en les eleccions presidencials un cop acabat l'escrutini.
2: La candidata presidencial de l'ultradreta peruana és Keiko Fujimori. S'ha imposat precisament a la segona volta d'aquest comici de les generals, que es varen dur a terme el passat dia 21 de juny, ho ha fet amb molt poc més, molt ajustat, d'un 50% dels vots.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensa reformar les institucions i adaptar-les als nous temps.
2: El president del govern espanyol reclama que, per exemple, una dona dirigeixi les Nacions Unides, ho ha dit durant la inauguració de la nova seu ONU Turisme a Madrid.
6: Creemos que ha llegado el momento de que también pues una mujer ocupe por fin la Secretaría General de Naciones Unidas, no por corrección, no porque sea políticamente correcto, no por simbolismo, sino por inteligencia. No por reparación del pasado, sino por una necesidad de futuro.
1: D'aquí uns segons arribarem a les 8:45 minuts. Tot d'una, podeu escoltar aquí a l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Comença a funcionar la plataforma intel·ligent de destins. Impulsada pel Consell Insular, disposa d'uns panells interactius que mostren dades com l'afluència de turistes a platges, disponibilitat d'aparcament i la saturació d'espais públics, tot amb l'objectiu de redistribuir fluxos de gent. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Sant Castelló i a l'incorporació cap a la Via de Cintura. I a la Via de Cintura, totes les complicacions habituals de l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura se tornen sentit Andratx. I ja la qüestió de la resta de principals que té de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això fa pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Joan López del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, comença a funcionar la plataforma intel·ligent de destins que pretén redirigir els fluxos de turistes per millorar el benestar de residents i visitants. L'eina ha estat impulsada pel Consell Insular i espera notar-ne els resultats a finals de temporada. Clàudia Millé, bon dia.
5: Bon dia. Uns panells interactius mostren dades com l'afluència de turistes a platges, disponibilitat d'aparcament i la saturació d'espais públics amb l'objectiu de redistribuir fluxos de gent. Enrique Martínez és el president de CGTUR.
6: Oiga, aparte de atraer personas, hay que pensar qué pasa con las personas nuevas que están aquí, si generan desarrollo económico.
5: Els primers temes amb els quals es fixarà el Consell Insular són la congestió d'espais públics, mobilitat i calcular l'impacte d'esdeveniments. Guillem Ginart és el conseller.
7: De tot el cúmul de dades que m'ordona, diguem, el dia a dia, puguem prendre decisions per millorar no només l'experiència de qui mor visita, que això està clar que és un objectiu principal, sinó sobretot millorar la qualitat de vida de les persones que vivim a Mallorca.
5: El projecte, impulsat per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, ha estat finançat amb 4,8 milions d'euros dels fons europeus. Comença a funcionar avui i esperen començar a veure fruits a finals de temporada.
1: D'altra banda, la nau de Ses Fontanelles ja és completament fora de l'aigua i es va extreure la darrera peça de l'embarcació enfonsada fa 1.700 anys. Ara comença una nova etapa de conservació i restauració d'aquest important patrimoni arqueològic.
5: Després de lavar-la amb un globus de flotació, la peça ha estat remolcada fins al Club Marítim Sant Antoni de la Platja. Allà una grua l'ha carregada en un camió gòndola que l'ha traslladada al castell de Sant Carles. I passarà un any i mig dins les piscines de dessalatge. Llorenç Galmés és el president del Consell.
8: Conèixer una part molt important de la nostra història, de la nostra identitat, de les corrents marítimes que hi havia en aquell moment i també una part comercial.
5: Un cop desalinitzades les parts, les fustes es duran a Cartagena, on es tractaran i, en paral·lel, es podrà fer l'estudi d'aquesta fita de l'arqueologia subaquàtica de la Mediterrània. Miquel Ángel Cao és el codirector científic del projecte.
9: Hi ha troballes molt espectaculars. Hi ha cistells de fibra vegetal encara conservats intactes, han sortit 4 àncores del vaixell in situ i, sobretot, una sorpresa majúscula, perquè és una peça molt, molt estranya, és que han trobat les veles de l'embarcació.
5: Al novembre, una exposició a la Misericòrdia permetrà conèixer de prop els secrets d'uns dels derelictes tardoantics més ben conservats i més rellevants de la Mediterrània Occidental.
1: També destacam avui que Orgull i Enguet ha suspès les festes de Canamunt i Canavall a Palma, que se celebren el mes de setembre, segons els responsables. Els motius són la falta de participació veïnal, les dificultats econòmiques i l'absència de suport per part de l'Ajuntament.
5: Amb aquesta neofesta, Orgull i Enguet ha reivindicat la cultura popular i la història de la ciutat. I malgrat les crítiques, l'Ajuntament de Palma lamenta la suspensió de la festa. Són Mateu Fiol, portaveu d'Orgull i Enguet, i Lourdes Roca, regidora de participació a l'Ajuntament de Palma.
10: Nosaltres som una entitat autogestionada, que en el cap i a la fi sobrevivim gràcies a la venda de camisetes. No venen camisetes, llavors no tenim un relleu tampoc en el col·lectiu i això en el cap i a la fi fem feina de franc i és difícil continuar. I llavors, sobretot, una mica les dificultats també a nivell burocràtic que mos trobam.
11: Farem un contacte per veure què és el que ha passat. És veritat que també hem vist que hi havia raons de falta de teixit i de recursos econòmics, però ja t'he dit, per ser part de l'Ajuntament, totes les facilitats que volien estaven en el seu abast.
1: Més qüestions. L'Hospital de Manacor ha estrenat un nou edifici ambulatori on ja s'han ubicat tres serveis. És una de les accions del pla director que preveu duplicar la superfície del centre per millorar l'atenció a una població de 165.000 persones.
5: El nou edifici ambulatori ja funciona en tres serveis. El mes de maig s'hi va traslladar a cardiologia, que ara disposa d'un espai més ampli per donar una millor atenció. També s'hi ha ubicat l'hospital de dia, amb 19 bocs individuals i 4 llits. El darrer servei que s'ha incorporat és rehabilitació, amb 2.100 metres quadrats per a tots els tractaments de fisioteràpia. Manuela García és la consellera de Salut i Ignasi Casas, el gerent de l'hospital.
12: Apuesta por la humanización de los boxes del hospital de día son individuales. Permite que tú estés totalmente en unas condiciones de intimidad que no existían previamente y que puedas estar acompañado de tu familiar.
13: Sobretot hem prioritzat aquelles àrees que estan més estrets o que, com diria jo, el pacient estava pitjor. I ràpidament, per exemple, l'hospital de dia l'hem posat en marxa.
1: D'altra banda, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials fa arribar teràpies innovadores a les residències de gent gran, més concretament les teràpies en cans, una manera d'activar el cos i la ment dels residents. Ahir, per primera vegada, ho va fer a la Llar d'Ancians de Palma.
5: Es tracta d'una activitat organitzada per la Fundació Sorbell. Acudeixen a les residències amb dos cans ensinistrats i amb la gent gran i fan jocs d'operacions o de memòria. És una activitat que es farà cada 15 dies. Sílvia Barjacova és treballadora social de la Fundació i explica la bona rebuda que té aquesta activitat i els seus beneficis.
14: La sessió dura 45 minuts i el que fem és una mica sempre estructurat, que estiguin relacionades sempre a treballar una mica la part de la memòria, la relació entre ells, qui pugui, la mobilitat. Hi ha molta gent que quan arriben a aquesta edat pues, tampoc no se pot moure, no se pot expressar, per tant, el contacte amb els cales estimula molt a nivell sensorial, a nivell cognitiu.
5: Per la seva banda, el conseller d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha comentat que es tracta d'una teràpia que se seguirà aplicant a les residències de l'IMAS a causa dels bons resultats que té.
15: También conectan muy fácilmente con ellos, pues eso emocionalmente es una terapia que funciona y que seguiremos incrementando y aplicando en el IMAS.
1: I destacant també el dia gros, ahir al Cudi, en la festa de Sant Pere, prop d'un centenar d'alcudiencs han assistit a la processó marítima del Moll en la imatge del patró dels pescadors recorrent la badia del municipi, tant per terra com per mar. Demà es celebra un dels dies més assenyalats de les festes en la Revetlla de la Mare de Déu de la Victòria.
5: Les barques de bou pesqueres s'engalanaren per aquesta ocasió especial pujant l'embarcació, la imatge del patró mariner, per dur-la fins a un dels punts centrals de la badia d'Alcúdia. El patró major de la confraria de pescadors del port d'Alcúdia, David Carcí, ha explicat com aquest dia els alcudiencs connecten amb la identitat marinera del municipi.
16: Més o menys la tradició s'ha fet igual, és a dir, ha seguit seguint igual, el que sí que s'han desvinculat un poc les barques més petites de pesca professional, però bueno, més o menys sí que segueix el mateix ritme de cada any, el mateix, i de seguir amb aquesta tradició, que en el final els pescadors, els majors i els d'això, pues, és un orgull.
5: La processó va estar acompanyada per la banda de música municipal i les fulles de murta decoraren tot el recorregut mariner.
1: Amb la processó de Sant Pere al Cudi arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I aquests darrers minuts abans de les 9 els dediquem com cada dia a la cultura. Començant parlant de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que es confirma com la més ambiciosa de la seva història, amb més de 160 títols i 300 convidats. Les entrades són a la venda des d'ahir migdia i ja s'han exhaurit les entrades de projeccions com El ser querido de Rodrigo Sorogoyen o La carn de Joan Porcel. Entre la llarga llista de noms propis d'aquesta edició també destaquen Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Alexandra Desplat, Gael García Bernal, Fernando Trueba i Jaime Chavarri.
2: Que se sumen als noms que ja havien anunciat anteriorment, com el de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem o Victoria Luengo, que, recordem, presentaran a la gala de clausura dia 2 d'agost aquesta pel·lícula, El ser querido, per la qual, com dèiem, ja no queden entrades. Serà també aquest vespre quan Desplat, el gran compositor francès, reconegut per obres com El curiós cas de Benjamin Button o El discurs del rei, rebrà un dels Masters of Cinema d'enguany. El dia abans l'haurà rebut Gael García Bernal, de qui es podrà recuperar, i Tu mamà també, que enguany celebra els 25 anys. Noms propis i moltes estrenes en una festa enorme. És per això que Jaume Ripoll, director de l'Atlàntida, espera que es batin tots els rècords.
3: Un festival on volem tornar a reivindicar aquest claim que vam acunyar l'any passat, que és l'estiu de la teva vida. Espero que ho sigui, espero que sigui l'estiu de la vida de molts espectadors, tant de bo més de 45.000, que va ser la xifra l'any passat, que s'apropin a les 7 seus de Mallorca i després que segueixin el festival a Filmin. I used to lick cream of strawberries in the
2: summer. No hi mancarà el talent balear ni tampoc un reconeixement ben especial. El que es farà a Rafael Ruiz va ser l'home que, diuen, pintava pel·lícules. Era qui, durant gairebé mig segle, va fer de les cartelleres dels cinemes de ciutat un art efímer, però que encara recordam i que el fa mereixedor del Premi Illa de Cinema. 10 dies d'estrenes, de música, de propostes especials, com un segle dedicat a Theo Angelopoulos i tot amb un bessó que cada vegada pren més força.
3: El festival aquest any tindrà una secció oficial internacional cada vegada més potent, amb obres com, per exemple, Erupcia, la nova pel·lícula de Charlie XCX, i una edició premier també molt potent, on comptarà amb la presència de, per exemple, David Lowery, el director de Mother Mary, de la que es farà l'estrena per tota Espanya a l'Atlàntida.
2: També hi haurà temps pels trens, per les tendències, en projectes innovadors com Castration Movie, que són 12 hores de metratge en 5 capítols i que s'emetran durant 3 dies, o també la road movie de Soy una pringada, espai també per les pel·lícules documentals a la secció Arts.
3: Tindrem documentals destacadíssims d'autors com Salman Rushdie, Siri Hustvedt, John Berger, Mariana Enríquez, Annie Ernaux, Milo Manara, Mark Cousins o Barbara Hammer. És a dir, noms propis de primeríssim nivell, tots ells documentals que es podran veure al festival.
2: I l'Atlàntida, però, no oblida els clàssics, i a banda de I tu mamà també, que escoltem la banda sonora de fons, recupera El desencanto de Jaime Chavarri i Mientras el cuerpo aguante. És un llargmetratge, podríem dir, pràcticament desaparegut, de Fernando Trueba, que va rodar Sóller el 1982. En fi, 10 dies d'oferta amb entrades que volen, ja ho sabeu, i que són a la vostra disposició a través de la pàgina web del festival. Calabores de
1: Mallorca. Sinfonia. I la Casa Planes, una de les ànimes de l'Atlàntida, d'on ha sorgit la imatge d'Errol Flynn, que protagonitza el cartell d'enguany, és també notícia perquè el Ministeri de Cultura s'incorporarà al patronat de la seva fundació.
2: I aquesta és una passa que, podríem dir, reforça el suport institucional d'aquest centre de referència dedicat a la conservació i reinterpretació del patrimoni en imatges i que està vinculat també al turisme. Casa Planes disposa de més de 3 milions d'imatges que documenten més de 60 anys de transformació de les illes. La directora de projectes de la Fundació és Aleli Mirelman.
4: És un reconeixement d'una feina que fa anys que desenvolupam des de Mallorca. Casa Planes s'ha convertit en un espai on un dels arxius fotogràfics més importants de la Mediterrània, no només per ser la seva conservació, sinó perquè activa a través de la recerca, la creació contemporània i la participació ciutadana.

0: I són ara les 9, moment de repassar les notícies més destacades d'avui dimarts. En aquesta hora, gairebé 1.800 estudiants de les Balears comencen els exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. Anem en directe fins al campus de la UIB a Palma. Toni Sastre, bon dia. Ja són dins les aules els estudiants.
1: Bon dia, així és. Fa un minut que els estudiants han entrat a les aules habilitades dels edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillén Cifra de Colònia per començar a aquesta hora a les 9 l'examen de llengua castellana i literatura i a mitjan de matí a les 11:30 el d'història d'Espanya. Abans que entressin a les aules han pogut parlar amb algun d'ells mentre aprofitaven per repassar els apunts i començar la prova amb la lliçó ben apresa i ben fresca. Això és el que ens han dit.
2: Però ja és el primer pic, perquè jo m'han quedat un parell d'assignatures i he hagut de venir extraordinari. Però, bueno, nervis en el final no serveixen de res, així que a tope.
3: En 3 dies no pots decidir els teus 5 anys o tota la teva vida, perquè no saps exactament el que vols, a vegades.
4: Estic molt nerviós. Sí, perquè no faré una carrera, no tenc pensat fer una carrera. Però això no estic gens nerviós.
1: Així com en la selectivitat ordinària, durant els 3 dies de proves, la universitat utilitzarà detectors de radiofreqüència per trobar, si és el cas, aparells electrònics per copiar. Els resultats provisionals dels exàmens estaran disponibles el pròxim 7 de juliol.
0: Gràcies, Toni. I el sou que perceben els metges i el personal d'infermeria de les Balears es troba en la mitjana respecte a la resta de comunitats autònomes. Ara bé, a la pràctica, la capacitat adquisitiva està per davall.
5: Aquesta és una de les conclusions d'un informe elaborat per 4 catedràtics d'economia espanyols i que avui ha avançat a l'informatiu matí el menorquí Guillem López Casasnovas, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra.
6: Les illes, nominalment, estan a la mitjana, en general, però en termes reals, si ajustes per la capacitat adquisitiva, perden molt de graus, perden entre un 3 i un 6% de valor. I llavors això compara malament amb altres comunitats que tenen major capacitat de posar doblers en el sistema sanitari. I els campions, com sempre, són el País Basc i Navarra.
5: El salari dels facultatius a les illes se situa en una forquilla entre 51.000 i 71.000 euros bruts anuals i els 34.000 i 32.000 en el cas d'infermeria. El sou més elevat és als hospitals.
0: I avui acaba el termini per presentar les sol·licituds a la regularització extraordinària de persones immigrants. De moment s'han presentat més d'1.200.000 demandes a tot l'Estat, segons les dades de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat.
5: Aquesta xifra duplica la previsió inicial que havia fet el govern espanyol, que era de 500.000 beneficiaris. El president del govern central, Pedro Sánchez, precisament presenta ara el Pla d'Integració i Ciutadania i també la campanya institucional d'on venen de fer país.
0: I avui acaba el termini per presentar la declaració de la renda del 2025.
5: L'agència tributària espera rebre en aquesta campanya 25 milions de declaracions i la majoria s'han de retornar.
0: I el Ministeri d'Afers Exteriors eleva de 8 els espanyols morts i a 144 els desapareguts en els terratrèmols de Veneçuela, un país que comença a fer feina per recuperar la normalitat. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, diu que dimecres partirà d'Espanya un avió amb l'equip Start i hospital de campanya d'emergència.
7: Desde luego, mientras haya esperanza de poder localizar a un español, o si desgraciadamente simplemente el cuerpo de un español fallecido, seguiremos, por supuesto, en esas labores de rescate y, en cualquier caso, vamos a apoyar al pueblo hermano de Venezuela.
0: I B3 Ràdio té 24.000 oients de mitjana. La segona onada de l'EGM del 2026 és la cadena pública més escoltada a les Balears. De dilluns a divendres es manté com la quarta emissora generalista, només per darrere de les 3 grans cadenes nacionals.
5: L'informatiu matí i el magazín El Dia són els programes més escoltats entre setmana amb 10.000 i 12.000 oients respectivament. L'informatiu migdia dels dissabtes assoleix els 27.000.
0: Amb aquesta punta hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa. Mal dia.
8: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia. És dimarts, tenim 27 graus de temperatura, moltíssima calor, però el risc d'incendi forestal podríem dir que millora respecte al dia d'ahir. Passam a groc, a Mallorca. Tot i així, 12 municipis aquí a les illes continuen en risc extrem, especialment a l'illa de Menorca. A Eivissa es troba en risc moderat, mentre que Formentera passa a blau, al nivell més baix. Precisament per aquest risc d'incendi volem destacar un incendi en concret, un incendi forestal que va cremar 2,5 hectàrees de pinar a la zona de Son Fortesa, a Puigponyent. El personal de l'operatiu va quedar tot el vespre fent feina a l'extinció, amb l'actuació de 2 autobombes, 24 bombers forestals i 2 agents de medi ambient. En un primer moment es va indicar el nivell de gravetat potencial 1 per la proximitat a les cases, però afortunadament, i en la ràpida actuació dels efectius, es va evitar una progressió més gran del foc, quedant així estabilitzat. Avui l'actualitat ens torna a dur a Veneçuela, quasi 6 jornades després del terratrèmol. De fet, la Terra ahir va tornar a tremolar. Una rèplica de 4,6 graus, molt superior a les sentides anteriorment, va alertar els serveis de rescat, que van deixar de fer feina davant de possibilitat de nous esfondraments. Tot i que les possibilitats cada vegada de trobar gent en vida es van disminuint, van minvant, són mínimes, encara ahir es produïen els miracles. Xisco, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Els equips de rescat no perden l'esperança. El nombre de morts ha ascendit a 1.709 i el de ferits ja supera els 3.000. Però, com han dit, moltes vegades són xifres molt provisionals. Hi ha un nombre incalculable de desapareguts. Ahir es van convocar diferents minuts de silenci als ajuntaments de tota Espanya per les víctimes, després de l'acord unànime de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El Ministeri d'Exteriors ha rebaixat 138 els espanyols encara desapareguts, sense augmentar-ne la xifra de morts, que es manté en 17 persones. Avui podran conèixer la tasca dels efectius de la Unitat Militar d'Emergències. El brigada Alberto Vázquez ens ha enviat unes imatges que descriuen les tasques que estan fent els efectius aquestes darreres hores. Es guien a través dels testimonis dels residents i d'aquesta manera accedeixen als edificis en tasques gairebé quirúrgiques a l'hora de separar els enderrocs. Després escoltarem els seus testimonis i actuen 2 autobombes, 24 bombers forestals i 2 agents de medi ambient.
1: El govern de l'Estat ha denegat l'acollida dels menors migrants a l'embalat del port de la Sabina, a Formentera, per, diuen, no ser un espai apropiat per acollir-los. Bon dia, Maria Antònia.
3: Molt bon dia, Marta. Així és, amb les darreres arribades han estat 21 els menors que han tocat terra a Formentera i el Consell de l'Illa ha hagut de tornar a instal·lar matalassos a dependències insulars per qui passi la nit. El centre d'acollida té capacitat només per a 130 de persones i ja en són 45 els menors que recomanen a l'illa. És per això que ara traslladen aquesta crida d'auxili al govern Balear perquè habiliti nous espais per a aquestes primeres acollides. Escoltem Òscar Portas, president del Consell de Formentera.
4: Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya sí que hi podrà arribar el govern Balear. És evident que si el govern Balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribam a col·lapsar. Arribam a col·lapsar, es pot ja dir directament així.
1: En un dia en què parlem d'incidències, l'Ajuntament de Mo pateix, de fet, algunes incidències informàtiques a l'hora de realitzar alguns tràmits.
2: Fa unes setmanes que s'ha implantat aquest nou programa que ocasiona molt de problemes tant als ciutadans com als funcionaris mateixos, que veuen com el lloc d'accelerar els processos el que genera és tot el contrari. Tramitar un gual, una targeta de resident per poder aparcar, o fer una instància genèrica, l'Ajuntament s'ha convertit en un autèntic mal de cap. També en pateixen les conseqüències les empreses que han de fer tràmits amb el consistori.
1: A partir de les 11, vos contam també que contactarem amb l'arqueòleg Miquel Àngel Cau, codirector del projecte d'extracció del derelicte de les Fontanelles.

0: Ahir acabaven 4 mesos de feina. Compartim les imatges que descrivim pels oients de com van estreure ahir matí la darrera peça del vaixell enfonsat, ara fa 1.700 anys a Palma. Ara totes les restes de l'embarcació romandran submergides en una piscina de salatge durant aproximadament un any i mig. Un llarg procés científic de conservació, restauració i estudi d'aquest patrimoni. Una fita històrica per a l'arqueologia.
1: Unes imatges precioses del delicte de les fontanelles que descrivim per als oients i que després podrem, de fet, aprofundir en tot aquest procés, no? Que, com explicava Anna Maria Antònia, és molt llarg. Una fita històrica per l'arqueologia. Però avui hem de parar atenció a la nostra frase del dia, a la nostra reflexió de dimarts, Xisco.
2: La frase és del novel·lista i assagista txec Milan Kundera, l'autor de La insoportable lleugeresa de l'ésser, tot parlant de les relacions de parella, va dir que l'amor no es manifesta pel desig d'anar al llit amb algú, sinó pel desig de dormir amb algú.

0: I de què parla tothom, tot i que s'estava de meravella, eh? Escoltant aquesta versió de Vull apagar la luz, que just ara al micro tancat me deia en Xisco que l'original és d'Armando Manzanero.
1: Així
0: la popularitza
1: és.
0: Luis Miguel i tu tries aquesta versió.
1: D'Ana Simone, la cantanta brasilera meravellosa. I avui tothom parla de la lluita d'un veí de Lepe per salvar dues vaques a les quals considera els seus animals de companyia.
2: Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, hay que...
1: El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha donat la raó de manera cautelar a un veí de Lepe a Huelva que té dues vaques com animals de companyia. La Junta andalusa en demanava el sacrifici perquè considerava que no complien la normativa sanitària. L'administració argumentava, per la seva banda, que els animals podien entrar en contacte amb altres caps de bestiar i augmentar el risc de transmissió de malalties com la brucel·losi o la tuberculosi. A més, sostenia també que les vaques no estaven correctament identificades. En canvi, la defensa del propietari va acreditar que els dos animals estan inscrits al registre d'animals de companyia des de novembre de 2025, disposen dels passaports corresponents i, a més, duen microxip. De fet, tècnics de l'Agència de Gestió Agrària van certificar aquest març que la identificació era correcta. Per tot plegat, el tribunal ha suspès cautelarment l'ordre de sacrifici. Les dues vaques, això sí, hauran de continuar immobilitzades a la finca on viuen mentre es resol aquest procediment administratiu. Els animals, anomenats Tiberia 1 i Tiberia 2, viuen a una finca de 14 hectàrees a Lepe i el seu propietari les va adoptar quan encara eren vedelles després de saber que serien destinades a l'escorxador. Què vos sembla aquesta història d'amor o d'amistat entre un ramader i les dues vaques, Nativeria 1 i Nativeria 2?
3: M'ho pareix boníssim. T'he de dir quin mal fan aquestes vaquetes. Si són dinca seva, els acuida bé i ell se vol fer responsable... Perquè no pot tenir una vaca com a mascota?
1: Bueno, mama, ha tot
3: una... És que la teva cara...
1: No, t'he de dir que hi ha tota una normativa ramadera que, s'excepció d'aquest home, si un moment determinat hi ha qualsevol tipus de problema sanitari, s'hauria de sacrificar tot un ramat. Jo també entenc que la normativa està per complir-se en aquests casos, però també entenc s'afecta que pots arribar a sentir per dos animalons si et has vitxurat i et has adoptat des que eren petitons, des que eren unes vedelles. Aquí és on seguretat sanitària versus els sentiments confronten amb aquesta història que tots mos ha sorprès i que tots mos ha robat el coret. Perquè tu quin ha estat l'animal de companyia més estrany que has tingut?
3: Un poni. Si això és estrany...
1: El típic poni, que tothom té per casa seva.
3: Sí.
1: Un poni, molt bé. No
3: allà som de rota, fora vila, teníem ponis, gallines, ranes, moixos... De tot això, el més estrany que és el poni. No el colcàvem, perquè més quan érem més petits...
1: Més estrany, més atípic, perquè no sols habitual tenir un poni.
3: Si tens una finca bon tenir-lo...
1: Què nom hi és poni, per cert?
3: Fosc.
1: En Fosc.
3: Era negre, sí.
1: I llavors, la Marta Grau, que sempre ha estat pet friendly.
0: Jo entenc perfectament aquest home. De fet, si mos recuperau a la carta, podeu veure les imatges d'aquestes vaquetes quan eren pràcticament molt petites. O sigui que aquest home ha viscut amb elles, probablement té una relació molt especial amb elles. Mira, he vist molt de vídeos sobre comportament de vaques, de toros, i és vera que arriben a comportar-se, depenent del tracte que tenen, com si fossin animals de companyia. O sigui, l'entenc perfectament. Tot és la relació i el vincle que tengui. Si probablement era tan estret que ell volia que fossin considerades animals de companyia. Enhorabona, perquè ho ha aconseguit.
1: La llei hauria de tenir cert clivells o excepcions, per dir-ho de qualque manera, per casos molt concrets, però malauradament una llei no es pot fer per excepcions. Es fa una llei genèrica i de vegades també demostres que quan hi ha interès pots lluitar-ho i ara per ara les dues Tibèries són en aquest camp de l'EPE.
0: Són
1: aguríssimes.
0: Meravelloses.
1: Sí, molt simpàtiques, diuen que són.
3: De bon no vols venir noms. Tiberia 1, Tiberia 2. Què penses?
1: Bé, Tiberi era un emperador romà i llavors en mallorquí un bon Tiberi és un bon dinar.
3: Supos
1: que devia veure que anaven bones i degué dir són talment dues Tiberies. M'imagino que deu venir per aquí.
0: Hi ha una fotografia que som presenta fins i tot com una espècie de certificat de cada una d'elles,
1: sí.
0: No? O sigui que ho ha aconseguit.
1: Et té registrades, ja ha parat el xip, és a dir, que ha fet totes les passes que se demana perquè siguin animals de companyia, però també hem d'entendre que no tothom pot tenir l'animal de companyia que vulgui, bàsicament, perquè hi ha gent que s'enamora d'espècies invasores i no perquè tu te faci il·lusió.
0: O exòtiques, atenció, que les espècies exòtiques han d'estar en el seu hàbitat.
1: I què fan els éssers humans? Se cansen tot dur. fortuna de moltes coses. I un animal exòtic no és una joguina. Cap animal és una jugueta. Però un animal exòtic molt manco, perquè no és el mateix abandonar un ca, encara que sigui una conducta punible, no és el mateix abandonar un ca que abandonar una iguana o que abandonar una serp. Perquè els problemes que poden provocar són molt diferents. Per tant, que tothom tingui l'animal de companyia que vulgui, però que se'n faci responsable, com és el cas d'aquest ramader de l'Epe, que està lluitant a les totes per poder conservar les seves dues vaques.
0: Enhorabona en aquest ramader, perquè finalment ho ha aconseguit, i això vol dir que anava avançant cap als drets dels benestars dels animals, cap als drets dels animals, cap a una societat més justa, no?, amb les
1: home,
0: mascotes.
1: També convé tenir terreny. Ho dic perquè un pis de 50
3: metres... Home, clar, però no tindràs una vaca.
1: No sé si...
0: Exactament.
3: Sentit comú.
0: És un dels temes que abordarem després,
1: mà,
0: entre molts d'altres. Amb la bona companyia de Romina Huesta als comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Portas i Yolanda Ruiz a la producció, encetam el dimarts.

0: Comença la tertúlia, són les 9 i 17 minuts i amb la bona companyia dels periodistes Quique Oñate, bon dia.
1: Bon dia, Marta.
0: Nicane Don Blas,
2: hola, bon dia.
0: I el misser Joan Carles Rodríguez Tur, des d'Eivissa, bon dia.
3: Què tal? Bon dia i salut.
0: Amb ells començam el repàs a l'actualitat, que de moment centra l'atenció, o començam, millor dit, per l'antiga presó de Palma. Ja sabeu que durant les darreres setmanes hem parlat molt, sobretot de les persones que hi vivien, de quines podien ser les alternatives una vegada que se va desallotjar aquest edifici en concret, fa unes setmanes. El projecte final ja té nom i serà un gran co-living, o sigui, un projecte d'habitatge que comptarà amb habitatges temporals destinats a sanitaris, policies, investigadors, professors de les universitats de Palma. Estem parlant d'un total de quasi 140 habitatges que es crearan en aquest recinte, del qual, evidentment, se farà una gran reforma, només es derrocorran els murs exteriors, també les torres de vigilància, però es deixarà la resta de l'edifici de manera que es pugui rehabilitar i donar lloc en aquestes estades. Així que aprofito per demanar-vos què vos sembla la reconversió d'aquest projecte que ja té nom, un projecte de co-living, Nekane.
2: Bueno, perdón, es que por el escepticismo, pero este gobierno llegó diciendo que el anterior presentaba PowerPoints y lo que hace este de momento es presentar renders, que es unas visualizaciones digitales de cómo quedarán proyectos, porque hemos oído hablar del proyecto de GESA, del proyecto de la cárcel, no sé, yo soy un poco escéptica con este proyecto y en cualquier caso, suponiendo que esto vaya adelante, que me imagino que irá en la próxima legislatura si es que ganan PP y Vox, yo creo que lo que habría que hacer son viviendas para residentes permanentes, que es donde está el gran problema en esta comunidad autónoma. Tanta defensa de la prioridad residencial de Marga Provenza y del PP, no sé, aquí hacer unas... No sé, yo soy un poco escéptica con este proyecto y creo que lo que habría que hacer es vivienda para los residentes, que somos quienes los necesitamos en primer lugar y de forma mayoritaria.
1: A nivell arquitectònic, la idea de preservar el que és l'estructura general de l'edifici me pareix una bona idea per evitar que s'allargui això en el temps i que estiguem una sèrie molt d'anys, no?, pendents de si s'acaba fent. Ara bé, comparteix que en Anecan és fet de que, a veure, si bé és cert que està bé que hi hagi una sèrie d'edificacions que puguin servir temporalment per hospedar a treballadors, funcionaris, no?, que evidentment pues, tenim una mancança molt greu i t'entrem encara més en els pròxims anys, però, clar, el projecte de vida que s'ofereix allà és temporal. No seran persones que quedaran a Mallorca o ho tindran complicat igualment. Però, bueno, jo ho veig un poc així, també crec que s'hauria d'haver fet habitatge públic.
0: Joan Carles, tant Nekane com Quique opinen que tal vegada la destinació hauria de ser una altra, no?, diferent als cossos de seguretat, professors, sanitaris, policies. Quina és la teva opinió?
4: Jo divergeix amb els meus companys. Jo no crec que, per lo menos amb aquesta qüestió, en Jaime Martínez sigui un alcalde de rendes i projectes, perquè de moment ha estat l'alcalde que ha recuperat la presó de Palma per ciutadans de Palma. L'ha recuperat d'una ocupació perillosa que estava generant moltíssimes molèsties, i això és un fet, i ho ha fet amb un auto judicial, vull dir, no és que ho hagi fet per les braves, això per una banda. Segona, sí que penso que és una bona notícia que es destini a servir un ús residencial en aquelles persones, no que només són residents o que ho seran, sinó a cobrir serveis de persones com infermers, metges i demés. Jo, l'únic matís que li faig és el tema del co-living. El que he llegit és que seran 139 habitatges. Exacte. En co-living, amb espais comuns com gimnasos, menjadors i demés. Jo sí que seria partidari d'esbocar completament l'estructura, perquè no té cap interès arquitectònic, la veritat, ni cap interès patrimonial. I jo sí que seria partidari d'aixecar una nova edificació i si el que es vol és destinar-se en aquest personal del qual tenim molta mancança i que siga una manera també de fiançar-los, el que hem d'aconseguir és que no visquin en un co-living, sinó que hi puguem fer un projecte de vida. I l'única manera en què pens que hi puguem fer un projecte de vida és construint-hi habitatges de veritat per a aquestes persones, però habitatges on hi puguen desenvolupar una família, on hi puguen crear una família i on puguen establir-se, no de manera temporal, com s'ha plantejat amb alguns d'aquests habitatges, sinó de manera permanent.
0: Sí, claro, però tu has dit ja, perdó, Nekane, de curta estada, que seria per uns mesos, i després de llarga estada. O sigui que van diferenciant un poquet depenent de les necessitats de cadascú.
1: Però sempre temporal.
0: Sempre temporal,
2: però, claro, és que, a veure, ver, perdona, yo creo que aquí lo que no queremos es, o lo que no necesitamos, queremos todo, que vengan todos los profesionales porque andamos con necesidad, pero creo que lo que hay que intentar, un poco incidiendo en lo que decías tú ahora, es que la gente permanezca aquí, que venga un médico y no se vaya a los 6 meses, que venga un médico y se quede. Y luego, perdón, otra cosa que yo tampoco termino de entender, ¿por qué la comunidad autónoma tiene que pagarle la residencia a funcionarios de otra administración, por ejemplo, policías? ¿Por qué la comunidad autónoma tiene que gastar dinero y no lo hace el gobierno? El gobierno del Estado, que és un negociado, ¿no?
4: Bueno, de la mateixa manera que el govern està suplint la inoperància del govern central en matèria d'immigració i està assumint els gastos.
2: Eso es lo que estoy diciendo.
4: Hi ha una necessitat imperiosa i el govern està cobrint la inutilitat d'en Alfonso Rodríguez Badal, la incapacitat del govern d'Espanya i l'abandonament en els que vostès són sotmesos en els ciutadans d'aquestes illes, governen Pedro Sánchez. I el govern el que està fent aquí és un acte de responsabilitat.
2: Bueno, pero a ver, yo entiendo como acto de responsabilidad, ¿vale? Para que haya policías aquí, pero en cualquier caso a mí me parece que no es el gobierno quien tiene que construir vivienda para policías que son funcionarios de la administración. Creo que el gobierno tiene que construir vivienda para los ciudadanos de Baleares. Y además, insisto, la prioridad residencial, llamémosle así, que dice Marga Proens, que aquí quien puede acceder a una vivienda tiene que llevar como mínimo 5 años de residencia en las islas, pues yo creo que aquí, ahora mismo, la gran demanda de vivienda está en los residentes. Los residentes son los que tenemos...
4: Pues precisament per això ja s'ha posat una mesura en marxa, que aquesta sí que esperem que tingui un efecte en el mig termini, que són els projectes residencials estratègics en àrees de transició. Justament aquesta setmana a Eivissa 4 de 5 ajuntaments varen anunciar que s'hi cuirien i permetrien desenvolupar edificacions plurifamiliars en àrees de transició, que recordem són sòls rústics que linden amb els nuclis urbans, on es puguin desenvolupar vivendes a preu limitat, no per especular, i que només es puguen vendre a residents d'aquestes illes, en el cas d'Eivissa, que acreditin una residència superior a 5 anys. Jo aquesta sí que em pareix una mesura que s'acaba destinada a cobrir aquesta crisi de vivenda que hi ha en el mercat residencial, on els principals que la patim som els residents d'aquestes illes, i penso que aquesta sí que és la mesura, una d'elles, perquè lògicament no hi ha un bisturi màgic, no hi ha una mesura que ho salvarà tot, però penso que és compatible afiançar... aquests professionals que venen de fora perquè puguin desenvolupar un projecte de vida, es puguin establir i els puguen fidelitzar, pens que és compatible això amb fer polítiques de vivenda per residents d'aquestes illes, que pens que ara se n'han fet més que mai, amb més o menor acert. Parla ara del problema del lloguer segur o d'aquesta llei que permet el desenvolupament de projectes residencials estratègics. Però, per lo menos, a nivell de número i de ser prolífic en quant a legislació, penso que aquest govern està complint. El que passa és que, lògicament, els efectes ningú pot esperar que es veguin en 2 i tal volta ni en 4 anys, tampoc.
0: Sorgeixen moltíssimes preguntes, no? Tu has dit quan, no? Els efectes se podran veure després respecte als habitatges de la presó. Si parlen de 139, però si són destinats a cossos i forces de seguretat, professors, etcètera, la xifra hauria de ser molt més alta, perquè la necessitat és altíssima, policia, guàrdia civil, o sigui, és que la demanda és molt alta, també. En tot cas, és una primera passa, i això estem d'acord, que és important i positiu. Ara bé, la pregunta és, haurien de ser habitatges residencials, habitatges d'aquestes característiques, la deixem aquí a l'aire, perquè és un dels eixos d'aquest debat, i analitzem uns altres, val? Aquesta és per tu, Joan Carles. Ahir, precisament, molt varen fer ressò de la situació que viu Formentera, amb l'acollida de menors migrants. Podem descriure que és una situació quasi crítica. Les darreres embarcacions que han arribat a les darreres jornades fan que la xifra pugi a 45, els menors que a hores d'ara romanen a l'illa. Manca de places, com sempre, i una situació que ha obligat a alguns a dormir en dependències del Consell. Escoltàvem abans el president del Consell de Formentera demanant auxili al govern per poder habilitar nous espais. Com descriuríem aquesta situació que ja corre el risc, Joan Carles, de cronificar-se?
4: Sí, efectivament. Les Pitiuses viuen una situació terrible, amb el tema de l'arribada massiva d'immigració irregular. En els darrers mesos ja han arribat a les costes de les Illes Balears 2.500 immigrants irregulars via marítima. A les Pitiuses, 1.500. I Formentera, aquest cap de setmana, ha rebut 139 persones.
0: I, de fet, ara, just actualitzant aquestes xifres, perdona, just aquesta matinada, a les 2:06, ha estat interceptada una altra embarcació, en aquest cas amb 10 persones d'origen subsaharià, camí de l'estufador Formentera. O sigui que són xifres que se van actualitzant minut rere minut.
4: Claro. Són xifres que se van actualitzant, són xifres que van creixent i el resultat per part dels que hi té competències és el mateix, que és el govern d'Espanya, perquè en aquest cas el president del Consell de Formentera, en Òscar Portas, el que demanava és, miri, no tenim lloc, aquí tenim capacitat per 21 i en total tenim més de 100 menors baixa tutela del Consell, i tots els que arriben no tenim llits on dalsi. I allà on n'hi hauria, que és una carpa que s'ha instal·lat de manera provisional en Esport de la Sabina, en Alfonso Rodríguez Badal diu, no, aquí no. Però se'ns oferia una solució alternativa. Que de fer el Consell? Doncs pues assumir aquesta responsabilitat que, novament, la inutilitat d'en Alfonso Rodríguez Badal es nega a assumir. Que en lloc de dar una sortida, un plan B, finançament, ajuda, el que manté és una... una un

0: sinó es tracta de que no surtin. I aquí el que hem vist és un comportament per part d'Argèlia que no n'enviava cap, i ara, de repent, barra libre, molta gent morint en el Mediterrani, Alfonso Rodríguez Badal diu que este no és mi problema, que s'apanyi el Consell de la Formentera, i mentrestant, cap tipus de negociació internacional, Europa ni està ni se l'espera, Nalvares ni està ni se l'espera, però el problema se'l mengen els formenterers. Amb su pressupost, lògicament, perquè del pressupost molt limitat que té Formentera hi ha hagut d'augmentar diverses voltes amb quantitats milionàries. A Eivissa també sabem com us costa la tutela d'un menor acompanyant 9.000 euros mensuals, i fent que hem de destinar 4 milions d'euros anuals del nostre pressupost a fer atendre uns menors que no haurien d'arribar. No haurien d'arribar perquè haurien d'estar en les seves famílies, Argèlia, i el que haurien de fer és polítiques internacionals per fomentar la lluita contra el tràfic de persones a la mar que acaba causant la seva mort. Però apareix que això no és una qüestió prioritària pel govern a dia d'avui.
1: Nicane, Quique, sobre els arguments que acaba de dir en Joan Carles, com se podria donar o més finançament a Formentera, més suport, més infraestructures?
2: Hombre, yo creo que efectivamente ahora mismo el Consell de Formentera está totalmente ahogado con este problema enorme que no para de crecer ni parará. Probablemente porque... Una de las cosas que decía Juan Carlos tiene razón, el problema no son las llegadas sino las salidas. Hay que intentar que estos menores no salgan de sus domicilios, ¿no? De muchas maneras. Una es estableciendo o reestableciendo contactos diplomáticos con Argelia que han estado suspendidos, por decirlo de alguna manera, durante mucho tiempo por la política de acercamiento a Marruecos. Que esto, claro, si luego te acercas a Argelia, exacto, igual es Marruecos el que dice, ala, pues venga, que salgan de Marruecos, ¿no? O sea, es un tema muy complicado, pero sí que es verdad que quien está pagando el pato de este gran problema es ahora mismo el Consejo de Formentera, que es el que está ahogado. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, no solamente está ahogado económicamente, es que además no tiene personal para atender a estos menores. Porque claro, tener a 140 menores, creo que son ahora mismo, ayer leía el dato, creo que son 149 los que tiene bajo su tutela ahora el Consejo, es que triplica por supuestísimo la capacidad de Formentera, por lo tanto Formentera estaría en contingencia migratoria, por lo tanto se requeriría esfuerzos adicionales por parte del Gobierno de España para ayudar a Formentera. Pero claro, como computa como Islas Baleares, pues y en Menorca apenas hay este problema, no estaría en contingencia migratoria. Yo creo que es necesaria una mayor implicación del gobierno para intentar frenar esta oleada de pateras que están llegando a Baleares, básicamente porque la parte de Marruecos está más controlada.
3: Clar, però efectivament hi ha el que comentaves entre Marroc i Argèlia, que això és vital per entendre per què s'està donant aquesta situació, perquè si t'apropes a Marroc, Argèlia respon de l'altra manera i viceversa, no? I clar, el tema de l'arribada, els models, per exemple, climàtics, estan ja fa molt d'anys que preveuen que la zona de l'Àfrica subsahariana, clar, incrementaran temperatura, hi haurà zones que seran, no se podrà viure, perquè no se podrà cultivar, perquè serà molt difícil mantenir un nivell de vida, i això fa que hi haurà moviments migratoris cap al sud d'Àfrica, cap a baix, però també cap al nord. Per tant, no veig que per part del govern d'Espanya hi hagi cap tipus de pla per estar preparat d'alguna manera i com respondre a això que pot anar més en el futur. I, bueno, per no repetir el mateix, però estic d'acord, evidentment, hauria d'haver un pla coordinat per entendre com pot ser això. I Marroc, al final, utilitzarà aquesta potencial situació de crisi migratòria encara més agreujada, segurament, per pressionar precisament en el govern espanyol.
1: Són les 9:32. Abans de fer una petita pausa per publicitat, vos donc el titular del següent tema, no, que abordarem. I és que un estudi de Transports and Environment assegura que el creixement del turisme aeri podria tenir que veure amb el preu del lloguer a Europa. O sigui, ho relaciona amb un augment de l'increment del preu del lloguer. Si vos sembla, tot d'una ho descobrim i analitzem amb alguns dels portaveus que han realitzat aquest estudi. Ho valorem tot d'una també aquí en temps de tertúlia. Petita pausa per publicitat a la televisió. A la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón i tornem tot d'una.
4: El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día es que se acabó la fiesta. O mejor, que se acabó lo que se daba. Esta vida sin sarao en la que nos hemos convertido. Solo nos quedan tardeos, unos pocos, soleados.

0: 9 i 36 minuts, continuem aquí al dia. Si just vos acabeu d'incorporar en aquest moment, estem en temps de tertúlia amb els periodistes Quique Oñate, Nekane Doblas i el misser Joan Carles Rodríguez Tur, des d'Eivissa, valorant l'actualitat, que també passa per una relació curiosa, perquè tantes vegades hem parlat en aquest programa de pujada del preu del lloguer, però i si tingués una relació amb l'augment del flux dels vols? Mira, un estudi de Transport and Environment assegura que el creixement del turisme aeri farà pujar el lloguer mitjà a Espanya 217 euros a l'any en els propers 5 anys. Afirma que zones com, per exemple, el sud d'Europa, juntament amb Irlanda, serien de les més afectades per aquesta crisi del lloguer exacerbada pel turisme aeri. Les Illes Balears, també les Canàries i Catalunya es troben entre les regions més exposades a aquest accés de turisme. Un creixement que arriba amb avió i que continuarà pressionant a l'alça, o diu així l'estudi, els preus dels lloguers. En el cas d'Espanya es preveu que l'augment a mitjà a nivell nacional pugui ascendir en aquests 217 euros que vos deia entre els anys 2026 i 2031. Parlem amb Bosco Serrano, que és responsable de combustibles sostenibles d'aquesta entitat de Transport and Environment. Bosco, ¿cómo está? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Una relación interesante. El turismo aéreo sube el precio del alquiler en España y en concreto en Baleares. ¿Cómo se llega a esa conclusión?
1: Sí, muy bien. Bueno, pues estos resultados parten de un estudio que se denomina The Economics of Air Transport in Europe, que se realiza a nivel europeo para analizar un poco cuál es la causalidad entre el encarecimiento del alquiler y de la vivienda en relación al incremento del transporte aéreo. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue ver, según cada país, qué llegadas tenían como origen este transporte aéreo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Francia, uno de cada dos turistas venían en avión, pero para España o Portugal, por ejemplo, 8 de cada 10 llegan en avión. A su vez, esa llegada, que se produce principalmente para en el caso de España, por los aeropuertos, repercute en la vivienda, porque gran parte del parque existente residencial se desvía hacia el alquiler turístico. Y la obra nueva, a su vez, también se orienta a este tipo de cliente que tiene una mayor capacidad adquisitiva y viene del exterior. Entonces, en resumen, lo que ocurre es que este incremento del precio de la vivienda en propiedad se traslada a su vez al mercado del alquiler, porque son mercados comunicados, y redunda en que el precio del alquiler para los residentes también claro, se incrementa.
0: Hombre, hablamos no de una cifra anecdótica ni mucho menos, sino de 200 euros en los futuros años, entre 2026 y 2031. Claro, 200 euros, pero podría ser superior, al menos relacionados con el flujo de vuelos, pero podría incluso ser superior, eso es verdad.
1: Sí, así es. Lo que hemos hecho es analizar cuál ha sido este incremento en los anteriores 5 años, entre 2019 y 2025, ya vimos que por esta variable de la entrada de turistas a través de aeropuertos, en España ya se había incrementado en 236 euros anuales el alquiler. Y lo que vemos es que, de acuerdo al incremento previsto, que se mantiene sobre un 12% en los siguientes 5 años, o sea, se prevé que este crecimiento permanezca constante en el siguiente periodo, el incremento asociado se va a mantener igual. O sea, esperamos que, si en los últimos 5 años ya ha crecido en 236 euros, que la media de crecimiento para los siguientes 5 años sea también muy similar.
0: Portugal e Irlanda tienen un perfil en el estudio parecido al de España. ¿Hay alguna particularidad de Baleares que le haya llamado la atención? Aquí, desgraciadamente, lideramos el precio más alto del alquiler en todo el país. Estamos ahí en la lista de los primeros, junto con Madrid y Barcelona. ¿Alguna particularidad con respecto a las islas?
1: Sí, hay un dato muy interesante, que es el ratio de turistas extranjeros por residente. Entonces, lo que vemos es que si se divide en las regiones de Europa, se divide conforme a una clasificación europea que se llama NUTS-2, en unas 273 regiones. Pues si cogemos la región de las Baleares, vemos que por cada residente hay más de nueve turistas, cuando la media de estas regiones a nivel europeo es de uno. O sea, normalmente el promedio es de 1 a 1. Pues en Baleares este promedio es de 9.
0: Hombre, cifras altísimas que al menos nos invitan a la reflexión, ¿no? De ese vínculo, esa relación que ustedes han analizado y que desde luego es muy interesante, ¿no? Sobre cómo el incremento, el flujo de vuelos puede condicionar el precio del alquiler. Muchísimas gracias por habernos atendido. Bosco Serrano, responsable de combustibles sostenibles de Transport and Environment. Muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros.
0: Pues demano una ronda de titular sobre aquesta relació, que no deixa de ser curiosa aquí, que com de sobte, no?, el nostre, les nostres destinacions, les de les illes, poden condicionar aquest augment de flux aeri, que s'incrementi el lloguer al llarg dels anys.
2: Bueno, fa por, no? Si ja estem xerrant
0: des de fa...
2: Tenim avions. Des de fa anys que estem en problemes de crisi habitacional, sabre amb dades que això només anirà pitjor, que ja ho sabem, és que jo sempre ho dic, jo troc que a nivell de dades i d'enteniment ja ho sabem tot. La cosa és que fa falta actuar. Davant això, doncs clar, què quedaria? No? Això és la pregunta complicada.
0: Sí, home, s'avancen molt al futur, Nekane, perquè parlen
2: clar,
0: en concret...
2: De 2030, no?
0: Exactament, entre 2026 i 2031, o sigui, fan una previsió. I, de fet, tampoc me sembla molt pessimista, perquè parlen d'un increment de 200 euros, podria ser molt pitjor, tampoc ha descartat que pugui ser major.
3: No, pero bueno, está clarísimamente relacionado porque el turismo, o sea, la gran explosión del turismo viene de la gran explosión de los vuelos baratos. Ahí viene el aumento de turistas.
2: Lo que pasa es que eso podría cambiar. Que això, alguna vegada ho he comentat, per exemple, un altre tema d'Ormuz. Ormuz segueix gairebé tancat. No està ni molt manco en els nivells que s'estava, quan estava obert fa abans de la guerra, que ja ha passat, ja he perdut el compte de mesos, no? Però potser fa 4, crec. Això tindrà un impacte, perquè estem tirant de reserves a tota Europa ara mateix. No està arribant un flux constant de tema de combustibles. I se parla, aquí se parlava del tema de biocombustibles i tot això, però no poden, és com el tema del cotxe elèctric. No pot substituir tot el parc mòbil sencer. Aquest és el problema. Llavors, sí que se preveuen alguns models també de que hi hagi una reducció en el nombre de vols, que ja n'hi ha hagut amb el tema de lo que està passant amb Ormuz. A nivell global s'han cancel·lat milers de vols per tot el món i encara no ho notam a Mallorca, a Espanya, a la major part d'Europa, però probablement ho notarem. Clar, això tindrà un efecte, evidentment, sobre el tema. El que passa és que Mallorca és una destinació que hi ha molt d'interessos perquè som la segona residència d'Europa i ja podríem dir de bastanta gent de la resta del món, no? Perquè hi ha molt de nord-americans, hi ha altres nacionalitats de fora del continent europeu. Clar, i això mos fa... vull dir que no m'imagino que en tant d'interessos, si hi hagués un problema d'aquests, una reducció de flux, jo crec que se mantindrien.
0: Ara que parlem de...
2: Llavors el problema segueix allà, i això passa per fer assumir que hem de limitar.
0: Clar. I com? Com se fa, val? Aquesta és la gran pregunta. Clar. Com se gestiona, si s'ha de reduir, com se regula... Per això aprofito per demanar-vos sobre aquesta nova plataforma que comença a funcionar. És una plataforma intel·ligent que pretén redirigir el flux de turistes per millorar el benestar dels residents i dels visitants. És una eina que ha estat impulsada pel Consell de Mallorca en col·laboració amb CGTour i esperen tenir resultats al Manco a final de temporada. Una eina més per poder controlar tot aquest increment de turistes i la relació amb el residents, Joan Carles. Ara hem perdut. Ara t'escoltam. És... Continua.
4: Ah, perdoneu. Dic que el que provoca, lògicament, la crisi de vivenda que tenim és la pressió demogràfica. I la pressió demogràfica, en aquest cas, està marcada pel turisme. I com molt bé indicava Nane Kane en la seva intervenció, l'abaratament dels costos per arribar a les nostres illes fa que sigui un lloc molt accessible i que s'hi viu molt bé i s'hi menja molt bé. I, per tant, molta gent vulgui venir a viure aquí. El que és important és que es lluiti contra l'intrusisme, contra el lloguer turístic il·legal, com pensa que s'ha començat a fer en aquesta legislatura, però lògicament això és una mesura més, no ho pot ser tot. I el que comentes del projecte aquest és molt interessant perquè a Eivissa, per exemple, tenim un projecte que es diu Smart Island, que el que fa és la possibilitat de, amb càmeres a cada platja, veure el nivell de pressió demogràfica que té aquella platja i et diuen pues, la temperatura de l'aigua, si hi ha borns o no, la temperatura d'esclima d'aquell moment, i fa que tu, abans de sortir de casa, ho puguis decidir si em convé anar, per exemple, a Benirràs, no? O està massa plena i em convé més anar a alguna altra cala o alguna altra platja. Això té com a objectiu equilibrar, no?, aquest flux de visitants que acudeixen a una platja. Això el que em comentes és una miqueta, però encara més gros, encara més ambiciós. Bueno, en sentirem moltes d'idees d'aquestes, veurem quin encaix tenen, quina aplicació tenen, però en qualsevol cas el que està clar és que hi ha un caldo de cultiu a les nostres illes on tot l'espectre ideològic de ciutadans d'aquestes illes han pres una decisió, i és que no podem seguir creixent. De dreta a esquerra, això és un discurs que ja està instal·lat en la mentalitat de tots els ciutadans d'aquestes illes. I llavors, lògicament, hi ha recetes molt distintes, mentre gent que aposta directament pas de creixement, el govern balear el que fa servir és el terme de contenció, i això s'ha de plasmar en mesures. Ara ho estan fent amb la persecució de lloguer turístic il·legal per intentar frenar l'arribada, perquè recordem que l'oferta legal és igual o inferior que la dels anys 90, per tant, però la pressió demogràfica ha augmentat un munt. Per tant, què ha passat? On s'han anat? Ideològicament, en el mercat il·legal, i és aquí on s'ha de perseguir. Veurem, penso que estem en una època de transició a les nostres illes, de mentalitat, de model, i veurem com acaba eclosionant.
0: Nekane, Quique, què en penseu? Hem valorat aquesta primera eina per gestionar el flux de turistes?
3: Jo és que hoy me levanto de escèptica. Veo que... Veo que no... Dos días me levanto
0: el manco
3: optimista.
0: Com una primera passa o una...
3: Otros días me levanto optimista, pero hoy me levanto de escèptica. Y soy escèptica con el proyecto de la cárcel y soy escèptica con este proyecto que creo que serà molt complicat que funcione.
0: Però què penses tu? Que se necessitarien mesures dràstiques, populars, mesures...
3: No, jo crec que efectivament ha llegat el moment de tomar mesures dràstiques. Vale. De hecho, llegamos tarde. No es que haya llegado el momento. Insisto, repetidamente. Durante la pandemia descubrimos que vivíamos mejor con menos gente. O sea, no vivíamos mejor porque había mucha gente que moría. Me refiero a que cuando quedamos liberados del turismo, todos en estas islas, comprobamos que la calidad de vida era mucho mejor. Y creo que aquello marcó un punto de inflexión. Y aquello debió haber servido al gobierno de izquierdas para hacer una reflexión mucho más poderosa que la que hizo sobre la conveniencia de poner límites al turismo. Lo está haciendo ahora Marga Prores con la Mesa de la Sostenibilidad. Ya veremos a dónde nos lleva. Creo que las medidas que está proponiendo Marga Prores, que tendrán que verse en la próxima legislatura, esta ya no las veremos, llegamos tarde, insisto, pero tienen que ser valientes. Tienen que ser medidas valientes. Y porque siempre vamos con el discurso con el pie cambiado, como con 10 años de retraso. Estas medidas se tendrían que haber tomado hace 10 años. En el año 2017 ya se batió un récord absoluto. El 12 de agosto de 2017 había en las islas más de 2 millones de personas el día del eclipse de este año. Ojo, el día del eclipse de este año. En 2017 se batió un récord de visitantes, que había más de 2 millones de personas en Baleares ese día. Esto es insostenible. Lo era hace 10 años y ahora que si a esto le sumamos el aumento de población provocado por la atracción que tiene la economía turística, que necesita mano de obra, pues estamos viviendo, o sea, estamos como huyendo hacia adelante en lugar de tomar medidas drásticas y cortar de una vez, estamos huyendo hacia adelante. Y creo que el Partido Popular, que le tengo que reconocer que es el primero que ha dicho vamos a sentarnos a debatir sobre este tema, no lo hizo el pacto, que es lo que tenía que haber hecho, está siendo demasiado lento. Esta legislatura ja l'hemos perdido.
0: Darrera aportació, abans de publicitat, sobre aquesta situació i recollint l'argument de Nekane, que deia, se mostrava un tant escèptica.
2: Sí, que més que gestionar aquesta plataforma, xerra de gestionar fluxos.
0: Exacte.
2: Perquè no només s'han de gestionar, s'han de limitar també, no? I restringir. Perquè me fa gràcia que no tenim cap problema en donar les nostres dades i la nostra privacitat a les grans plataformes digitals, per exemple, però després, a l'hora de no podem assumir el fet de restringir alguns aspectes de la nostra vida, en el cas de Mallorca, per exemple, amb el turisme, que en el final el que estem xerrant és de restringir, però per viure millor els que vivim aquí i els que venen a cercar una experiència que ara mateix, bueno, vamos, jo si fos estranger i venc aquí, sí, se menja molt bé, fa sol, el que vulguis, però en el final... És com estar constantment a Sant Miquel, però per tot, no? Un dia d'agost, no sé, jo...
3: En Sóller, pobres.
2: O Sóller, per exemple. Bueno, això en residents, però vull dir que fins i tot com a turista, si pareix que només mobilitzam a la gent per xerrant en nom dels turistes, el turista tampoc crec que tingui una bona experiència a Mallorca o a les Illes Balears, perquè, vamos, jo no cercaria una destinació com la nostra.
0: És un debat interessant, de fet, i un debat molt complex, perquè no se sap realment com se pot manejar una indústria que genera molta riquesa, que és important per l'economia, però, clar, que també ens passa factura. No? És un debat molt complex, com explicàvem. És la darrera pausa de publicitat, són les 9:51, però tornem tot d'una per parlar precisament de la campanya d'abonats per al curs 2026-2027 del Mallorca. Hi ha molta indignació, sobretot per una qüestió de preus per part dels socis. Us ho contem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento italiano granel a 1,99 euros kilo. La merluza entera de 1 o 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluency.
5: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.

0: 9:53 minuts. Continuem aquí al dia i parlam en aquests moments del preus de la campanya d'abonats per al curs 2026-2027 del Mallorca. La rebaixa, malgrat que l'equip vagi a jugar a segona divisió en aquesta temporada, és únicament del 20%. Estem parlant d'una diferència de 40 euros de diferència que ha indignat a l'afició i, de fet, ahir es varen pronunciar al respecte. Per això, avui volen donar-li visibilitat i analitzar aquest debat amb els nostres contertulis. Saludem el president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver. Sebastià, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Ahir ja vareu expressar la vostra indignació al respecte per als preus. Què és el que esperàveu?
1: Bueno, la veritat és que tampoc varen por expressar, perquè estan amagats. No se varen presentar a la reunió, els que hi havien de ser. Perquè els que hi havien de veure a la reunió era el president, com sempre ha hagut, el CEO del Mallorca i el director de ticketing. Però tancat d'estrès hi era.
0: Clar, trobàveu a faltar la presència d'aquestes persones per una banda i després m'imagino que uns preus més equilibrats el que s'espera quan un equip passa de segona. És així?
1: És així, els preus és una vergonya que te vagin aquesta rebaixa. Haguem passat l'any que han passat amb mallorquinisme, que com aquell qui diu n'han rebut de per tots els costats i això ja ha estat, ja ha vessat el sessó.
0: Sebastià, pensa que podria haver una rectificació, una marxa enrere?
1: Coneguent-los, en marxa enrere crec que no ho faran. Ni rectificar, ni donaran sa cara.
0: Quines eines tenen vostres ara des del moviment mallorquinista a banda de mostrar la seva indignació?
1: Bueno, nosaltres ara estem valorant també, perquè en fred tampoc s'han de fer les coses, no? Com vull dir, en calent, perdó. Bueno, nosaltres ahir ja vàrem emetre el que nosaltres pensàvem, a hora baixa, no sé si ho heu vist.
0: Exacte.
1: Si ho heu vist. I bueno, el que pensàvem, nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres estem en defensa dels socis, penyista i s'aficionat. Tot el que no sigui això, no és res més. El que no podem anar, el dia que ho facin bé, exactament, m'ho llevarem el capell, però el dia que no ho facin bé, els han de dir les coses clares. I les coses s'han de dir pel seu nom.
0: I així ho ha explicat des del moviment mallorquinista Sebastià Oliver, qui ara ens explicava aquesta indignació per part dels socis respecte als preus i la comparativa en la temporada anterior. Ho tornem a dir, la rebaixa és únicament del 20%. Sebastià, moltíssimes gràcies per ser en el nostre programa avui.
1: A vosaltres per convidar-te. Vinga.
0: Moltíssimes gràcies. Joan Carles, què te sembla? Estaven els socis indignats, des de l'afició troben que una rebaixa del 20% és mínima quan un equip baixa a segona.
2: Jo és que som de l'Eivissa, per tant, som un dels clients que comprarà un abonament del Mallorca, però bueno, veig que la tenen una ben muntada. No, Mallorca Mesquín, en l'any que ha passat tan complicat que ara també els hi posin els preus que els hi han posat i que la rebaixa siga tal volta no sé què esperaven els aficionats, ha estat un colp més, però bueno, imagino que la sangre no llegarà al riu i que al final l'afició del Mallorca pagarà aquests abonaments i ajudarà en el club de futbol a remuntar i a tornar a primera.
0: De totes maneres, per què tot és tan car? Que també seria una... Sí. Però mira, és que ara mateix agafes una agència de notícies. El preu de l'habitatge de segona mà puja un 7,8% en el segon trimestre aquí a les Balears. Recent estudi, que acaba de publicar Fotocasa. Per no parlar de la Sanaia. Ostres, per què tot és tan car, no? Fins i tot el preu dels abonaments.
3: No, yo creo que lo que ha hecho la afición del Mallorca en esta temporada ha sido una demostración incondicional de apoyo al equipo.
0: Totalmente.
3: Y entonces lo que no se merece para nada es la respuesta que ha dado la empresa, porque esto es una empresa. Mm. Claro, el problema es que estamos hablando de una empresa que quiere hacer negocio. Entonces, yo también creo, como decía el representante de los aficionados, que no parece que vaya a haber una reflexión sobre los precios, porque la empresa lo que quiere hacer es negocio. Hay que ver hasta si los aficionados continúan dando este amor incondicional al equipo o dicen, mira, hasta aquí hemos llegado y yo me doy de baja y ya veré si mejoréis les coses, decido ir a veros.
0: Fixeu-vos quin desequilibri, no?, respecte als preus, perquè tot això, just quan, si parlem d'economia, que hi van tenir l'oportunitat de conèixer les xifres, el govern estatal afirma que l'economia creix i que creix, de fet, a bon ritme i que les incerteses derivades pels diversos conflictes internacionals encara no han fet o no han influït del tot. Eleven 4 dècimes el creixement econòmic per guany i el situa en un 2,6%. Quique, o sigui, si és que no quadra amb la situació real.
2: Bueno, però creixement és vera i de fet el que està fent que se cresqui l'economia espanyola molt més que la resta de països de la Unió Europea és la immigració, no? És un dels fets que se destaquen. De fet, ara no recordo quin era, crec que va ser, ara no recordo, un fons d'inversió, ara no recordo, un dels més importants, ho deia precisament, que era pel tema de l'immigració. Ara bé, creix en dades macroeconòmiques, perquè després, si baixem
0: a la pregunta és com se trasllada això a l'economia,
2: els salaris tampoc és que puguin gaire,
0: arribar a final de mes, a l'escenari de la compra. El temps vol en la vostra companyia, Quique Necan i Joan Carles, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimarts i una bona setmana.
3: Igualment, Marta.
0: Notícies.
2: Igualment, salut i
0: igualment per tu. Notícies a la part de ràdio del nostre programa. Petita pausa per publicitat a la tele. Tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem proposa dur la regularització d'immigrants davant la justícia europea el mateix dia que acaba el termini per poder sol·licitar-la. La sala planteja llevar el cas al Tribunal de Justícia de Luxemburg davant el dubte si el procés xoca amb el Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea. Per això ha donat un termini de 5 dies a les comunitats que varen presentar un recurs perquè es pronunciïn sobre si s'ha de presentar una qüestió prejudicial.
2: Aquesta decisió arriba arran dels recursos presentats per la Comunitat Valenciana i Aragó. El Suprem vol que Europa aclareixi si és admissible reconèixer un dret de residència temporal amb caràcter general pel simple fet de l'estada irregular en lloc d'aplicar una ordre de retorn. Els magistrats han llançat aquesta proposta abans de resoldre sobre les mesures cautelars demanades per les autonomies, coincidint de ple amb la data límit d'avui per apuntar-se a la regularització.
1: Mentrestant, a Formentera ha arribat una nova embarcació irregular les darreres hores. A bord hi viatjaven 10 persones d'origen subsaharià que han estat interceptades en el camí de l'Estofador. Precisament, la Pitiusa del Sud torna a viure una situació crítica per l'acollida de menors migrants.
2: Amb les darreres embarcacions arribades ja són 45 els menors que romanen a l'illa. La falta de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell. Ara demanen auxili al govern per habilitar nous espais davant la negativa de la delegació del govern d'allotjar-los a l'embalat del port de la Sabina. Òscar Portas és el president del Consell Insular.
3: Perquè la delegació del govern decideix que allí on hi ha llits no es poden utilitzar. Que tenen la porta tancada del govern d'Espanya. Senzillament ho podem resumir així. Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya sí que hi podrà arribar el govern balear. És evident que si el govern balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribem a col·lapsar. Arribem a col·lapsar, es pot ja dir directament així.
1: Canviant de qüestió, el mercat immobiliari a les Illes Balears es frena, però els preus continuen a l'alça i es mantenen com el més cas de tot l'estat. Segons les dades dels notaris, la compravenda d'habitatges va caure un 17% a l'abril, amb poc més de 1.000 operacions firmades. S'han baixat tant la venda de pisos com les de cases unifamiliars.
2: Aquesta davallada a les Illes és de les més fortes de tot Espanya en un mercat estatal que ja encadena 7 mesos de caigudes per la falta d'oferta. Tot i que es ven menys, comprar a les Illes és cada vegada més difícil. El preu ha pujat un 1,2% i és gairebé inassolible. El metre quadrat es paga a 4.300 euros, fet que duplica la mitjana estatal. Com a conseqüència, les hipoteques també cauen un 6%, tot i que l'import mitjà dels préstecs que es demanen s'ha disparat un 26% a l'arxipèlag.
1: I continuen a hores d'ara les tasques d'extinció de l'incendi forestal que es va declarar ahir al capvespre a la zona de Son Fortes, al municipi de Puigpunyent. El foc es va donar per estabilitzat a les 10 de la nit, però, segons informat el Libanat, aquest matí fan feina sobre el terreny 2 autobombes, 13 bombers forestals i 2 agents de medi ambient.
2: L'incendi es manté en gravetat potencial 0, tot i que al principi es va activar el nivell 1 per la proximitat de cases habitades. Les primeres estimacions de la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural apunten que les flames han afectat unes 2 hectàrees i mitja de pina. Davant aquesta situació, la Conselleria recorda que està prohibit fer foc en zona forestal i demana a la ciutadania que consulti la regulació i les suspensions de cremes a la plana web Alerta Foc. De fet, l'AEMET ja ha avisat que l'índex de perill d'incendis per avui arriba a valors molt alts a Menorca.
1: Són les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. Seguim, com sempre, a través de la ràdio, també a través de la televisió i repassant el temps. Tenim 29 graus de temperatura en aquestes hores. Només són les 10 del matí. Moltíssima calor, però el risc d'incendi forestal millora respecte al dia d'ahir. Passam a groc, a Mallorca. Tot i així, 12 municipis a les Balears continuen en risc extrem, especialment sobretot a l'illa de Menorca. A Eivissa es troba en risc moderat, mentre que Formentera passa a blau, que és el nivell més baix. Bon dia de nou, Xisco.
1: Bon dia, Marta. A partir del migdia, núvols de desenvolupament al centre de Mallorca, enruixats locals, però en tempesta. Tramuntana moderada a Menorca al dematí i mar alterada a la costa esposada. Això seria la previsió del temps. I arribat en aquest punt, com fem sempre quan ronden les 10, les 10 i 5, me diuen que no, no és ara el moment.
0: Ara te donarem amb les nostres beauties, però abans que feies referència en aquesta calorada, no és només nosaltres, perquè Europa viu sobretot aquests dies una onada de calor extrema que està deixant un impacte molt greu, especialment entre la població més vulnerable. Aprofitant també per fer una crida aquí, a les Balears, gent major, nins, són temperatures molt altes, que s'estan vivint sobretot a Europa.
1: I les temperatures superen els 40 graus a diversos països i les dades són alarmants. En parlàvem ahir només a França. S'ha registrat un augment significatiu de la mortalitat, amb més de 1.000 morts en pocs dies i un 85% de víctimes majors de 65 anys. La situació han dedicat atenció a hospitals i serveis d'emergència, amb urgències col·lapsades i fins i tot funeràries desbordades a algunes ciutats de França.
0: Els majors de 65 anys, sobretot els més afectats. Un debat polític que ha esclatat especialment a França i Alemanya sobre l'ús de l'aire condicionat i també la manca d'adaptació de les infraestructures a episodis de calor extrema. Les autoritats demanen precaució, hidratació, evitar exposicions innecessàries al sol a les hores centrals del dia. Hi ha llocs d'Europa que encara se troben en una situació molt més greu que la que estem vivint aquests dies aquí a les Illes Balears, que no poden qualificar com onada de calor, sinó simplement de temperatures altes. Ara sí que tenim les nostres càmeres preparades, Xisco.
1: Així és. Ara, quan són les 10 i 7, obrim aquesta finestra a l'estat i connectam en Punta Prima a Menorca. Aquest far ja ens delata el racó de Balears on som i hem de dir que ja veiem banyistes quan queda de matí. Vol dir que hi ha sol, fa calor i el Manco seguint ha aprofitat per refrescar-se una mica d'aquestes altes temperatures. I ja que parlam de la mà, ja que parlam de que fa calor i de que tots estarien submergits una estona dins aigua, connectam en la càmera subaquàtica que tenim en aquest programa, la nostra jugueta d'enguany, en la qual, aprofitant per mirar com està el fons marí, avui els peixos, Marta, no han vingut a saludar-nos.
0: Espera, perquè sempre s'atorben una mica, necessiten que parlem una mica més. Mira, veus? És que és instantani. És començar a xerrar nosaltres de la nostra càmera subaquàtica i tímidament ja se van acostant alguns peixets aquí al
1: tu
0: focus de la nostra càmera.
1: Tu qui creus que Yolanda Ruiz, d'Esmont Marí, que ets avisa i ets aquesta, diu 3 que... segons, pas directe, i els peixos comencen a venir.
0: Te l'has perduda, perquè acaba de passar, era una que anava de cap a totes les bandes, no? D'una banda a l'altra, moltíssima rapidesa perquè no se perdi ningú un esdeveniment com aquest, compartir el que està passant amb els espectadors del dia.
1: La Yolanda Ruiz subaquàtica ja ha fet la seva feina, ja començam a veure els peixos que venen en directe de Ivetres Ràdio i Ivetres Televisió.
0: És la persona que ha fet aquestes convocatòries. Fixa't quin esparrall, quines ratxetes que té, més guapes, i sobretot també se pot intuir un fons marí amb Posidònia, una tuta, que són aquestes negres petitones que sempre veiem, i aquest no sé quin peix és. Necessitaríem assistència, no?, d'algun expert en concret que pogués comentar quin tipus de peixos són els que poden atracar, no?
1: El cervell humà és
0: màgic.
1: Entra
0: en una fase de relaxació.
1: Perquè no me diguis que ara mateix no estàs com a més fresca.
0: Sí.
1: Encara que faci calor, però després d'haver vist aquestes imatges, és com si haguessis tingut un moment de refrescar-te gràcies a aquesta càmera subaquàtica.
0: Sí, sobretot si respires profundament, fins i tot, com que se sent millor aquesta tranquil·litat, aquest espai de calma que produeix sentir-se uns segons de ball de mà. És veritat.
1: S'ha de condicionar que tenim l'estudi d'Ivetres Ràdio, també t'ha dit que ajuda. Però
0: ajuda.
1: Tot suma.
0: Anem a coses més serioses, Xisco, perquè malauradament en crònica internacional 6 persones han mort en un tiroteig a la ciutat d'Estat, al nord d'Alemanya. La policia ha detingut el presumpte autors dels trets, així com un segon sospitós, tot i que encara es desconeix quin paper hauria tingut en els fets. Compartim les imatges de quan els cossos de seguretat estaven actuant a la zona.
1: Segons han informat diversos mitjans alemanys, el tiroteig s'ha produït en un centre d'acolliment per a menors i per a dones embarassades o amb infants petits. De moment es desconeixen les causes d'aquest atac i la policia encara no ha pogut facilitar una estimació del nombre de persones ferides en aquest tiroteig que s'ha produït a Alemanya.
0: Avui també vos contam que acaba el procés de regularització per donau de migrants. Han passat ja 6 mesos des que l'executiu va impulsar el procés amb la pressió d'entitats i col·lectius per ampliar-ne el termini. Segons les xifres actualitzades, podien ser superiors, Xisco, a les que varen presentar temps enrere.
1: Així, segons les darreres xifres confirmades per el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, les sol·licituds presentades superen ja les 900.000 peticions. El govern preveu que s'han pogut beneficiar a prop de 500.000 persones a l'estat espanyol, mentre que les Balears parlam d'aproximadament unes 15.000. I per parlar d'aquest procés i de com ha anat i d'aquests darrers dies, saludant Carolina Quintana, ella és advocada, experta en estrangeria. Carolina, molt bon dia. Com estàs?
2: Hola, buenos días. Aquí estamos, terminando el proceso.
1: Encantat de saludar-te. El procés extraordinari de regularització arriba, ho dèiem, a la seva recta final. Quin balanç fas des del punt de vista jurídic i social d'allò que ha donat de si aquest procés?
2: Bueno, sí, hoy es el último día en el que se pueden presentar solicitudes. En principio, entendemos que casi todo el mundo ya la habrá presentado, excepto por ahí el que ha apurado el plazo hasta el final. Para mí el balance es bueno. O sea, primero se ha podido acoger mucho más gente de lo esperado. Estamos hablando de casi 1 millón de personas, 1.200.000, o por lo menos esas son las cifras que un poco comparten.
0: Actualizamos, de fet, las cifras. Sí, sería 1.200.000 a España y a Balears. Podrían ser superior
2: entre 15.000 y 17.000. No tenemos las cifras exactas todavía, porque evidentemente al no haber terminado el proceso, pues todavía no las han compartido, pero es muchísima gente la que se ha podido acoger. De esas solicitudes, si no me equivoco, creo que entre 390.000 o 400.000 ya están admitidas a trámites. Esas admisiones hacen que esas personas ya se hayan podido incorporar al mercado de trabajo. Por lo tanto, yo creo que la regularización está dando, de alguna manera, el efecto esperado, ¿no? De que esas personas que estuvieran de forma irregular se podrían, de alguna manera, incorporar al mercado laboral lo antes posible. Al final, creo que todos los estamentos que han tenido que participar en esta regularización, ya sea servicios sociales, ya sea oficinas de extranjería, ya sea Instituto Nacional de Seguridad Social, Correos, creo que todos han podido y han llegado a hacer un buen trabajo, independientemente de ese primer colapso de los primeros días, porque bueno, la gente también estaba ansiosa y quería ser la primera en presentar las solicitudes, pero al final... Yo hablo desde con quien yo trabajé más, que ha sido el Ayuntamiento de Palma. Se han podido presentar las solicitudes de forma electrónica por parte de las personas que teníamos certificado digital por representación. Nos han enviado los informes de vulnerabilidad, que era en principio el documento que más problemas nos daban vía mail. Al final, cuando caminamos el proceso, todo se ha ido organizando, por lo menos en Baleares. Nosotros hablamos de con quién hemos colaborado en Baleares. No puedo decir en el resto de las comunidades autónomas, pero como mínimo los ayuntamientos a los que le hemos pedido servicios sociales ese informe de vulnerabilidad han tratado de hacerlo lo más rápido posible y nos lo han facilitado.
1: Carolina, aquí a Baleares, quins han estat els perfils de persones migrants principals, beneficiaris d'aquest procés? Si es pot traçar un perfil, clar.
2: Sí, claro que lo hay. Yo creo que el perfil que más se ha beneficiado de la regularización es un ciudadano latinoamericano que llevaba muchísimo más de 5 meses en España y que no se había podido regularizar anteriormente con los procedimientos que contempla nuestro reglamento de extranjería porque principalmente no le hacían la oferta laboral. Como la regularización al final exigía prácticamente lo mismo que el arraigo, evidentemente flexibilizando el tiempo de permanencia, pero sacaba de la ecuación esa oferta laboral, no del todo, porque si la tenías la podías presentar. Eso ha hecho que muchísima gente que anteriormente no se podía regularizar porque no encontraba esa oferta laboral o aunque trabajaba no se la daban, pues ahora haya podido ingresar al proceso de regularización. Casi todos los casos que nosotros tenemos en el despacho son personas que llevaban muchísimo más de 5 meses en el país.
0: Temps fent feina aquí a les Balears. Jo he de dir, Carolina, que hi vaig passar per davant d'algunes d'aquestes oficines, justament, i encara hi havia cor, o sigui, encara hi havia moltíssima gent. S'ha pogut donar assistència a tothom? Hi ha qualcú que hagi pogut, no sé, quedar enrere, però recordem que hi havia molt de volum de feina, per això te demanen, s'ha pogut donar assistència?
2: Sí, aquí se habilitó Correos, oficines de Correos, se habilitaron también la oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social, Yo entiendo que en Baleares se estipulaba que había unos 11.000 personas, al final se hicieron entre 15.000 y 17.000, entre, obviamente, las personas que han podido contratar a un profesional, las personas que han podido hacerlo por ellas mismas, las personas que lo han podido hacer por Cruz Roja, por Cáritas. Hay que tener en cuenta
0: que todas estas entidades van a ayudar.
2: Que hay un montón de entidades que han ayudado. Me consta que Cáritas ha sido una entidad que ha ayudado muchísimo, incluso en las propias presentaciones, a través de sus profesionales. Por lo tanto, además, esta es una regularización impulsada por Cáritas. O sea, Cáritas fue una de las primeras entidades que empezó a juntar firmas para que haya esta propuesta popular al Congreso, que se juntaron 700.000 firmas. Entonces, evidentemente, hay muchas entidades que también han ayudado, hay otras ONG un poquito más pequeñas que también han ayudado. Yo creo que si planteábamos de que íbamos a tener 11.000 solicitudes y al final tenemos 15.000 o 17.000, no tenemos el número exacto, yo entiendo que en Baleares se ha podido dar respuesta a todas las personas. También otros que han sido unos gran beneficiados de esta regularización han sido los niños.
0: Mira, important, no s'ha parlat d'aquesta qüestió en concret. Per què?
2: Porque los niños, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Teníamos padres regularizados ya con residencia, pero que no podían darle la residencia a sus hijos porque o bien no llegábamos a cumplir los requisitos para el informe de vivienda adecuada. Tengamos en cuenta que el colectivo inmigrante es un colectivo que suele compartir piso, que suelen vivir por ahí más personas de las que se entiende que tienen que estar en ese piso y por lo tanto no podían conseguir un informe de vivienda adecuado favorable. También tenemos situaciones en las que los padres estaban de forma irregular, se han acogido a la regularización y automáticamente han podido incluir en ese expediente a sus hijos. Por lo tanto, los niños también han sido beneficiarios. ¿Por qué? Porque hemos cubierto esos niños que tenían padres regularizados y con residencia, pero que no tenían por ahí los requisitos económicos o de vivienda para que puedan ellos tener residencia. Entonces, por lo tanto, se han podido acoger porque la regularización ha flexibilizado ese requisito. Y después tenemos los padres que se han regularizado y automáticamente han podido incluir sus niños en esa regularización. Ten en cuenta que hay personas que por ahí tienen dos o tres niños, exigen unos requisitos económicos. Si uno no está trabajando porque uno se queda en casa y el otro trabaja, por ahí no llegan a tener la cantidad de nómina o de salario para poder cubrir ese requisito económico. Entonces, por lo tanto, acá hemos incluido a muchos niños en las regularizaciones. Por lo tanto, poder regularizar a familias enteras, a mí me parece, pues, muy positivo, beneficios por todos lados. O sea, porque los niños tienen su número de NIE, tienen sus residencias, van al colegio tranquilamente, sus padres pueden trabajar. Evidentemente, las condiciones de vida y laborales de todas estas personas han mejorado muchísimo. Yo, personalmente, tengo un cliente que me llamó hace escasos dos semanas, contento y llorando a la alegría, porque habían dejado de trabajar donde trabajaban de forma irregular, en unas condiciones prácticamente esclavistas, y habían empezado a trabajar su mujer en un supermercado y él en otro restaurante, de forma regular, con su contrato, con mejores condiciones. O sea, realmente el hecho de tener los derechos, el hecho de tener su residencia, lo que hace es mejorar la calidad de vida de muchísima gente.
1: Sí, y después, porque poques vegades, ara que comentes el cas d'aquest client teu, poques vegades passa que ja que a aquesta gent no se li pot pagar la seguretat social, ningú li paga de més. Si sort te tocaria 15 euros, com que no te pagues la seguretat social, te la pagaré 20, ja que te la quedes tu. Mai passa.
2: No, però no funciona.
1: Sempre sol ser que si no tens papers, en lloc de cobrar-ne 15, que és el que paguen els meus treballadors habituals, a tu te'n pagaré 10 o te'n pagaré 8.
2: Este cliente en particular trabajaba en un restaurant de cocinero unas 14-15 hores diàries per 800 euros.
0: Claro. I això és un cas en concret.
2: Sí,
0: perquè
2: és un cas
0: quantes
2: en concret,
0: vegades hem comentat, Carolina, que també ajuda aquesta situació a eliminar tota l'economia submergida,
2: exactament,
0: a regularitzar la situació de la gent.
1: No, que si estàs contractat pagues impostos.
0: Exactament, contribueixes.
1: Contribueixes en allò que també necessites, és a dir, no només viure aquí, l'estat del benestar té uns privilegis, però també has de tenir les obligacions per poder mantenir aquest estat del benestar entre tots, òbviament.
2: I la regularització és dotar de drets a un percentatge molt gran de la població que ja estava aquí, que estava treballant en negre, que estava utilitzant els serveis públics, sanitaris, educació, todo porque viven aquí, por lo tanto lo utilizan. Entonces, al final, dotarlos de autorización de residencia y trabajo es dotarlo de derechos y obligaciones, porque ahora vamos a tener, si finalmente ese 1.200.000, que hay que ver si esas siguen adelante todas, porque evidentemente habrá gente que por ahí no tiene los requisitos igualmente solicitados, muchas cosas, pero al final vamos a tener gente que se va a incorporar al mercado laboral y que por lo tanto va a pagar su seguridad social y va a contribuir con el estado de bienestar, con el gasto del estado de bienestar español.
1: Som en conversa amb Carolina Quintana, advocada experta en estrangeria, heu sintonitzat IBETA Ràdio, això és El Dia, i parlant de que avui és darrer dia per poder presentar aquesta regularització per part de desmigrants que fa més de que puguin acreditar més de 5 mesos de residència a l'estat espanyol a partir d'aquesta regularització massiva que s'ha impulsat des del govern central. Això aixecarà gent que ha pogut presentar-se, gent que ha pogut demanar aquesta, que ha pogut presentar els papers, però que ara bé serà la gent que no s'ha pogut presentar.
0: Exacte.
1: O que no surt aprovada. Què passarà amb aquests migrants?
2: Bueno, en principio, la gente que no se le apruebe la residencia porque no cumpla los requisitos o
1: porque duguin manco de 5 meses al Estado español,
2: no tenga los 6 meses, o porque no haya ingresado antes del 1 del 1, o porque tenga antecedentes penales
1: también,
2: o policiales, pues en principio entiendo que se le denegará, y conjuntamente con la denegación, como pasa con todas las solicitudes de autorización de residencia y trabajo que no salen adelante, pues se les da la expulsión de territorio español, para lo cual tienen 15 días si tienen familia para abandonar el país. Siempre todas estas decisiones son susceptibles de recurso en el plazo de un mes y recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses.
0: Mira, jo crec que podem acabar amb aquest punt en concret, perquè és evident que avui acaba el procés de regularització d'emigrants. Les xifres que s'han comentat podrien ser superiors a Balears d'aquestes 15.000 previstes, podrien arribar a 17.000. A l'estat espanyol parlem de 1.200.000, però què passa amb aquells que s'han quedat en el limp, que no han arribat a temps? A aquest recurs, el que fas referència, Carolina, aconsellaries a la gent poder ara mateix moure't-se el abans possible per posar en marxa el recurs en cas de que sigui viable, no?
2: A ver, en el caso de que sea denegado por algún defecto de forma, que se entienda que se podría haber subsanado, burocracia,
0: sí,
2: o que incluso la administración se equivoque, porque la administración también se equivoca, nosotros siempre invitamos a que se presente un recurso primero de reposición, y
0: exacto,
2: si en reposición no sale adelante, pues ir a un contencioso administrativo. Si es verdad que hay gente que está en el país y que no ingresó antes del 1 del 1 y por lo tanto no cumple el requisito,
0: ¿no?
2: Esas personas normalmente lo que van a hacer es esperar cumplir los 2 años de permanencia en territorio español y ya poder regularizarse a partir del arraigo que está contemplado en nuestro reglamento, pero que ya tiene de alguna manera unos requisitos bastante más rígidos. Se necesita una oferta laboral, que la empresa tenga los medios económicos, no tenga deuda con Hacienda, ni con requisitos que hay que cumplir por parte del empresario.
0: Han estat 2 mesos molt intensos. Des d'aquí, tot el nostre suport als professionals que ho han fet possible, perquè me consta que ha hagut fins i tot quasi vespre sense dormir per arribar.
2: Exactament.
0: O sigui que ha estat molt intens, tant els professionals, advocats, experts en estrangeria, entitats socials, ONGs, etc., que han donat una mà a totes aquestes persones, a les 15 de 7.000 persones que s'han acollit en aquest procés de regularització aquí a les Illes. Així que avui, a partir d'avui, a descansar.
2: A descansar un poquito. Sí.
0: Exactament.
2: Totalmente, sí. La realidad es que creo que todos los que hemos podido participar en este proceso de regularización estamos contentos. Me consta que casi todos mis compañeros o por ahí abogados que también son de extranjería con los que tengo relación, todos han hecho un esfuerzo bastante grande para poder incluir a mayor cantidad de gente, ayudarlos a conseguir los documentos, y por lo tanto ahora, pues nada, a partir de mañana descansaremos un poquito y después ya a la segunda parte de este proceso, que van a ser las subsanaciones, los requerimientos, las admisiones a trámite, las altas, los recursos, etc. Pero bueno, contentos.
0: Carolina, moltíssimes gràcies per aquesta visita, una vegada més.
2: No, gràcies a ustedes por invitarme, yo encantada.
0: Igualment, per tu. Són les 10:23, fem una petita aturada per publicitat i tot d'una parlant de les rebaixes. I com aquesta situació a vegades enfronta, no?, els grans magatzems, el petit comerç, les dates no són les mateixes, no?, i sempre és el peix gros que se menja el peix petit. Com se pot, tal vegada, revitalitzar el petit comerç? Com s'haurien d'establir aquests descomptes? Ho valorem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
3: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
2: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
2: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: Són les 10 i 26 minuts. Fa uns dies s'anunciaven que arribaven aquí les rebaixes d'estiu, o almenys per una part del comerç, perquè un any més l'inici d'aquesta campanya torna a obrir el debat entre les grans superfícies, entre el petit comerç, mentre que les grans cadenes ja ofereixen descomptes de fins al 50%. Molts de comerços tradicionals d'aquí de les illes han decidit esperar. De fet, a Fedeco recomanen no començar les rebaixes fins a pràcticament mitjans juliol, fins al 13 de juliol, Xisco.
1: Així és el motiu. Consideren que avançar aquests descomptes en plena temporada turística redueix innecessàriament el període de venda a preu complet, just quan les illes reben més visitants i hi ha més possibilitats precisament d'això, de vendre. En canvi, les grans superfícies defensen que el consumidor ja espera a aquestes dates i que les compres també es fan per internet i que no té gaire sentit que hi hagi calendaris diferents segons el territori. Per això en volem parlar i analitzar com afecta aquesta situació amb en Joan Rieres, vicepresident de Pimeco. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I també amb en Pedro Miró, vicepresident d'Afedeco. Benvingut també. Com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Gràcies per venir tots dos i volia demanar-vos, començaré per en Joan, perquè enguany torneu a recomanar aquest inici de rebaixes fins al 13 de juliol, que esperem una mica més perquè comencin aquestes rebaixes.
2: Bueno, normalment les rebaixes, com sabeu, començaven el dia 1 de juliol. El fet de que s'hagin liberalitzat provoca pues que en el final els comerciants tinguin menor marge de maniobra per poder rendibilitzar les seves inversions sobre l'estoc que tenen. En el final, si adelantam les rebaixes i no esperam a poder rendibilitzar aquestes inversions, la situació se complica bastant. L'estiu ha arribat quasi de cop, enguany. No han tingut temps per adaptar la temporada i necessitem, pues, això, aquest marge per poder tenir.
0: Aquí podem parlar, quasi, Pedro, d'un abans i un després de la liberalització d'aquestes dates. Com ha condicionat el canvi?
3: Bueno, tot això ve de l'any farem un pot de retrocés, no? En

0: no està, diguéssim, en normativa, el tema de la rebaixa, el lliure, tant, no. Entonces, entrar en una fetges concretes, tant les d'estiu com les d'hivern, hasta inclús se podria, si volguessin, inclús, diguéssim, fer normes sobre la venda online. Perquè, clar, després tot pensant, és que després si no es compren per internet, perfecte, però també se pot posar una normativa per internet que no se puguin fer el que vulguin en qualsevol moment. Tot això va en detriment del petit comerç sofrir molt amb aquestes coses, perquè els beneficis se'm fugen.
1: El turisme continua sent un argument suficient per defensar un calendari diferent, en aquest cas, Joan, de la resta de l'Estat?
2: No sé si és l'argument principal, és a dir, hi ha països que segueixen regulant les seves rebaixes.
1: Independentment del turisme, clar.
2: França és el cas més, diguéssim, més gran que tenim, però Itàlia també. Bèlgica és superestricta en temes de regulació de rebaixes, superestricta, ni tan sols mai s'ho ha plantejat. I
1: està bé, perquè és com un mirall també de l'economia. La Unió
2: Europea no diu res en aquest aspecte, con lo qual que des d'Espanya no hagi hagut possibilitats de retomar o de reprendre aquesta situació i intentar, a lo millor no són tan estrictes com altres països, però sí donar un cert sentit a les rebaixes, recuperar el sentit de les rebaixes que teníem. És a dir, les rebaixes existeixen a dins el nostre sector per el fet de com es mercaderia és temporal, es poder buidar estocs per omplir estocs per la nova campanya. Si això desapareix, com ha desaparegut, i la situació és totalment distinta, el sentit de les rebaixes desapareix. Inclús pel propi consumidor és un poc un desgavell, perquè quan comencen les rebaixes? Dia 25, dia 1, dia 13, quan nosaltres proposem, i quan acaben? Jo sé cert que ara mateix li demanem a qualsevol ciutadà de Palma quan acaben les rebaixes, o quan en teoria haurien d'acabar. I no ho saben. Les rebaixes haurien d'acabar dia 31 d'agost. Però les promocions s'allarguen millor fins finals de setembre.
3: Sí, perquè s'ha desdibuixat una mica el que és el mercat del botiguer, perquè és cert que tot l'any hi ha com a promocions. A mi, de grans centres comercials, que tots ara tenen aquest mailing, tot el dia, perquè és el mes de març, Dia del Padre, t'envien un 20% de descompte en roba, i dius... Exactament, perquè quan és la mare, perquè és la mare, quan són els enamorats, perquè són els enamorats, quan és Nadal, perquè és Nadal, i jo me deman, hi ha qualque mes on no hi hagi qualque tipus de rebaixes? Això, si ets un gran comerç i tu fas aquest tipus de publicitat, pot mantenir-ho. Ara, si ets un petit comerç de ciutat, se fa molt complicat haver de posar promocions de cap a cap d'any. Imagina que ara en Pedro me feia insocar, com que dir. Mos complica molt l'existència, tot això.
0: Molt. És que tu veus que te fan un bombardeig, com diuen, amb ofertes i amb històries. Com que si han patit, no podem fer això. El que jo crec que també és públic estratègicament realitzada una cosa. L'atenció personalitzada que donem un comerciant petit no la donarà mai un comerciant gros, una tenda grossa. L'experiència d'una venda, se disfruta de la compra que pugui fer el client amb un comerç petit, no és el mateix. Tu te'n vas a un comerç i tu veuràs una quimiseta, la agafaràs de la peixa, te'l diràs, te'l posaràs un provador, ningú te dirà si te cau bé, si no te cau bé. Gafes, te l'endús, quina cosa més freda. En canvi, tu te'n vas a un comerç i t'aconsellarà, no, mira, escolta, aquest color tu no te queda bé, te convé més aquest altre, te convé més això. Aquesta experiència de compra no la tindrà mai si no van a un comerç petit. Per tant, el comerç petit sempre ajuda molt més en el consumidor i li aconsella el que té que comprar a una tenda grossa. Això no ho fan.
3: Ara que parles dels clients, nosaltres com a usuaris de botiga de proximitat, de botiga de barri, estan conscienciats de que nosaltres som el teixit que mantindrà aquestes botigues? Ho dic perquè tanquen comerços emblemàtics, tothom són dues mans en el cap. Però clar, faig la pregunta, quant de temps feia que no anaves en aquella merceria a comprar-te dos botons? Ah, no, és que no he anat mai. I dius, idò,
1: de
3: què te creus que viurà aquesta merceria? Perquè si tu no vas a comprar botons... Allò no és un museu, no és una fundació, no és que els comerços emblemàtics, els comerços del centre de ciutat se mantinguin de l'aire. També necessiten clients.

0: com a usuaris, els illencs, ho tenim clar o s'ha venut online, els grans comerços, en el final ho han fogositat tot?
1: Jo crec que precisament el que dius és importantíssim, perquè això, l'exemple que acabes de posar és el que determinarà el futur de la illa que nosaltres volem tenir o de la societat que nosaltres volem tenir. És a dir, si nosaltres, com a ciutadans, només ens enfocam en preu, oportunitats, etcètera, etcètera, pues això esdevindrà el que acabes de dir, però multiplicat per tots. Perquè, en el final, els petits i mitjans comerciants viuen, no viuen de lo que tu deies, de l'aire, viuen precisament de tenir una relació comercial entre els seus clients, i que sí, que necessitem adaptació i necessitem vincular-nos a nous entorns de venda. Però en el final, la conscienciació de la gent
2: és que la conscienciació és tan important, perquè d'ells, de tots nosaltres, depèn el futur del petit comerç, que passa per hores molt difícils. Competir per un lloguer, intentar aconseguir un lloguer a un preu adequat, evitar la gentrificació de les ciutats, que no tot semblin multinacionals, no? I que tingui un barri una identitat pròpia. Com veus el futur, Pedro?
3: Mem, el futur complicat, sí, però també hi ha ganes.
2: Val, molt important. Els comerciants
3: tenim ganes i som lluitadors. I jo crec que també hi ha un tema que no se mos ha d'oblidar. El comerciant petit crea l'economia circular. L'economia circular és molt important. Nosaltres ja estem aquí. Nosaltres no hi estem després. Els nostres dos bé no se'n van de fora.
2: Tot queda a casa.
3: Queda a casa, queda a Mallorca, queda aquí. Llavors també això és important. Tornant a l'antes, el futur, jo no ho veig malament, jo ho veig bé.
2: Home, és una visió optimista molt important i jo necessària.
3: Jo sempre he estat optimista, si no, no seria comerciant.
0: Optimista i proteccionista, que és allò que deia en Pedro. Després mos demanar mai per què tanquen tant de comerços. Això també és un lloc de feina que se perden. I llavors tu vas a cercar feina per fer de botiguera, per fer de perruquera, per fer d'allò que sigui, però si tu acabes comprant tot online, també és un lloc de feina que t'elimines. A vegades també, per això vos demanava si haurien de fer, no sé si més campanyes de conscienciació, si tothom hauria de ser conscient que s'ha d'anar a comprar, en certa manera també és un acte polític, també és un acte de pensar en la ciutat que volem. Que volem una ciutat que Palma, els carrers de Palma siguin com els carrers de Viena o els carrers, jo què sé, de París, que totes les botigues són iguals. És que ara a Europa, no sé si ho haurà passat mai, anant de viatge, que tots els carrers n'hi ha un que tots s'assemblen, perquè hi ha totes les mateixes marques.
2: Totes les marques
0: en canvi,
2: iguals,
0: poden anar a una botella petita que tingui un know-how especial, com deia en Pedro, que te sàpiguen atendre, que te saludin, que el manco, qualcú se molesti en dir-te que vols una tassa o en vols dues. Això, el gran comerç, per molt que volien, no t'ho dona.
3: Jo sí que crec que és la base. L'atenció que nosaltres donem no la dona qualsevol gran superfície. Entonces, jo crec que és publicitament s'ha de mentalitzar que donant, comprant en el comerç petit, després se reinverteix tot el que hi ha a Mallorca, l'economia circular, i repeteix, l'atenció no és la mateixa.
2: I se necessita una petita revolució? En el sentit de... I poso un exemple que no té res a veure, però igual que Suècia, Finlàndia han fet una passa enrere amb les pantalles perquè s'han adonat que això no beneficiava ni els nins a les escoles, no? Aquí també se necessita una petita revolució de dir, ostres, que això no va enlloc, que mos carregarem aquesta xarxa, aquest teixit, que en el futur els nostres fills no podran trobar feina als centres de la ciutat o als principals llocs estratègics. S'està vivint aquesta petita revolució?
1: No sé si està vivint o no, però el que sí necessitem és que des de les forces polítiques siguin conscients d'això, de que necessitem certes limitacions en quant a l'ordre en què se fan les coses.
2: Protecció, també, per part de les administracions.
1: Jo no diria, jo no parlaria de protecció, jo parlaria de jugar tots a les mateixes, en les mateixes regles.
2: Clar.
1: Vale? Clar. És a dir, la dimensió i les economies d'escala de les grans empreses mos duen a que nosaltres, com a petits i mitjans, juguem amb molta desavantatge quan...
2: O sigui, jugar amb les mateixes regles, per exemple, seria que les rebaixes comencessin el mateix dia per tothom.
3: Exacte,
2: això per començar.
3: Per exemple.
2: Això seria un començament.
1: És que és bastant senzill i me sembla que no és tan complicat de dir, bueno, pues, degut a la importància estratègica que les petites i mitjanes empreses del comerç tenen a Espanya, creiem necessari el que sigui, que se plantegi. Però, estratègicament, per Espanya, les petites i mitjanes empreses són molts. I aquesta debilitat contínua pues, fa que necessitem que aquesta regulació torni i puguem jugar tots a la mateixa lliga.
2: Teniu aquí els micròfons, podem acabar amb algun missatge final dirigit als consumidors, espectadors i oients que ara ens escolten, no? I que tal vegada diuen, aniré de rebaixes. I per què no? Espera el 13 de juliol. I així, total, si he d'anar, per què no dono una mà al petit comerç perquè no tinc una dosi d'empatia?
3: Jo vull fer menció a una cosa que llavors no recordeu. Quan començaven les rebaixes, totes les càmeres de televisió estaven a la porta de les grans superfícies.
2: És que tenim una edat, hem anat moltes vegades a cobrir això. Ah, veritat.
3: Ah, que sí?
2: Sí, ho record perfectament.
3: Llavors dius, això ja és ara.
0: No.
3: No és una pena, això.
0: Fa anys que no veus aquella dona que feia cua des de les 6 de matí per ser la primera en aquella porta.
2: En cases que s'alçaven.
0: Aquella entrevista de, no, ja va aquí des de les 6 perquè volia aconseguir una tele. Que m'han dit que hi havia
3: descomptes. No és una pena, això.
2: I tant que sí.
3: Era guapo,
0: també és un canvi de model, com nosaltres com a consumidors també. Jo trobo que la compra online és allò que ha fet més mal a tot en general.
2: Sens dubte, clar.
0: No, i també que hi parlàvem de Fundació de Xalles i també en Resero, per no parlar de la qualitat dels productes que com anam online, que no té res a veure amb els productes que poden oferir els comerços de proximitat. També haurien d'apostar que encara que un jersei sigui un poc més car a una botiga de sempre, també serà un jersei que podràs fer servir 3-4 anys. En canvi, ara ens hem acostumat molt en aquesta fast fashion de comprar camisetes de 3 euros que te duren dues rentades, però en tornar com els nins per Nadal, que vivim per encetar paquets i treure's a cel·lofana i no pensar en que medi ambient, teixit laboral, sobretot que hi ha tot un petit comerç que s'ha de mantenir de qualque manera. Clar. Avui m'ho està quedant un tema un poc pessimista, però tot això
2: no,
0: sigui
2: per despertar consciència.
0: No, és una gran reflexió.
2: És una gran reflexió, no és pessimisme. Crec que és una reflexió preciosa.
1: Jo voldria tancar aquest tema de les rebaixes sobretot animant a la gent que hi va, que és a dir, que recuperi la excepcionalitat de les rebaixes.
0: Que tornin a fer cosa a porta.
1: I que disfrutin a partir de dia 1 o a partir de dia 13 o quan sigui, que disfrutin d'anar al petit comerç i que se deixin atendre i que se deixin aconsellar. Perquè és el que diu, el filtre que nosaltres feim sobre els productes que venem no existeix a internet. És a dir, perquè nosaltres mos preocupam de que aquest producte sigui adequat per la gent que el compra, perquè veiem cada dia els nostres clients i volem
2: que se puguin fomentar i que siguin més estretes aquestes relacions entre comprador, venedor, entre el públic i els botiguers de tota la vida. Avui volíem donar visibilitat al màxim al petit comerç per parlar de rebaixes. Hem tingut aquests minuts de conversa amb Joan Riera, vicepresident de Pimeco, i Pedro Miró, vicepresident d'AFEDECO. Tots dos, moltíssimes gràcies i bona temporada de rebaixes.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Petita pausa per publicitat i parlem d'habitatge, tot d'una.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Ofertón de verano en Eroski. Hasta el 1 de julio, sandía entera a solo 69 céntimos el kilo. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el procés de regularització d'estrangers que avui acaba i anuncia que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola amb tots els drets i les obligacions.
2: L'Estat també crearà una agència de mobilitat humana que reduirà funcions i recursos ara dispersos per a una gestió, ha dit el president espanyol, més senzilla, més coordinada i eficaç. El pla presentat per Sánchez tindrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. La primera, el procés extraordinari de regularització que acaba avui mateix.
3: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
1: Cop policial contra el narcotràfic a les Pitiüses. La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa criminal que introduïa grans quantitats de droga sintètica a Eivissa des dels Països Baixos. Ho feien mitjançant maletes transportades en avió. L'operació s'ha saldat amb 2 detinguts, un a l'illa i un altre a Rotterdam. Tots 2 ja han ingressat a la presó.
2: La investigació va començar, han detectat els viatges constants d'un sospitós des d'aeroports neerlandesos cap a Eivissa. Els agents varen muntar un dispositiu de vigilància, el varen interceptar quan entrava al seu domicili temporal a l'illa amb una maleta que duia 50 quilos de ketamina. En el registre portador de l'habitatge s'hi varen trobar 22 quilos més de pastilles d'èxtasi i 1.500 euros en efectiu. De manera simultània es va escorcollar un magatzem a Rotterdam vinculat a aquesta persona detinguda a Eivissa. Allà s'hi varen decomissar 100 quilos de MDMA i a més d'una tona de precursors químics amb els quals es podrien haver fabricat divers 600 quilos més d'aquesta substància. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: A la crònica política, Iago Negreruela fa el pas i es presentarà a les primàries del PSOE per ser el candidat socialista a la batllia de Palma a les eleccions municipals de 2027. Negreruela ha assegurat que es troba amb força, ganes i il·lusió per transformar la ciutat.
2: El socialista ha fet l'anunci a través d'un vídeo a les xarxes socials. Entre les seues prioritats, Negreruela destaca la problemàtica de l'habitatge, denunciant la pujada de lloguers i la falta d'oferta per a residents.
4: El ciudadano que ve como mes tras mes los alquileres no paran de subir y los pocos pisos que se ponen a la venta no son para los ciudadanos y ciudadanas que residen en nuestra ciudad.
2: A més, el candidat a les primàries socialistes advoca per un canvi de model econòmic, assegurant que Palma no pot viure únicament d'un turisme que satura la ciutat i defensant que els treballadors han de poder viure dignament amb el seu salari.
1: I als tribunals, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha confirmat avui davant la jutgessa que va ser ell qui va passar al cap de gabinet de la presidenta la foto dels 2 periodistes del País. En una declaració de 20 minuts, com a testimoni, González Amador ha ratificat la versió de Miguel Ángel Rodríguez.
2: Ha explicat que un veí indignat va enviar la imatge al xat de la comunitat en veure que els informadors eren a prop de l'edifici i que ell es va limitar a reenviar-la a Rodríguez. També ha identificat aquest veí i ha portat més fotos de la jornada a la magistrada. La defensa de Rodríguez assegura que això demostra la seva innocència en aquesta causa.
1: Així arribam a les 11 i 4 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts, ens quedem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. S'incorpora Ivan López als comandaments tècnics just abans de la pausa per publicitat, just abans dels boletins informatius. Estàvem parlant de la situació a Veneçuela. De fet, teníem moments per compartir en Edison Morillo, de l'Associació de Veneçolans Residents aquí a les Illes Balears. No ho deixem de banda perquè, com sabeu, són dies molt importants respecte a les tasques de rescat que continuen després d'aquests devastadors terratrèmols. Xisco.
1: Marta, Espanya s'ha sumat al dispositiu internacional amb el desplegament de 65 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra, 8 unitats canines especialitzades en cerca i rescat i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
0: Amb el pas de les hores, com dèiem, el temps compta, és molt important, cada minut és molt rellevant. Les opcions de trobar supervivents, és vera, davallen, disminueixen, però els equips d'emergència mantenen la recerca entre els enderrocs amb l'objectiu de salvar tantes vides com sigui possible. Escoltem el brigada Alberto Vázquez des de la zona afectada.
2: Estamos trabajando en aquellas situaciones y sitios donde podemos tener indicios de que pueda haber gente aún atrapada bajo los escombros. Entonces, cuando nos llegan avisos o alguien se nos acerca con una información que consideramos veraz, nos acercamos allí e iniciamos los reconocimientos para ver si hay realmente indicios de vida. Se está trabajando con maquinaria pesada. De hecho, en worksites denominados uno como la panadería, se ha empleado para levantar losas que estaban aplastadas y extraer a gente que estaba allí atrapada. Pero nosotros realmente lo que estamos haciendo es determinar si en los sitios hay gente con vida. Si no hay gente con vida es cuando después puede entrar la maquinaria pesada a trabajar. Antes nunca.
3: Com veieu, companys, unes tasques dutes a terme amb precisió per tal de no cometre errors ni decisions precipitades. Però no estan tots sols. En aquests moments s'ajuden un amb els altres. Escoltau.
2: El ejército venezolano trabaja con nosotros, está trabajando conjuntamente y nos apoya en nuestras actuaciones, transporte, logística, nos acompaña y por el momento aún no hay estipulada una fecha de vuelta. Nosotros hemos venido aquí y nunca venimos con una fecha de vuelta cerrada. Estaremos mientras sea necesaria nuestra presencia.
0: Ja ho heu escoltat, els experts de l'unitat militar d'emergències fan feina de valent a peu de terreny. De moment no tenen data de tornada després de 6 dies i encara tenen esperança de poder treure gent en vida. Seguirem l'actualitat a Veneçuela en els futurs dies perquè malauradament és una tragèdia que s'allargarà moltíssim en el temps. Parlem d'altres qüestions. Són les 11:08. Ahir ja vos vàrem poder donar al manco un abans del que estava passant a Ses Fontanelles, amb el derelicte de Ses Fontanelles. Ahir era un dia important perquè acabaven 4 mesos de feina. Compartint les imatges tot d'una que descrivim per als oients de com van extreure la darrera peça del vaixell enfonsat ara fa ja 1.700 anys a Palma.
3: En canvi...
0: Ara sí, totes les restes, ho veiem aquí a pantalla, totes les restes de l'embarcació romandran submergides en una piscina de desalatge durant aproximadament un any i mig. És un procés científic molt llarg de conservació, de restauració i un estudi d'aquest patrimoni.
1: Una fita històrica per a l'arqueologia, complicada aquesta paraula, una fita històrica per a l'arqueologia que volen comentar amb Miquel Àngel Cau, codirector del projecte d'extracció del derelicte de Ses Fontanelles. Miquel Àngel, molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, com esteu?
1: Clar, ahir es va extreure la darrera peça d'aquest derelicte. Quin balanç feis d'aquests 4 mesos de feina que ja ahir varen culminar amb aquesta extracció?
4: Ahir van culminar amb una fita històrica que era l'extracció de la darrera porció que quedava del vaixell enfonsat a Ses Fontanelles. Una campanya llarga de 4 mesos, molt intensiu, treballant de dilluns a diumenge sense descans i una valoració molt positiva, no només per haver arribat a assolir l'objectiu principal, que era l'extracció del derelicte i la seva posada en les piscines per començar el procés de desalació, sinó perquè també amb l'excavació del voltant del derelicte han continuat sortint objectes que ens ajuden a entendre com era aquest vaixell enfonsat al segle IV després de Crist.
3: I Miquel Àngel, per als oients que no han pogut veure les imatges, com va ser aquest moment final de l'extracció?
4: Va ser un moment molt emocionant, era la darrera porció i això era la fi d'una part del projecte, el projecte continuarà, evidentment, però va ser un moment molt emocionant. Es va extreure les restes del cas del vaixell amb una estructura portant metàl·lica, amb una sèrie de globus, amb unes cinxes que agafaven de fusta i una xarxa que també la fixaven aquesta estructura metàl·lica. Això es van inflar uns globus per treure del fons de la mà el vaixell i això va sortir per un canal que van construir cap a mar endins i remolcat amb una barca de sarmada que ens va ajudar també en el procés i portada fins al Club Nàutic Sant Antonio de la Playa, a Can Pastilla. I aquí, amb un camió, amb una grua, es va extreure de l'aigua tota aquesta estructura que sustentava el vaixell, es va depositar amb un camió i es va portar a Sant Carles a depositar-lo a les piscines. Va ser un moment molt emocionant, que tancava d'alguna manera una part d'aquest gran projecte que es diu Arqueo Mayor Nauta.
1: Durant aquesta entrevista han dit dos pits que això era una fita per a l'arqueologia de primera magnitud aquí en el nostre arxipèlag. Però per què és una fita arqueològica?
4: És una fita perquè és la primera vegada que s'estreu un vaixell sencer, no? A més, amb un estat de conservació magnífic, espectacular, com ja heu anat veient amb algunes notícies, no? I, per tant, és una fita històrica en aquest sentit. És un vaixell, a més, molt singular, no? És l'únic vaixell que coneixem del segle IV amb un carregament procedent del sud-est de la península Ibèrica, de l'àrea de Cartagena, i altres particularitats. No? És el vaixell que ha donat, per exemple, més inscripcions pintades en àmfores. Tenim un centenar d'inscripcions conservades. És un vaixell molt, molt important a nivell de la Mediterrània Occidental.
0: A banda de les àmfores, és que ara has dit lo de les inscripcions i m'ha cridat moltíssim l'atenció, perquè hem parlat tot el temps de l'extracció, del que suposa, del procés de desalació, de que serà un procés complex, però què duia de dins? Has parlat d'àmfores, què més? Què duia, què especificaven aquestes inscripcions? Volem saber més sobre l'objectiu d'aquest vaixell i el que contenia.
4: Sí, això és molt interessant. Mira, si me permeteu una precisió, ara això ha estat una feina de 4 mesos centrada en l'extracció, però nosaltres portem treballant en aquest delicte des de l'any 2021. De fet, entre l'any 2021 i 2022 és quan es va excavar tot el carregament. Unes 320 àmfores conservades de manera intacta, algunes d'elles encara segellades amb els taps i el contingut a dintre, no? I moltes d'aquestes àmfores portaven inscripcions que ens informaven del producte que hi havia a dintre. Què portava el carregament? Fonamentalment era un carregament d'oli, de dos tipus d'oli, oleum viride i oleum dulce, un oli com si diguéssim en virge extra, no? I després un una mica més dolç. Salses de peix, ho coneixem per aquestes inscripcions, es diu liquaminis flos, flor de garum, una salsa excelsa, no? de peix, i vi, això era el carregament principal. És molt interessant que no només hem vist el carregament de l'embarcació, sinó també utensilis que tenien que veure amb la tripulació i que ens parla més del dia a dia dels tripulants d'aquesta embarcació. Per tant, tot en el seu conjunt, l'extracció és la darrera part, però en realitat el interessant és tot el que hem fet, no tots aquests anys, no només aquests 4 mesos.
0: El més curiós de tot el que s'ha trobat, perquè dius oli, tal vegada encara hi havia, no? Oli, no sé si hi ha alguna curiositat respecte a tot el que contenia el delicte.
4: Moltes curiositats, moltíssimes. Pensava que és un delicte que s'ha conservat de manera excepcional, no? Està fins i tot la matèria orgànica. Hem trobat 3 sabates de membres de la tripulació, per exemple. Han trobat un trepant de fusta d'arc que era per fer forats a l'embarcació, com si hi una eina, una caixa d'eines a l'embarcació per fer forats a la fusta, per reparar-la. Una llumeta amb un cap de diana lucífera. Hem trobat hams, hem trobat moltes coses que tenen a veure. I sobretot, en aquesta darrera campanya han aparegut fins i tot ses veles de l'embarcació, que és una cosa extraordinària perquè normalment no es conserven. Hi ha tantes novetats, tantes peces, tants objectes que ens informen de la història d'aquest vaixell i que hem tingut la sort de trobar, que és realment emocionant.
0: Home, és el dia que tot arqueòleg espera, imagina, Miquel Àngel, de la seva trajectòria, no? De la seva vida, un dels més emocionats. No sé si has tingut oportunitat de viure d'altres, però, sens dubte, aquest crec que seria dels que encapçalaria la llista.
4: Sens dubte, mira, sempre ho dic així i ho expresso així, és a dir, jo fa molts anys que em dedico a això, fa més de 40 anys que em dedico a l'arqueologia, amb molts jaciments, tant de terra com subaquàtics, però sempre dic que ses fontanelles em passarà una vegada la meva vida acadèmica i mai més, no? És tan excepcional que no es pot descriure. O sigui, jo sempre explic, no? La meva primera impressió quan vaig veure el vaixell enfonsat, recordeu, a 65 metres de la costa de la platja de Palma i a 3 metres de fondària, o sigui, on estan tots els turistes banyant-se, no? La primera impressió de veure tot el carregament conservat intacte en aquest dret tan a prop de la costa i en tan poca profunditat va ser realment impactant. I per això em passarà una vegada, només.
1: I Miquel Àngel, parlaves d'aquest garum, d'aquesta salsa de peix, no sé si amb acabar tot el procés podreu passar la recepta, bàsicament per poder tastar com menjaven a Santigó.
4: Sí, la podem passar segur, perquè mira, hem fet els anàlisis pertinents, no?, d'aquest contingut, i sabem que estava fet només de boquerones. No? O sigui, era una salsa feta amb boquerons. O sigui que és una de lo més exquisit i lo més excel.
0: Home, tenien dieta mediterrània total, oli quasi d'oliva verge extra i després salsa de boquerons. O sigui que no menjava malament.
4: Sí, sí. I vi, no t'oblidis del vi, que també és important.
0: I vi. Miquel Àngel Cau, al capdavant, codirector d'aquest projecte d'extracció del derelicte de Ses Fontanelles, una fita que ja han qualificat com a històrica el dia que tot arqueòleg vol veure a la seva vida, va arribar, va ser ahir, quan acabava aquesta etapa meravellosa, sens dubte. Ha estat un plaer parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
4: Un plaer, moltes gràcies a tots.
0: Qui no ha somiat, veure un moment d'aquestes característiques, qui no ha somiat dedicar-se a l'arqueologia, sobretot els que som de la generació dels anys 90, que varen veure tota aquesta trilogia. Ja no és trilogia Indiana Jones, no? Ja parlam ja de moltes més pel·lícules, però no sé si heu somiat alguna vegada.
1: Crec que són quatre ses d'Indiana Jones, amb aquella de la calavera
0: de
1: vidre.
0: De darrere, no, hi ha més.
1: N'han afegit una altra?
0: Sí, cinc en concret.
1: Cinc en total. Sí, hi ha Indiana Joners en el nostre equip. Seria meravellosa poder fer un descobriment d'aquest i sobretot poder capbussar-te com si tu fossis en el Titanic i poder vigilar totes aquestes àmfores en sol i en sovi, en sogarum.
0: És un somni.
1: Na Maria Antònia darrere prenent notes. Sí. Un quadern que pogués escriure dins d'aigua.
0: Home, és que tu penses que és una professió que dedica molt de temps a l'estudi. És una professió que se passen hores i hores dedicades a l'estudi. Això és excepcional. Quan passa això és excepcional. Les troballes són excepcionals. O sigui que des d'aquí tota la nostra enhorabona a l'equip que ho ha fet possible.
1: No, i que se troballa que di casa. Que de vegades passa.
0: Exacte.
1: Que hi ha aquests grans descobriments i que, o sorpresa, hi ha pirates contemporanis que allò que fan és endur-se'n tot allò de valor.
0: Va ser expoliat, també. O sigui que, malauradament, perquè com que estava tan a prop de la costa, va viure determinats expolis. O sigui que ens alegra molt que finalment ja no se pugui donar més. 11:17, vinga, podem parlar una mica de música. D'una banda, atenció, molta història dins l'escena indie-pop del país.
3: Parlant de Marlovers, un grup espanyol fundat a Mallorca l'any 2025, que s'ha fet un lloc amb el seu so envoltant guitarres melòdiques i molta influència del pop dels 80 i dels 90, i que va tocar en el mític The Cavern a Liverpool.

0: Smart Lovers, fundat el 2005, és un d'aquells grups que han sabut mantenir una identitat molt clara, power pop amb emoció, nostàlgia i melodies que s'enganxen des del primer acord i ara tornen amb un nou disc que és gairebé un concepte cinematogràfic.
1: 16 Sunrise from the Soyuz, un viatge per 16 sortides de sol i cap vespres vists des d'una nau especial on es barregen amor, identitat i distància emocional. Avui parlam amb una de les seves veus, la cantant Marina Mullor, per entendre com es transforma un viatge especial en cançons tan humanes. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me en nom de tots els membres de la banda.
1: Conta'ns, Marina, com ha evolucionat el projecte fins a arribar en aquest punt?
2: Bueno, realment, com heu dit, nosaltres vàrem començar l'any 2005 i vàrem començar una miqueta amb aquesta filosofia de do it yourself, és a dir, de fer tot a casa, era un hobby, i vàrem tenir una repercussió que no esperàvem. Vàrem quedar de repente, nos presentàvem a concurs de maquetes a Radio Nacional d'Espanya, Radio 3, quedàvem semifinalistes i teníem aquesta mena de resposta que no s'anava animant. Vàrem començar a fer discos, van anar aprenent sobre la marxa, perquè tota la vida has d'aprendre, has de fer cançons, d'aquestes cançons s'ha après per aquest caminó, per aquest altre, i després de ja 6 discos amb productors també internacionals, com va ser, per exemple, a Yankat, això fa que arribis a aquest disco, que arribis amb una maduresa i que arribis amb les idees molt clares i també amb tot el que has après.
3: Si qualcú no entén la dimensió d'aquest grup indie amb residència aquí a Mallorca, quan han dit que varen actuar The Cavern a Liverpool, The Cavern és un local mític perquè precisament els Beatles van actuar a The Cavern quasi 300 pics, o sigui, 292 pics. Déu-n'hi-do. Sí. Ostres, és per estar supercontent.
2: Sí, és un regal, però qualsevol banda que tingui aquesta amor per la música, i en el nostre cas, si fem pop, has de tenir aquest amor cap als Beatles, és com la recompensa d'aquest esforç. És a dir, que un organitzador d'un festival de bandes pop a nivell internacional te permeti anar allà a tocar en aquella sala, amb l'energia que té, la professionalitat que té la sala, el so, tècnics de sonido que funcionen amb una meravella, que no estàs avesat, val? I després compartir la música, que la gent te compre la teva música. És una miqueta d'examen, perquè tu vas allà amb un públic que te va escoltar, no un públic que està només fent cerveses i xerrant molt del costat, no, un públic que te va escoltar. Val? I amb unes bandes, jo aquest pic me va tocar en el ton amb unes bandes que eren vocalistes femenines, que tenien un nivell que jo vaig tenir un moment i diu, Dios mío, yo ahora me subo yo. Vale? Un poc de síndrome d'impostora, és a dir, perquè anar a un nivell. Però és, ja t'ho dic, és un regal, és una recompensa. Tal qual.
0: Una recompensa que ha fet que ara torneu a publicar disc, un disc que ho deia Maria Antònia, parteix d'una idea molt visual,
2: sí,
0: i conceptual també alhora, que et 16 sortides de sol vistes des d'una nau espacial. Com és aquesta inspiració, aquest concepte? No sé si heu pogut fer qualque viatge d'aquests que paraven marxa en Elon Musk, no sé si heu tingut oportunitat i a partir d'aquí heu dit, ho contarem un disc, o ha estat una cosa com més poètica?
2: No, és una cosa més poètica, és a dir, tots els membres de la banda som bastants amants de la cultura, val? No només de la música, també del cine, de la novel·la gràfica, còmic, tots, sense excepció. És a dir, el que se diria, unos friquis de manual. Val? És a dir, tenim aquesta cultura darrere i vàrem agafar sobretot els nostres principals compositors dins de la banda, que som en Guillem Bauzà i en Simó Reus, també amb el suport d'en Alberto Santolària, però són els que lleven aquest pes. Clar, varen agafar aquesta metàfora per xerrar de lo que sempre xerra Marlovers, que són de les emocions, i per introduir només temes que xerrin de l'amor, que és universal, sinó també de la sanació, val? És a dir, de cada vegada, que això és un tema que no havien tocat mai en les nostres composicions, és a dir, del tema de no ser tan estrictes amb nosaltres mateixos, amb els nostres sentiments, amb les segones oportunitats, i jo crec que els compositors varen veure en aquell moment aquesta metàfora que molt ben dius, d'aquests amaneceres.
1: No sé si hi ha alguna cançó del disc que trobis que representi millor el com emocional del projecte.
2: Uf, és difícil perquè com hem anat evolucionant i les guitarres han anat agafant molt protagonisme, el so de guitarres que vas tejiendo, més complicat. Però sí que és cert que, per exemple, tens Who's to Blame, que defineix molt el que és Marlovers des del seu inici, i que xerra d'amor, que xerra de qui en té la culpa, però després, a mi personalment, m'agrada molt Shelter, que xerra d'aquestes oportunitats i reflexa un poc la darrera. Pensa que som des del 2005, és a dir, tenim una evolució. Aquest so que ha evolucionat, i Lone Star per jo és molt especial, perquè a Bonda funciona, no saps molt bé per què, i agafa una mica tot el que Marlovers ha estat sempre.
3: I saps el que sorprèn de Marlovers? És que ells combinen la seva passió per la música en les seves professions.
2: Sí.
3: Sou un equip, tots sou missers? Tots...
2: No, bueno, no, eh? T'he de dir que llicenciar-se en dret, sí. És a dir, tot quatre, menys les nostres bateries, d'acord? Però tot quatre sí que ho som. Misser ejerciente, jo. Funcionaris, tècnics jurídics, dos. I un empresari, un. Sí.
3: I com se combina? Perquè aquí...
0: Home, no, no és fàcil, eh? D'entrada, negociant els contractes, deuen ser boníssims.
2: Sí,
0: no
2: tenim això, sí.
0: No els hi deu passar lletra petita, no els hi deuen poder colar ni una engruna, perquè sí. Si ho miren quatre missers, fins i tot deu estar...
3: Aquí, un manager llest no té cabuda.
0: T'anava a dir, fins i tot deu estar petat sa marca d'aigua.
2: No, sí. Dins de la mesura i dins del nostre sí.
0: De Bianca cap amunt, m'imagino.
2: Això sí que és cert. Aquí, vamos, te lo compro completament, clar, és que tot llega a casa. Però, bueno, com ho combinem? Bueno, primer, perquè tenim una relació d'amistat molt forta, i segon, perquè ho necessitem per viure. Això arriba a un punt que quan teníem que ja anar a Madrid o Barcelona per fer-ho, érem massa vells per fer-ho. És a dir, quan nosaltres començàvem el 2005, ja teníem quasi els 30 anys. I jo, de sobte, de més, me vaig quedar embarassada, la meva primera filla. Ahir ja varen dir, escolta, potser no som unes persones, això hauria d'haver passat els 20, amb l'energia dels 20, però ho necessitem per viure. És a dir, és una
3: necessitat.
2: Per viure
3: com si fos l'aigua per beure o l'aire per respirar.
2: Com per una persona, o sigui, la passió... que necessita fer deport, com una persona que necessita, per equilibrar-se, nosaltres necessitem això. I ho necessitem tots.
3: Això és preciós el que dius, Marina.
2: No,
3: tal
2: qual.
3: És com l'art és necessari a la vida d'una persona.
2: Jo sempre ho diré. És a dir, jo sóc una defensora de que l'art ha d'estar en les escoles, en els instituts, a la vida de les persones, qualsevol manifestació artística, la de dansa, teatre, literatura, pintura, perquè ens connecta molt amb nosaltres mateixos, de vegades nosaltres mateixos nos esquivam i no ens hem d'esquivar.
3: Si uns missers, uns funcionaris, tenen temps...
2: Empresaris.
3: Tenen temps per deixar tot de banda i dedicar uns minuts... llargues hores als assajos, als viatges, a debutar en locals, a viatjar, a recórrer món... Mira, tot és possible.
2: El que hem fet és sumar les famílies. O sigui, la fórmula, al final, que és sumar famílies i fer-lo fàcil. On graves? Pues a casa. És a dir, on pots deixar a les famílies una altra... Vas fent aquesta evolució.
3: Un poc les maneres, clar.
2: I les sumes.
3: On podeu escoltar? On vos podem escoltar a vosaltres? Perquè segur que teniu una agenda ja...
2: Bueno, plena de directe ara, com diu Alberto Santolària, en l'estiu fa molta calor.
3: Molt bé.
2: Tenim una edat. Nosaltres ara hem vingut, justament a final de maig, hem tingut de tocar a Liverpool. Sí que és cert que des de l'homenatge de Mallorca Love Cats no havien tocat aquí, al Teatre Mar i Terra, amb aquesta iniciativa tan guapa que varen tenir moltes bandes d'aquí, i que estem molt agraïts a que nos incluyeren. Ara no tenim dates, però ojalà podem fer una presentació, no s'agradaria organitzar-la més per a l'otoño.
0: Clar, perquè sou gent de tardor, no
2: són
0: suar...
2: Són gent de tardor. Són gent un poc aburguesada,
0: Vos anava a demanar, clar, aquest disc, parlaves de diferents etapes vitals, sí. No sé quina representa aquest disc, no sé si hi ha l'assumpció de la burgesia, que vos agrada sard...
2: En actitud, sí.
0: Que vos agrada sard, però també la comoditat.
2: Sí, però això ja ho fa l'edat. Queda fatal dir aquest discurs, perquè, per altra banda, no sentim que tenim edat, sentim que tenim ganes i experiència, però sí que sard que ja no fas aquestes matades de carregar tots els instruments, els amplis, els cables...
0: Així que amb tu.
2: En tot, partir, és a dir, estimada, ja arribes que t'has d'estimar una mica també.
0: Marina, a partir dels 30 et descobreixes que allò que diuen els joves de... Podem anar a qualsevol hotel perquè, total, només hi anem a dormir. Això és mentida.
2: Això és mentida.
0: A partir dels 30 descobreixes que tu necessites que l'hotel estigui net.
2: Exacte.
0: I que el llit sigui còmode.
2: Tal qual.
0: I que la dutxa no sigui compartida.
2: Tal qual.
0: Perquè això també, quan tu dius, tot té una edat.
2: Exacte. I tu ho descobreixes.
0: Jo en el meu ràpid li he dit sempre, jo no sé anar manco de 4 estrelles. Per tant, a partir d'aquí, ja avançam. Una mica... Ets esperit Marlovers.
2: És que ja no podes.
0: Art, però còmode.
2: Nosaltres hem carregat molt amplis, hem carregat guitarres, tots els veïcles. dies, acabar a les 4, vinga, recolza, torna...
4: I a partir de certa edat se diu el que sigui, fora manies.
2: Digues,
4: també, eh? També. Fins aquí.
0: Home, jo he trobat una ànima bessona. És que ara jo, en Marina Mujor, se va a la sal nacer. És a dir, mos va de sart, però des de la comoditat del sofà de que nostra, que és la millor manera de gaudir.
3: Molt aviat, una presentació oficial, així ho han dit, aquest grup, Mars Rovers, que venen d'actuar a The Cavern Club. Recordam, el local on els Beatles pràcticament varen tocar quasi 300 pics. Des d'aquí és un honor tenir una banda indie, no?, d'aquesta magnitud, d'aquestes característiques. Esperam aquí al Manco fer oficial aquesta presentació que arribarà tan aviat.
2: Per suposat, perquè estem molt agraïts a aquest recolzament que no s'haveu donat com a banda. Moltíssim.
3: Una abraçada molt forta, Marina Mujor. Fem una petita pausa per publicitat i parlant d'altres qüestions, tot d'una. So

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol!
8: Tentol!
7: Tentol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha donat la raó de manera cautelar a un veí de Lepe, a Huelva, que té dues vaques com a animals de companyia. La Junta d'Andalusia en demanava el sacrifici perquè considerava que no complien la normativa sanitària. L'administració argumentava que els animals podien entrar en contacte amb altres caps de bestiar i augmentar-ne el risc de transmissió de malalties com la brucel·losi o la tuberculosi, i a més sostenia que les vaques no estaven correctament identificades.
1: En canvi, la defensa del propietari va acreditar que els dos animals estan inscrits al registre d'animals de companyia des del novembre de l'any 2025 i disposen dels passaports corresponents i porten microxip. De fet, tècnics de l'Agència de Gestió Agrària van certificar aquí en març que la identificació era correcta. Per tot plegat, el tribunal ha suspès cautelarment l'ordre de sacrifici i les dues vaques, això sí, hauran de continuar immobilitzades a la finca on viuen mentre es resol un poc aquest procediment.
0: Els animals, anomenats Tiberia 1 i Tiberia 2, viuen a una finca de 14 hectàrees, precisament allà al poble de Lepe. El seu propietari les va adoptar quan encara eren vedelles, després de saber que estaven destinades a l'escorxador. Ja ha estat una d'aquestes històries emotives que, com a animal lovers que som en aquest programa, concretament la nostra directora, ha volgut que destacassin perquè...
2: Sempre que justifiques les notícies d'animals, com diguem, aquesta notícia que tal vegada a mi me passaria per alt, has estat la nostra directora.
0: Jo no he justificat res. Jo només he dit que som un programa pet friendly, animal lover, i que sobretot la nostra directora...
2: O tu no t'enamoraries de Tiberia 1 i Tiberia 2.
0: Home.
2: Si les haguessis tingut des de petitona...
0: Jo no t'hi faria cap mal. Ara, dur-les a passejar fermades amb una corretja, no sé si seria allò que jo faria.
1: Aquí està, home, té terreny suficient com per no haver de passejar-les. Per tant, jo ho he dit a les 9, però ho torno a repetir. Si compleixen les condicions que toca, si aquestes vaquetes tenen una bona vida i en el final els hi deixen tenir-les, quin mal fa, que pobre
0: home. Però hi ha una normativa agrària i ramadera que quan hi ha un brot de segon quin tipus de malalties, això s'ha de tenir controlat.
1: Sí.
0: Jo no dic que s'hagin de sacrificar aquestes dues vaques, però la normativa existeix per qualque cosa. Això és allò que jo dic, però...
2: Ja has deixat el teu apunt.
0: Si un jutge li ha donat la raó, que visquin, mai més ben dit, na Tiberia 1 i na Tiberia 2.
2: Mira les queixalestes. Sí. 11:43. També vos volen contar que el cantant Harry Styles ha deixat el cor estret en els seus seguidors després d'haver-se anuegat el vell mig d'un concert, mireu.
0: Harry Styles ha viscut un bon ensurt durant un concert a l'estadi de Wembley, a Londres. El cantant britànic es va nuegar mentre feia un dels seus gestos més habituals a l'escenari, que és beure aigua i escopir-la cap al públic, que també t'ha dit.
2: Quina gràcia, tot i que sigui Harry Styles.
0: Perquè fa aquestes coses. En aquell moment va començar a tossir i va acabar en terra i va esparverar els milers de seguidors que hi havia en aquell moment en aquest concert.
1: Les imatges xisco enregistrades pel fan s'han fet virals a les xarxes socials i han generat preocupació entre els seguidors de l'artista. Durant uns segons, Styles va romandre estirat a terra intentant recuperar la respiració, però finalment es va poder aixecar pel seu propi peu i va continuar l'espectacle normalitat.
0: L'incident es va produir en plena onada de calor, que ha afectat, entre d'altres, el Regne Unit en temperatures molt elevades a Londres. Tot i que aquest esglai puntual no consta que el cantant hagi patit cap problema de salut greu i la seva gira continuarà tal com estava prevista.
2: Molt exagerat, Harry Styles. També t'ho dic ja, perquè
0: una
2: no fa mica, falta llançar-se
0: així. Una mica de mel i sucre.
1: Així s'ho està més.
2: I sobretot que si fas mala via no te tombes. Fas tot
0: no,
2: el contrari,
0: i també
2: no?
0: Te dic una cosa, no, que els fans deixin d'hiperventilar. Quanta de gent, gent no li ha passat saigo perquè no ha deixat sopes, has tossit una mica sí. I a volar.
1: Però ell ha estat un poc dramàtic.
0: Com que és en Harry Styles, tothom aquí ha passat
2: Harry,
0: la pena.
2: Harry, relaxa't, màster en interpretació.
1: Que s'ho punti.
2: O sigui,
0: perdona, és actor, va fer una pel·lícula meravellosa, My Policeman, te la recomano.
2: No l'he vist.
0: Perquè és actor també ell.
2: Però no serà l'Atlàntida, veritat?
0: Crec que no. És que avui tenim un non-stop de notícies.
2: Vos contem que l'Acadèmia de Cinema de Madrid ha acollit la presentació de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. Compartim les imatges.
0: Així és, un acte, ara ja ho he trobat, un acte que ha reunit professionals del sector i que posa de relleu el paper que l'Atlàntida Mallorca Film Fest juga en el panorama cinematogràfic espanyol durant 10 dies, per favor. Som en directe, Balears se mereix un respecte. I jo estic informant. Gràcies. Durant 10 dies, diversos espais de Mallorca coiran projeccions cançons com Mientras el cuerpo aguante, un documental de Fernando Trueba de 1982 que s'ha remasteritzat i que destaca perquè va ser rodat a Solla. També s'hi podrà veure El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Vicky Luengo, i tot apunta que els actors i el director seran a Mallorca per presentar-la.
1: Més enllà del cinema, el festival també oferirà una programació musical en concerts de grups i artistes com Barry B, la Zoe o Nacho Vegas, amb l'objectiu de treure nous públics a través de la música.
2: Parlarem de l'Atlàntida Mallorca Film
0: també
2: Festival.
0: També hi haurà una Tesorito de la Isla. Ho dic perquè jo
2: i
0: ja tinc entrades per una Tesorito.
2: De totes les celebrities que visitaran el festival i de totes les grans pel·lícules i documentals que se projecten. Exactament. 11:47, uns consells, tornen tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Ofertón de verano en Eroski. Hasta el 1 de julio, sandía entera a solo 69 céntimos el kilo. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
8: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur,
8: portada.
9: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: I acabam el programa parlant d'alimentació conscient i de les apostes de joves emprenedors a Menorca. Clari, mami, bon dia.
1: Bon dia, i de sí, ja tenim els guanyadors dels Premis Líder Menorca corresponents al 2026. Aquesta gala se celebrarà el pròxim 8 de juliol i els quatre premiats són projectes emprenedors vinculats al desenvolupament rural de la nostra illa. Les iniciatives guardonades són la peixateria de la mà a la taula d'en Esther Montí, a Sol i Arena d'en Amaita Benejam, el senyor de les gallines d'en Raül Ferrer i Solaz Holistic Foods del coach nutricional Ayurveda Narbert Solaz, que ens acompanya justament aquí als estudis d'Ivetra Ràdio a Menorca. Com estàs, Albert? Bon dia.
2: Hola, bon dia, molt content.
1: Bona, enhorabona. Tenim aquests Solaz Bites. Conta'ns un poquet, què és aquest projecte?
2: Moltes gràcies. Doncs, sorgeix una idea d'intentar fer un producte diferent, però amb l'objectiu d'utilitzar productes sobretot autòctons d'aquí de Menorca i amb una filosofia de poder oferir productes saludables que tinguin una línia diferent potser a el que estem acostumats, a el que és un producte local.
1: Mm-hmm. Com n'és el projecte? Quins són aquests ingredients? Perquè tu et dediques a l'alimentació, tens aquesta faceta de coach nutricional i fa temps que li dones voltes a veure com podem fer aquests bites, no? Aquestes mossegadetes,
2: sí,
1: que siguin saludables, perquè sovint moltes vegades aquest tipus d'alimentació acostuma a ser no gaire saludable. Allò que dius, cerca qualque cosa per menjar ràpid, però que sigui saludable, costa de trobar.
2: Sí, al final, el problema de la indústria alimentària, no?, que fa uns productes però no acaba de pensar 100% en la nostra salut, i per això, ha costat 2 anys trobar aquesta fórmula, però va sorgir d'algo curiós, no?, ingredients que jo tenia, uns tallers que feia, vaig començar a experimentar. La xeixa, des que vaig arribar a Menorca, m'ha semblat un ingredient molt curiós, molt autòcton, a més és ancestral també, a partir d'aquí, provar-la, no només amb l'arròs de la terra típic d'aquí a Menorca i la farina de xeixa, que ja la coneixem, sinó intentar-li donar-li un ús diferent. Aleshores, a partir d'aquí sorgeixen proves, diferents sabors, aquests que tenim són els que més van agradar, el garrou e flor de sal, de les salines que tenim aquí a la illa, i el de llimona i camamila, i com la camamila sobretot, que representa molt a Menorca també.
1: Mm-hmm. El garrova, flor de sal de ses salines i sa camamila de Menorca són aquests productes, i sa base és d'aquest blat xeixa, producte de Menorca amb moltes propietats i molt autòcton.
2: Sí, a més aquest gran concretament el trobem aquí a Menorca, té una història molt interessant, perquè sí que és cert que també a les altres illes hi és, però aquest concretament és autòcton d'aquí de Menorca.
1: Quina és aquesta història per aquells que no coneixen el blat xeixa de Menorca?
2: Doncs un senyor ja gran arriba al productor i diu: mira, el meu avi plantava aquest gra, te'l porto perquè tu el recuperis. I així, des de Ferreries decideixen recuperar-lo i ara està per tota la illa, no? Em va semblar superinteressant també, i sobretot per les propietats que té, perquè sí que és cert que és un producte que conté gluten, aleshores per celíacs no poden menjar, però per persones que són intolerants és molt més digestiu. Aquest gra, al ser ancestral, al ser integral també, a diferència dels blats refinats industrials, té un 8% de gluten, aleshores és molt més digestiu. I el que fa és que normalment els carbohidrats quan mengem ens pugen molt els sucres, aquest, com el ser integral i el ser sencer, els manté, té un equilibri. Aleshores, al final, és un producte molt versàtil que el podem prendre en diferents moments i necessitats, també.
1: Aquest reconeixement dels Premis Líder dels Emprenedors Rurals de Menorca, que ja fa uns anys que se celebra, justament és aquest reconeixement, no? El blat xeixa forma part d'una recuperació amb llavors autòctones de Menorca, que n'hi ha diferents, n'hi ha més, a més del blat xeixa, i clar, si recuperam un producte com és el blat xeixa, es comencen a sortir persones com tu, emprenedores de sa vessant nutricional, que comencen a elaborar aquests productes nous i diferents amb la recuperació d'aquestes llavors. Per tant, és un tancament d'una cadena i l'obertura d'una altra, que és aquest producte que surt al mercat.
2: Sí, exacte. Jo vaig pensar que se li havia de donar com més protagonisme, no? Perquè a vegades aquest tipus d'aliments és com, no els fem servir molt, no els coneixem molt, però veient les propietats que té, se li ha donat més explotació també. I al final és un producte que sempre quan el miro, i inclús el format que té, no? És com un conglomerat d'ingredients, i llavors aquí doncs, tenim una barreja de productors, de sabors, i crec que aquesta també és l'autenticitat de Menorca.
1: Supos que tot aquest projecte i tot aquest procés d'elaboració, dius que ha durat 2 anys, és perquè, clar, has d'anar provant i tastant, i la gent tasta i te diuen, i això sí, això funciona, això no funciona, tota una feina de laboratori.
2: Sí, exacte, clar, primer fer les proves, que sobretot trobar els sabors i les textures. Després també, clar, quan posem a comercialitzar el producte necessitem veure quant de temps ens aguanta. Aleshores, doncs, es fan diverses proves, aquests dos sabors són els que més van agradar, n'hi ha més que s'han de treballar, o sigui, la idea és poder continuar i desenvolupar tant aquest producte com altres. I el que fem servir nosaltres és una tècnica que també és molt antiga, que passa que ara és moderna amb la tecnologia que tenim, però nosaltres els deshidratem. I què vol dir això? Que els hi traiem l'aigua. D'aquesta manera ens realça més el sabor, ens manté els nutrients perquè el fem a baixa temperatura, però ens permet tenir, en aquest cas, aquests que tenim aquí ja tenen una durada d'un any, perquè li han tret l'aigua, llavors no es creen bactèries, i a més, això ens permet doncs, poder tenir-los... o sigui, al ser un producte nou, que pugui aguantar més en el mercat, no? Que potser ara és com que la gent comença a conèixer i pregunta també què és. I pensem que és un bon avantatge també perquè fa que no tinguem que posar-li cap tipus de conservant artificial.
1: Clar, en Albert és coach nutricional a Ayurveda, per tant, en sap de tot plegat.
2: Sí.
1: I això té unes propietats també que ens poden anar molt bé, perquè, per exemple, l'algarroba és isotònica. Quines són les propietats que podríem ser? Camamila també en té moltes de propietats.
2: Sí, són molt diferents, tant amb sabor com amb beneficis, també. L'algarroba, per exemple, doncs, també és un aliment que costa una mica, perquè té una tradició potser diferent, no? Molta gent, això ho donem amb els cavalls. Doncs ara ha començat també a sorgir, al veure doncs, que té molta proteïna, que a més la tenim aquí al Mediterrani, llavors és més pròxima, és més local, i el fet de barrejar aquests dos ingredients ens dona un producte que és isotònic, no? Per exemple, doncs, després de fer entrenament o curses, doncs encaixa molt bé.
1: La salgarroba que la tens amb aquesta sal de Menorca.
2: Exacte.
1: Per tant, és una combinació fantàstica per quan fas esport.
2: Exacte, sí, sí. A mi recorda, és diferent que el cacau a la xocolata, no? Però bueno, al final busquem també productes que siguin diferents, però que també siguin familiars amb el nostre paladar. I l'altre de llimona i camàmila, doncs és per moments doncs, més de relax, més de tranquil·litat, és més digestiu, perquè la combinació de la llimona i la camàmila doncs, ajuda també a pair millor, ens ajuda a l'estómac. Llavors, doncs, bueno, tenim de moment aquests dos i amb la idea de poder seguir desenvolupant aquesta idea.
1: Idò, aquests Solaza Holistics Foods que surten al mercat i que desitjam tota la sort del món, Albert, en aquest nou projecte, aquest emprenedor rural, i que vagi molt bé aquesta gala del dia 8 de juliol. Que...
2: Sí, la setmana que ve estarem celebrant. Fantàstic. Amb els altres companys que també han guanyat.
1: De covent celebreu tots quatre, moltes gràcies, i ja ho veieu, els Solaz Bites que surten al mercat i que abans hi arriben també a Mallorca.
0: Tant de bo així sigui, companys, moltíssimes gràcies i enhorabona a tots aquests projectes emprenedors. És temps d'esport? Xisco Ribas, bon dia. Com se presenta la jornada de dimarts?
3: Bon dia, idò. Començant parlant del Reial Mallorca, perquè l'afició continua descontenta amb els preus dels abonaments, uns abonaments que es varen fer oficials ahir, aquests preus, i que l'afició no està contenta, com dèiem, tenint en compte que l'equip ara jugarà la pròxima temporada a la segona divisió i no veuen aquest canvi en condicions. Tot això quan avui, a les 8 del vespre, el Mallorca coneixerà la seva ruta per a la pròxima temporada en el seu retorn a la categoria de plata. Pel que fa al Mundial, ahir es va donar la primera gran sorpresa d'aquest torneig de la Copa del Món, perquè Alemanya va caure eliminada a la tanda de penals contra el Paraguai, i qui també es va classificar, també la tanda de penals, va ser el Marroc, que va eliminar els Països Baixos, i d'altra banda, el Brasil va guanyar per 2-1 al Japó, amb un gol al darrer minut.
0: Estirem ben pendents de l'actualitat esportiva, que avançau en només una hora. Moltíssimes gràcies, company.
3: Moltes gràcies.
0: Nosaltres posam punt i final al programa al dia. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos a través de la ràdio, a través de la televisió. Vos esperam demà en una nova edició a partir de les 9. Que tingueu un bon dimarts.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El sindicat Stein reclama un canvi profund del model educatiu de les Balears. Assenyala un malestar creixent entre els docents que es veuen desbordats, diuen, per una excessiva burocràcia, ràtios elevades i un clima de conflictivitat a les aules.
2: Uns reclams que recullen a la taula reivindicativa d'ensenyament públic que ha de servir com a primera passa per negociar millores en la Conselleria d'Educació. Aquestes passes passen, entre d'altres, per garantir la convivència a les aules, millorar el benestar docent i donar resposta a les necessitats actuals, com ara l'ensenyament inclusiu o la defensa del català a l'escola. També reclamen augmentar la despesa educativa fins al 6% del PIB. Vicenç García, secretari d'Ensenyament Públic de l'Estei.
3: Les nostres aules cremen. I no cremen només per les elevades temperatures, sinó també pel creixent malestar que existeix entre el col·lectiu docent. Fer classe ja no és com abans. Falten mans, s'obren papers i els docents ens sentim autènticament desbordats. La professió docent ja no és tan atractiva.
1: Atenció a aquesta notícia. El preu de l'habitatge a les Illes torna a fregar els màxims històrics de la bombolla immobiliària de fa dues dècades. Segons la firma Atinsa, si es descompta la inflació, el preu de l'habitatge està només un 0,9% per davall d'aquell límit, una situació única a tot l'estat.
2: Durant el segon trimestre, l'habitatge s'ha encarit un 15% interanual per la falta d'oferta i per l'augment de població. L'accés a una casa ja és crític a Palma, on el metre quadrat frega ja els 3.500 euros. Les famílies han de destinar més de la meitat del seu sou a pagar l'hipoteca.
1: Fora de les Balears, continua la incertesa al Parlament d'Andalusia, on el Partit Popular i Vox mantenen les negociacions contra el llotge per tancar un acord de governabilitat abans de la votació d'investidura de Juanma Moreno, que serà avui hora baixa.
2: A la seva arribada a la cambra per aquesta segona jornada de ple, el president en funcions i també candidat a la reelecció pel PP ha assegurat que les converses continuen obertes, tot i que de moment no hi ha cap novetat destacable. En la mateixa línia, el portaveu de Vox, Manuel Gavira, ha confirmat que segueixen negociant amb l'objectiu d'aconseguir un bon pacte, però ha llançat un avís clar. Si no s'arriba a un acord durant el dia d'avui, la seva formació votarà no a la investidura de Moreno. Sona el president en funcions, després el portaveu de Vox.
4: Seguimos igual. Bueno, seguimos hablando.
5: Estamos trabajando mucho. Hablando mucho con el gobierno, intentando llegar a un buen acuerdo, a buenas medidas que beneficien a los andaluces.
1: I als tribunals, el fiscal considera totalment acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en l'operatiu il·legal Kitchen. Segons César de Ribas, aquest dispositiu parapolicial no cercava dobbers de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger, sinó tot el contrari, robar-li documentació per boicotejar la investigació del cas Gürtel.
2: I per tot plegat, el Ministeri Públic demana 15 anys de presó per l'exministre del govern de Mariano Rajoy i per el seu exnúmero 2, Francisco Martínez. A més, Fiscalia sol·licita penes d'entre 12 i 19 anys de presó per a la cúpula policial implicada, inclòs l'excomissari José Manuel Villarejo i el mateix exxòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, que, recordem, va ser captat com a confident.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són tots ahir 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de la transformació digital del món de l'educació. Fa poc, Mallorca Diario va organitzar un fòrum amb experts en intel·ligència artificial, amb professors, amb actors implicats en el que serà el futur de l'educació, que inevitablement passa per la digitalització. Però com? Se pot quedar enrere qualcú? I si hi ha escoles que tenen més mitjans que altres? Hi haurà estudiants de primera i de segona? No havien dit de llevar les pantalles de les escoles? Com ho han de fer per integrar la intel·ligència artificial? És més, com hem de formar en els professors de Mallorca perquè puguin ser mestres en el que estan ensenyant davant dels seus alumnes? Ara parlarem amb en Miquel Fletxes, que és professor i, a més, és consultor en transformació digital i va ser present en aquestes jornades. Després parlarem d'una cosa que la Federació de Salut Mental de Mallorca ha posat damunt la taula que és molt interessant. La saturació que vivim, ja no tan sols a Mallorca, sinó a ciutats com Madrid, Barcelona, l'estrès habitacional, pot influir molt en la salut mental, però pot generar ansietat. La saturació, la massificació, el no sabre, els dubtes, l'ansietat pot arribar passant-nos factura. En parlarem amb Guillem Febrer, president de la Federació de Salut Mental de Mallorca, que han posat aquest tema damunt la taula i ens ha semblat molt interessant. Després posarem un poquet de música. Torna el Festival de Música de Sineu, el Festival de Música Martí Valen, un músic molt lligat a Sineu, que va morir fa 2 anys i de llavors el Festival de Música de Sineu du seu nom. I parlarem del que podrem veure en aquesta edició, que omplirà de música, precisament, ni manco que un dels edificis amb millor acústica de Sineu, que és el Clastre de Sant Francesc, que té una acústica impressionant i que durant tots els dissabtes de juliol omplirà de música de tota aquesta a la seu de l'Ajuntament, a Sineuè, que precisament és a classe de Sant Francesc. I per acabar parlarem en Jaume Boades, cofundador de l'empresa Cervesa Balear 1983, perquè fa poc ha llançat la iniciativa Compromís Balear. Ha dit una frase en Jaume que mos ha fet pensar, i per això em vol parlar amb ell. Ha dit, la nostra ja no és nostra. Es que si tens el caserío, ara se fan a Madrid per comprar-los. Has de comprar una marca blanca d'un conegut supermercat, és que se fan a Menorca. El lacao ja no se fa aquí, encara molt de coses. Fins i tot una coneguda marca d'olives d'aquí de Mallorca empota i transforma a la península. La nostra ja no és nostra. Per això em vol parlar amb en Jaume Boades, amb en Compromís Balear, que és el que podem fer perquè quedin aquí les nostres empreses. Vinga, sense més començar amb Yolanda Ruiz de la producció, Ivan López en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: MC5, Motorcycle 5, una banda de Detroit que varen estar a Junfield en 72 i que varen treure que High School, institut, significa en anglès. Una gran banda injustament oblidada. Els credos de so, Detroit. Vale. Bueno, posam High School Institute, perquè precisament una recent jornada organitzada pel Club Mallorca Diario sobre l'integració de l'intel·ligència artificial i les noves tecnologies digitals de l'educació va posar damunt la taula temes molt importants, com la col·laboració entre escoles i famílies, l'ús responsable de la tecnologia, no, clar, l'objectiu de superar desigualtat, l'educació en el nou món digital, era el títol. Els participants van ser experts en intel·ligència artificial, mestres i professors i associacions de famílies. Un dels presents, un dels ponents, va ser Miquel Fletxes, docent i consultor en transformació digital. Miquel, com estàs? Bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies, Jaume.
0: Bueno, vareu parlar de temes molt interessants, perquè, clar, crec que va ser el conseller, Antoni Vera, que va dir no sé en quin món me trobaré, però el vull entendre, perquè, clar, és un entorn que està en canvi constant. Probablement el que tu, com a docent, preveis per d'aquí 3 o 4 anys, d'aquí 10 anys ja no te servirà, perquè és un món en constant canvi. És a dir, ja no serveix allò de treure't la carrera i posar-te a ser professor. Això vos ha posat en els docents amb una tessitura que ara haureu de ser com els metges, vos haureu d'actualitzar, no?
1: Bueno, mem, jo crec que aquí la problemàtica és no tenir clar cap on anem, no? I no tenir clar què hem de fer. I pegar bandades d'un costat a l'altre, tu veus des de l'inici del programa, no? Quan xerraves del tema de les pantalles sí, pantalles no, pantalles llevant, pantalles posant, no? I jo crec que hem de tenir un pot de consciència damunt tot això que està passant i hem de ser conscients que, al final, a l'escola ja fem algo més que el que fèiem abans, que era simplement donar coneixements en els alumnes, i ara el que fem és educar en un món que és totalment canviant, com bé dius, i que hem de tenir suficient flexibilitat com per saber adaptar-nos a tots els canvis. I jo crec que això és el principal i el primordial a dia d'avui.
0: Clar, perquè és que pantalles sí o no, però és que serà inevitable. Ara se tornen els llibres, de segons a on. Estem com en un impàs, no? De no saber què fer, no? Com sí. Que estem com en aquell moment en què no sabem si entrar o sortir de l'habitació, no?
1: Jo crec que el problema és que quan van sortir el tema de la digitalització a les escoles, no estàvem preparades. Jo crec que el món se mou una velocitat i les escoles se mouen una altra. I hem de posar les coses en capellà, el que estem és avaluant tot allò que han fet, que no ha sortit bé i volen tirar passes enrere per seguir avançant. En el final, el dia a dia de l'adolescent, el dia a dia del nen, és tecnològic. Clar. El món a dia d'avui és tecnològic. No té gaire sentit llevar les tecnologies a les aules. No, perquè si llevant les tecnologies a les aules, qui educa en aquests nens en la tecnologia? Que al final és el seu dia a dia, no? Llavors, el que hem de fer és educar, ensenyar, a fer un bon ús d'aquesta tecnologia. Si tu prohibeixes l'ús, no tens ningú que l'eduqui. Perquè, evidentment, a casa no tenim temps, com a pares, a tenir aquesta responsabilitat que hauria de ser primordial. És a dir, hauríem de tenir una comunicació escola-família, que això és una de les grans demandes que va sortir en aquella xerrada, de xerrar en el mateix idioma. Clar. I moltes vegades se'n focalitza en la necessitat de llevar la tecnologia de les escoles quan després arriben a casa i tenen un mòbil en constant connexió. Llavors, el problema és la responsabilitat aquí a cau. Llavors, no ho sé, és una mica complicat tot. Jo crec que s'hauria de fer també una educació per famílies i regular un poc l'ús de la tecnologia fora de casa, més enllà de l'escola.
0: I seguia. Omnipresent intel·ligència artificial, que avui en dia l'emprem de vegades com a jugueta, però, sí. Clar, s'ha d'entendre com una eina. Eina, la paraula eina. Hi ha idiomes en què significa arma, però és que tot depèn, sempre hem dit allò de que tot tenim guinevets a que nostra a la cuina, tothom té guinevets a que seva, i no anem pegant guinevetades pel carrer, jo sempre poso aquest mateix exemple, tothom té guinevets a la seva cuina i no va pegant guinevetades pel carrer, és una eina, l'hem de saber com educar en la IA, no? Aquí serà el vostre repte en els professors.
1: No, i sobretot que és un repte que ja existeix, no és un repte de futur, és un repte de present. Tu bé has dit que, bé, a part de ser professor, jo me dedico a assessorar altres centres en implantació estratègica i intel·ligència artificial, i te sorprendria veure dades on hi ha nens de tercer de primari que ja fan els deures en ChatGPT. Llavors, clar, això és una greu responsabilitat molt grossa, molt, molt grossa, perquè al final el que estem fent és que els nens aprenguin a delegar el seu aprenentatge cognitiu amb unes màquines sense tenir encara criteri per conèixer si les respostes són adequades o no. Quan en realitat, si tu te'n vas a la llei no permet l'ús d'aquestes eines fins que tinguis 13 anys. Estem posant a tercer d'ESO. I ja tenim dades que a tercer de primària ja s'està utilitzant. Llavors, el que requereix això és una regulació. Una regulació per part, per jo, i ho vaig dir a la xerrada, i a lo millor me vaig estirar una mica les orelles en la Conselleria d'Educació, perquè crec que així com estan fent altres comunitats, es posa un pot de sentit comú a tot el que està passant. Perquè si no, si perdem el sentit comú i començam a utilitzar aquestes eines que funcionen molt bé, sobretot quan tu tens coneixement d'allò que tu vols emplear, en el final el que estàs fent és no sé si has vist la pel·lícula de Wall-E.
0: Oh, preciosa. Sí, sí.
1: Pues
0: sí.
1: La pel·lícula Wall-E és un clar exemple de lo que passa quan delegues a les pantalles i la tecnologia el coneixement, que lleves el pensament crític. I això és una de les grans fortaleses de la humanitat. Llavors, aquest pensament crític, si no el treballam, si no intentam a les escoles poder dur a terme i treballar-ho, serà impossible que la humanitat progressi adequadament. I quan més aviat entra la tecnologia en aquestes edats tan tempranes, més tard podrem aconseguir tenir una humanitat que reporti un coneixement crític a tot el que està succeint.
0: Clar, i també un que va dir una cosa molt bona va ser en Xavier Ferriol, president de la FAPA, de la Federació d'Associació de Pares i Mares i Alumnes, que clar, que la implantació de la IA, de la intel·ligència artificial i la digitalització, s'ha de fer de manera coordinada per evitar desigualtats entre centres i famílies, perquè és que no és el mateix una escola petita, pública, d'una banda, i que no una escola privada on tenen tot el material. Clar, aquí podria començar a haver-hi estudiants de primera i de segona. Això és molt important, el que va dir Xavier, no?
1: Sí, sí, però al final jo crec que, i això cada vegada en la tecnologia, en el seu creixement exponencial, això també impacta l'economia. És a dir, que la tecnologia cresqui tant exponencialment també fa que els costos se redueixin també exponencialment. A més, jo crec que aquí les famílies, per exemple, tu pots trobar famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes, però aquestes mateixes famílies tenen dispositius tecnològics de darrera generació. Llavors, sí, estic d'acord que això pot ser un dels punts a treballar, és cert, però cada vegada més aquest punt és menys important, perquè així com fa 10 anys, sí, era molt complicat veure una escola amb dispositius tecnològics, un per un, a dia d'avui això gairebé totes les escoles ho tenen.
0: Ja.
1: Llavors, no crec que l'accés a la tecnologia a dia d'avui sigui el problema, jo crec que més el problema està en la regulació d'aquest fet, no? I és en el punt que ens trobam. És a dir, jo crec que si no començam a regular l'ús de forma adequada, el que trobarem és una generació que sofrirà les conseqüències. I, evidentment, les sofriran tots, perquè aquestes generacions, en el final, són les que donaran pas en aquesta societat del dia de demà, no? Llavors, jo crec que regular l'ús, posar unes normes clares, saber quan sí, quan no, quines conseqüències tenen, educar i sensibilitzar amb aquest bon ús de la tecnologia a les aules, jo crec que aquests haurien de ser punts claus de cara a un futur immediat a l'educació.
0: I també hi ha després la formació en el professorat, perquè tu, per exemple, a tu te varen conèixer fa 9 anys quan te varen nominar, Miquel Fletxa va estar nominat sí, a millor professor d'Espanya, i clar, tu ara aproximadament deus tenir 40 anys, d'acord?
1: 41, quedem... l'has clavada.
0: No, ho dic perquè va ser el 2017 i digui-me... Però clar, tu te queden anys per davant. Però clar, ara imagina't un professor que tingui la meva edat, per exemple, que jo en tenc 58. Clar, hi ha gent que s'hi ha posat, però jo tenc companys periodistes més majors que jo, que encara n'escriuen a màquina d'escriure. De fet, no sé fins a quin punt també se generarà una encletxa digital entre els professors, perquè ara imagina't un professor que estigui a punt de jubilar-se i li digui, no, mira, és que has de venir a aprendre intel·ligència artificial. Yeah. També passarà això, tu, perquè ets jove, sí. I no ho penses, però jo que ja com estic més a prop de 60 que de 50...
1: Bueno, t'he dit que com a formador, perquè som formador, sí, ho veig i ho heu donat molt, és a dir, ja... Però no només, i no és qüestió només d'edat, és qüestió també d'habilitats davant la tecnologia. Hi ha gent que és hàbil davant la tecnologia i que té, pues que li agrada i té facilitat per aprendre. Hi ha persones que inclús d'edats més joves que la teva i la meva que no són hàbils en la tecnologia. Yeah. Per tant, és una habilitat que se pot adquirir, però també que està innata, no? I que també està en el que a tu t'agrada o no t'agrada. Que trobarem aquestes dificultats, sí, com a tot en la vida, però jo crec que això no ha de ser o no hauria de ser un dels punts aturar-nos a pensar, bueno, i que amb aquesta gent que feim? Pues aquesta gent, com sempre, s'adaptarà. Com sempre s'ha adaptat. Que ho farà més o menys? Ho farà més o menys. Però en realitat no són els treballadors que han de conèixer 100% de lo que fa aquesta tecnologia. Han de saber extreure profit d'aquesta tecnologia i han de saber educar en aquests adolescents amb aquesta tecnologia. Però no han de ser enginyers. És a dir, no han de tenir ara enginyers a totes les escoles perquè ha sortit intel·ligència artificial. Això és com manar un cotxe. Jo sempre pot ser la mateixa metàfora. Per manar un cotxe, tu has de treure-te un carnet i has de saber manar el cotxe, has de saber on és el volant, on tens el pedal de fren, on tens l'accelerador. Això ho has de saber, com canviar les marxes. Però, evidentment, no has d'aprendre, si et rompes el motor, no has de saber això, per això ja és mecànic, no? Llavors, això, l'intel·ligència artificial és un poc el mateix, no? I, a més, el bo que té això, i això ho he vist jo a les formacions, és que, així com altres formacions d'altres metodologies o coses que han fet o impactes que hi ha hagut a l'educació, com bé ja has dit, que ja duc 10 anys darrere aquestes coses, duia més feina. Preparar coses duia més feina. Això no és docent, quan surt de la formació diu, jolín, ara puc fer tot allò que feia en menys temps. Inclús puc fer un parell de coses més. Conèixer això impacta la productivitat. Evidentment, és el que he dit abans, has de tenir dues coses. Habilitats i ganes d'aprendre. Si una d'aquestes no funciona, evidentment la formació no impactarà, però d'això el món educatiu, en el final, és un petit ecosistema social on sempre hi ha distints tipus de persones davant una situació distinta o diferent que impacten la teva vida laboral. Però no només passa educació, passa totes les professions. Com bé has dit, tu encara tens amics periodistes que escriuen a mà, sí. Ja que poden seguir escrivint i poden seguir generant contingut. Evidentment que sí. Llavors, bueno.
0: Clar, i també hi ha l'àmbit familiar, perquè jo fa 10 anys un nin li van dir esto lo tienes que hacer por internet con el ordenador, i el nin va dir es que yo no tengo internet ni ordenador, i el professor, no diré el centre, li va dir no tienes internet, no tienes ordenador, no tienes nada. Com que dir, buah. I aquell pobre lot, ara ja té ordenador, ja té internet, ja té 20 anys, però... Clar, és que també la família també, no tots els pares...
1: Ajuda'm
0: a fer els deures. I te posen allà davant una cosa que no comprens. Aquí també, ho dic perquè hi havia famílies també, la trobada de Mallorca Diario.
1: Sí, així és. Sí, és un dels problemes, Jaume. Jo crec que una de les claus ha de ser la bona sintonia escola-família. Una de les grans propostes que a mi m'agrada fer és que una escola hauria de tenir un ideari tecnològic i acompanyar les famílies amb el creixement tecnològic. Perquè aquests papàs, que a dia d'avui són els papàs d'aquests nins, són just de la nostra generació. La nostra generació, que en el seu moment va impactar l'internet a les nostres cases, i què varen fer, Jaume? Ja. Qui mos va posar límits? Qui mos va dir que estava bé i que estava malament?
0: Ja, a veure.
1: Absolutament ningú. Ara molta conscienciació damunt d'aquestes coses. I pot trobar molta formació, si a tu t'interessa, sobre quan donar un telèfon mòbil i com en el teu fill, com i quan donar les pantalles, a partir de quina edat poden començar a regular l'ús de la pantalla. Tot això ja hi ha informació. Però aquesta informació ha d'arribar a la família. I quin és el canal més ràpid per aquesta informació arribi a les famílies? Evidentment, l'escola. L'escola hauria de tenir un ideari tecnològic de com créixer de forma sana i segura i respectuosa amb la tecnologia a casa. Evidentment, tornem a lo mateix. Quan tu proposes una xerrada, una formació, sempre venen els pares que no ho necessiten. Perquè aquells que realment ho necessiten no els interessa. Però si a poc a poc i mica en mica comences a fer cultura, aquesta cultura va impactant i en el final aconseguiràs que en un futur tot sigui més regulat i més adequat.
0: Que així sí, amén, quan es para nostre. Encara estàs en el temple, Miquel?
1: Sí, aquí davant vostres.
0: I don Miquel Fletxes, és professor de ciències a secundari en el Col·legi del Temple, aquí a davant de la ràdio, i és consultor en transformació digital, i com que ha estat nominat a un dels millors professors d'Espanya, quan volen saber qualque cosa d'aquestes, xerrem amb ell. Miquel, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies, com sempre, estarem en contacte.
1: Gràcies a tu, Jaume, una ferrada.
0: Gràcies, Miquel. Nosaltres aquí un instant parlant de salut mental i de saturació, perquè sí, mos pot afectar, sí.

0: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

L'any 1979, Barbra Streisand i Donna Summer van gravar aquesta Enough is Enough. Em va estar basta. Enough is Enough. Em va estar basta. Mai s'ho tornen a dir, se pulla?

0: Un clàssic del que se va denominar High Energy, que és com se va anomenar la música disco després del 77. Amb esta basta. Per què dèiem amb esta basta? Idò, perquè la Federació de Salut Mental de Mallorca diu que els efectes de la pressió, la saturació, la massificació que poden tenir sobre el benestar emocional dels ciutadans de Mallorca poden passar molts factura en mode d'ansietat o de trastorns psicològics, sobretot en els treballadors. La Federació de Salut Mental diu que Balears va rebre més de 9 milions de turistes l'any passat. Això vol dir 16 turistes per cada un de nosaltres. 16 turistes per cada un de nosaltres. Guillem Febrer, bon dia, president de la Federació de Salut Mental. Com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé. I vosaltres?
0: Beníssim. M'ha agradat molt aquesta nota que heu fet, perquè és que tot suma. Dificultat d'habitatge, els embossos, els cost de la vida, vais on vais, està ple de gent. És que heu donat la tecla. És que heu donat la tecla. Guillem, tot això passa factura. És que és cert, o no?
1: Sí, jo crec que quan xerrem de salut hem de pensar sempre que la salut influeix d'una forma decisiva el nostre entorn. És a dir, quan xerrem de salut física, influeix l'alimentació, influeix el que respiram, influeix l'esport que feim. Salut mental també influeix el nostre entorn. Per tant, quan tenim un problema d'habitatge, quan tenim un problema de saturació, que això moltes vegades vol dir té una traducció en el treball, per exemple, a la pressió que tenim en el treball, és evident que tot això afecta la nostra salut mental, afecta el nostre estat emocional. I és el que hem volgut posar de relleu, que hem d'incloure la salut mental dins el debat de la gestió de la nostra principal activitat econòmica, que és el turisme.
0: Cert. És que els treballadors, per exemple, ara vull llegir ahir avui que els treballadors de l'aeroport, és que no poden més, amb aquesta calorada, les condicions, no els donen ni aigua per refrescar-se. Els ventiladors estan romputs. Clar, després, temporalitat, jornades irregulars, avui estàs de vespre, demà, la setmana que ve estàs de matí. Inseguretat, perquè tampoc avui en dia ja no és com aquell temps que en els anys 80 deien a Mallorca formen esquens de llengonisses. I clar, és que tot això arribes a casa teva i és que estàs esgotat, no físicament, sinó mentalment, Guillem, i imagina't, i jo estic amb aire condicionat, però ara tinc aire condicionat, però hi ha milers de persones que m'escolten ara, que no?
1: Sí, és a dir, les condicions de treball, les condicions de vida afecten el nostre benestar emocional i afecten també a la possibilitat de tenir un trastorn mental. Molt de trastorns mentals se desencadenen per les condicions ambientals que tenim. Per tant, és importantíssim tenir en compte l'impacte que

0: menja, això és insuportable. Per tant, per això hem d'incorporar en el debat social que tenim sobre com hem de gestionar el turisme, com hem de gestionar la nostra principal activitat econòmica, de la qual tots, la major part, vivim, com hem d'incorporar la salut mental perquè aquestes xifres se reverteixin. És a dir, augmentar un 88% les baixes en 5 anys per motiu de salut mental, això a tots els anys és insostenible.
1: És la segona causa de baixa laboral a Espanya. I el principal diagnòstic, ansietat. Clar, què passa? Què passa en el metge que fa? Te dona diazepam, això, com se diuen, benzodiazepines.
0: Sí, però, ansiolítics,
1: i clar, però és que per ventura haurien d'anar a serrar el problema. I no, perquè, clar, i també vosaltres heu dit que l'habitatge, aquests espais de supervivència que diuen Càritas, l'habitatge és un dels principals determinants socials de salut mental. Si tu no tens, si tu no trobes, és que i comparteixes pis, Càritas li diu espai de supervivència, no casa. No li diu una casa, li diu espai de supervivència. És a dir, una persona que està fent feina tot el dia, però després compartir un espai de supervivència. Això també és que ha de ser molt feixuc, Guillem.
0: Sí, és a dir, el que fins ara era que nostre, sí, ara li deim espai de supervivència, no?
1: Sí.
0: El que no podem permetre és que famílies visquin a infrahabitatges, compartessin habitacions amb unes condicions d'habitabilitat pràcticament nul·les, i no pretendre que això impacti damunt el benestar emocional i la salut mental de tots aquests membres d'aquesta família. És a dir, una família d'aquesta manera no pot viure. Si comptem que, tu ho explicaves en el principi de l'entrevista, no? Les condicions de feina que ja tenen moltes persones en el seu lloc de feina, el fet de que falti molta mà d'obra, per tant, les persones que estan fent feina tenen una pressió afegida. I després, quan te'n vas, quan surt de la feina, en lloc d'anar a casa teva, vas a un espai de supervivència que, a més, has de compartir amb una família de 4 o 5, qualcú que tingui, que sigui mínimament sensat, pot pensar que això no afecta en la salut mental i que això no pot generar un trastorn mental greu. Jo crec que això és clar, evident, que per tant hem de pensar, hem de començar a aplicar i hem de començar a fer polítiques que permetin canviar aquesta situació, que no és una situació fàcil. Jo crec que també és un signe d'estens intentar donar solucions molt fàcils a problemes molt difícils. I això directament no és possible, no existeix. Per tant, és un problema complex que requereix de solucions complexes i que evidentment no se podran aplicar a curt termini, però sí, la gent de fer a curtíssim termini és començar a fer feina per pensar com hem de poder revertir aquestes situacions.
1: Cert. L'altre dia vaig sentir una gran frase. Els grans problemes normalment tenen solucions fàcils, ràpides i equivocades.
0: Perquè
1: és així. Guillem, segurament tornarem a parlar perquè malauradament crec que d'això no sortirem en 10 dies. Guillem Febrers, president de la Federació de Salut Mental de Mallorca, i una vegada més t'agraïm que hagis posat aquest tema a tu i a la Federació damunt la taula, perquè és una veritat com la seu. Una ferrada, Guillem. Moltíssimes gràcies.
0: Una ferrada molt forta, i aquí hi ha la Federació de Salut Mental per participar en aquest debat i per trobar solucions en aquest tema tan greu.
1: Gràcies, Guillem, una vegada més. Anem a posar una mica de música a la nostra radiografia mallorquina i escoltarem un poc més de música per alegrar-nos. Vinga.

0: El Dia Mallorca i Vetres Ràdio. Radiografia mallorquina.
1: Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem recomanar un cicle de concerts que comença dissabte, el Clastre de Sant Francesc de Sineu. És el Festival Internacional de Música de Sineu Martí Valen, que celebra la seva 6a edició amb un cartell que aposta per la fusió de gèneres, un poquet de tot, el talent local de les Balears i la projecció internacional de creadors d'arreu dels països.

0: Dmitri Shostakovich va composar aquest vals de la suite l'any 1938 i precisament serà un dels protagonistes, Shostakovich, aquest dissabte, en aquests concerts d'esclastre de Sant Francesc que reten homenatge. Tomeu Mulet, Valde de Sineu, bon dia, primer de tot. Com esteu, Tomeu?
1: Hola, bon dia, va bé, va bé.
0: El concert, ret homenatge des de fa 2 anys, se diu Martin Valen, perquè està en ret homenatge en el conegut cantant d'òpera finlandès que va estar molt vinculat a Sineu, va morir fa 2 anys, i de llavors du el seu nom. I tots els dissabtes, el mes de juliol, a partir de les 9, a l'espati de Sant Convent, que és l'ajuntament, que té una acústica immillorable. Valde, això sí que teniu bo amb això.
1: Ben, amb això, la veritat. Això va ser un projecte que evidentment, li hem posat Martin Valen perquè va sortir un poc d'ell, que va venir amb Alfredo Yáuez, que és el director del Festival de Debà. Per tant, estem germanats en el Festival de Debà. I me varen proposar, durant el temps del Covid, posar en marxa aquest festival de Sineu. I ja anant per la 7a edició. I arrel de que per desgràcia, varen perdre en Martí, li varen posar el seu nom en el festival. I, bueno, la veritat que aquests estius, aquests 4 de dissabte de juliol, ja estan més que consolidats. És un festival que ha tingut molt bona acollida. Com has comentat, el claustre té molt bona acústica. I ve gent de per tot Mallorca a disfrutar d'aquestes ballades a la fresca.
0: Aquest dissabte posàvem això Shostakovich perquè començàvem amb els trios de Shostakovich, de l'amor a la guerra, un concert, el seu trio tríptic, la violinista mallorquina Catalina Reus, la violoncel·lista Rosa Quinyelles i la pianista Dina Nedetseva. És a dir, començàvem amb Shostakovich, que és música contemporània, amb el de Benzoni, el compositor clàssic. Shostakovich és un compositor del segle XX. És a dir, que ja per començar, un piano, violí i violoncel, Shostakovich, això serà una meravella amb aquesta acústica que dèiem ara aquest dissabte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la veritat que és un cartell molt bo, que d'any intentant mantenir la qualitat de tots els concerts, i crec que aquest dissabte ja començarà en fort, diguem, amb un concert que crec que agradarà molt. Aquestes intèrprets, tant na Rosa com na Dina, ja han tingut ocasions d'altres, pràcticament cada estiu han vengut aquí a Sineu, i la veritat és que han disfrutat en les seves interpretacions, i esperant que dissabte també sigui ben igual.
0: Després, dia 11, també dissabte, òpera, que és lírica, Locura Divina. La soprano Navy Martínez, i ara el nomenava un espiano, en Alfredo Yáuez, del Festival d'Allà, tot un luxe també, no?
1: Sí, en Alfredo Mem és el director també del festival d'aquí de Sineu, com juntament amb Soledad Bé. També ell pràcticament cada any hi participa, i en va per aquest, suposo que també mos farà disfrutar. El que intentem també, anant variant, varen començar més el festival, que era més de clàssica, i ara anem ficant també altres estils de música també més contemporània.
0: Sí, de fet, ara veurem un dels següents exemples, perquè dia de 8 de juliol hi haurà el duo de Moll, d'Argentina, són en Pablo Albornoz i en Daniel Susperregull, amb un repertori de tango, però que mescla el violí amb música electrònica. És a dir, aquí ja començam a fer coses innovadores. De 8 de juliol, des d'Argentina.
1: Sí, això també ha estat una aposta també del director, d'en Alfredo, que d'any també mos inclou qualque novetat, que surt un poc de lo que diguem que és la música clàssica, i veurem, supos que mos sorprendrà per bé.
0: I també
1: els tangos és una cosa que cada any han agradat molt, han tingut concerts molt bons de tango.
0: Home, és que el tango, i a més se va innovant de cada vegada més, perquè el tango és infinit, el tango és com el blues, el rock and roll, el tango és infinit, el bolero, és una cosa que sempre s'hi pot fer voltes. I per cloure, a dia del meu sant, dia 25 de juliol, el trio d'en Pere Bujosa, Illes Sonores, tocarà amb en Xavi Torres en el baix, i en Joan Terol a la bateria, en el piano, no, perdó, en Xavi Torres, en Pere Bujosa en el baix, i bueno, també Illes Sonores és un univers com a sonor propi d'en Pere Bullós. Ell fa, no sé si li poden dir jazz, improvisació, música mediterrània, sí, jazz contemporani, podríem dir, no?
1: Jazz contemporani. Cada any han tingut un concert de jazz. Varen tenir la sort també, ja fa dos o tres anys, que varen tenir Chuchito Valdés, que va ser un espectacle aquí a Sineu. I en guany tindrem aquest, amb en Pere Bullós, i bé, sempre també el jazz és un gènere que, bueno, agrada, i esperen que en guany també segueixi així, amb la mateixa qualitat dels altres anys.
0: Molt el que deies és que parlàvem amb un temps, perquè com que el clastre és limitat, per garantir la millor experiència i confort, recomaneu reservar. Hi ha un web, Festival Música Sineu, festivalmusicasineu.com, i podeu reservar les entrades a cada un dels actes, i així no superar l'aforament i sempre anar amb l'entrada ja reservada i comprada a través de festivalmusicasineu.com, i així no hi ha aglomeracions i tothom està còmode, no és així, Valdo?
1: Exacte. Tenim aquestes dues opcions, que tant per la pàgina web de festivalmusicasineu.com o també les oficines municipals, molta gent del poble ve les oficines, i un preu molt simbòlic de 6 euros, que ja el que dic, molt de pit, si els artistes que han vengut i que venen, si han d'anar a un auditori o segons a on, les entrades són molt superiors. Aquí sempre anant damunt aquests 5-6 euros, que és un preu més simbòlic, i crec que el millor és comprar-la i ja tens espai reservat.
0: Efectivament. I de passada, com dèiem, com que els concerts són a les 9 de la nit, com sempre dèiem, passau per Sineu, berenau, la capital mundial del frit, i així feim economia.
1: Sempre ho deim, en això.
0: Economia circular, que només no sortim de Mallorca.
1: No.
0: Ja
1: no,
0: sempre
1: de fet,
0: faig aquesta
1: de fet,
0: broma.
1: Sempre convidam, sempre, en tots els actes que feim, sempre convidam a venir a Sineu, a disfrutar, de fer una volta pel poble, i després poden quedar a sopar.
0: Efectivament.
1: Poden quedar a sopar en els restaurants, a la fresca, i crec que és un pla que per mes de juliol surt del que és el sol i platja, però feim turisme, feim cultura i feim poble.
0: I un dissabte vespre, que millor que anar a Sineu. Tomeu un olet, Valda de Sineu, enhorabona per un any més, el Festival Internacional de Música Martí Valen, i endavant, perquè hi ha un pot de tot, música contemporània, hi ha tango, hi ha violí amb música electrònica i jazz contemporani, és a dir, no, ningú pot dir que no, qualque cosa segur que agrada. Tomeu un olet, moltíssim gràcies, una ferrada molt gran.
1: Moltes gràcies a vosaltres,
0: salut,
1: com sempre, una ferrada.
0: Bona, nosaltres ara d'aquí un minut tornarem aquí a la terra a parlar dels nostres productes. Però, entretant, bueno, d'això s'ha Covid.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: A l'edat de 60, Lynyrd Skynyrd, que és el grup original de... que cantava Sweet Home Alabama, va fer aquest tema un poc per contestar a Neil Young i tots aquells artistes que deien que el sud dels Estats Units era... tots eren un rednecs, es tractaven com un poc de gent curta i que no hi havia res bo. I els Lynyrd Skynyrd van posar en valor la seva terra, que era Alabama, per això van treure que és Sweet Home Alabama, where the sky is always blue, on el cel sempre és blau. Van voler reivindicar que el seu era igual o millor que la resta. I amb aquesta idea neix també Compromís Balear, que s'ha presentat fa poc en la idea de reconèixer i donar visibilitat a les empreses que mantenen la seva activitat, producció i compromís aquí a Mallorca, en Can Nostre. Han sortit a la llum, s'han creat perquè el nostre producte està deixant de ser nostre, perquè cada vegada més productes i marques vinculades històricament a Balears han traslladat la producció a fora de Mallorca, o de l'arxipèlag, que ara parlem de Mallorca, concretament. I se continuen comercialitzant aquí com si generassin valor a les illes. Volem parlar amb qui ha llançat aquesta idea, Jaume Boades, que és cofundador de Cervesa Balear 1983. Jaume, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, com estàs?
0: Bueno, és que vaig dir, ell xerra amb en Jaume perquè vas dir una frase que és una sentència molt trista, però que és una realitat. Lo nostro està deixant de ser nostre, Jaume.
1: Correcte.
0: És trist, però cert, Jaume. Per això volia parlar amb tu.
1: Sí, malauradament és el que has comentat ara un poc, no? Nosaltres som una companyia cervesera que du ja 9 mesos en el mercat, som gent jove, i mos hem donat compte que, pues, lo que comentàvem, no? Que últimament també moltes empreses o molts de productes que eren emblemàtics aquí de les nostres illes, sobretot, no només a Mallorca, sinó a les 4 illes, veiem com estan abandonant o estan sent absorbides per altres multinacionals o companyies que traslladen tota la producció i se porta valor fora de les nostres illes. I, bueno, vàrem veure un poc un tema de com fèiem per també donar visibilitat en aquestes empreses que encara continuen apostant per la nostra i que amb l'esforç que conlleva estar aquí, pues fan aquest esforç i continuen produint i fent productes de qualitat aquí a les nostres illes.
0: És que
1: volíem donar la visibilitat.
0: El darrer cas que tenim és el Lacao, que afortunadament en Grimalt i per centro compraran la llet de les vaqueries. Però el Lacao, de fet, hi havia formats que feia anys que se feia a la península.
1: I tothom, correcte.
0: I després, un cas encara més igual històric, és que si tot el caserío de... originalment de Menorca, ara se fan a Madrid, de fa una multinacional, i si tu vols menjar els quesitos del caserí original de caseria menorquina, has de comprar la marca blanca d'una gran superfície valenciana. És com a surrealista.
1: Sí, és surrealista. Ara també ha passat també, crec que en Distribució en Cervera, que també ha estat absorbit per una companyia francesa. Vull dir, poc a poc... però, vamos, és el que tu dius, fiques pèls de punta perquè hi ha coses que no tenen lògica, no tenen sentit, i en el final també nosaltres el que hem de fer és mirar un poc per donar continuïtat en aquesta producció que tenim aquí, perquè en el final també per assegurar el que seria treball per generacions futures i que puguem tenir aquí una vida més, bueno, pues que només sal i platja, no? Que podem tenir indústria, podem fer productes superqualificats, pues això s'hauria de començar a conscienciar un poc tots els illencs per apostar per coses d'aquí i generar valor aquí.
0: Clar que sí. De fet, hi ha una coneguda de marca d'olives mallorquina que, com que aquí no tenim tanta d'oliva, l'ha d'empotar a Andalusia i tu mires l'etiqueta i dius, ostres, això no... És que, clar, no tenim tanta d'oliva per vendre-la en aquest preu.
1: Claro.
0: Igual que la sobrassada, que si vols una sobrassada 100% mallorquina, l'has de comprar de porc negre, perquè ningú te garanteix, però no tenim tant de porcs. Saps? És que, de vegades, també, en aquest cas ja ho puc comprendre, però n'hi ha que és una verdadera pena, perquè, clar, vosaltres... possiblement sí que podeu fer 100% aquí, però clar, és que si te demanen i arribes que tens un volum de facturació que tu vols vendre, òbviament, i créixer, doncs pues, clar, no te queda més remei que externalitzar, no ho sé, Jaume.
1: I és el que ha dit un poc, també, perquè hi ha molta gent que ara amb el tema del compromís balear pues, ha sorgit un poc de polèmica de, claro, bueno, i si t'absorbeix una companyia que és de la península o estrangera, nosaltres el que mantenim i el que també valorem molt és que si en un futur una companyia te pot absorbir, que econòmicament i per un tema de negoci és una bona notícia per la companyia, nosaltres sí el que mantenim és que la producció i tota la cervesa que se distribueix aquí a les nostres illes continuarà sent de la fàbrica que tenim aquí nosaltres a Binissalem, m'explic? Vull dir, si tu tens una companyia que t'absorbeix de la península, doncs poden produir també balear a la península, però nosaltres sí que com a clàusula tenim tota la cervesa que se produeix aquí després de que s'absorbeixi la companyia a Balears ha de sortir de la fàbrica d'aquí.
0: Clar. Clar.
1: Perquè així assegures també puestos de treball i assegures també generar un valor a les nostres illes fonamental. Que això és el que li va passar a les vaqueries, que al final van quedar 14 empleats que per ende tenen, són 14 famílies.
0: Sí.
1: Que, claro, se queden amb el cul a l'aire i dius, bueno, sí, claro, i després la gent s'oblida, però, claro, si ets un d'aquests 14... Si ets una d'aquestes 14 persones, no te fa tanta gràcia, m'explic.
0: Clar, t'ho diràs. Vosaltres esteu oberts a empreses, cooperatives, entitats particulars que vulguin generar valor i afegir-se en aquest segell amb aquest compromís per visibilitzar a llarg termini qui posta per produir aquí. Seria com una distinció històrica, com diu un...
1: Sí, bueno, una declaració d'intenciones.
0: Exacte, això, una declaració d'intenciones, exacte, sí senyor. I de fet, va ser present el director general d'Indústria i va dir que estan fent feina amb un segell de producte elaborat a Balears, amb una distinció per cada illa.
1: No? Correcte.
0: És a dir, però jo t'ho volia demanar, però això ja no existeix, no és el de producte balear, o és una altra cosa?
1: Mem, el producte balear, jo tampoc m'ho vull ficar en un tema polític, però sí que és vera que el producte balear té unes clàusules i té unes directrius que en el final són un poc, com dir-te, rares.
0: Publicitàries.
1: No, és al revés. Vull dir que hi ha companyies que són emblemàtiques d'aquí de tota sa vida, te podria dir, no vull dir noms de marques, però emblemàtiques d'aquí de Balears, que en el final no poden acollir-se en aquest distintiu de producte balear perquè no compleixen certes coses que demana el govern.
0: Requisits.
1: I tu dius, com és possible, m'ho invento, unes mítiques galetes d'aquí que ja sap quines són de totes les vides.
0: Sí.
1: Com és possible que no siguin d'aquí? No, claro, perquè la farina que s'utilitza en el final ha de venir de la península, per què? Perquè produeixen tanta galeta.
0: Sí, ja s'entén.
1: Bueno, claro, però el que tu deies abans, pues no donen abasto, però igualment és una marca que té la fàbrica aquí, és una companyia que té tota la seva producció aquí i que ha estat tots els anys aquí. I, claro, hi ha moltes companyies que no se poden adherir en aquesta llei de producte balear i nosaltres, òbviament, no hem generat el compromís balear com per fer un símil a lo que és el producte balear que ofereix el govern, sinó perquè tu puguis dir, ostres, jo... no agafi producte d'aquí, agafi producte d'aquí, jo sí que estic compromès en lo d'aquí i faig tot aquí.
0: Ja t'entenc. Si passen la sobressada que, per exemple, com que no tenim tant de tap de cortí a bastament, han de dur nyora murciana a moda de colorant,
1: claro.
0: I per això no té, bueno, denominació d'origen. No pot tenir la denominació. Ja t'entenc. Ja,
1: bueno, però ho fan aquí i la gent que és d'aquí, que és de casa nostra, s'aixeca de matins i va a treballar i treballa tot aquí, dona de menjar aquí i genera
0: sí.
1: empleo aquí.
0: Escolta, i de moment, Compromís Balear s'ha interessat molta gent, quin tipus d'empreses, petites, grans...
1: De tot. De moment, ara mateix, avui estàvem mirant el report, crec que ja tenim adherides... Bueno, adherides, el que dèiem, no? Amb aquesta declaració d'intencions, crec que són unes 30 i pico ja i... És tot, vull dir, fins a una llogateria petita, fins a una floristeria petita, fins a companyies molt grans, dir-te com Puig, com Licor Mollà, com José Luis Ferrer, com hi ha companyies també que estan molt interessades, que ara estem mirant com si s'adhereixen o no, perquè són companyies tan grans que en el final corporativament xerrant pues, han de mirar com ho fan, però bueno, que hi ha hagut molt d'interès. I després nosaltres també el que fem és que... oferim als nostres clients, vull dir, el que seria el canal Horeca, és a dir, bars, restaurants i hotels, també pues, per adherir-se al compromís balear en el sentit de lo que estem mirant un poc a futur, és a dir, si tu ets un bar que tens firmat el compromís balear, significa un poc que tu estàs mínimament compromès en que tu en el teu restaurant o en el teu establiment ofereixes coses d'aquí de proximitat, també, m'explic?
0: Clar, sí, sí. Quilòmetre zero, o ser possible...
1: Sí, bueno, o jo vaig aquí, ah, mira, aquests estan els compromís balear, doncs pues el més segur és que tinguin cervesa balear o tinguin variats, o tinguin... M'explic?
0: Sí, senyor, sí,
1: I això jo crec que també reforça un poc el que és la nostra identitat i luego també a nivell de la gent que mos visita tant nacional com internacionalment, bueno, pues deixes un poc establert, és a dir, ah, pues mira, aquí sí que hi ha coses que són d'aquí 100%, que això l'estranger també ho valora molt.
0: Home, clar, és que jo el que no entenc que també és anar a una banda i no consumir productes de que ja saps de quin turisme t'apal, que dius, home, però si vas aquí, menja-lo d'aquí, no? Jo mai m'he anat a demanar un frit, ara que parlàvem en cinema, mai he demanat un frit a Alemanya. És que, a part de que no en tenen, claro. És que m'apareix un doll, no? És a dir, claro, els turistes poden ser precisament uns bons ambaixadors per d'aquesta qüestió. De tota manera, el que t'ha desitjant des d'aquí, Jaume, i a totes aquestes 30 o 40 empreses que ja s'han afegit a Compromís Balear, és que vagi a més i que lo nostre sigui nostre, perquè amb aquesta frase vaig dir, vull xerrar amb en Jaume sobre aquest tema perquè és molt important aquest Compromís Balear obert a empreses, cooperatives, entitats i particulars que visquin a les illes, se sentin part d'elles i vulguin generar valor aquí, a dins que nostre. Jaume Boades, de Cervesa Balear 1983. Moltes gràcies per atendre-nos i per la idea de Compromís Balear. Molt bona idea, enhorabona.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Salut, nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El sindicat UGT demana al govern que pagui la retallada salarial del 2% corresponent al 2020 a tot el personal públic. El sindicat denuncia que l'executiu només ha complit aquest acord de manera parcial.
2: Els treballadors del sector públic instrumental i també els docents de l'ensenyament concertat. En total, 10.500 treballadors públics de les Balears. És Miguel Ángel Romero, secretari general d'UGT Serveis Públics.
3: Esta es la demanda que dijo el gobierno, que iba a cumplir el objeto del litigio y que por eso nosotros retirábamos la demanda. Pues en la parte de la congelación no la está cumpliendo. Nosotros ahora mismo, ¿qué nos parece? Que todavía estamos a tiempo. El gobierno debería de corregir este error mayúsculo. Porque discriminar a un tercio de su personal no me parece una buena idea política.
1: Cares molt conegudes de la televisió i la música continuen un any més en el punt de mira d'Hisenda. L'agència tributària ha publicat avui la nova llista de morosos. Entre els noms que es mantenen en aquesta llista destaca la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja deu 1,3 milions d'euros. L'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne també continuen en aquesta llista.
2: La gran novetat d'enguany són els retorns. La presentadora Patricia Conde torna a aparèixer a la llista després de 2 anys fora i ara ho fa amb un deute de 714.000 euros. També reapareix el col·laborador de televisió Kiko Matamoros després de 3 anys amb un deute de 600.000 euros.
1: A la crònica política, el PP tornarà a citar l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la comissió d'investigació sobre la CEPI en el Senat, tot i que encara no hi ha data per a la seva compareixença.
2: La portaveu dels Populars al Senat, Alicia García, ha recordat que Zapatero ja va compareixer a la comissió Coldo de la Cambra Alta. Ara haurà d'acudir a la comissió que investiga la gestió de la CEPI.
4: Quien faltó la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez. También está obligado a dársela a los españoles.
1: I als tribunals, Begoña Gómez, la dona del president del govern central, demana permís al jutge Peinado per poder viatjar a l'estranger durant els pròxims dies. El seu advocat, Antonio Camacho, ha sol·licitat formalment al magistrat que l'autoritzi a sortir d'Espanya amb 2 objectius.
2: El primer, acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN, que se celebrarà encara. El segon, viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla. Aquesta petició és totalment necessària per a Gómez, ja que el magistrat, recordem, li va retirar recentment el passaport i li va prohibir sortir de l'estat com a mesura cautelar en el marc de la investigació que té oberta per 4 presumptes delictes. Ara la decisió queda a mans del jutge Peinado.
1: I el balanç de víctimes espanyoles a causa del doble sisme de Veneçuela continua augmentant. Segons la darrera actualització d'Exteriors, la xifra de ciutadans espanyols morts puja ja a 19. A hores d'ara, els desapareguts s'han rebaixat a 131, mentre que es mantenen en 12 les persones localitzades sota els enderrocs.
2: El ministre José Manuel Álvarez ha anunciat que demà dimecres sortirà cap a Veneçuela l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació juntament amb l'equip mèdic d'emergència START per unir-se així a les tasques de rescat. El ministre ha traslladat el seu pesar a les famílies i ha garantit el suport total de l'Estat durant el temps que sigui necessari davant una catàstrofe que ja deixa de manera global més de 1.700 morts confirmats i 5.000 persones ferides.
1: Arribem a la 1:04. Més notícies a les 2:00 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 30 de juny. Bon dia. Continua la indignació dins gran part del mallorquinisme per la campanya de Bonats que fa 24 hores va presentar el club. En Romina West, el control tècnic. Començant les portes d'avui. Continua aquesta indignació dins els aficionats del Mallorca. Ja ho parlàvem ahir, no ha agradat gens a gran part d'aquesta afició mallorquinista la campanya de Bonats que ahir va presentar el club vermell. Els seguidors esperaven que amb el descens de segona divisió i de la rebaixa dels seus abonaments fos més que el 17% que ha marcat el club vermell. Ahir, a les xarxes socials, ja vam poder veure el malestar i la indignació de l'afició del Mallorca, però també la varen trobar al mateix estadi de Sant Moix. A Lloro Baixa, a l'estadi, es va celebrar la tradicional reunió entre el club i les diferents penyes de l'illa. Han de dir que del club, el director de negocis, Alfonso Díaz, no va assistir en aquesta reunió en les penyes. Hi ha de tot dins el mallorquinisme, dins la gent de les penyes, des de conformisme a indignació per aquests preus que van sortir ahir de la campanya d'abonats a la segona divisió. Això és un tast del que pensa l'afició de la campanya per aquesta temporada 2026-2027.
1: Els preus, pues mira, han davallat un 20% i, bueno, pallera, ja està, què vol que feia?
2: Se sent cuidat pel club?
1: M'estim més no dir res d'això.
3: Se barata, ho trobam, no?
4: El que queda més que hi ha és el producte que se te ven. No sabem molt bé en què mos abonam, saps?
5: Per veure que hi ha gent que se queixa una mica més, de que se pensava que hi hauria una mica més de descompte, però, clar, si volem fer un equip per tornar a pujar a primera, tampoc no m'haurien de tirar, oi?
6: En tot el que ha passat, tot el que està passant, el distanciament en el, diguéssim, directiva, club, amb tot el soci i tal, esperant una altra cosa. No, si n'hi ha que no tenen problemes per res, que tot els va bé. Però, bueno, les coses s'han de dir pel seu nom.
7: El que no m'ha pres correcte, per la informació que tenc, és que me'l facin pagar si hi ha un playoff d'ascens, a partir del playoff d'ascens. Me planteig, si me fan pagar playoff d'ascens, fer una campanya perquè no vengui ningú en el partit. Se mereixen això.
0: Tot d'una, cercam més opinions d'aquesta campanya d'abonats del Mallorca, però a la part esportiva han de dir que avui, 30 de juny, acaben contracte ja els jugadors cedits, Mateu Josep, també Lugumbo i el central Cumbula, com així també futbolistes com Javi Llebrés i el Pichu Cuellar. També acaba contracte avui Omar Mascarell, però el migcampista ja ha estat presentat com a nou jugador de l'Alcalay de la Lliga de l'Aràbia Saudita. En quant a les arribades, comencen a sonar noms amb força, com per exemple el d'Adrián Fuentes, davanter de 29 anys, que la temporada passada va jugar amb el Córdoba, va disputar 40 partits i va marcar 14 gols. El Mallorca estaria disposat a pagar uns 3 milions d'euros per fer-se amb aquest davanter madrileny. I per cert, que avui la Reial Federació Espanyola de Futbol donarà a conèixer tots els calendaris de les seves competicions oficials. Per tant, molt d'equips de futbol i també de futbol sala sabran quin serà el seu full de ruta per al curs 2026-2027. Aquest acte se celebrarà a Madrid a les 8 del vespre. I també en el món del futbol, el Mundial, també en parlarem, com sempre, amb en Miqui Berger, perquè el Mundial ja ha viscut la primera gran sorpresa. Ha dit adeu a Alemanya, que va caure a la tanda de penals contra el Paraguai després d'acabar el partit a la pròrroga amb empat a 1. També als penals va caure el Marroc contra els Països Baixos. Perdó, va caure els Països Baixos contra el Marroc. Va guanyar el Marroc a la tanda de penals. El partit també va acabar amb empat a 1 al marcador. I el Brasil es va classificar i ho va fer amb molt de problemes. Va guanyar per 2-1 a la selecció del Japó. El gol de la victòria del conjunt brasiler va arribar al minut 95, en temps de descompte. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 7, tenim un partit Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11 es disputarà el França-Suècia. I aquesta pròxima matinada, a les 3, jugaran Mèxic contra L'Equador, Espanya, ja ho sabeu, jugarà dijous a les 9 del vespre contra Àustria. Si el combinat espanyol guanya, el seu partit jugarà al vuitens de final contra el guanyador del partit que enfrontarà a Croàcia contra Portugal. És el jugador de la selecció espanyola, Marco Llorente.
2: Está claro que cada partido es un mundo. El último partido que nos tocó jugar fue muy intenso, muy agresivo, con mucho ritmo. Ellos se jugaban la vida, nosotros aguantamos ese tirón y bueno, creo que el equipo poco a poco va mejorando. Obviamente tenemos que corregir errores, como siempre se puede mejorar, pero el caso es que el objetivo está cumplido. Vamos a jugar los 16avos pensando en el partido, que es lo importante.
0: I en el món del tennis, avui pendents de Wimbledon, perquè debuta el mallorquí Jaume Antoni Munà. El santanyiner s'enfrontarà a l'argentí Francisco Cerúndolo. Aproximadament el partit començarà d'aquí uns minuts, a les 2 del migdia. Munà i Cerúndolo s'han enfrontat 5 vegades durant la seva carrera esportiva i el balanç és de 3 victòries a 2 favorable al tenista argentí. Una i 11 minuts.

0: Avui de 1 i 12 minuts començam aquesta edició de dimarts d'Esportres Migdia. A IB3 Ràdio continua aquest malestar, aquesta indignació dins l'afició del Mallorca per mor d'aquesta campanya d'abonats que va presentar ahir el Club Vermell. Tot d'una cercam més opinions d'aquesta campanya que se va presentar fa 24 hores. Parlarem amb aficionats del conjunt vermell. També volíem parlar amb el club, amb el director de l'àrea social, en Román Albarrán, però des del Mallorca han dit que el seu director de l'àrea social, que ahir va estar present, ell sí, a la reunió amb l'Espanya a Son Moix, i no faria cap tipus de declaracions d'aquesta campanya. Per tant, només podrem escoltar la veu de l'afició. Avui de matí, el programa El Dia, la nostra companya Marta Grau ha entrevistat el president del moviment mallorquinista, a Sebastià Oliver, per valorar aquesta campanya d'abonats que es va presentar ahir. Hi ha indignació dins el moviment amb aquests preus que van sortir ahir per veure el Mallorca a la categoria de plata. Són declaracions de Sebastià Oliver al programa El Dia.
1: I saludem el president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver. Sebastià, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Ahir ja vareu expressar la vostra indignació al respecte per als preus. Què és el que esperàveu?
2: Bueno, la veritat és que tampoc van poder expressar perquè estan amagats. No se van presentar a la reunió, els que hi havien de ser. Perquè els que hi havien de ser a la reunió era el president, com sempre ha hagut, el CEO del Mallorca i el director de ticketing. Però tancat dels tres hi era.
1: Clar, trobàveu a faltar la presència d'aquestes persones per una banda i després m'imagino que uns preus més equilibrats el que s'espera quan un equip passa de segona. És així?
2: És així, els preus és una vergonya que te vagin aquesta rebaixa. Haguem passat l'any que han passat amb el mallorquinisme, que com aquell qui diu n'han rebut de per tots els costats i això ja ha estat, ja ha vessat el sessó.
1: Sebastià, pensa que podria haver una rectificació, una marxa enrere?
2: Coneguent-los, en marxa enrere crec que no ho faran, ni rectificar, ni donaran la cara.
1: Quines eines tenen vostres ara des del moviment mallorquinista, a banda de mostrar la seva indignació?
2: Bueno, nosaltres ara estem valorant també, perquè en fred tampoc s'han de fer les coses, no? O vull dir en calent, perdó. Bueno, nosaltres ahir ja vàrem emetre el que nosaltres pensàvem, a hora baixa, no sé si ho heu vist.
1: Exacte.
2: Si ho heu vist. I bueno, el que pensàvem, nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres estem en defensa dels socis, penyista i s'aficionat. Tot el que no sigui això, no res més. El que no podem anar, el dia que ho facin bé, exactament, molt llevarem el capell, però el dia que no ho facin bé, els han de dir les coses clares. I les coses s'han de dir pel seu nom.
1: I així ho ha explicat des del moviment mallorquinista Sebastià Oliver, qui ara ens explicava aquesta indignació per part dels socis respecte als preus i la comparativa en la temporada anterior. Ho tornem a dir, la rebaixa és únicament del 20%. Sebastià, moltíssimes gràcies per ser en el nostre programa avui.
2: A vosaltres per convidar-te.
0: Aquesta és la valoració. Està enfadat en Sebastià Oliver del moviment mallorquinista amb aquests preus, el 17% més o manco de descompte que fan damunt el carnet de l'any passat des del club, des del Mallorca. Volen saber més opinions, també mos escolta. Parlàvem amb ell la setmana passada, que tenia una reunió amb el Mallorca, crec, si no record malament, que era el passat divendres. Volien demanar un 30% de descompte, finalment ha estat al voltant del 20. No sé quina valoració en fa també el president de la Unió de Penyes Mallorquinistes, Antoni Vallespí. Toni, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Amé, Toni, com estem? Què en penses de tot això? Perquè, mare meva, quines 24 hores hem escoltat molt de mallorquinistes parlar d'aquesta campanya, han llegit també a molt de mallorquinistes a les xarxes socials i realment un tant per cent molt elevat està enfadat, eh?
3: Sí, entenc que els mallorquinistes estem tots enfadats en els preus, però també hem d'entendre que avui en dia el futbol és com és, són societats anònimes esportives, i jo vull partir d'una premissa, és a dir, quan nosaltres ens vam reunir per primera vegada en el seu club, el descompte era d'un 5%. Hem arribat a un 20% i a casos fins a un 27% de descompte en aquesta propera campanya de bonats. Per tant, d'algo ha servit les reunions i les exigències de la Unió de Penyes. Ojalà haguéssim tingut més associació, que haguessin demanat descomptes i haguessin pogut aconseguir més descomptes per mallorquinistes, no? El vell és curt, els preus estan a la banda alta de la segona divisió, també el vell t'han de dir que, per exemple, la grada d'animació està a la part baixa, està a la número 15 de segona divisió, per tant, amb uns sí que tindran, en comparació amb altres clubs, pues, preus més econòmics, però sí, esperàvem més descompte com a natural, com tot el mallorquinisme, no? Però el futbol d'avui en dia són societats esportives, els aficionats de cada dia importantment, no? I basta veure que, per exemple, a finals de la Supercopa, això se duen a països de com Aràbia i tal, que el que fa és els aficionats de cada dia pinten menys en el món del futbol.
0: Sí, hi ha molt de màrqueting per mig, hi ha moltes coses que no són sentiments. Toni, a la reunió de la setmana passada, no sé què em pots contar, però quin terreny vas veure per part del Mallorca? No sé si vau poder parlar amb Alfonso Díaz, com va passar ahir, Alfonso Díaz no se va presentar i va venir en Román Albarrán, no sé com va ser aquesta darrera reunió?
3: Sí, l'altre divendres ens vam reunir amb en Alfonso, en Román Albarrán, en Albert i en Héctor, quatre representants del club. Tot repetint, nosaltres vam presentar a l'anterior, ja la setmana passada, un dossier de propostes, de les quals moltes s'han acceptades, com per exemple aquest pla de fidelitat, que n'hi ha sortint en els propers dies, també n'hi ha sortint el tema del carnet per col·leccionista, és a dir, tota una sèrie de propostes que van presentar i van presentar també les propostes de la rebaixa. En el tema de la rebaixa no vam aconseguir arribar allà on volíem, no? Que era un 30% mínim. El club mort va dir que, bueno, que fins aquí podien arribar i això és el que hi ha, no?
0: El Mallorca va dir amb quin descompte partia el club abans de parlar amb vosaltres?
3: Extraoficialment, nosaltres sabíem que l'únic descompte que se volia fer era els dos partits més que hi ha, diguem, de temporada, per dir-ho, no? De primera i segona divisió. I bueno, jo dic, hi ha casos en guany que arriben un 27%. Per exemple, la tribuna coberta, el descompte respecte a l'any passat serà d'un 27%, perquè clar, hem de tenir en compte que hi ha dos partits més que la temporada passada, no? Per tant, hem aconseguit el que s'ha aconseguit. Jo crec que tot el que és una rebaixa és important i és positiu per al mallorquinisme, que no hem arribat allà on tots volíem, doncs clar, ojalà que no haguéssim pogut fer un 50, un 60, un 70% de descompte com a natural, no? Però jo t'ho repetir, el futbol de cada dia són més complicats, són societats anònimes esportives i o tomar o lo dejas, com aquell que diu, no? Per tant, en part estem contents amb les coses que seguim on han cedit i en part però no acabem d'estar satisfets.
0: L'Unió de Penyes agrupava moltes penyes del Mallorca. No sé si teniu previst reunir-vos per parlar d'aquest tema, si fareu qualque queixa o ja quedarà així i ja està bé així, no ho sé.
3: Bueno, nosaltres divendres vam tenir les reunions al club, el club ens va deixar ben clar que això era el que se presentaria en el conjunt de l'abonat, no? I bueno, sí que és vera que han quedat en el club en seguir tenint reunions, seguir tenint trobades per anar profunditzant en altres temes, però en el tema de la campanya serà molt difícil, molt complicat per aconseguir més descompte, no?
0: El tema del play-off, el vàrem parlar, vos vàrem dir, ja va passar, cert que va passar l'any del Depor, que tampoc va entrar al play-off, però bé, també se poden canviar les coses, però s'ha continuat amb aquesta línia, que el play-off descens, en cas de jugar-lo, no entri en aquest abonament. Ho vàrem parlar en això, vos vàrem dir alguna cosa, se vàrem tancar en banda, no ho sé.
3: No, el dia en van parlar i el club el que se reserva és el dret de poder cobrar algo, val? Sí que és veritat, com ens van dir, que en cas de que sí cobrin seria algo simbòlic, perquè el que volen és que el camp sigui ple i que per tant que se retirin primer totes les localitats, totes les dels abonats i després tot el que quedi que se pugui, diguem, posar a la disposició dels abonats i de lliure de disposició perquè tenies camp en cas de que se diguis play-off. Esperen que no, perquè això vol dir que ja haurem pujat.
0: Hauríem de pujar directe, me l'estalviarien quatre partits més.
3: Exactament. Que a millor que se dic, se pot cobrar, no? Sí que m'ho van dir ben clar, és que si se cobra, si no és algo simbòlic. Com recordàvem fa 4 i 5 anys, cobraven 20 i 25 i 10 euros, depèn de la zona de l'estadi.
0: Sí,
3: molt van dir que sí, que estaven oberts, però que el tema de cobrar no hi havia que encara una quantitat.
0: Sí, però això tampoc ha agradat a l'afició i també són ganes, mira, per cobrar un preu simbòlic que tal vegada pot tenir el detall de que el playoff també entri, no? I així la gent no sé si estaria més contenta, però sí que tampoc se podria aferrar en aquest fet per queixar-se, no? De que tampoc entra.
3: Sí, tot ajuda, tot són petits granets que el que fan és que l'afició no acabi d'estar satisfet amb aquesta campanya d'abonats, no? Sí. Per tant, a veure que, disculpa, potser hagués pogut tenir una miqueta més de mascarra, com diuen, no?, amb el mallorquí, i sobretot aquest petit detall posa-los incluir dins el canet de la renovació, de l'abonat, no? Mm-hmm. Però, bueno, ja dic, torno a repetir, és molt complicat, jo vull que la gent entengui que només per poder-se reunir ens hi ha molta de feina, no? Sí. I això i tot, que bé vull dir, que, perquè durant aquests dies hem xerrat amb molts presidents, com presidents de les penyes d'aquí del Mallorca, pues, i estan dins d'Aficions Unides, he pogut xerrar amb molts presidents d'altres federacions de penyes, de clubs de primera i segona divisió, i la veritat és que mos tenen enveja encara, hem de dir, sí, que encara mos tenen enveja perquè el Manco es club...
0: Clar, Toni, però vos el Girona, que pràcticament fa un 50%, l'Oviedo, que gairebé fa un 40%, ja té d'haver 24.000 renovacions, i clar, t'arriba el Mallorca i es descompta d'una mitjana d'un 17%, i clar, l'afició del Mallorca, en tot el que ha patit aquesta temporada, també és normal que se posi
3: sí,
0: el cap.
3: No vull justificar ni molt Manco la decisió del club, ni vull retreure que les aficions estiguin empadat. Jo també estic empadat. Vinc a dir, a mi també, has descompte que se m'ha fet a mi, també és igual que m'he que han fet a un altre, no? Per tant, tots no estem los satisfets que haurien d'estar. Per tant, pot repetir, és dir, que el Manco m'hauran pogut acceptar tota aquesta sèrie de condicions, aquesta rebaixa, que l'haguessin volgut més, per suposat. Sense cap dubte, tots haguessin volgut més descompte, però també ja ho he dit en dues ocasions, i pot repetir, societats anònimes esportives, I això, pues, el futbol està per desgràcia i està així.
0: No hagués pogut ser pitjor, perquè si l'idea del club era només fer descompte de dos partits més extres que hi ha a segona divisió, hagués estat ja de trac, hagués estat gros, i més que ahir. Mare de Déu, quin escàndol. Ja sa darrera, a veure, no te vull fer com a portaveu de l'afició ni d'aquella reunió, però clar, vas tenir la sort de poder parlar amb Alfonso Díaz, que nosaltres no podem, tampoc en Roman Albarrán avui ha pogut parlar d'aquesta campanya. Vas notar que són conscients dins el club del malestar, l'indignació, i no sé quin qualificatiu dimés que ara mateix té damunt l'afició del Mallorca?
3: Bueno, nosaltres vam xerrar, com dit, divendres, encara no s'havia fet pública, però sí, en el fons, les primeres paraules va ser de disculpes, de que ens van garantir que estessin tranquils, que hi hauria un molt bon projecte deportiu, perquè, clar, també el tema va un poc lligat, és a dir, ara la gent està indignada i estem indignats dels seus preus, perquè també no tenim una diguem una planificació esportiva que molts...
0: Jo escoltava ahir en Tolos Berro, quan sortia d'aquesta reunió de Sot Moix, que sí, que deia que això, que el problema més gros és que t'has d'abonar o has de fer una renovació d'una cosa que no saps que te trobaràs, no? Perquè encara no es veuen res.
3: Exactament, una cosa va lligada amb l'altra, és a dir, no sabem... ara se comencen a sortir rumors de jugadors i tal, no? Però la veritat és que no ha arribat res encara. Per tant, a veure que la reunió d'hivern se mos va assegurar que estessin tranquils, que la temporada acabava avui, bueno, acaba dia 30, i que s'anirien anunciant fitxatges, que se farà una bona qualificació esportiva. Se mos va tranquil·litzar, bueno, a veure que són les paraules que ha de dir qualsevol representant d'un club, no? Però, bueno... d'esperar que així sigui, que vagin sortint d'aquests dies fitxatges i que, pues, de qualque manera, pues, s'enfada que tinguem pels preus, pues, poc a poc se mos vagi fugint i mos doni aquestes ganes de renovar.
0: A veure, Silver, que el club il·lusioni un poc a l'afició, perquè fa un any i mig que il·lusió i ganes ben poques després al Mallorca. Res, Toni, que moltes gràcies i a veure com avança tot això, eh?
3: Esperem que avanci per bé i que el Manco, tots els aficionats del Mallorca, puguem recuperar...
0: Ja renovat o no, Toni?
3: No, encara no. Perquè nosaltres renovam en la penya de Llubí.
0: Ah, molt bé.
3: I esperam a tenir pues, 15 o 20 o 30 renovacions i després anem i renovam tots allà a l'estadi, no? Per tant, però bueno, dia 3 tenim l'assemblea i allà pues, farem la renovació. Però sí, renovarem. Jo tenc 3 i... material no vostre.
0: Auïdó, Toni, gràcies, que vagi molt bé i gràcies per la informació d'aquesta reunió del passat divendres, també.
3: A vosaltres, perdona molt bo.
0: Gràcies, Toni Vallespí, president de l'Unió de Penyes, i també volen saber més opinions, com per exemple la del president de la Penya Universitària de Barcelona, que és en Miquel Ripoll. Miquel, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, no ho sé, quina és la teva opinió, la teva valoració? Hem escoltat en Antoni Vallespí, de l'Unió de Penyes, també ara en Sebastià Oliver, del moviment mallorquinista, i també m'agradaria saber la teva opinió d'aquest preu de la campanya de l'any que ve.
4: Bueno, pues, la tònica general, jo te diria que la meva opinió, estic tal vegada desil·lusionat, decebut un poc amb el club. Crec que és una més que tenien una bona oportunitat per tornar a enganxar, per tornar a generar il·lusió, i no ho han, o no ho han volgut fer o no ho han sabut fer, perquè no sé què pensar.
0: T'esperaves un descompte, supòs, un poc major, no? Des de 7% que ha marcat el club. A més, segons el que ha dit Antoni Vallespín, que ha anat bé, perquè el club només volia fer el descompte dels dos partits extres que se veuran a segona divisió. Per tant, això sí que ja hagués estat gros.
4: Bueno, el club viu una realitat paral·lela. No trob que sigui per dir que encara ha anat bé, però bueno, crec que ens han deixat tots sols una vegada més, i jo com a mallorquinista renovaré valgui el que valgui, i sé que n'hi ha bastants com jo, però sí que és cert que és una pena veure com deixant de banda a gent que podria enganxar-se. Hem vist que altres campanyes de segona també al final hem acabat fent molt de socis que han tingut continuïtat i gent que s'ha enganxat a l'equip, perquè també si vas bé a segona, ostres, disfrutes, i si tu dus un company que més o menys lliga al futbol i tal, quan tu estàs jugant un play-off, quan tu estàs jugant per estar allà dalt, pues això enganxa la gent. I era una gran oportunitat, ja que, bueno, intues que hi haurà menys renovacions que l'any passat per, bueno, dinàmica orgànica d'esdeveniments. Pues, per exemple, si tu mires els preus de les noves altes per intentar enganxar gent, són prohibitius.
0: Sí, i encara, Miquel, jo crec que Buero Baixa, ja el mallorquinisme tocarà de ple en la realitat. És cert que ja s'ha assimilat el descens, ja la gent s'ha conscienciat que se jugarà a la segona divisió, però Buero Baixa, a partir de les 8, serà quan la gent ja toqui de primera mà que el Mallorca és equip de segona, quan surti el calendari i vegi tal vegada a la primera jornada en tots els respectes, que el rival no és la Reial Societat, sinó que és la Reial Societat B, no?
4: Sí, sí, sí. Al final, el que t'he dit, quan jo n'hi ha molt, som uns 12-13 mil, que realment l'únic escut que miram al calendari és el nostre, però sí que el que tu dius és un cop de realitat. Encara recordo aquell partit a Sabadell que m'ho van pintar la cara...
0: 4-0, no? En un moment.
4: Exacte, allà estàvem. I, bueno, cops de realitat com aquest te fan valorar allà on han caigut, i la desgràcia més gran és que tinc la sensació de que la gent que ho ha de tenir clar no ho té tan clar, o almenys tots els actes que fan no visibilitzen que tenen clar allà on anam i allà on jugarem.
0: S'ha fet molt en fora el club de l'afició en aquest darrer any i mig, eh?
4: Jo tinc la sensació que sí, jo te puc parlar de tant del meu cercle, del meu entorn, com el que jo sent com a mallorquinista. Ara, cadascú té un sentiment mallorquinista completament diferent de l'altre, però jo estic molt trist i decebut per això, perquè, ostres, venien de fer una feina molt bona des del club, per acostar-se a l'afició, els anys tan difícils de segona B, vagar per segona i tal, casualment varen...

0: S'ajunten moltes coses, també ho parlàvem amb, sí, amb Antoni Vallespí, més enllà de la campanya de Bonàs, també el descens, que ha estat un cop duríssim, sinó tot també el que està succeint després d'aquest descens, no? que se renoven de Michelis i al cap de dues setmanes se'n va. A dia 30 de juny encara no s'ha anunciat cap fitxatge, futbolista important que estava cantant que se n'anirien, tal vegada se n'ha anat per un preu més assequible que el que la gent s'esperava per poder fer un millor equip a segona divisió. S'han juntat moltes coses, no, Miquel?
1: Clar, per això estic decebut, perquè, ostres, la campanya de socis era el més fàcil que tenien per enganxar la gent. Com tu dius, mira, el de l'entrenador te podria dir que inclús no pots fer res perquè al final si paga la clàusula de rescisió i l'entrenador se'n vol anar, llestos. Els jugadors, pues, entenc que és difícil negociar per ells. A mi també m'hagués agradat vendre's per un preu més alt. Però l'únic que està 100% en mans del club, que és la campanya de bonats i com renoves l'il·lusió de la gent, doncs una altra vegada, i una altra pedra, i tampoc és una pedra molt gran, no han pujat els preus, no han fet alguna cosa desorbitat, però com tu dius, són totes aquestes coses que van sumant i la bolla de neu ja és molt gran com perquè no se faci un escàndol de qualsevol petita cosa.
0: A la gent li cau la moral per en terra, veurement si el club reviscola i pot il·lusionar una miqueta a l'afició en vista al començament de temporada. Arran, Miquel, que gràcies. Supos que renovareu tots també la vostra penya, no?
1: Sí, clar, no? Estem allà sempre.
0: No queda d'altre, però també, clar, te queixes, no t'agrada, però al final el mallorquinista de bon de veres renova i ja està, i se'n va a son moix cada diumenge.
1: Exacte.
0: Res, Miquel Ripoll, president de la penya mallorquinista de Barcelona, que moltes gràcies. Moltes i res, gràcies, segurament que passa d'aquí en el començament de temporada, segurament si comencen a arribar els fitxatges, que tal vegada també faria que l'afició s'il·lusioni una miqueta més, eh?
1: Ànims, esperen que arribi aquesta il·lusió i aquesta percepció de que anant totes d'una vegada, perquè és més ben que necessari, sobretot jugant a segona, que no és gent fàcil, això.
0: Clar que sí. Miquel, gràcies, a passar un bon estiu, eh?
1: Adéu, bon estiu.
0: Adéu, que vagi molt bé. 1:33 minuts, aquesta és l'opinió de penyistes del Mallorca d'aquesta campanya d'abonats. 1:33, 3 minuts passen de la 1:30. Continuem parlant de campanya d'abonats. Ara ho feim de l'Atlètic Balears.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: 1:43 minuts, hem de parlar del Mundial perquè crec que vàrem viure una de les jornades més emocionants des de l'inici del campionat, aquests tres partits que vàrem viure en aquestes darreres hores dels 16 de final, amb aquesta gran sorpresa, l'eliminació de la selecció alemanya. Miquel Berger, Miqui Berger, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, com estàu?
0: Molt bé, quina jornada ahir, sí, d'emocions, de nervis, quin partits. Un que se va decidir en el temps afegit, la victòria del Brasil, que ja estava camí de la pròrroga, i dos que es varen decidir a la tanda de penals. Si t'assembla, començant per la gran sorpresa, no? A Alemanya, sí, que diu adeu en el campionat del món a les primeres de canvi.
1: És que a Alemanya, venint de la sorpresa de dir per perdre contra el Paraguai, però és que Alemanya ve de dos fases finals que no va passar de la primera fase, uh-huh, i el darrer partit que va guanyar en eliminatòries va ser la final del Brasil de 2014, fa 12 anys. Yeah. És a dir, no arriba al nivell d'Itàlia, que ni tan sols hi és a la fase final, però jo crec que Alemanya un paper molt trist. I sembla, pels resultats dels darrers mundials, que el problema no és només d'ahir, que ahir sí que és cert que tenen aquest gol anul·lat, polèmic en el final del partit, però bé, jo crec que en línies generals va ser un paper molt trist d'Alemanya davant un Paraguai que no va acabar de jugar malament, defensivament va fer un gran partit, però ja quan va perdre en Enciso i també la benzina del Mirón, ja només es va defensar i arribar als penals, i els penals li va sortir cara. Jo crec que, per qui no hagi vist, Paraguai segurament és el més semblant al Getafe Bordalàs.
0: Sí, a Marrategui, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. I res, Alemanya un paper molt trist amb les figures que no han estat al nivell en cap moment de la competició, Musiala, bàsicament, també el fet d'insistir amb en Kimmich de lateral, un equip que no té molta qualitat, no pots deixar de banda, no pots deixar de tenir aquesta qualitat al mig del camp, i en definitiva jo crec que era una Alemanya molt gris, però que tot i això era un partit per guanyar avui, perquè sí que era superior en quant a qualitat al Paraguai. Una altra cosa ja hagués estat els vuitens de final, que ja és contra, o segurament serien contra França, però és que no han arribat ni en aquest moment, ni aquest pas, i Alemanya, que torna a decebre per tercer mundial consecutiu, la qual cosa és sorprenent.
0: Sí, sí, és un cop duríssim pel combinat alemany, que va dir adéu en el Mundial. Abans va jugar la selecció del Brasil contra el Japó, un partit on va patir molt el combinat de Carlo Ancelotti, va marcar els dos gols a la recta final del partit. No sé si te va agradar la selecció brasilera, si te va faltar alguna coseta, però sí que és cert que va patir moltíssim per desfer-se del Japó, eh?
1: Sí, jo crec que és diferent. Brasil també té una plantilla un poc mediocre, si tenim en compte el palmarès d'aquesta selecció. Crec que té un problema amb els laterals, crec que, tot i que Casemiro va fer el gol, té un problema a la zona del pivot defensiu, i jo crec que és un equip molt, molt mediocre en aquest sentit, però sí que és cert que és un equip molt competitiu. Sí, sí. I ahir ho va demostrar, perquè és cert, ho has dit, Miqui, que va fer el gol al minut 95 amb Martinelli, però en aquest cas, a diferència segurament d'Alemanya, sí que va ser molt superior i va tenir...
0: Sobretot la segona part, no? Va tenir tot colors, amb Vinícius, va fer una jugada espectacular que el porter va treure i va pegar el pal, que sí, ha estat el gol fins ara, jo crec, del Mundial, si no el segon millor.
1: Vinícius és jo crec que és el que fa un poquet de costat aquesta mediocritat, sí que la rebutja un poquet, perquè sí que és un dels jugadors més desequilibrants del Mundial, està rendint a un gran nivell. Ahir, com tu dius, hagués pogut fer el gol del Mundial. També hi ha qualque carambola que no es va produir, qualque oportunitat claríssima del Brasil. És a dir, jo crec que va tenir la sort de marcar en el final, però va tenir la mala sort de no fer-ho abans, també. Mm-hmm. Perquè el Japó sí que és cert que va agradar a la primera meitat, però va desaparèixer totalment a la segona. No eren capaços ni tan sols, amb un equip ràpid, en teoria, ni tan sols van poder amenaçar el contraatac. Així que jo crec que, encara que va arribar en el final, jo crec que és merescut la classificació del Brasil. I veurem fins on arriba, perquè el que dèiem, no, segurament en Casemiro ja no és el jugador que era, els laterals del Brasil han tingut problemes de lesions també, però ha de jugar amb dos jugadors que, per exemple, en Danilo, que sí que era lateral quan jugava al Madrid, però ja l'havien convocat com a, com a, com a central. Jo crec que aquí té un problema també amb el Déu, amb el cervell, però bé, té en Vinícius que no és poca cosa en aquest Mundial.
0: I aquesta matinada s'ha classificat el Marroc també, sí, a la tanda de penals contra el Països Baixos, una tanda de penals que ha tingut, Miqui, un clar protagonista, perquè quin darrer penal que ha aturat, sí, Bono, l'ex del Sevilla.
1: Sí, ja va aturar un molt semblant...
0: Sí, l'he vist, molt igual. No, sí, no se llança a terra, no? Sí. Va com a caminant cap als costats.
1: Jo crec que deu tenir clar quins jugadors aguanten i quins no, i ahir va decidir en el penal de Somerville que escolliria costat i bé, va encertar d'una manera brutal ja contra Espanya, recordant que contra el Mundial de Qatar ja va tenir un paper clau en aquella tanda de penals i ahir, o aquesta matinada, una altra gran actuació en un partit que segurament ja el Marroc mereixia haver guanyat abans, en un partidarro també de setzena de final. Parlàvem ahir que segurament era l'emparellament més atractiu d'aquest setzena de final i jo crec que no va decebre ningú.
0: I amb aquesta classificació del Marroc ja tenim el primer partit, no? De vuitens de final serà el Canadà contra el Marroc.
1: Sí, jo crec que no, és molt favorit, molt més favorit el Marroc ara que en el partit de setzens de final, però bé, és de Jesse Marsh, els canadencs, que arriben també amb molta moral després de guanyar a Sud-àfrica el darrer alè. Ja veurem fins on poden arribar, però si miram equip, jugador per jugador i fins i tot com a equip, jo crec que no hi ha color. I que el Marroc és clar favorit respecte a la Canadà de l'Àrin.
0: Mm-hmm. I per avui, de Montes Paper, no viurem partits tan emocionants, no ho sé, com els que sí, varen viure ahir, però tenim també partits interessants. A les 7 jugarà el Costa d'Ivori Noruega, sí, a les 11 França-Suècia, i ja de matinada a les 3 juga la selecció del nostre amic, d'en Javier Aguirre.
1: Sí. Juga la selecció, una de les seleccions més pragmàtiques, la de Javier Aguirre, contra una de les que, crec que ja ho he comentat, el Manco per mi és una de les seleccions d'Equador que ha protagonitzat els partits més entretinguts. No diria de més qualitat, però sí els més entretinguts. Òbviament, a en Javier Aguirre no li interessa en cap moment que es produeixi un partit així i que l'Equador arribi les mínimes vegades possibles, tot i que és un equip que pateix molt per fer gol l'Equador. Però bé, ja veurem com arriba Mèxic, que jo crec que després de les tres victòries, aquesta ja és una passa més important, una passa d'eliminatòria definitiva per passar als vuitens de final, que és el gran objectiu, perquè Mèxic crec que té 5 partits com a anfitrió i voldrà jugar el darrer, el de vuitens de finals, al seu país abans de viatjar als Estats Units. Així que jo crec que és un dels partits que més crida l'atenció. El Costa d'Ivori i Noruega també ha d'estar bé, ha de ser un bon partit.
0: Ah, t'anava a demanar, si només en pogués veure un, quin me recomanaries d'aquest 3 d'avui?
1: Mira, fins i tot per horari, Costa d'Ivori, Noruega. Sí, sí.
0: Però home, que el Martín Metgi, perquè si he d'aguantar fins les 3 per veure el Metgi que Equador, mare meva.
1: Sí, clar, sí. És que Mèxic-Equador, si s'imposa l'estil de Javier Aguirre, en teoria serà el partit més avorrit de tot 3. Sí. Ara, si és el de l'Equador, serà també entretingut de veure. Però bé, llavors, jo crec que sobre el paper Costa d'Ivori, Noruega ha de ser el millor partit, perquè Costa d'Ivori està fent un gran Mundial, Noruega també va dimitir en el partit contra França, que jo crec que varen jugar 10 suplents i els canvis també van ser 5 suplents més, és a dir, va reservar Odegaard, Haaland i tot això perquè estaven molt cansats i jo crec que va decidir, mira, si hem de jugar entre Costa d'Ivori o Suècia, mira, no passa res, que descansi aquesta gent i arribar amb els 700 de final.
0: Molt bé, i veurem què passa avui. Jo crec que apostaré pel Costa d'Ivori Noruega a les 7 i ja el Mèxic Equador, Miqui, veurem el resum demà de matí.
1: Sí, o també te pots aixecar damunt les 5 i en dues horotes el veus abans d'anar a la feina.
0: Abans d'entrar al matinal.
1: Correcte.
0: Molt bé, Miqui. Res, que vagi molt bé, estem en contacte i veurem què passa avui. Veurem si la jornada és tan apassionant com s'ha d'ahir.
1: Tant de bo que sigui.
0: Gràcies, Miqui, que vagi molt bé.
1: Aferrada.
0: Adéu, cuida't. 1:53, aturada ràpida i encara amb la nostra recta final. Now bring it like you need it, just like you need it. TV3 Ràdio és actualitat.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
0: Cinc minuts per arribar a les dues. Acabem parlant de gimnàstica artística perquè el club Chelsea ha tornat de Pamplona del final de la Lliga Iberdrola amb una medalla de bronze. Volen saber quina valoració en fan des del club d'aquest resultat. Per això tenim comunicació amb el seu director tècnic, que és en Pedro Mir. Pedro, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, bé, aquí un poquet de ressaca de competició.
0: Ja ho crec.
7: Però ja entrenant de nou per preparar el campionat d'Espanya la setmana que ve.
0: Ja han passat uns dies d'aquesta competició a Pamplona, ja has pogut pensar i analitzar quina valoració en fas, en Fred?
7: Bé, molt positiva, per suposat. O sigui, ja el fet d'estar a una final, com us deies l'altre dia, és un premi, no? Som privilegiats d'estar batallant contra aquests monstres que tenim d'equips de llocs com Barcelona i València, que érem els quatre millors que hi ha i estar dins els quatre millors és un privilegi. I, a més, aconseguir estar dins el podi, pues, mira, malament fos, amb la medalla de bronze, sempre és una medalleta. I va estar molt apretat, vam estar tots tres molt junts en quant a puntuacions i a qualsevol errada hi havia aquesta baixada d'escaló, que el que molt va suposar és que menys varen fallar abans que varen guanyar, i bueno, no hi ha res que dir, estem contents, i som humans, i a vegades pues, mos caim de la barra que només fa 10 centímetres i està 1,20 m d'altura, per tant, no podem reprotxar res a les gimnastes que varen fer una feinada per la preparació.
0: Ara tornava a dir, tornava amb una valoració bona d'aquesta final de la Lliga Iberdrola, però va fallar alguna cosa? Te queda qualque espina de la competició de Pamplona?
7: No, hi ha cap espina, perquè és el que te dic, això és un esport de predicció i un mil·límetre, com aquell que diu, no és sí. Un mil·límetre, diria un centímetre, te fa caure i bé, a vegades aquestes imprecisions pues, te fan tenir un punt menys i només vàrem estar en total entre els tres equips hi havia una diferència de tres punts, o sigui que nosaltres vàrem quedar quasi empatats amb el segon lloc, de manera que no hagués canviat, ara no canviaria res de tot el que vam fer de preparació. Sabíem que era molt tradicional començar per la barra d'equilibris. Quan tu estàs allà al mig, que s'encenen tots els llums després d'haver fet la desfilada, te trobes amb 6.000 cares que t'estan mirant en el públic. Clar. I t'has de pujar 1,20 m per començar la barra d'equilibris, és molt tradicional. I si m'ho hagués anat bé, pues mira, és molt més fàcil després dels altres tres aparells, però quan varen començar tenint dues caigudes a barra, pues ja va ser difícil remuntar, i però bé, varen donar tot el que teníem i estic content.
0: Com està l'equip? Perquè de tot s'aprèn, també, supos, no, Pedro? També són competicions on la gent més jove també aprèn d'aquestes coses.
7: Sí, precisament la que va caure va ser la més joveneta, la més inexperta, i mira, pues, si no va No, va anar bé que aquesta vegada té molt de temps per endavant. Possiblement els que van venir després darrere d'ella, que eren les veteranes, varen encara treure's cap, perquè, clar, tu pots pensar que m'haguessin pogut anar molt més en baix de la classificació, clar. Encara hi varen. Varen mantenir tipus per a les esquigudes, i, bueno, i la joveneta, com pot suposar, tot un disgust, però ja està passat, i seguim fent feina i contents. Només se cau és que surt.
0: Així és, de tot s'aprèn i només cau el que participa. I ara per endavant tenim el Campionat d'Espanya individual i també per aquí, no? Un nou repte.
7: Sí, exacte. Bueno, anem a veure si prenim la revanxa, no? Almenys la categoria sènior absoluta, que tenim un bon equip, i això, a diferència de la Lliga, el campionat és per edat, ja no pot participar tota la plantilla, però com que nosaltres tenim moltes gimnastes de més edat, crec que tenim un bon equip que pot donar cara i que pot treure un bon resultat, evidentment, com molt va.
0: Veurem què passa en aquest campionat d'Espanya. Segur que anirà tot molt bé. Pedro, res, te volíem demanar aquesta valoració i també desitjar-te sort pel futur del Club Xelska.
7: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Estem en contacte, Pedro. Gràcies, que vagi molt bé. Avui, dos segons per arribar a les dues, així acabant, recordeu que avui han d'estar pendents del tennis a Wimbledon perquè d'aquí un minut debutarà el santanyiner Jaume Munà. Ho farà contra un os, el número 18 del rànquing ATP, l'argentí Francisco Cerúndolo. Nosaltres posem aquí punt final. Recordeu que tornant demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu!
8: Són les dues.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
8: Bon dia. El Suprem obre la porta a traslladar a la justícia europea la regularització extraordinària de migrants que finalitza avui. L'alt tribunal considera aquesta possibilitat per assegurar-se que no entra en conflicte amb el dret comunitari i ho fa arran de dos recursos autonòmics presentats contra el procediment al qual han acudit més d'un milió de persones en els dos mesos i mig que ha durat. La dada definitiva encara no s'ha concretat. A les Balears s'estima que hi podria haver prop de 20.000 en un procés que, a banda de les llargues coes inicials, s'ha produït amb manco incidències que altres ciutats com Barcelona i Madrid. En uns moments sentirem algunes de les persones que han fet el tràmit per resoldre la seva situació administrativa a Espanya, un dels assumptes de la carpeta migratòria que és notícia avui. L'altre afecta la tutela de menors migrants que assumeixen els consells insulars. El govern ha anunciat que de nou recorrerà als tribunals després que l'executiu estatal ha augmentat la capacitat ordinària d'acollida fins a les 434 places per a aquests joves. Assegura l'executiu que no respon a la realitat de l'arxipèlag, que avui és 30 de juny. Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
9: Bon dia.
8: En una jornada, de nou, pendents dels incendis.
9: Sí, a Campos avui mateix s'ha produït un incendi agrícola molt a prop d'un habitatge i han intervengut els parcs de bombers del Llucmajor i de Felanitx, així com l'Ivanat i els mitjans aeris. Mentrestant, ja està controlat el foc que crema des d'ahir Puigpunyent, on continuen fent feina una trentena d'efectius. En el darrer mes hi ha hagut 5 incendis de més d'una hectàrea a les Balears.
8: El GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
10: Bon dia. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que asseguren incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreus.
8: A Eivissa, els taxistes de fora del municipi de Sant Josep es queixen que l'Ajuntament els limita l'accés a l'aeroport. Carmen Cires, bon dia.
11: Bon dia. Una situació que, segons els taxistes d'altres municipis, està suposant que s'incompleixi la normativa de càrrega i descàrrega de passatges. El consistori de Sant Josep va instal·lar ahir un senyal que prohibeix als taxis d'altres municipis la circulació a la zona on han d'esperar torn per recollir els clients que fan cua.
8: A Menorca, indignació és mitjorn per la reducció de maques i parasols que el govern imposa a la platja de Sant Tomàs. Excel Camarasa, bon dia.
12: Bon dia. Ha autoritzat manco de la meitat dels serveis sol·licitats, la qual cosa suposarà una reducció important dels ingressos municipals, denuncia l'Ajuntament. Tot això a les portes del mes de juliol. El consistori demana, de fet, als hotelers que traslladin les seves queixes a la Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua.
8: Tot això quan Salut ha posat en marxa una iniciativa per ajudar malalts terminals a complir desitjos com veure la mà o visitar un lloc especial en aquesta etapa final de la seva vida. En els pròxims minuts vos explicam com funciona aquest projecte anomenat Ambulància al Somni. Pel que fa als esports, Adrián Fuentes està a punt de convertir-se en el primer fitxatge del Real Mallorca per la pròxima temporada. Xisco Ribas, bon dia.
13: Bon dia. El davanter madrileny firmaria per a 4 temporades i el Mallorca pagarà entre 2 i 3 milions d'euros el Córdoba. Adrián Fuentes ha jugat aquesta temporada amb el conjunt andalús, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits. A la primera federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el migcampista Pablo Hernández, procedent de Luca Múrcia, i el Mundial Alemanya i els Països Baixos han caigut eliminades a la tanda de penals contra el Paraguai i el Marroc, respectivament, mentre que el Brasil ha avançat de ronda després de guanyar el Japó. En bàsquet, el Figui Mallorca ha fitxat el base Adrià Montcanut i ha anunciat la sortida de Brian Vázquez, i en tenis, el mallorquí Jaume Munà

0: s'hi haurien acollit 1.200.000 persones a tot l'estat, d'aquestes entre 15.000 i 17.000 a les Balears. És un primer càlcul aproximat que es concretarà els propers dies i que aquí a les Balears s'ha duit a terme amb normalitat, segons el que l'han viscut, però sobretot amb la satisfacció d'aquells que n'han estat beneficiaris.
1: I és que són molts els que l'espera que es resolgui definitivament la sol·licitud. Ja han pogut inscriure's els darrers mesos a la Seguretat Social per optar a contractes laborals, ja que només l'admissió a tràmit de la petició es podia reclamar aquesta alta. A falta de concretar-se els números, avui Ivetra Ràdio hem volgut donar veu a casos particulars. I un d'ells és el d'aquest ciutadà colombià, el qual assegura els papers li han canviat la vida.
2: 100% m'ha canviat la vida a mi, a mi esposa, a mi suegra, a mi hijo, a todos. Llegué a este país a trabajar en negro, explotado, humillado. Todo eso son cosas que uno tiene que aguantar. Por el simple hecho que uno está irregular.
1: Va arribar a les Illes fa més d'un any i mig i fins fa pocs dies s'ha encadenat feines en negre.
2: Trabajaba 6 días a la semana, trabajaba todo, no tenía nada. Y gracias a Dios, de ahí salí para un empleo digno, aportando a la seguridad social. Ahora sí puedo alzar la mano y decir que lo logré.
1: Des de fa un mes ja està donat d'alta, té contracte legal, amb tot el que per ell i per a la seva família li ha suposat.
2: Ya está uno trabajando legalmente, ya son más los ingresos, tengo a mi hijo escolarizado en un buen colegio, todos mis sacrificios los hago por él, porque quiero que él estudie, avance en este país tan maravilloso de oportunidades.
0: Ell és un dels milers de casos de testimonis que es poden recollir avui a les Balears i que ha estat assessorat per l'advocada Carolina Quintana, amb qui es mostra molt agraït per la seva banda. Aquesta missè, especialitzada en estrangeria, ha fet una valoració molt positiva de tot el procés.
1: Sí, en una entrevista al programa El Dia, assegura que tot i els nervis inicials, les cues registrades a les oficines municipals o l'enfrontament, fins i tot entre administracions, tothom al final ha respost i el procés ha culminat amb èxit. Calcula que d'haver-se 17.000 residents a les Balears s'han pogut acollir aquest procés. La majoria, assegura Quintana, persones llatinoamericanes que fa anys que viuen, que treballen en precari a l'arxipèlag. També, però, ha destacat un perfil que fins ara havia passat desapercebut, el dels infants.
3: Hemos incluido a muchos niños en las regularizaciones. Por lo tanto, poder regularizar a familias enteras, a mí me parece, pues,
4: molt positiu,
3: beneficios
4: clar.
3: Por todos lados. O sea, porque los niños tienen su número de NIE, tienen sus residencias, van al colegio tranquilamente, sus padres pueden trabajar. Evidentemente, las condiciones de vida y laborales de todas estas personas han mejorado muchísimo.
0: Mentrestant, la plataforma sociosanitària denuncia que l'emissió dels certificats de vulnerabilitat per regularitzar els migrants sense papers ha destapat nombrosos casos d'explotació laboral. Moltes d'elles són dones i amb algunes ha xerrat Elena Gregori.
5: Míriam és estrangera. Fa un any i mig va arribar del Paraguai a Espanya. La seva situació administrativa és irregular. Només arribar a Eivissa ràpidament va trobar feina d'interna amb una família.
6: La cuido, es una persona que ya no camina, que yo tengo que movilizarla, bañarla, o hacer todo en lo que se hace en una casa. Y cuidar exclusivamente también de ella. No tengo días libres, trabajo días festivos, vivo en su casa.
5: Cobra 1.000 euros, denuncia que no l'han volguda empadronar. Un cas semblant l'explica aquesta altra treballadora que manté l'anonimat.
7: Le pagan lo que le da la gana. Cuando ellos han tratado de un sueldo, ahora le pagan lo que le da la gana. Entonces, que ella dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a ir? ¿Sabes? Porque ella se siente vulnerable ante esa situación. Està coja o con muleta i encima no tiene vivienda.
5: Les entitats que han tramitat els certificats de vulnerabilitat han escoltat nombrosos casos d'abusos laborals que sumen a la precarietat de l'habitatge. Vicent Benet és portaveu de la plataforma sociosanitària d'Eivissa.
8: Des de no pagar els salaris o salaris de sous que se'ls té que pagar, pagar-los unes quantitats mínimes, 7 euros hora. Gent que està treballant en les famoses vivendes de luxe, que són els cuidadors d'aquestes vivendes, és a dir, que fan de jardiners, fan de manteniment, fan de tot. Viuen en condicions precàries perquè són molts a compartir.
5: La plataforma sociosanitària d'Eivissa emès un milenar de certificats. En més del 50% dels casos s'han trobat amb abusos laborals.
0: I coincidint amb el final de la regularització extraordinària, el Suprem ha obert la porta a dur a la justícia europea tot aquest procés. La sala planteja elevar el cas al Tribunal de Justícia de Luxemburg davant els dubtes de si el procés

0: Francès xoca amb la normativa europea.
1: Idò, per això, ha donat un termini de 5 dies a les comunitats que varen presentar un recurs contra la regularització perquè es pronunciïn sobre si s'ha de presentar una qüestió prejudicial.
0: Des de l'oposició, Feijó i Vox, considerant que el Suprem llança un avís de Sánchez, escoltam el líder del PP, després el portaveu de Vox al Congrés, José María Figueredo.
2: Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Migración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
3: Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Esto es un problema que concierne a toda Europa. Y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
1: I més veus, la de Ione Belarra, que en canvi des de Podem defensa la sobirania d'Espanya per aplicar aquesta mesura.
4: En último término, cada país tiene soberanía para llevar adelante las medidas que considera más efectivas y que hay que defenderla ahora y siempre ante la Comisión Europea, ante las instituciones europeas y ante quien sea necesario, porque en este tiempo defender los derechos humanos creo que nos va a colocar en el lado correcto de la historia.
1: I des del govern espanyol, la vicepresidenta segona i ministra també de Treball, Yolanda Díaz, no es mostra preocupada per aquest moviment del Suprem.
5: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
0: I just coincidint amb la data d'avui, Pedro Sánchez ha presentat el Pla d'Integració i Ciutadania, que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola.
1: És un pla que tindrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. I la primera ha estat aquesta, el procés extraordinari de regularització que acaba avui i del que Sánchez ha tret pit.
6: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
0: Encara sobre migració, parlem ara dels menors que arriben sense acompanyants i queden sota la tutela de les administracions. El govern ha anunciat que presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema de protecció d'infants estrangers que, segons ha aprovat el darrer Consell de Ministres, aquí a les Balears passa de 406 a 434.
1: El govern manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, que és una xifra que duplica aquesta capacitat ara ampliada que fixa l'Estat. El conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i també president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha lamentat avui la decisió presa pel Consell de Ministres.
7: La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots i cada un dels serveis que tenim en menors estrangers no acompanyats i que, a més, això implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Per tant, volver a denunciar al govern d'Espanya.
1: Sánchez assegura que no comprèn quina és la baixa d'aquesta decisió i més quan diu la ministra d'Infància, Sira Rego, va reconèixer aquí a les Illes que no tenia sentit enviar a Balears menors arribats a les Canàries perquè ja les Balears tenien el seu sistema saturat.
0: Són les 2:15, parlem ara d'un cop al narcotràfic a Eivissa. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos. A l'illa Pitiusa, en un escorcoll, els agents van descobrir 50 quilos de ketamina i 22 d'èxtasi. Ja hi ha 2 detinguts en aquesta, que es troben a la presó. Enri Fernández.
8: L'escorcoll a Eivissa ha estat acompanyat d'un altre, un magatzem de la ciutat neerlandesa de Rotterdam, amb la confiscació de 100 kg d'MDMA i 1.100 kg de precursors químics, amb capacitat per elaborar 6 tones més d'aquesta substància. Els 2 arrestats, presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues, han ingressat a presó. Les sospites les va aixecar un home que es dedicava a la logística. Feia constants desplaçaments a l'illa des de diferents aeroports neerlandesos. Els investigadors vigilaren la seva casa a Eivissa i van comprovar com entraven i sortien diverses maletes. El dia que va ser interceptat, transportava 50 quilos de ketamina i en l'escorcoll, al domicili, van trobar 22 quilos de comprimits d'èxtasi i 1.500 euros en metàl·lic. El segon arrestat està a un centre penitenciari de Rotterdam on va ser detingut. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
9: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Una desena d'infants entre 5 i 12 anys han participat en el primer cicle de sessions amb l'exoesquelet pediàtric del Servei de Valoració i Atenció Primerenca. Durant els primers mesos de funcionament d'aquest robot, els petits pacients han pogut experimentar algunes millores en el seu moviment, però sobretot són emocionals. La presidenta del govern ha visitat aquest servei a Palma per poder conèixer el balanç. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Sí, una visita que ha acabat fa mitja hora i on la presidenta Marga Proens ha pogut veure com funciona aquest exoesquelet pediàtric que està indicat per a infants d'entre 3 i 10 anys. Fa 5 mesos, a finals del mes de gener, que les va per fer una sèrie de sessions a infants amb problemes motors greus causats per paràlisi cerebral i atròfia muscular espinal. Són infants que necessiten un tractament per millorar la seva mobilitat. Escolta'm, la presidenta Marga Proens.
2: Poder tenir aquest exoesquelet aquí, poder veure com fan feina dues conselleries de sa mà, el que traspassa a les famílies és tranquil·litat. I la tranquil·litat i la salut, que jo crec que van de sa mà moltes vegades, això no té preu.
1: En aquest primer cicle de sessions han participat 9 infants d'entitats com Asnimo, Mater, Aspace i Nemo d'entre 5 i 12 anys. Cada infant fa 24 sessions en dues setmanals. El proper cicle començarà al setembre amb 5 infants més. Han de dir que després, per veure grans evolucions, com ha comentat, però sí, es pot veure aquesta evolució emocional que tenen els infants i l'ajuda que es dona a les famílies per estar més tranquil·les. Les Balears són la sisena primera que incorpora un projecte de sanitaris i socials.
0: Gràcies, Laura. Tenim certs problemes de connectivitat amb aquesta connexió

0: 85.
1: Y esto tiene un proceso donde su médico, su enfermera gestora de casos, lo solicita a 061 y a través de una comisión multidisciplinar de médico, enfermero y técnico y la dirección asistencial se valora si cumple los requisitos y una vez que se decide que sí, pues se va a visitar el paciente, se va a visitar el sitio donde tiene que ir y se hace todo un plan de cómo va a ser la actuación de ese servicio.
0: Per la seva banda, Manuela García, consellera de Salut, ha destacat que aquesta és una iniciativa per acompanyar el pacient i afegeix que s'ha pogut fer gràcies a la inversió del govern.
2: Habitualmente en salud se tiende a curar, pero hay muchas veces que no podemos curar, sino que tenemos que acompañar. En este caso, pues el SOMNI es un proyecto que se enmarca en el ámbito de humanización. Este servicio se pone en marcha, también lo hemos podido poner en marcha, que hay que poner en valor porque la apuesta del govern por la renovación de la flota de ambulancias ha sido un factor muy importante. Son 56 millones de euros lo que hemos invertido en nuevas ambulancias. Hay más, tienen más prestaciones y eso nos permite aumentar la cartera de servicios.
0: Des d'avui ja es pot demanar aquest servei.
3: I un estudi sobre els xiulets que emeten els dofins determina que la navegació actual a Cabrera no causa interferències en la seva activitat. És una de les conclusions a les quals han arribat les associacions Turciops i Mallorca Preservation després d'analitzar-ne més de 213.000 arxius de so.
4: I ho han fet durant 2 anys, i és que la presència dels dofins disminueix notablement a l'estiu. La hipòtesi és que ho feia per mort del renou d'embarcacions i per la pesca, però ara s'ha descartat. Els científics atribueixen aquest comportament a una qüestió biològica. Ho explica Xema Brutons, que és director científic de Turiciops.
5: Hi ha una manca, hi ha una minva de dofins a l'estiu. Hi ha un augment de renou cap als mesos centrals de dia. D'una forma inversa, la presència de dofins. En tots els anàlisis que hem fet, no hi ha una correlació estadísticament significativa entre renou i els dofins.
4: De fet, el paisatge sonor, podem dir, de Cabrera es manté relativament estable durant tot l'any i, tot i poder millorar-se, pot marcar el rumb de com regular les aigües de la Mediterrània.
3: Són les 2:22. Fem una petita pausa per la publicitat i, en tornar, parlarem de la selectivitat.
6: Escoltau l'informatiu migdia. Ivetres Radio.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
3: Gairebé 1.800 alumnes de les Balears acudeixen als exàmens de la nova convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat que s'allargaran fins dimecres. En aquesta hora ja s'han examinat de llengua catalana, castellana i literatura i també història d'Espanya.
4: Abans d'entrar a les aules, alguns aprofitaven per repassar punts, per aprofitar els darrers minuts d'estudi abans d'enfrontar-se a unes proves que determinaran el seu futur.
9: Venint d'ordinari, pues la verdad, vaig un poc en menys de pressió. Però encara si dus un poc de nervis en el sentit de que no esperes que te vagi malament i que almenys ja tens un poc d'experiència i de l'ordinari i ja està. Però per la resta troc que pot anar bé, pot anar bé.
10: En 3 dies no pots decidir els teus 5 anys o tota la teva vida perquè no saps exactament el que vols a vegades.
11: Estic molt nerviós. Sí, perquè no faré una carrera, no tinc pensat fer una carrera. Però això no estic gens nerviós.
4: La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, ha explicat que han tornat a utilitzar detectors de radiofreqüència per comprovar si els estudiants fan servir aparells electrònics per copiar i, si els descobreixen, suspenen la convocatòria completa.
12: Pensant que és una prova molt important perquè treguin aquella nota els alumnes que s'ho mereixen en relació a l'estudi. Per tant, en aquesta convocatòria també se passaran els detectors de radiofreqüència per tots els punts, és a dir, per totes les illes, i nosaltres el que esperam és no trobar ningú.
4: A les 3 i quart continuaran les proves, s'examinaran d'assignatures de fonaments artístics, història de la música i de la dansa i

0: només per les elevades temperatures, sinó també pel creixent malestar que existeix entre el col·lectiu docent. Fer classe ja no és com abans. Falten mans, s'obren papers i els docents ens sentim autènticament desbordats. La professió docent ja no és tan atractiva.
1: També reclamen augmentar la despesa educativa fins al 6% del PIB, així com millorar les condicions laborals dels docents.
2: Més reclamacions. La UGT demana al govern que pagui la retallada salarial del 2% corresponent al 2020 a tot el personal públic. El sindicat denuncia que l'executiu només ha complit l'acord de manera parcial.
3: I és que assegura que n'han quedat fora el personal laboral, els treballadors del sector públic instrumental i també els docents de la concertada, en total 10.500 treballadors de les Illes. És Miguel Ángel Romero, secretari general d'UGT Serveis Públics.
4: Esta es la demanda que dijo el gobierno que iba a cumplir el objeto del litigio y que por eso nosotros retirábamos la demanda. Pues en la parte de la congelación no la está cumpliendo. Nosotros ahora mismo, ¿qué nos parece? Que todavía estamos a tiempo. El gobierno debería de corregir este error mayúsculo, porque discriminar a un tercio de su personal no me parece una buena idea política.
2: Més assumptes destacats del dia. El fiscal considera totalment acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en l'operatiu il·legal Kitchen. Segons César de Ribas, aquest dispositiu parapolicial no cercava doblers de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger, sinó robar-li documentació per boicotejar l'investigació del cas Gürtel.
1: Per tot plegat, el Ministeri Públic demana 15 anys de presó per a l'exministre del govern de Mariano Rajoy i per al seu ex número 2, Francisco Martínez. A més, la Fiscalia sol·licita penes d'entre 12 i 19 anys de presó per a la cúpula policial implicada, inclòs l'excomissari José Manuel Villarejo i el mateix exxofer de Bárcena, Sergio Ríos, que va ser captat com a confident.
5: Es que también se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de, la captación de Sergio Ríos, la participación, digo, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior. Y se acreditó en el acto del plenario a través de los mensajes precisamente incorporados a la causa enviados por Jorge Fernández Díaz a Francisco Martínez.
2: També en clau de tribunals, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha confirmat avui davant la jutgessa que va ser ell qui va passar al cap de gabinet de la presidenta la foto dels dos periodistes del País. En una declaració de 20 minuts com a testimoni, González Amador ha ratificat la versió de Miguel Ángel Rodríguez.
3: Ha explicat que un veí indignat va enviar la imatge al xat de la comunitat amb vora els informadors a prop de l'edifici i que ell es va limitar a reenviar-la després a Rodríguez. També ha identificat aquest veí i ha portat més fotos d'aquella jornada a la magistrada. La defensa de Rodríguez assegura que això demostra la seva innocència en la causa que se l'investiga per presumpta revelació de secrets després d'haver difós les dades personals dels redactors en un xat, acusant-los d'assetjament.
2: I un any més continuen en el punt de mira d'Hisenda, cares molt conegudes de la televisió i la música. L'agència tributària ha publicat avui la nova llista de morosos. Entre els noms que es mantenen en el llistat destaca la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja deu 1,3 milions d'euros.
1: També repeteixen el cantant Bertín Osborne i l'actriu Paz Vega, que en el seu cas ha reduït el deute a Hisenda. La gran novetat d'enguany són els retorns. La presentadora Patricia Conde torna a aparèixer a la llista després de 2 anys fora amb un deute de 714.000 euros. També reapareix el col·laborador de televisió Quico Matamoros, després de 3 anys, amb un deute de 600.000 euros.
2: El balanç de víctimes espanyoles a causa del doble sisme a Veneçuela continua augmentant. Segons la darrera actualització d'Exteriors, la xifra de ciutadans espanyols morts ja puja a 19. A hores d'ara, els desapareguts s'han rebaixat a 131, mentre que es mantenen en 12 les persones localitzades sota els enderrocs.
3: El ministre Álvarez ha anunciat que demà dimecres sortirà cap a Veneçuela l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació, juntament amb equip mèdic d'emergència, per unir-se a les tasques de salvament. El ministre traslladat el seu condol a les famílies i ha garantit el suport total d'Espanya durant el temps que sigui necessari davant una catàstrofe que ja deixa de manera global més de 1.700 morts i 5.000 ferits.
2: I amb l'actualització de les víctimes a Veneçuela arribarem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia, nova jornada marcada de nou per independents pels incendis. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia, Campos. Avui matí s'ha produït un incendi agrícola molt a prop d'un habitatge. Mentrestant, ja està controlat el foc que crema des d'ahir a Puigpunyent, on continuen fent feina una trentena d'efectius.
1: El GOP, dues tribunals al pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
2: L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport de residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi el projecte.
1: I un major reforçat el servei de neteja viària amb un contracte nou que ha costat 30 milions d'euros.
2: L'objectiu és eliminar la brutícia dels carrers, sobretot els nuclis turístics, una queixa constant del veïnats, a la qual s'ha sumat també l'Associació Hotelera de Platja de Palma.
1: Amb Ivan López del Control Tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.

0: Cola Campos, molt a prop d'un habitatge, s'ha declarat al voltant de les 11 del matí i ha generat una gran columna de fum. En les tasques d'extinció hi han intervingut els parcs de bombers de Llucmajor i Felanitx, així com Libanat i mitjans aeris. En aquests moments ja està controlat.
1: També està controlat l'incendi que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar a la zona de Puigpunyent. 2 autobombes i 1 desena de bombers forestals hi han actuat avui matí. Escoltam alguns veïnats.
2: De repente he escuchado como ramas crujir y me ha asomado, y en la parte de la arbolada de enfrente de mi casa estaba, había una llamarada de 1 metro, 1.5 metros, y nada, pues poca cosa más. He entrado hacia adentro de la casa, he avisado a la mujer de mi abuelo, bueno, a mi abuela, la he levantado, ha llamado a los bomberos, yo he ido a la parte de abajo al pozo a ver si podía hacer algo con la manguera, y nada, he echado 4 cubos de agua, pero es que eso ya no había que lo parara.
3: Me ha llamado mi mujer, que había fuego aquí en Puigpunyent, aquí en casa. Y le he dicho, llama a los bomberos rápido y llama a quien sea, pero que vengan rápido.
1: Amb aquests darrers focs a la zona de Campos i Puigpunyent són 40 els incendis forestals enguany a les illes. 28 han tingut lloc a Mallorca, amb més de 23 hectàrees de superfície cremada. Es tracta d'incendis que no han afectat una àrea extensa. Tomeu Llebrés és el gerent de Libanat.
4: Aquests incendis, qualcun d'ells també han començat a dins agrícola. És a dir, a vegades la diferència del que és un incendi forestal o un incendi agrícola se mescla molt. I sí que hi ha hagut un inici de dins agrícola que corre l'incendi bastant més de dins el rostoll i que després s'ha agafat a dins massa forestal.
1: 9 de cada 10 incendis són d'origen humà, és a dir, es produeixen per negligències o causes accidentals. Normalment es tracta d'espires de crema de restes agrícoles o forestals, també per llosques que deixen els fumadors.
4: Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament a dins de mes de febrer, pues sí que se va agafar un d'espiromenors pues, que estaven provocant aquests incendis.
1: Si analitzam el pla anual de prevenció i extinció d'incendis, els darrers 10 anys, 6 de cada 10 sinistres han estat per causes accidentals. 1 de cada 4 han estat intencionats.
4: Donen dades a la central per fer els despatxos oportuns de mitjans. Aquestes dades són de qualitat, és a dir, quan ja veu el fum, l'està donant amb un rumbo i distància, que se creua també amb un altre vigilant, i mos donen unes quadrícules de despatx.
1: Els pics d'incendis es produeixen el juliol i l'agost. A les portes dels 2 mesos més intensos de l'any, els experts demanen molta precaució i molt de seny.
0: D'altra banda, el GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sant Reus.
1: També reclamen que els 50 milions d'euros previstos pel govern per aquesta operació es destinin a implantar sistemes de recollida selectiva porta a porta a les pitiuses. Si no tenen resposta a les administracions, amenacen amb altres accions legals, a més del contenciós administratiu interposat a mitjan juny i que ha estat admès a tràmit. Consideren que s'ha emprat el procés d'urgència per amagar la participació ciutadana. És Aina Lleuger, del GOP.
5: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
1: L'Associació de Veïnats de Sant Sardina encapçala també el rebuig al trasllat. Les dues entitats exigeixen una avaluació d'impacte ambiental i l'obertura d'un procés de participació ciutadana amb els barris i municipis afectats. A més, demanen crear una comissió de seguiment integrada per entitats ecologistes, veïnals i representants del barri per supervisar-ne el projecte. La portaveu de l'Associació de Veïnats és Agustina Fernández.
6: I per aquesta carretera, igual que per la carretera Vella de Santa Maria, passen tots els camions de tota Mallorca amb els fens tractats, se suposa. Imagineu-vos que no sabem exactament quant de camions se suposaran cada dia que passaran per aquí, no sabem a quin horari, no se m'ha donat explicació de cap tipus. La molèstia principal és olors, col·lapse, la repercussió a nivell sanitari.
1: El GOP i els veïnats de Son Sardina continuaran aquesta setmana les reunions amb altres entitats per evitar el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. Asseguren que ja compten amb el suport d'una dotzena d'entitats adherides.
0: 2:37, més qüestions. L'Institut Mossèn Alcover de Manacor oferirà estudis integrats de música a partir del curs que ve. D'aquesta manera, els alumnes que ja han hagin cursat a primària a la comarca del Llevant

0: no s'hauran de desplaçar a Palma com havien de fer fins ara.
1: Des del curs 2016-2017, l'escola Simó Ballester ofereix formació musical integrada. Aquests estudis incorporen l'itinerari elemental de música dins del projecte educatiu del centre i a partir del curs vinent els alumnes podran continuar aquests estudis a l'IES Mossèn Alcover, que s'afegeix al programa d'estudis integrats de la conselleria. Antoni Vera és el conseller.
2: Els ensenyaments musicals de secundària, SPEI, sí que els implantam ara a Manacor, també és una ampliació de tots aquests ensenyaments musicals, que el que ja tenim molt clar és que han de continuar sobretot fomentant les vocacions musicals des de ben petit.
1: Per fer possible el conveni, l'Ajuntament de Manacor ha posat a disposició del centre el Conservatori de Música de Manacor, que és on els alumnes cursaran els estudis musicals combinats amb les matèries que els corresponen a secundària. Miquel Oliver és el batlle.
3: Significa, primer de tot, una molta coordinació entre dos centres educatius i també a la vegada evitar, com deies, conseller, desplaçaments. I també, jo crec que és molt important, és garantir que els alumnes puguin continuar els estudis de música, no?
1: Amb la incorporació de l'IES Mossèn Alcover seran dos els instituts de Mallorca que oferiran estudis integrats de música.
0: D'altra banda, Llucmajor ha reforçat el servei de neteja viari amb un contracte nou que ha costat 30 milions d'euros a invertir durant 8 anys. L'objectiu és eliminar la brutícia dels carrers, sobretot als nuclis turístics.
1: Més màquines com aquestes s'incorporen a partir d'ara al servei de neteja de carrers i places. L'empresa concessionària s'ha compromès a augmentar el nombre de personal, de màquines de granar i de màquines d'aigua a pressió per revertir la imatge del municipi, sobretot als nuclis turístics. Xisca Las Colas és la valor.
4: I, evidentment, durant els mesos d'estiu quan s'incrementa més la neteja allà, ara el pla de xoc s'anirà estenguent a tots els nuclis urbans del nostre municipi, en la nova maquinari, amb més càtxer, amb noves barredores, etc.
1: El consistori reconeix que els canvis no s'apreciaran de manera immediata, falta molt de material per arribar i tenen problemes per contractar personal. Això se li afegeix el funcionament deficient de la recollida ordinària pendent de noves contractacions.
4: Sí, en relació a la recollida de residus, s'ha presentat més d'una empresa i en aquest moment estan fent la valoració tècnica i seguint el procediment per l'adjudicació, ojalà sigui abans de fires.
1: Mentrestant, els carrers dels nuclis turístics continuen generant queixes dels veïnats.
5: Mucha basura y mucha suciedad, no se limpia, no se pasan caches desde cuando la pandemia, que limpiaban, pero ahora tenemos semana sí, semana no, lo que veis en todas las calles.
6: Mirad cómo están las aceras, el arenal está destruido, de verdad, ¿eh? Aparte del turismo que tenemos asqueroso, pues yo trabajo en un hotel y te puedo asegurar que cada año es peor.
0: Precisament sobre aquesta qüestió, l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma ha emès avui un comunicat molt crític contra l'Ajuntament de Llucmajor. Els hotelers asseguren que, malgrat aquest denunci del nou contracte serenal, continuen contenidors desbordats i acumulació de residus en plena temporada alta.
1: El president de l'entitat, Pedro Marín, acusa l'Ajuntament de mala gestió i assegura que la situació perjudica la imatge del destí.
7: No se puede normalizar que las calles estén en estas condiciones. Es un problema grave que afecta tanto a quienes nos visitan como, sobre todo, a quienes viven y trabajan aquí.
1: Afegeix també que aquesta situació genera problemes de salubritat. Per això, els hotelers reclamen actuacions urgents i responsabilitats polítiques.
0: A la plana política, precisament, Iago Negreruel ha fet oficial avui que es presenta a les primàries del Partit Socialista per ser el candidat a la batllia de Palma a les pròximes eleccions municipals.
1: En un vídeo publicat a les xarxes socials i amb el llonguet, el pa típic de ciutat, com a fil conductor, Negreruel ha explicat que fa la passa per transformar i millorar Palma. Són també protagonistes del vídeo diversos veïns de barriades de Palma que repassen el que consideren els problemes que ha acumulat la ciutat els darrers 3 anys.
8: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Palma perd una altra de les seves festes d'estiu i enguany no se celebrarà Can Amunt i Can Avall. El col·lectiu organitzador, Orgull Llonguet, renuncia a organitzar-la, diu, per manca de relleu i per les traves que asseguren es posa l'administració.
1: Després de 10 anys de celebracions, aquest setembre els palmesans quedaran sense la multitudinària batalla d'aigua de Can Amunt i Can Avall. Els organitzadors hi renuncien per diversos motius. Mateu Fiol és el portaveu.
9: Nosaltres som una entitat autogestionada que, en el cap i a la fi, sobrevivim gràcies a la venda de camisetes. No venen camisetes, llavors no tenim un relleu tampoc en el col·lectiu i això, en el cap i a la fi, fem feina de franc i és difícil continuar. i llavors, sobretot, una mica les dificultats també a nivell burocràtic que mos trobam.
1: Amb aquesta neofesta, Orgull Llonguet ha reivindicat la cultura popular i la història de la ciutat. I malgrat les crítiques, l'Ajuntament de Palma lamenta la suspensió de la festa. Lourdes Roca és la regidora de Participació.
10: Farem un contacte per veure què és el que ha passat. És veritat que també hem vist que hi havia raons de falta de teixit i de recursos econòmics, però ja t'he dit, per ser part de l'Ajuntament, totes les facilitats que volien estaven en el seu abast.
1: El fins ara col·lectiu organitzador de Can Amunt i Can Avall, però lamenta que per part de Cort no han rebut el mateix tracte que les empreses que fan possible les festes patronals de la Mare de Déu de la Salut.
9: Hi ha contraprogramacions i aquestes contraprogramacions a nosaltres l'únic que ens fa és dificultar. Vull dir, ells poden fer publicitat de begudes alcohòliques, a nosaltres se ens posen limitacions per posar una barra de franc com us deixa l'empresa de tiradors.
10: Però des d'aquest Ajuntament, tal com se va fer l'any passat, s'ha posat a disposició el bomber, la policia, EMAI, infraestructures, tot a disposició perquè se dugués a terme.
1: Orgull Llonguet també farà un procés de reflexió per decidir la continuïtat d'altres festes com és la Llonguetada de Sant Sebastià.
0: I també destacàvem avui que les localitats costaneres com el Port d'Alcúdia han celebrat un any més la processó marinera per honorar el seu patró, Sant Pere. A Llora Baixa, la imatge del sant va tornar a pujar una barca de bou per fer un recorregut per la badia, acompanyada d'altres embarcacions ben engalanades.
1: Carrers engalanats, llançament de flors i membres de la confraria amb estris de pesca. Així han acompanyat el Port d'Alcúdia la imatge de Sant Pere des de la parròquia fins a la mà. Una tradició imprescindible en aquest municipi que no vol abandonar les seves arrels.
11: El meu germà, mon pare, el meu predins, aquí tot, el meu amo, tots som família pescadora.
12: El meu germà enguany inaugura una barca nova i venim a que Sant Pere venesqui la barca, que mos doni molta sort durant tot l'any.
1: Arribats al port, era el moment d'embarcar la imatge del patró dels pescadors dins una barca de bou. L'han acompanyat les autoritats, els veïnats i també la banda de música, que havia preparat un repertori especial.
9: Ja tocàvem sobretot Paquito Chocolatero i un pot de xaranga dins el vaixell.
1: Després han fet un petit recorregut per la badia, escortats per altres embarcacions també ben engalanades.
13: I hem vist tot l'ambientillo i això. I és una festa que se viu molt al Port d'Alcúdia, tots els anys.
14: Jo crec que és una processió molt única i molt guapa, de veritat.
1: I després de la volta, desembarcament i retorn de Sant Pere a la parròquia fins l'any que ve.
0: Amb aquest apunt sobre la celebració de Sant Pere al Port d'Alcúdia arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Ràdio Arriba en els esports.

0: Informatiu migdia. Esports. Cisco Ribas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: En parlàvem a l'inici, Adrián Fuentes està a punt de convertir-se en el primer fitxatge del Real Mallorca per la propera temporada.
1: El davanter madrileny s'ha de cantar pel Club Vermell, tot i tenir una oferta d'un altre equip descendit com és el Girona. Adrián Fuentes, de 29 anys, ha jugat aquesta temporada al Córdoba, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits, en el que també era el seu debut a la categoria. El davanter firmaria per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament entre 2 i 3 milions d'euros al conjunt andalús. I pel que fa al capítol de sortides, avui és 30 de juny i això significa fi de contractes i fi també de cessions. D'una banda, el Vini Salamé, Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar queden lliures i d'altres cedits, Mateo Josef, Maras Kumbula i Zito Lubumbo tornen als seus equips d'origen. I un jugador que acaba contracte però ja en té un de nou és Omar Mascaré, i això sí, fora de l'illa. Tot i que el club encara no ha comunicat la seva baixa, el migcampista canari va ser presentat ahir amb l'Al-Khalei de la Lliga de l'Aràbia Saudita. Amb una oferta poc atractiva, Pablo Ortiz no va poder convèncer el ja jugador mallorquinista, que s'acomiada així després de 3 temporades i 100 partits oficials de vermell. De la situació actual de l'equip n'ha parlat el tècnic mallorquí Xisco Muñoz, actual entrenador del Johor de Malàisia. Xisco diu que el cop ha estat dur, però creu que el club ha encertat en la contractació de Luis García.
2: Poc a poc crec que s'ha anat perdent un poc aquest ordre, aquest sacrifici, aquesta voluntat de tenir clar els objectius de prioritat. Crec que s'ha de canviar totalment el xip d'un munt d'una situació i l'altra. Ha d'intentar ara mateix. Ja ho fan, crec que han firmat un molt bon entrenador, crec que les coses hi sortiran bé i bueno, esperen que l'any que ve, com a mallorquinistes i com a aficionats, ara estem seran com a aficionats, puguin disfrutar una altra vegada del Mallorca de primera divisió.
1: Però ara la realitat és la segona divisió i avui a les 8 del vespre el Mallorca coneixerà el seu full de ruta en el seu retorn a la categoria de plata. La Federació Espanyola de Futbol presentarà els calendaris oficials de les 9 principals competicions nacionals de futbol masculí, futbol femení i futbol sala per a la pròxima temporada. El Club Vermell coneixerà la configuració de la Lliga en totes les seves jornades, partits, rivals i ordre de joc per al curs 2026-2027.
0: Tot això, Xisco, quan l'afició mallorquinista continua descontenta amb els preus dels abonaments.
1: Tot i consumar el descens a la segona divisió, els preus dels abonaments del conjunt vermell semblen més d'un equip de primera. Aquesta és la sensació que tenen la majoria d'aficionats mallorquinistes després que el club anunciés ahir les noves tarifes, que només s'han rebaixat una mitjana del 17%. Pel que fa a les renovacions, el ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest als 180 de la grada d'animació, i les noves altes van entre els 830 i els 280 euros. Escoltam Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, en declaracions al programa El Dia d'IV3 Ràdio.
3: Creus que és una vergonya que te vagin aquesta rebaixa? Haguem passat l'any que hem passat amb mallorquinisme, que com aquell qui diu, n'han rebut de per tots els costats, i això ja ha estat, ja ha vessat el sesó. Coneguem-los, en marxa enrere crec que no ho faran, ni rectificar, ni donaran sa cara.
1: I el president de l'Unió de Penyes Mallorquinistes, Toni Vallespí, ha dit que l'entitat partia des d'un inici d'una rebaixa encara més baixa.
4: Entenc que els mallorquinistes estem tots enfadats en els preus, però també hem d'entendre que avui en dia el futbol és com és, són societats anònimes esportives, i jo vull partir d'una premissa, és a dir, quan nosaltres ens vam reunir per primera vegada en el club, el descompte era d'un 5%. Hem arribat a un 20 i a casos fins a un 27% de descompte en aquesta propera campanya d'abonat.
1: Els aficionats ja poden renovar el seu abonament fins dia 17 de juliol. Després, del 21 al 24 del mateix mes, es podran sol·licitar canvis o millores de seient, i a partir del 28 de juliol s'obrirà la venda lliure d'abonaments.
0: I qui també té en marxa la seva campanya d'abonats per al pròxim curs és l'Atlètic Balears.
1: El conjunt blanc i blau, amb el lema Sempre Fidels, iniciarà demà el període d'abonaments per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà demà dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 els 80 euros. Escoltam el director general de l'Atleti Balears, Patrick Messou.
5: Bueno, hay una muy pequeña subida de 10 euros en cada categoría. Si somos muchos, pues poco también es mucho y todo ayuda, todo suma y la verdad que comparado también con otro equipo de la categoría, pues tenemos los precios muy bien y no somos nada a cabo o nada de otro mundo en ese sentido. Entonces lo hemos adaptado un poquito, pero siguen siendo muy, muy buenos precios.
1: L'Atleti Balears ha anunciat també el fitxatge del migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCA Murcia, i pel que fa a l'equip femení, la migcampista de 20 anys, Marta Muñoz, és nova jugadora del Balears.
0: Al Mundial ha arribat la primera gran sorpresa. Alemanya eliminada als 16ens de final.
1: La selecció alemanya ha caigut a la tanda de penals contra el Paraguai. L'equip dirigit per Gustavo Alfaro es va avançar al marcador al minut 42 gràcies al gol d'Enciso i al 54 Havertz empatava el partit. Tot i així, a la pròrroga no hi va haver gols i a la tanda de penals el porter del Paraguai, Orlando Gil, va ser decisiu aturant dos penals. I l'altra sorpresa en aquest 16ens de final l'ha protagonitzada el Marroc del mallorquí Xavi Riad, que ha eliminat els Països Baixos també a la tanda de penals. Els 8ens de final s'enfrontarà, per cert, el Canadà de Kyle Larin. D'altra banda, i també en patiment, el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 el Japó. Els d'Ancelotti van aconseguir capgirar l'1-0 inicial gràcies als gols de Casemiro i Martinelli. Per avui, a les 7 del capvespre, Costa d'Ivori s'enfrontarà a Noruega i a les 11 del vespre, França contra Suècia. I ja per la matinada, a les 3, la selecció mexicana de Javier Aguirre i Toni Amor s'enfrontarà a l'Equador. Pel que fa a Espanya, el combinat nacional jugarà la seva eliminatòria dijous a les 9 del vespre contra Àustria. En cas de passar de ronda, la selecció espanyola s'enfrontaria al guanyador del Portugal-Croàcia. Escoltam ara el jugador de la selecció espanyola, Marcos Llorente.
6: Hay que ir paso a paso, creo que sería un error y aparte estás imaginando cosas que no han pasado, entonces yo estoy centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa, entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase Austria, pues ya imaginaremos.
1: Marcos Llorente també ha parlat dels seus companys Nico Williams i Jeremy Pino, que varen sortir lesionats el darrer partit.
6: La verdad que es un momento muy difícil para él, como él dijo después de todo el año que ha pasado, pero es parte de nuestro trabajo, él ya lo está llevando muchísimo mejor. Obviamente por dentro tendrá pues ese dolor de no poder ayudar al equipo, pero bueno, entre todos estamos haciendo que lo lleve bien, igual que Jeremy. El grupo es muy importante, quizás si llegamos lejos puede ayudar en algún momento, entonces estamos todos muy, muy centrados en nosotros mismos y con mucha confianza.
1: Tot i les lesions de Nico i Jeremy, que fins i tot podrien arribar a uns hipotètics quarts de final, un altre extrem, Víctor Muñoz, ha tornat a exercitar-se amb el grup i podria estar disponible per al partit contra Àustria.
0: En bàsquet, el projecte del FIBUI Mallorca-Palma per al curs 2026-2027 continua prenent forma.
1: El conjunt mallorquí de la primera FEP ha anunciat el fitxatge d'Adrià Montcanut per a la pròxima temporada. Després de les incorporacions d'Hugo Ferreira, Sergi Huguet i Jaume Lobo, el club ha tancat l'arribada del base català de 23 anys. Montcanut arriba procedent de l'Euragi de la segona FEP, on ha disputat un total de 34 partits amb una mitjana de 10 en 5 punts per partit, capturant 3 amb 6 rebots i repartint 3 amb 7 assistències. I qui no continuarà el pròxim curs a l'equip dirigit per Àlex Formento és el porto-riqueny Brian Vázquez, que abandona el club després de dues temporades.
0: I acabam amb tennis i voleibol.
1: En tennis, el mallorquí Jaume Munà debuta avui a Wimbledon contra l'argentí Francisco Cerúndolo, cap de sèrie número 18. En voleibol, el Connecta Balear Manacor ha anunciat 4 fitxatges pel seu nou projecte a la Superliga masculina. Són els col·locadors Stefan Kiel i Juan Manuel Giuletti, l'oposat Diego Kunda i el central Ruslanas Sustaukas.
0: Gràcies, Xisco. En 5 minuts seran les 3. Fem una pausa i tornem a Cultura.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
0: Ho dèiem al principi de l'informatiu, IB3 Ràdio obté 24.000 oients de mitjana a la segona onada de l'EGM de 2026 i és la cadena pública més escoltada a les Balears de dilluns a divendres. Es manté com la quarta emissora generalista, només per darrere de les tres grans cadenes nacionals. Sandra Martínez, bon dia.
9: Bon dia. L'informatiu matí i el magazín El Dia continuen sent els programes més escoltats d'entre setmana, amb 10.000 i 12.000 oients respectivament. L'informatiu migdia dels dissabtes assoleix els 27.000 i Esports 3 en joc tanca la temporada esportiva en plena forma amb 23.000 oients els dissabtes i 15.000 els diumenges.

0: Durant anys i anys, els museus han estat espais de silenci, de visió única, inqüestionables, catedrals de ciència i saviesa, on creure i no plantejar-se res més. Però això està canviant. Del darrer exemple el trobem en el llibre 12 más una herejías museològiques, que acaba de publicar a Ediciones Asimètriques i que ha escrit Aina Ferrero, directora del Museu del Calçat i de la indústria d'Inca, professora de la UIB i doctora especialista en públics, participació i sociomuseologia.
1: Sí, i és amb tot aquest bagatge, Sara, que Ferrero ha plasmat en aquest treball les necessitats, els canvis que, a parer seu, han d'aplicar-se als museus que, com pràcticament totes les institucions, han d'adaptar-se, diu, als nous temps. Canvis impensables fins fa no gaires, en voleu exemples, i doncs n'hi ha uns quants.
2: Se suposa que el que s'està dient en un altre temps en aquest llibre hagués estat una heretgia museològica, no? Com has d'anar a un museu i xerrar? Això seria una heretgia. Com has d'anar a un museu i passar-t'ho bé? Això seria una heretgia. Com has de ser tu el que dicti o construeixi coneixement de manera compartida i no el gran comissari, el gran curador, el gran investigador que de la seva càtedra és el qui diu el que ha d'aprendre a visitar, no? Això s'hagués considerat una heretgia. D'aquí ve el nom de les heretgies museològiques.
1: L'experiència al capdavant del Museu d'Inca amb exposicions, per exemple, amb el suport i el guiatge de la comunitat senegalesa, confirma a Ferrero que s'ha de fer feina de manera diferent, amb conceptes nous com la descolonització.
2: Decolonitzar vol dir revisar-se des de dins, fer autocrítica i intentar proposar altres mirades, intentar incloure altres col·lectius que tradicionalment no havien estat inclosos en els museus perquè també en formin part.
1: I és en aquesta línia que, apunta Ferrero, els museus passen a ser molt més que un seguit de sales d'exposicions.
2: A mi m'agrada molt anomenar-ho així, espais per la resistència cultural, on la gent és capaç de pensar, on la gent és capaç d'analitzar críticament allò que se'ls està dient. I justament els museus comunitaris, els museus d'arrelament més local, tenen una gran oportunitat.
1: L'autora proposa 12 heretgies i en deixa una per determinar a disposició del lector perquè diu i digui la seva. En un món d'heretges, apunta, tot s'ha de poder qüestionar.

0: Així sona un dels temes de referència dels Kraftwerk, els pioners alemanys de la música electrònica al plat fort de la quarta edició del Festival Es Jardí. El grup actuarà dia 5 d'agost al recinte del Mallorca Live, en el que serà el seu únic concert a l'estat espanyol aquest estiu.
1: La banda de Düsseldorf, considerada com un dels grups més influents de la història de la música popular, presentarà un espectacle audiovisual en format de 3D. S'uneix a la variada proposta d'aquest festival, que entre el 3 de juliol i el 30 d'agost acollirà artistes tan diferents com De La Osa, The Corrs, Iván Ferreiro, Camela o Nil Moliner.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies d'aquest dimarts 30 de juny. El Suprem obre la porta a traslladar a la justícia europea la regularització extraordinària de persones migrants que finalitza avui. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'alt tribunal planteja aquesta opció per assegurar-se que no entra en conflicte amb el dret comunitari i ho fa arran de dos recursos autonòmics presentats contra el procediment al qual han acudit més d'un milió de persones en els dos mesos i mig que ha durat. A les Balears s'estima que són prop de 20.000. Un d'ells, el d'aquest ciutadà colombià, el qual assegura els papers li han canviat la vida.
2: 100% m'ha canviat la vida a mi, a mi esposa, a mi suegra, a mi hija, ¿no? A todos. Llegué a este país a trabajar en negro, explotado, humillado. Todo eso son cosas que uno tiene que aguantar por el simple hecho que uno está irregular.
0: La migració també és notícia perquè el govern recorrerà el decret que incrementa la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats a les Balears.
1: Segons aprovat el Consell de Ministres, el contingent passa de 406 a 434. L'executiu de Marga Proens manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, una xifra que duplica aquesta capacitat ampliada. És Guillermo Sánchez, conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMAS.
3: La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots i cada un dels serveis que tenim en menors estrangers no acompanyats i que, a més, això implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Per tant, volver a denunciar al govern d'Espanya.
0: Tot això en una jornada en la qual estan pendents de nou dels incendis.
1: A Campos, avui matí s'ha produït un incendi agrícola molt a prop d'un habitatge i han intervengut els parcs de bombers de Llucmajor i de Felanitx, així com l'Ivanat i els mitjans aeris. Mentrestant, ja està controlat el foc que crema des d'ahir a Puigpunyent o continuen fent feina una trentena d'efectius. En el darrer mes hi ha hagut 5 incendis de més d'una hectàrea a les Balears.
0: El GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
1: L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs a contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, afirmen, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de l'incineradora de Sonreus. Aina Lleuger és membre del grup.
4: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència, fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
0: A Menorca, indignació és mitjorn per la reducció de gandules i parasols que el govern imposa a la platja de Sant Tomàs.
1: Ha autoritzat manco de la meitat dels serveis sol·licitats, la qual cosa suposarà una reducció important dels ingressos municipals, denuncia l'Ajuntament. Tot això a les portes del mes de juliol. El consistori demana als hotelers que traslladi les seves queixes a la Conselleria de la Mar i al Cicle de l'Aigua.
0: Els taxistes de fora del municipi de Sant Josep a Eivissa es queixen que l'Ajuntament els limita l'accés a l'aeroport.
1: Una situació que, segons els taxistes d'altres municipis, suposa que s'incompleixi la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers. El consistori de Sant Josep va instal·lar ahir un senyal que prohibeix als taxis d'altres municipis la circulació a la zona on han d'esperar torn per recollir els clients que fan cua.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Més informació al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam en Tentol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, sí, avui et Sant Marçal, patró de Marratxí, perquè sembla que per les nostres contrades ja hi havia devoció a Sant Marçal de ben antica. Sant Marçal, de fet, tenia fama de guarir molt de mals, com aquesta glosa que diu «Gloriós Sant Marçal, alliberau-nos de tot mal». És així com el costumari de Joan Armades, hi ha una cita que té un Marçal com a protagonista, encara que no sigui sant. Se diu que, com l'ungüent d'en Marçal, que si no fa bé, tampoc no fa mal. De fet, a les Balears no hi ha massa toponímia dedicada a aquest sant. A les Illes, però, sí que es té l'església amb el seu nom, que és la més important del municipi de Marratxí. L'obra de l'església de Sant Marçal fou encarregada al mestre d'obres Lluc Mesquida, prestigiós piquepedrer, que va arribar a obtenir els càrrecs de mestre major i primer arquitecte de ciutat. Cal tenir en compte, però, que aquesta església ens ha arribat prou modificada, ja que als segles XIX i XX va patir importants processos de reforma. Sobretot per mort del conegut terratrèmol que va afectar les Balears, sobretot Mallorca, l'any 1851 i que van derrocar part de la catedral, de la Seu i també de l'Almudaina i altres parròquies de diversos municipis, com també va afectar a l'església de Sant Marçal i obligar a dir misses a l'exterior per por dels enderrocaments fins que es va reconstruir la façana, que és com la veiem actualment. Perquè recordem que Sant Marçal va ser durant molts anys una església enmig del camp, perquè era un municipi amb molt poca població i una població disseminada. I ja ho diu aquesta cançoneta popular. El rector de Sant Marçal està dins una garriga i no pot menjar cap figa perquè no té figueral. Així que avui molt d'anys a Marçals i també al municipi de Marratxí, marratxiners i marratxineres, perquè ja ho sabeu, Sant Pere és a 29 i Sant Marçal és a 30 i l'endemà ja mos entra el 1 de juliol. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa ple de diversitat que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som 30 de juny, darrer dia del mes de juny. Tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Això sí, un dia més de tots aquí a taula. Celestí Oliver, com anam?
1: Bon dia.
0: Miquel Jun, com estàs?
2: Bon dia, va bé.
0: I Maria Pons, com anam?
3: Molt bon dia,
0: com
3: va
0: estàs?
3: Bé, va bé.
0: Segon dia aquí a la Fresca d'Iveta Ràdio, si està bé.
3: A la Fresca d'Iveta Ràdio s'està molt bé. Això sí que és vera que no mos poden queixar.
0: I de benvingut un dia més a Tèntol. Avui és Sant Marçal, festa al municipi de Marratxí, festa grossa, hi ha hagut verbena aquest dia, rebel·la. I avui és el seu Sant Patró. Coneixeu qualque Marçal?
1: En conec, sí.
0: Sí? Sí. Te l'estic conec tots els noms.
3: És increïble.
2: Jo no, jo crec que no.
1: En conec i de jovenets. De, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: D'infants, sí.
0: I de mira.
1: Però sí. I quan era més infant, anava a les festes de Sant Marçal.
0: Ah, sí, això m'ho imaginava.
1: Quan era jove, sí, sí, sí. Eren de les primeres festes que feia.
0: I t'agradaven.
1: Però ja fa anys que no hi vaig, sí. Bé. T'han quedat enrere.
0: Encara se fa, no?
1: Sí, no, sí, sí. Podria anar.
3: Jo no he anat a les festes, he anat a la fira de Sant Marçal.
2: Clar, fira és en saps, eh, tu?
3: Sí, no, fira és tenc un màster, tenc un minut doctorat.
0: Molt bé, doncs avui és 30 de juny, darrer dia del mes de juny. Demà començarem mes de juliol i per avui vos hem preparat un bon contingut en aquest programa. I Maria, començant per tu.
3: Jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la cantautora de les Canàries, Valeria Castro, perquè aquesta setmana farà dos concerts a Mallorca. Tiene que

0: Valeria Castro, una de les veus més personals i emotives de l'escena musical, actuarà aquest dijous 2 de juliol al Trull Teatre de Palma. A més, la cantautora inaugurarà el cicle Arrels a la històrica Torre de Canyamel de Capdepera en un concert íntim aquest dissabte, dia 4 de juliol, a les 9 del vespre.
1: Doncs sí, tindrem Valeria Castro per partida doble, aquesta cantautora de les Canàries, que farà aquests dos concerts a Palma i a Canyamel a Capdepera aquesta setmana, i nosaltres avui podrem conversar una estoneta amb ella, que sabem que aquí a Beta Ràdio té molt de fans.
2: N'hi ha,
1: sí. Maria és una d'elles. Sí,
0: sí. Jo l'he vist en directe i, sobretot, que vaig plorar, sí. Les coses com són, o sigui, que ho fa molt bé, molt bé.
2: Si s'emociona un, vol dir que és important.
0: Que toca sa tecla, mai millor dit.
1: Avui és dimarts i, ja ho sabeu, vol dir que també hem de brostejar en la història. Vendrà, com sempre, en Tomeu Canyelles, i avui dedica la seva secció a una efemèride històrica. Aquesta.
3: El 30 de juny del 2005, Espanya es convertia en el tercer país del món que aprovava la unió matrimonial entre persones del mateix sexe. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per repassar quines conseqüències ha tingut aquesta importantíssima conquesta social.

0: Vendran també Canyelles, però també tindrem tema del dia, Miquel.
1: Sí, avui dedicam aquesta notícia del dia al Festival Atlàntida, perquè ahir en una roda de premsa a Madrid va anunciar tot el cartell de pel·lícules que podrem veure a final del mes de juliol a Palma.

0: fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal.
1: I gràcies, escoltam Neboinata, que és una de les cantants que també serà a l'Atlàntida. Ja s'ha anunciat tot el cartell, ahir es va fer a Madrid. De fet, algunes entrades ja han volat, ja no en queden. Crec que obriran una nova remesa, així que si voleu anar a aquest festival pendent de les seves xarxes i de la seva web. Però ara ja poden saber totes les pel·lícules que s'hi projectaran i també els cineastes que trepitjaran les nostres contrades, que són molts i molt diversos i que fan
2: moltíssim, sí, sí. Però nosaltres ens hem centrat avui més en aquest reportatge a xerrar amb cineastes d'aquí de Balears, que ens expliquin un poc d'aquestes pel·lícules que estrenen.
1: Que se projectaran, que també
2: que
1: tenim
2: totes
1: unes
2: estrenes absolutes, així que...
1: De veure-les sí, sí. A totes. Hi ha molt bon cartell en guanya l'Atlàntida i també de pel·lícules de cineastes d'aquí de les Balears. Però bé, també tindrem més temes, Celestim.
3: Sí, a la tercera hora, per començar, a partir de les 5, entrevistarem el periodista i director de l'agència EFE aquí a les Illes Balears, Tomàs Andújar, perquè acaba de publicar el llibre On acaba l'aigua, l'exili de Deseado Mercadal, en el qual explica la vida i l'exili del músic menorquí Deseado Mercadal, que de fet és un conco seu.

0: Idoci Tomàs Andújar ha fet un llibre il·lustrat amb fotografies històriques que ha estat editat per Dolmen, en el qual recull la vida d'aquest menorquí, músic, periodista, també militant, que va fugir de la seva terra gairebé al final de la Guerra Civil, va acabar fugint de Menorca i va acabar en diversos camps de concentració, tant a les platges d'Algèria, sí, les platges, no, anava a dir les, sí, camp de concentració de França, i després va acabar sí, Algèria. Argelès, ara m'ha sortit.
1: Ara.
0: Això mateix, sí.
1: Molt bé, en parlarem.
0: Argelès i Algèria, sí.
1: Amb en Tomàs Andújar, que avui ens visitarà per parlar d'aquesta història, i a partir de les 5 i mitja vendran les Marines de Tèntol, també com cada dimarts. Avui na Marina Bennàs i na Marina Huguet parlaran de criança i de contes i intel·ligència artificial.
2: Sí, intel·ligència artificial és la plaga del segle XXI. Cada vegada hi ha més titulars, s'acostarà o no el moment de regular la legislació? No ho sabem, però avui, a Jane Dam, intel·ligència artificial i l'hora del conte.
3: N'hi ha una dins el cap,
4: dues passejant al ramat,
3: tres al puré de patata
4: i quatre a la patata.

0: 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-1399-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
3: Oh, sorpresa! Sorpresa.
0: Ara sí, ai, Maria, molt bé. Que has anat de bé, això.
3: No podem fer això avui. Sí.
4: A més, ho hem fet a Canon. Sí. A Canon.
0: I això que...
4: Ha començat res, unes dècimes més tard, perquè te sentissin millor.
1: Queda sí. Bé, queda bé.
3: Ai, sí? És que...
1: No? Ho ha fet de posta, no, Maria?
3: Quin honor, quin goig, quina emoció.
4: Clar, clar, així ha sonat de bé. Bé, idò, que nosaltres recordeu que tento la roba i vetresradio.com.
0: Molt bé, idò, Miquel, Maria, moltes gràcies. Per cert, moltes gràcies als oients, perquè avui han sortit les dades d'audiència a l'Estudi General de Mitjans i sou molts milers els oients que mos escoltau, 6.000 oients concretament, així que moltíssimes gràcies a tots els que hi sou, que ho sabem i que ens agrada molt que sigueu a l'altra banda. Així que gràcies, Maria, Miquel. Fins d'aquí una estona, Tom.
5: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so el nostre estimat Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Són les 3:19 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Celestí, mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: I de sí, la rabiosa actualitat, amb aquest dia tan rabiosos de calor d'estiu, sí. De pla, ens du a parlar, evidentment, del solstici d'estiu, plantes i tradicions. Aquí

Així és, ja sabeu que fa poc que han passat una de les èpoques més importants de l'any pel que fa a les plantes, la tradició i la pagesia. Mos referim al solstici d'estiu. El solstici és cada un dels dos moments de l'any en què el sol té la màxima declinació, és a dir, distància angular, respecte a l'equador celeste. Tècnicament, idò, el solstici d'estiu de l'hemisferi nord és quan el sol arriba al zènit al migdia sobre el tròpic de Càncer. Aquest és el d'estiu, un moment que té una relació directa entre aquestes dates, entre festes populars i moments singulars de l'any. Eren festes molt importants antigament, festes paganes celebrades des de temps primitiu, sobretot durant aquest solstici, el d'estiu, també el d'hivern, i es feien celebracions rituals com, per exemple, l'encesa de foguerons.

0: El solstici d'estiu és el fenomen astronòmic que marca, sí, l'inici de l'estiu, i és dia més hores de llum de l'any, dia 21, que va ser enguany, va ser doncs el dia que vàrem tenir més llum de tot l'any. Perquè sí, ha arribat l'estiu i el solstici marca aquestes hores de llum. Les nits són més curtes i els dies són més llargs de tot l'any. I com tots sabem, tradicionalment se diu que la nit més curta de l'any és la nit de Sant Joan, però no és exactament així, sinó que és dia 21 de juny que vàrem tenir el màxim de temps de claror de tot l'any. De fet, més de 15 hores de sol són les que vàrem tenir i també encara tenim. Però alerta, perquè a partir d'ahir ja, a partir de dia 28 de juny, és a dir, a partir de diumenge després ahir, el dia comença a escurçar-se, potser encara no en són conscients, però es va començar a escurçar primer els dematins i ara és cap vespres també, cada vegada s'escurçarà una miqueta més. I ja sabeu que l'estiu dona frases i expressions que ens agraden molt en aquest programa, també refranys. Tenim, per exemple, aquest que diu: qui diu mal d'estiu no sap què diu. No sé si vos sona, però segur que també vos sonarà aquesta: a l'estiu tota cuca viu. I probablement tan comuna com a l'estiu tota cuca viu és aquesta que diu que una flor no fa estiu. T'havien dit mai,
1: sí,
0: això?
1: Sí, m'havien dit, sí.
0: Una flor no fa estiu.
1: Sí, de cuques també em vaig trobar ahir. Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: N'hi ha,
1: a bola.
0: Ai, sí. Bé, d'això, una flor no fa estiu.

0: I avui ens hem fixat en aquest tema del solstici d'estiu perquè uns estudiosos de Búger varen fer la conferència entre el foc i la rosada al Teatre Parroquial de Búger fa uns dies. Una conversa sobre Sant Joan, Sant Ponç i les figures femenines vinculades i tradicionals del solstici d'estiu. Aquesta conferència va ser càrrec d'en Miquel Perelló, d'en Antònia Rosa Huguet i d'en Esteve Gomila. Perquè el solstici d'estiu és una celebració històrica que s'ha observat durant milers d'anys, des de l'antiga Mesopotàmia fins a les celebracions actuals. Ha estat un temps per la comunitat, el ritual i la celebració. Mirant cap al futur, està clar que aquest solstici d'estiu continuarà sent un moment important perquè la gent es reuneixi i, en certs casos, també honori els cicles de la natura.
1: I doncs, és per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol al solstici d'estiu, plantes i tradicions.
0: Així ho farem. Són les 3:26. Tèntol.

0: Continuem, i ara mos toca saber quina és la pregunta del dia, perquè també volem, òbviament, que participeu d'aquest programa. Avui la pregunta vos agradarà perquè va de domàtiques. Ja n'has menjat, de domàtiques?
1: Sí, sí, sí.
0: I d'ara
1: sí,
0: parlem. La pregunta diu així, les tomàtiques, o domàtiques, o com li digueu, o tomàtics, depèn d'allà on sigueu.
1: Sí.
0: És una de les fruites de temporada, d'aquesta temporada de principi d'estiu i d'estiu, i de les més sol·licitades per fer conreu. De veritats de tomàtiques, en tenim de moltes castes, eh? Tenim la tomàtica de bombilla, aquesta ja n'he vistes, de bombilla ja n'he vistes. De cor de bou, són més tardanes. També tenim la mutxamel, la tomàtica de pera, la tomàtica de remellet de bany al bufar, la de remellet blanca, la de canyisset, la tomàtica de ferro, la tomàtica de vall de mossa o també la tomàtica negra, entre d'altres. Però a Menorca, una tomàtica, a banda del fruit, també es refereix a una altra cosa. I la pregunta d'avui precisament és aquesta. Sabeu que és també una tomàtica a Menorca?

0: I Celestí, com cada dia tenim tresots de resposta, només n'hi ha una de correcta.
1: Sí, exacte. I doncs sabeu que és també una tomàtiga menorca. És un constipat fort. Fa 3 dies que duc una bona tomàtiga, per exemple. Diuen això. Un dels caragols de la festa de Sant Joan, el caragol de la tomàtiga. O una besada apassionada. S'han fet una bona tomàtiga.
0: Exacte. Doncs aquestes són les opcions.
1: Sí, que pot ser d'aim.
0: Què tenim? Que és una tomàtiga també a Menorca, un constipat fort, un dels caragols de la festa de Sant Joan o una besada apassionada. Per jugar amb nosaltres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram de Tèntol, que és @tentolivetres, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: nostres ràdios, patrimoni.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Les 3:32 i avui

0: una altra cosa. Teníem tres opcions.
1: Exacte. És un constipà fort, és un dels caragols de la festa de Sant Joan, o és una pesada d'aquelles apassionades.
0: Apassionades. Mm? Doncs, segons els nostres oients, tenim el 71% dels va que diuen que és un constipà fort, duc una bona tomàtiga, hauríem de dir amb una sal, perquè segurament quan estàs constipat, d'una bona tomàtiga, i un 29% dels nostres oients... Sí, i tant, n'hi ha. I els constipats d'estiu són terribles. I n'hi ha. I una besada apassionada té el 29%. Qualcú, Pentura, s'ha donat una tomàtica en qualcú altre. No ho sé. Sí. Se descaragol, sembla que no ha triomfat. Aquestes són les respostes dels nostres oients. També per aquí veig que mos contesten per altres mitjans. Així que esperant les vostres respostes. I ara sí, coneguem el nostre convidat d'avui.
2: Fentol, amb Margalida Mateu.
0: I ara sí, moment per conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el solstici d'estiu, plantes i tradicions. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor. Vostè qui és?
6: Qui
7: és?
8: Com se diu?
7: Vostè qui és?
9: Som n'Antònia Rosuguet.
5: M'agrada aquest nom.
10: D'on ets?
9: Som de Palma, però fa 10 anys que visc a Buja.
11: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: En el col·legi Pius 12, de vora la plaça de Toros de Palma.
12: És periodista, vostè?
9: No, no sóc periodista.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
10: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Una bona veu i molta creativitat.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: Sempre se pot millorar.
14: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: M'agraden esports més aviat tranquils. Yoga, pilates, anar a caminar... També ballar.
15: Que simpàtic. És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
9: El cor, sempre el cor.
16: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
9: Sí, he dormit bastant bé. No ha fet molt de calor.
17: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
18: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò.
19: És tan encantadora com me l'havien descrit.
20: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
21: És una noia plena de llum.
22: Ets tan llesta.
23: Tenim les gravacions i ben guardades.
24: Espero que tingui una bona estada.
25: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: I l'han sentit de respondre a aquest qüestionari electrònic molt ben fet, com sempre. I avui tenim n'Antònia Rosa Huguet. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Sí,
0: se nota que estàs avesada a parlar en públic.
1: Sí, és part de la meva feina, fer visites, activitats.
0: Exacte, perquè n'Antònia Rosa va estudiar Història de l'Art i està especialitzada en mediació i gestió cultural i fas feines a Fundació Miró Mallorca, divulgant cada dia.
1: Exacte,
0: per
1: sí.
0: Per grups molt diversos, no? Escolars...
1: Sí, sí, escolars, però també programes socials, artistes, activitats culturals, que també duim des del departament, sí, sí.
0: Cada dia ve gent a veure la Fundació?
1: Sí, cada dia tenim molts de visitants, sí, sí. El que passa que ara, a nivell de visita, sobretot de població mallorquina, s'atura un poquet. La gent de Mallorca crec que s'estima més anar a la platja a vegades.
0: Tot i que no sé si estaríem millor a la Fundació Miró.
1: Bé, quan fem concerts o quan fem qualcuna cosa especial, sí que s'acosta.
2: I de cada vegada en ve més, la gent.
1: Sí, sí, he de dir que els darrers anys... Sí, sí, sí, sí.
0: Avui l'han convidada perquè han de parlar d'una conferència que vareu fer fa uns dies, aprofitant el solstici d'estiu, perquè amb dos estudiosos més heu estudiat com és i quines tradicions té a Balears, que són moltes.
1: Sí, n'Esteve Gomila, que és experta en plantes, mos va engrescar en Miquel i jo, i van dir, vinga, per què no ho fem? I ho hem fet per la cultura, la tradició, i mira, va quedar una cosa bona. Sí, sí.
0: I de què vareu parlar?
1: Primer va començar amb Miquel, que va fer una part més vinculada amb Sant Pons i Sant Joan, explicant la seva història, la simbologia, tradicions a Mallorca vinculades amb aquest sant, sobretot Sant Joan. Després n'Esteve va fer una part més específica de plantes, quines plantes estan lligades en cada un d'aquests sants, perquè són plantes de solstici, i les propietats que tenen cada una. I després jo me vaig centrar en figures femenines, que primer vaig transitar la part més mitològica de rondalles, llegendes, que tenim a Mallorca vinculades amb figures femenines i plantes de solstici que hi puguen estar relacionades. Després vaig passar també per verges i santes que tenen plantes de solstici vinculades, per acabar amb les dones terrenals, que són les anomenades madones de les herbes o dones remei, i vaig fer una mica d'hipòtesi des de quan aquestes dones a Mallorca, o les dones a Mallorca, han tingut una tradició i han tingut en les nostres mans els sabers de les plantes.
0: I qui són aquestes dones?
1: Bé, aquestes dones estan recollides principalment per l'arxidu Lluís Salvador i també a una publicació que se feia Artà, que se diu Tresor dels Avis. I eren dones que sabien sobre plantes, que les anaven a recollir i que les utilitzaven. De fet, també se sap que les possessions, les encarregades de tenir, cuidar i després... mantenir a dins de casa aquestes plantes seques i tots els remeis eren ses dones. Però, clar, jo vaig dir, com que jo soc historiadora de l'art i tenc amics arqueòlegs i arqueòlogues, i sé pels darrers estudis que tot apunta que a l'època talaiòtica, és a dir, fa 3.000 anys, ja eren ses dones ses que també gestionaven ses plantes, les anaven a coir i també les empraven no només a nivell alimentari, sinó també a nivell de cura i a nivell ritual.
2: Societats matriarcals.
0: Clar, ses cures ja sempre han requigut en les dones, ja de temps ben antic.
1: Però també era un saber important. Clar, no només ets sa cura, sinó també tenir aquesta part de saber, que crec que és el que és important.
2: Bé, anirem gratant sobre quines dones, però quines plantes són les principals de les que estan parlant?
1: Tant les de Sant Pons com les de Sant Joan, que poden considerar de solstici. N'hi ha una que és l'herba de Sant Pons, i després hi ha l'herba de Sant Joan, que pentura és la més coneguda per tothom, que és cipèric. En aquest cas, cipèric perforatum, perquè hi ha un altre tipus d'hipèric, que és específic, és endèmic d'aquí, de les Balears. I aquestes serien les plantes per excel·lència. Després tenim altres plantes, com per exemple el moreduix, com el tarongí, com el romaní, com la murta, el llorer, la verbena, que també les verbenes agafen el nom d'aquesta planta, entre d'altres. Sí.
0: Aquestes eren les d'aquesta època de l'any, les que s'utilitzaven.
1: Sí, també és curiós, perquè jo em vaig parlar que durant el solstici, també ho trobam a les rondalles, altres plantes que també trobam són, per exemple, la falguera, que hi ha una història, una rondalla que diu que si el vespre de Sant Joan vas a cercar llavor de falguera, que no en té, que era impossible, i duies un canutet de plata i ficaves aquestes llavors. A dins del canutet de plata tenies dimonis boiets per tot l'any, que són uns dimoniets molt, molt faners que fan feina per tu tot l'any. Després també la tradicional és el cipèric, perquè amb ell se fan preparats, però també he trobat que unes altres tradicions estan vinculades, per exemple, en seure. Diuen que si posaves a un plat fulles d'heura per cada un dels òrgans al vespre de Sant Joan, el dematí la fulla que estava més pensida era on tenia un mal i t'havies de guarir, i així era una manera que sabien quin era l'òrgan. Era una tradició.
2: Era per saber
1: quin òrgan era.
2: No per guarir-te.
1: No era per guarir-te. Llavors
2: ja vendria aquest procés.
1: Després ja vendria, clar, depenia de lo que tenies.
0: Per detectar-lo, no?
1: Sí. Però, clar, hem de pensar que les plantes de solstici se cuien i són importants perquè és quan estan amb el seu màxim esplendor. És a dir, és quan les propietats estan més actives, i per això se li diuen les herbes de Sant Joan.
0: I vosaltres vareu fer aquesta feina d'anar a recollir les plantes. Ho dic perquè és una cosa que mos queda un poc llunyana, no? Com que ja vivim d'esquena d'aquesta tradició. Encara aquí va a cercar les herbes de Sant Joan.
1: Sí. És a dir, per exemple, es mora d'ús. Hi ha molta tradició a Mallorca que s'ha d'agafar aquest dia, perquè se diu que és el moment en què s'ha d'agafar.
0: Sí, per mora d'ús sí que servir com a vegades culinàriament, es fas un macarrons i poses un pot.
1: Sí, però per exemple, l'oli d'hipèric, que també hi ha gent que li diu oli de cop o oli de pericó, jo conec persones que encara hi van. A més, hi ha tot un misticisme al voltant de la recollida d'aquesta planta, perquè se diu que s'ha de recollir abans de que surti el sol, en silenci, i que no pot tocar en terra.
0: Ah, wow.
1: I després l'has de posar només la part de la flor dins oli, dins un oli vegetal, i l'has de tenir, com tradicional se fa amb altres preparats, com per exemple el de calèndula també se fa així, 40 dies a sol i serena, i després l'has de guardar en un recipient opac, és a dir, que no hi entri llum. I és un oli que molta gent encara a dia d'avui empra per guarir, per cicatritzar, cops, cremades, sobretot, i és, encara se fa.
0: Sí. On se pot trobar la herba de Sant Joan ara mateix a Mallorca?
1: Bé, a la part de la Serra de Tramuntana n'hi ha
0: com una flor groga,
1: sí,
0: no?
1: Sí, fa una flor groga i després unes fulles verdes molt petitetes. Sí, de fet, també és una flor que deien que allunyava els dimonis. O, per exemple, també això se diu de la ruda. I sí, és una flor. Nosaltres a Buix en tenim sembrades,
0: sí,
1: però a nivell silvestre se pot trobar sobretot per la zona de la serra. Igual com, per exemple, a Sauva, que fan també la fira de les herbes, la murta, una altra de les plantes que se considera Sant Ponç, però una planta de solstici, que encara la destilen i sempre, i és una planta que encara té el seu ús. Sí.
0: Que curiós. Tot això que ens explica, però ja ho han dit, Antònia no estava tota sola en aquesta conferència.
1: No. Ben acompanyada.
0: També ben acompanyada.

0: perquè aquí l'acompanyava i avui també en aquest programa és en Miquel Perelló. Ell és doctor en Filologia i Filosofia per la Universitat de les Illes Balears i també estudiós. Com anem? Benvingut, Miquel.
1: Com anem? Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Una monada.
0: Així m'agrada. Gràcies per atendre'ns, Miquel, a tu també.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tu quina funció, m'ho explicava un pont, Antònia, quina funció vas tenir en aquesta conferència i que has estudiat?
1: Bé, man, el meu paper va ser bàsicament introductori. O sigui, jo el que vaig fer va ser parlar de Sant Pons i de Sant Joan a nivell de Sant Torau, o sigui, explicar un poc quatre qüestions de la seva biografia, qui eren, els miracles que haguessin pogut fer, i llavors la simbologia que està relacionada amb les dues figures. Mm-hmm. Bàsicament aquesta va ser la meva tasca. No vaig serrar tant de plantes, sinó més bé de l'imaginari que en revolta aquestes dues figures.
0: Clar. I quin imaginari? Perquè és vera que Sant Joan el tenim molt present, però a Sant Pons...
2: No tant.
0: No tant, no.
1: No, de fet, jo a Sant Pons és que no sabia ben bé qui era. O sigui, no, m'era bastant desconegut. Així que vaig començar a mirar i vaig... Man, aquest home, bàsicament, és conegut perquè el varen martiritzar i arran d'aquí... va sortir tota una devoció arran d'ell, perquè aquest home era de Provença, va davallar en el segle III cap a Barcelona i se va treballar amb una epidèmia que fa desastres, que matava la gent, que hauria de passar malament, hauria de passar fan i tot això. I bé, i ell, que tenia un gran coneixement sobre el que se diuen les herbes santes, a les herbes remeres, va començar a fer bollidures, infusions, cataplasmes i totes aquestes coses, i a partir d'aquí la gent va començar a reviscolar. Uh-huh. I gràcies a això va sortir tot una de vos lloc.
2: Uh-huh. Clar.
0: Que interessant.
1: El van fer patró dels herbolaris, el van fer patró dels apicultors i bé.
0: I d'aquí també
1: aquesta... Com va començar
0: aquesta tradició. Clar, és curiós com ha estat tan important aquesta cultura de les plantes medicinals per nosaltres, que fins i tot com d'en Antoni, l'arxiduc, ja recull que li va cridar molt l'atenció aquestes dones que guarien, no?
3: Clar, hem de pensar.
1: Sí,
3: que...
0: Perdó, sí, digues.
3: Sí, digues, Miquel.
1: Sí, que ara que pareix que anava abandonant... totes aquestes qüestions per altres models de vida i altres maneres d'estar en el món, però fins no va res, tot això era... Bé, formava part del diari.
0: Mm-hmm. Què anaves a dir, Antònia?
3: No, sí, això mateix que comentava en Miquel, que era una necessitat bàsica, també era una supervivència, també cura i per anar avançant, si no se lligaven les plantes, i havien de tenir aquest coneixement en el final, no tothom tenia accés a un metge.
0: Clar, una conferència que varen fer a Buja dia 20 de juny, però que està oberts a fer-ne més, no?
3: Sí, de fet, hem tingut ja qualque proposta i estan valorant, perquè la resposta va ser molt positiva, fet que també ens va engrescar, i veurem, segurament, sí, si qualcú li interessa, probablement la tornarem a repetir.
0: Uh-huh. Miquel, tu estàs entusiasmat també, no?, amb això?
1: Sí, clar, va ser un experiment que no sabíem ben bé com reaccionaria, si tindria molta resposta o no. També estava en mercat dins les festes de Sant Pere, o sigui, van sortir els programes i tot això. Va venir molta més gent de la que jo feia compte, i clar, va ser completament positiu, i a més ara que segurament el mourem un poc més. Sí, perquè troc que val la pena. O sigui, és una feina que el manco és divulgativa, és entretenguda, mos esforçant perquè la gent s'ho faci bé. I sí, pot estar bé d'obrir un poc.
0: Clar que sí. I ja ho sabeu ara, Antònia, Miquel, i també l'altra persona que mos falta, que és l'Esteve, que no ha pogut venir perquè tenia feina, però en tot tres sou encarregat de fer aquesta ponència, aquesta conferència, i que també va ser, no només va ser divulgativa, sinó també va ser artística, no, Antònia?
3: Sí, bé, varen començar primer amb una tocada, que després, si vol, ho pot explicar un poquet en Miquel. En Esteve toca percussió i en Miquel tocava fiols tamborino. I després jo vaig incorporar també, vaig recitar dos poemes d'en Maria Antònia Salvà, perquè justament vaig trobar que tenia un poema que se diu Herbes de Sant Ponç i un altre que se diu Herbes de Sant Joan. I, Miquel, no sé si vols comentar el tema aquest que vau introduir d'Arquer.
1: Sí, clar, més que res, ho vam introduir pel títol. És un d'aquests temes medieval o pseudo-medieval que es d'introducció, és de nova introducció en el repertori, o sigui, que tampoc no fa molt d'anys que ho sonam. I, clar, arran del títol, vam poder introduir una de les bases ideològiques de tota aquesta metafísica que hi ha darrere les plantes, que és la qüestió d'aquest principi fonamental i rector que ordena tota la realitat, el que seria l'Arquer per la filosofia grega. I aprofitant el títol, ja m'ho va servir d'excusa per introduir el tema.
0: Molt bé, ben interessant. I d'avui en Antònia Rosuguet i amb en Miquel Perelló parlant d'aquest solstici d'estiu.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, i ara tindrem una petita prova en la qual tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb aquest solstici d'estiu.
4: Vinga, sí, Antònia.
0: Començant per Antònia.
4: Sí, posam càrrec en marxa. Tens 30 segons per dir tradicions relacionades amb el solstici d'estiu. Vinga.
3: Fer foc. Posar heura damunt un plat per veure que estàs malament. Després fer oli d'hipèric. També deien que podria, si sembraves un clavell aquest dia, tenies clavell de tot l'any, aquest vespre. Després també, a part del vespre, el 100 de maig, hi ha les ballades de Sant Joan Pelós, Sant Joan Pelut. Ara ja no me n'acord, però hi havia el vímet de Sort d'Escorreu.
0: Sí, que m'era parlar del vímet de Sort d'Escorreu, que no fa tant d'anys que encara se feia, i que interessant. Molt bé. Què has dit, la primera, fer fac?
3: No sé què he dit.
4: Fer foc.
0: Molt bé. Li toquen a Miquel, a Miquel.
4: Vinga, Miquel, sí. Tens 30 segons també per dir noms de plantes que tenen importància en aquest solstici d'estiu.
1: Verbena, farigola, falguera, romaní, espígol, hipèric, herba lluïssa, donzell, camamilla, ruda, fumària, lledamans, espígol, no sé si ho he dit, trepó, sàlvia, moradús...
0: Uau!
4: I de totes se feien remeis? Oh, bé, o se fan remeis per guarir?
1: No sé si exactament de totes, però sí que tenen una certa importància. O sigui, per exemple, per Sant Joan se solia fer la ratafia, de fet, amb un company en quan n'han feta, i gran part d'aquestes herbes els havien posades. Vull dir que sí que tenen una certa importància i tenen tenen a veure, en certa manera. Sí.
0: N'has dit moltíssimes. Sí. Les tenen fresques, s'ha notat. Molt bé, Miquel. Molt bé, Rosa. Tenim una altra prova i és aquesta.
2: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara necessitarien com un tutorial, no? Perquè a vegades el nom també... Això va molt bé que faceu conferències perquè el pots relacionar amb una imatge, perquè moltes vegades nom i fotografia... Sí. Per la ràdio això se mos perd.
3: Sí, de fet, a la conferència hi va haver gent que mos va dir si la tornau a fer, heu donar un paperet a cada persona perquè si no hem d'estar fent fotos. És perquè a tothom li interessa molt. Perquè serveix cada planta. Que el que tu comentaves, que no és necessari fer... col congüent, sinó que la pròpia planta, a vegades amb infusió, amb oli macerada, vull dir...
0: Ja està, que cadascú a seva ho pot fer, no, sí. No fa falta saber molta cosa més. Sí. Molt bé, doncs ara vos hem preparat una pregunta per hom relacionades amb aquestes plantes, aquestes tradicions del solstici d'estiu, i començarem per Antoni. Antoni, primera pregunta. En Miquel ha parlat de Sant Ponç. Nosaltres a Mallorca també tenim Santa Ponça, que no sé si és el femení de Ponç, però en tot cas és una urbanització costanera de Mallorca, al municipi de Calvià. Un topònim documentat ja en temps de la conquesta. La pregunta, però, és: saps quin dia se celebra Santa Ponça?
4: I deia, Antònia, és dia 29 de febrer o Ponça és una santa que no existeix?
0: Miquel, la pots ajudar, si la saps?
1: Miquel. Jo diria que no existeix.
3: Vinga, jo estic d'acord amb tu.
4: Idai.
0: Correctíssim.
4: Anau bé?
0: Sí, no existeix.
3: No ho havia sentit dir mai. No, ni una persona que no hi pensa.
0: No. És un topònim, doncs, ho deixarem així, eh? Sí. Perquè és femení de Pons. Miquel, tu el coneixes, és Ponça.
1: Que jo sàpiga, no. I, de fet, en el santoral de Ponç n'hi ha una petita, n'hi ha una animalada.
0: Exacte. Sí. És vera que n'hi ha més d'un, sí. I, de fet, un és molt important perquè és quan marques Firó de Sollo.
1: Exacte, sí.
0: I de, no, Ponça, ho deixarem amb un topònim, una santa que no existeix, efectivament, m'heu dit molt bé. Aquesta era per embuear un poc. Miquel, una pregunta per tu, mem. La festa de Sant Joan, ja ho hem dit, té arrels ancestrals, hi ha moltes tradicions a les illes, tal vegada el foc ara mateix no és tan predominant, també per les qüestions meteorològiques, però fa la nit, ja ho deia, na Rosa, hi ha Sant Joan Palós, hi ha Sant Joan Pelut, també altres bandes, òbviament a Ciutadella fan festa grossa, però si hi ha un refrany d'aquests dies és haver de menester les herbes de Sant Joan. I la pregunta precisament és aquesta: què volen dir de qualcú que deim que ha de menester les herbes de Sant Joan?
4: Miquel, és que és una persona antipàtica, és a dir, poc aguda, o que és una persona lenta, poc operativa a l'hora de fer feina?
1: Bona pregunta, no ho sé. Ja diria que és lent, que és poc operatiu.
4: I així és.
0: Efectivament, una persona que ha mestès les herbes de Sant Joan... És que
3: necessita... Pot de vida.
4: Pot d'alegria, sí.
0: Pot
4: de vida.
0: Sí. Exacte. I això fonamenta que això, les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any, que és un poc allò que dèiem i que recalcam avui amb n'Antònia i en Miquel. Moltíssimes gràcies a tots dos. Ha estat un plaer.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I haureu de tornar.
3: Sí.
0: Haurem de parlar de... No sé si teniu qualque altra conferència en ment.
3: No, ara aquesta, m'engui. La morem i després, però no ho descartam.
0: Heu fet un bon tàndem. Bé, sí. Tàndem no, perquè sou tres.
3: Sí, sou tres.
4: Bon trio.
0: Un bon trio.
3: Un bon equip.
4: Sí.
0: I tant que sí. En Esteve Gomila també, una abraçada. Miquel Perelló, gràcies per tot.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: I bon estiu.
0: I exacte.
3: Gràcies, bon
0: Antònia
3: estiu.
0: Antònia Rosa Huguet, moltes gràcies, de veres.
3: Que tingueu bona hora baixa.
0: Igualment. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
2: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, comparteix els dubtes del Suprem sobre la regularització extraordinària de migrants.
6: La cap de l'executiu acaba de pronunciar-se sobre la decisió de l'alt tribunal de consultar Europa si aquesta mesura podria xocar amb el dret comunitari. Proens ha denunciat que el govern de l'Estat ha deixat Espanya amb una situació d'inseguretat jurídica per una qüestió partidista i electoralista.
7: Avui és el màxim tribunal, el Tribunal Suprem, que diu que xoca amb la legislació europea. Per tant, per una pura cortina de fum, per un pur interès partidista i electoralista, ens han posat en una situació d'inseguretat jurídica que jo crec que és molt preocupant.
5: I seguim parlant de migració i tribunals, però des d'una altra òptica, el govern recorrerà el decret que incrementa la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats a les Balears.
6: Segons s'ha aprovat el Consell de Ministres, el contingent passa de 406 a 434. L'executiu de Marga Proens manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, una xifra que duplica aquesta capacitat ampliada. És Guillermo Sánchez, conseller insular de Fes Social de Mallorca i president de l'IMAS.
8: La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots i cada un dels serveis que tenim en menors estrangers no acompanyats i que, a més, això implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Per tant, volver a denunciar al govern d'Espanya.
5: I canviant de municipi, perquè a Eivissa, els taxistes de fora del municipi de Sant Josep es queixen que l'Ajuntament els limita l'accés a l'aeroport.
6: Una situació que, segons els taxistes d'altres municipis, fa que s'incompleixi la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers. El consistori de Sant Josep va instal·lar ahir una senyal que prohibeix als taxis d'altres municipis la circulació a la zona on han d'esperar torn per recollir els clients que fan cua. Mariano Torres és el president de l'Associació d'Autònoms del Taxi d'Eivissa.
9: Perquè ens han posat una senyal que provés la circulació a tots, salvo els taxistes de Sant Josep. I els dic que és una situació anòmala perquè només passa en aquesta parada d'Aena. És un taxista de fora de municipi, té la mateixa preferència que un de municipi, o sigui, que no hi ha preferències. I això és el pilar fonamental de la llei de càrrega i descàrrega d'Eivissa.
5: I canviem de qüestió per parlar-vos d'un nou projecte, Ambulància al Somni, una iniciativa perquè els pacients terminals puguin complir un desig especial que requereixi recursos assistencials sanitaris, com anar a veure la mà o una posta de sol.
6: L'ha impulsada la Conselleria de Salut juntament amb el servei del SAMU 061. Els pacients que ho vulguin podran fer la seva petició a través del servei d'atenció a l'usuari de l'hospital on estiguin ingressats. Ho explica Eloi Villalba, es el director gerent del SAMU 061.
10: Y esto tiene un proceso donde su médico, su enfermera gestora de casos, lo solicita a 061 y a través de una comisión multidisciplinar de médico, enfermero y técnico y la dirección asistencial se valora si cumple los requisitos y una vez que se decide que sí, pues se va a visitar el paciente, se va a visitar el sitio donde tiene que ir y se hace todo un plan de cómo va a ser la actuación de ese servicio.
5: I acabam amb un darrer apunt, i és que la factura de la llum puja un 4,6% al juny, segons Facua, que demana un IVA reduït permanent.
6: La factura elèctrica dels consumidors amb tarifa regulada al juny ha estat de 79 euros enfront dels 75 euros del mes de maig, segons l'anàlisi duit a terme per Facua Consumidors en Acció.
5: Arribam així a les 4:04. L'actualitat informativa torna al butlletí de les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que l'Atlàntida Mallorca Film Fest ha presentat tota la seva programació.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de programa d'avui. Ho feim amb totes les lletres i amb Níquer Hernández, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les herbes de Sant Joan, ara mos toca saber què passa també amb la notícia del dia, que avui és aquesta. Per repassar la notícia del dia, saludam en Miquel Junc,
1: bon dia.
0: En Celestia Livent i en Maria Pons. Com esteu? Ben tornada.
1: Clar, i se'n riu de com saludar.
2: Clar,
1: sí.
2: Clar, és que per jo tot això és nou. Però molt bé.
0: Nosaltres aquí, molta efusivitat sempre que presentam a tothom.
2: És molt important. Clar, que sí.
3: Jo és que m'aixec per estirar les cames i ja està, i me torno a seure. Som aquí.
0: Així és.
2: Salut.
3: Clar, ja he dit bon dia, tu també. Per tant,
0: hem de tornar
3: ara canviaré, ara no diré.
0: I moltes persones que mos escolten a la redifusió, que els enviem una abraçada.
1: Clar,
0: perquè...
1: també hem de dir bon dia i bon vespre.
0: Sí, molta gent a mitjanit mos escolta.
3: Sí, jo també m'hi he trobat.
0: A partir de mitjanit,
1: o
0: quan tornes d'un sopar.
1: No m'agrada, però.
3: És curiós, escoltar-vos.
0: Ah, que no, fa, fa.
1: No, jo m'ho he tot d'una.
3: Tornes de sopar, saps? I poses sense escotxo i surts a teva bou.
1: No, no.
3: És curiós.
1: Allò no m'agrada.
3: No passa tothom, però...
0: Molt bé, arriba l'estiu, ja hi som, de fet, però un dels esdeveniments d'aquestes, i ja fa molts estius, és l'Atlàntida Mallorca Film Festival, aquest festival de cinema, però de pensament, de cultura, de música i de tantes altres coses, ja ha presentat tota la seva programació. Esta...

0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest ja ha presentat tota la programació per aquesta 16a edició. Serà, com sempre, diferents espais de Palma entre els dies 24 de juliol i 2 d'agost, mentre que la plataforma Filmin s'allargà fins al 24 d'agost.
1: És a dir, apuntau les agendes, 24 de juliol fins dia 2 d'agost. Són molt de dies.
0: Són molt de dies, sí, i després, si no hi sou atents, encara podreu veure pel·lícules a Filmin, així que...
1: Sí, això sí, si vos fa peresa sempre... o no podeu baixar Palma, o no teniu disponibilitat, o allò que sigui, i esteu interessat per les pel·lícules, també tenen una plataforma on es poden veure.
2: Així és, en aquesta edició d'enguany hi podreu trobar fins a 141 pel·lícules, la meitat estrenes absolutes a l'estat. Més de 200 convidats, 21 curtmetratges, 25 concerts i fins a 20 conferències. Tot això convertirà Mallorca en el punt de trobada del millor cinema internacional.
3: Enguany, l'Atlàntida retrà homenatge a tres figures imprescindibles del cinema contemporani. Una és l'actriu i cantant danesa. Mem, ajudeu-me a dir.
0: Sí, sí,
3: ui,
0: és complicat, ui, és complicat. Sí, és
3: molt humanes. Brian Dirlholm.
0: No sé com se pronuncia.
3: Aventura. Un altre és Gael García Bernal, un dels actors més influents del cinema iberoamericà. I el tercer homenatjat serà Alexandre Desplat, guanyador de dos Oscars i autor d'algunes de les bandes sonores més memorables del cinema contemporani.

0: I doncs, sí, ja sabeu que cada any també es fan aquests premis en aquestes persones que l'Atlàntida considera que tenen un reconeixement, i en guai molt diverses, eh? Per una banda, aquesta actriu i cantant danesa, com és na Dirnholm, que tal vegada la coneixereu per una sèrie, no sé si l'heu vista, que es diu La Mujer Danesa.
1: Me sona.
2: N'he sentit xerrar, però no l'he vist.
3: No l'he vist jo tampoc.
0: Doncs és la protagonista, però bé, ha fet moltes altres pel·lícules i moltes altres sèries, i també canta, sabeu, i per tant serà al festival i serà una de les guardonades. Però també en Gael García Bernal, que tal vegada sí, aquest sí que és més conegut, no? Per tothom.
3: Sí, ara bé, és conegut. Jo li he vist la cara i m'ha sonat. He vist una foto i m'ha sonat, el que no sé de quina pel·lícula.
0: Sí, l'haurà fet moltíssimes. Sí, sí, sí. I també serà un dels convidats, i també una de les persones que rebrà aquest premi, com també aquest de les bandes sonores, com és Alexandre Desplats. Però hi haurà molta més gent,
3: Miquel. Molta més gent, és impossible repassar-ho tot, però durant aquests 10 dies de festival passaran per Mallorca algun dels noms més destacats del cinema internacional. Són, per exemple, en Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem, en Vicky Luengo, Fernando Trueba o Molly Manners, entre molts d'altres.
1: També tindran... Sí, ja n'hi ha. També...
3: N'hi ha molts, eh? N'hi ha molts.
1: Ahir tindran cabuda les pel·lícules clàssiques. Es farà un cicle dedicat a Theo Angelopoulos que permetrà veure la gran pantalla 5 de les seves grans obres mestres, però també se faran projeccions especials de Trainspotting per celebrar els 30 anys ja de la seva estrena.

0: I de si pel·lícules que també se tornaran a projectar com aquest Trainspotting, però bé, remenau amb el programa perquè n'hi ha moltíssimes, no les podran dir totes avui, però sí que també hi haurà música, Maria.
1: Sí, ja coneixien d'ençà de fa mesos la programació musical, però vol la recordar en aquesta 16a edició de l'Atlàntida i actuaran artistes com La Bien Querida, que hem escoltat abans, Nacho Vegas, Teo Lucadamo, La Zoe, Owineta, Parquineos o Barri B.

0: no hi hagi ni algú que algun d'aquests concerts...
1: Jo crec que vaig badar i m'he quedat fora entrada, com cada any.
2: Ja no n'hi ha.
3: És que ahir a la...
0: Jo vaig entrar a la pàgina web 5 minuts després d'anunciar el cartell, bé, o de treure les entrades a la banda. Bé, a la banda. A la reserva.
3: Hi ha coses gratuïtes i coses que no ho són.
0: I la pàgina web estava col·lapsada.
1: Sí, això és un clàssic cada any.
3: A les dues ahir del migdia se varen obrir aquesta reserva d'entrades i moltes ja s'han exaurit, tot i que han dit que faran una nova remesa. Així que, tal vegada, encara, si teniu moltes ganes de veure determinada cosa, encara hi sereu atents, però bé, vius i pendents, perquè aquestes coses... Valen
0: sempre, sí, sobretot si són gratuïtes i només has de reservar l'entrada. La gent sempre n'agafa un parell més de les que toca, a vegades.
3: Bé.
0: Però bé, podríem passar hores repassant aquest cartell d'enguany de l'Atlàntida, però ens centrarem en una petita part, la del talent balear, que reafirma la gran creativitat del cinema fet a les nostres illes. Començam, coneguem més coses de la pel·lícula Suportant el paradís de na Marga Melià. S'estrenarà dia 31 de juliol al cinema Rivoli.
4: Suportant el paradís és un documental que sorgeix d'un llibre que vaig publicar el 2011 i que ara l'editorial Leonard Muntaner reedita amb ocasió precisament de s'estrena a cines del documental. I bàsicament és un retrat emocionant, un retrat crític, honest, profundament humà, d'una Mallorca en transformació. I tot aquest retrat se construeix a partir de fragments de converses que vaig tenir amb alguns dels artistes mallorquins més rellevants de les darreres dècades, com en Miquel Barceló, na Carme Riera, n'Agustí Villaronga, en Toni Catany, en Susi Gómez...

0: I va ser suportant el paradís la pel·lícula, perquè ja ho diu una Marga, que ella va fer un llibre d'aquestes entrevistes.
1: Que se reeditarà, ara?
0: Sí, de fet, jo li presentaré la setmana que ve, dijous, a Rata Corner, a les 7, a la llibreria Rata Corner, i me fa moltes ganes conversar amb Marga Melià d'aquest llibre, d'aquestes converses, d'aquesta reedició d'aquest llibre i d'aquesta pel·lícula, perquè, clar, la família de cada vegada ha anat creixent, però ens ha dit més coses, na Marga Melià.
2: Sí, na Marga Melià també ens ha volgut explicar quines temàtiques tracten els entrevistats del seu documental.
3: Són entrevistes que conformen una reflexió col·lectiva sobre Mallorca i sobre els mallorquins i també sobre temes com la identitat, la pèrdua, el progrés, la globalització, òbviament el turisme, les arrels, la família, la necessitat de sentir que encara pertanys a alguna banda. Així que vos convid a tots a veure-la ara a l'Atlàntida i, si no hi sou atents, a veure-la quan l'estrenàvem a cines aquest mes de setembre.
4: És hora de recapitular. Les hòsties que n'hi ha d'haver al mundo.

0: I continuem amb un altre documental que podreu veure a l'Atlàntida Film Fest. És Amílcar, i el seu director Miguel Ek ens conta més coses sobre aquest projecte.
1: Doncs Amílcar és una pel·lícula que m'acompanya durant més de 10 anys. És un assaig cinematogràfic i poètic que recupera la figura d'Amílcar Cabral, que és un dels grans pensadors i líders de la lluita per la llibertat a l'Àfrica. Convida a reflexionar sobre la memòria, la justícia, la dignitat, que són temes que, bé, continuen molt vigents, no? És una pel·lícula coproduïda en molts de països, rodada a Guinea-Bissau i a Cap Verd. La vàrem rodar més amb una càmera d'aquestes dels 16 mil·límetres, càmeres antigues dels anys 70 i 80, i bé, ha estat un procés també molt llarg de muntatge per acabar de trobar la pel·lícula, que és una pel·lícula més que ens convida a pensar el seu protagonista des de la seva subjectivitat, a partir de les correspondències que va escriure amb les seves dues dones, no? Per tant, és una pel·lícula que combina lo experimental i lo poètic. I bé, espero que vos faci ganes venir a veure-la a l'Atlàntida. La presentam dimarts 28 a les 5 al Cinema Rivoli. Us esperam.

0: I ja ho sabeu, si vols fa ganes veure aquesta Milcar de Miguel Ech.
1: No, ha rebut tant de premis ja, aquesta pel·lícula. Per allà on passa...
0: No, és veritat que és una història superinteressant. I bé, la podreu veure 28 de juliol a les 5 en Rivoli. Teniu aquesta oportunitat i supos que n'hi haurà més, però per ara tenim aquesta. I acabam aquesta repassadeta de les pel·lícules balears presents a l'Atlàntida parlant d'Alacant, una altra premiada pel·lícula d'en Joan Porcel. Aquesta pel·lícula ja ha exhaurit les entrades per la seva estrena, però encara sou a temps per reservar les de la projecció que se farà de dia 1 d'agost al Cine Ciutat. El seu protagonista, en Lluís Grau, mos explica això.
2: És una pel·lícula que xerra principalment de la soledat i de la soledat a internet, que és una de les coses que mos atreveixen les noves generacions. El perill de conèixer persones desconegudes a través d'internet i com moltes vegades perdem la nostra pròpia identitat a l'hora de crear-ne d'altres a internet. És una pel·lícula que neix d'una obra de teatre que vaig fer jo i que és una obra que m'ha acompanyat durant els darrers 3 anys, també se diu La Carn. La vaig fer a Mallorca, així que hi ha qualcú de Mallorca que segur que l'ha vista. I res, ha estat un orgull també de treballar amb un equip tan meravellós com és de la pel·lícula, que entès quina era la sensibilitat en la que a mi m'agradava tractar aquests temes i ha respectat sobretot el que és la voluntat de fer una pel·lícula plena de riscos i plena de reptes.
3: Una pel·lícula, La
1: sí,
3: Carn, per
1: que
3: cert.
1: Va volar, La sí, Carn. És sí. A dir, se va posar a la banda B, vaja, van obrir les entrades
3: i se van exaurir en no res.
0: Sí, sí, però encara en queden per aquesta segona projecció, així que
3: sí.
0: També s'acabaran segur superràpid, però clar. encara n'hi ha.
3: I és que abans d'arribar a Mallorca ja ha tingut un bon recorregut internacional.
2: Hem estat a Estònia, a Miami i a Londres, i a nivell nacional vam estar a Màlaga, on vam guanyar la millor pel·lícula espanyola i millor interpretació masculina, i també hem estat a Barcelona. Arribar a Mallorca i fer-ho de Setmana de l'Atlàntida per nosaltres és un verdader orgull, un motiu d'orgull. Per molt que giris internacionalment, tornar a casa sempre fa molta il·lusió, a nosaltres mos agrada molt, a més defensam que és una pel·lícula que s'ha fet a Mallorca, és una pel·lícula mallorquina.
1: Doncs sí, La Carn és una d'aquestes estrenes de talent balear que s'espera, talent balear internacional, perquè ja ho ha dit, en Lluís, això ja... va molt més enllà de les nostres fronteres, va ser molt premiada a Màlaga, i ara mos arribarà a Mallorca, juntament amb aquestes 114 pel·lícules, han dit, que se projectaran entre dia 24 de juliol i dia 2 d'agost, aquesta cloenda amb la qual s'estrenarà la pel·lícula d'en Rodrigo Sorogoyen, que ho varen conèixer la setmana passada, que se diu El ser querido, i que els protagonistes són Victoria Luengo, que va néixer a Mallorca, en recordem-ho, i en Javier Bardem, que és aquest actor també tan conegut internacionalment que també vendrà a presentar la pel·lícula. És a dir, haurem de estrelles, aquesta roda de premsa que fan a les 10 del matí allà davall la Seu per fer la fotografia, enguany passaran calor, però també veurem moltes estrelles.
4: Bueno, enlluernaran enguany.
0: Sí, n'hi haurà tantes. Que...
1: Així que seguirem. De fet, nosaltres també tenim previst fer un especial, un programa especial des dels Passeig d'Esborn per aquesta Atlàntida de Mallorca Film Festival, també l'Aviador, així que vos anirem explicant tot allò que passaran, les persones que passaran, qui podem entrevistar, qui no, això encara és un misteri, però si voleu saber...
0: Menys qualque estrella d'aquestes, bé? Sí. Atento, estaria bé, no?
4: Dins, sí,
1: sí exacte. Però, mai se sap.
4: Per provar que no quedi, això sempre.
1: Nosaltres ho intentarem, això està clar, i a veure què aconseguim. I també m'he fixat ahir que parlàvem amb Nadal Suau, que l'auge aquest de la literatura, hi ha com 10 pel·lícules relacionades amb escriptors, escriptores de tots els temps, i m'ha quedat molt
0: també n'hi ha de músics, tot això s'ha parlat molt de moda.
1: Molt. Sí. De fet, de pel·lícules relacionades amb escriptors, hi ha una de Virginia Woolf, També n'hi ha una de Astrid Lindgren, que és l'autora de Pipi Calces Llargues, la coneixereu tots, aquesta autora sueca, que també se n'ha fet una pel·lícula, però també Anna Siri Hasved, que és aquesta escriptora fantàstica, que ara tothom parla del seu llibre perquè és unes memòries d'ella i en Paul Auster, qui fou la seva parella i que mos va deixar fa poc temps, i ell explica un poc com ha estat aquesta pèrdua del seu marit, i també aquesta escriptora, Anna Siri Hasved, que també haurà una pel·lícula, però també haurà una pel·lícula d'Annie Ernaux. Per tant, tot això i moltíssim més, una pel·lícula sobre Chopin...
0: No, ja de tot, és com us haurem de dividir.
4: És que no donarem per tant, saps? Això és una festa, un festival, ja ho diuen.
1: Absolutament.
0: Literalment.
1: Així que nosaltres vos hem fet 5 cèntims avui i fem una pausa i tornem-te'n d'una.

0: termes sobre l'orientació sexual. A més de la distinció clàssica entre heterosexual, homosexual i bisexual, que ja coneixem, avui ens centrarem en una terminologia més moderna i específica, vinculada a la manera com es pot sentir atracció cap a un o més gèneres. L'allosexual, amb ella geminada, és la persona que sent atracció sexual per altres persones. A l'altre extrem trobam l'asexual, amb una sola S, que és la persona que no sent atracció sexual per ningú. Són, per tant, termes oposats. També hem de parlar de monosexual, que és la persona que sent atracció per un sol gènere o sexe. Dins d'aquesta categoria s'hi inclouen, per tant, les persones heterosexuals i homosexuals. Una altra orientació és la pansexual o omnisexual, que fa referència a les persones que poden sentir atracció per qualsevol altra persona, independentment del sexe o del gènere en què s'identifiqui. Les persones plurisexuals són aquelles que senten atracció per més d'un gènere o sexe, i dins d'aquest grup hi entrarien, per exemple, les persones bisexuals. Finalment, parlam de polisexual, per referir-nos a les persones que senten atracció per més de dos sexes o gèneres. I no trobeu que la vida és massa curta per posar etiquetes a la felicitat? Deixem que cadascú triï la seva. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
1: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga?
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Ja som aquí, ja hem arribat.
8: Com anem, com esteu?
9: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre les is.
10: De fluència.
9: El paraigua en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
9: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
10: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.

0: el teu moment de Tèntol.
1: Hola, som la Júlia i el meu moment Tèntol és quan estic a la terrassa i agint un llibre i m'apega el soleat.
0: Brostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
2: Tomeu Canyelles, com estàs?
3: Molt bé, què tal?
2: Ben trobat, un dia més.
3: Aquí estem.
2: Un dimarts més.
3: Sí,
2: Tomeu,
3: sí,
2: no
3: sí.
2: Falla.
3: No falla.
2: Crec que... No has... Mira, d'on està en bona vida, Tomeu?
3: Far vacances? Mai.
2: Perquè és un home que no fa vacances.
3: No, relatiu.
2: Que sempre relatiu. Ve, sempre, sí. Sempre, no falla mai. No, te puc enviar dia, crec que no m'ho ha demanat mai.
3: No, jo no. Som una persona de costums,
2: eh? Sí,
3: i
2: sí,
3: és
2: sí.
3: Més difícil treure-me d'elles.
2: M'encantes, m'encantes, Tomeu.
4: Ja sé que dimarts és el meu dia de ràdio
2: més...
4: i llavors de saps. Llavors me'n vaig a fer música a altes temperatures, ho hem de dir.
3: Exacte.
4: Això compta com gimnàs, perquè també perds pes, sues tant,
2: clar,
4: no?
2: És així.
4: Entre
2: el teu moment d'esport.
4: Sí, sí, el dimarts és un dia que m'agrada molt aquest dia.
3: Que no costa, no costa.
2: Més Tomeus Canyelles.
3: Costa, costa
4: per abans, és que el dimarts se li sona bajo, no? Mm. Vull dir, que acabes d'arrencar la setmana,
2: és
4: ja t'has de
2: xondir
4: des dilluns,
2: sí.
4: Però el dimarts, mira, sí. Si ficam entre un pot de música i si ficam de més ràdio, però és una fórmula guanyada.
2: Jo, el dia que rep més whatsapps de la setmana és el dimarts.
3: Ah, sí?
2: I crec que té una explicació científica, perquè és que el dilluns la gent...
3: Està dormida.
2: Organitza,
3: sí.
2: Encara planifica i el dimarts ataca.
4: Coincides com aquesta...
2: S'ha de fer això, sí. això. I clar, perquè te veis, diguem... Va.
4: Podríem dir que
3: la setmana... Dimarts està, ja és divendres, després. Sí.
4: El dimarts és un dia de reordenació i d'estratègia.
2: Mm-hmm. Totalment. És un dia estratègic.
3: Sí.
2: Per això tenim en Tomeu Canyelles aquí. Avui una efemèride històrica.

0: referències de defensa dels drets LGTBI, no? La incorporació d'Espanya en aquesta primera xarxa de països és gairebé simultània a la de Canadà, que aprovaria la seva pròpia llei el 20 de juliol de l'any 2005, no? Des d'aleshores, la progressió està continuada, no? Perquè, per exemple, podem veure el cas de Sud-àfrica, que es desafiant la forta base homòfoba del continent ho va fer l'any 2006... A Noruega i Suècia ho van fer, curiosament, tard, el 2009.
1: Mm-hmm. Portugal... Sí, perquè sempre que els països nòrdics
0: sí, no?
1: Són
0: i aquesta vegada
1: pioners.
0: Sí, se varen dormir. Però, bueno,
1: bé, és que
0: sí,
1: no va ser fàcil.
0: No, és que s'havien de tombar molts d'estereotips, molt de prejudicis, molta desinformació, també ho hem de dir, que jo me'n recordo d'aquella època, no? Però bé, també tenim casos també relativament tardants, no? Com seria el cas de Portugal i Islàndia, que ho varen fer l'any 2010. Just igual que l'Argentina, el primer país d'Amèrica Llatina que aprovà el matrimoni igualitari. Per tant, ara mateix els països que permeten matrimonis de persones del mateix sexe freguen la quarantena en contraposició de 70 i busques que criminalitzen i persegueixen la homosexualitat a ser considerada com un delicte, no? També ho hem de dir que no està de més recordar que una dotzena d'ells, com per exemple Aràbia Saudita, que té alguns esportistes, ho hem de dir, molt famosos com ambaixadors de les seves federacions esportives, i doncs castiguen els homosexuals en la pena de mort, no? Per tant, això tampoc mos hauria d'oblidar amb un dia simbòlic com és de dia d'avui.
2: Així és, i a més se fa curiós pensar que el mateix dia que es proclamava la llei hi hagués una d'aquestes agressions homòfobes que fan història, també.
0: Sí, correcte, perquè aquell 30 de juny que se va celebrar, bé, va ser celebrat per tantes persones, tenguent al mateix temps un revers, un costat més aviat tràgic, no? Perquè durant la celebració del Dia de l'Orgull a ciutat de Jerusalem, perdó, un sionista radical anomenat Yishai Shilel, un nom difícil de pronunciar, sí, ho hem de dir, sí, sortint al carrer armat i apunyalant altres persones. Aquella agressió tenia un objectiu gairebé polític, que era impartir justícia divina contra aquells que atenten contra les lleis de Déu, no? Tot i que l'atac no va provocar víctimes mortals, Slizel, se diu així, el llinatge, va ser condemnat a 12 anys de presó que finalment se cursaren a 10, no? Aquest període de reclusió no doblegà els plantejaments homòfobs d'un individu que espantava pel seu radicalisme. Així ho diuen les cròniques d'aquella època, no? És per això que 3 setmanes després de ser alliberat va cometre un nou atac. Va ser el 30 de juny de l'any 15, per tant fa just avui 16 anys, i aquest home bé reapareixia a la marxa de l'orgull gay per atacar una dotzena de persones. Em va ferir, de fet, mortalment a una d'elles, que era una adolescent de 16 anys, anomenada Shira Banki, no? Aquest assassinat seria àmpliament condemnat, fins i tot per figures que no s'han distingit gaire en la lluita pels drets humans, com és el cas del seu primer ministre, Benjamin Netanyahu, no? En qualsevol cas, aquesta història paral·lela ens recorda que mentre uns països celebraven la conquesta de drets socials, altres quedaven commocionats per l'odi inacabable que només pot provenir de la homofòbia.
1: Hagué intents abans de l'aprovació d'aquesta llei que parlam avui del 2005 per unir persones d'un mateix sexe, però tot meu...
0: Amem, jo no conec massa precedents, però sí que ha perdurat una història de molt digna de pel·lícula, si és que no se n'ha fet ja qualcuna, no? I és que, de fet, va unir a dues mestres gallegues anomenades Marcela Gracia i Elisa Sánchez, que després d'una llarga relació secreta decidiren contraure un matrimoni per l'Església a La Corunya a juny, apuntau, l'any 1901.
1: 1901?
2: Principi de segle.
1: Clar, ja clar, ha documentat aquesta història?
0: Hi ha aquesta història i m'apareix increïble, no? I, a més, aquí hi ha una primera pregunta, és com ho varen fer dues dones per poder-se casar, no?, en un context com aquest, no? A més, una Espanya on, evidentment, la homosexualitat era percebuda com un crim, com un pecat i, de fet, com una malaltia, no? I el que varen fer va ser convertir en Elisa en homo, no? Ah. I com ho varen fer? Varen canviar-li el seu nom, li varen posar Mario, falsificant una partida de naixement, li varen tirar els cabells i li varen fer adoptar una aparença més o manco de mascle que va confondre de tot en el capellà del poble de San Jorge, on van tenir lloc aquestes noces, podríem dir, històriques, no? Ningú, però, va sospitar res, no? I aquella boda es va celebrar en relativa normalitat, fins que un cronista local va començar a investigar els orígens d'aquest Mario tan estrany, perquè ningú sabia exactament d'on era, ningú li havia dit pel poble. Clar, evidentment, l'escàndol va esclatar i aquesta parella, per evitar ser un més que segur pas per presó, hagueren de fugir, no? De fet, se'n van anar cap a Portugal i més tard saben que varen passar cap a Argentina, no? De fet, arrastres les seves vides desapareixen en aquest país, però la memòria encara perdura a l'estat aquest primer intent documentat de matrimoni homosexual de la història d'Espanya.
1: Bé, i que se va fer realitat, encara sí, que

0: Sí,
1: sí, encara que fos fent-hi un parell de canvis.
2: Oh. Quines però coses, eh? Va
1: no,
2: de passar.
1: No s'ha fet cap pel·lícula, això?
0: No me sona gens.
1: Que si hi ha guionistes que ara mateix vagin curiós, que comencin a investigar aquest cas, perquè la veritat és que és increïble.
2: No, i també se fa curiós pensar que algunes històries d'amor acaben fent precisament això, història. Què se'n sap, per tant, d'aquells primers novis o núvies que se beneficiaren de la llei?
1: Bé, i a diferència de Marcela i de Nelissa, la primera parella que se va acollir en aquesta nova llei de l'any 2005, no hagué de fugir de la justícia, però sí que hagueren de viure la seva relació més o manco en secret durant diverses dècades, no? I de fet és per això que en Emilio Menéndez i en Carlos Baturín se n'anaren a viure als Estats Units, concretament a Massachusetts, l'únic estat nord-americà que permetia el matrimoni homosexual, no? El 30 de juny de l'any 2005, en la nova llei, les seves vides donaren un canvi. Ja bé, en definitiva es varen donar el Sibui, no? Pràcticament 8 dies després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, no? Ho varen fer precisament a l'Ajuntament de Tres Cantos a Madrid, una cerimònia que ni molt manco va ser multitudinària. De fet, pràcticament estem parlant d'una vintena o una trentena de persones que va comptar, entre elles, en la presència del polític i activista Pedro Cerolo, no? Que jo crec que va ser una figura clau en la reivindicació d'aquesta llei, no? En Carlos Baturín moriria juny de l'any 24, acompanyat i assistit pel seu marit en totes les de la llei, en Emilio, no? Els dos podien dir que sí, que varen ser la primera de les 4.500 parelles del mateix sexe que varen contraure matrimoni en el primer any de la vigència d'aquesta llei.
0: El primer any ja se varen casar 4.500 parelles.
1: Senyal de que ja hi havia molta gent que estava esperant un moment com aquest, no? I, de fet, això ens demostra que era una demanda social que havia esperat massa anys per prendre forma.
0: Tancarem aquesta secció d'avui d'en Tomeu Canyelles recordant que fa 21 anys que s'ha aprovat la llei que autoritzaria el matrimoni civil entre persones del mateix sexe. Tomeu, quin balanç es pot fer però ara d'aquesta conquesta social?
1: Jo crec que la llarga ha estat un avançament clau en el camp de desigualtat jurídica i social i, a més, com de fa un moment, de respondre a una demanda llargament anhelada, no? Les xifres ho avalen perquè 20 anys després s'han casat més de 75.000 parelles del mateix sexe a Espanya, no? Per tant, la llei ha mostrat-se perfectament assumible per l'administració, però també per la societat, atès que es calcula que el 78% de la població espanyola dona ara mateix suport en el matrimoni igualitari. Podríem dir també que ha estat positiu per consolidar models familiars marcats per la diversitat, reconeguts i protegits en àmbits com podien ser de les herències, les pensions, o també fins i tot les adopcions, no? En tot cas, tampoc s'ha d'ignorar que en el seu moment hi ha una duríssima oposició política i religiosa per textualment desnaturalitzar la institució del matrimoni entre home i dona, no? Cert partit d'ultradreta que no es mantaré i ni ganes, també manté el seu objectiu d'acabar amb aquesta llei per reconvertir-la amb unió civil i no pas matrimoni, no? Que al final se ve història de sempre, no? La intolerància i la seva incomoditat davant d'aquells avançaments que des de la democràcia ens han permès eixamplar els marges de la llibertat i també de la dignitat humana.
0: I de coincidint amb el mes de l'orgull, aquests dies també hem recordat l'aprovació d'aquesta llei que va ser l'any 2005,
1: sí.
0: I l'estat espanyol va ser el tercer país europeu, el manco, bé, i també mundial.
1: A tot el món, però vaja.
0: I europeu també.
1: Va estar al pòdium.
0: Sí, en posar en marxa aquesta llei que permetia a dues persones del mateix sexe contraure un matrimoni civil. Idò, Tomeu, fins la setmana que ve.
1: Aquí serà.
0: Aquí t'esperam. Una ferrada, gràcies.
2: A suar una mica, no?
1: Sí. El que té rock.
0: Sí. El rock és el que fa aquest dies, eh? A Balears, fem una pausa i tornem tot d'una.
3: Tres Ràdio és humor. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
5: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Falta un quart d'hora perquè siguin les 5 del capvespre i avui les tomàtiques són les protagonistes de la pregunta del dia, perquè ja sabeu que hi ha molt de tipus de tomàtiques, de tomàtiques, de tomàtics, i moltes varietats, ja siguin de bombilla, de codabou, de pera, de ramallet, de ferro, de vall de mossa negra. Però a Menorca, una tomàtica, a banda d'aquesta fruita, és una altra cosa. I recordem que tenim tres opcions de resposta, Celestí.
1: Sí, és un constipà fort, és un dels caragols de la festa de Sant Joan, ara que ha passat, o és una besada d'aquelles apassionades.
0: Apassionada. S'han fet una domàtica, una tomàtica. De moment, 56% dels nostres oients diuen que una tomàtica és un constipat ben fort i un 38% diuen que és una besada apassionada. Aquesta és la pregunta del dia, la podeu respondre, però nosaltres ara hem de conèixer la nostra següent convidada.

perquè la cantant Valeria Castro és una de les protagonistes musicals d'aquesta setmana a Mallorca, perquè hi té dos concerts, dijous al Trull Teatre de Palma i dissabte a la Torre de Canyamel, a Cap de Pere.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5. Bon dia. Vicente Grande, Macías Kun, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears són alguns dels noms destacats en la llista de grans morosos publicada avui per l'Agència Tributària.
1: L'expresident del Real Mallorca, Vicente Grande, arrossega un dels majors deutes de persones o societats vinculades a l'arxipèlag i supera els 31,5 milions d'euros, mentre que el magnat immobiliari Matías Kun figura més d'un en 3 milions i el net del fundador de la banca, Manuel Marc, té pendents un 3 milions d'euros. En l'àmbit nacional es mantenen en el llistat la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera l'1 en 3 milions d'euros, l'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne.
0: I el Tribunal Suprem estudia elevar a la justícia europea el procés de regularització d'immigrants impulsat pel govern espanyol. El Tribunal ha donat 5 dies a les comunitats autònomes que varen recórrer la mesura perquè es pronunciïn sobre la possibilitat de plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Els magistrats volen aclarir si la regularització s'ajusta al dret comunitari o si, per contra, s'hauria d'aplicar un ordre de retorn als immigrants en situació irregular. La decisió arriba després dels recursos presentats per la Comunitat Valenciana i Aragó i abans de resoldre sobre les mesures cautelars sol·licitades per aquestes autonomies. El moviment del Suprem ha reobert el debat polític. El Partit Popular i Vox consideren que l'alt tribunal posa en dubte la legalitat de la iniciativa del govern, mentre que Podem defensa que Espanya té plena sobirania per aplicar aquesta regularització. Per la seva banda, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha restat importància a la decisió del Suprem i s'ha mostrat convençuda de la solidesa jurídica de la mesura.
2: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
0: I ja ha quedat extingit l'incendi agrícola declarat aquest matí al municipi de Campos, que ha afectat prop de 5 hectàrees de terreny.
1: L'avís s'ha rebut a les 11 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Parc de Bombers de Llucmajor, Felanitx, i amb el suport de mitjans aeris i terrestres de l'Ivanat. El foc ha pogut ser controlat al cap de poca estona i s'ha donat per extingit a la 1 del migdia. La superfície afectada és d'aproximadament 5 hectàrees.
0: I tot i que en aquests moments es troben en moment de descans, prop de 1.800 alumnes de les Balears han iniciat avui la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat que s'allargarà fins dimecres.
1: Els estudiants ja s'han examinat de llengua castellana, història d'Espanya i avui hora baixa. Continuen les proves amb assignatures com fonaments artístics, història de la música i matemàtiques aplicades a les ciències socials. La UIB torna a utilitzar detectors de radiofreqüència per evitar còpies amb dispositius electrònics. Els estudiants que siguin descoberts copiant suspendran tota la convocatòria. La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno.
3: Pensant que és una prova molt important perquè treguin aquella nota els alumnes que s'ho mereixen en relació a l'estudi. Per tant, en aquesta convocatòria també se passaran els detectors de radiofreqüència per tots els punts, és a dir, per totes les illes, i nosaltres el que esperam és no trobar ningú.
0: Arribam amb aquest punt a les 5:04. L'actualitat informativa torna al butlletí de les 6.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que el periodista Tomás Andújar acaba de publicar el llibre On s'acaba l'aigua, l'exili de Deseado Mercadal, i avui en volem parlar.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Ja són aquí les nostres marines. Com estàu, Marina Bennassa, Marina Huguet?
1: Encara en tot juliol.
2: Ui, ja hi sou, però, ja hi sou.
0: Quines dues, ja me'n vaig els peus en remull, a totes dues.
1: Bé, bé, jo seguiré sent mamà la resta d'estiu, també.
3: Sí, jo seguiré sent autònoma, sí, que...
0: Això no canviarà, no?
3: No.
1: Però no, l'estiu té un altre ritme. Sí. Jo crec que encara que facis feina, no sé que facis feina, sector serveis que en l'estiu es quan tenen la plena,
0: que, sí.
1: La resta jo crec que, en general, ni que sigui per la calor que fa, ja ho vius.

0: Són
1: climes extrems en aquest estudi.
0: Mai saps com atemperar per tothom. Però feim allò que podem.
1: No existeix.
2: Això no existeix.
0: Avui hem de parlar d'intel·ligència artificial, però en el sector dels contes, de la literatura infantil i juvenil. Infantil més que juvenil.
2: Sí. I jo m'he promès a jo mateixa mossegar-me.
3: Per què?
0: Perquè és un tema que te preocupa.
2: És un tema que em preocupa perquè crec que encara no està suficientment regulat.
1: No, ja està.
2: I també és un tema que me preocupa per lo que fa a la criança dels infants, de lo que això pot significar. Però bé, bueno, ara ho anirem avançant.
0: Vinga. Però on començam, Marines? Marina Bandassa.
1: Hem sabut, i a partir de Sabreró, i abans de fer una miqueta d'investigació, hem descobert que en l'arribada de la intel·ligència artificial han començat a proliferar plataformes, pàgines, on tu pots aconseguir contes personalitzats, escrits, bueno, escrits, amb estès i imatge...
2: En lletres una darrere l'altra.
1: Amb estès i imatge creats per intel·ligència artificial.
0: És a dir, que pot sortir la teva cara, és a dir, la cara d'un infantó com a protagonista.
1: Suposo que ho podries fer. Les plataformes que nosaltres hem vist no ho fan així.
0: D'acord, no tan sí, personalitzat.
1: Però sí que personalitzen el nom i els gustos, els interessos de l'infant, així com tu li demanes. És vera que hi ha moltíssimes opcions, com tot avui en dia, i nosaltres veníem a xerrar sobretot d'una proposta que consisteix en fer una subscripció diària en la qual tu reps cada vespre, bueno, cada dia, no sé exactament dir la rep, però pensant en l'hora d'escompte que sols sense nit, per contar un conte personalitzat en el teu infant cada dia.
0: Cada dia diferent.
1: Diferent.
0: I creat per la intel·ligència artificial.
1: Efectivament. A més, tens opció de ni tan sols llegir tu aquell conte. Perquè existeix...
0: Quasi com una veu.
1: Efectivament.
0: Però deu ser metàl·lica, aquesta veu. No ho sé.
2: Avui en dia les veus ja no són metàl·liques.
1: He de dir que ja estan bastant ben aconseguides.
0: Sí,
1: ara,
0: sí.
1: De què venim a xerrar avui? Nosaltres estem perseguint això, en l'hora del conte. Estem perseguint un conte personalitzat amb el nom, amb els interessos concrets d'aquella criatura, cada dia un conte diferent, i que li conti si pot ser un altre veu mentre tu fas una altra cosa?
3: Clar.
1: Ja no sap aquesta pregunta gens tendenciosa.
2: Sí. Perquè no mos fiquem ja en tot el que implica a nivell de dret d'autor, a nivell de com pot perjudicar la indústria del món del conte, ni tota la parafernàlia de l'energia que se gasta darrere això. Perquè aquí no hi entrarem.
1: No hi entrarem. Però farem un petit incís.
2: Ja estic suant.
1: Amem, és a dir... Com deia abans, hi ha textos generats amb intel·ligència artificial i hi ha imatges generades amb intel·ligència artificial. Això no neix del no-res. No.
2: Això s'alimenta de qualsevol lloc.
1: Això és un refregit de contingut que han creat intel·ligències humanes.
0: Clar.
1: Llavors,
0: de fet, ja en parlàvem l'altre dia, que les empreses d'intel·ligència artificial estan comprant llibres d'antic, llibres de segona mà, per poder nutrir-se d'una gran base de dades que després els permeti crear altres coses.
1: I perquè realment tot el que hi ha ja actualment penjat en línia ja està a l'abast de totes aquestes grans corporacions.
0: Sí.
1: Però més enllà d'això...
0: Bé, crec que l'altre dia em diu, no li digueu intel·ligències, perquè no és intel·ligent.
1: No. Clar, és que és això,
0: són
1: no és intel·ligent.
0: Són nosaltres els intel·ligents. Hauríem de dir artefacte.
2: És un gran processador. Com a processador... És molt bo. Vull dir, com a processador de dades, com a processador de dades, és bo.
1: I també posa'm entre cometes, perquè quantes vegades heu sentit històries, o vos ha passat de vosaltres mateixes, de tu fas una pregunta, te contesta el que vol, i demanes t'ho has inventat i te diu que sí. Perquè jo aquest cap de setmana que m'he vist amb gent, me contaven coses d'aquestes. Gent que ho empleava per fer resums per estudiar de lleis, i llavors és quan li sortia un amic meu, li va passar que se va estudiar un tema sencer per unes oposicions, i quan ja el se sabia, va descobrir que aquest processador s'havia inventat el tema sencer.
3: Ah, vaja.
1: Per tant, segurament, com deia Anna Marina, és vera que té un impacte damunt el món editorial infantil, però no són productes de qualitat. Mm. No és literatura.
2: No hi ha una ment pensant a darrere, en criteri i en formació... que al final el que són els escriptors i els il·lustradors i els editors i tots els que formen part del món d'il·lustració, doncs són professionals que han dedicat uns anys de la seva vida a formar-se i
0: tot això no és carrera. quantitat

0: I qualitat també d'oferta de llibre, que no n'hi havia hagut mai tanta, infantil, que s'hagi de crear...
1: Ara venim aquí. Què te prometen aquestes plataformes? Quines són les seves avantatges i beldats? Idoi.
2: Per una banda, aquesta gratuïtat, que trobant les opcions de franc, se gestiona aquesta informació i ens retorna un producte, pagant això sí una quota que, encara que sigui d'uns dobbers, sempre és molt inferior de lo que costaria un llibre i des de per descomptat de lo que costa produir-lo per una editorial. Per tant, podríem dir entre cometes que sí, que és un producte entre cometes
1: econòmic.
0: Sí, és més barat que també... comprar un compte cada...
1: No,
0: no oblidem
1: que les opcions aquestes de plataformes en línia de franc mai seran de franc.
0: No.
1: Estan mercadejant sense tenir informació.
0: Sí, i que pintures són de franc uns dies i després te diuen ja has superat el límit de comptes.
1: Per exemple.
0: I tens el nin allà en dopamina tope que val un compte nou i dius no n'hi ha plus.
3: Va dins la línia o està en sintonia amb... comoditat per part de
2: consumisme,
3: no?
2: Que et seguirien la que estem vivint.
3: Poca dedicació.
2: Avui en dia.
1: Llavors, comoditat. Aquest m'ha fet molta gràcia, perquè això toca sí que valora molt la realitat de la majoria de les famílies actuals. Estalvi d'espai. Cada vegada les cases són més petites.
3: Sí.
1: És vera que si tu tens un llibre físic, ocupa espai.
0: Sí.
1: En canvi, un format virtual, que a més segurament tu ni tan sols conservaràs, això arriba i desapareix en el limp.
2: Exacte, en el limp informàtic. Després hi ha la novetat, perquè com hem avançat abans, pot haver-hi un llibre nou cada dia, si tu vols. Mm. Aquesta novetat.
0: Però el que li agrada als infants és repetició.
1: Oh, espera, que hi arribarem.
2: Espera, aquí arribarem, perquè això és tot el que es mou.
1: Ara vos estem fent, exacte, la campanya de venda.
2: Sí. Ara ho d'on muntarem.
1: A més, hi anirem punt per punt. Han vengut en destrals. Què més ofereixen? Històries personalitzades i úniques. Llavors, tu li dius què és el que li agrada al teu infant, com se nom, cada dia...
0: En Joan, que juga a futbol...
1: Cada dia rebràs un històric de protagonista Joan i amb temàtica de futbol.
3: Clar, tot això sense haver d'anar a comprar llibres, agut en el sofà de casa.
1: Efectivament.
2: Exactament. I després, com ha dit bé na Marina, l'audioconte, perquè, clar, jo entenc que és molt molest haver de contar un conte al teu fill, molt millor... que el conti una màquina. I d'ai...
0: Sí, però això...
2: Hi ha aquesta opció,
0: no
2: si voleu.
1: Ara només estem explicant...
0: Ja.
1: Però ara només estem explicant quines són els avantatges que venen aquestes plataformes.
0: Ho entenc, però no ho veig com un avantatge.
1: Nosaltres tampoc.
0: No, que... com a publicitat, tampoc, perquè dius...
1: Bé, heu de pensar que hi ha molta gent que en aquest moment no li pareix valuós. Hem d'entendre.
0: Bé, i que és una eina més que pots fer servir en el cas de que vulguis utilitzar aquest servei.
2: Exacte.
0: Molt bé.
1: Ara.
0: Ja arriba el moment de desmuntar.
1: Fins aquí era la campanya de venda.
2: Que no sé si ho heu notat, però nosaltres estem posicionades, diguéssim, no?
1: No sé per què ho dius.
2: Però ara traurem la destral i el machete, com diuen, i anem a desbrossar. Mm-hmm. Quina és la realitat? Doncs que substituïn llibres físics per pantalles. Mm-hmm. Tot aquest temps que hem dit que en diverses ocasions que s'ha de reduir d'exposició a una pantalla, el llevant d'una banda i el posant per una altra, perquè no deixen de ser uns llibres que no s'imprimeixen, que són en format online, i si em fan provar-los ha d'estar davant d'una pantalla.
3: Mm-hmm. Clar,
2: encara que
1: no el vegi i que l'estigues llegint tu i tu me diguis, no, la criatura no estàs posant una pantalla, la criatura t'està vegint a tu mirar una pantalla per contar-li el conte. Vàrem dir també l'altre dia l'importància de les pantalles també amb els adults que els envoltam.
0: Totalment, i que el llum és molt dolent per la melatonina que després...
2: Depèn no se dormen.
0: Se desvelen en la llum de la pantalla.
1: Per tant, primer avantatge...
2: Han demostrat científicament...
1: Esmotxada.
3: No, sobretot si un conte ha de ser per abans d'anar a dormir. Que, evidentment, s'ha d'evitar la pantalla.
1: Anem a la gratuïtat i el tema de l'espai.
2: Clar, perquè resulta que... A mi meu, no sé si ho sabeu, hi ha una cosa que se diu biblioteques.
1: Mm. Oh, sorpresa,
2: que són alternatives de préstec en les quals tu pots anar a cercar un llibre, te'l quedes uns dies...
0: I el pots anar a cercar cada dia, si
2: vols. I el pots anar a cercar cada dia un de diferent, si vols.
1: Sí. Tenen tancat dissabtes i diumenges la majoria de biblioteques. Encara en trobareu que els dissabtes de matí estan obertes.
2: Però fins i tot si t'acabes tots els llibres... Si t'acabes tots els llibres de la teva biblioteca,
3: no,
2: entre biblioteques, se'ls deixen.
3: I te'n pots endur més d'un.
2: I te'n pots
3: endur més d'un. Si sou llegidors, si sou lectors, o contadors de contes...
0: I quan un pots anar a una altra biblioteca...
1: I a més no importa que facis cap gestió, tu entres passaport i el teu mateix carnet serveix.
2: Exacte.
1: És meravellós.
2: Per tant,
0: quines coses, quins invents.
1: Aquestes novetats que tenim avui en dia.
2: Sí, que quasi existeix des del principi de l'escriptura, però bueno, ja se mos oblida, no?
0: Més coses.
1: Que més, aquestes històries adaptades que se venen com un avantatge. Quan nosaltres, en Joan, que li agrada el futbol, li donem sempre històries de futbol, resulta que en Joan s'està perdent tota la riquesa del món, que per ventura ell no cercarà, perquè en aquest moment, i això els hi passa a moltes escriptures, que tenen moments com de certes obsessions o d'interessos molt fixos, nosaltres li estem restringint i l'estem privant de tota la riquesa que existeix en el món. Que guapo que es poder-li donar a un infant amb interessos molt concrets accés a tota la resta d'opcions que en aquell moment no li criden l'atenció. Ni que sigui per ampliar el seu món, però també podria ser que li descobrin coses que li encantin.
0: No me'n faltaria.
2: Exacte, i després sumat en això hi ha la limitació lèxica, perquè les paraules que mos pot donar un llibre autofabricat o les paraules que poden sortir d'un escriptor són totalment diferents. De fet, a nosaltres ens agrada venir amb dades científiques. Per tant, vos diríem que un infant que està exposat cada dia que li contin un conte, en el final de l'any s'ha exposat a unes 78.000 paraules. Això segons la Universitat Estatal d'Ohio. És a dir, que com més paraules les posem, més riques a l'èxit que tindrem. I no oblidem que hem dit moltes vegades que els infants, en aquell moment, la seva plasticitat cerebral és molt més alta que els adults i és el moment d'aprendre paraules.
0: Clar. I com més temàtiques diferents, més paraules aprendran. Perquè, clar, si sempre li pots la mateixa temàtica...
1: I també... que segurament una d'aquestes plataformes, si tu li dius que la criatura té 6 anys, el vocabulari que acota és molt més reduït que el que trobaríem a literatura infantil de qualitat.
2: Perquè la intel·ligència artificial tampoc no és pedagog, ni és mestre, parlo ni psicòleg.
0: No, sí que té eines per destriar...
1: Té accés en aquesta informació.
0: Té accés, el que passa
1: però
0: que...
1: no té criteri.
0: No.
2: No.
1: Un aspecte que tu ja havies començat a comentar, la frustració. Quan ja els hem avesat a que cada dia hi ha una història nova... El dia que tu li romps aquesta dinàmica pot generar frustració.
3: Clar.
1: Llavors, vivim entre exigències.
2: I, per altra banda, mos trobam en l'absència de vincle, el que xerràvem abans, que si en lloc de contar-li un altre descompte li conta l'intel·ligència artificial, mos perdem una altra vegada aquesta experiència. Segons en Sam Was, neurocientífic de la Universitat de East London, ha fet un estudi sobre la sincronia cerebral. És a dir, que quan llegim, el cervell de l'infant i el cervell del lector se sincronitzen i amb dos no només comparteixen una experiència vital, sinó també una experiència neuronal. I això és una experiència més que l'infant se perd si en vez d'una persona li llegeix una màquina.
1: I aquell terme que surt tantes vegades quan xerrant de criança, dels temps de qualitat, posar-li un altre veu que li estigui contant descompte abans d'anar a dormir, no és temps de qualitat, però sí que ho pot ser compartir aquesta estona amb qualcú que l'estima. Per tant.
2: I el que deia la Margarida, que abans ho ha avançat molt bé, la repetir les històries. Està molt mal entès per part dels adults, que sempre volem donar les novetats als infants, però als infants... la repetició els hi agrada moltíssim. Això en el seu còrtex prefrontal li encanta, perquè el fet de que ell pugui avançar-se i pugui saber el que passarà fa que tingui aquesta sensació de ple, de seguretat, i a més també és una altra manera en què tu puguis jugar amb ell, aquí ell també conti la història i 3.000 milions de versions més.
0: Sí, zona confort, no?, també a vegades.
1: I que heu de pensar que això realment és un entrenament per la vida, perquè aquest, el que deia Marina de l'entrenament dels còrtex prefrontal és la manera també en què aprenen a pensar abans d'actuar, aprenen a recordar i a connectar idees, que són després aprenentatges que esperam que passin per art de màgia i no arriben tots sols. Hi ha d'haver un acompanyament. Quan xerrant d'acompanyament, xerrant d'oferir experiències com aquesta.
2: I, a més, que bé, les mestres ho tenim claríssim, que l'aprenentatge entre iguals o l'aprenentatge amb un model sempre se fa molt més ràpid i molt millor que si se fa de manera individual i molt més encara en aquestes edats.
0: És a dir, compaginar llibres nous, però de tant en tant tornar en aquell que saps
2: segurament
0: que l'encanta.
2: Segurament perquè vos
1: el demanaràs. És una petició infantil, és que no importa que fos a horror vosaltres, el vos demanaran.
3: Perquè ha relat i vinculat. també.
0: Totalment.
2: Exacte, i perquè li dona aquesta seguretat. Per tant, anem a arribar a les conclusions. Saïa, en definitiva, ella per ella tota sola no crea res. Nosaltres li poden donar ingredients i pot crear coses, però no serà mai tan ric com el que pugui crear un humà, bàsicament perquè ella no té experiència real, ni experiència directa amb el món, sinó que crea a partir del que nosaltres li donem.
0: I sentiments.
2: Ni sentiments, que encara a vegades hi ha gent que se pensa que sí, però no en té sentiments.
1: Això són notícies que han sortit de consultes psicològiques a plataformes d'aquestes.
2: O gent que se fa una parella de la carta.
1: Ja està, dic que no entraríem en tot això.
2: Ai, sí.
1: En paraules d'Ana Gràcia Iglesias, iniciatives com aquestes el que tenen com a objectiu és canviar la literatura de qualitat, escrita i il·lustrada per professionals, editada en cura i analògica, per fems empaquetat en pantalla.
2: I fins aquí el nostre punt final.
0: El nostre legat d'avui, que sí, que la intel·ligència artificial la podeu utilitzar, però per altres coses, que no sigui contar un conte en els vostres infants.
2: Segurament serà molt més útil a altres llocs.
1: I que no necessiteu ni tan sols els contes físics. A part de que hi ha alternatives com les biblioteques o fer intercanvi de llibres, tenint la narració oral, les rondalles, sí, històries inventades, històries familiars. Tot això que explicàveu abans d'on s'acaba l'aigua, si no hi ha un relat familiar transmès a nivell oral, segurament totes aquestes històries se perden. Per tant, també existeix aquest moment.
3: A més, qui no ha canviat ha adaptat en els seus infants un conte.
0: També.
3: Que no el contes talment com és, sinó vinculant noms i entorns.
1: I que si vosaltres me deies, jo no me sé les rondalles, jo no me sé els contes, també té mèrit, no coneixen a Caputxeta i els Tresporquets, però bé. I necessiteu ajuda, allà opcions. Podeu entrar a internet, que segur que trobareu 1.000 opcions de cartes de prop il·lustrades per professionals, regalades en tota la seva generositat, que només heu d'imprimir i vos serviran per inventar històries. Teniu els daus d'històries. Hi ha una iniciativa preciosa de les rondaules.
0: Sí, jo aquesta el tenc.
1: Jo, nosaltres també, i és meravellós.
0: Sí, i mira que és fàcil aprenent-se el meu nebot a vegades, jugam i els encanta.
1: A més, a la pròpia pàgina web de les rondaules teniu un imprimible amb tota la informació bàsica de cadascun dels elements que surten.
0: Però és que és tan senzill com tirar el dau. Ara ha sortit el drac.
1: Però hi ha gent que diu, és que jo no puc, jo no en sé. No pots tenir
0: però
1: més facilitats.
0: Però inventen els infants.
1: Els infants mateixos. Clar. Si nosaltres els hi donem... Se nota moltíssim un infant en el que li han explicat contes i ja sap per on ha d'estirar.
0: Sí. No, i perquè els daus aquests estan molt bé, perquè li surt un drac, un serp, un... no sé... Una...
1: Somonet de colzada. Exacte. Els infants aquests li encanten.
0: Surt de 4 o 5 coses que tirant els daus i tu t'has d'inventar una història.
1: I amb això fas història. I llavors hi havia un exercici que proposaven Jani Radar, que és un geni dins la literatura infantil, que és el binomi fantàstic. Feis paperets, o que qualcú vos digui dues paraules que no tinguin res a veure amb l'altre, i això és el punt de partida per crear la vostra història.
0: I ja ho tenim.
2: I ja ho tenim.
0: Un pot d'imaginació, un pot de temps, un pot de...
3: De dedicació.
0: I d'amor. Exacte.
2: I d'amor. Sí. Les experiències compartides sempre són millor.
0: Les persones es poden emocionar-nos amb un conte, riure, plorar, tot això, una màquina no.
1: Fomentem la intel·ligència personal.
0: Sí.
2: Molt bé, Marina.
0: Au, idò. Bé, ja acabau aquesta setmana. La setmana que ve ja es treu de vacances.
1: Ja vacances.
0: Vendreu amb banyador.
1: Escolta, no, ja pot ser una proposta.
2: Amb una bruiola per ficar els peus.
1: Mentre estem aquí.
3: Pensau que aquí està infresquets, eh?
2: Però tu ja has dit que jo m'he anat en quilantins i m'he llevat una miqueta.
3: Sí, també. Perquè crec que hem aturat l'aire.
0: I fa més calor, aquest estudi. Això també se nota. Marina Bandassa, Marina Uga, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Sí, la setmana que ve.
4: IB3 Ràdio és diversitat.
5: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca. I que també ho ha...
6: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
7: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
8: Si a tu te dic vel,
9: si a tu te dic mare,
10: si a tu te dic pinta,
11: mur, portada,
12: si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot?
14: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
15: Mos queden 5 minutets de programa i hem de posar música, Miquel. Acabam amb la nostra píndola musical.
16: Sí.
15: Avui dedicada a un disc...
16: Conegut.
15: Conegut.
16: Conegut, sí.
15: Se diu True Blue i és d'Anna Madonna.

0: Avui aquest disco, aquest True Blue.
1: Sí, avui toca escoltar un grapat de cançons d'aquest àlbum True Blue de na Madonna, publicant un 30 de juny de 1986. És el tercer disc de Madonna i va ser l'obra que la va convertir definitivament en superestrella mundial.

Aquest àlbum ens apropa una Madonna més madura i amb un so més pop comparat amb els seus primers treballs i s'allunya un poc d'aquella imatge provocadora en la qual s'havia donat a conèixer.

0: I part d'aquest canvi va venir motivat pel seu matrimoni amb en Sean Penn.
1: No me'n recordava.
0: Madonna va...
1: Que Madonna va estar casada amb en Sean
0: Penn. Sí, i va publicar aquest disc just després de casar-se. I per això el va definir com el més optimista i romàntic que havia fet fins a aquell moment.
1: Estava enamoradíssima.
0: No. Segur.
2: M'encanta aquest moment de bugaderes, eh?
3: Sí, això no ho sabia.
0: Aquesta secció també ha de tenir un poc de tot.
2: Clar, que la campa de salsa, m'agrada.
0: Si hem de comptar la història d'un disc... Comptant tot.
2: Tots els detalls.
0: Sí. True Blue va ser el primer àlbum de l'artista en arribar al número 1 simultàniament a nombrosos països i té cançons com aquesta i

0: Aquesta cançó, quan estudiava anglès, van fer allò que feien d'analitzar la lletra.
1: Mm. Sí.
0: No? Segur que recordeu quina lletra. Jo vaig tocar aquesta, La Isla Bonita de Madonna. I hi ha un moment que diu The Spanish Lullaby, que és una cançó de bressol espanyola que en aquesta
2: Crec que
0: Isla
2: és
0: Bonita.
2: Aquí.
0: Sí.
2: I San Pedro.
0: Jo, i San Pedro.
2: Clar, jo tenia 9 anyets, vosaltres no havíeu anat.
3: Jo no havia arribat al món, ni Miguel tampoc, no.
4: 12 anys faltaven.
2: Me vaig creure durant molts anys que cantava a Mallorca.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Per què?
2: Per la colònia
0: Sant
2: Pere.
0: Ah, per la colònia
2: Sant Pere. Per la realitat de cadascú. De cadascú.
0: Això no ho hauria pensat.
2: Sí. Spanish Lullaby.
4: Tot el que no m'hi pot pensar en solstiu.
2: Sí, això que caces quatre coses de sa lletra i... I ho vaig pensar.
0: Molt bé.
3: Increïble.
0: Era molt mostrada, aquesta cançó, La Isla Bonita, de la Madonna.
2: Així vaig viure durant anys.
4: Xerra d'un altre, xerra d'un altre.
0: Inclòs a dins el disco True Blue que avui hem repassat, perquè fa anys de la seva publicació, de fet, 40 anys
4: sí, sí.
0: Avui, d'aquest disco. Per acabar, tenim una pregunta i l'hem de resoldre. Mira, hem de parlar de domàtigues. Quina és la vostra varietat preferida de domàtiga?
4: De Remeier.
0: Domàtiga, Miquel
2: Remeier. Sí, ho tenc clar.
4: Sí. Amb el pan bali.
2: De tot l'any.
0: Sí, exacte. Sí. Un home de tot l'any.
3: És que tan bones totes no sabria què dir,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, clar.
0: Ses
2: de tot l'any i ses d'estiu.
0: Molt bones. Sí. Bé, idò, avui demanaven que era una tomàtiga a Menorca, abans d'aquesta fruita fantàstica i boníssima que tots menjam, o no tots, però que molts menjam, i la resposta
2: ara,
0: correcta
2: sí.
0: Era un constipat fort, aquest d'una bona tomàtiga.
2: No és una pesada apassionada.
0: No, tot i que un 33% dels nostres oients han caigut en el nostre parany i han dit que també pot ser una pesada apassionada, no.
3: Vaja.
0: Tornant demà. Gràcies.
2: Fins
0: demà.
2: Adéu.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bon dia. Grans fortunes vinculades a les illes entre els deutors morosos que apareixen a la llista publicada avui per l'Agència Tributària. En el punt de mira d'Hisenda, Vicenç Grande, Macías Kun, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Illes Balears.
7: L'expresident del Reial Mallorca, Vicenç Grande, arrossega un dels deutes més elevats de persones o societats vinculades a l'arxipèlag i supera els 31,5 milions d'euros, mentre el magnat immobiliari Matías Kun s'endeuta amb més de 1,3 milions i el neti fundador de la Banca Mar, Manuel Marc, té pendents uns 3 milions d'euros.
6: I avui acaba el termini perquè les persones migrants en situació irregular puguin sol·licitar la regularització extraordinària, un procés que, segons la plataforma sociosanitària, també ha servit per destapar nombrosos casos d'explotació laboral, especialment entre dones que treballen com a cuidadores internes.
7: L'entitat denuncia que moltes cobren sous baixos, fan jornades molt llargues i, fins i tot, hi ha famílies que es neguen a empadronar-les, un requisit imprescindible per regularitzar la seva situació. Per por de perdre la feina o de ser expulsades, moltes no s'atreveixen a denunciar aquests abusos. Vicent Benet és portaveu de la plataforma sociosanitària.
8: Des de no pagar els salaris o salaris de sous que se'ls té que pagar, pagar-los unes quantitats mínimes, 7 euros hora. Gent que està treballant en les famoses vivendes de luxe, que són els cuidadors d'aquestes vivendes, és a dir, que fan de jardiners, fan de manteniment, fan de tot. Viuen en condicions precàries perquè són molts a compartir. Comentava un dia una dona que vivia en 4 dins un estudi.
6: I quan són les 6:02, continuen en aquest moment els exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat. Els alumnes s'examinen ara d'assignatures com biologia, llatí, tècniques d'expressió gràfico-plàstiques i altres matèries. En total, prop de 1.800 estudiants participen aquests dies en les proves d'accés a la universitat.
7: Al llarg del matí, els aspirants ja s'han examinat de matèries com història d'Espanya, dibuix artístic o tecnologia i enginyeria. La UIB torna a utilitzar detectors de radiofreqüència per evitar còpies amb dispositius electrònics. Els estudiants que siguin descoberts copiant suspendran tota la convocatòria extraordinària. A les portes de la universitat, l'ambient era optimista.
1: L'ambient ordinari, pues, la verdad, va amb un poc menys de pressió. Però encara si dus un poc de nervis en el sentit de que no esperes que te vagi malament i que almenys ja tens un poc d'experiència i de l'ordinari i ja està. Però per la resta troc que pot anar bé, pot anar bé.
6: I canviant de qüestió, perquè la Conselleria de Salut i el SAMU 061 han posat en marxa el projecte Ambulància al Somni, una iniciativa que permetrà als pacients en situació terminal complir un darrer desig que requereixi assistència sanitària, com és veure la mà o una posta de sol.
7: El servei ja es pot sol·licitar a través del servei d'atenció a l'usuari dels hospitals i té com a objectiu oferir un acompanyament més humà en el tram final de la vida. Eloi Villalba, director gerent del SAMU 061.
9: Y esto tiene un proceso donde su médico, su enfermera gestora de casos, lo solicita a 061 y a través de una comisión multidisciplinar de médico, enfermero y técnico y la dirección asistencial se valora si cumple los requisitos y una vez que se decide que sí, pues se va a visitar el paciente, se va a visitar el sitio donde tiene que ir y se hace todo un plan de cómo va a ser la actuación de ese servicio.
6: 6 i 4 minuts, l'actualitat informativa torna a les 7 en punt a l'informatiu vespre.
5: Més informació a ib3notícies.com.

La nova façana marítima de Palma i Tàctil, el nou disc del pianista Marco Mesquida. Comença l'Espai de Cultura, Divendres Ràdio. Benvinguts a l'Aviador.

0: I començam avui parlant amb un dels arquitectes que en forma part del jurat que ha avaluat els projectes per transformar la façana marítima de Palma, a l'altura de Gesa. Serà aquest arquitecte qui ens explicarà els beneficis de la proposta que ha guanyat, ja que és el convidat de la també arquitecta Cristina Llorente, avui a la seva secció del paisatge invisible. Després, Marco Mezquida ens presenta Tàctil i, a més, l'únic concert que farà Mallorca durant l'estiu i en té un altre de previst a Mó. I justament el Teatre de Mó prepara el festival Splendid. S'estrena passat demà dijous amb Maria Terremoto. I per acabar, la llibretera Laia Alegret, de Drac Màgic a Palma, ens parlarà de les lectures que té preparades per aquest estiu. Tot amb Marga Cifre a la part tècnica. Començam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

0: Idò, són les 6 i 7 minuts en directe, saludant també a Cristina Llorente, és l'arquitecta que cada dimarts ens acosta també a la realitat, en aquest paisatge invisible que moltes vegades no veiem, encara que el tinguem a davant. Ja sabeu que recentment també s'ha atorgat el projecte guanyador en aquest projecte de la façana marítima de Palma, a l'altura de l'edifici de Gesa, i justament Anna Cristina avui ha parlat també amb un dels arquitectes que han format part d'aquest jurat. Ha guanyat una empresa, una firma que se diu Cruz i Ortiz Arquitectes. És una inversió milionària, pràcticament arriba als 80 milions d'euros, i sembla, Cristina, que tot això podria estar en marxa ja a finals de 2029. Això és el que se diu ara. Com estàs, Cristina? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Bones tardes.
0: Molt bé. Tu t'has mirat un poc el projecte per damunt? T'agrada?
1: Sí, sí, clar, me l'he mirat. I és bé, un altre d'aquests projectes estratègics que ja vam encetar aquesta línia i que sembla que mos anarà per llarg, perquè pareix ser que ara en aquests darrers mesos, en aquest darrer període de legislatura, l'Ajuntament s'ha animat a presentar moltíssims projectes estratègics a l'Ajuntament de Palma. I un d'ells és aquest edifici, aquesta rehabilitació de l'edifici de Gesa, que se va convocar un concurs d'idees, que, com tu bé deies, Mònica, ha guanyat l'estudi de Cruz i Ortiz.
0: Idò, bé, hem vist ja alguna d'aquestes maquetes que se poden veure, que en certa manera dibuixen com seria aquest nou passeig. L'edifici se mantindria, que també ha estat durant molt d'anys una lluita, un debat per saber si era prou interessant o si més aviat no. Però sembla que incorpora també com una espècie de passeig i també molta de zona verda, no? que era el que demanàvem.
1: Sí, bé, per això no sé si estic tan d'acord que incorpori molta zona verda. Ara en parlarem una miqueta més en profunditat. Però bé, recordar primer de tot, bé, la gent de Palma sí que coneix perfectament l'edifici de Gesa, però igual per la gent que no el tingui tan present, recordar que aquest edifici se va construir en el segle XX i és un important exemple d'arquitectura moderna a Mallorca. És per això que era tan interessant el fet de conservar-lo i el fet d'arribar a protegir també aquesta edificació, que com molt bé deies ara tu, hi va haver una sèrie de, bé, diguem, de disputes, no?, de discussions a part d'incorporar aquest edifici en el catàleg d'edificis protegits, no? En aquest cas, se va acabar declarant com a bé d'interès cultural. I recordar també que va ser dissenyat l'any 1965 per l'arquitecte Josep Parragut i Pou, i que en un principi que havia d'allotjar la nova seu de la companyia d'electricitat, que després acabaria sent engolida per Endesa. Farragut va aprofitar aquest càrrec per concebre una infraestructura d'avantguarda que devia de les influències, per exemple, arquitectes com Mies van der Rohe, un tipus d'arquitectes referents del moviment modern, tot i que es veu que se va construir de manera posterior a l'auge d'aquesta arquitectura moderna. Però el resultat de ser aquest cub de 8 plantes revestit de vidres, que de qualsevol manera fan de mirall de la badia de Palma, i que jo sempre dic el mateix, no? Quan a mi me demanen l'opinió que tinc sobre l'edifici de Gesa, sempre dic que a Gesa li falten 10 plantes, no?, per acabar fent aquest exemple d'arquitectura moderna i perquè se li hagi acabat de donar l'importància que mereix, no?
0: Bé,
1: i efectivament aquest projecte... Sí, digues, Mònica.
0: No, anava a dir que estan contents que no tingui aquestes plantes més, finalment, per no ser un clar exponent. Però ara veure que amb el temps i amb tanta de gent que l'ha defensat, bé, alguns l'hem après a apreciar i estimar i a no imaginar aquesta façana sense aquest edifici. És veure que bé, que opinions n'hi ha moltes i que supos que també s'han presentat molt de projectes. per tal de remodelar aquesta façana. Ha guanyat aquest projecte, que és bé d'una empresa que també, com hem vist en els diaris, i ara mos explicarà també un dels membres del jurat, ha fet aquests grans projectes i ha imaginat com serà aquesta façana. Cristina, que si vols podem saludar ja el teu convidat, que és en Pere Rabassa, un dels arquitectes que ha format part del jurat i que, per tant, molt sabrà dir per què ha guanyat aquest projecte per davant d'altres. Pere, benvingut.
2: Gràcies. Bon dia. Bones tardes.
0: Bones tardes, gràcies.
1: Hola, Pere, bones tardes. Què tal? Hola. Bé, dic que presentar en Pere Rabassa, que és, com dèiem, un dels arquitectes que ha format part del jurat, d'aquest concurs. Però, bé, en Pere va ser professor de composició a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i bé, té una sèrie de premis, un llistat, no?, de premis a concursos com el d'Espart d'Alemany, de la plaça d'Estup o d'Espart Vic. Va també rebre el premi Ciutat de Palma l'any 2003 i seus són els projectes, per exemple, tan icònics com la rehabilitació de la llonja del Museu de Mallorca i de l'Escorxador, també, no? A més de les pròpies seus, dels col·legis d'arquitectes i de la fortalesa, per tant, de Pollença. Per tant, Pere, jo crec que ben merescut aquesta plaça en aquest jurat, no?, de l'edifici de Cessa. Com has viscut aquest procés?
2: Bueno, una mica en dificultats, perquè... Si és cert, i això no sé si s'ha dit o si se coneix l'acte del jurat, que se van presentar 10 projectes i des d'un primer moment n'hi va haver dos projectes que se varen centrar d'alguna manera l'interès del jurat en què fos la proposta premiada. Llavors, aquestes dues propostes, des d'un principi, varen tenir una majoria de vots el que ha sortit premiat i el que ha sortit en el segon premi pues, no va tenir majoria. Llavors, jo vaig fer un vot particular a favor d'aquest segon premi. He de dir que els dos projectes, per què varen centrar l'interès per part de tots els membres del jurat? Pues perquè convertien tota la zona que hi ha entre el baluard del Príncep i l'edifici de Gessa amb una zona verda, bàsicament, i que se prolongava després, darrere l'edifici Iessa, fins al Palau de Congressos. Però aquests dos projectes tenien unes diferències importants i les puc relatar, si voleu, o si vos sembla, pues, continuem xerrant. Però jo vaig fer un vot particular a favor d'aquest segon projecte perquè el primer, si bé... la seva proposta és d'aquesta zona verda, té, des del meu punt de vista, unes mancances importants, que no té el segon... el que va quedar en segon puesto. Aquesta
1: clar,
2: diferència...
1: De...
2: Sí, digues.
1: Sí, ara que parles de la zona verda, que m'imagino que suposo que aquestes diferències van per aquí, clar, al final veiem una zona verda, però, clar, també veiem a la secció del projecte que hi ha dues plantes de pàrquing per davall, que
2: aquí,
1: clarament limiten
2: que
1: tot el que hi pot haver a la superfície bàsicament sembrat, no? Sabem que si tenim
2: aquí
1: un
2: està.
1: Pàrquing soterrat, no podem sembrar arbres de gran port, per exemple. M'imagino que anava per aquí, no?
2: Per aquí, exactament. És a dir, el projecte guanyador, dins el que és la parcel·la a ordenar, proposa íntegrament dues plantes d'aparcament soterrades amb aquest 900 i pico places d'aparcament que s'han dit i se mostren com un èxit, però condicionen el que pot passar a damunt. No només el que pot passar damunt, sinó que, com que tenen un accés des de la via que en diríem demà, el que era importantíssim que servís també a la zona del barri de Ses Veles, pues queda desconnectat. Això és un primer punt. El jurat ho va entendre així i el jurat va recomanar que inclús si sortís aquest projecte, se li havia de recomanar, exigir, no sé com, d'això no se n'ha parlat, de que la zona d'aparcament estigués davall de la via de Joan Maragall i tingués accés per Joan Maragall i per Joan Alcover. Aquest projecte no ho feia així. Què representa això? Pues que la zona verda que hi ha damunt pues és una zona verda que ja en sabem i en coneixem i són possibles, però no són un autèntic parc com pot ser el que hauria de ser la continuació del Parc del Mar fins a Gessa. És a dir, amb un arbrat de dimensions importants i que no tenies inconvenient de tenir un metre de terra o vés a saber quan. Això, que és una recomanació, que és un defecte, que el propi jurat ho va entendre com a necessari que la zona d'aparcament estigués a la banda de Joan Maragall, és una condició que se li posa en el projecte molt important perquè transforma el projecte. Els dos projectes feien que els equipaments estiguessin davall de la plataforma que és la que està a nivell de Joan Maragall. Els dos ho feien, però el segon premi reduïa aquesta profunditat a un mínim perquè el parc, a més, fos més ample. El primer projecte, o sigui, el primer premi, no, invadeix bastant aquesta zona de baix plataforma, invadeix bastant la zona del parc, i això tampoc semblava que fos adequat. De totes maneres, ja dic, això sorprenentment no se n'ha parlat a la presentació del primer premi, perquè se fa incidència a les 900 places. Si se fa a la banda de dalt l'aparcament, com recomanava el jurat, no seran possibles 900 places. I, a més, moltes d'aquestes places serien d'ús de la zona de Cervelles.
1: Clar, o sigui, però és mentida, no?, que en el moment en què estem, i ara ja tornem a estar patint les calorades que són pròpies d'aquest temps, i cada vegada d'un temps d'una època més llarga, no?, d'una etapa més llarga de l'any, però és mentida que encara se segueixi donant més importància en aquestes 900 places que no 900 possibles arbres, no? Bé, 900 arbres és una exageració, però tots els arbres que se podrien haver sembrat en aquest espai. Sí. Igualment, si miram el render, si miram les imatges del projecte que estan publicades a la web de l'Ajuntament, que també veiem, mos crida més atenció que arriba allò construït que allò verd, no? Se li dona poca importància realment en el render.
2: Sí,
1: verd,
2: molt poca.
1: No apareix cap arbre, no? Perquè no hi pot ser, no? Aquell arbre.
2: És difícil que hi sigui, encara que sí que és vera que vegetació hi podria haver-hi. Però també és perquè part d'aquest jurat, o la majoria del jurat, perquè li va donar el premi, va quedar, entre cometes, enamorat d'aquesta pèrgola que va paral·lela en el carrer Joan Maragall i que, a més, té una construcció buida com una gran claraboia de tres plantes a damunt del primer equipament i que, sembla una aportació arquitectònica a l'uso, però no posar edificis, que era el que jo defensava, sinó defensar parcs, perquè en realitat jo crec que és un desig del barri i de la ciutat que allò fos un parc. Els equipaments que hi ha a baix tenen una certa importància, però no és el més important. Hi ha l'edifici Gessa, que pot tenir a dins quantitat d'espai per poder posar moltes activitats i moltes usos que se'n beneficiaria la ciutat i el barri. Això és un aspecte, vull dir, aquesta proposta arquitectònica és una proposta arquitectònica molt dura que, a més, toca fins a l'edifici Gessa i el compromet d'alguna manera i, per una altra banda, quasi cap equip va fer una intervenció a l'edifici Gessa perfecta. No, sembla que la majoria de concursants, dic la majoria perquè segur que n'hi ha més d'un que sí, no coneixia massa l'edifici Gessa, no coneixia les prescripcions de protecció que té l'edifici Gessa. I justament aquest premi sembla absolutament desconèixer l'edifici Gesa. I encara que en el jurat era conscient de lo que proposava, després no seria possible, bueno, és una salvedat, però crida l'atenció que un equip de l'importància dels guanyadors no tingués coneixement d'aquesta fitxa de catàleg i de l'edifici. Conèixer l'edifici vol dir també trepitjar-lo, però igual que la majoria, jo crec, de concursants no el coneixen massa, el mateix jurat tampoc el coneixia.
0: I doncs són 10 projectes que mos explicarà en Pere Rabassa, només per reubicar-nos, que s'han presentat en aquest projecte de refer un poc aquesta façana marítima de Palma, que és el que justament explicam. No és fàcil, Cristina, és paper d'en Pere, que ha de defensar la proposta que justament ell no havia triat de les dues finalistes, no? Però bé, és un tema que dona supost per acabar de conversar avui i més dies, no? Perquè...
2: No, jo espero que el debat damunt d'aquesta proposta entri a la ciutadania per poder-ho entendre quina és la proposta guanyadora i quines són les possibilitats que té aquell espai. Jo ho tinc clar, però aquesta proposta guanyadora té contradiccions.
1: Clar, aquí entra un poc aquest element, no?, de voler fer arquitectura espectacle, no?, que ja ens hem trobat
2: sí,
1: en moltes altres ocasions,
2: sí,
1: i no només a Palma, en moltes altres ciutats, que al final, per mort de voler aquesta arquitectura espectacle, estan perdent, no?, oportunitats,
2: sí,
1: segur que sí, i a part també estan deixant de posar en valor determinats elements de l'arquitectura que ja existeix. Tu, Pere, com a arquitecte que has participat o que has estat autor de moltes rehabilitacions, ja ho hem dit, no?, importantíssimes, què hauries proposat per aquesta rehabilitació d'aquest edifici de CESA? Què trobes que no s'ha complet en el projecte guanyador?
2: Bueno, hi ha una de les... tots els edificis s'ha de conservar volumètricament, façanes, colors... Hi ha dos problemes. Un seria la coberta, que cap dels concursants l'ha encertada de veres, que algú s'hi ha aproximat a tenir una solució dolça que ha rematat l'edifici, perquè aquest edifici, fet per en Ferragut, la coberta no tenia l'alçada que ara té. Era simplement els accessos a la coberta el que predominava. Instal·lacions n'hi havia poques, hi havia una gòndola que existeix i que serà necessari per fer netes vidres i res més. Però, per una altra banda, se va a les bases, està dit que en casos puntuals se podrà foradar qualcun dels forjats per unificar una alçada, o sigui, per comunicar una alçada amb l'altra. L'edifici té una vocació administrativa claríssima, vull dir, planta lliure amb un nucli interior de comunicacions i de serveis. Però en el programa figura una de les coses més difícils d'introduir en un edifici com aquest, que és un centre d'art, un centre cultural, una sala d'exposicions. Clar, amb unes alçades que van des dels 2,5 en els 3 metres, unes sales d'exposicions no són possibles. Què passa? Que les propostes, la majoria, aprofita la possibilitat de foradar o eliminar forjats per poder fer aquest compliment del programa d'un centre d'exposicions. Tant és així que el guanyador elimina sense el forjat de la planta novena i fa que la planta 8 tingui dues alçades, una cosa que desvirtua tipològicament l'edifici de Gesa. I no només això, sinó que, a més, el que és l'auditorium d'allà i el que és el volum que comunica la part de l'auditorium en l'edifici principal, l'elimina, eliminant elements de que són importantíssims, com és unes intervencions del Castaldo i del propi Pep Ferragut. Vull dir, incomprensible, des del meu punt de vista.
1: Pere, hem d'anar acabant. Aquest tema dona per moltíssim, tant la pròpia rehabilitació de l'edifici com el tractament de tots els espais que l'enrevolten. Potser podem seguir xerrant un altre dia, perquè jo crec que és un debat interessant.
0: Que bé.
1: I sobretot en aquest moment, no? Que encara no hem començat i encara, encara hi ha l'oportunitat de, bé, de repensar.
2: Sí, jo crec que serà necessari reconsiderar, i a més no crec que el propi sí. Ajuntament no pugui dur a terme tal com està dibuixat.
0: Idò, seguirem parlant.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tots dos, a Pere Rabassa, que has assignat projectes tan importants, com ha dit na Cristina abans, que han definit, en certa manera, com es Palma avui en dia. Per tant, la seva paraula, com a jurat també d'aquest projecte de la façana de Gesa, és també molt important. Cristina Llorente, moltes gràcies. Hem fet una petita introducció, veurement si en pròximes setmanes podem tornar a tenir en Pere i seguir parlant sobre aquest projecte tan important per
1: sí.
0: Palma. Moltes gràcies a tots dos. Una ferrada.
2: A vosaltres. Molt
1: adéu.
2: Bé, igualment. Adéu.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música.

0: Així sona un dels temes que trobam en el nou disc de Marco Mesquida Trio. Un disc que se diu Tàctil, inclou 14 cançons, més d'una hora de música, amb molt de talent, amb molta d'inspiració i, sobretot, ja gairebé podríem dir que és tota una obra mestra. Marco Mesquida, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
1: Molt bones, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Sempre mos fa molta il·lusió conversar amb tu, perquè tot i la feinada que fas, perquè si un segueix un poc la teva agenda, pràcticament cada dos dies, màxim tres, tens una actuació, un concert, i de vegades dies seguits, no? Sobretot en cap de setmana. Aquest divendres tindrem ocasió, algunes persones, de veure't en directe a un lloc increïble, únic i reservat només per 40 persones. Fa un parell d'hores hem mirat i només quedaven dues entrades a les tres, perquè només hi ha 40 localitats. És un concert que fareu a Pollença i, a més, a un lloc on habitualment no se'n fan de concerts, Marco.
1: Exactament. És una situació, una ocasió diferent, especial, concreta, perquè, com bé sabeu, doncs, els meus concerts per totes bandes, incloses les Balears, doncs, sempre són en teatres, auditoris amb molta més capacitat i uns preus, doncs, que són diferents també en aquest, perquè aquest és un espai reduït, és una cosa un poquet més selecta, no és que sigui moltíssim car, jo crec que són 50 o 60 euros, però és que també inclou una degustació de vins molt especials, també hi ha alguna cosa de menjar, hi ha un concert, vull dir que és una cosa diferent, hi ha un puesto que és Can Costa que volien fer, doncs, bueno, diria que aquest és l'aforament, bàsicament, i els hi feia il·lusió que jo hi fos a piano sol i oferim un viatge musical concret i especial.
0: És a dir, faràs un repertori aposta només per aquest divendres?
1: Bueno, és fet de tocar a piano sol i és fet de tocar a una sala amb tanta història i també per un públic reduït, doncs em permet també desenvolupar diferents situacions que no només és tocar i fer un concert com si estiguessis tocant per 500 persones. Vull dir que segur que interactuaré més amb el públic, segur que explicaré més històries, contaré coses, jugaré tant en la música com en la paraula, i amb aquesta espontaneïtat que a mi m'agrada tenir, especialment en els concerts de piano sol.
0: I no, aquest concert únic, podríem dir, i a més l'únic que farà a Mallorca en tot l'estiu, serà a la casa de Miquel Costa i Llobera, per tant, un lloc molt especial on sentir la música de Marco Mesquida. Parlant ara d'aquest disc, que el vares publicar a finals de febrer, una cosa així ara ja fa un parell de mesos, que és al carrer, i la veritat és que mos ha encantat, té molta intensitat, molta alegria, i m'agradaria que mos parlassis un poc del moment en el qual el vares escriure, el vares gravar, un poc. Quin moment t'explica de la teva vida?
1: Pues mira, Mònica, aquest és un disc que bàsicament sorgeix després d'haver gravat un disc molt potent i més removedor, més intens, més passional, que és amb la Lina. Lina és una cantant de fado meravellosa de Portugal.
0: Preciós.
1: I el nostre disco Fado, pues, és un disc que és una mica més, pues, desgarrador. Ja sabem que el fado són músiques que també són desgarradores, de desamor, de trobades amoroses més complexes. I com que també venia aquest trio que comparteix amb l'Aleix Tobias a la percussió i a la bateria, i l'Aleix Tobias i en Martín Meléndez al cello, són dos músics portentosos que realment surt una música sempre molt vital, molt alegre, amb molta força i amb molta música i bé.

0: Ja ho diuen tot, no? Felice, també parles de fraternitat, parles també un plor per Palestina, no? Que és una cançó a més molt emotiva.
1: Exactament.
0: Toques molt els sentiments i les emocions, no? En la teva música i com dins una mateixa peça hi ha tant de mons, no? Moltes vegades en les teves composicions.
1: Moltes gràcies per dir això. Jo, bàsicament, durant aquests dos anys també que hem viscut tanta violència, no?, amb un món tan violent, amb un genocidi que hem vist dia a dia amb les nostres mirades, no?, obrint el mòbil i veient milers i milers i milers d'assassinats, sense cap pietat, sense cap respecte per l'ésser humà, no?, amb governadors de països que són hipòcrites, que diuen que fan la pau, però que en realitat només fan la guerra, que ens demostra una vegada més que volen que sentim que hi ha vides que valen més que unes altres. I això, tot això, m'ha fet un mal tan bèstia que jo en cada concert he dedicat les cançons més profundes en el poble palestí i a tota la gent que ho ha sofert i que ha rebut aquesta violència que encara és impuna, encara és impuna. I llavors jo el que necessito és reivindicar això, fer-ho recordar també en els concerts. I també musicalment jo he compost alguna de les cançons més profundes i més tristes que estan al Tàctil, pensant en aquest anhel i aquest desig de fraternitat, de pau, de connexió entre les persones, de respecte per les vides humanes, de dignitat. I aquesta fraternitat o aquest tempus fugit que sona ara mateix és un d'aquests himnes del disc que van absolutament dedicat a ells.
0: I de recomanar a tothom que se faci amb el disc, que l'escolteu, és a les plataformes i, sens dubte, vos emocionarà cada una de les peces que s'han inclòs. Seguint amb altres títols, per tenir també alguna referència que puguis parlar, molt guapa també és Cuando Vienes, tens també Un cant a l'esperança, no?, del món, aquest World's Hope, o també Hermana, que també m'ha semblat molt guapo, no?, que supos que és la teva germana, però bé, són títols, sí. no sé fins en quin punt hi ha tot això que s'insinua al darrere, però és un disc realment molt variat, molt intens, molt complet, i no sé si vols comentar alguna altra cosa també de la resta de peces.
1: Bueno, pues aquestes són peces que has dit pues, més romàntiques, no?, cuando vienes, dedicada... Bueno, allà hi ha un anagrama que qui vulgui ho descobrirà, i també pues, la seva germana, cançons d'amor, cançons d'aquest desgarro, com te deia també, del moment del genocidi, i cançons que es veuen molt pues, d'aquesta mediterranitat i d'aquesta frescura també ibèrica, com poden ser Càdiz, també que hi ha molts panderos quadrados, hi ha bendir, hi ha molta percussió, o un tribut també a Cesària Évora, que era cançó que heu posat i que es diu Pedi Boi. Són cançons que, bueno, són un poc el meu retrat musical en aquest 2026.
0: En aquest moment, molt bé, en parlam sobretot d'aquest concert de divendres, aquells més ràpids ja s'han fet amb la seva entrada, és un concert un poc exclusiu, reduït per el lloc tan especial que és, però també hem de dir que dia 13 d'agost actuaràs a Maó. Ja ho han dit a l'inici, Marco, no atures, és a dir, tens una dinàmica que supos que la dus bé i si no, no la podries dur, no? Però com fas per tenir normalitat en la teva disciplina com a artista, com a músic, en tant de viatges, en tant de moviment?
1: Sí, avui, per exemple, he compartit a Instagram i a Facebook els concerts d'estiu, no? Els concerts de la meva agenda d'estiu, que també tots ho podeu descobrir també per la meva web, marcomezquida.com, i allà veureu pues, que en el mes de juliol pues, hi ha 13 dates a 5 països diferents, a l'agost també, viatjant amb el meu trio de Tàctil, de la música d'aquest CD que estem comentant, també a duo amb Nalina, també amb el trio que tenc amb el gran Chicuelo, el guitarrista flamenc, a piano sol, també en diferents formacions més grans, sinfòniques... és a dir, és un moment de molt vertigen, de molta exigència, de molta disciplina, perquè són molts viatges, molts festivals realment de renom arreu del món. Em donen un premi també molt important a Alemanya, a Stuttgart, aquest proper dia 5. Vull dir que són coses molt exigents, però jo que vols que te digui, Duc, com a 12 anys tocant moltíssim, viatjant molt

0: moltíssim dolenta aquest nivell d'exigència. També tot és a nom meu, vull dir que hi ha moltes entrevistes de cada país, molta preparació també a nivell d'idiomes, a nivell de predisposició. I després el que no es veu, que clar, que són molts vols doncs, a les 7 del matí, a les 8, que molts dies dormim poc, molta energia... I vull dir que has d'estar sempre en un nivell altíssim de predisposició per estar el més impecable en els concerts. I ja està, és això, és la meva vida, és la meva passió, i poder viure d'això és un gran honor.
1: Idò, la veritat és que Marco no perd mai el somriure i la passió amb la qual comparteix la seva música ara amb Tàctil, que és aquest darrer treball que tocarà també, entre d'altres temes, aquest divendres, com heu sentit també durant tot l'estiu, té moltes altres actuacions. El disc acaba amb una cançó que se diu Brújula, que en certa manera... Pareix que és com un epíleg en el qual vols mantenir un poc el centre, és a dir, no perdre massa el rumb. És això, i continues camí cap a on te duguin els teus projectes.
0: Que polit que ho dius, i de debò que m'encanta que ho sentis així, perquè sí, hi ha una brújula interna, no?, que mos guia... i que alguns tenen més enfatitzada que d'altres, i en la meva intensitat pues, realment sí que necessit sentir que aquesta direccionalitat es manté, que seguim pel bon rumb, que en realitat estic on vull estar, que és el meu somni, que és un somni preciós, que és exigent, però que és el que jo he vingut a fer al món també. Així que aquesta brújula amb les piles ben recarregades.
1: Que bé, Marco, idò, t'agraïm moltíssim que mos hagis dedicat aquesta estona, com tu dius, és la teva passió, però bé, és molta de feina també que té les seves recompenses. Seguiu a Marco Mezquida a les xarxes, anau a la seva pàgina web, veureu tots aquests concerts i tal vegada, com que molta de gent viatja en aquest estiu, especialment a Europa, tal vegada coincidiu amb ell a alguna ciutat i seria molt guapo també anar-lo a veure a diferents espais per veure també com se comporta el públic, com reacciona ell. Marco, moltes gràcies, enhorabona, mos ha encantat el disc, com te deim, i quina sort la gent que aquest divendres gaudirà de la vostra música en directe. Moltes gràcies i molt d'èxits.
0: Gràcies a tu, Pescarinho, a l'entrevista, i sempre un plaer xerrar amb vosaltres a l'aviador. Moltes, moltes gràcies, amics.
1: Gràcies, una ferrada.
0: Una ferrada, salut.

0: Sentim ja la veu de Maria Terremoto, que és una artista jove de 27 anys, tota una revelació dins el món del flamenc, i que aquest dijous inaugura el Festival Splendid, que organitza el Teatre Principal de Mou. Ja sabeu que darrerament hi ha hagut canvis al Teatre Principal de Mou, sempre parlàvem amb la Nieves Portas, però avui saludam a Marina Vargas Tur, que és responsable de comunicació i que mos farà 4 o 5 cèntims del que trobarem en aquesta edició, que en principi... Marina, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, Mònica, bona tarda. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per contar-nos un poc tot el que heu preparat. Que bé, la veritat és que Maria Terremoto, passat demà, aquest dijous, és bé, tota una explosió. Ja mos diràs com va la banda d'entrades. Però després, els dijous alterns, aquest mes de juliol, i llavors també a final d'agost, acabarà aquest festival. Què heu preparat? Perquè és molt variada la proposta.
1: Sí, exacte. Com bé has dit, preparam un nou festival, una nova edició de l'Esplèndid amb moltes ganes. Sembla pareix que no arriba mai, és la data, perquè els preparatius, com bé us podeu imaginar, comencen mesos enrere. Dijous, com bé has dit, encetarà l'Esplèndid a Maria Terremoto, vale, amb un concert de música flamenca. La Maria Terremoto és, sí, una de les figures actualment més destacades de les noves generacions del flamenc. I bé, presentarà aquí a Menorca per primera vegada el seu nou disc, Manifiesto, que és un nou treball que la veritat és que està rebent una gran crítica i molts de reconeixement, guardons molt prestigiosos de la música espanyola, i trob sincerament que és una proposta bastant encertada per donar estret de sortida d'aquest festival.
0: La veritat és que sí, llavors, escoltant-la, amb aquesta cançó que sentim ara, va guanyar també com la millor cançó de flamenc, és aquesta Miraita rumba la libertad, d'aquest disc que tu deies, Manifiesto, amb premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola. També el millor àlbum de flamenc per aquest disc, i la veritat és que podríem estar una estona diguent premis, i veure-la en directe ha de ser impressionant. És una artista que més ve de família, de los Terremoto, no, el seu predí, i son pare també s'han dedicat al cante, per tant, sembla que serà una de les grans veus de les quals se'n parlarà en el futur. Això serà, Marina, aquest dijous. Queden entrades encara? Hi ha passió pel flamenc a Mou?
1: Sí, encara queden entrades a les taquilles del teatre i també a través de la web. I la veritat és que sí, que a poc el flamenc ha anat adquirint aquí com un públic molt fidel aquí a Mahó, que ha costat, evidentment, la dansa no és fàcil, i més si encara l'especialitzem més, com en aquest cas, no? Bueno, ara estem parlant de música, però també ja, de la dansa flamenca, que és el següent plat de l'esplèndid. Sí. I bé, tant el cant flamenc com la música flamenca, trob que en els darrers anys han aconseguit crear un públic fidel, que la veritat que no, evidentment no omplis teatre, perquè omplir aquest teatre...
0: Clar, és molt...
1: Tenim moltes persones, més de 800 persones, però sí que almenys...
0: Ai, Marina, perdona, ara per que t'ha mogut alguna cosa i t'han perdut un poc la cobertura. Supos que serà cosa de moure-se res, molt poquet. Na Maria Terremoto, aprofito ara per dir-ho, vendrà acompanyada de Nono Jero a la guitarra, que són
1: exacte,
0: els seus. És el que anaves a dir, ara, de continuar. Conta-ho tu, Marina.
1: Bé, no, el que deies, la Maria Terremoto no vendrà tota sola, sinó que també l'acompanyaran a la guitarra Nono Jero i també els reconeguts Juan Diego València i Manuel Cantarote, que l'acompanyaran al compàs.
0: Superbé. I com deies, bé, parlaves ja del següent espectacle, que serà, bé, d'aquí dos dijous, amb una proposta de dansa, que és també una altra de les propostes que llavors agrada moltíssim a la gent.
1: Exacte. Seguim amb un poc més de flamenc, però en aquest cas de dansa. Serà el dia 16 de juliol, també en el mateix horari, a les 8 i mitja, i ho farem amb la companyia de dansa flamenca Marco Flores. que també és la primera vegada que ve aquí al Principal i presentarà la seva nova proposta escènica, que es titula Rayuela. I bé, Marco Flores, també, que a dir també és un artista, un bailaor multipremiat, amb grans guardons, molt prestigiosos, del món de la dansa. I aquest espectacle, el que podem dir és que també destaca per la dramatúrgia, perquè tant la dramatúrgia com la direcció està en mans de Francisco López, i l'assessorament també de Olga Pericet, que també és una gran renovadora de flamenc contemporani. I en Marco Flores tampoc vindrà tot sol, sinó també vindrà acompanyat el cantor i el guitarrista José Manuel Astarida i José Tomás.

0: La bou de Maria del Mar Bonet serà un altre dels plats forts, Marina, que també heu programat dins aquest festival esplèndid. Serà una altra de les dates que teniu previstes, justament dia 30 d'aquest mes que demà comença, juliol.
1: Exacte. Maria del Mar Bonet torna, és principal de Mo, que esta vegada per presentar també el seu nou àlbum, L'aigua no cansa. I bé, és un dels plats més forts, especialment pel públic menorquí, que bé, encara queden entrades, però no en queden gaires. I és un concert que arriba també gràcies a la col·laboració amb Fonart i amb els festivals Sons de Nit. I bé, és un concert també que està de celebració, que celebra 60 anys de trajectòria artística de la Maria del Mar Bonet. I bé, 60 anys de carrera,
0: que bé,
1: volen dir moltes coses, no? Però sobretot que l'han convertit en un gran referent de la música d'autor.
0: I d'aquestes propostes, llavors queda una altra, que és més aviat adreçada al públic familiar o infantil, que serà dia 27 d'agost. Mos queda, Marina, un poc en fora. Jo crec que ja la podem, o si vols comentar alguna cosa breu, però bé, me quedaria sobretot en les propostes que se faran durant aquest mes de juliol, que les tenim molt més a prop i que són molt interessants, com han dit.
1: Exacte. Sí, bé, acomiadarem a l'Esplèndid el 27 d'agost amb el grup de teatre i música infantil Pica Pica i el seu nou espectacle, que es titula Mundo Pica Pica. I res, un show molt divertit que segur que també agradarà molt a les famílies.
0: Que bé, idò, mos quedam amb Maria Terremoto aquest dijous a les 8:30 en el Teatre Principal de Mo. Dia 16 teniu la companyia de Marco Flores, que faran Rayuela, també a les 8:30. I dia 30, el que han dit ara, de juliol, a les 8:30, Maria del Mar Bonet, presentant també el seu darrer disc, i llavors quedarà aquesta proposta infantil, familiar, Pica Pica, dia 27 d'agost. Marina Vargas, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt, molt bé. Faim ara una petita aturada i encara vos han de recomanar alguna lectura.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
2: L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
3: I d'avui ja en tenim dos en un, perquè tenim una llibretera que també és lectora, Laia Alegret, de Drac Màgic a Palma. Com estàs? Benvinguda.
4: Hola, bones, molt bé.
3: Molt bé. Conta-mos, perquè sempre dic que els llibreters mai teniu temps de realment llegir. T'han separat alguns llibres per aquest estiu?
4: Sí, dona, moltíssim, sí, moltíssim. I sí, home, no llegim en ses hores de feina a la llibreria, però fora sí que llegim molt, almenys jo ho intent. Jo vos porto quatre propostes avui, dos que ja he llegit i dos que encara no, que són les meves properes lectures. D'una banda, la primera, que la vull recomanar molt ferventment, porto un mes sent molt pesada amb aquest llibre, que és Principio, Medio, Fin, d'Anna Valeria Luiselli, que està publicada a Feltrinelli en castellà i a Angle en català, i que és absolutament meravellosa. A mi ja m'agradava molt aquesta autora, però crec que amb aquesta darrera novel·la ha com arribat, potser no a la perfecció, però és un llibre rodoníssim. Sí. Explica la història d'una mare i una filla en un viatge a Sicília. També apareix la veu de Sapredina, no? I és com aquestes tres veus es van entremesclant al llarg d'un viatge en un estiu calorós, també. I és una història perfecta, molt rodona.
3: Que bona! I a més, sí, que la poden triar en català i en castellà, com bé has dit.
4: Exacte, sí. Tot i que aquesta jo recomano llegir-la en castellà, perquè Anna Valeria és mexicana i llavors l'original és en castellà. I super. Crec que val la pena per temes de vocabulari i tal, que fa servir, que és molt xulo.
3: Superbé. Idò, aquí la primera.
4: Després, d'altra banda, tenim el bion de Nana Hope, que aquesta també està en català i en castellà. En castellà, Asteroide, i en català, crec que Amsterdam és. Que és, crec, una lectura perfecta d'estiu, perquè és un culebrot fantàstic d'una família, mor el patriarca, no? Temes d'herència. A més, es llegeix com qui mira una sèrie, no? Així, com per capítols, molt addictiu, intrigues familiars de gent rica. També és com Succession, com la sèrie aquella, una miqueta.
3: Ostres, sí.
4: Bé, molt addictiu, molt entretingut, perfecte per ara, l'estiu.
3: Molt bé. I quina més? Aquestes són les que has llegit ja?
4: Sí, aquestes són les dues darreres que he llegit. I llavors, d'altra banda, la propera que obriré serà El sexto Messias, d'en Mark Frost, que és un thriller gòtic d'aquest home, que és un dels autors de Twin Peaks, que l'any passat Impedimenta ja li va publicar una novel·la que es deia El séptimo algo, ara no recordo el títol. No me'l record, però molt divertit, perquè fa servir en Conan Doyle de personatge, i llavors és així com una novel·la d'això, d'intriga gòtica que enganxa molt, i a mi m'agraden molt. D'altra banda...
3: Sí.
4: Perdona?
3: No, continua.
4: No, i d'altra banda, una temporada en el Purgatorio, d'on Dominic Thon, que és un llibre que no és nou, fa bastants anys que està publicat a Asteroide, però per recomanació d'una bona amiga, just ara l'he començat i promet molt.
3: Sí, t'ha convençut.
4: Sí, sí, sí.
3: Molt bé, i això és el que dus, el primer que dus, Daim.
4: Sí, aquestes quatre propostes.
3: Molt bé, Laia, idò, esperant que tinguis molt de temps al llarg de l'estiu per preparar-les, per llegir-les, i d'aquí un parell de setmanes en tornem a parlar, si vols, i mos posam al dia de com han anat aquestes dues que te faltaven.
4: Perfecte, quan vulgueu. Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a tu, Laia. Laia Alegret està al capdavant Drac Màgic, aquesta llibreria de Palma, que no tanquen s'estiu, òbviament, i a la qual podreu recórrer per trobar, com heu sentit d'ella, també algunes versions, alguns llibres editats en format, no en format bilingüe, però en castellà, i que podeu trobar també en català. Partim d'aquesta manera. Recordeu que demà tornarem i que d'aquí un minut arribarà l'informatiu vespre amb Aina Sura de Nosaltres. Vos deixem ara en sa música de Marco Mezquida. Adéu.

0: A les persones immigrants arribades abans del darrer cap d'any els queden 5 hores per poder sol·licitar la regularització, tot quan el Tribunal Suprem dubta que el procés pugui xocar amb el dret comunitari. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: El Tribunal Suprem té dubtes i es planteja demanar al Tribunal de Justícia Europeu si el procés de regularització de migrants va en contra de les directives europees. Tot i que hi ha hagut altres processos a Espanya com aquest, ara diuen que tal i com està plantejat podria xocar amb la norma europea que estableix que les polítiques d'asil i migració s'han de coordinar entre tots els països de la Unió. Què passarà ara? De moment, el Suprem demana a la Comunitat Valenciana i Aragó que en pensen, ja que el que ha fet que l'alt tribunal mogui fitxa és just un recurs d'aquests dos territoris. La presidenta Marga Proens comparteix els dubtes del Suprem i endureix les crítiques a Pedro Sánchez.
2: Per un pur interès partidista i electoralista, ens han posat en una situació d'inseguretat jurídica que jo crec que és molt preocupant.
0: Aquest, però, no és l'únic recurs protagonista de la jornada. N'hi ha un altre que també està relacionat amb processos migratoris. Victòria Morell, bon vespre. El govern ha anunciat un nou recurs.
3: Bon vespre. Si el govern recorrerà el nou decret del Consell de Ministres que incrementa la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats a les Balears, el conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, lamenta que, tot i la saturació dels centres d'acollida de les illes, s'haurà de donar cobertura a 434 menors que no poden assumir les Canàries.
4: La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots cada uno de los servicios que tenemos en menors estrangers no acompanyados i que, además, eso implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Por tanto, volver a denunciar al gobierno de España.
0: I el GOP també du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
3: L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreues. Aina Lleuger, del GOP.
5: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
0: I gran fortunes vinculades a les illes entre els deutors morosos que apareixen a la llista publicada avui per l'Agència Tributària.
3: En el punt de mira d'Hisenda, Vicenç Grande, Macias Kun, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears en l'àmbit nacional. En el llistat hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera l'1,3 milions d'euros. També l'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne.
0: I cop al narcotràfic a Eivissa.
3: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos a l'illa Pitiusa. En un escorcoll, els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasis. Ja hi ha dos detinguts a presó.
0: I prop de 1.800 alumnes de les Balears han acabat la primera jornada dels exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat, unes proves que s'allarguen fins dijous.
3: Els estudiants ja s'han examinat de llengua castellana i literatura, història d'Espanya o biologia. Abans d'entrar a les aules, els alumnes han aprofitat els darrers minuts d'estudi per repassar abans d'enfrontar-se a unes proves que poden determinar el seu futur.
0: I en els esports, Adrián Fuentes serà el primer fitxatge del Mallorca. Gavi Fortesa, bon vespre.
6: Bon vespre. El davanter del Córdoba s'apropa al Mallorca, que podria pagar pel jugador 2 milions d'euros més variables. El jugador podria signar per 4 temporades fins 2030. D'altra banda, avui, 30 de juny, acaben contracte i queden lliures Llebrés i Cuellar, a més dels cedits Mateo Joseph, Cúmbula i Lubumbo. I en tenis, Jaume Munar ha guanyat en la seva estrena a Wimbledon contra l'argentí Francisco Cerúndolo. El santanyiner s'ha imposat en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3.
0: I en aquesta hora sapiguem quin temps ens espera. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre. Idò, un temps una miqueta variable per demà, perquè tenim alguns aspectes a comentar, i és que demà a punts d'interior de Mallorca, sobretot cap a migdia, primera hora de cap vespre, poden tornar a créixer núvols d'evolució, pareix que més empanta que avui, i per tant podem arribar a tenir qualque ruixat, ruixats que poden ser localment moderats allà on es produeixi, això sí, amb una afectació segurament bastant reduïda. Tret d'això, destacarà també el vent a Menorca, que bufarà moderat tramuntana, per tant, atenció a la mà, sobretot demà hora baixa, a la costa nord de Menorca, perquè es notarà. A la resta, la situació serà més tranquil·la, i en el conjunt de l'arxipèlag, les temperatures poden caure qualque grau.
0: Gràcies, Dani. I Metro Ràdio obté 24.000 oients de mitjana a la segona onada de l'EGM de 2026 i és la cadena pública més escoltada a les Balears de dilluns a divendres. Vos ho explicarem al llarg de l'informatiu, que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic. Són les 7:06.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: La presidenta del govern, Marga Proens, comparteix els dubtes del Suprem sobre la regularització extraordinària de migrants.
1: Que avui és el màxim tribunal, el Tribunal Suprem, que diu que xoca en la legislació europea.
0: I és que l'alt tribunal ha obert la porta a dur a la justícia europea el procés de la regularització d'immigrants. No hi ha res definitiu. La sala, de moment, planteja que podria elevar el cas al Tribunal de Justícia de Luxemburg perquè Europa dictamini si el procés xoca o no en la normativa comunitària. Abans d'enviar-ho al Tribunal Europeu, però el Suprem ha donat un termini de 5 dies a les comunitats que varen presentar un recurs contra la regularització perquè es pronunciï sobre si ha de presentar una qüestió prejudicial o no.
2: Aquesta decisió arriba arran dels recursos presentats per la Comunitat Valenciana i Aragó. El Suprem vol que Europa aclareixi si és admissible reconèixer un dret de residència temporal en caràcter general pel simple fet de l'estada irregular en lloc d'aplicar un ordre de retorn. Els magistrats han llançat aquesta proposta abans de resoldre sobre les mesures cautelars demanades per les autonomies, coincidint de ple amb la data límit d'avui per apuntar-se a la regularització.
0: El govern de Proens sempre s'ha mostrat molt crític amb aquest procés. La presidenta considera que la passa feta avui pel Suprem confirma que el govern de l'Estat ha deixat Espanya en una situació d'inseguretat jurídica.
2: Tot afegeix per una qüestió partidista i electoralista. El més greu per a Proens és que l'anunci de la regularització, diu, ha causat un efecte crida a les Illes Balears.
1: Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
0: La decisió del Suprem no només ha tingut la reacció immediata a les Balears, també l'ha tinguda a la plana estatal.
2: L'oposició considera que el Suprem llança un avís a Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i al portaveu de Vox en el Congrés, José María Figaredo.
3: Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
4: Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Esto es un problema que concierne a toda Europa. Y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
2: En canvi, Jone Belarra de Podem defensa la sobirania d'Espanya per aplicar la mesura.
5: En último término, cada país tiene soberanía para llevar adelante las medidas que considera más efectivas y que hay que defenderla ahora y siempre ante la Comisión Europea, ante las instituciones europeas y ante quien sea necesario, porque en este tiempo defender los derechos humanos creo que nos va a colocar en el lado correcto de la historia.
2: Per part del govern espanyol, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, no es mostra preocupada pel moviment del Suprem.
6: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
0: Com vos dèiem, avui acaba el termini per presentar la sol·licitud de regularització extraordinària de persones estrangeres que varen arribar a l'Estat abans d'aquest 2026. Un procés al qual, segons les primeres estimacions, i tenint en compte que encara no s'ha tancat de manera definitiva, s'hi haurien acollit 1,2 milions de persones a tot l'Estat. D'aquestes, entre 15.000 i 17.000 serien a les Balears. És un primer càlcul aproximat que es concretarà els pròxims dies i que aquí, a les Illes, s'ha duit a terme en tota normalitat segons els que l'han viscut, però sobretot en la satisfacció dels beneficiaris.
2: L'advocada Carolina Quintana, especialitzada en estrangeria i que ha ajudat alguns afectats, calcula que la majoria són persones llatinoamericanes que fa anys que viuen i treballen en precari a l'arxipèlag. En una entrevista al programa El Dia també ha destacat un perfil que fins ara havia passat desapercebut, els dels infants.
7: Hemos incluido a muchos niños en las regularizaciones. Por lo tanto, poder regularizar a familias enteras, claro, a mí me parece, pues, positivo, beneficios, claro, por todos lados. O sea, porque los niños tienen su número de NIE, tienen sus residencias, van al colegio tranquilamente, sus padres pueden trabajar. Evidentemente, las condiciones de vida y laborales de todas estas personas han mejorado muchísimo.
2: Quintana assegura que, tot i els nervis inicials, les cues registrades a les oficines municipals o l'enfrontament entre administracions, tothom al final ha respost i el procés ha culminat amb èxit.
0: A l'espera que resolgui definitivament la sol·licitud, són molts els que ja han pogut inscriure's els darrers mesos a la Seguretat Social per optar a contractes laborals, ja que només en l'admissió a tràmit de la petició es podia reclamar l'alta.
2: Un d'ells és aquest ciutadà colombià, el qual assegura els papers li han canviat la vida.
8: 100% me ha cambiado la vida a mí, a mi esposa, a mi suegra, a mi hijo, a todos. Llegué a este país a trabajar en negro, explotado, humillado. Todo eso son cosas que uno tiene que aguantar por el simple hecho que uno está irregular.
2: Aquest ciutadà colombià va arribar a les Illes fa més d'un any i mig i fins fa un mes ha encadenat feines en negre.
0: I casualitat o no, avui el president Pedro Sánchez ha presentat el Pla d'Integració i Ciutadania, que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola.
2: El pla presentat per Sánchez tindrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. La primera, el procés extraordinari de regularització, que acaba avui mateix i del qual Sánchez ha tret pit.
9: Las más de un millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
2: Entre les mesures que inclou el pla hi ha l'impuls de l'ocupació en sector amb alta demanda, una oferta extraordinària de més de 100.000 places de formació professional, 30 milions d'euros per reforçar l'aprenentatge de les llengües cooficials i 260 milions més per reforçar els serveis públics i garantir, ha dit Sánchez, la igualtat d'oportunitats.
0: I sense deixar de parlar de migrants, però ara dels menors que arriben sense acompanyants, sense adults i que queden sota la tutela de les administracions. El govern ha anunciat que presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema de protecció d'infants estrangers que, segons ha aprovat el Consell de Ministres, a les Balears passa de 406 a 434.
2: El govern manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, una xifra que duplica aquesta capacitat ampliada que ara fixa l'Estat. El conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha lamentat avui la decisió presa ahir pel Consell de Ministres.
10: La situació no ha canviat. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al gobierno de España.
2: Sánchez assegura que no compren quina és la base de la decisió i més quan la ministra d'Infància, Cira Rego, va reconèixer que no tenia sentit enviar les Balears menors arribats a les Canàries quan ja tenen el seu sistema saturat.
0: D'altra banda, el president de l'IMAS ha anunciat que ampliaran el centre de primera acollida de Son Tous per poder acollir més migrants. Obrim plana laboral, però no deixant de parlar de la situació que viuen les persones extracomunitàries que venen a fer feina a Espanya i posam el focus a Eivissa. La plataforma sociosanitària denuncia que l'emissió dels certificats de vulnerabilitat per regularitzar els immigrants sense papers ha destapat nombrosos casos d'explotació laboral. Moltes són dones cuidadores de gent gran que treballen internes en famílies i no s'atreveixen a denunciar els abusos. Elena Gregori ha parlat amb alguna d'elles.
11: Míriam és estrangera. Fa un any i mig va arribar del Paraguai a Espanya. La seva situació administrativa és irregular. Només arribar a Eivissa ràpidament va trobar feina d'interna amb una família.
12: La cuido, es una persona que ya no camina, que yo tengo que movilizarla, bañarla, o hacer todo en lo que se hace en una casa. Y cuidar exclusivamente también de ella. No tengo días libres, trabajo días festivos, vivo en su casa.
11: cobrar 1.000 euros. Denuncia que no l'han volguda empadronar. Un cas semblant l'explica aquesta altra treballadora que manté l'anonimat.
12: Le paguen lo que le da la gana. Cuando ellos han tratado de un sueldo, ahora le paguen lo que le da la gana. Entonces, que ella dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a ir? ¿Sabes? Porque ella se siente vulnerable ante esa situación. Està coja o con muleta i encima no tiene vivienda.
11: Les entitats que han tramitat els certificats de vulnerabilitat han escoltat nombrosos casos d'abusos laborals que sumen a la precarietat de l'habitatge. Vicent Benet és portaveu de la plataforma sociosanitària d'Eivissa.
13: Des de no pagar els dies salaris o salaris de sous que se'ls té que pagar, pagar-los unes quantitats mínimes, 7 euros hora. Gent que està treballant en les famoses vivendes de luxe, que són els cuidadors d'aquestes vivendes, és a dir, que fan de jardiners, fan de manteniment, fan de tot. Viuen en, potser, en condicions precàries perquè són molts a compartir.
11: La plataforma sociosanitària d'Eivissa ha emès un milenar de certificats. En més del 50% dels casos s'han trobat amb abusos laborals.
0: Més queixes laborals. La UGT demana al govern que pagui la congelació salarial del 2% corresponent al 2020 a tot el personal públic. El sindicat denuncia que l'executiu només ha complit l'acord de manera parcial.
2: El secretari general del sindicat en serveis públics, Miquel Ángel Romero, assegura que n'ha quedat fora el personal laboral, els treballadors del sector públic instrumental i també els docents de l'ensenyament concertat. En total, un 10.500 treballadors públics de les Balears.
14: Esta es la demanda que dijo el govern que iba a cumplir el objeto del litigio y que por eso nosotros retirábamos la demanda. Pues en la parte de la congelación no la está cumpliendo. Nosotros ahora mismo, ¿qué nos parece? Que todavía estamos a tiempo. El govern debería de corregir este error mayúsculo, porque discriminar a un tercio de su personal no me parece una buena idea política.
0: Un estudi posa de manifest com l'elevat cost de vida a les Balears redueix la capacitat adquisitiva de metges i infermeres, tot i cobrar sous que se situen en la mitjana de l'Estat. És la situació inversa a la que es troba el personal sanitari de l'altre arxipèlag de l'Estat espanyol, les Canàries.
2: El treball el signen el menorquí Guillem López Casasnovas i tres catedràtics canaris que conjuntament han analitzat les retribucions que percep el personal sanitari d'atenció primària i hospitalària a cada comunitat amb moltes variants, antiguitat, carrera professional, guàrdies, exclusivitat. A les Balears, les forquilles abracen dels 50.000 als 70.000 euros per als facultatius i entre 34.000 i 32.000 a infermeria. Sous més elevats en els hospitals, segons López Casasnovas, les dades en termes nominals se situen en la mitjana, però en termes reals es troben per davall del món, per mor del cost elevat de vida.
15: Però en termes reals, si ajustes per ser capacitat adquisitiva, perden molt de graus, perden entre un 3 i un 6% de valor. I llavors això compara malament amb altres comunitats que tenen major capacitat de posar doblers en el sistema sanitari. I els campions, com sempre, són el País Basc i Navarra.
0: Són les 7:19.

0: Atenció, grans fortunes vinculades a les Illes entre els deutors morosos que apareixen a la llista pública d'avui per l'Agència Tributària. En el punt de mira d'Hisenda hi ha Vicente Grande, Matías Can, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears.
1: L'expresident del Reial Mallorca, Vicente Grande, arrossega un dels deutes més elevats de persones o societats vinculades a l'arxipèlag i supera els 31,5 milions d'euros, mentre el magnat immobiliari Matías Can s'endeuta en més de 1,3 milions d'euros i el net del fundador de la banca Marc, Manuel Marc, té pendents 3 milions d'euros.
0: En l'àmbit nacional, en el llistat, hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera el milió, quasi 300.000 euros, l'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne.
1: La gran novetat enguany són els retorns. La presentadora Patricia Conde torna a aparèixer a la llista després de 2 anys fora amb un deute de 714.000 euros. També reapareix el col·laborador televisiu Kiko Matamoros després de 3 anys amb un deute de 600.000 euros.
0: I el govern mobilitza prop de 4 milions d'euros per impulsar nous projectes d'economia circular a les Balears.
1: La convocatòria destinada a empreses i agrupacions empresarials permetrà finançar projectes de recerca i innovació, però també inversions per reduir residus, reutilitzar recursos i allargar la vida útil dels productes. Cada projecte podrà rebre fins a 700.000 euros per investigació i execució de projectes i fins a 25.000 euros per a estudis de viabilitat.
0: I aquest dia és de calor, de saber que la factura de la llum puja un 4,6%, com a mínim aquest mes de juny, segons Facua, que demana un IVA reduït permanent.
1: La factura elèctrica dels consumidors en tarifa regulada al juny ha estat de 79 euros enfront dels 75 euros del mes de maig, segons l'anàlisi duita a terme per Facua Consumidors en Acció, que denuncia que és la conseqüència de tornar enrere algunes rebaixes fiscals establertes després del conflicte de l'Iran, com la reducció de l'IVA d'electricitat, que eren vigents des de dia 21 de març. Davant d'aquesta situació, l'associació ha reclamat a l'executiu, presidit per Pedro Sánchez, un canvi regulador per consolidar de manera estable un tipus impositiu reduït. L'associació considera injust que repercuteixi un subministrament essencial i bàsic per a l'economia de les llars espanyoles.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu, cop al narcotràfic a Eivissa. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos. A l'illa Pitiusa, en un escorcoll, els agents varen descobrir 50 quilos de ketamina i 22 d'estasi. Ja hi ha 2 detinguts a la presó. Enric Fernández en té més detalls.
3: L'escorcoll a Eivissa ha estat acompanyat d'un altre, un magatzem de la ciutat neerlandesa de Rotterdam, amb la confiscació de 100 quilograms d'MDMA i 1.100 quilos de precursors químics, amb capacitat per elaborar 6 tones més d'aquesta substància. Els 2 arrestats, presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues, han ingressat a presó. Les sospites les va aixecar un home que es dedicava a la logística. Feia constants desplaçaments a l'illa des de diferents aeroports neerlandesos. Els investigadors vigilaren la seva casa a Eivissa i van comprovar com entraven i sortien diverses maletes. El dia que va ser interceptat, transportava 50 quilos de ketamina i en l'escorcoll, al domicili, van trobar 22 quilos de comprimits d'èxtasi i 1.500 euros en metàl·lic. El segon arrestat està a un centre penitenciari de Rotterdam on va ser detingut. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
0: I extingit l'incendi forestal al voltant de les 6 del capvespre a la zona de Son Fortesa, Puigpunyent, a Mallorca, que es va declarar ahir i que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar. Abans, també s'ha extingit l'incendi agrícola a Campos, molt a prop d'un habitatge que ha generat una gran columna de fum. Amb aquest darrers focs, a la zona de Campos i Puigpunyent, són 40 els incendis forestal enguany a les Illes Balears.
1: 28 han tingut lloc a Mallorca, amb més de 23 hectàrees de superfície cremada. No obstant això, es tracta d'incendis que no han afectat una àrea extensa. 9 de cada 10 incendis són d'origen humà, això vol dir que es produeixen per negligències o causes accidentals. El gerent de l'Ibenat, Tomeu Llebrés, ha explicat que normalment es tracta d'espires de crema de restes agrícoles o forestals, però també per llosques que deixen els fumadors.
4: Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament, dins el mes de febrer, pues sí que se va agafar un d'espiramenors pues, que estaven provocant aquests incendis.
1: Els pics d'incendis es produeixen el juliol i l'agost. A les portes dels dos mesos més intensos de l'any, els experts demanen molta precaució i molt de seny.
0: El govern continua amb les feines de manteniment i conservació dels torrents de les Illes, uns treballs que tenen com a objectiu reduir el risc d'inundacions davant futurs episodis de pluges i torrentades intenses. Només a Menorca hi ha 400 quilòmetres de torrents i 2.000 més d'afluents. Etzel Camarasa.
5: Fa 7 setmanes que els equips contractats pel govern fan feines de manteniment al torrent de Santa Catalina, a la carretera que separa Maó de Fornells. És una de les actuacions de la conselleria per garantir el bon funcionament dels cursos d'aigua i reduir el risc d'inundacions. S'hi fan diferents tasques, des de la retirada de canyissar i vegetació invasora, l'extracció de rizomes, la neteja de llits o la construcció d'un mur d'escullera per contenir la força de l'aigua. Pedro Sáez és el vigilant d'explotació de la Direcció General de Recursos Hídrics a Menorca.
6: Tots els rizomes aquests són els que fan els grans taps aquí en el torrent que ho deixen tot anegat. A part, hi ha tres ponts que ja ens duen problemes només pel fet de fer pont quan hi ha avenides i totes aquestes coses, però s'està fent una feina molt, molt seriosa i molt costosa.
5: A Menorca aquest any també s'ha actuat als torrents de Puntarró, Samina, Sacanoves, Mercadal, Son Granot, Carbonell i Montpalau. Els tècnics alerten que les altes temperatures poden afavorir episodis de pluja intensa durant els pròxims mesos. Pedro Roger és meteoròleg d'IB3 Televisió.
7: Tenim una temperatura molt alta en superfície i molt baixa en altura. En conseqüència, l'escenari que resulta és molt més inestable. Tenim, per tant, unes tempestes més potents, també tenim núvols amb més desenvolupament i precipitacions també més intenses, que fins i tot poden ser torrencials.
5: A Mallorca, les actuacions s'han fet a Montuïri, Consell, Campanet i Santanyí, i a Eivissa els treballs s'han concentrat a Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni i Santa Eulària de Riu.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: El GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que, asseguren, incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Son Reus.
1: També reclamen que els 50 milions d'euros previstos pel govern per aquesta operació es destinin a implantar sistemes de recollida selectiva porta a porta a les pitiuses. Si no tenen resposta de les administracions, amenacen amb altres accions legals, a més del contenciós administratiu, interposats a mitjan de juny i que ha estat admès a tràmit. Consideren que s'ha emprat el procés d'urgència per amagar la participació ciutadana. És Aina Lleuger, del GOP.
9: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
1: L'Associació de Veïnars de Son Sardina encapçala també el rebuig al trasllat. Les dues entitats exigeixen una avaluació d'impacte ambiental i l'obertura d'un procés de participació ciutadana amb els barris i municipis afectats. A més, demanen crear una comissió de seguiment integrada per entitats ecologistes, veïnals i representants del barri per supervisar-ne el projecte.
0: I el GOP i els veïnats de Son Sardina continuaran aquesta setmana amb les reunions amb altres entitats per evitar el trasllat de residus a Eivissa, d'Eivissa cap a Mallorca, asseguren que ja compten amb el suport d'una dotzena d'entitats adherides.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, moment de fer una volta pels principals titulars d'aquest darrer dia de juny en què la presidenta Marga Proens ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez per com ha fet el procés de regularització de migrants que acaba avui.
2: La presidenta assegura que ha creat una gran inseguretat jurídica i un efecte crida.
3: Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
1: I és que el Tribunal Suprem té dubtes i es planteja demanar al Tribunal de Justícia Europeu si el procés de regularització de migrants va en contra de les directives europees.
2: Tot i que hi ha hagut altres processos a Espanya com aquest, ara pensen que, tal com està plantejat, podria xocar amb la norma europea que estableix que les polítiques d'asil i migració s'han de coordinar entre tots els països de la Unió.
1: Aquest, però, no és l'únic recurs protagonista de la jornada. El govern recorrerà el nou decret del Consell de Ministres que incrementa la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats a les Balears.
2: El conseller insular d'Afers Socials de Mallorca i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, lamenta que, tot i la saturació dels centres d'acollida de les illes, s'haurà de donar cobertura a 434 menors que no poden assumir les Canàries.
4: La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots i cada un dels serveis que tenim en menors estrangers no acompanyats i que, a més, això implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Per tant, volver a denunciar al govern d'Espanya.
1: I el GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
2: L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que asseguren incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreus. És Aina Lleuger, del GOP.
5: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, la qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
1: Grans fortunes vinculades a les illes estan entre els deutors morosos que apareixen a la llista pública d'avui per l'Agència Tributària.
2: En el punt de mira d'Hisenda, Vicente Grande, Macías Kun, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears. En l'àmbit nacional, en el llistat hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera l'1,3 milions d'euros. També l'actriu Paz de Gaia i el cantant Bertín Osborne.
1: I cop al narcotràfic a Eivissa.
2: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos a l'illa Pitiusa en un escorcoll. Els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasis. Ja hi ha dos detinguts a la presó.
1: Són les 7:33, moment dels esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
1: Gavi, bon vespre de nou. Adrián Fuentes està a punt de convertir-se en el primer fitxatge del Real Mallorca per a la propera temporada, no?
6: Així és. El davanter madrileny s'ha decantat pel Club Vermell, tot i tenir una oferta d'un altre equip descendit, com és el Girona. Adrián Fuentes, de 29 anys, ha jugat aquesta temporada al Córdoba, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits, en el que també era el seu debut a la categoria. El davanter firmaria per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament entre 2 i 3 milions d'euros al conjunt andalús. I pel que fa al capítol de sortida, avui és 30 de juny i això significa fi de contractes i sessions. D'una banda, el Vinicius Alamé, Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar queden lliures i d'altra,

0: ha encertat en la contractació de Luis García.
1: Poc a poc crec que s'ha anat perdent un poc aquest ordre, aquest sacrifici, aquesta voluntat de tenir clar els objectius de prioritat. Crec que s'ha de canviar totalment el xip d'un munt d'una situació i l'altra. Ha d'intentar ara mateix. Ja ho fan, crec que han firmat un molt bon entrenador, crec que les coses hi sortiran bé i bueno, esperen que l'any que ve, com a mallorquinistes i com a aficionats, ara es tensaran com a aficionats, puguin disfrutar una altra vegada del Mallorca a primera divisió.
0: Però ara la realitat és la segona divisió i avui, a partir de les 8, en un acte que tindrà lloc a la Real Federació Espanyola de Futbol, el Mallorca coneixerà el seu full de ruta en el seu retorn a la categoria de plata. La Federació Espanyola de Futbol presentarà els calendaris oficials de les 9 principals competicions nacionals de futbol masculí, femení i futbol sala per a la pròxima temporada. El Club Vermell coneixerà la configuració de la Lliga amb totes les seves jornades, partits, rivals i ordre de joc per al curs 2026-2027. Tot això quan l'afició mallorquinista continua descontenta amb els preus dels abonaments. Tot i consumar el descens a segona divisió, els preus dels abonaments del conjunt vermell semblen més d'un equip de primera. Aquesta és la sensació que tenen la majoria d'aficionats mallorquinistes després que el club anunciés ahir les noves tarifes, que només s'han rebaixat una mitjana del 17%. Pel que fa a les renovacions, el ventall va des dels 535 euros a la tribuna oest als 180 de la grada d'animació i les noves altes van entre els 830 i els 280. Escoltant Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, en declaracions al programa El Dia d'IV3 Ràdio.
2: Preus és una vergonya que te vagin aquesta rebaixa. Haguem passat l'any que hem passat amb mallorquinisme, que com aquell qui diu... n'han rebut de per tots els costats i això ja ha estat, ja ha vessat el sessó. Coneguent-los, en marxa enrere crec que no ho faran, ni rectificar, ni donaran sa cara.
0: I Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes, ha dit que l'entitat partia des d'un inici d'una rebaixa encara més baixa.
3: Entenc que els mallorquinistes estem tots enfadats en els preus, però també hem d'entendre que avui en dia el futbol és com és, són societats anònimes esportives, i jo vull partir d'una premissa, és a dir, quan nosaltres ens vam reunir per primera vegada en el seu club, el descompte era d'un 5%. Hem arribat a un 20% i a casos fins a un 27% de descompte en aquesta propera campanya d'abonat.
0: Els aficionats ja poden renovar el seu abonament fins dia de 7 de juliol. Després del 21 al 24 del mateix mes es podran sol·licitar canvis o millores de seient i a partir del 28 de juliol s'obrirà la banda lliure d'abonaments. I qui també té en marxa la seva campanya d'abonats per al pròxim curs és l'Atlètic Balears. El conjunt blanc i blau, amb el lema Sempre Fidels, iniciarà demà el període d'abonaments per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà demà dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 al 80 euros. Escoltam el director general de l'Atlètic Balears, Patrick Meso.
4: Bueno, hay una muy pequeña subida de 10 euros en cada categoría. Si somos muchos, pues poco también es mucho y todo ayuda, todo suma y la verdad que comparado también con otro equipo de la categoría, pues tenemos los precios muy bien y no somos nada caro o nada de otro mundo en ese sentido. Entonces lo hemos adaptado un poquito, pero siguen siendo muy, muy buenos precios.
0: L'Atlètic Balears ha anunciat també el fitxatge del migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCAM Múrcia, i pel que fa a l'equip femení, la migcampista de 20 anys, Marta Muñoz, és la nova jugadora del Balears. I al Mundial ha arribat la primera gran sorpresa. Alemanya eliminada als 700 de final. La selecció alemanya ha caigut a la tanda de penals contra el Paraguai. L'equip dirigit per Gustavo Alfaro es va avançant al marcador al minut 42 gràcies al gol d'Enciso i al 54 Kai Havertz empatava el partit. Tot i així, a la pròrroga no hi va haver gols i a la tanda de penals el porter del Paraguai, Orlando Gil, va ser decisiu aturant dos penals. L'autor del darrer penal per Paraguai va ser Mauricio.
5: Está siendo un día inolvidable, increíble. Nosotros no tenemos palabras para describir lo que estamos pasando. Solo disfrutar y tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy. Y hacer un penal contra Neuer es muy difícil. Y creo que todos nosotros hicimos muy bien. Y gracias a Dios conquistamos aquesta etapa.
0: D'altra banda, el Marroc del mallorquí Xavi Riad ha eliminat els Països Baixos també a la tanda de penals. Als vuitens de final s'enfrontarà al Canadà de Kyle Larin. També, en patiment, el Brasil s'ha classificat després de guanyar per 2-1 al Japó. I per avui, des de les 7, està en joc el partit entre Costa d'Ivori i Noruega, de moment amb empat a 0 a la primera.

0: A part, el guanyador s'enfrontaria al Brasil. I a partir de les 11, aquesta nit, França-Suècia. El guanyador s'enfrontarà al Paraguai. I a les 3 de la matinada, la selecció mexicana de Javier Aguirre i Toni Amor s'enfrontarà a l'Equador. Pel que fa a Espanya, el combinat nacional jugarà la seva eliminatòria dijous a les 9 del vespre contra Àustria. En cas de passar de ronda, la selecció espanyola s'enfrontaria al guanyador del Portugal-Croàcia. Escoltam el jugador de la selecció, Marcos Llorente.
1: Hay que ir paso a paso, creo que sería un error y aparte estás imaginando cosas que no han pasado, entonces yo estoy centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa, entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Austria, que es lo importante, y cuando pase Austria, pues ya imaginaremos.
0: En el partit que està en joc, acaba de marcar Noruega. De moment, Costa d'Ivori 0, Noruega 1. I en bàsquet, el projecte del Fibui Mallorca-Palma per al curs 2026-27 continua prenent forma. El conjunt mallorquí de la primera FEB ha anunciat el fitxatge d'Adrià Montcanut per a la pròxima temporada. El club ha tancat l'arribada del base català de 23 anys. Montcanut arriba procedent de l'Iraují de la segona FEB. I qui no continuarà el pròxim curs a l'equip dirigit per Àlex Formento és el portorriqueny Brian Vázquez, que abandona el club després de dues temporades. I acabam amb tennis i vòlei. En tennis, el mallorquí Jaume Munar ha debutat avui amb victòria a Wimbledon davant l'argentí Francisco Cerúndolo, cap de sèrie número 18. Munar ha superat el seu rival per 6-1, 6-4 i 6-3. I en voleibol, el Connecta Balear Manacor ha anunciat 4 fitxatges pel seu nou projecte a la Superliga. Els col·locadors Stefan Kiel i Juan Manuel Giulietti, l'oposat Diego Kunda i el central Ruslanas Sustauskas.
2: Chico, al lío, pide un crédito.
3: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
2: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
4: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Prop de 1.800 alumnes de les Balears han acabat en la primera jornada dels exàmens de la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat, l'antiga selectivitat. Unes proves que s'allargaran fins dijous.
1: Els estudiants ja s'han examinat de llengua castellana i literatura, història d'Espanya o biologia abans d'entrar a les aules, però els alumnes han aprofitat els darrers minuts d'estudi per repassar abans d'enfrontar-se a unes proves que poden determinar el seu futur.
2: Venint d'ordinari, pues la verdad, vas amb un poc menys de pressió, però encara si dus un poc de nervis en el sentit de que no esperes que te vagi malament i que almenys ja tens un poc d'experiència i de l'ordinari, ja està. Però per la resta, troc que pot anar bé, pot anar bé.
3: En 3 dies no pots decidir els teus 5 anys o tota la teva vida, perquè no saps exactament el que vols, a vegades.
4: Estic molt nerviós, sí, perquè no fer una carrera, no tenc pensat fer una carrera. Però jo no estic gens nerviós.
1: La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, ha explicat que es tornaran a utilitzar detectors de radiofreqüència per comprovar si els estudiants fan servir aparells electrònics per copiar. Si els descobreixen copiant, suspendran la convocatòria completa.
5: Pensant que és una prova molt important perquè treguin aquella nota els alumnes que s'ho mereixen en relació a l'estudi. Per tant, en aquesta convocatòria també se passaran els detectors de radiofreqüència per tots els punts, és a dir, per totes les illes, i nosaltres el que esperam és no trobar ningú.
1: Demà, a partir de les 9 del matí, continuaran les proves amb els exàmens de llengua catalana i literatura, geografia o història de la filosofia.
0: Sort a tots, i el sindicat Estell reclama un canvi profund del model educatiu. Assenyala un malestar creixent entre els docents, que es veuen desbordats, diuen, per una excessiva burocràcia, ràtios elevats i un clima de conflictivitat a les aules. Unes reclamacions que recullen a una taula reivindicativa que ha de servir com a primera passa per negociar millores en la Conselleria d'Educació.
1: Entre d'altres, demanen garantir la convivència a les aules, millorar el benestar docent i donar resposta a les necessitats actuals, com l'ensenyament inclusiu o la defensa del català a l'escola. Vicent García, secretari d'Ensenyament Públic de l'Estell.
6: Les nostres aules cremen, i no cremen només per les elevades temperatures, sinó també pel creixent malestar que existeix entre el col·lectiu docent. Fer classe ja no és com abans. Falten mans, s'obren papers i els docents ens sentim autènticament desbordats. La professió docent ja no és tan atractiva.
1: També reclamen augmentar la despesa educativa fins al 6% del PIB i millorar les condicions laborals dels docents. Catalina Bibiloni és permanent sindical a Mallorca.
7: I el reconeixement dels docents passa per tenir unes bones condicions laborals i així com un reconeixement social i professional adequat, sense oblidar el reconeixement econòmic. Actualment, els docents de les Illes Balears hem vist com al llarg de 16 anys hem perdut el 23% del nostre poder adquisitiu.
0: L'exoesquelet pediàtric del Servei de Valoració i Atenció Primerenca ajudarà enguany 14 infants a les Balears. Aquest robot està dissenyat per ajudar-los amb problemes motors greus causats per paràlisi cerebral i atròfia muscular espinal.
1: D'ençà que es va incorporar el robot fa 5 mesos, a les Illes s'han pogut beneficiar del servei 9 infants d'entre 5 i 12 anys de diverses entitats. Amb 24 sessions cada un, les famílies destaquen que ara estan més tranquil·les i que els infants han millorat la seva autonomia i autoestima. La presidenta del govern ha visitat la seu a Palma per veure el funcionament de l'exoesquelet i ha expressat com l'objectiu d'aquest robot és reforçar la musculatura, millorar la independència en la marxa i redactar complicacions que la immobilització prolongada implica.
8: Poder tenir aquest exoesquelet aquí, poder veure com fan feina dues conselleries de sa mà, el que traspassa a les famílies és tranquil·litat. I la tranquil·litat i la salut, que jo crec que van de sa mà moltes vegades, això no té preu.
0: Neix el projecte Ambulància al Somni, una iniciativa perquè els pacients terminals puguin complir un desig especial que requereixi recursos assistencials sanitaris, com anar a veure la mà o una posta de sol. L'ha impulsada la Conselleria de Salut, juntament amb el servei del SAMU 061. Neus Pericàs en sap més.
9: Els pacients que així ho vulguin podran fer la seva petició a través del servei d'atenció a l'usuari de l'hospital on estiguin ingressats. Ho explica Eloi Villalba, director gerent del SAMU 061.
10: Y esto tiene un proceso donde su médico, su enfermera gestora de casos, lo solicita a 061 y a través de una comisión multidisciplinar de médico, enfermero y técnico y la dirección asistencial se valora si cumple los requisitos y una vez que se decide que sí, pues se va a visitar el paciente, se va a visitar el sitio donde tiene que ir y se hace todo un plan de cómo va a ser la actuación de ese servicio.
9: Per la seva banda, Manuela García, consellera de Salut, ha destacat que aquesta és una iniciativa per acompanyar el pacient i afegeix que s'ha pogut fer gràcies a la inversió del govern.
11: Habitualmente en salud se tiende a curar, pero hay muchas veces que no podemos curar, sino que tenemos que acompañar. En este caso, pues el SOMNI es un proyecto que se enmarca en el ámbito de humanización. Este servicio se pone en marcha, también lo hemos podido poner en marcha, que hay que poner en valor porque la apuesta del govern por la renovación de la flota de ambulancias ha sido un factor muy importante. Son 56 millones de euros lo que hemos invertido en nuevas ambulancias. Hay más, tienen más prestaciones y eso nos permite aumentar la cartera de servicios.
9: Des d'avui ja es pot demanar aquest servei.
0: Els taxistes de fora del municipi de Sant Josep es queixen que l'Ajuntament els limita l'accés a l'aeroport, cosa que fa que s'incompleixi la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers. El consistori ha instal·lat una senyal que els prohibeix la circulació a la zona on han d'esperar torn per recollir els clients que fan cua. Gemma Guasp.
12: L'Ajuntament va instal·lar ahir el senyal que prohibeix la circulació dels taxistes de fora del municipi de Sant Josep a la zona de l'aeroport on han d'esperar per recollir els clients. Els taxistes d'altres municipis destaquen que, segons la normativa, en cas que hi hagi cua de gent esperant per agafar un taxi, s'han de col·locar en aquesta àrea per ordre d'arribada, independentment al municipi al qual pertanyin. La instal·lació del senyal, diuen, impedeix que es compleixi la normativa. Mariano Torres és el president de l'Associació d'Autònoms del Taxi de Vila.
13: Perquè ens han posat una senyal que provés la circulació a tots, salvo els taxistes de Sant Josep. I els dic que és una situació anòmala perquè només passa en aquesta parada d'Aena. És un taxista de fora de municipi, té la mateixa preferència que un de municipi, o sigui que no hi ha preferències. I això és el pilar fonamental de la llei de càrrega i descàrrega d'Eivissa.
12: Assegura que per mort del senyal, molts opten per no anar a l'aeroport a recollir clients, ja que podrien rebre multes de l'Ajuntament.
13: Això que suposarà? Que quan hi hagi una hora punta d'arribada d'avions, hi hagi una cola tremenda, que segurament arribarà a salides, i la cola aquí doncs Déu sap el temps que la gent haurà d'estar esperant.
12: Segons el Consell d'Eivissa, són els ajuntaments els que regulen les zones d'espera dels taxistes amb independència de la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers.
0: I no ens movem d'Eivissa perquè a Sant Antoni s'ha presentat un pis que es destinava al lloguer turístic il·legal. Policia local i inspectors del Consell detectaren que aquest immoble es comercialitzava a través d'internet. Després de verificar l'existència de turistes allò allotjats en aquest pis, es va decidir precintar-lo i multar el propietari amb 275.000 euros.
1: El lloguer turístic en edificis residencials plurifamiliars pot ser sancionat amb multes de fins a 500.000 euros. A més, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha creat la figura de l'agent d'intrusisme i convivència per lluitar contra aquestes pràctiques i recorda als veïnats que disposen de l'aplicació Línia Verda per denunciar aquestes il·legalitats. L'any passat es varen tramitar 17 actes de pisos turístics il·legals.
0: I just en aquesta hora s'inaugura la transformació en bulevard del carrer de Vara de Rei de Sant Antoni. Amb aquesta inversió de 5 milions es vol atraure cap a l'interior del poble els milers de visitants que cada dia segueixen la posta de sol a ses variades.
1: Avui es fa el passeig d'autoritats d'una intervenció que ha tardat més del previst en acabar-se i que es considera estratègica per reconvertir la zona d'oci nocturn del West End.
0: En internacional, el balanç de víctimes espanyoles a causa del doble sisme de Veneçuela ha augmentat fins a 19 els morts, 131 els desapareguts i 12 localitzats sota els enderrocs, segons la darrera actualització del Ministeri d'Exteriors. Una xifra provisional que pot canviar molt quan les màquines retirin les runes dels edificis esbocats. Ara bé, l'esperança no s'esvaeix perquè 6 dies després encara continuen salvant persones vives.
1: El ministre Álvarez ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela. L'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació, juntament amb l'equip mèdic d'emergència START, per unir-se a les tasques de salvament. El ministre ha traslladat el seu condol a les famílies i ha garantit el suport total d'Espanya durant el temps que sigui necessari davant una catàstrofe que ja deixa de manera global més de 1.700 morts i 5.000 ferits.
0: I nou cop en judicial contra Donald Trump.
1: El Tribunal Suprem dels Estats Units bloqueja un dels intents més durs de Trump, que considera que els fills d'immigrants, encara que hagin nascut als Estats Units, no són ciutadans del país. Trump pretenia modificar des de l'origen la política migratòria. Ara la Cort ha rebutjat la petició del president i deixa clar que la nacionalitat per naixement és un dret consagrat en la Constitució estatunitenca.
0: I en política estatal, el Parlament andalús ha rebutjat la investidura de Moreno Bonilla després de 56 vots contraris de vots i els grups d'esquerres. Dijous es farà la segona votació, en la que el candidat popular necessita una majoria simple.
14: El resultat de la votació és el següent: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56.
1: Escoltam el moment en què el president en funcions de la Junta d'Andalusia ha quedat a 2 vots en 53 de la majoria absoluta. Moreno Bonilla ha lamentat el vot contrari de Vox a la seva investidura, mentre que Manuel Gavira, el líder andalús de Vox, ha insistit a assenyalar que primer es negocien les mesures i després s'aborda qui les executa.
15: Y aunque no me guste lo que va a pasar, que significa que no voy a salir investido en el día de hoy y que por tanto esta legislatura no comienza, no pierdo la esperanza, no pierdo la ilusión, no pierdo las ganas y tampoco pierdo la sonrisa de seguir trabajando por Andalucía. Muchas gracias a todos.
16: Por eso, señor Moreno, nuestro voto hoy será que no. Y no porque queramos bloquear Andalucía. Lo que queremos es desbloquear el cambio de rumbo que nos han pedido los andaluces.
0: I els dos excursionistes que es varen trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, el fundador de Mango, han assegurat que estava bloquejat, afectat i en estat de xoc mentre telefonava a l'1-2.
1: Avui han testificat els jutjats de Martorell just abans de la viuda de la víctima, Isaac Andic, i la psicoterapeuta que tractava tant l'empresari com el sospitós, el seu fill.
0: I Marlaska ha situat la trama de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, fora el Ministeri de l'Interior i ha tornat a donar suport a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
1: En una compareixença al Senat sobre la comissió a Coldo, el ministre ha demanat al senador de Junts, Eduard Pujol, que no el compari amb l'exministre Jorge Fernández Díaz. Marlaska també ha qüestionat que es pressionés a la unitat central operativa des de la cúpula de l'Institut Armat.
17: Mi ministerio es un ministerio limpio.
18: ¿Seguro?
17: Seguro.
18: También lo decía Fernández Díaz.
17: Espero que no me compare a mí con el señor Fernández Díaz y salvaguardando la presunción de inocencia, pero después del informe del fiscal, una vez concluido la práctica de la prueba en el juicio oral, me remito.
0: Per cert, que el fiscal considera totalment acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en l'operatiu il·legal de Kitchen.

0: Durant anys i anys, els museus han estat espais de silenci i de visió única inqüestionables. Catedrals de ciència i saviesa on creure i no plantejar-se res més. Però això està canviant. El darrer exemple el trobam en el llibre 12 més unes heregies museològiques, que acaba de publicar Ediciones Asimètriques i que ha escrit Aina Ferrero, directora del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, també professora de l'UIB i doctora especialista en públics, participació i sociomuseologia. Sandra Martínez en sap molt més detalls.
1: I és amb tot aquest bagatge que Ferrero ha plasmat en aquests treballs les necessitats, els canvis que, a parer seu, han d'aplicar-se als museus, que, com pràcticament totes les institucions, han d'adaptar-se als nous temps. Canvis impensables fa no gaire. En voleu un exemple? N'hi ha uns quants.
2: Se suposa que el que s'està dient per un altre temps en aquest llibre hauria estat una heretgia museològica, no? Com has d'anar a un museu i xerrar? Això seria una heretgia. Com has d'anar a un museu i passar-t'ho bé? Això seria una heretgia. Com has de ser tu el que dicti o construeixi coneixement de manera compartida i no el gran comissari, el gran curador, el gran investigador que de la seva càtedra és el que diu el que ha d'aprendre a visitar, no? Això s'hagués considerat una heretgia. D'aquí ve el nom de les heretgies museològiques.
1: La seva experiència amb exposicions, per exemple, amb el suport i el guiatge de la comunitat senegalesa, confirma a Ferrero que s'ha de fer feina de manera diferent, amb conceptes nous com ara la descolonització.
2: Descolonitzar vol dir revisar-se des de dins, fer autocrítica i intentar proposar altres mirades, intentar incloure altres col·lectius que tradicionalment no havien estat inclosos en els museus, perquè també en formin part.
1: I és en aquesta línia que, apunta Ferrero, els museus passen a ser molt més que un seguit de sales d'exposicions.
2: A mi m'agrada molt anomenar-ho així, espais per la resistència cultural, on la gent és capaç de pensar, on la gent és capaç d'analitzar críticament allò que se'ls està dient, i justament els museus comunitaris, els museus d'arrelament més local, tenen una gran oportunitat.
1: El llibre proposa 12 heretgies seves i una encara per determinar, que explica l'autora, queda a disposició del lector perquè hi digui la seva. En un món d'heretges, apunta, tot s'ha de poder qüestionar.
0: I Betres Ràdio, vos ho han dit tot, té 24.000 oients de mitjana a la segona onada de l'EGM de 2026 i és la cadena pública més escoltada a les Illes Balears de dilluns a divendres. Es manté com la quarta emissora generalista, només per darrere de les tres grans cadenes nacionals. L'Informatiu Matí i el Magazín al Dia continuen sent els programes més escoltats d'entre setmana.

0: Són les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dimarts 30 de juny, en què la presidenta Marga Proens ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez per, com ha fet, el procés de regularització de migrants que acaba d'aquí a 4 hores.
1: La presidenta assegura que ha creat una gran inseguretat jurídica i una feta crida.
2: Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
0: El Tribunal Suprem, però, té dubtes i es planteja demanar al Tribunal de Justícia Europeu si el procés de regularització de migrants va en contra de les directives europees. Tot el mateix dia que, casualitat o no, l'executiu espanyol ha fet públic que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola.
1: El pla presentat pel president Pedro Sánchez tindrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. La primera, aquest procés extraordinari de regularització del qual Sánchez ha tret pit.
3: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
0: Salvament Marítim trasllada a l'Hospital de Can Misses un precipitat a la mà a la zona eivissenca de Cap de Falcó.
1: L'U2 ha informat que ha caigut des d'una altura de 5 metres. El centre de salvament de Palma ha mobilitzat també les embarcacions Salvamanaos i l'Elimer 20 per ajudar en l'evacuació.
0: I l'Ivanat ha comptabilitzat enguany prop de 40 focs forestals, com el declarat ahir a hora baixa a Puigpunyent i ja extingit.
1: N'hi ha hagut més de 200 de caire agrícola, com el de Campos, declarat avui i també extingit. La majoria d'aquests incendis tenen un origen humà, ja sigui per imprudència o per negligència. És el gerent de l'Ivanat, Tomeu Llebrés.
4: Hi ha una manca, hi ha una minva de dofins a l'estiu. Hi ha un augment de renou cap als mesos centrals del dia. D'una forma inversa, la presència de dofins. En tots els anàlisis que hem fet, no hi ha una correlació estadísticament significativa entre renou i els dofins.
0: Com escoltàvem, un estudi sobre els sons que emeten els dofins determina que la navegació actual a Cabrera no causa interferències en la seva activitat. És una de les conclusions de les associacions de Turciops i Mallorca Preservation després d'analitzar més de 213.000 arxius de sons. I aquest que escoltàvem era Xema Brotons, director científic de Turciops. Tot això fa uns minuts el Mallorca acaba d'anunciar oficialment el primer fitxatge per la pròxima temporada.
1: Es tracta del davanter de 29 anys, Adrián Fuentes, que arriba procedent del Còrdoba i que signa amb el Mallorca per 4 temporades fins al 30 de juny de 2030. Fuentes és la primera incorporació del Mallorca d'aquest estiu.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units bloqueja un dels intents més durs de Donald Trump, que considera que els fills d'immigrants, maldament hagin nascut als Estats Units, no són ciutadans del país. Amb aquest apunt internacional arribam a les 8 i 4 minuts. Ara és el torn de xiu-xiu.

0: final amb enemics passa ràpid, això.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
2: Hola, què tal?
1: Molt bé, vos veig aquí,
0: Xavi,
1: molt contents.
0: Estàs bé, Xavi?
1: Sí, estic bé.
0: No, és que compta el que ha passat.
1: No, m'he fet mal, i la gent, no, quan te
0: fas
1: mal...
0: Però ara mateix estava posant els cascos, que nosaltres tenim aquí els auriculars, i en Xavi s'ha pegat un coparro en l'auricular, en el morro.
1: Això és un accident laboral. Per tant, exacte, jo aquí fa passar una cosa.
0: No, i ara mira... Tots us sang?
1: No. No arriba, per tant. Però, clar, imagina que passa qualque cosa i tu te fas mal.
0: Sí.
1: Entesos? L'habitual, el que passaria a qualsevol oficina del món, és que la gent et digui, escolta, estàs bé? Què ha passat? La Marga Cifres contra el tècnic. I en Mateu a la direcció. I en Jordi Suárez, meva mà dreta, han començat a riure.
0: Sí, de veritat. És que ha estat un pas ridícul.
1: Ha estat bastant ridícul.
0: Perquè ha estat, mentre tu te posaves els auriculars, no has controlat l'ergonomia.
1: Ergonomia, exactament, sí.
0: És igual, necessites vacances i justament ja està.
1: Però
0: bé,
1: bon arribut de jo, i ara no només això, sinó que ho has volgut explicar a tot Balears.
0: Sí, exacte, perquè a la gent li agraden aquests xiu-xius.
1: Això, quan va venir Somo de fer-nos els curs de prevenció de riscos laborals, això no m'ho va advertir, va dir que aquest havia seure més a cadira, i per això no m'ho va advertir.
2: T'hauran de fer un curs a tu, especial per als auriculars.
0: Que no m'hi et, senyor, te'n recordes?
1: No me'n record.
0: Va caure bé.
1: Sí.
0: Crec que no m'hi ha Jaume, una ferrada en Jaume.
1: Sí,
0: bé, ja ho heu sentit, en Xavi se'n va anar de vacances, ja ha tornat, les seves vacances no han acabat, en Jordi Suárez també s'anirà de vacances, jo mateixa m'aniré de vacances, però atenció, perquè xiu-xiu hi serem aquí un o l'altre,
1: sí,
0: tots estiu. Xiu-xiu no se'n va de vacances.
3: Vacaciones de verano.
2: Cançó molt apropiada per la notícia que acabes de donar.
1: Exacte.
2: O sigui, vacaciones de verano para ti.
0: Hoy mi vida comienza, o sigui... No tindrem vida cap dels
1: tres. Home, sí, però... No,
2: però li donarem vida. En el que sí.
0: Exacte.
1: M'agrada, Jordi, m'agrada l'eslògan. Donar vida.
0: Seram dilluns, xiu, xiu, dimarts, dimecres, dijous, divendres... Cada dia de juliol i agost.
1: Exacte.
2: Bueno, quan deu donar les gràcies que tenim el cap de setmanes.
1: Per aquella gent que diu, vol tornar aquí, xerrar un poc, parar contra música, vol tornar a fer feina.
0: Ho veureu. La Margalida Cifres en el control tècnic.

0: Bé, jo suposo que Jordi, Xavi, vosaltres estàu cabals, no?, amb Hisenda.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, segons ells, sí.
0: Heu fet aquesta declaració?
1: Home,
0: avui era el darrer dia.
1: El primer dia el vàrem fer.
2: Jo no he tingut experiència amb Hisenda, de moment. Així que no xerraré.
0: No? Estàu segurs? Mira, avui... Revisau-ho. Revisau-ho. Perquè avui és el darrer dia per fer aquesta declaració.
1: Exactament, i avui hem de xerrar de deutes, eh? Sí. De deutes, i el gran deute. Com bé sabreu, avui és aquell dia de l'any en què se publiquen els noms i llinatges dels morosos d'Espanya. No de tots els deutors, com és natural, sinó d'aquells que deuen més de 600.000 euros. És a dir, gent que té o ha tingut dos beringos.
0: No és el meu cas, eh?
1: No, el meu tampoc. Però, bueno, vos demanareu a les Balears pagar allò que mos pertoca. Vosaltres, per exemple, vos ho teniu tot en ordre, eh? Imagina, d'on per fet.
0: Home, per descomptat.
1: Ben, Jordi.
0: Comptes sanejades.
1: Ton, Jordi?
2: En ordre. Sí, tampoc manejam aquestes xifres.
1: No dur res de ningú.
2: No. A la meva, 20 euros en el meu germà, però sopar l'altre dia, però...
0: Jo, ara que ho dius, duc de 15 euros en Xisco Nadal.
1: Ah, sí? No,
0: ara li faré un bisum.
1: Fes-li ara mateix un bisum. Però, bueno, si seran de gran fortunes, els noms balears són... és de sempre. Bueno, pot sonar amb Vicente Grande, l'expresident de Mallorca.
0: Aquests són deutors.
1: Exacte, que apareixen en aquesta llista de morosos espanyols. I Matías Kuhn, el magnat immobiliari, tots aquests dos són morosos. Jo, sorpresa, perquè no acaba aquí la cosa, el net del banquer Joan Marc, Manuel Marc, també, deu quartos.
0: És a dir,
1: està molt bé.
0: Està molt bé, que un banquer... Bé, no sé si és banquer, aquest senyor.
1: No ho sé,
0: però... un hereu d'un banquer.
1: Exacte, família de banquers. En total, a Espanya, més de 5.800 deutors de més de 600.000 euros. Són 144 persones físiques i jurídiques més... No, manco, perdona, envers l'exercici de l'any passat. I en total, quants d'advets són tot això que deuen aquesta gent? Aquesta llista de morts. Quants d'advets sou? Parau atenció a la xifra, perquè són ni més ni manco que 15.432 milions d'euros.
0: Què faríem amb tot aquest dobbes?
2: Jo crec que no se poden ni gastar.
0: Sanitat pública, educació pública, carreteres, camins... Etcètera.
1: Sí, no ho sé, podríem fer moltes coses. Jo em faria qualcuna.
2: Sí. No, Jordi, no se poden ni gastar, mem. Se poden gastar.
1: Home, si t'hi poses, sanitat, Jordi...
2: Però com a individu, és tan complicat.
0: Però no és just. Sí. No és just que aquesta gent degui tant de dobbes i els autònoms, per exemple, tinguin les comptes... sanejades, les feines fetes, facin tanta feina, no tinguin vacances aquest estiu. Bé, en tenen, però sense guanyar.
1: Exactament.
0: Mare meva. És que no és just. Mira, un autònom que jo conec, que sí, li fa molta gràcia aquest tema, és el meu germà. No he xerrat amb ell d'aquesta llista de morosos.
1: No.
0: Vols que el cridem?
1: M'encantaria.
0: A més, bé, el meu germà és autònom, però el teu germà, Xavi?
1: El meu germà, no és autònom.
0: D'acord. Cridarem a... en el meu germà. Vols?
1: Clar, endavant, vull saber què em pensa,
0: si m'ho contesto. Ai, no fa pip. Joan?
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Estressat.
1: Passant factures.
0: El meu germà és autònom. Joan, explica què fas.
3: Jo soc fotògraf, fotoperiodista. Fotògraf i fotoperiodista.
0: I molt bo, a més, eh? Escolta, has fet la declaració?
3: Sí.
0: Sí, i què t'apareix aquesta llista de morosos que...
3: Però jo començaré a no pagar, també, a més que passa. En aquest no els van a cercar. En canvi, en els més petits, vamos, sí, ben alerta, no paguis.
0: Sí, eh? En Joan sempre s'indigna moltíssim quan parlant d'aquestes coses.
1: És que imagina't, clar, aquesta llista hem de pensar que va néixer l'any 2015... per iniciativa del que era aleshores ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i també va tenir un doble objectiu. Per una banda, era reforçar la lluita contra el frau i, de l'altra, utilitzar l'impacte reputacional com a incentiu perquè pagassin els deutes tributaris. Clar, t'apaguen aquesta llista i tu dius, escolta, ja pagaré perquè si no...
0: Se suposa que han de ser un exemple perquè paguem.
1: Sí, un escarni públic. Sí.
3: Estan preocupadíssims.
1: Sí.
3: Matías Punt, avui no podrà dormir.
0: Escolta, Joan, per tu són un bon exemple, aquesta gent. Hi ha més exemples, eh?
3: Sí, n'hi ha molt. N'hi ha del dia a dia.
0: Sí, Xavi, hi ha més famosos en aquesta llista.
1: Sí, ves, per exemple, del món de la televisió, I de la faràndula tenim a Patricia Conde, que torna a aparèixer en aquesta llista amb 714.000 euros, o Kiko Matamoros amb un... Que segur qui és en Kiko Matamoros.
0: El presentador del COP.
1: Exacte, exacte. Amb un 600.000 euros, Isabel Pantoja continua amb més d'1,2 milions d'euros, i després el gran Bertín Osborne amb 835.000 euros. I Paz Vega amb més de... Bé, gairebé 2 milions d'euros, 1,8.
3: Però és la coincidència que tots aquests van de patriotes, després,
1: no? Exacte. Casualment, sí, exactament. Però després també n'hi ha més en món de l'esport i el futbol. Narda Turán, exjugador del Barça, no sé si el coneixes.
3: Sí, sí. Aquest, si l'han d'anar a cercar, hauran de pegar fora per mi.
1: Exactament. Bé, 1,2 milions d'euros, deu. Després, Joan Gaspart, expresident del Barça, José María Enríquez Negreira, que s'ha estat molt a l'ordre del dia, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de més d'1 milió d'euros. I figureu-vos, eh? O empresaris, eh? Empresaris. Mario Conde, 1,9 milions d'euros. Després, Javier Banderas, que és el germà d'Antonio Banderas, xiu-xiu, gairebé 3 milions d'euros. O la massa hereditària de Carmina Ordóñez, de més d'1,3 milions.
0: Mare meva. I de... Joan, tu fas molta feina... Avui has fet feina interessant que m'ho puguis explicar, o demà?
3: Avui n'he fet res.
0: Joan, això no m'ho de dir, que estan parlant que els autònoms feien molta feina.
3: No, avui he fet feina administrativa. Avui he fet feina administrativa.
0: Que important.
3: Però he de dir una cosa. Aquest mes de juny ha estat un dels pocs mesos que no he descansat ni un dia.
1: Bueno, això...
3: Tots els dies del mes he fet feina.
0: Has tingut la visita del papa, que t'ha donat molta feina.
3: Sí, he tingut la visita del papa. Aquest dissabte tenim el Tour de França. Bé, aquest cap de setmana tenim el Tour de França a Barcelona. Grans esdeveniments que s'han de cobrir. I tot el que ve abans i tot el que ve després d'aquests esdeveniments. Que el món no s'atura. El mes de juny ha estat una locura.
0: Imagineu-vos.
1: Ara pensa que ets la veu dels autònoms a Balears. Men, què me'l vol dir?
0: Missatge responsable,
3: autònoma.
0: Joan?
3: És que m'ha pillat molt mal dia.
1: No,
3: no. No, perquè saps què passa? Que, i això és una cosa que un dia com avui, que és pràcticament el darrer dia de juny... Uh-huh. No, avui és el darrer dia.
1: Sí.
3: Va, un dia com avui, que és dia 30, que ja avui de matí els autònoms mos han despertat amb... Et cobra de la primera part de la renta, que tots mos surt a pagar, ja t'ho dic, perquè no mos poden retenir més d'un 15% de cada factura. És a dir, que si tu factures ja un mínim, un sou que valgui la pena mantenir-te com a autònom, perquè si cobres ja menys, pues, te treus d'autònom i te'n vas, ja que sé, fer una altra cosa que sigui menys normal de caps, te surt a pagar, vale? I avui ja m'ho han cobrat això, i a part, la quota d'autònoms, que cada vegada puja més. Cada vegada puja més. Mm-hmm. I tot el que t'implica pues, mantenir un negoci, que pot ser, per exemple, jo, en el meu cas, idò, jo pago unes subscripcions per tenir Photoshop i se'ls pago Adobe, que és una cosa imprescindible, pago també una subscripció per poder fer enviaments de fotos d'arxius i tot això, i la moto, la benzina, tot el que necessitem per fer feina. I clar, jo avui de matí no me'n puc imaginar com m'ha quedat el compte.
0: Veida,
3: perquè,
0: Joan...
3: a més, hi ha un altre tema, que són els qui no paguen. Mm. Perquè jo el que he hagut de fer avui és de matí, no he fet feina, però sí que n'he fet, que és enviar correus electrònics a totes les persones. Clar. Que la meva llista de factures ja me surten de color vermell. Que són, que jo emeto una factura, li dic que aquesta factura l'has d'abonar en 30, 60 o 90 dies, depèn de cada client. Hi ha clients que ja són 90 dies, perquè ja és una cosa que tenim acordada d'abans, són bons clients, sempre paguen a 90 dies, però després n'hi ha que són coses més puntuals, que són 30 dies, n'hi ha coses que són a mig terme, que són 60 dies. Mm-hmm. Lo legal són 60, no sé que si acordar fer o 90. Més de 90 ja és directament il·legal. Què passa? Que jo avui de matí m'he aixecat amb un import superior a 2.000 euros de factures allà en vermell. És a dir, factures que han superat el termini. I això provoca que jo no pugui pagar les coses directament. Clar. O sigui, jo avui, en meu compte, pues, directament he tingut problemes de l'equip.
0: Està molt enfadat, en Joan.
1: No m'estranya.
2: Sí, però té la seva pròpia llista.
0: Exacte. Clar,
1: d'amorosos. Sense tributaris de seu. I tu,
0: és una cadena d'amorosos.
1: Sí.
0: Escolta, Joan, avui volíem fer aquest homenatge als autònoms, per això t'hem telefonat.
3: Moltes gràcies.
0: A tu, ànims.
3: Gràcies.
0: Adéu, una ferrada.
3: Adéu. Gràcies, adéu.
1: Moltes gràcies, però bueno, hem de dir també que les darreres hores hi ha hagut diversos contribuents que han fet ingressos d'un valor de gairebé 80 milions d'euros amb l'objectiu de no aparèixer públicament a la temuda llista dels morosos espanyols.
0: Paguen per no sortir la llista.
1: Clar, imagina't, clar, si te queden ja que s'ha 20.000 euros per pagar i te'ls apagues. I com que en aquest programa us agraden les bones notícies, també ens quedarem amb el següent titular. I és que els espanyols han perdut un 2,4% de morosos en un any i ens han deixat de deure 700.000 euros.

0: knows where we've been. La situació, flipau amb els flippers.
1: Este dia està flipant.
2: Un estudi acústic de l'associació Turciops i la Fundació Perseveration ha identificat fins a 82 dofins mulars a les aigües del Parc Nacional de Cabrera.
0: La investigació feta entre el 2023 i el 26 analitza més de 213.000 arxius d'àudio recollits amb 6 hidròfons. D'aquests dofins, 58 van ser detectats més d'una vegada i 12 apareixen cada mes, fet que apunta a una presència estable d'una part de la població. L'estudi també confirma que els dofins de Cabrera formen una subpoblació diferent a la d'Eivissa i Formentera, i aquest estudi alerta que les Balears són un hàbitat crític per a l'espècie i reclama més protecció davant el renou, la contaminació i el trànsit marítim.
2: Aquest estudi també complau que els dofins d'Eivissa i Formentera suporten més del doble de renou submarí que els de Cabrera.
1: Este dia està flipant.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu, xiu!
3: Bon vespre, xiu, xius. M'encanta aquesta faceta romàntica del programa. Jo també vull dedicar una cançó. La dedicaré a en Joan, que és la persona que he triat per fer camí junts i que ha estat la millor tria de la meva vida. La cançó et sort de tu i diu que el nostre amor té tant valor que no té preu. I el bimba. Gràcies, xiu, xius. Una besada.

0: Mos encanta quan vos poseu romàntics, com mos feis arribar els vostres àudios en es, atenció, 646-93-45-01. Segur que mos podeu enviar les dedicatòries que vulgueu. Bé, idò, 30 de juny i hem de dir que han deixat enrere moltes coses.
1: Les ganes d'estiu, pot ser?
2: Sant Joan.
0: Sí, sí, totes són correctes, però fred, fred. No ho recordeu, ja? No ho recordeu? Dels concerts d'en Bad Bunny i de la visita del papa. Qui se'n recorda ja d'aquest fenomen?
2: Aquest fenomen, és a dir, van tenir fins
0: fenòmens.
2: A sopa.
0: Fenòmens,
2: és broma. Sí, sí, van tenir fins a sopa d'en Bad Bunny i també de la visita del papa.
0: Fins a la sopa. I vosaltres que vos va generar més interès? La visita del papa o en Bad Bunny?
2: El papa.
0: Sí?
2: Sí.
0: Tu apostes pel papa,
2: eh? Jo aposto pel papa.
0: Tu, Jordi?
1: Jo diré en Bad Bunny. No ho sé, perquè també hi ha gent que hi va anar... Té més gent del meu entorn que va anar en els concerts...
2: Tu, de fet, Jordi, m'han comentat, no sé si és vera o no, que va rebre la invitació per anar a la casita.
1: Sí, però vaig pensar que millor no.
2: No?
1: No m'acaba de fer idea i vaig dir, és igual.
0: Et vas estimar més complir els teus... deures professionals.
1: Exacte.
0: Aquí a Xiu-Xiu, que anés a casita.
1: Tampoc els vull llevar protagonisme als jugadors del Barça, al Marc Giró, a tota aquesta gent.
2: Que s'han dit, mira, això no en Jordi a Xiu-Xiu.
1: Un costat.
0: Idò, en Xavi diu que li va generar més interès al papa i en Jordi en Bad Bunny. Idò, mireu, podem comprovar qui va generar més interès, si el papa o en Bad Bunny, perquè han sortit les dades d'internet al respecte. Així que venga, entrem al ring.
2: Qui és més famós? El papa o Bad Bunny?
0: Vinga, dali. Quin ring! Qui va generar més conversa entre els espanyols? Va ser... Bad Bunny!
2: Segons la plataforma Tabula, que ha fet una anàlisi del comportament dels usuaris...
0: Va ser ell.
2: Efectivament, el Titi.
0: I segons aquest estudi, hem xerrat d'en Bad Bunny quant de temps, Jordi?
1: Un total de 36 dies.
0: I s'ha xerrat més d'en Bad Bunny que del papa.
2: I és el doble que 36 del que hem xerrat del papa, que ha concentrat converses només durant 17 dies.
0: Molt bé, s'ha fet més llarg que en Bad Bunny,
2: sí. Es genera més interès.
1: Exacte, s'haurà d'obrir Spotify, el papa.
0: Sí.
1: Sí. Millor...
0: I així ho xiu que en xerrar més, del papa o de...
2: Uf, no ho sé, eh?
1: Jo crec que estic d'una hora bona i cap de les dues.
0: No han xerrat el que havíem de xerrar. Exacte. No han fet en Batsés.
2: Sí. Pots veure que Nines estava molt enginxada en el relat mediàtic envers tot aquest univers del papa.
0: Sí.
2: I li agradava molt, de fet, a redacció mirava vídeos constantment de quan el papa mòbil arribava.
0: Estava enganxada en els 24 hores de Ràdio Televisió Espanyola. Bé, i continuem, perquè pel que fa als mitjans de comunicació, precisament també s'ha publicat quants d'articles s'han publicat i qui guanya, d'acord? I és a qui li han dedicat més articles és... el papa!
2: Mira, figura't. Exacte.
0: Són el bloguet de lluc,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, ja ho sé. S'han publicat ni més ni manco que 2.000 articles editorials sobre el papa i 836 sobre en Bad Bunny.
1: Home, genera interès.
0: Me pareixen pocs en dos casos, he de dir.
2: Ah, sí?
0: Sí. Bé, però no només si Bad Bunny o el papa o Bad Bunny, sinó el que generen en el seu voltant. És a dir, el trànsit d'internet que generen els conceptes relacionats en cada un. Per exemple, què ha generat més trànsit a Google? Les recerques sobre Cibeles, Sagrada Família, Canàries, o, per exemple, La Casita, concert en Madrid, Marc Giró, Ibai Llanos, Esther Espósito, La Casita...
2: Ui, internet, sens dubte, jo crec que és en Bad Bunny. És a dir, perquè Bad Bunny aconsegueix tot això, que tot aquest...
1: Però alerta, perquè la Sagrada Família la deu cercar molta gent.
0: Això és vera.
1: Poca broma, aquí,
0: Molta postal, Sagrada Família.
2: Poixes polèmiques de dins de Casita.
0: Quantes postals de Bad Bunny hi ha? Cap.
2: No ho sé. Poixes polèmiques de Casita. Aquesta se ve amb aquest i han festejat en l'altre, que té parella...
1: Sí. Però, clar, conceptes relacionats vol dir que el papa... Barcelona i Madrid són conceptes relacionats directament. Hi haurà molta gent...
0: Home, sí, perquè cercàvem visita a Madrid, visita... No?
1: Jo crec que serà...
0: Bé,
2: sí, el papa, tu?
1: Jo crec que sí.
0: Tu dius el papa, que ha generat més...
1: més
0: recerques
1: relacionades...
0: conceptes relacionats, tu dius, Jordi?
1: El papa.
0: Tu, Xavi?
2: Esconiat, dolent. Bad Bunny.
0: I de les respostes... en Bad Bunny!
3: Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie.
0: En Xavi tenia raó.
2: Ai.
1: No passa res, ho superaré.
2: Bé, però estem molt ben plantejades, la lògica.
1: Jo he intentat, sí. Ho he intentat.
2: Sí, no, evidentment. Bueno, exacte.
0: I doncs, sí, mireu, el tràfic total vinculat en Bad Bunny ha estat de 21,1 milions de visites, mentrestant que els conceptes relacionats amb el papa han generat 16,8 milions de recerques. No estan tan en fora un de l'altre, però sí que n'ha generat més el papa. En resum, qui penseu que és més famós, és a dir, del món? Qui penseu que guanya en recerques a Google, sí, en converses, en dies que n'han parlat...
2: Uf, això aquesta és molt bona.
0: Que n'han escrit... Qui és més famós?
2: És dir, en total, és dir, tot el que hem dit fins ara eren les variables, però ara és l'absolut.
0: Sí.
2: L'absolut, guanyador d'aquest comeback de boxa...
0: Sí.
2: Jo crec... Uf, no ho sé,
1: Home, el papa és famós.
2: En quin temps? En quin... En un any o sempre?
0: No, ara, aquest darrers mesos.
2: Sí.
0: Aquest darrer mes de juny, que han tingut tant la visita com els concerts a Espanya. No t'ho heu vist, Xavi, no t'ho heu vist. No és una qüestió de vida o mort, d'acord? No te despatxarem
2: en Bad Bunny.
0: Si no encertes. Tu dius en Bad Bunny. Sí.
1: Jo seguirem amb el papa. És que, clar, el papa és molt famós.
0: És que el
1: vull
0: papa
1: dir,
0: és el papa.
1: És una persona... és molt important.
0: És que potser és la més famosa del món.
1: Clar, en Bad Bunny és molt famós, és el cantant més famós ara mateix, però és que el papa...
2: El papa a Occident, sí.
0: És que és això. No, però el papa arreu...
2: Sí, arreu és famós, evident, però per aventura en Bad Bunny penetra molt més a societats orientals que no pas el papa. Mm.
1: Hi ha un públic jove, també.
0: Interessant.
1: O sigui, és públic jove, no?, d'una certa edat, a lo millor també. El papa no el té tan ubicat, perquè encara no s'ha
0: recordat. Perdona, i és públic no tan jove en Bad Bunny el té ubicat?
1: És que és jo, el crec que jo crec que qualsevol... VIP,
0: jo, crec... No, jo crec que qualsevol jove sap qui és el papa i no qualsevol persona major sap qui és en Bad Bunny.
2: És a dir, la resposta que donaràs ara, Inés, és una resposta categòrica, i és que tu una resposta a la pregunta, qui és més famós, en Bad Bunny o el papa? És així?
0: Bé, jo no, aquesta
2: bé,
0: plataforma.
2: Sí, aquesta plataforma, que tampoc és de una font dubtosa, o no?
0: No, és la plataforma de recerques, bé, de comercialització publicitària i internet més, amb més prestigi a Espanya.
2: Bé, qui és més famós, el papa o Bad Bunny?
0: Se diu Tabula, la plataforma. Nosaltres, fonts.
2: No, sí, fons totalment, Tabula.
0: Mira, vinga. Qui és més famós, el papa o en Bad Bunny? El papa, clar que sí.

0: Clar que és el papa, espavilau, home.
1: No, jo espavilant, en Jordi ho ha dit bé.
0: Va acumular, en general, 10 milions de visites a internet. Recerques a pàgina, 10 milions de visites gràcies al papa. Mm. O sigui que...
1: Per ventura, ara mateix el Vaticà està a punt de tallar l'emissió d'aquest programa.
0: Per què?
1: No ho sé, no és gaire solemne, això.
2: O sigui, el papa va dur més visites a internet.
0: Sí.
2: I molta gent que no té internet coneixerà més el papa que en Bad Bunny, també.
0: Clar,
2: vull dir que
0: el doble de 10 milions.
1: Molt bé, exactament. Per tant, sort que encara tenim referents espirituals abans que musicals, no?
0: Mama, això és igual, vull dir, sort o no sort.
2: A no ser que siguis seguidor d'Anna Rosalía ara mateix i tinguis les dues.
1: És vera. Molt ben vist. Com és allò?
0: Com és allò? El graduat, li han fet un avall de tot, Marga. T'han posat el bous.
1: Espera, per fer-ho bé, Jordi, torna-ho a dir. Tu eres
0: la música del papa.
1: Torna-ho a dir.
2: Bé, idò, si cercam una part... una part espiritual i una part... I un cantant, tenim Anna Rosalía.
3: El graduat.
0: Això ho tirarem cada vegada que en Jordi faci...
2: Un comentari intel·ligent que s'ha de moltes vegades.
0: No, que posi sobre la taula que els seus estudis, no? Ah. Que ell té estudis en doble grau en periodisme i comunicació audiovisual. Sobretot quan faci referència al cinema.
1: Sí, perquè en sap moltíssim.
0: Sí, m'encanta. La tornes a posar, Marga, i mon anam a la propaganda. Vinga.
3: El graduat.

0: IB3 Ràdio és diversió. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Xiu, xiu.

0: I ara acaba d'entrar a Passaport, es col·laborador que només mos ve a veure per agafar idees de les seves pel·lículetes, en Josep Olorda. Josep, com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Molt malament, fa molta calor. És a dir,

0: venir bé,
1: el Josep. Toque, eh? Ja sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida. Però sí, atenció, perquè avui és un dia molt especial per jo, perquè des de que vaig néixer, avui és el primer dia que tenc les meves orelles totalment, el meu conducte auditiu, totalment net.
0: Bravo!
2: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Espera, ara no t'han de...
1: Sí, no, no.
0: Ara no t'han de sordar, eh?
1: Sí.
3: Un dia especial per tot.
0: Explica què te va passar.
1: Ahir, bueno, jo fa un mes que arrossec com un otitis i tothom me fa la broma de ojalá fueran titis.
2: Sí, és molt bona, jo m'agrada molt.
1: Jo no tant, ja no m'ho faig.
2: És que ja la vas fer darrer dia.
1: Ah, ja la vaig fer, sí. Veto el món. I d'això, encara no sé què tal, i clar, m'ho van voler mirar i tenia molt de cera, i m'ho van mirar l'altre per comprar, i també tenia molta cera, perquè jo sempre m'ho poso taps.
0: Però no te fan net.
1: Vam, és que fer-se net a les hores per dins... És complicat, perquè t'has de ficar un bastonet...
0: Ja, és que aquells bastonets són molt perillosos.
1: Diuen que no, diuen que sí. I el problema és que...
0: És que no te l'has d'acabar de ficar.
1: Ja, però és que jo crec que no hi ha truc, tio. Al final tu te fiques algo, te fiques més la cera cap endins. El problema és que jo m'ho poso taps de cera d'aquests per dormir, però me'ls poso per si hi ha un concert, no? Per segon quin puestos que hi ha molta música i tal, me'ls pos perquè me cuid molt l'oïd.
2: Sí, nosaltres hem de fer el mateix. També.
1: Però jo és molt important. Pot escoltar.
3: En Xavi Oliver s'acaba de baixar els
2: auriculars. No, perquè m'ho diuen, és a dir, en Toni Cardenys contra el Toni sempre m'ho diu, que clar, m'ho han de regular una mica. Jo el tinc en el màxim.
0: Jo també el tinc en el màxim, sempre.
2: I no, l'hem de posar a 45 graus.
0: Ara jo també la baix.
1: Jo el tinc, mirau, jo el tinc un 10%.
0: Sí, tu el tens molt baix, eh?
1: Ho sento perfecte.
2: Jo quan vaig començar a fer ràdio el tenia molt baixat i a mesura que m'he anat fent gran he anat pujant.
0: Això és perquè t'agrada sentir-te tu mateix.
2: No, això és perquè... És curiós, no? No ho sé, és igual.
1: La qüestió, que ahir vaig anar a conèixer la meva infermera i me va llevar dos taps, una cada hora.
0: Que bé, com ho va fer?
1: Amb una xiringa, amb una irrigació.
0: I tu veus la cera.
1: Sí, això... Bé, tu has de comptar la palangana, això... Mínim que tothom ho ha fet.
0: No, jo no.
2: No.
0: Jo sempre ho veu algú fer perquè me genera plaer veure aquestes coses.
2: Ara seria molt bo que diguessis... I, de fet, aquí tens la cera.
0: I n'hi havia molta.
1: Era horrible.
2: Però què vol dir molta?
0: Que bona.
1: Bueno,
2: 5 centímetres per 2 centímetres...
1: No, era una palangana sencera. Una palangana d'això... Apareixia una palangana on te ponen menjar de carcelària.
0: Què dius?
2: Com que no pot ser mai? No he ficat tanta cera, sobre ella.
1: No, però encara te posen aigua.
3: Apareixia la palangana.
1: Clar, la palangana on havia aigua i cera mesclada i tal. És un poc horrible.
0: Però i tu no hi senties gens, idò?
1: Sí, jo hi sentia molt bé.
0: Ah, i tenies un tapat?
1: Tenia un tap molt gran, me va dir, de arriba abajo, me va dir aquella dona, me va obre. Mare meva. Jo hi sentia molt bé. I a vegades he tingut un tap d'això que t'ha quedat sort, que se t'ha tapat totalment, però en aquesta ocasió no m'ha passat.
0: Curiós.
1: I m'he pogut gota estar, no sé què. I bé, ara
0: no deixis que torni a passar.
1: No,
0: és que... Ara quan t'ho cuidaràs.
1: El problema és que per nedar també m'ha posat taps, jo, perquè no m'entri aigua.
0: Que et de fi, estimant, no te posis taps. És que és això.
1: No, però si no tindreu titis, que com m'ha passat de petit.
3: Bé, i podem dir que avui és un punt d'inflexió.
1: Exacte. Avui estic escoltant en 4K estèreo Dolby Atmos.
0: Què?
1: Que estic escoltant molt bé les coses.
0: Ah,
1: que ara escolt tot. Vull dir, ara puc escoltar la xam des de seguretat que tenim allà. Podria sentir ara mateix una xam d'aquest home.
0: Molt bé. Ja que bé.
1: Però bé.
2: Sí. Ja, això,
0: és una molt bona notícia.
2: L'enhorabona, Josep, a l'ordre.
1: Només era una introducció petita.
2: Ja estàs
0: no,
2: a l'acció.
0: No, fantàstic. Això.
1: Però bé, volia connectar això de que ara escolt molt bé perquè s'aproxima el concert d'Ocifar.
0: Clar, d'Ocifar. Ahir diràs... Aniràs a
1: Hombre, no m'ho puc perdre. Jo vaig anar en els d'Inca, que va ser el primer després d'aquesta tornada, i ara són Fusteret, fan un concert, i no m'ho puc perdre, que clar.
0: Però hi vas com a públic o com a cineasta?
1: No, com a públic.
0: Quina és la teva cançó preferida?
1: Això és el que vull demanar, també. Jo, realment... Bé, o si fas, però hi ha un grup que escoltava de petit, perquè ho posaven en el cotxe, els meus pares, tal, i em fa molta gràcia, i el que més m'ha agradat d'això sempre és que és un grup que ha fet com a cançons que poden ser pel·lícules. I, per exemple, una cançó de les que més m'agraden pot seria, per exemple, la d'Indiana Pons.
0: Ai, que bona, Indiana Pons.
1: Clar, és que és una història, no?, de que han robat una porcella, tal, telefonen una persona, bé, i troben el culpable, no sé què, no sé quant. I tenen un univers i uns personatges tan bons... que són increïbles.
0: Sí.
1: I damunt que toquen bé, vull dir, no és que toquin malament, no, toquen bé.
2: Sí, fan bona música, i aquesta cançó de Telefóname...
0: Sí, aquesta que sona. Telefóname, telefóname, si no me pensaré. Telefóname, telefóname, telefóname. Això m'agrada molt, per exemple, un personatge que és en Gori, de Xarau, en Gori.

0: serà d'en Gori. Un rap.
1: Un rap.
0: Un rap, és un peix.
2: No, no, és tremendo. Sabeu què va passar l'altre dia en relació a això? Que vaig anar a Xocolat a mirar vinils, i a vegades m'agrada mirar els vinils de segona mà locals.
0: M'encanta el temps que té lliure en Josep Alonso.
2: Això de passejar, no? I hi havia un de Ossifar, que vaig... Bé, n'hi havia dos, de fet. Em vaig comprar un perquè sortia en Gary Cooper. I jo, i això, tia...
0: Té morenes.
2: I, clar, és que és el personatge d'en Gary Cooper, que té morenes.
0: Que bona!
2: I, clar, no sabia... Jo pensava que Gary Cooper era un nom, clar, a l'atzar, i no, era per en Gary Cooper, aquest actor del western, sí, i surt sí, allà, tal, no sé què, que Sagrada School, no sé què, i ets la portada. I jo vaig comprar el vinil, perquè no tenia ni per escoltar vinil, però vaig comprar el vinil per la portada, que m'ho feia gràcia.
0: Que bona. És que en Lluís i en Llatza, que aquí sempre ens entrevistàvem, vàrem anar a la signatura
3: firma,
0: de...
3: Sí, discs.
0: De merchandising... Allà. Se diu així, merchandising.
1: Merchandatge.
0: Sí. Bé, fantàstics.
2: Sí, sí, de fet, els vaig conèixer. I me varen veure tocant les taronges, amb aquell gran instrument que he dit aquí qualque vegada, i me va dir en Jatza, això està molt bé, però hi hauries de posar mames en lloc de taronges.
1: Això m'ha passat una vegada eclèctic.
2: Efectivament. I, claro, li vaig contar no sé qui, i jo era amb en Pere quan me va dir això. I me va dir en Pere, Josep, no t'ha dit mames, t'ha dit rabes. Que, no sé què és pitjor, no? Però això de nunca conozcan a sus héroes, pues un poc així, no? Ai, queda un poc així. Però bé, xerrava d'això d'Ossifar, de ses hores... perquè és un grup de la meva infància, no? En part de quan era petit, era dels primers grups que escoltava, perquè jo crec que connectava molt amb ells perquè eren com d'aquí, era com el meu primer grup local, per dir-ho d'alguna manera, i com que posaven paraules a coses que jo ja sentia de petit. Per exemple, aquesta cançó de la porcella civil, no, d'aquesta de la mili, que ara no me'n recordo com se diu, que diu, a mi poble xerran ben diferent. No, és que ara no sé molt bé com és la cançó, però és com un jove que se va a la mili i que clar, com que és de Mallorca, però no entén molt bé el castellà ja, i li diu a mi poble xerraven ben diferent, no? I...
0: aquesta no hi caic ara, però...
2: ara no me'n recordo si té el... i és supermítica, però vamos, que diu que se fa enyorar perquè el militar de torn li ha pegat una cosa en el cul i li diu que li recorden es molt. I clar, això ja se fa enyorar i se posa a plorar perquè senyora hi està ahí de mili. Però ara no me'n recordo el nom i és de ser més...
1: Bé, ho cercarem.
2: Preferida, sí.
1: Ahí no gusta cercar.
0: Que diu mi poble xerraven diferent.
2: Sí, a mi poble xerraven ben diferent. I sona ja un teclat, que és molt bo, aquest teclat que posen. Increïble.
0: I... Mi sargento.
2: Mi sargento.
0: Mi sargento.
2: Mi sargento no l'entiende.
0: Mi sargento, sí. Amb cu.
2: Mi sargento no l'entiende. Perquè és com que és un altre que
0: mi
2: està...
0: Mi sargento, no lo entiendo.
2: Claro, claro.
0: Qualque cosa així diu.
2: Exacte.
0: I jo l'et sé d'escoltar-les aquí a Ivetra Ràdio.
2: Ja me diràs, ja me diràs.
0: Per de formació professional, molt bé.
2: I d'això, l'infància per jo és Ossifar i ho reviuré de la millor manera possible amb els meus conductes auditius nets. I vos volia demanar a vosaltres, sí, records d'infància que tingueu.
0: Molts.
1: En general.
2: No, és més important. Vos conte el meu.
1: Sí, va, endavant.
2: El meu moment d'infància preferit.
0: Contesta tu, perquè nosaltres no la teníem preparada.
1: Clar, record d'infància.
2: Pensau. Sí. No, però pensau, el millor record d'infància que voldríeu reviure o que penseu més.
0: D'acord, bé, mentrestant tu mos ho contes, jo m'ho pensaré.
2: El meu moment preferit d'infància va ser una vegada que vaig anar amb el meu predí. Havia plogut. I va dir, anem a cercar cargols, perquè ell volia cargols. I vàrem anar a fora a cercar cargols, vàrem enfonyar sa mà dins un marge on se veia un cargol, però també hi havia un niu de vispes.
0: Ah, molt bé.
2: I mos vàrem picar sa
0: vispa.
3: I això és el millor record.
2: Bueno, home, va ser molt graciós, però el millor record crec que ve després, que és quan sa predina mos posava pomada tot d'or.
0: Oh.
2: I molt insultava en part de dir aquest tient que són de beneï, macho. Se deixes una estona i els hi piquen ser vespa.
0: Sa predina curant.
2: Claro, claro. Aquesta cosa, sí, és un bon record i me'n record de que bueno, és un moment molt, molt especial.
0: I da, mira, escolta bé aquesta cançó que t'hi transportarà.

0: Que bona.
1: Pues sí, és una cosa que m'hi recorda molt en aquest moment de tenir també una ràdio amb el casset allà posat a casa, meus predins. I bé, tot això també perquè justament el cinema de la fresca.
0: Mm-hmm. Que ha estat.
1: El cinema de la fresca és una cosa que també de petit era una cosa que m'agradava molt i que m'agradaria reviure perquè era com una màgia. Mm-hmm. Jo també anava al cinema de la fresca, no sabies molt bé què posaven ni que...
0: Clar, era un pot sorpresa, no?
1: Claro, però jo no és que en el poble crec que ni ho posa. Ni ho posa.
0: Clar, jo me'n record que a Bunyola en feien molts i de cinema de la fresca, però mai sabia quina pel·lícula posarien. Tampoc, supos que era petita i no me fixava amb els cartells o allò que fos. I un dia arribava... Veia cadires i una pantalla a la plaça i motxoiem i el que posessin. No?
1: I pintura sí que sabia la peli, però no me'n recordava en el moment. Se m'havia oblidat i per una hora...
0: Es veu que és una sensació preciosa, el cine
1: sí,
0: la fresca.
1: Sí, sí, sí. I és una cosa que sempre he dit perquè a Sant Ullani sempre n'han fet i jo sempre ho dic quan he de projectar ja qualque vegada que sempre me fan projectar alguna cosa, que a vegades... Bueno, faig el que faig a dia d'avui perquè quan era petit pues, anava en aquests puestos i escoltava aquestes
0: coses. O sigui, ets cineasta gràcies a haver anat en el cine a la fresca.
1: En els cinemes a la fresca i
0: de Santa Eugènia.
1: I en els teatres també que feien, a les obres de teatre que feien a la fresca.
0: A la fresca també, els importantíssimes.
1: Els dies de festa que són...
0: Les comèdies.
1: Bueno, les comèdies. Ja me diràs. Han passat actorassos, però ja no.
0: Sí?
1: No, però era molt divertit i era tot un ambient. I de fet, si això també era una pregunta que us volia fer, una imatge que pugui... si pensàveu en la vostra infància, quina és la imatge que representa o la que vos ve primer en el cap? Però hi ha una de les imatges que venen, sobretot és quan era estiu i hi havia aquest cel de color rosa, aquesta posada, no, de sol. I jo me'n recordo que, clar, justament quan havia aquest moment de llum, era el moment que tornava a casa meva, que tenia molta set de bellugat tot el dia per de fora, i jo arribava a casa meva predina, i entrava una llum per escorral així, supergroga, amb el cel de color rosa, i jo mort de set, tot suat, bevent aigua, i això és com la meva imatge d'infància que record, i no sé la vostra, no sé si...
0: Està fent preguntes difícils avui.
2: Sí,
0: avui,
2: estem profuns avui. Jo de record d'infantesa, sens dubte, és el més interessant o el més intens és de quan anava a pescar amb mon pare, que jo això em feia una il·lusió, però loca, i no ho sé, quan penses en una cosa quan era petit és allò, mon pare em deia, va, demà anirem a pescar. I anirem a fer escalamars o a pescar peixos? Una cosa s'altra. Però sí, clar, anava a pescar peixos, t'havia aixecat molt prest. I jo m'agradava molt i tenia tanta il·lusió que no dormia aquell vespre. No. A mi aquí anava molt, eh?
0: Dormies en sabates, de la il·lusió.
2: Pràcticament vestit, sí, sí.
0: Tu, Jordi?
3: Jo no he tingut suficient temps de pensar encara. És que és una pregunta complicada.
1: Tampoc és tan important. La primera vegada que vaig menjar un fosquito també és important.
2: Te'n recordes, això?
0: un fosquito.
1: No, és broma.
0: Escolta, i ara avui en dia hi vas en el sopar en el cine a la
1: sí,
0: fresca?
1: Sí, i de fet els sopars són més importants ara, no? Perquè
0: sopar a la fresca per descomptat.
1: Sí, tramponada popular, sí. Diguem nosaltres, eh?
0: Buf, vull dir, boníssim, trampó, és que ara em tenc una fama.
1: I trampó el que menys es menja la gent, perquè sí. Sent cada vegada amb pa.
0: Coques, pa...
1: De tot, però sí, encara hi vaig. De fet, ara no sé si l'any passat quina pel·lícula van posar, però me'n recordo que van posar Barbie un any, que era com l'any de Barbie, van posar Barbie, tot ens ho va passar molt bé. També, no,
0: és que és boníssima Barbie, eh? L'heu vist, l'hauríeu de veure.
1: Sí, està molt graciosa. L'any passat el que vam fer va ser que jo vaig organitzar com un cicle de curtmetratges, de fet. I vas venir tu, Jordi, tu no recordes? Vas venir...
3: Sí, vam anar.
0: És que en Jordi, qui és en Jordi? Qui és?
4: El graduat.
0: És que clar que va un taller de curtmetratges a la fresca.
3: Era un taller, no.
1: No, un cicle.
3: Projectaven també, a part de Guaret, va ser que s'ha de projectar.
1: Els
3: Dos Pous.
1: Els Dos Pous.
3: I se projectava Catalina Magalú. Que tenia Magalú. Que van fer altres.
0: És que en Jordi va fer un curtmetratge.
1: Sí.
0: Clar.
3: Jo me'n per ambients, festival de cine, ràdios...
2: I Jordi mos diu, és que en Josep Alorda és per tot, el trot sempre per tot. I és que per ventura, en Josep Alorda també és un...
4: El graduat.
1: Sí, som de la mateixa fornada, quasi.
0: Escolta, i sabeu que l'altre dia vas tornar a projectar en el cine la fresca?
1: És que tot això venia d'això, que havia uns al·lots, perquè vaig projectar, atenció, Esport de Pollença.
0: Au, això ja és erudit, eh?
1: Allora,
0: a part de Pollença, hi ha molt d'artistes internacionals que estiuetgen allà.
1: Molt d'expat, també.
0: I que alerta amb els contactes que puguis fer en aquest cinera fresca.
1: La veritat és que vaig presentar... Bé, això és una espècie de cicle de cinema a la platja que ho fa una entitat que se diu Cinema Lliure, que projecten a Palma, Manacor, Port de Pollença... no sé on més, crec que aquí ja està, i després a Barcelona també, a Catalunya, projecten per allà, i fan un projecte de projecció. De fet, demà torna a projectar en el nom de la flors, que és el curtmetratge que estic movent ara, que va sobre Eivissa, i és demà a la platja de les Fontanelles, i s'hores quan se'n va sol, per tant.
0: Molt bé.
1: 9 i mitja, 10.
0: De què va el teu curtmetratge, en nom de les flors?
1: En el nom de les flors... És un curtmetratge que vaig fer a Eivissa, una estada que vaig fer un taller de cine, i me van demanar fer una activitat que era fer com un retrat de l'espai. Vale? I jo no volia fer curtmetratge, però com que si li va agradar tant, vaig dir, pues ho mouré. Mm-hmm. Com que ho vaig fer jo tot sol, vaig dir, bé, jo ho moc així un poc, i li està anant molt bé perquè va d'això, un cineasta i jo mateix, que he d'estar uns dies d'hivern a Eivissa, i, vamos, és horrible, perquè a Eivissa, a mi ven, si ets Eivissa que mos escoltin, i, de fet, he projectat a Eivissa, he tornat, vaig guanyar un premi ja amb aquest curtmetratge, i els fa molta ràbia això, perquè Eivissa en si ven, bàsicament, és com una illa que se prepara per la temporada, i tot està amb obres i tal, i jo, en concret, havia moltes grues per de vora on estava, i per anar a comprar obres, en lloc de mirar el mòbil, però mirava les grues i m'ubicava, i al final vaig fer un curtmetratge d'això, d'una persona que està a Eivissa, no? Tota perduda, i que hi ha moltes flors per allà, perquè són flors de descampat on eren futures obres, vull dir, i és com un viatge, una espècie de retrat d'això, de la meva mirada allà.
4: El graduat.
0: Molt bé, i doncs Josep Alorda projectarà en el nom de les flors aquest curtmetratge que us acaba d'explicar. Aquest dia és en el demà. Cine La Fresca, demà a les Fontanelles.
1: Sí, Balneari 14.
0: De Serenal, no?
1: No en tenc ni idea, saps? Te diuen això, però sí, crec que és per allà.
0: Però ja has projectat, i què va passar?
1: Sí, en el port de Pollença va passar una cosa molt xula, perquè hi havia uns nins i no sé què i tal, però és que m'ho van explicar, és a dir, va venir la dona que organitza tot això i me va explicar, Josep, hem de fer una cosa abans de projector, me sap molt de greu, tal, no sé què. I jo, què ha passat ara? I me diu, és que mos han escrit i mos han... Saps, una cosa, però que pareixia enorme, tipo, ha vingut el rei i mos ha dit que passarà això. I és que hi ha una tortuga per el port de Pollença, i això és un avís a tots els pollencins i tota gent que estigui per allà. Hi ha una tortuga que està en el port de Pollença rondant, vale?
0: Un moll.
1: Està per allà.
0: Ja ho diuen allà. Ah, no, Margalida, no se diu així. No, Margalida és pollencina.
1: Upi de Formentor.
0: Sí, no? Bé. Hi ha una tortuga, avís.
1: Hi ha una tortuga.
0: Avís. Això és servei públic.
1: Sí. És a dir, és superimportant que si en sàpiga que això és totalment... Jo he dit moltes bromes, però això és de veritat. Hi ha una tortuga per allà, rondant, que ha de posar els ous. Vale? I, per tant, si la veus... No la toqueu.
0: No, home.
1: De fet, crec que en el vídeo crec que havien de telefonar a urgències.
2: Urgències, a l'ambulància.
0: A l'U2, segurament, sí. A Escofi, intervendrà, etcètera.
2: En Ceprona.
0: Ara fa estona que no xerraven d'ell. D'acord, i atenció, pollencins, pollencines, persones... Ciutadans que estiuetgeu a Umoll de Port de Pollença,
1: hi ha una tortuga
0: que posarà ous aviat, no la toqueu si la veus, telefoneu a l'U2.
1: En deu o més, però aquesta en concret ha de posar ous.
0: Bé, i elles sempre tornen allà on han...
1: Exacte, és que...
0: I
1: vaig dur a ma mare, i ma mare flipava, però com ha de venir una tortuga aquí? Ma mare, tota perduda, però
0: sí, hi ha moltes tortugues que ponen ous a les platges de les illes.
1: I m'imagino que per el canvi climàtic també... N'hi ha més, ara, no ho sé, però crec que el vídeo deu un poc això.

0: Molt bé, servei públic.
1: Servei públic total.
0: Com és? Va anar bé, la projecció.
1: Va anar molt bé, no vaig veure la tortuga.
2: No va sortir la tortuga.
1: No va sortir.
0: I la gent va fer mambolletes després de l'avís o qualque cosa? Perquè, clar, això era abans de la projecció.
1: Sí, sí.
0: Però l'avís era... assegut...
3: L'avís era un vídeo.
1: Un vídeo.
0: Ah, era un vídeo.
3: Era una persona dient, hi ha una tortuga.
1: No, un vídeo supercutre fet de tipo... O sea, no sé quina entitat era, però tipo... Xeprona, te fa un vídeo dient en castellà, de més. Dient, no, hay una tortuga, tal, no sé què, no sé quant. I un vídeo que sortia una tortuga per allà nedant...
2: Però dibuixada en 2D, no?
1: No. Era un vídeo real. Gràcies, però, clar, a mi m'ho van avisar i m'ho van dir, no, això m'ho sap molt de greu que passi això, dic, a menys si serà fet en via, saps, era una cosa horrible, i no, eren imatges reals de tortugues, d'altres posades d'ous i tal, que no se molestés, que no sé què...
0: Com
1: explicava.
0: Pol també era cine, no? Abans
1: sí, és que a mi m'ho va aparèixer superxulo. Hi havia
0: era
1: un
0: nin... National Geographic.
1: Hi havia un nins allà, per això ho deia, i flipaven allà, i s'ho van mirar, saps, no van mirar la pel·lícula, quasi, que
0: cercaven la tortuga, clar. Mirar,
1: tal,
2: i... Va ser un boicot.
3: Però, sí, Josep, sí. A veure... Tu, per què te varen venir a avisar? Vull dir, no era com un pa posar-te una publicitat
1: sí,
3: abans?
1: Sí, total.
0: Era el tràiler de la pel·lícula d'en Josep.
1: Total, però dir, no t'assustis, passarà això.
2: No t'assustis, tampoc passa res. I simplement sí, sí. Hem de posar un vídeo alertant que és possible que hi hagi una tortuga sí, que està intentant reproduir-se i tenir tortugotes.
1: Però aquestes coses...
2: Oh. Basta, Inés. Basta, o sigui, és així.
0: Tortugotes.
2: Inés, basta.
0: És que ja m'encanten els animals nadons.
2: Sí,
0: sí. Les cries.
1: Sí, sí, sí. Sí. Sí, no em portava.
0: Jo però... l'aniré cercant a Tomasa.
1: Això, pensa que també ho fan per fer-te sentir cineasta un pot de molt, molt de greu, ai, no sé què.
2: Sí, exacte. Josep a l'ordre.
1: Sí, perquè ja, és a dir, al damunt, això, hi ha dos tipus de seccions. Hi ha secció Talent Plus, que és per gent consolidada, i a mi ja m'han ficat aquí.
3: O sigui, tu tenies espoda de dir-li no.
1: Mira,
3: jo no vull tortugues.
1: Mira, tortuga, me la menys, m'ho igual.
2: No, ja, ara ho entenc tot. Es van fer servir el reclam que venia Josep Alorda en Esport de Pollença per fer entendre en els pollonsins que efectivament havia passava això.
0: Marketing.
1: També és vera que després de l'escurtmetratge va dir una pel·li d'en Mario Casas. Vull dir, a lo millor... vaig començar dient, hola, no sóc en Mario Casas? Com vos podeu imaginar, i ningú va arribar.
2: Tu t'imagines, és a dir, promocionant-se la pel·lícula? És a dir, què tenim avui a l'ordre del dia? De com se diria això?
0: La cartellera.
2: Avui, primer, la tortuga Tomasa, en segon lloc, Josep Alorda, i en tercer, la pel·lícula Mario Casas. Escolta, jo no la perdria per res del món.
1: No, volia sumar més, tipus, no sóc en Mario Casas, tampoc vocalitz, però no sóc en Mario Casas. Però, no, ningú. A ningú li va fer gràcia.
3: Et dic que s'acaba la tortuga, no va riure. Per...
0: Bé, no va comparèixer la tortuga.
1: La tortuga, de moment, no ha comparegut, no he vist cap vídeo tal.
0: Jo tampoc, no he vist a premsa, però bé, ja ho seguirem, eh?
1: Sí,
0: seguirem el cas.
1: El que sí que ha comparegut és aquesta nau dels 200 després de Crist, allà a la platja de Palma.
0: Sí,
1: això
0: ho hem vist.
1: Això és heavy, això és una notícia mundial.
0: Pot tornar a xerrar d'això la setmana que ve, si vols.
1: Molt bé, perfecte.
0: Tu que xerres un pot de tot.
1: No, ja està.
0: Molt bé.
1: Però és tremendo, notícia mundial.
0: Josep, sort demà que no hagi cap tortuga de tràiler.
1: Sí, espero que...
0: Ja mos ho contaràs.
1: Sí. Gràcies.
0: Adéu, vinga, fem una aturada, ara tornem.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bon vespre. El govern ha anunciat que recorrerà el decret estatal que incrementa per a les Balears la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats que no poden assumir les Illes Canàries. Un increment de gairebé un 7%. De la seva banda, el Consell de Mallorca també rebutja la mesura de l'executiu central. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, sosté que el servei es troba en situació de saturació i que Mallorca no disposa dels recursos necessaris per acollir més menors de manera adequada.
6: No entendemos nada, ya que la última visita que hizo la ministra de Infancia a Mallorca nos comunicó que entendía la sobresaturación que vivíamos en esta isla y que ya no habría, derivación de menores hacia Baleares. Por tanto, ¿esto qué significa? O bien que no se coordinan en el gobierno o directamente que nos toman el pelo y aquello que nos dicen a la cara después aprueban otra cosa en el Consejo de Ministros.
5: Un estudi posa de manifest com l'elevat cost de vida a les Balears redueixen la capacitat adquisitiva de metges i infermeres, tot i cobrar sous que se situen en la mitjana de l'Estat. És la situació inversa a la que es troba el personal sanitari de l'art arxipèlag de l'Estat espanyol, les Canàries. El treball el signa el menorquí Guillem López Casernovas, qui explica que els sous dels facultatius balears, en termes nominals, se situen en la mitjana, però en termes reals es troben molt per davall per mor de l'elevat cost de vida.
7: En termes reals, si ajustes per ser capacitat adquisitiva, perden molt de graus, perden entre un 3 i un 6% de valor. I llavors això compara malament amb altres comunitats que tenen major capacitat de posar doblers en el sistema sanitari. I els campions, com sempre, són el País Basc i Navarra.
5: L'Ivanat ha comptabilitzat un guany prop de 40 focs forestals, com el declarat a Lliure Baixa a Puigpunyent i ja extingit. N'hi ha hagut més de 200 de caire agrícola, com el de Campos, declarat avui també, però que ja s'ha extingit. La majoria d'aquests incendis, segons el gerent d'Ivanat, Tomeu Llebrés, tenen un origen humà, ja sigui per imprudència o per negligència.
8: Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament, dins el mes de febrer pues sí que se va agafar un dels piromanos pues, que estaven provocant aquests incendis.
5: I un estudi sobre els sons que emeten els dofins determina que la navegació actual a Cabrera no causa interferències en la seva activitat. És una de les conclusions de les associacions Turciops i Mallorca Preservation després d'analitzar més de 213.000 arxius de so. Xema Brotons, director científic de Turciops, explica que la disminució de dofins a l'estiu es deu exclusivament a una qüestió biològica.
9: Hi ha una manca, hi ha una minva de dofins a l'estiu. Hi ha un augment de renou cap als mesos centrals del dia, d'una forma inversa a la presència de dofins. En totes les anàlisis que hem fet, no hi ha una correlació estadísticament significativa entre renou i els dofins.
5: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha desvinculat el seu departament de la trama de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. En una compareixença al Senat sobre la comissió Coldo, el ministre ha demanat al senador de Junts, Eduard Pujol, que no el compari amb l'exministre Jorge Fernández Díaz.
10: Mi ministerio es un ministerio limpio.
11: Seguro.
10: Seguro.
11: También lo decía Fernández Díaz.
10: Espero que no me compare a mí con el señor Fernández Díaz y salvaguardando la presunción de inocencia, pero después del informe del fiscal, una vez concluido la práctica de la prueba en el juicio oral, me remito.
5: Són les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
4: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 70 segona hora de xiu-xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i mos ha vengut a veure en Joan Rafel Coves.
1: Xiu-xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: Bon vespre, Joan Rafel.
2: Bones.
0: Què tal? Com estàs?
2: Encara no he dit res.
0: Bé, però ja ho posam en el principi per...
2: Per si un cas.
3: Exacte.
2: Però avui ven molt...
0: Perquè rebutat. Ja te coneixem.
2: Avui ven tranquil.
0: Clar, ja has començat vacances.
2: Demà.
0: Demà?
2: Avui ja he anat a fer feina. Ja.
0: Ah, bé, idò. Nora bona.
2: Per les vacances.
0: Sí, no? Benvingudes.
3: Però és feina feta.
2: Ara tindrem un té de feina, ja nostre. És pitjor anar a fer feina.
0: Això a vegades sí. Escolta, tu has vist la tortuga de...
2: Te l'heu parlat, Tomassa?
0: D'Humoll.
2: D'Humoll.
0: D'Humoll.
2: Ara. Molt bé.
0: Molt bé.
2: No l'he vista, perquè m'han dit que no m'ho molestat-la. Això va sortir...
0: Millor que no...
2: A diferents mitjans locals, van posar això, que no... Que no molestàssim a la tortuga Tomassa aquesta. I no, no he anat. Jo no moll, si ho puc evitar, a l'estiu el trepitj poc, perquè hi ha molta gent.
0: Ja. I... Bé, ja, esperem que la tortuga s'hi trobi bé i,
2: sí.
0: I trobi el seu raconet per posar els ous.
2: I ara sí, ja fa per costum, què fem? Cada any.
0: Bé, i d'ara.
3: L'acollim. Moll.
2: Segur que qualcú farà camisetes i merchandising.
0: Ai, sí, sí. Tortuga Tomassa.
3: Tortuga Tomassa.
2: Souvenirs.
3: Estaria bé.
2: Fets enviar per allà, tots se fan enviar.
0: No importa.
3: Una tortuga en
2: tot surt igual.
3: En cinc potetes.
0: Vinga, en Joan Rafel mos du un personatge que haurem d'endevinar.
2: Sí.
0: Vinga, començant.
2: És molt fàcil, eh?
0: Bé, ho provarem.
2: Val, vinga.
0: La primera pista és que és un turista il·lustre que ha estat per les nostres contrades.
2: Bé, si això, de fet, serà tot l'estiu així.
0: La primera de fet, pista. La secció va d'això.
2: Va d'això, va d'això. La secció va d'això. I avui començant, però, viatjant fins a Hobart. Uh-huh. Que és Austràlia, això, per si no ho sabíeu. I m'ho situam a l'any 1909, un 20 de juny, a una família benestant, un pare biòleg, una mare que pertanyia a l'alta societat. I amb això ja neix el nostre protagonista d'avui, el petit Errol. Però això ha dit que seria fàcil.
3: Ja està.
2: Per embullar, direm que el nom Errol Leslie Thompson.
0: D'acord.
2: Si embullam un poc, això sí. Qualcú s'ho pot parar entre la música i aquest nom. Llavors dic que molta gent sabrà que el petit Errol era un nin, un poc mogut, un poc trepella, inquiet, un trasto, ja diríem allí, i sempre, ja sé, estàvem fent posabres, fent bromes enobinats, fent enfadar molt a sa mare. De fet, la manera més afectuosa que tenia sa mare dirigit-se a ell era dir-li petit dimoni que el son curs.
0: Mare meva. Mm. Bé,
2: ho he traduït de l'anglès. Que... No sé. Però vendries això.
0: Eh? Little evil in pants. Short pants.
2: Short pants. Sona més bé, sí, eh?
0: En Jordi m'ho mira com si diu, per favor, no. Inestura de fer ridícul.
4: Te l'has jugada, és que te l'has jugada.
3: No, ja, ho ha fet molt bé.
2: Sí, jo ho he entès perfectament, de fet. Més si en català... Ja
3: és que va viure 6 mesos als Estats Units, ella.
2: Molt bé,
3: a Nova York, a Manhattan.
2: Se nota. I feia sí, després d'aquí el programa d'anar pel món.
0: Sí.
2: Sí. Clar, això te dona...
0: Jo té molt bon anglès.
3: Sí,
2: jo ho trob, eh? Mm-hmm. Millor que el meu, de fet.
0: Bé, què li va passar en el Little
2: Evil? Bé, això ens feia... També és d'una ocasió, el petit Errol hagués de passar per les Verilletes. De fet, a la seva autobiografia, ell defineix la seva infància com... El record que tenc de la meva infància és el d'unes anques martiritzades.
0: Què vol dir això?
2: Que rebia molt.
0: Ah.
2: Li donaven canya perquè, clar, era molt bon el lot. Després de l'escola primària, els pares el van matricular a un centre de Sydney del que va ser expulsat, era un centre així, bastant reconegut, i va ser expulsat per mantenir relacions sexuals a la filla d'un empleat.
0: Ai, no, Rol.
2: Després...
0: Veure que era un petit dimoni.
2: Sí, sí. Després, vos he de dir que després el van matricular a un altre centre.
0: I el van tornar a expulsar.
2: Sí, per tenir relacions sexuals a la filla d'un altre empleat.
0: Ostres,
2: i després, en un tercer centre, que va anar, també el van expulsar per tenir relacions sexuals a la filla d'un empleat.
0: Mare meva.
3: Mira, com sí. Un mag de torrent.
2: No és que m'hagi equivocat llegint sempre les mateixes línies, sinó que era així. Si us estudies, podríem dir que no li motivaven gaire. Tenia altres
0: motivacions.
2: Altres motivacions. Bueno, sempre has de trobar altra motivació per anar a l'institut.
0: Sí, això és vera.
2: Al final, saps?
0: Això
2: sigui, jo ja sé, les matemàtiques, la literatura, o la fia del conserge. Jo ja sé. Cosa que te motivi per anar allà. Hem de dir que gràcies en Renan de son pare, que era un gran científic, el van deixar matricular-se a un quart institut i de fet, va pegar un vot i el van matricular a un dels col·legis més important de Londres.
0: Tot són contactes, ja ho diuen.
2: Clar, això ho veurem aquí, Ho veurem que aquí tenir un tio, tenir... Això sempre va bé. Un endoll sempre va bé. I després, hem de dir que també va passar per París, en un prestigiós Liceu Louis Le Grand, el meu francès també és bastant bo, per concloure els seus anys acadèmics en un imminent centre educatiu, un altre pit de Sydney. Un altre, però era un d'aquests importants, un lloc d'aquests amb prestigi. Hem de dir, però aquí el deixa els estudis, ja que ell té un esperit aventurer. I què pensa ell? Doncs jo som aventurer, m'embarcaré a un correu marítim.
0: D'acord.
2: Ja transportaven cartes, mercaderies i més. Però allà se va avorrir. Supos que no hi havia.
4: No hi havia fies d'empleats. No hi havia.
2: També hi havia uns empleats. I clar, va dir, és un poig avorrit. I llavors es va posar a recórrer a Austràlia, que ja se menja una illa molt petita, com aquí. Hi ha un home ara que fa la volta...
3: A Mallorca.
2: L'ho veus, tu? Sí, l'ho veus. Entrevistant, allà, esto,
3: mona. Ja me surt.
2: Ja la... Tu surts?
3: No, vull dir que me surt...
2: Ja me surt, i passa, i camina.
0: Explica-ho.
2: És un al·loc que camina, bàsicament.
3: Un al·loc, un bon dia va dir, faré un compte d'Instagram i faré la volta a Mallorca. I cada dia puja un vídeo. I, de fet, hi ha gent amb qui se cita. Diu, demà aniré aquí en aquesta hora. Hi ha gent que hi va.
2: Si vol dir venir a caminar, que mor veiem allà.
4: Ara és per cada millor, m'agrada.
2: Sí. Ja fet, de fet, va partir d'aquí de Palma, i ja ha fet tota la serra, i ja és allà la millor.
0: El cercaràmida.
2: I li firmen la camiseta, i té un rotllo així.
3: És simpàtic. Avui ha sortit l'última hora, avui. Ha fet un reportatge.
2: És argentí.
3: Sí.
0: Simpàtic.
2: Són supersimpàtics. Jo no sé què fa un argentí caminant i no mirant el Mundial. Imaginau un nivell del Mundial. Com deu ser?
3: Avui li han dut una camiseta de l'argentí, no?
2: Que bé.
0: Molt bé.
2: Quin detall, eh? Superoriginal, a més. Bé, ara m'he perdut. Però bé, és igual. Hem de dir que...
3: Nerla era un picador.
2: Va en sèrio, que m'he perdut, Bueno, sí, és igual, pensem per aquí. Ah, sí, que feia la volta a Austràlia. Hem quedat aquí, com aquest que camina per Mallorca, que Mero Manco té la mateixa extensió. I se va posar a recórrer aquesta gran illa fent feina de qualsevol cosa que trobàs. De pescador, de supervisor de plantacions de tabac, de boxejador, que fins i tot va participar en Jocs Olímpics representant d'Austràlia, sí, que se li donava més a Manco bé. De capador d'animals, que també és una feina...
0: Què vol dir? Ah, capador.
2: De sanar.
0: De capar.
2: Sanar.
0: Sí, sí, ja.
2: En mallorquí, això correcte és capar, però...
0: Mare meva.
2: En mallorquí seria sanar, no?
0: Quines feines, eh?
2: Unes feines molt interessants, sobretot a Austràlia. En definitiva, ell cercava... Perquè, clar, Austràlia, els animals se menja son, un poc...
0: Però que sana un tauró.
2: T'imagina't que has de sanar un ornitorrinco. Ja, no és el mateix que sanar un porc.
0: A un cangur.
2: Que més o manco se va manté les coses.
0: A un cangur.
2: Sí, però en cangur jo crec que més o manco també ho trobaria. Són
0: molt agressius.
2: Que és una mescla d'animals. Ja. No saps on tindrà la coa... Bé, és igual. Hem de dir que, en definitiva, ell cercava aquesta vocació seva, d'aventurera, i la va trobar-ho 24 anys. Perquè, hem de dir que en 1933 es movia pels ambients dels espectacles de Sydney i aquell jove, d'aspecte atlètic, curro, simpàtic, extrovertit, no va passar desapercebut per productors cinematogràfics. I va començar a aparèixer en alguns papers de pel·lícules australianes. Que crec que aquí no n'ha arribat ja, però se vol que fan cine allà, també. Poc després s'enrolà en una companyia teatral, ja d'un cert nivell, que anava de gira per Austràlia, i amb aquesta companyia arribà a Londres. Qualsevol podria pensar, se sent actor, guapo, femeller, arribar a Londres el podria confondre un poc, i el dullés per la
0: via
2: de l'alcoholització.
0: D'acord, la mala vida.
2: I així va ser.
0: Ah, mira.
2: Però també hem de dir que li va obrir les portes de la que ja era la metge del cine. I és que, per casualitat, sempre hi ha una casualitat d'aquestes, un executiu de la Warner Brothers es va fixar en ell en una de les seves representacions i, sense dubtar-ho, li va oferir un contracte per anar a provar sort a Hollywood.
0: I ja hi som, a Hollywood, amb aquesta música.
2: Va, m'ha parat allò.
0: De glamour.
2: M'ha parat allò. Una vida de cinema.
3: Sí.
0: Una vida de...
2: O una cosa així, de pel·lícula.
0: Ah, sí?
2: De pel·lícula.
0: Ho tenim?
3: Ho tenim, encara, sí.
2: També de poder-me això, de les opinions aquestes... Bé, és igual.
0: No, ens feien responsables de les opinions dels nostres col·laboradors. Bé, de l'opinió...
3: Impertinències.
2: Impertinències.
0: De les impertinències d'en Joan Rafel.
2: Jo tinc una opinió.
0: Això ho hem fet en genèric, però és per tu.
3: No, aquest, i Antonio aquest... Rack també li varen fer.
2: Ah, tantes
0: sí, però no, jo crec que va sortir molt sí. d'en Joan Rafael, sí. aquesta falca.
2: Tantes impertinències...
3: No.
2: Sí, qualcuna. Bé, una ballada instal·lada a Hollywood a participar com a secundari en dues produccions fins a l'any 1935. La Warner li encarrega el paper protagonista de El Capità Blood.
0: Capità Sang, per qui no sapi anglès.
2: No importa traduir-ho tot.
3: Després
2: veureu que traduir segons quin títol queda molt malament. Però bé, jo supos que ara ja amb aquesta pel·lícula tothom sap de qui estem xerrant. Avui xerram del gran...
0: Errol Flynn.
2: Molt bé. És un gentleman, eh?
0: És un gentleman.
2: És un gentleman. Hem de dir que va rebentar les taquilles, eh? I d'aquesta manera se li obrien les portes per fer de protagonista a un gran nombre de pel·lícules, d'aventures, sobretot. Ja que sempre interpretava pues, un personatge així, simpàtic, intrèpid, un brillant, així, un poc encisador. Robin Hood. Mm-hmm. Atenció ara, traduccions en català.
0: No, no, Robin Hood.
2: Pel·lícules que sabem en castellà.
0: Robin Hood.
2: La brillada lleugera.
0: No ho sé.
2: Que sona superbé. I atenció, moriran amb les botes posades.
3: Horrible.
2: Sí, era, que moriran amb les botes posades. Sí. Que són les tres... Pel·lícules, diguéssim, són com a més reconegudes seves.
0: Sí.
5: To speak day all over the world. Country, religion, family. This is our aim and dream. Viva España.
0: Aquest no era
2: ho han posat pel mundial.
0: No era
2: Viva
0: España. Ell, però... Eh? No era ell, això?
2: No, això era un altre que feia càstings allà
0: ah,
2: fora.
0: Ah, d'acord.
2: I li feien d'això que surten... El primer càsting de... Millie Bobby Brown i Sortella xerrant, i tot el mateix, però d'en Paco. No, ho
0: perquè posam... Perquè l'has posat?
2: Hombre,
0: ara,
2: perquè...
0: en aquest senyor?
2: Hem de dir...
0: De sota.
2: Que quan esclata la Guerra Civil Espanyola, que aquest home, col de cosa hi va tenir a veure, en Flynn, que ja era un actor com a molt famós, s'involucrà amb altres estrelles de Hollywood en una campanya de suport a la Segona República. Fins a tal punt que va viatjar a Madrid el 29 de març del 1937 per lliurar a la Junta de Defensa d'aquella ciutat $1.5 million.
0: Mare meva.
2: Això és bastant, eh? Mm-hmm. Aquest només els havia rejectat entre els treballadors i les filles... No. Dels estudis cinematogràfics. Així com també va visitar durant aquest viatge dues setmanes a Barcelona, a València, per donar suport a les diferents institucions republicanes que lluitaven contra el feixisme.
0: I se va implicar, i ell no hi tenia por, que no era anglès. Bé,
2: sí.
0: Se va implicar, molt
3: és un
0: bé.
3: Poc com en Tom
2: però
3: Hanks,
2: anava alerta, sí, però... Xixi, és un doble sí.
3: És un poc com en... Ai, en Tom Hanks. Sí. Nero, ai, la pel·lícula no sortirà aquella. La pel·lícula mítica d'en Tom Hanks.
2: En té un parell.
0: El graduat, no.
4: Forrest Gump.
3: Forrest Gump, pensat. Un poc que no Forrest Gump ha fet de tot.
2: Ha fet de tot, sí, com en Antonio Alcántara.
3: Exactament.
2: Se'ls hi passava tot el... tot el que passava a l'història d'Espanya. Bueno, hem de dir que en Flynn va arribar a participar en 63 pel·lícules, la majoria d'elles, pues, fent de parella de Olivia de Havilland, que és una lota...
0: Sempre tenia la mateixa dona.
2: Això ja passava, eh? En aquesta època del cine hi havia com a... com a parers, com a moltes tablertes.
0: Tu sabies això, Jordi?
4: Sí. Ara tenim en Tom Holland i en Zendaya, no?
3: Exacte.
4: Un poc,
2: sí, però ara veig que en aquell moment pues, hi havia actors i actrius, sobretot d'aquests galants i lotes molt guapes, pues, que sempre fan com a de parella. Jo, de fet, m'agrada molt pensar, quan penses en cine clàssic, ja te ve la Yara Ballard d'en Errol Flynn o d'en Olivia, perquè són com aquella estampa d'aquell cine més clàssic.
0: No s'entén un sense l'altre.
2: No, i hem de dir que ells s'entenien.
0: Que bé,
2: jo. S'entenien.
0: Un
2: no
0: va haver
2: mai res oficial. O sigui, com és allò que dius
0: Mem, no, clar, no... si Nerron era tan...
2: Galant,
0: i ella...
2: I ella tan guapa.
0: S'entenien,
2: molt guapa, ella.
0: Està
2: no sé clar. Si la, no sé si la teniu ara en ment. Posa una d'aquestes actrius superguapes. Clar, és un poc lògic, tu diries, d'allò de... No tenim certeses, però tampoc dubtes. Mm-hmm. Mai se va fer res oficial, però se duia com a molt, molt, molt...
0: Això se nota.
2: Lo que ell deia, que per professionalitat, doncs no volia que això transcendís.
3: Bé, que ningú s'ho creia.
2: Sí, va tenir una altra gran parella cinematogràfica, que va compartir molt d'èxit, que va ser na Betty Davis. Amb aquesta no hi va haver rumors de caire sentimental, però sí una bona col·lecció d'insults, brelles, que també feren les delícies de los rotativos rosa.
0: Està molt bé que la gent regali contingut.
2: Clar, és que si no és avorrit.
0: Clar, exacte.
2: Així, com augmentava la seva fama, augmentaven els seus excessos a la seva vida, sobretot pel que fa a l'alcohol i l'heroïna. Les festes salvatges i el vici anaven acompanyant tots els escàndols sensuals. Vos he dit tant si era un bon doble sis. Perquè, clar, tots aquests escàndols sexuals es varen fer com a quotidians de la seva vida. Fins i tot, l'any 1942, va ser acusat de violar dues adolescents.
0: Mare meva.
2: Us podeu imaginar que la vista va ser com tot un autèntic circ, mediàtic, i he recetat un argument bastant dur de la defensa seva, que avui en dia, escolta-lo, segurament seria tot una barbaritat.
0: Això ho deia ell?
2: La defensa seva, els seus
0: defensa
2: abollats,
0: seva.
2: Deien, és impossible que no lludissin, encara que no volguessin.
0: Mare meva.
2: No. Això imagina-vos un pollet...
0: És unes declaracions esperpèntiques.
2: Imagina't que amb això intentaven defensar-lo.
0: Mare meva.
2: En el final han dit que va sortir esculpat i més enllà de perjudicar la seva imatge, tot aquest escàndol, com passaria segurament ara, que se'l censuraria, se'l cancel·laria moltes defenses d'això, i no, li va fer pujar encara, perquè vegeu també un poc...
0: Clar, això era l'any 42.
2: El tema evolucionat per sort.
0: Sí, no, per sort.
2: Per molta de sort. El va fer encara més popular. De fet, se va estendre, com a una frase així popular, quan qualcú tenia un cert èxit entre les al·lotes i tot això, dir-li, aquest està fet un bon flint. Imagineu-vos, encara un poc de concepció
0: positiu,
2: que tenia la gent,
0: no?
2: Com en positiu, com a dir, s'endú qui vol, i fa el que vol, les al·lotes i tal. Va ser una època aquesta, perseguint tot tipus de rumors, com per exemple, els que asseguraven, també, més graciosos, que era capaç de tocar el piano amb el penis.
0: Déu mare meva, aquest home era un...
2: En Chopin.
0: Mite, no?, de... sexual.
2: Sí, sabut que...
0: Per desgràcia... De...
2: Bé, va començar
0: per tot
2: el que
0: van de comptar, mare meva.
2: I clar, anava amb tot això. Han de dir que va estar gerat en tres ocasions. Però com podeu imaginar, tota aquesta vida d'excessos, drogues, alcohol, sexe, no feien gent fàcil de convivència amb parella. L'any 1950, l'actor i la seva tercera i recent esposa, na Patrice Wilmore, no ho he dit bé,
0: Wilmore.
2: Sí. Exacte, feren el viatge de noces navegant pel Mediterrani occidental a bord del iot a vela propietari de l'astre, el Zaka. Escenari anterior de moltes orgies, més desenfrenades d'en Flint, en jovenets i jovenetes. En el temps que s'arriba a dir que havia fet posar fins i tot en un màstil una bandera amb un penis erecte.
0: Però
4: aquesta persona està obsessionada amb el seu penis.
2: Sí.
0: O sorpresa, també t'ho diré.
2: Sí. Era falocentrista.
0: Però i és vera que va començar ben pres. Vull
2: però
0: dir, mai acaba aquesta obsessió seva.
2: No.
0: Des de l'adolescència fins a la mort.
4: Ha mantingut
2: un seu culte, oculta en el seu penis.
0: Exacte.
2: Tota la
0: vida. És de sempre.
2: Tota la vida.
0: Això és malaltís.
2: Si ja no hi vaig posar, clar, això ho devia fer per avisar... Com quan
0: posen
2: no molestar a una habitació d'hotel.
0: No,
2: tu isaves la bandera amb la penis i sabia tota la resta de
0: vaixells sí, que s'acostaven
2: que no t'havien de
0: molestar. Per cada visa, innecessari.
2: Però he pensat que, clar, també, tu isaves la bandera amb un penis erecte i has convidat a gent a venir. Tu ja no vas de mallat. Tu ja els dius, escoltau, la festa va d'això. Sí o no?
0: Sí, no.
2: No t'ha de dir que després, ai, jo si m'he trobat aquí no volia. No. T'he convidat a una festa, has vist la bandera que he posat.
0: Sí,
2: ja està.
0: La veritat.
2: Però bueno, és un poc...
0: No se n'amagava, des de luego. No. Ah, espera, que hem de posar una cançó, una música.
2: Jo aquí volia posar Canto a Mallorca,
0: ah.
2: Però s'ha fet tan popular, si no la posarem. Ara he parlat d'aquesta, d'una altra pel·lícula.
0: Aquesta m'agrada, eh?
2: Sí.
0: És més original.
2: És més original. Hem de cercar una altra...
0: I més èpica. Què va passar?
2: Una altra cançó, que no sigui Vacaciones a Mallorca ni Canto a Mallorca, per xerrar de Mallorca. Bueno, hem de dir que mentre viatjaven en aquest viatge de noces rumb cap a Gibraltar, rebé un avís d'una intensa tempesta que l'aconsellà cercar refugi en el port més proper que trobàs. I quin va ser?
0: No me diguis que era de Pollença.
2: Va ser en un...
0: Mai.
2: En un moll. No hi havia tortuga en aquell moment, però tranquils, que no serà... No se convertirà en turista ni d'un moll, ni de Pollença, ni de Formentor. Això ja vos ho asseguro. Però han de dir que la costa pollencina sí que li va provocar en aquell matrimoni pues, un encís per la bellesa natural de la bahia i de la localitat. Així que deixaren de la seva idea d'anar allà per Gibraltar i navegaren seguint tot el litoral admirant les costes mallorquines fins que trajaren el port de Palma. Des de la ciutat exploraren l'illa, se'ls enamorà fins a tal punt que en Flynn i en Whymore decidiren que tot d'una que pogessin hi tornarien. En dit que varen passar 5 anys.
0: Uns enamorant més de, sí, de les illes, no m'ho sorprèn.
2: No, i varen passar 5 anys que tornassin, això també ho hem de dir. Però en algunes de les seves biografies, Nero l'assegura que ell havia pensat en Mallorca com aquell lloc per retirar-se de refugi d'excessos de Hollywood. Però, com us podeu imaginar, se va quedar en un pensament, ja que no ho va posar en pràctica ni un sol dia que va passar-li. Eh? Ben més bé tot el contrari. L'any 1955 el matrimoni s'instal·la en el luxós Hotel Maricel, que encerrarem l'altre dia, que tenia el corner de Wishes, que li devia motivar molt. Hem de dir que està situat a la primera línia de mà, entre els municipis de Palma i Calvià, i més tard també s'allotja en un altre establiment d'alta llama, que serà el Boncel. Jo m'encanten tots aquests compostos bucòlics. Sí. Boncel, Maricel, sí, tot és Maricel.
0: El Boncel, no l'havia sentit.
2: Marivent, sí, tot és molt així. Mallorca els agrada tant, a tots dos, que deixen els hotels per allò hi ha un xalet. Primer Airbnb.
0: Però plegats, eh?
2: Sí, sí, de moment estan per allà. Els segueixen
0: molt bé
2: junts.
0: Sí que varen durar ahir, aquests.
2: Exacte. I aquest hotel estava illetes. L'idea de passar-hi pues, el màxim de temps possible. Així va ser quan en Flynn i en Whymore passaren llargues temporades a Mallorca durant els 4 anys següents. Lluny de convertir l'illa en una espècie de retir de la vida desenfrenada, l'actor es dedicà tant o més que mai els plaers que els satisfeien. Es drogava, bevia indigents quantitat d'alcohol. Cada nit, de fet, anava a una cocteleria de la plaça de Gomila anomenada Jous, de la qual sortia de banda a banda, perquè ahir bevia daiquiris de xampany sense sucre. Això sí, zero. Els ho feia zero.
0: Eren forts, idò. Eren forts.
2: Han dit que lligaven tota dona que podia, se passejava descalç i malgerbat pel passeig del Pont de Palma, navegava dies o setmanes a bord del Zaca per tot el litoral mallorquí, i també anava sovint a Eivissa i Formentera, acompanyat d'amistats amb gustos iguals que seus, i se'ls veia dinar o sopar en els millors restaurants, on a vegades fins i tot se posaven a menjar les mans, vestia de manera molt informal, ple de pulseres per tots els braços...
0: També bueno, tenia un lloro. Això ho expliquen en el podcast Divins i Divines, na Marta Garau i en Xisco Nadal, que se passejava per Esborn de Palma amb un lloro. Era un pirata.
2: Era se pensava que era en Jack Sparrow.
0: Sí.
2: Bueno, pensava que ell, molt de pits, intentava dur seus personatges a la vida real. De, sí, un personatge que ell, potser, s'havia interpretat un pirata més a l'Aerta, que no se pensava en aquell moment que feia de pirata. Pensava que no estava massa bé, aquest home.
0: No, ja.
2: I na Patrícia, na Patris, mentrestant, quan que era gentant, freqüentava cercles artístics, i així va conèixer un ballarí en qui inicia una relació sentimental.
0: Uep, aquesta vegada ha estat ella.
2: I clar, ja va passar, Jim. Que quan Jepin va ser ella, quan ell se'n va donar compte, i la varen fer trossos. Se va enfadar molt, i la parella, l'any 1959, ja se va divorciar.
0: I com sempre, la culpa va ser d'ella, supòs, no? Nero va ser un bendito, ell no havia fet res. Un bendito o un bandido?
2: Un bon bandido.
0: Un bandido.
2: Un bandido. Molt
0: era un bandido.
2: Aquest, quan ets un bandido... No, només aixava el matrimoni, sinó també aixava amb això, amb aquesta parella, l'estada dels Flynn a Mallorca. Partit ja per Jamaica.
0: Que Jamaica, No se'n va anar una altra...
2: Una altra banda, també. Una altra banda. Crec que molt relaxada.
0: No se'n va anar al Gris Londres, no?
2: No se'n va anar a Lluig, diguéssim, de dir, no, em vaig a Lluig, de retir, a Irlanda, no.
0: No se va retirar mai, aquesta.
2: A Jamaica. On pretenia instal·lar-se definitivament, però hem de dir que ja estava molt malament. Estava amb molta decadència, ja no tenia papers importants, estava molt fet pols, a més de salut, estava totalment deprimit, alcoholitzat, drogadicte i quasi arruïnat després d'una vida en la que se va deixar a dilapidar.
0: Dinamita.
2: Dilapidar. És més difícil dir dilapidar.
0: Dilapidar.
2: Dilapidar. Tot el que havia guanyat, que era molt.
0: Sempre que en Joan Rafel mos posa aquesta cançó, vol dir que la vida del protagonista acaba, que hi ha una mort.
2: Ven el Zaca, se'n va a Vancouver, veus aquí, si ja com és relaxat, on un fulminant atac de cor posa fi a la seva vida el 14 d'octubre d'aquell mateix any, als 50 anys.
0: 50 anys tenia només.
2: Era molt jove.
0: Sí, era ben jove.
2: Hem de dir que el metge que va fer l'autòpsia va dir que els seus òrgans eren com si forcen d'un home de dues o tres dècades més gran.
4: I mira que anava alerta, que no prenia sucre.
2: Tio, clar, sí. Ell berenava de xia cada dia, clar, tot super així, healthy d'això. Sí. Però, bueno, no tot sempre cau bé. Durant un parell de generacions, han dit que els mallorquins encara parlaren de les èpiques nits de l'astre de Hollywood. Alguns conten d'haver-lo vist en pilotes, a la coberta del Zaca, acompanyat d'altres homes i dones. D'altres conten com eren les seves borratxeres a les barres del bars, on feien feina. Alguns altres d'haver-lo vist anant de banda a banda pel carrer de Palma, a plena lluny del dia. Cert o no, el que és indubtable és que en plena albada turística, la seva presència a Mallorca va atreure les mirades internacionals cap a l'illa, convertint-la en el lloc de peregrinació d'astres de Hollywood per fer vacances i gaudir de la vida nocturna, no diran tranquil·la.

0: I això ha estat el turista i més il·lustre de tots els temps, jo diria, Errol Flynn.
1: Creus?
0: El Manco Bassas primer.
1: Va ser un dels primers. Jo crec que va ser un dels que va acceptar l'atenció allà per la nostra. Jo,
0: sí, mos va fer molta publicitat, aquest
1: claro,
0: senyor.
1: Sí.
0: Ara n'hi ha un parell d'Errol Flynns per aquí.
1: Sí, sí. Els àrbits.
2: Els hi fas del lloro. Els
0: més per Magaluf, veuràs.
1: Fa lloro.
0: Ja el tenen, sí, ja, sí, lloro. Sí, sí.
3: Tot d'un camiseta del Mundial.
1: Molt bé. De les bones, originals, totes, suposo.
2: Sí, clar.
0: Joan Rafel, gràcies per haver vengut.
4: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
1: Avui m'he portat.
0: Avui no n'ha hagut molt.
1: Avui m'he portat super... Per què m'arranyen a Genostre?
2: Com et ver? No, com et ver?
1: Jo tenc la pàtria i vull mort de Genostre.
0: No, idò, cuida-lo. Sí, perquè després, mira, sí, el que passa.
2: Sí, m'ho
1: dona per reta. Avui... Jo també estic fent l'Or Menorquins, me diu.
0: És que és bona, té raó.
1: Sí.
0: Escolta, ja ho veus, el que li va passar a la pàtria?
1: Se li va sortir un xilipallà de flamenco.
0: Exacte. Un ballerí.
1: Un ballerí de flamenco.
0: Gràcies, Joan Rafel, vi la setmana que ve.
5: I de Tres Ràdio és humor.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I ja sabeu que aquí a Xiu-Xiu mos agrada de tant en tant fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan eres jove.
0: Ai, quan eres jove.
2: Avui mirava el passat en nostàlgia i avui en nostàlgia Cuadernos Rubio.
3: Alex, Alex, ¿te acuerdas cuando les escribí a los Reyes Magos que me trajeran un camisón y me trajeron un camión? ¿Y tú, Paula, te acuerdas cuando escribí la carta de Reyes Magos? Les pedí un balón y me trajeron un jamón.
4: ¡Le escribiste tú mal!
3: ¡Le escribiste tú mal!
4: ¡Tú mal! ¡Tú mal!
5: Rubio,
4: tú mal,
5: tú el arte de aprender.
2: Ai, durant dècades els Cuadernos Rubio van formar part de l'estiu de molts infants. Anaven dins la maleta com els banyadors, les xoquines o la tovallola. Eren prims, fàcils de dur, i per a moltes famílies era una manera d'evitar que els nins oblidassin tot allò que havien après durant el curs. Jo don per fet que tant tu, Inés, com tu, Jordi, no heu fet de Cuadernos Rubio.
0: Jo no me'n record. Jo era més de Santillana.
2: Ah, sí?
0: Sí. Vacaciones Santillana.
6: Jo no recordo... O sigui, record fer quadernets, sobretot de caligrafia. Però sí, no sé si Rubio tenien...
0: És que jo tinc una lletra preciosa gràcies a aquest quadern.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: I vols dir que no són els mateixos?
0: No ho sé, jo record Santillana. Rubio no els record. Crec que són una mica més antics. No ho sé. Bé, és
6: sí,
0: que no ho sé.
6: Pot ser. Jo em feia de caligrafia, no va servir per res.
2: No, perquè no, sí, no vas gaire
0: bé. Abans de la lletra,
6: bé,
0: guapa.
6: Ara, no.
2: Ves que, de fet, ha escrit caligrafia.
6: Sí, però l'he forçada.
0: No, no, sí, no és massa guapa.
2: Sí, I ara l'he
6: forçada a fer-la bé. Voleu veure com...

0: cal·ligrafia o les contes aquelles tan fàcils que sempre descatxudo i fa super, super... moltes ganes. Era obrir el quadernet i com una il·lusió loca, perquè a més hi havia moltíssimes de versions i a mi quina m'ha tocat. I en els 5 minuts d'escriure la mateixa frase que veus que la lletra no te sortia tan xula com la de dalt, i que encara te quedaven dues pàgines, ja estaves fart i bueno, desitjaves no haver-lo obert mai. Però això passava i se t'oblidava, i quan tornaves a agafar un quadernet tornaves a tenir la mateixa il·lusió de sempre. I això era, tant en les sumes com en la de cal·ligrafia, sobretot.
1: I ese Cuaderno Rubios ha fet 70 anys aquesta mateixa setmana. Va néixer a València l'any 1956 i el va fundar Ramon Rubio. En aquestes 7 dècades, la companyia calcula que ha venut entre 300 i 330 milions de quaderns. Se va fer especialment popular als anys 70 i 80, quan milers de nins passaven una estona durant les vacances fent cal·ligrafia, sumes, restes o exercicis d'ortografia abans de poder sortir a jugar. Per a alguns era una obligació i per a d'altres era un plaer.
2: Pues, a jo m'encantaven els quaderns Rubio. De fet, bueno, l'escriptura ha estat el que sempre m'ha agradat, menys les mates, i m'encantaven. O sigui, fer-los, i quan jo tenia els dos petits que em feien, moltes vegades pues, jo també dic, ai, deixa'm fer una miqueta. De fet, encara en tenc un, que de quan en quan el fas, pues, per anar conservant pues, una mica cervell actiu i que l'escriptura pues, vagi... No sé, em relaxa molt i m'agrada, la veritat. Sí, sí, m'apareix una gran cosa, però per jo, vaja. Vinga, hasta luego, un beso.
1: Molt bé, ara Inés Mateu i Jordi Soria estan discutint també qui té la cal·ligrafia, la lletra més guapa.
3: No, no ho estem discutint.
1: Inés, mira que guapa.
3: Home, és vera que Inés té
1: sí, ho fa molt bé.
3: Lletra de... quadern de cal·ligrafia.
4: Sí, és que posa la broma. Jo en feia molta, però és que m'encantava. Jo m'encanta encara, avui en dia, escriure i escriure lettering, se diu avui en dia. Sí. Vaig comprar un set de lettering de retoladors.
1: No m'ho puc creure, no? M'encantaria que
4: el dia féssim una secció. D'això, no l'he empleat mai, però...
1: Bé, aquest quadern ja avui, els que se comercialitzen, ja no són els típics. La marca té més de 500 referències. Educació infantil, primària, packs de vacances, matemàtiques, comprensió lectora, escriptura, ortografia, lettering... Aquesta és que li agrada a nines. Passatemps i també quaderns d'estimulació cognitiva per a adults. És a dir, per a alguns, aquells quaderns tenen gust de nostàlgia. Ara, anar a la papereria, estrenar una llibreta nova, resseguir punts o millorar la lletra. Per a d'altres, en canvi, el record és més agradós, perquè eren hora baixes d'estiu fent deures mentre els teus amics ja eren al carrer o a la platja.
5: Ui, quin record més antics. Els quaderns de Rubio... Els horabaixes d'estiu, a casa mestra de repàs, una taula plena, plena, plena de lots, en revoltats un de bona salta en silenci, i el primer que se desmandava de genaions en terra. Això no m'acostava, el record amb estiu, no. Al cap i a la fi, eren temps passats. Temps passats que no sé si eren grisos, blancs, dorats, no ho sé, temps passats. I hi ha de tot. Ara, una altra vegada, no se diuen Rubio, però segueixen els nens treballant aquest tipus de quadernos per millorar, perquè si no, se passarien el dia enganxats a la taula i el mòbil en aquell deure d'estiu. No està malament, no està malament.
1: No. I els materials d'estiu també existeixen ara en diferents llengües, castellà, català, euskera, després gallec, segons el catàleg oficial de Rubio. 70 anys després, els quadernos Rubio continuen vius i s'han adaptat als nous temps. Mirau, nines, per exemple, que fas lettering, ja de fet està escrivint qualque cosa i s'està esforçant de valent perquè la veig des d'aquí.
4: És que m'està encantant ara escriure coses.
1: A veure, què estàs posant?
4: Ara he posat català, castellà, matemàtiques, anglès, geografia, història, educació física, llatí i grec, i ho he posat amb una majúscula molt estudiada.
1: Increïble. Com ho veus, Jordi, això?
3: Preciós.
4: També
3: jo també vaig escrivint que... coses. Jo em prenc apunts.
4: He de dir que influeix moltíssim el bolígraf, els llapis que utilitzis. Això, la gent que té bona lletra ho sap bé, d'acord? Jo hi ha bolígrafs que me fan tenir molt mala lletra, d'altres que me la fan escriure preciosa.
1: És ver, això,
4: eh? Sí.
1: I tot depèn del boli amb què escriguis.
4: Totalment.
1: Això se pot aplicar, és una metàfora de la vida.
4: No cal entendre aquesta metàfora.
1: Pots entendre com ho vulguis.
3: Si depèn dels bolígrafs, la cal·ligrafia, jo mai he trobat un bolígraf.
4: Depèn del bolígraf que utilitzis a vida, t'escriu millor.
1: Si agafes un bolígraf... Jo t'ho puc explicar. Si agafes un bolígraf de color vermell, veuràs la vida de color vermell.
4: No ho sé, Xavi, t'estàs

0: les paraules que escriguis amb aquest boli seran les paraules que dictaran el teu futur.
1: Uau!
2: Bon dia. Quan nascut en Rubio, que els feien servir com a feineta d'estiu, me penso. A la cal·ligrafia la fèiem amb un quadern de fulles transparents i a davall de la fulla posàvem una làmina, que hi havia una col·lecció de làmines graduades, des de simples bols, la lletra que s'anava fent més petita, una lletra redoneta molt guapa, i no vaig arribar a tenir quadern Rubí de cal·ligrafia. Però crec que de vacances sí, exercicis variats.
3: I damunt, m'engronsen ses ones, sa barca va on vol.
0: I d'ací, els quadernos Rubio són molt més que uns quaderns d'exercicis. Són com un símbol d'una manera d'entendre l'estiu. Una estoneta de platja, jocs de carrer, calor, família i també aquell moment de seure a taula i fer una pàgina abans de continuar ses vacances. I d'ací, 70 anys després, encara formen part de la memòria sentimental de moltes i moltes generacions.

0: Anem, enguany, quin quadern o Rubio fareu vosaltres? És verd, és groc?
1: És transparent.
0: És transparent.
2: A mi ara m'ha agradat des de comprensió lectora.
0: Sí?
2: Me'n compraré un.
1: Uf, m'agrada, aquest. Me'l deixaràs?
2: Vinga, poden compartir.
1: Vinga, tu fas la meitat i jo l'altra meitat.
0: Exacte.
1: En sèrio, en compram un i el compartim.
0: El podríem fer aquí en directe, men qui guanya.
1: A més, ha de ser entretengut comprant un per fer a la platja.
0: Tots són competicions.
2: Ha dit, diu, sí. Podeu comprar una men qui guanya.
1: Sí, no.
2: Els quadernos Rubio són compartits.
0: Sí. Tens raó.
1: Fet-ho mirar, Xavi.
0: Ara hi aniré.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol!
11: Tentol! Tentol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.

0: pugem a l'avió des de l'estudi 1 d'IB3 Ràdio i mon anam a visitar des de si o així o a qualque amic o amiga del programa que viu fora de les Balears. Ah, el sentiu a l'avió.
1: Que de guapo, eh?
0: Té un bon motor, aquest.
2: Té bo, de ser molt, els avions.
1: Sant Jordi, eh?
2: Sant Jordi.
0: Avui on anem, Xavier?
1: Avui anem a una de les ciutats més visitades d'Europa, famosa pels seus canals, els seus museus i les bicicletes. Una ciutat amb història, cultura, gastronomia i molta, molta personalitat.
0: Avui, a Illencs pel món, Amsterdam, Països Baixos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Obrim amb esports perquè ja es coneixen els calendaris dels equips illencs per a la propera temporada. A segona divisió, el Mallorca començarà a Son Moix contra el Valladolid. I a primera federació, l'UD Eivissa visitarà l'Antequera. A la categoria de segona federació, els quatre representants balears jugaran els següents partits. La Nucía, Poblense. Minera, Penya Esportiva. València Mestalla, Mallorca B i el Atlètic Baleares. I en futbol sala, les Illes Balears, Palma Futsal, començarà la temporada a la pista del Santa Coloma. I les persones immigrants arribades abans del darrer cap d'any, els queden 2 hores per poder sol·licitar la regulació. Tot quan el Tribunal Suprem dubta que el procés pugui xocar amb el dret comunitari. La Comissió Europea manté que no, que és una qüestió que correspon exclusivament a Espanya, però en base a 2 recursos presentats per la Comunitat Valenciana i Aragó, el Suprem es planteja demanar per al Tribunal de Justícia Europeu. La presidenta Marga Provenç aplaudeix la reflexió de la sala i denuncia que el procés de regularització a les Balears només ha provocat un efecte crida.
1: Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
0: I el govern de Provenç també recorrerà el decret que incrementa per a les Balears la capacitat d'acollida de menors migrants no acompanyats que no pot assumir les Illes Canàries. És un increment de gairebé un 7%, de 406 menors a 434. El Consell de Mallorca també rebutja la decisió de l'executiu central. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, sosté que el servei insular es troba en situació de saturació i que Mallorca no té els recursos necessaris per poder acollir més menors de manera adequada.
2: No entendemos nada, ya que en la última visita que hizo la ministra de Infancia a Mallorca nos comunicó que entendía la sobresaturación que vivíamos en esta isla y que ya no habría, digamos, derivación de menores hacia Baleares. Por tanto, ¿esto qué significa? O bien que no se coordinan en el gobierno o directamente que nos toman el pelo y aquello que nos dicen a la cara después aprueban otra cosa en el Consejo de Ministros.
0: Els saharians nascuts al Sahara Occidental sota administració espanyola estan més a prop d'aconseguir la nacionalitat espanyola. La proposició de llei corregula ha superat aquest dimarts la fase de ponència després dels acords aconseguits entre el PSOE, Sumar i els socis d'Esquerra de Govern de Coalició. La intenció de la majoria del Congrés és que el test s'aprovi el mes de juliol a la Comissió de Justícia i al Pla. El socialista Artemi Rayo asegura que es una pasa histórica.
3: El Congreso ha dado un paso definitivo, irreversible, para el reconocimiento de la posibilidad de que los saharauis accedan a la nacionalidad española. És un dia històric després de 50 anys.
0: I un altre punt de les relacions entre les comunitats autònomes i l'Estat. Dilluns hi haurà una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat a les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat de les administracions públiques, passa necessari per poder elaborar uns pressupostos generals de l'Estat. Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen en aquesta casa a les 6 del matí.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. A les Illes Balears començava a tenir el bot ple del preu de l'habitatge. Segons dades d'avui, un 14% més que un any enrere és el que ha pujat el preu de l'habitatge. Alta demanda, oferta insuficient i un mercat residencial tensionat. I tots sabem que la tensió ha de sortir per qualque banda i no sol fer de manera senzilla. Institucions, empreses, individus, hauríem de fer un pensament, per no dir un pacte d'estat, o els residents haurem d'agafar el primer bot salvavides que trobem per fugir a bots i empentes d'aquestes illes. I tampoc és pla.

0: Haureu notat que per al programa d'avui hem triat una paraula polisèmica de tres lletres, bot, que ens durà per llocs molt diferents. Els cavalls peguen bots, el salt és una disciplina de l'hípica, els bots navegaren per les aigües de Balears, encara que ara són molt difícils de veure i de conservar, i bot és també un programa informàtic que fa tasques automatitzades i repetides a internet, com passa, per exemple, en un chatbot. També tenim el ball de bot, el bot de trampolí, bot també és un peix, hi ha jocs com el bàsquet, on no pots deixar de botar la pilota, i quan una cosa o una persona fa bot és que sobresurt d'alguna banda. Haurem de fer dos o tres programes per treure-li tot el suc a aquesta paraula, bot.
1: Alaior es manté fidel a la cita estiuenca amb el concurs nacional de salt d'obstacles. La 22a edició ha reunit 95 exemplars. Els participants valoren la cita com un bon banc de proves per fomentar la millora competitiva i l'enteniment d'amazones i genets amb la seva muntura.
2: No només dins la pista no s'aconsegueix tot aquí, sinó jo crec que allà darrere també passar temps, tenir experiències diferents i anar a concursos i això, a poc a poc, es va aconseguint.
1: Joan Pericàs n'és un habitual. El campió de Bunyola ha desplaçat dos animals i es prepara per a la pròxima gran cita del calendari estatal.
3: Ja ens ho tenim confirmat, un poc proves així un poc més grans. Hem de fer tota la temporada de Palma i ara ens queden un període de concursos que l'objectiu és arribar a l'Infantelena B, que és el mes d'agost.
1: 50 cavalls han arribat de fora de l'illa, la majoria de Mallorca i Catalunya. El concurs ha cridat l'atenció també d'una representació del nord de França.
4: Porta un cavall que és molt important per mi, que és propietat d'uns criadors de Normandia que també han vingut.
1: Albert Hermoso tampoc no s'ha perdut la triple jornada de salt, malgrat que el lleidatà té el cap fixat a sumar els punts que l'han de dur als Jocs Olímpics de Los Angeles.
4: Tinc dos cavalls que podrien ser, vull dir que estratègicament arribarien als Jocs amb una edat òptima. L'any que ve faran el Campionat d'Europa i allí és on podríem agafar els punts pels Jocs i després amb Copes de Nacions. És aviat encara, però jo sóc molt optimista perquè tinc dos cavalls molt bons, crec que mai havia tingut cavalls tan bons.
0: I del final, l'olímpic Albert Hermoso amb Vitaly Jolly Jumper va guanyar diumenge la prova reina amb els obstacles a 1,3 metres i doble recorregut. En la crònica d'IV3 Televisió sentíem també Violeta Pons, del Club Hípic de Alaior, i Joan Pericàs, del Reial Club Escola Equitació de Mallorca, un habitual del concurs nacional de salt d'obstacles que sempre aconsegueix estar en el pòdium i han de dir que té aquí pareixer-se. Avui de matí hem anat a visitar son pare, Antoni Pericàs, a les instal·lacions del club. I doncs nosaltres avui de matí hem arribat ja en caloreta i amb escant de ses cigales que mos acompanya. Hem arribat a ses instal·lacions del Real Club d'Equitació de Mallorca, la carretera de Solla. I mos acompanya Antoni Pericàs, com està?
5: Bon dia, estic molt bé, aquí en caloreta.
0: En caloreta. Com li diuen carinyosament a Antoni Pericàs?
5: No, en Peri.
0: En Peri, eh? Sí. Li han cursat el llinatge i jo crec perquè és una persona que té una gran trajectòria i aquí li tenen molt de pressi en el camp de cípica. Avui hem vengut a veure-lo perquè han triat la paraula bot com a paraula polisèmica del programa. Si en Antoni Pericàs li dic bot, que li ven el cap primer de tot?
5: El primer és bot de la festa de Sant Joan de Ciutadella, el primer que ve. I després, referent a mallorquí, el bot és el salt, que emplem nosaltres, per saltar, no? Per la competició de salt, en mallorquí diem el bot, botar.
0: Votar. I aquí, que anem per aquí, Toni?
5: Sí, primer.
0: Com s'explica la modalitat de salt, de bot? En què consisteix?
5: Es feu en una pista, no? Una pista bastant grossa. Ens munten un recorregut de salts, o de bots, és així, i hem de passar el més possible i el menys temps possible. no? Hi ha diferents altures, no? Comença de petits a 60 fins a el que són Olimpiades de geòmetres 60. Mm?
0: Que crec que de vostè té un rècord aquest amb alçada i amb potència, no?
5: Sí, sí. Quan era jove jo, bueno, sí, el rècord de Balears d'altura, no? Que està un 92. Fins ara no s'ha batut.
0: Fins ara no s'ha batut. Molt bé. I quan va ser?
5: 1992. 93, perdona.
0: I quin és el secret per pegar un bot de quasi 2 metres?
5: El tenir el cavall. És molt important tenir un animal ben preparat i que tingui bona actitud per voltar. Mm?
0: Se'n recorda el nom del cavall amb el que va fer aquest rècord?
5: I l'ha fet. Sí, sí, l'ha fet.
0: És important la relació entre el genet i el cavall, Toni?
5: Sí, sí, molt. El cavall per botar ha de molta confiança en el genet. Perquè el genet el posa una dificultat, dona seguretat al genet. Quan no hi ha seguretat al genet, dona seguretat quan hi ha problemes.
0: I quan se transmet aquesta seguretat, imagina que amb molta pràctica, no?
5: Sí, sí, és base molta pràctica molta, i ben feta. No donar susto als cavalls, intentar-los, que sempre tinguin una moral, un bon actitud per saltar, no cansar-los, no avorrir-los, i que tinguin, quan anés a pista, tinguin aquestes ganes de fer-ho.
0: És ver això que diuen, que els cavalls noten molt com està la persona, si té por, si no té por, si està tranquil·la.
5: Sí, sí, sí, els cavalls noten per això, que és intentar transmetir seguretat, perquè els cavalls són un animal de manada, sempre en llibertat, viu en manada i s'apoyen tots els seus companys. Dins una pista, o dins un medi, com pot ser a Menorca amb tanta gent, si no té seguretat en la geneta, el que s'enfrenta és quan hi ha problemes, que no, que té por el cavall també. I en el salt passa el mateix. Si, per això, perquè necessita qualcú de confiança. I gent que, quan està damunt del cavall, intenta donar-li aquesta confiança.

0: Quin tipus de bots, quin tipus de salts, quin tipus d'obstacles se pot trobar en general, eh? Perquè m'imagino que cada competició és diferent, però quins són els obstacles més habituals que ha de botar un cavall?
1: Bueno, són unes forces verticals que, són, que tenen una dimensió, no, només tenen una línia, no? Els fondos, que ja en tenen dues, i les triples barres, que es diuen, que són, ja tenen, poden ser de 4 o 5 barres.
0: I quan comença a botar un genet, si és que sempre bota o no? No ho sé, ara veiem aquí uns al·lots ben jovenats que estaven damunt el cavall. No sé si tothom se prepara per botar o no.
1: No, tothom no. El bot és una de les disciplines de l'equitació. Hi ha altres disciplines, com la doma clàssica, hi ha molta gent que munta cavall, i jo tinc alumnes que no han botat mai i tenen 40 anys muntat a cavall. Però no els agrada, hi ha diferents disciplines. Muntar cavall no vol dir botar només, hi ha moltes disciplines. El que passa és que el salt del bot és que hi ha més, se quita un més en els joves. L'home clàssic és més, ha de ser més perseverant, més complicada també. I en canvi, el salt és molt complicat, el salt. El que passa és que té un feeling, una com ho diria ja, tenir una adrenalina molt important, no? Que la doma és a base de molta tranquil·litat, molta relaxació, és tot més preparatiu, més preparar millor. Nosaltres, els recorregut d'obstacles, els aprenem 10 minuts abans de fer-los. És a dir, un nen que comença, un nen de 7, 8, 8, 9, 10 anys, ha de saber aprendre, memoritzar un recorregut que l'ha d'estudiar 10 minuts abans. La gent aprenent ser molt reactiva en el bot, no?
0: Que bo. I com ho fan, aquests 10 minuts? Vull dir, fan una... anem a fer una volta, a veure què, com ho fan?
1: Sí, entrem a dins la pista, un sol professor, tots sols, i aprenen estressat. Normalment, el millor, en tres categories, m'ha recorregut. I, bueno, tenen un poc més de temps d'aprendre'l-lo. Però ha competit això que molts canvien cada vegada. Cada vegada és diferent el recorregut. És a dir, un concurs, una prova, no pot mirar la prova anteriorment, l'ha de memoritzar quan entrem a dins la pista.
0: I un cavall, com calcula, ara botaré un metro 90 i pico, no, sí, ara en faré 20 de centímetres, no, sí, com...
1: Bueno, els cavalls, normalment...
0: És instintiu.
1: No, i si, segons la capacitat, és com un atleta. És a dir, hi ha atletes que correran, i quan comencen normalment l'entrenament, començant amb proves molt petites. És a dir, que els nins més petits comencen a cavall més petit, també, i van pujant, a medida que van progressant, i, bueno, que poden córrer més gran. I tot depèn també del cavall, perquè el cavall és molt important. És un deport de dos. Però el cavall, és a dir, els mitjans, ell, per poder fer aquest exercici. Nosaltres intentem sempre que el cavall millori, però en el moment que el cavall té un tope, com les persones, un correrà més aviat i uns altres, el cavall el mateix.
0: Clar, vostè quan va superar aquest rècord, que era estar imbatut, m'imagino que anava a poc a poc, i degué dir, el meu cavall pot fer això, encara pot fer això.
1: Clar, que tu quan vas a aquestes altures, comences primer, més baix, i vas haver dit que vas passant rondes, vas pujant les altures. I aquest dia, doncs, el cavall està inspirat, jo també va trobar inspirat, i va sortir bé. Però bueno, això és la competició.
0: Caminant cap a les quadres dels cavalls, hem vist en Joan Pericàs, el fill d'Antoni, preparant un remolc. Vaig fer el comentari de, clar, venint d'una família vinculada als cavalls...
1: Bueno, jo vaig començar, que la meva família no, els cavalls no era, eh? Ja he començat jo, tot la sort que el meu fill vol continuar, i la meva filla també fa aquest deport, han tingut aquesta sort.
0: I se'n recorda del seu primer cavall?
1: Bueno, tenia un cavall menorquí, precisament, era un mi amoro, era un dels cavalls que vaig tenir.
0: Contim-vos on som, ara, pels oients.
1: Aquí estem dins les navetes de quadres, no? Que el cavall avui matí, durant tres dies, dins les quadres fa molta calor, i el vespre el tenim de fora, en els corrals. Ara, però, fan els corrals, ara ho feim al revés, si bé no ho feim al revés. Però ara, de dia, els podrem estar dins les estables, i estar més fresquets, els podrem ventilació, i té ventilació també, i perquè està més fresca que de vora.
0: Sí, sí, aquí corroboran que s'està bé. Mos posant de vora qualcun d'aquests cavalls, i me conta un d'aquests que voti, que mos miren fixament, qui és aquest?
1: Jo és un Kobe Maja, un dels cavalls que munta el meu fill, ara ja és un poc més major.
0: El puc tocar?
1: Sí.
0: Així? No, ell notarà que jo estic tranquil·la, que no me coneix. Com és en Kobe Maja?
1: No, és un molt bon cavall, un cavall que salta gran, les proves d'aquí de Mallorca, de Balears, com pateix, ha tingut... Fes campió de Baleares, de Baleares de Salt, és un cavall que ha molt bons resultats.
0: S'adona haver de cuidar molt, també, no?, per evitar lesions, sí, perquè estiguin tranquils.
1: Bé, bueno, els cavalls de sal són com que deportistes, que són esforços molt forts per ells. No? A més d'altura, els seus extremitats reben bastanta pressió. Quan se reben d'un obstacle, això s'ha de cuidar, tenen els seus dinaments, vull dir, vendes, descans, productes per ajudar-li refrescants, això li posam quan acaben de saltar.
0: I com s'alimenten? De què s'alimenta un cavall com bueno, aquest de competició?
1: De forratge, herba i després piensos.
0: I amb un ca, per exemple, amb un animal, amb un moll, se nota molt la relació amb la persona. Sí. Amb un cavall també, quan ve el coneix, no sé, hi ha certa relació.
1: També, els cavalls pues, se senten, ja te coneixen. I bé, que tu, com te tratis, si te trates malament, quan te volen, van a l'altre punt de la quadra. Però si te trates bé, no, venen de tu, te deixen tocar, sense pillar. El que és que el cavall sempre ha de tenir respecte en el cavall. No por. Però respecte sí, perquè és un animal molt gran, són 600 quilos, i tenen reaccions un poquet d'un animal, però bueno, no tenen mala, diguem, mala llet.
0: Ho poden dir, no tenen mala llet ni animal.
1: No, els cavalls són, si és de doma, si és de cosa de diestram, de diestres en carinyo i bé, sempre tens resultat que no.
0: Antoni Pericàs, quantes vegades ha caigut des cavall quan ha botat en tota la seva trajectòria?
1: Bueno, moltes vegades, no? Només caig més que pujam. No? Ara ja me caig menys perquè puig menys. Ja, a la meva edat ja comença a estar un poquet no retirat, però, bueno, faig passejos, competes... Sí, normalment cada any vaig al campionat d'Espanya de veteranos, perquè ja som molt veterano, i jo sí, no? Aquest president és el cavall que m'enduc. Aquesta, que és el campionat d'Espanya.
0: Molt bé, li agrada que li facin pessigolletes en el nas
1: sí,
0: quan vaig xerrar.
1: Que gratis,
0: I també ha d'aprendre a caure, Genet?
1: Bueno, no aprenem a caure, no és que venguem a caure, és que intentem no caure, quan no caure i quan caim, pues salvar-nos el bé que podem. Però a vegades és una cosa com tan ràpida que és molt difícil dir preparació. Per no el mateix que quan tu, especialista de pel·lícula, d'això, que saben que quan tiren el cavall en terra, perquè els ensenyen això, però ja se preparen, però nosaltres no, nosaltres en qualsevol moment, i això és molt ràpid, això.

0: Per cert, m'encanta això de aquí pericàs, aquí tació pericàs, o aquí pericàs, o aquí pericàs, vull dir, li ha donat molt de joc, això.
1: Sí, sí, això és nostre, de la família, és nostra marca.
0: I ara quines competicions té l'equip pericàs a la vista?
1: Ara tenim, bueno, una competició d'aquí 15 dies, un altre club d'aquí de Palma, de la universitat, i després un aquí en el club veïnat, després nosaltres tenim tres competicions seguides, que acabam en l'Infanta Elena, que és el concurs, diguem, més important i normalment té més participació que hi ha a Balears. De vespre ja els acabem els concursos, i molt agradable perquè ja no fa calor, començant amb el sis de sort baix, a les 7.
0: En general hi ha ambient d'hípica, d'equitació en aquestes illes, no?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig començar l'any, bueno, me'n recordo ja, l'any 79, i eren quatre rates, com diu el mallorquí, no? I ara hi ha molt de cavall a Mallorca, no? I les competicions són bastant importants. La gent, amics que tenen de la península, que venen a vegades, i queden com admirats que una illa com Mallorca hi hagi tanta competició.
0: Toni, que li ha donat a Antoni Pericàs sípiques, cavalls, equitació, i què li està donant?
1: Bueno, tot. Tot. Tot.
0: En l'emoció d'Antoni Pericàs, director tècnic del Reial Club Escola Equitació de Mallorca, acabam aquesta xerrada mentre un grup d'infants volten amb els seus cavalls en el segon dia del campus d'estiu, com ho degué fer, per cert, Antoni, per primera vegada fa tants i tants anys.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Ja som aquí, ja hem arribat.
8: Com anem, com esteu?
9: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
8: El paraigo en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
2: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: magnífic.
1: Un bot és també una embarcació petita de rems. Hi ha bots salvavides i bots pneumàtics, però nosaltres ens hem fixat en el bot tradicional de les Illes. Manuel Gómez, president de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca, fa molts anys que fa feina per inventariar i per protegir aquest patrimoni marítim tan malmès, i les xifres són eloqüents.
2: Només de dir-te una cosa, jo vaig començar els inventaris d'embarcacions d'aquest tipus i vaig començar per les pasteres, i entre l'any 1985 i 90 hi havia 77 pasteres a Mallorca. El darrer inventari que se va fer en el 2020 ens quedaven 8 pasteres. Xerram d'aquest tema i els números canten, és a dir, els inventaris fets per jo, que vaig començar l'any 90, i en Bernat Oliver, que va continuar tot el tema i va fer fins a l'any 2020, clamen. Des del 2010 en el 2020 ens queden 563 embarcacions, és a dir, que en el 2010 hi havia un total de lleus censats 1.020. L'any 2020, 463. Estem en el 26. I sí que hi ha moltes baixes. És a dir, això ho sabem, que hi ha moltes baixes. Clar, no s'ha fet un altre inventari, però si ara féssim l'inventari, la disminució és constant. Jo crec que el problema més gros que tenim en aquest moment cap a l'embarcació tradicional de fusta és el joc de marre. Estan molt cotitzats. Això són, diguem, embarcacions, per dir-lo, modestes, i que la gent no se pot gastar un dineral en tenir amarrat una embarcació així a un club, a un port deportiu o a un port de la comunitat autònoma, etc. I que poguessin, diguem, que aquestes embarcacions pot tinguessin prioritat i preus assequibles a les persones que en realitat les tenen, que són persones humils. A dir, això està clar. Sí. Un nàutic de Calagamba inclús ha fet un ecomuseu, que és un pantalà en tot ple, únic i exclusivament d'embarcació tradicional de Mallorca, de totes tipologies, i a més en funcionament total, és a dir, en regates de vela llatina, etcètera, etcètera. Dic, però desgraciadament pues, són pocs els nàutics que tinguin aquesta secció de barques tradicionals. S'ha xerrat moltíssim, s'ha fet molta política amb aquest tema i, bueno, ja hem quedat en paraules. Nosaltres, com a associació, havíem demanat ja a autoritat portuària a més si podia deixar, sí, sempre ens han dit que sí, que això s'oferia i tal, però, bueno, en definitiva, no, tu vas en el passeig marítim de Palma, te poso un exemple, i trobaràs una embarcació de fusta.

Ara te contaré una anècdota de que me va sorgir i que me van cridar que tenien un botet, no sabien exactament què era, a un garatge que fa 40 anys que estava tancat. Va tenir la deixona, dir perquè una altra persona no ho hagués fet, estic convençut, hagués tirat el bot i punto, dir, com un escombro més, que ha passat, i t'ho puc assegurar, i tenim fotos de tot aquest tema, a contenedors, amb una embarcació, un bot, un lleut, i bueno, i ja està, i punto. Pues, me va cridar i me va dir, jo vaig anar tot d'una boura banquera i era efectivament una embarcació pues, que, tradicional, que era a més una llanxeta de Felanitx, que és un bot particular, com he dit, de zona de Porto Colom, en perfecte estat, perquè ja havia quedat pues, com una càpsula. I avui pensava, mira, quina casualitat, el mateix dia que treuen el derelicte de Can Pastilla, romà, de fa 1.700 anys, a mi me criden i han trobat un derelicte ciutadà dins d'un garatge.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Hola, sóc en Siriac, representant del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Eivissa. En què puc ajudar-te?
2: Hola, Siriac. Abans de res, per què te diuen Siriac?
1: Me diuen Siriac en record d'un dels dies més importants de les festes de la Terra, el 8 d'agost, que commemora la conquesta del 1235. De fet, a dalt vila hi ha un carrer i una capella amb el meu nom. Al fons de la capella, de Sant Siriac, hi ha un passadís que condueix fins a un pati immediat a l'antiga morada medieval, per on conta la llegenda que es va produir l'entrada dels soldats catalans aquell llunyà 8 d'agost del 1235.
2: Molt bé, Siriac, encantada. En quins idiomes atens, per cert?
1: Te puc atendre en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, àrab, rus, xinès, japonès i molts d'altres. En què te puc ajudar?
2: I d'avui informació sobre la declaració responsable d'activitat perquè vull obrir una perruqueria.
1: Per obrir una perruqueria has de tramitar la declaració responsable d'activitats des de tràmits online o la seu electrònica. I com que no he localitzat aquí l'enllaç directe exacte, te recomano cercar declaració responsable d'activitat o perruqueria al cercador de l'esquerra. I si ho prefereixes, també pots contactar amb activitats al 971-39-76-33 o obertures@eivissa.es. Vols que t'indiqui quina documentació solen demanar?
2: Sí, gràcies, m'aniria bé.
1: Aquí tens. Ha estat útil aquesta resposta?
2: Ha estat bastant útil. Gràcies, Siriac. Acabem de xerrar amb un chatbot. Gràcies, Xavier Oliver, per posar-li la veu a aquest chatbot de l'Ajuntament d'Eivissa. Anem a entendre bé què ha passat amb el nostre següent convidat. Toni Eloi, soci a Espanya de la consultora informàtica Nagarro. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
3: Molt bé, gràcies. Gràcies per convidar-me.
2: Avui hem triat la paraula vot. Si a tu te dic vot, imagina que te ve abans de res en el cap un vot informàtic que anar a fer una volta amb un vot de Rams, per exemple, no?
3: Efectivament. Sí, estic molt embiaixat.
2: en aquest cas. Per això, segons la definició de la paraula, sabem a qui cridar. I per parlar de vots informàtics, hem telefonat en Toni Eloi. Què és exactament, Toni, un vot informàtic?
3: Un vot, bàsicament, és una cosa que automatitza o que és capaç de fer coses automàticament. Vendria la contracció de la paraula robot. Perfecte. Per tant, qualsevol cosa que faci accions i no sigui un humà, ho poden considerar un bot. Els més normals són els chatbots, que ara tothom xerra, però també qualsevol cosa que és capaç d'executar una acció, donen-li també aquesta excepció de bot.
2: Quins bots estan fent servir en el nostre dia a dia sense ser-ne massa conscients?
3: Per exemple, que hi més que menys que se pot tenir un Alexa, un Google, un Siri, això són bots. Tenim... Veus? Ara se m'ha posat en marxa un, que jo he dit...
2: T'ha captat i ha dit, Toni, que necessites, no?
3: Què necessites, efectivament?
2: Molt bé, si ho has sentit de fons.
3: No sabia molt bé de què li xerrava, però ha sentit el seu nom i ha dit, ei, en què t'ho puc ajudar?
2: Que bo.
3: Això és un bot. Després estem acostumats en els chatbots de la IA, que és el que ha popularitzat més tota la part aquesta de bot. Tu fas una pregunta i te contesta aquesta interacció i no hi ha un humà darrere. Però també tenim bots que estan contestant cridades telefòniques, bots que mos fan cridades telefòniques, això és una altra història, que no són tan bons per nosaltres, diguem. I després tots aquests bots que mos ajuden, tots aquests sistemes automatitzats, que a vegades mos ajuden a trobar una solució. És que el tema de... Escolta, en què te puc ajudar? Aquests sistemes de la banca, o aquests sistemes que quan vas a un portal públic,

0: públic que te va assistint i te va demanant i te va assistint per trobar la solució.
1: Exacte.
0: Tot això serien bots.
1: Molt bé. I de xerraves de chatbots, jo crec que l'AI generativa ha revolucionat el món dels bots. El Manco les ha apropat a la generalitat de les persones. Conversen amb nosaltres de manera natural, escriuen textos, programen codi. Com ha estat possible aquest salt, aquest bot, tan ràpid, cap a un llenguatge tan humà?
0: Perquè és el més fàcil. Nosaltres no programam de manera natural, interaccionant amb les coses xerrant. Xerrant, en aquest cas, o escrivint. El chatbot el que han proposat és que l'interfície, que abans era molt complexa, que és una interfície en llenguatge natural, sigui molt més fàcil. Per tant, aquests chatbots el que fan és que eliminen tota la barrera d'entrada. Tota aquesta complexitat que tenia abans, no he d'aprendre on està el menú, on he d'anar, i això, primera acció. Senzillament ara li deim en el bot el que volen fer i li anem fent preguntes de manera natural. I això és el que ens ha canviat. Per tant, els chatbots són presents perquè és la manera més fàcil que tenim d'interaccionar amb una intel·ligència artificial.
1: Sí, sí, i la tenim ja molt en el nostre dia a dia, però ara els experts en bioinformàtica ja començau a xerrar de la següent passa, que serien els agents autònoms, no? Que és un agent. Quina diferència hi ha amb un bot normal?
0: Fins ara els bots, tu el demanaves i ells contestaven. No passava res, ja, perfecte. Estava dins la seva base de dades, on el seu coneixement, i a partir d'aquí no en sortia. Ara li pot demanar que faci coses. Què vol dir que faci coses? Dius, no, és que vull que me miri segurament si els preus d'aquest producte que m'interessa han baixat. O que me facis una recomanació basada en els meus gustos, però per fer aquesta recomanació hauràs d'anar a cercar distintes webs. O vull que me programis, me facis un programa des de zero, però jo te donaré les instruccions i tu ho vas muntant. En el bot, en aquest moment, li estem donant les eines per interaccionar amb el món. I això ja seria, això és el que se coneixeria amb un agent. És un sistema automatitzat que és capaç d'interaccionar més enllà dels coneixements que té. I, per tant, és com capaços d'interaccionar amb el nostre ordinador, si li donem els permisos, o anar a la web i fer coses. O escriure, fins i tot escriure un programa, quan no ho pot fer, és capaç d'escriure un programa per donar-nos el resultat que nosaltres volem o que necessitem.
1: Per tant, això també està revolucionant el vostre món, no, Toni?
0: Totalment, totalment. Es obre una porta perillosa, que és que la gent diu, li donaré accés en el bot a tot. I no, això és un tema de seguretat, en el bot l'has de tenir tancadet, que no surti, perquè com a tota IA, doncs de tant en tant al·lucina i mos pot fer un desastre. Va? I després, m'ha borrat, ja no volia. I, sí, pues això te pot passar. No és normal que passi, però pot passar perquè tant és malament o qualsevol cosa d'aquestes. Però si ho tenim aïllat i bé, pues és una eina molt potent, perquè ara no només contesta preguntes, és capaç de generar programes, d'anar-se a cercar informació i d'interactuar. Això mos canvia tot.
1: I ara només veiem la poteta d'aquesta tecnologia. Ja intuïm que això és el que tindrem. Evolucionarà més. Per on anirà això?
0: Jo crec que serà cada... Ara tenim un problema, i és un problema gran, que és el tema de les memòries. Però una vegada, com que això és cíclic, les memòries tornin a ser barates o assequibles, molta gent, com nosaltres mateixos, començarà en la part informàtica, però anirà a poc a poc dins la resta, que se podrà permetre tenir un ordenador potent amb una IA local o una IA que controli tota la casa, que faci preguntes, que mos faci el dia a dia. O bé, mos connectarem a les IAs que ja hi ha per fer mostra d'aquestes feines. Què passa? Jo, com a paranoi que som, m'agrada més tenir-lo tancadet en casa meva i que no surtin les dades d'allà. Però podran tenir les dues coses. Anem a voltar gent cap aquí.
1: Vai.
0: I cada vegada els agents i els bots faran més coses per nosaltres.
1: Bé, jo no crec que en Toni Eloi sigui paranoi, el que passa que és un home que en sap molt, i clar, quan un en sap molt, també avalua molt els riscos de lo que hi ha, que crec que nosaltres no som massa conscients quan tenim l'ordenador, quan un chatbot, un bot, mos contesta en dècimes de segons, tot tota la complexitat que hi ha darrere, fins i tot, parlaves de la memòria, fins i tot com xupa energia tot allò, no? De tot això no som conscients.
0: Sí. No. Posa'm, pensant que és una caixa negra, i no. És una, aquesta caixa negra, hi ha ordenadors, hi ha energia, hi ha consums, que també n'hem de ser ben conscients. Mm. L'altra cosa que dius, si hagués de fer aquesta feina, quin consum tindria? Al final també el tema del consum energètic és obrir un altre meló. Yeah. Efectivament, consumeixen molt i fins a quin punt el progrés vol dir consumir energia. L'altra cosa és com traiem aquesta energia i com traiem els recursos perquè aquestes coses cada vegada siguin més eficients energèticament.
1: Uh-huh. De melons en podríem obrir molts, perquè també hi ha aquests chatbots que, en els que moltíssima gent li demana des de temes de salut mental, si ha de deixar el nòvio o no, no sé, quina roba s'ha de posar segons el dia que faci, coses que poden ser més o manco senzilles, no? D'altres molt més complexes i que poden afectar molt a la nostra vida. També hi ha el meló de la feina, sí que tots aquests vots mos trauran feina, mos traurà o no. No sé quin de tots els melons que tenim damunt la taula, quin te preocupa, o com creus que hem d'afrontar tot això, entenent que hi ha una eina més i posant la humanitat per damunt d'aquesta eina, com vos ho plantegeu?
0: Ara ho has dit molt bé, és una eina. I l'hem de considerar com una eina. Si ho consideren com una persona, que els humans i les persones tenen tendència a antropomorfitzar, no m'ho surt el nom?
1: Antropomorfitzar, no sé, bé.
0: Exacte. Sí, tenim tendència a humanitzar les coses.
1: Exacte.
0: Llavors, aquí tenim un problema, perquè és un sistema que està sempre present i està pensat per donar molt la raó. Llavors, és molt fàcil que dius, pues, dona'm un consell damunt medicina, damunt consell, i segurament no té tota la informació i no té la part física. Que per la part de feina està molt bé, perquè tens algú que en sap molt i li pots anar a fer preguntes i no se cansa de donar-te aquestes respostes. Mm. Quan el considera més enllà de la part mèdica, a lo millor està molt bé perquè fa informació, efectivament, però no substitueix el professional. Ni de la medicina, ni cap altre tipus de professional. Al final hi ha molt de matisos que els bots no capten encara. Per tant, han d'anar molt alerta i emplear-los per el que són, una eina. En el moment que els tenim com a consells sentimentals o psicològics, aquí anem malament.
1: Val. Idò, això és important, i és important també anar fent aquestes reflexions a mesura que anem coneixent més, fent servir més aquestes eines informàtiques que tant mos faciliten la vida. Toni Eloi, com sempre, és un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies. Avui ens separeu la vot.
0: Gràcies a tu.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és memòria.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'inrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: D'un bot ens hem plantat al final del programa d'avui amb la llibreta plena d'idees per seguir estirant del significat d'aquesta paraula que a molts indres de parla catalana, per cert, és el masculí de bota, de la qual beure vi o, per exemple, guardar l'oli. O també és una mesura de líquids equivalent a 64 porrons, ni més ni manco. Abans d'anar a dormir, però, anem a pegar quatre bots amb en Gabriel Frontera, director de l'Escola de Música i Danses de Mallorca.
1: Bueno, l'escola se va obrir l'any 75. Jo pràcticament des del 76, diguem, vaig començar a donar classes. Mm. I puc dir que m'he donat per mig Mallorca, sí, de classes. Fa molt d'any que n'ensenyo. Nosaltres sempre començam per bolero, perquè els boleros són més mal d'aprendre. I així com les jotes han estat sempre molt més populars, l'escola era escuela bolera i significava que havies d'anar més a aprendre boleros.

0: pràcticament tota Mallorca ballava jotes, i en quant als boleros hi havia puestos molt determinats, sobretot per Ponent, per Andrai, Sarracó, per allà, per aquella part, no sé per què, suposo que qualque mestre digui aprendre a ballar boleros, i aquella part de per allà ballar més boleros. Mm. I en quant a les jotes, va ser més per tota Mallorca en ballava. I nosaltres, a l'escola, els inicis sempre els començaven boleros i després segueixen en jota. Són molt més bones d'aprendre.
1: Sí.
0: Tenir en compte que un bolero és un 3x4, és un ritme de vals, i el vals el balla tothom. Mm. I si tu vas a cercar un vals, és un 3x4 lligat, i una jota, un 3x4 puntejat. Mm-hmm. Però el mateix, una persona que sap ballar un vals, sap ballar una jota.

Don Bartomeu, quan, per exemple, quan mos feien ensaiar a nosaltres, per exemple, cada vegada nosaltres ensaiàvem a tot de castanyetes o de manvelletes. I deia a una persona, una dona, per exemple, deia, tu surt a ballar. Llavors es deia, tu surt un home. Un moment donat, deia, canviant de parer, pum, una dona. Un altre moment, pum, un home. Anaven canviant constantment de parelles. I tenint en compte que la parella que entrava no podia repetir el punt que feia l'anterior. I així varen sortir les jotes bullengueres de fer bulla o les jotes robades, que se tractava, i això és el que se fa balla avui en dia a les places, que surt una parella o una persona, sí, tant sí. Un home com una dona, i balla, no? Si per aquesta persona que surt hi ha una altra que li agrada, surt a ballar. Si en aquesta que surt n'hi ha una altra roda que li agrada aquest, surt i li roba la parella. Sí. Llavors, això és una successió de balladors que entren i se tracta de robar la parella perquè se queda en aquest moment al mig li agrada a un que està en el rol. Sí. I a vegades s'ha convertit en batalles campats, sí. Perquè si surt un home que agradi a molts o a moltes o a una dona, pues hi ha vegades que en surten tres o quatre de cop, sí. I el ballador o la balladora se queda en això com li agrada. Però se tracta d'això, de jotes robades. I aquí, clar, aquestes n'hi ha. Per exemple, la música nostra fa unes jotes robades que encara duren 20 minuts.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts. Mai plou al sud de Califòrnia, és el que ens acaba de cantar Albert Hammond. Una veterana cançó del 1972. De fet, va ser el primer senzill que edità el músic gibraltareny. Ara bé, el que acabem de sentir és una versió simfònica molt més moderna, del 2016, que va ser quan s'edità el seu àlbum In Symphony, carregat de temes coneguts i que serà el que vos presentarem avui. Cançons conegudes com aquest I'm a Train.

Albert Hammond, un prolífic autor de cançons, en la particularitat d'un encant especial perquè acabin sent tremendament popular gràcies, normalment, per al bon gust de la melodia que entra fàcilment a l'oient. Qui no recorda el When I Need You o Give a Little Love, que són els dos temes que sonaran tot seguit?

0: que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No hi noturam, hi noturam.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Aléjate, Albert Hammond cantant en castellà en aquest àlbum del 2016, In Symphony, amb el que revisita en versió simfònica alguns dels seus èxits. I èxit és el que va tenir també en tota una sèrie de llançaments discogràfics en castellà, gràcies a la discogràfica Epic Records i també a la CBS mexicana. Com he dit abans, un autor prolífic, ha escrit cançons convertides en èxits per Chicago, Whitney Houston, Celine Dion, Diana Ross, Tina Turner o Willie Nelson, entre molts altres. Tot All the Girls I Loved Before, una altra d'aquestes cançons molt conegudes, i Estrellita, són les cançons que ara sentirem.

En aquest darrer Estrellita el tornàvem a sentir cantant en castellà. Un tema clàssic mexicà que trobem en aquest In Symphony, un àlbum d'èxits enregistrat per el productor i arranjador Rob Matthews, productor també de Sting, de Carly Simon o de Bruce Springsteen. Va ser enregistrat als estudis Abbey Road amb els principals membres de l'Orquestra Simfònica de Londres i el coro de London Voices. Nothing's Gonna Stop Us Now, un altre dels èxits d'Albert Hammond, amb el que tancarem aquest segon bloc de l'Eclèctic.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

eclèctic, recordant alguns dels seus èxits més sonats, que no són pocs, que en l'àlbum In Symphony ha revisitat en format simfònic. Va ser el 2016 quan l'edita. Albert Hammond és un dels compositors britànics més exitosos de la dècada dels 60 i 70 del segle passat. Iniciem amb la recta final del programa, que vam de sentir Don't Turn Around, i ara vos propos The Free Electric Band i un melòdic i molt simfònic de Air That I Breathe.

Poden dir que avui sí. Avui sí que han fet concessions a tots els públics amb aquesta sessió dedicada als èxits més sonats del britànic Albert Hammond. I és que la seva producció ha tingut sempre en compte aquestes melodies pròximes i sense estridències que tant agraden al gran públic. Acomiadarem la sessió amb un medley, amb When You Tell Me That You Love Me i One Moment in Time. Estimats i estimades, ja ho sabeu, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit a IB3 Ràdio tenim totes les músiques. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Rafa Andrés. A la direcció, presentació i selecció musical no cerqueu altre culpable que Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia, sí, avui és Sant Marçal, patró de Marratxí, perquè sembla que per les nostres contrades ja hi havia devoció a Sant Marçal de ben antica. Sant Marçal, de fet, tenia fama de guarir molt de mals, com aquesta glosa que diu «Gloriós Sant Marçal, alliberau-nos de tot mal». És així com el costumari de Joan Armades, hi ha una cita que té un Marçal com a protagonista, encara que no sigui sant. Se diu que, com l'ungüent d'en Marçal, que si no fa bé, tampoc no fa mal. De fet, a les Balears no hi ha massa toponímia dedicada en aquest sant. A les Illes, però, sí que es té l'església amb el seu nom, que és la més important del municipi de Marratxí. L'obra de l'església de Sant Marçal fou encarregada al mestre d'obres Lluc Mesquida, prestigiós picapedrer, que va arribar a obtenir els càrrecs de mestre major i primer arquitecte de ciutat. Cal tenir en compte, però, que aquesta església ens ha arribat prou modificada, ja que als segles XIX i XX va patir importants processos de reforma. Sobretot per mort del conegut terratrèmol que va afectar les Balears, sobretot Mallorca, l'any 1851 i que van derrocar part de la catedral, de la Seu i també de l'Almudaina i altres parròquies de diversos municipis, com també va afectar a l'església de Sant Marçal i obligar a dir misses a l'exterior per por dels enderrocaments fins que es va reconstruir la façana que és com la veiem actualment. Perquè recordem que Sant Marçal va ser durant molt d'anys una església enmig del camp, perquè era un municipi amb molt poca població i una població disseminada. I ja ho diu aquesta cançoneta popular. El rector de Sant Marçal està dins una garriga i no pot menjar cap figa perquè no té figueral. Així que avui molt d'anys a Marçals i també al municipi de Marratxí, marratxiners i marratxineres, perquè ja ho sabeu, Sant Pere és a 29 i Sant Marçal és a 30 i l'endemà ja mos entra el 1 de juliol. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre. Vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa ple de diversitat que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som 30 de juny, darrer dia del mes de juny. Tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: de ser un dia més de tots aquí a taula. Celestia Oliver, com anam?
1: Bon dia.
0: Miquel Jun, com estàs?
2: Bon dia, va bé.
0: I Maria Pons, com anam?
3: Molt bon dia,
0: com
3: va
0: estàs?
3: Bé, va bé.
0: Segon dia aquí a la Fresca d'Iveta Ràdio, si està bé.
3: A la Fresca d'Iveta Ràdio, s'està molt bé. Això sí que és vera que no mos poden queixar.
0: I de benvingut un dia més a Atentol. Avui Sant Marçal, festa al municipi de Marratxí, festa grossa, hi ha hagut verbena aquest dia, rebel·la. I avui és el seu Sant Patró. Coneixeu qualque Marçal?
1: En conec, sí.
0: Sí? Sí. Te l'estic conec tots els noms.
3: És increïble.
2: Jo no, jo crec que no.
1: En conec i de jovenets. De, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: D'infants, sí.
0: I de mira.
1: Però... Sí. I quan era més infant, anava a les festes de Sant Marçal.
0: Ah, sí, bé, això, això m'ho he imaginat.
1: Quan era jove, sí, sí, sí. Eren de les primeres festes que feia.
0: I t'agradaven.
1: Però ja fa anys, no hi vaig, sí. Bé. M'he quedat enrere.
0: Encara se fa, no?
1: Sí, no, sí, sí. Podria anar, hi podria anar.
3: Jo no he anat a les festes, he anat a la fira de Sant Marçal.
2: Ah, clar, fira és en saps, tu?
3: Sí, no, fira és tenc un màster, tenc un minut doctorat.
0: Molt bé, doncs avui és 30 de juny, darrer dia del mes de juny. Demà començarem mes de juliol i per avui vos hem preparat un bon contingut en aquest programa. I Maria, començant per tu.
3: Jugarem a Atentol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la cantautora de les Canàries, Valeria Castro, perquè aquesta setmana farà dos concerts a Mallorca.

0: Valeria Castro, una de les veus més personals i emotives de l'escena musical, actuarà aquest dijous 2 de juliol al Trull Teatre de Palma. A més, la cantautora inaugurarà el cicle Arrels a la històrica Torre de Canyamel de Capdepera en un concert íntim aquest dissabte, dia 4 de juliol, a les 9 del vespre.
1: Doncs sí, tindrem Valeria Castro per partida doble, aquesta cantautora de les Canàries, que farà aquests dos concerts a Palma i a Canyamel a Capdepera aquesta setmana, i nosaltres avui podrem conversar una estoneta amb ella, que sabem que aquí a Beta Ràdio té molt de fans.
2: N'hi ha.
1: Sí, no, Maria és una d'elles.
0: Sí. Jo l'he vist en directe i la veritat que vaig plorar, sí. Les coses com són, o sigui que ho fa molt bé.
2: Si s'emociona un, vol dir que és important.
0: Que toca la tecla, mai millor dit.
1: Avui és dimarts i ja ho sabeu, vol dir que també hem de brostejar en la història. Vendrà, com sempre, en Tomeu Canyelles, i avui dedica la seva secció a una efemèride històrica. Aquesta.
3: El 30 de juny del 2005, Espanya es convertia en el tercer país del món que aprovava la unió matrimonial entre persones del mateix sexe. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per repassar quines conseqüències ha tingut aquesta importantíssima conquesta social.

0: vida. Vendran també el Canyelles, però també tindrem tema del dia, Miquel.
1: Sí, jo vull dedicar-me aquesta notícia del dia al Festival Atlàntida, perquè ahir en una roda de premsa a Madrid va anunciar tot el cartell de pel·lícules que podrem veure a final del mes de juliol a Palma.

0: fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal.
1: I doncs, escolta'm, Nova Ineta, que és una de les cantants que també serà a l'Atlàntida. Ja s'ha anunciat tot el cartell, ahir es va fer a Madrid. De fet, algunes entrades ja han volat, ja no en queden. Crec que obriran una nova remesa, així que si voleu anar en aquest festival pendent de les seves xarxes i de la seva web. Però ara ja poden saber totes les pel·lícules que s'hi projectaran i també els cineastes que trepitjaran les nostres contrades, que són molts i molt diversos i que fan
2: moltíssim, ganes. Moltíssim, sí, sí. Però nosaltres ens hem centrat avui més en aquest reportatge a xerrar amb cineastes d'aquí de Balears, que ens expliquin un poc d'aquestes pel·lícules que estrenen.
1: Que se projectaran, que també
2: que
1: tenim totes unes
2: són estrenes absolutes, així que
1: de veure-les, sí, sí, a totes. Hi ha molt bon cartell enguany a l'Atlàntida i també de pel·lícules de cineastes d'aquí de les Balears. Però bé, també tindrem més temes a l'estim.
3: Sí, a la tercera hora, per començar, a partir de les 5, entrevistarem el periodista i director de l'agència EFE aquí a les Illes Balears, Tomàs Andújar, perquè acaba de publicar el llibre On acaba l'aigua, l'exili de Deseado Mercadal, en el qual explica la vida i l'exili del músic menorquí Deseado Mercadal, que de fet és un conco seu.

0: Idò, si Tomàs Andújar ha fet un llibre il·lustrat amb fotografies històriques que ha estat editat per Dolmen, en el qual recull la vida d'aquest menorquí, músic, periodista, també militant, que va fugir de la seva terra gairebé al final de la Guerra Civil, va acabar fugint de Menorca i va acabar en diversos camps de concentració, tant a les platges d'Algèria, sí, les platges, no, anava a dir les, sí, el camp de concentració de França, i després va acabar, sí, Algèria. Uh-huh. Argelès, ara m'ha sortit.
1: Ara.
0: Això mateix, sí.
1: Molt bé, en parlarem.
0: Argelès i Algèria, sí.
1: Amb en Tomàs Andújar, que avui ens visitarà per parlar d'aquesta història, i a partir de les 5 i mitja vendran les Marines de Tèntol, també com cada dimarts. Avui na Marina Bennassi i na Marina Huguet parlaran de criança i de contes i intel·ligència artificial.
2: Sí, intel·ligència artificial és la plaga del segle XXI. Cada vegada hi ha més titulars. S'acostarà o no el moment de regular la legislació? No ho sabem. Però avui, a Jane Dam, intel·ligència artificial i l'hora del conte.
3: N'hi ha una dins el cap.
4: Dues passejant al ramat.
3: Tres al puré de patata.
4: I quatre a la

0: 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
3: Oh, sorpresa. Sorpresa!
0: Ara sí, ai, Maria, molt bé. Que has anat avui.
4: A més, ho hem fet a Canon. Bé. Sí, a Canon.
0: I això començat...
4: Ha començat res, unes dècimes més tard, perquè te sentíssim millor.
1: Queda sí. Bé, queda bé.
3: Ai, sí? És que...
1: No? Ho ha fet de posta, no, Maria.
3: Quin honor, quin goig, quin emoció.
4: Clar, clar, així ha sonat de bé. Bé, i del que nosaltres, recordeu que tento la roda i vetresradio.com.
0: Molt bé, i de Miquel, Maria, moltes gràcies. Per cert, moltes gràcies als oients, perquè avui han sortit les dades d'audiència a l'Estudi General de Mitjans, i sou molts milers els oients que mos escoltau, 6.000 oients concretament, així que moltíssimes gràcies a tots els que hi sou, que ho sabem i que ens agrada molt que segueu a l'altra banda. Així que gràcies, Maria, Miquel. Fins d'aquí una estona, Tom.
5: Sí,
0: perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui tenim a les vies de so el nostre estimat Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Són les 3:19 minuts i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: de l'estim, us toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: I de sí, la rabiosa actualitat, amb aquest dies tan rabiosos de calor, d'estiu, sí. De pla, ens du a parlar, evidentment, del solstici d'estiu, plantes i tradicions. Aquí és

Així és, ja sabeu que fa poc que han passat una de les èpoques més importants de l'any pel que fa a les plantes, la tradició i la pagesia. Mos referim al solstici d'estiu. El solstici és cada un dels dos moments de l'any en què el sol té la màxima declinació, és a dir, distància angular, respecte a l'equador celeste. Tècnicament, idò, el solstici d'estiu de l'hemisferi nord és quan el sol arriba al zènit al migdia sobre el tròpic de Càncer. Aquest és el d'estiu, un moment que té una relació directa entre aquestes dates, entre festes populars i moments singulars de l'any. Eren festes molt importants antigament, festes paganes celebrades des de temps primitiu, sobretot durant aquest solstici, el d'estiu, també el d'hivern, i es feien celebracions rituals com, per exemple, l'encesa de foguerons.

0: El solstici d'estiu és el fenomen astronòmic que marca si s'inici de l'estiu i és dia més hores de llum de l'any, dia 21, que va ser enguany, va ser doncs el dia que vàrem tenir més llum de tot l'any. Perquè sí, ha arribat l'estiu i el solstici marca aquestes hores de llum. Les nits són més curtes i els dies són més llargs de tot l'any. I com tots sabem, tradicionalment se diu que la nit més curta de l'any és la nit de Sant Joan, però no és exactament així, sinó que és dia 21 de juny que vàrem tenir el màxim de temps de claror de tot l'any. De fet, més de 15 hores de sol són les que vàrem tenir i també encara tenim. Però alerta, perquè a partir d'ahir ja, a partir de dia 28 de juny, és a dir, a partir de diumenge després d'ahir, el dia comença a escurçar-se, potser encara no en són conscients, però es va començar a escurçar primer els dematins i ara és cap vespres també, cada vegada s'escurçarà una miqueta més. I ja sabeu que l'estiu dona frases i expressions que ens agraden molt en aquest programa. També refranys. Tenim, per exemple, aquest que diu: qui diu mal d'estiu no sap què diu. No sé si vos sona, però segur que també vos sonarà aquesta: a l'estiu tota cuca viu. I probablement tan comuna com a l'estiu tota cuca viu és aquesta que diu que una flor no fa estiu. T'havien dit mai,
1: sí, això? Sí, m'havien dit, sí.
0: Una flor no fa estiu.
1: Sí, de cuques també em vaig trobar-hi. Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: N'hi ha,
1: n'hi ha, a bola.
0: Ai, sí. Bé, d'això, una flor no fa estiu.

0: sun goes down, you can make it good and live by. I avui ens hem fixat en aquest tema del solstici d'estiu perquè uns estudiosos de Búger varen fer la conferència entre el foc i la rosada al Teatre Parroquial de Búger fa uns dies. Una conversa sobre Sant Joan, Sant Ponç i les figures femenines vinculades i tradicionals del solstici d'estiu. Aquesta conferència va ser càrrec d'en Miquel Perelló, d'en Antònia Rosoguet i d'en Esteve Gomila. Perquè el solstici d'estiu és una celebració històrica que s'ha observat durant milers d'anys, des de l'antiga Mesopotàmia fins a les celebracions actuals. Ha estat un temps per la comunitat, el ritual i la celebració. Mirant cap al futur, està clar que aquest solstici d'estiu continuarà sent un moment important perquè la gent es reuneixi i, en certs casos, també honori els cicles de la natura.
1: I doncs, és per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol al solstici d'estiu, plantes i tradicions.
0: Així ho farem. Són les 3:26. Tèntol.

0: Continuem, i ara mos toca saber quina és la pregunta del dia, perquè també volem, òbviament, que participeu d'aquest programa. Avui la pregunta vos agradarà perquè va de domàtiques. Ja n'has menjat de domàtiques?
1: Sí, sí, sí.
0: I d'ara
1: sí, sí.
0: Parlem. La pregunta diu així, les domàtiques, o com li digueu, o tomàtecs, o tomàtics, depèn d'allà on
1: sigueu.
0: Sí. És una de les fruites de temporada, d'aquesta temporada de principi d'estiu i d'estiu, i de les més sol·licitades per fer conreu. De veritats, de tomàtiques en tenim de moltes castes, eh? Tenim la tomàtica de bombilla, aquestes jo ja n'he vistes, de bombilla ja n'he vistes. De cor de bou són més tardanes. També tenim la mutxamel, la tomàtica de pera, la tomàtica de ramallet de bany al bufar, la de ramallet blanca, la de canyisset, la tomàtica de ferro, la tomàtica de vall de mossa o també la tomàtica negra, entre d'altres. Però a Menorca, una tomàtica, a banda del fruit, també es refereix a una altra cosa. I la pregunta d'avui precisament és aquesta. Sabeu que és també una tomàtica a Menorca?

0: I Celesti, com cada dia tenim 3 opcions de resposta, només n'hi ha una de correcta.
1: Sí, exacte. I dels veus que és també una tomàtiga menorca. És un constipat fort, fa 3 dies que duc una bona tomàtiga, per exemple. Diuen això. Un dels caragols de la festa de Sant Joan, el caragol de la tomàtiga. O una besada apassionada. S'han fet una bona tomàtiga.
0: Exacte. Doncs aquestes pressions són les
1: opcions. Que, sí, que pot ser d'aim.
0: Què tenim? Que és una tomàtiga també a Menorca, un constipat fort, un dels caragols de la festa de Sant Joan o una besada apassionada. Per jugar amb nosaltres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram de Tentol, que és @tentolivetres, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és memòria.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: Defluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional. Les 3:32 i avui parlant de tomàtiques en tots els seus significats, Celestí Oliver, sí. Perquè dic que de tomàtiques n'hi ha de molt de tipus i de moltes castes.
5: Tanta.
1: Sí, jo ara ja n'he menjat moltíssim ja.
5: Plat de cada dia, per
1: sí.
5: Jo.
1: Sí, sí, sí.
5: Dinar, sopar...
1: Sempre hi ha sí. Qualque tomàtica, si no es fregades, trempada, o si no dins un sofrit, o però vaja, que la tomàtica...
5: Paganes i refresca.
1: Sí. Ara que n'hi ha. I també que els horts ja en van plens, tenim molt de tipus de tomàtiques, però avui vos han demanat que a Menorca una tomàtica, a banda d'aquesta fruita, també és una altra cosa. Teníem tres opcions.
5: Exacte. És un constipat fort... És un dels caragols de la festa de Sant Joan. Uh-huh. O és una pesada d'aquelles apassionades.
1: Apassionades. Mm? Doncs, segons els nostres oients, tenim el 71% dels va que diuen que és un constipat fort. Uh-huh. Duc una bona tomàtica. Uh-huh. Hauríem de dir amb una sal, perquè segurament quan estàs sí. Constipat, d'una bona tomàtica. I un 29% dels nostres oients...
5: Sí,
1: i
5: tant,
1: n'hi ha. I els constipats d'estiu són terribles. I n'hi ha. I una besada apassionada té el 29%. Mm. Qualcú, Pentura, s'ha donat una tomàtica en qualcú altre. Mm. No ho sé. S'ha sí. Descaragol, sembla que no ha triomfat. Mm. Aquestes són les respostes dels nostres oients. També per aquí veig que mos contesten per altres mitjans. Així que esperant les vostres respostes. I ara sí, coneguem el nostre convidat d'avui.
0: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: I d'ací moment per conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que farà jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el solstici d'estiu, plantes i tradicions. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
6: Un qüestionari electrònic.
7: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
8: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
9: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
10: Per favor. Vostè qui és?
9: Qui?
10: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
11: Som n'Antònia Rasuguet.
8: M'agrada aquest nom.
12: D'on ets?
11: Som de Palma, però fa 10 anys que visc a Buja.
13: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
11: En el col·legi Pius 12, de vora la plaça de Toros de Palma.
14: És periodista, vostè?
11: No, no sóc periodista.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
14: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
11: Una bona veu i molta creativitat.
15: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
11: Sempre se pot millorar.
16: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
11: M'agraden esports més aviat tranquils. Yoga, pilates, anar a caminar... També ballar.
17: Que simpàtic. És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer. Continuem?
18: On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
11: El cor, sempre el cor.
18: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
11: Sí, he dormit bastant bé. No ha fet molt de calor.
19: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
20: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
21: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
22: És una noia plena de llum.
23: I ets tan llesta.
24: Tenim les gravacions. I ben guardades.
25: Espero que tingui una bona estada.
26: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: l'han sentit de respondre a aquest qüestionari electrònic molt ben fet, com sempre. I avui tenim n'Antònia Rosa Huguet. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Sí,
0: se nota que estàs avesada a parlar en públic.
1: Sí, és part de la meva feina, fer visites, activitats.
0: Exacte, perquè n'Antònia Rosa va estudiar Història de l'Art i està especialitzada en mediació i gestió cultural i fas feines de Fundació Miró Mallorca, divulgant cada dia.
1: Exacte,
0: per
1: sí.
0: Per grups molt diversos, no? Escolars...
1: Sí, sí, escolars, però també programes socials, artistes, activitats culturals que també duen des del departament, sí, sí.
0: Cada dia ve gent a veure la Fundació?
1: Sí, cada dia tenim molts de visitants, sí, sí. El que passa que ara, a nivell de visita, sobretot de població mallorquina, s'atura un poquet. La gent de Mallorca crec que s'estima més anar a la platja a vegades.
0: Tot i que no sé si estaríem millor a la Fundació Miró.
1: Bé, quan fem concerts o quan fem qualcuna cosa especial, sí que s'acosta.
2: I de cada vegada en ve més de gent.
1: Sí, sí, he de dir que els darrers anys... Sí, sí, sí, sí.
0: Avui l'han convidada perquè han de parlar d'una conferència que vareu fer fa uns dies, aprofitant el solstici d'estiu, perquè amb dos estudiosos més heu estudiat com és i quines tradicions té a Balears, que són moltes.
1: Sí, n'Esteve Gomila, que és experta en plantes, mos va engrescar en Miquel i jo, i van dir, vinga, per què no ho fem? I ho hem fet per la cultura, la tradició, i mira, va quedar una cosa bona. Sí, sí.
0: I de què vareu parlar?
1: Primer va començar amb Miquel, que va fer una part més vinculada amb Sant Pons i Sant Joan, explicant la seva història, la simbologia, tradicions a Mallorca vinculades amb aquest sant, sobretot Sant Joan. Després n'Esteve va fer una part més específica de plantes, quines plantes estan lligades en cada un d'aquests sants, perquè són plantes de solstici, i les propietats que tenen cada una. I després jo me vaig centrar en figures femenines, que primer vaig transitar la part més mitològica de rondalles, llegendes, que tenim a Mallorca vinculades amb figures femenines i plantes de solstici que hi puguen estar relacionades. Després vaig passar també per verges i santes que tenen plantes de solstici vinculades, per acabar amb les dones terrenals, que són les anomenades madones de les herbes o dones remei, i vaig fer una mica d'hipòtesi des de quan aquestes dones a Mallorca, o les dones a Mallorca, han tingut una tradició i han tingut en les nostres mans els sabers de les plantes.
0: I qui són aquestes dones?
1: Bé, aquestes dones estan recollides principalment per l'arxidu Lluís Salvador i també a una publicació que se feia Artà, que se diu Tresor dels Avis. I eren dones que sabien sobre plantes, que les anaven a recollir i que les utilitzaven. De fet, també se sap que les possessions, les encarregades de tenir, cuidar i després... mantenir a dins de casa aquestes plantes seques i tots els remeis eren ses dones. Però, clar, jo vaig dir, com que jo soc historiadora de l'art i tenc amics arqueòlegs i arqueòlogues, i sé pels darrers estudis que tot apunta que a l'època talaiòtica, és a dir, fa 3.000 anys, ja eren ses dones ses que també gestionaven ses plantes, les anaven a coir i també les empraven no només a nivell alimentari, sinó també a nivell de cura i a nivell ritual.
2: Societats matriarcals.
0: Clar, ses cures ja sempre han requigut en les dones, ja de temps ben antic.
1: Però també era un saber important. Clar, no només ets a cura, sinó també tenir aquesta part de saber, que crec que és el que és important.
2: Bé, anirem gratant sobre quines dones, però quines plantes són les principals de les que estan parlant?
1: Tant les de Sant Pons com les de Sant Joan, que poden considerar de solstici. N'hi ha una que és l'herba de Sant Pons, i després hi ha l'herba de Sant Joan, que pentura és la més coneguda per tothom, que és cipèric. En aquest cas, cipèric perforatum, perquè hi ha un altre tipus d'hipèric, que és específic, és endèmic d'aquí, de les Balears. I aquestes serien les plantes per excel·lència. Després tenim altres plantes, com per exemple el moreduix, com el tarongí, com el romaní, com la murta, el llorer, la verbena, que també les verbenes agafen el nom d'aquesta planta, entre d'altres. Sí.
0: Aquestes eren les d'aquesta època de l'any, les que s'utilitzaven.
1: Sí, també és curiós, perquè jo em vaig parlar que durant el solstici, també ho trobam a les rondalles, altres plantes que també trobam són, per exemple, la falguera, que hi ha una història, una rondalla que diu que si el vespre de Sant Joan vas a cercar llavor de falguera, que no en té, vull dir que era impossible, i duies un canutet de plata i ficaves aquestes llavors. A dins del canutet de plata tenies dimonis boiets per tot l'any, que són uns dimoniets molt, molt faners que fan feina per tu tot l'any. Després també la tradicional és el xipèric, perquè amb ell se fan preparats, però també he trobat que unes altres tradicions estan vinculades, per exemple, en seure. Diuen que si posaves a un plat fulles d'heura per cada un dels òrgans al vespre de Sant Joan, es demanen

0: Vosaltres vareu fer aquesta feina d'anar a recollir les plantes? Ho dic perquè és una cosa que mos queda un poc llunyana, no? Com que ja vivim d'esquena d'aquesta tradició. O encara aquí va a cercar les herbes de Sant Joan.
1: Sí, sí. És a dir, per exemple, es moradús, hi ha molta tradició a Mallorca que s'ha d'agafar aquest dia, perquè se diu que és el moment en què s'ha d'agafar.
0: Sí, per moradús sí que el feien servir com a vegades culinàriament, es fas un macarrons i poses un pot de moradús.
1: Sí, però per exemple, l'oli d'hipèric, que també hi ha gent que li diu oli de cop o oli de pericó, jo conec persones que encara hi van. A més, hi ha tot un misticisme al voltant de la recollida d'aquesta planta, perquè se diu que s'ha de recollir abans de que surti el sol, en silenci, i que no pot tocar en terra.
0: Ah, wow.
1: I després l'has de posar només la part de la flor dins oli, dins un oli vegetal, i l'has de tenir, com tradicional se fa amb altres preparats, com per exemple el de calèndula també se fa així, 40 dies a sol i serena, i després l'has de guardar en un recipient opac, és a dir, que no hi entri llum. I és un oli que molta gent encara a dia d'avui empra per guarir, per cicatritzar, cops, cremades, sobretot, i és, encara se fa.
0: Sí. Mm-hmm. On se pot trobar la herba de Sant Joan ara mateix a Mallorca?
1: Bé, a la part de Serra de Tramuntana n'hi ha...
0: Fa com una flor groga,
1: sí,
0: no?
1: Sí, fa una flor groga i després unes fulles verdes molt petitetes. Mm-hmm. Sí, de fet, també és una flor que deien que allunyava els dimonis. O, per exemple, també això se diu de la ruda. I sí, és una flor. Nosaltres a Buix en tenim sembrades,
0: sí,
1: però a nivell silvestre se pot trobar sobretot per la zona de la serra. Mm-hmm. Igual com, per exemple, a Sauva, que fan també safira de les herbes, la murta, una altra de les plantes que se considera Sant Ponç, una planta de solstici, que encara la destilen i sempre, i és una planta que encara té el seu ús. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Que curiós. Mm-hmm. Tot això que ens explica, però ja ho han dit, Antònia no estava tota sola en aquesta conferència.
1: No, ben acompanyada.
0: Tan ben acompanyada.

0: perquè aquí l'acompanyava i avui també en aquest programa és en Miquel Perelló. Ell és doctor en Filologia i Filosofia per la Universitat de les Illes Balears i també estudiós. Com anam? Benvingut, Miquel.
1: Com anam? Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Oh, una monada.
0: Així m'agrada. Gràcies per atendre'ns, Miquel, a tu també.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tu quina funció, m'ho explicava un pont, Antònia, quina funció vas tenir en aquesta conferència i que has estudiat?
1: Bé, man, el meu paper va ser bàsicament introductori. O sigui, jo el que vaig fer va ser parlar de Sant Pons i de Sant Joan a nivell de Sant Torau, o sigui, explicar un poc quatre qüestions de la seva biografia, qui eren, els miracles que haguessin pogut fer, i llavors la simbologia que està relacionada amb les dues figures. Mm-hmm. Bàsicament aquesta va ser la meva tasca. No vaig serrar tant de plantes, sinó més bé de l'imaginari que enrevolta aquestes dues figures.
0: Clar. I quin imaginari? Perquè és vera que Sant Joan el tenim molt present, però Sant Pons...
2: No tant.
0: No tant, no.
1: No, de fet, jo Sant Pons és que no sabia ben bé qui era. O sigui, no, m'era bastant desconegut. Així que vaig començar a mirar i vaig... Man, aquest home, bàsicament, és conegut perquè el varen martiritzar i arran d'aquí... va sortir tota una devoció arran d'ell, perquè aquest home era de Provença, va d'allà en el segle III cap a Barcelona i se va treballar amb una epidèmia que fa de desastres, que matava la gent, que els va passar malament, els va passar fan i tot això. I bé, i ell, que tenia un gran coneixement sobre el que se diuen les herbes santes, a les herbes remeres, va començar a fer bollidures, infusions, cataplasmes i totes aquestes coses, i a partir d'aquí la gent va començar a reviscolar. Uh-huh. I gràcies a això va sortir tot una de vos lloc.
2: Uh-huh. Clar.
0: Wow. Que interessant, també.
1: El van fer el patró dels herbolaris, el van fer el patró dels apicultors, i bé.
0: I d'aquí també
1: aquesta... I a partir d'aquí... Tot va començar.
0: Aquesta tradició. Clar, és curiós com ha estat tan important aquesta cultura de les plantes medicinals per nosaltres, que fins i tot com d'en Antoni, l'arxiduc, ja recull que li va cridar

0: Fa molt d'atenció aquestes dones que guarien, no?
1: Clar, han de pensar,
2: sí,
1: però...
0: Perdó, sí, sí, digues.
1: Sí, digues, Miquel.
2: Sí, que ara que pareix que anem abandonant totes aquestes qüestions per altres models de vida i altres maneres d'estar en el món, però fins no parles tot això era... Bé, formava part del diari.
0: Què anaves a dir, Antònia?
1: No, sí, sí, això mateix que comentava en Miquel, que era una necessitat bàsica, també era una supervivència, també cura i per anar avançant. Si no se lligaven les plantes, havien de tenir aquest coneixement en el final. No tothom tenia accés a un metge.
0: Clar, una conferència que varen fer a Buja dia 20 de juny, però que està oberts a fer-ne més. No?
1: Sí, de fet, han tingut ja qualque proposta i estan valorant perquè la resposta va ser molt positiva, fet que també molt va engrescar i veurem, segurament, sí, si qualcú li interessa, probablement la tornarem a repetir.
0: Miquel, tu estàs entusiasmat també, no, amb això?
2: Sí, clar, va ser un experiment que no sabíem ben bé com reaccionaria, si tindria molta resposta o no. També estava al mercat dins les festes de Sant Pere, o sigui, van sortir els programes i tot això. Va venir molta més gent de la que jo feia compte, i clar, va ser completament positiu, i a més ara que segurament em mourem un poc més. Sí, perquè troc que val la pena. O sigui, és una feina que el manco és divulgativa, és entretenguda, mos esforçant perquè la gent s'ho faci bé. I sí, pot estar bé, rodar un poc.
0: Clar que sí. Idò, ja ho sabeu ara, Antònia, Miquel, i també l'altra persona que mos falta, que és en Esteve, que no ha pogut venir perquè tenia feina, però tots tres sou els encarregats de fer aquesta ponència, aquesta conferència, i que també va ser, no només va ser divulgativa, sinó també va ser artística, no, Antònia?
1: Sí, bé, varen començar primer amb una tocada, que després, si vol, ho pot explicar un poquet en Miquel. En Esteve toca percussió i en Miquel tocava el Fabiol Tamborino. I després jo vaig incorporar també, vaig recitar dos poemes d'en Maria Antònia Salvà, perquè justament vaig trobar que tenia un poema que se diu Herbes de Sant Pons i un altre que se diu Herbes de Sant Joan. I, Miquel, no sé si vols comentar el tema aquest que vau introduir d'Arquer.
2: Sí, és clar, més que res, ho vam introduir pel títol. És un d'aquests temes medieval o pseudo-medieval que és d'introducció, és de nova introducció en el repertori, o sigui, que tampoc no fa molt d'anys que ho sonam. I, clar, arran del títol vam poder introduir una de les bases ideològiques de tota aquesta metafísica que hi ha darrere les plantes, que és la qüestió d'aquest principi fonamental i rector que ordena tota la realitat, el que seria l'arxè per la filosofia grega. I aprofitant el títol, ja m'ho va servir d'excusa per introduir el tema.
0: Molt bé, ben interessant. I d'avui en Antònia Rosuguet i amb en Miquel Perelló parlant d'aquest solstici d'estiu.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, i ara tindrem una petita prova en la qual tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquest solstici d'estiu.
4: Vinga, sí, Antònia.
0: Començant per Antònia.
4: Sí. Posam carrega en marxa. Tens 30 segons per dir tradicions relacionades amb el solstici d'estiu. Vinga.
1: Fer foc. Posar euro damunt un plat per veure que estàs malament. Després fer oli d'hipèric. També deien que podria, si sembraves un clavell aquest dia, tenies clavell de tot l'any, aquest vespre. Després també, a part del vespre, el 100 de mai, hi ha les ballades de Sant Joan Pelós, Sant Joan Pelut. Ara ja no me n'acord, però hi havia el vímet de Sort d'Escorreu.
0: Sí, que m'han parlat, el vímet de Sort d'Escorreu, que no fa tant d'anys que encara se feia, i que interessant, molt bé. Què has dit, la primera, fer fac?
1: No, no sé què he dit.
4: Fer foc.
1: Fer foc. Fer foc. Les fogueres, es foc.
4: Fer foc.
1: Fer foc. Fer foc. Fer foc.
0: Molt bé. Li toquen a Miquel. A veure, Miquel.
4: Vinga, Miquel, sí. Tens 30 segons també per dir noms de plantes que tenen importància en aquest solstici d'estiu.
2: Val. Verbena, farigola, falguera, romaní, espígol, ibèric, herba lluïssa, donzell, camamilla, ruda, fumària, lledamans, espígol, no sé si ho he dit, trepó, sàlvia, moreduix...
0: Uau!
4: I de totes se feien remeis?
0: Molt bé,
4: o se fan remeis per guarir?
2: Nen, no sé si exactament de totes, però sí que tenen una certa importància. O sigui, per exemple, per Sant Joan se solia fer la ratafia, de fet, amb un company en quan l'han feta, i gran part d'aquestes herbes els hi han posades. Vull dir que, que sí que... tenen una certa importància i tenen un cert... tenen a veure, en certa manera.
0: M'has dit moltíssimes. Sí. L'estem fresques, s'ha notat. Molt bé, Miquel. Molt bé, Rosa. Tenim una altra prova i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara necessitaríem com un tutorial, no? Perquè a vegades el nom també... Això va molt bé que faceu conferències perquè el pots relacionar amb una imatge, perquè moltes vegades nom i fotografia... Sí. Per la ràdio això se mos perd.
1: Sí, de fet, a la conferència hi va haver gent que mos va dir si la tornau a fer, ho dona un paperet a cada persona perquè si no hem d'estar fent fotos. És perquè a tothom li interessa
4: clar,
1: molt perquè serveix cada planta. Mm-hmm. Que el que tu comentaves, que no és necessari fer... col congüent, sinó que la pròpia planta a vegades amb infusió, amb oli macerada, vull dir,
0: ja està. Sí, cadascú la seva ho pot fer, no fa falta saber molta cosa més. Sí. Molt bé, doncs ara vos hem preparat una pregunta per home relacionades amb aquestes plantes, aquestes tradicions del solstici d'estiu, i començarem per Antònia. Antònia, primera pregunta. En Miquel ha parlat de Sant Ponç. Nosaltres a Mallorca també tenim Santa Ponça, que no sé si és el femení de Ponç, però en tot cas és una urbanització costanera de Mallorca, al municipi de Calvià. Un topònim documentat ja en temps de la conquesta. La pregunta, però, és, saps quin dia se celebra Santa Ponça?
4: I deia, Antònia, és dia 29 de febrer o Ponça és una santa que no existeix?
0: Miquel, la pots ajudar, si la saps?
2: Miquel. Jo diria que no existeix.
1: Vinga, jo estic d'acord amb tu.
4: I...
0: Correctíssim.
4: Anau bé.
0: Sí, no existeix.
1: No ho havia sentit dir mai. No, ni una persona que no hi pensa.
0: No. És un topònim, doncs. Ho deixarem així, eh? Sí. Perquè és femení de Pons. Miquel, tu el coneixes? És Ponsa?
2: Que jo sàpiga,
0: no.
2: I de fet, en el santoral de Pons n'hi ha una petita, n'hi ha una animalada.
0: Exacte. Sí. És vera que n'hi ha més d'un, sí. I de fet, un és molt important perquè és quan marques Firó de Sollo.
2: Exacte, sí.
0: Idò, no, Ponça, ho deixarem amb un topònim, una santa que no existeix, efectivament, haveu dit molt bé. Aquesta era per embuear un poc. Miquel, una pregunta per tu, mem. La festa de Sant Joan, ja ho han dit, té arrels ancestrals, hi ha moltes tradicions a les illes, tal vegades foc ara mateix no és tan predominant, també per les qüestions meteorològiques, però fa la nit, ja ho deia, na Rosa, hi ha Sant Joan Palós, hi ha Sant Joan Pelut, també altres bandes, òbviament a Ciutadella fan festa grossa, però si hi ha un refrany d'aquests dies és haver de menester les herbes de Sant Joan. I la pregunta precisament és aquesta, què volen dir de qualcú que deim que ha de menester les herbes de Sant Joan?
4: Miquel, és que és una persona antipàtica, és a dir, poc aguda, o que és una persona lenta, poc operativa a l'hora de fer feina?
2: Bona pregunta, no ho sé. Ja diria que és lent, que és poc operatiu.
4: I així és.
0: Efectivament, una persona que ama estesses herbes de Sant Joan. És que necessita...
1: Pot de vida.
4: Pot d'alegria, sí.
0: Pot de...
4: Pot de vida.
1: Sí.
0: Exacte. I això fonamenta que això, les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any, que és un poc allò que dèiem i que recalcam avui amb n'Antònia i en Miquel. Moltíssimes gràcies a tots dos. Ha estat un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I ho haureu de tornar.
2: Sí,
1: sí.
0: Haurem de parlar de... No sé si teniu qualque altra conferència en ment.
1: No, ara aquesta, la morem i després, però no ho descartam.
0: Heu fet un bon tàndem. Bé, sí. Tàndem no, perquè sou tres.
1: Sí, sou tres.
4: Bon trio.
0: Un bon trio.
1: Bon equip.
4: Sí.
0: I tant que sí. En Esteve Gomila també, una abraçada. Miquel Perelló, gràcies per tot.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: I bon estiu.
0: I exacte.
1: Gràcies, bon
0: Antònia estiu. Antònia Rosa Huguet, moltes gràcies, de veres.
1: Que tingueu bona hora baixa.
0: Igualment. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio, formació.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'uram, i no t'uram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Heu de saber que l'Atlàntida Mallorca Film Fest ha presentat tota la seva programació.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Hem per encetar aquesta segona hora de programa d'avui. Ho feim amb totes les lletres i amb Níquer Hernández, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les herbes de Sant Joan, ara mos toca saber què passa també amb la notícia del dia, que avui és aquesta. Per repassar la notícia del dia, saludam en Miquel Junc,
1: bon
0: en Celestia Oliver i en Maria Pons. Com esteu? Ben tornada.
1: I somriu de com saludar.
2: Clar,
3: sí. Clar,
2: és que per jo tot això és nou.
0: Clar.
2: Tant, però molt bé.
0: Nosaltres aquí, molta efusivitat sempre que presentam a tothom.
2: És molt important.
3: Clar, que sí. Jo és que m'aixec per estirar les cames i ja està, i em torno a seure. Som aquí.
0: Així és.
2: Salut.
3: Clar, ja dic bon dia, tu també. Per tant,
0: hem de tornar,
3: sí, ara que em diré, no diré.
2: I
0: moltes persones que mos escolten a la redifusió, que els enviem una abraçada. Clar, perquè...
1: També hem de dir bon dia i bon vespre.
0: Sí, sí. Molta gent a mitjanit mos escolta.
3: Sí, jo també m'hi he trobat.
0: A partir
3: sí.
0: de mitjanit, o quan tornes
3: d'un
0: sopar.
1: No m'agrada, però
3: és curiós escoltar-vos.
0: Ah, que no, fa,
1: no,
0: fa.
1: No, ja tot d'una.
3: Tornes de sopar, saps? I poses sense escotxo i surts a teva bou.
1: No.
3: És curiós.
1: Allò no m'agrada.
3: No passa tothom, però...
0: Molt bé, arriba l'estiu, ja hi som, de fet, però un dels esdeveniments d'aquestes, i ja fa molts d'estius, és l'Atlàntida Mallorca Film Festival, aquest festival de cinema, però de pensament, de cultura, de música i de tantes altres coses, ja ha presentat tota la seva programació. Esta...

0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest ja ha presentat tota la programació per aquesta 16a edició. Serà, com sempre, diferents espais de Palma entre els dies 24 de juliol i 2 d'agost, mentre que la plataforma Filmin s'allargarà fins al 24 d'agost.
1: És a dir, apuntau les agendes, eh? 24 de juliol fins dia 2 d'agost. Són molt de dies.
0: Són molt de dies, sí, i després, si no hi sou atents, encara podeu veure pel·lícules a Filmin, així que...
1: Sí, això sí, si vos fa peresa sempre... o no podeu baixar Palma, o no teniu disponibilitat, o allò que sigui, i esteu interessat per les pel·lícules, també tenen una plataforma on es poden veure.
2: Així és, en aquesta edició d'enguany hi podreu trobar fins a 141 pel·lícules, la meitat estrenes absolutes a l'estat. Més de 200 convidats, 21 curtmetratges, 25 concerts i fins a 20 conferències. Tot això convertirà Mallorca en el punt de trobada del millor cinema internacional.
3: Enguany, l'Atlàntida retrà homenatge a tres figures imprescindibles del cinema contemporani. Una és l'actriu i cantant danesa. Mem, ajuda-ho molt a dir.
0: Sí, sí, és complicat, és complicat.
3: Brian Dirlholm.
0: No sé com se pronuncia.
3: Ventura, Un altre és Gael García Bernal, un dels actors més influents del cinema iberoamericà. I el tercer homenatjat serà Alexandre Desplat, guanyador dels Oscars i autor d'algunes de les bandes sonores més memorables del cinema contemporani.

0: I doncs, sí, ja sabeu que cada any també es fan aquests premis en aquestes persones que l'Atlàntida considera que tenen un reconeixement, i en guai molt diverses, eh? Per una banda, aquesta actriu i cantant danesa, com és na Dirnholm, que tal vegada la coneixereu per una sèrie, no sé si l'heu vista, que es diu La Mujer Danesa.
1: Me sona.
2: N'he sentit xerrar, però no l'he vist.
3: No l'he vist jo tampoc.
0: Doncs és la protagonista, però bé, ha fet moltes altres pel·lícules i moltes altres sèries, i també canta, sabeu, i per tant serà al festival i serà una de les guardonades. Però també en Gael García Bernal, que tal vegada sí, aquest sí que és més conegut, no? Per tothom.
3: Sí, ara és conegut. Jo li he vist la cara i m'ha sonat. He vist una foto i m'ha sonat, lo que no sé de quina pel·lícula.
0: Sí, no, n'ha fet moltíssimes. Sí, sí, sí. I també serà un dels convidats, i també una de les persones que rebrà aquest premi, com també aquest de les bandes sonores, com és Alexandre Desplats. Però hi haurà molta més gent,
3: Miquel. Molta més gent, és impossible repassar-ho tot, però durant aquests 10 dies de festival passaran per Mallorca alguns dels noms més destacats del cinema internacional. Són, per exemple, en Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem, en Vicky Luengo, Fernando Trueba o Molly Manners, entre molts d'altres.
1: També tindran... Sí, ja n'hi ha. També
3: n'hi ha molts, eh? N'hi ha molts.
1: Ahir tindran cabuda les pel·lícules clàssiques. Es farà un cicle dedicat a Theo Angelopoulos que permetrà veure la gran pantalla 5 de les seves grans obres mestres, però també se faran projeccions especials de Trainspotting per celebrar els 30 anys ja de la seva estrena.

0: I de si pel·lícules que també se tornaran a projectar com aquest Trainspotting, però bé, remenau amb el programa perquè n'hi ha moltíssimes, no les podran dir totes avui, però sí que també hi haurà música, Maria.
1: Sí, ja coneixien d'ençà de fa uns mesos la programació musical, però vol la recordar en aquesta 16a edició de l'Atlàntida i actuaran artistes com La Bien Querida, que hem escoltat abans, Nacho Vegas, Teo Lucadamo, La Zoe, Owineta, Parquineos o Barri B.

0: no hi hagi ni algú que algun d'aquests concerts...
1: Jo crec que vaig badar i m'he quedat fora entrada, com cada any.
2: Ja no n'hi ha.
3: És que ahir a la...
0: No, no, jo vaig entrar a la pàgina web 5 minuts després de denunciar el cartell, bé, o de treure les entrades a la venda. Bé, a la venda.
3: No.
0: A la reserva.
3: Hi ha coses gratuïtes i coses que no ho són.
0: I la pàgina web estava col·lapsada.
1: Sí, sí, això és un clàssic cada any.
3: A les dues ahir del migdia se varen obrir aquesta reserva d'entrades i moltes ja s'han exaurit, tot i que han dit que faran una nova remesa. Així que, tal vegada, encara, si teniu moltes ganes de veure determinada cosa, encara hi sereu atents, però bé, vius i pendents, perquè aquestes coses... Volen.
0: Volen, sempre. Sí, sí. Sobretot si són gratuïtes i no m'haig de reservar l'entrada. La gent sempre n'agafa un parell més de les que toca, a vegades.
3: Bé.
0: Però bé, podríem passar hores repassant aquest cartell d'enguany de l'Atlàntida, però ens centrarem en una petita part, la del talent balear, que reafirma la gran creativitat del cinema feta a les nostres illes. Començam, coneguem més coses de la pel·lícula Suportant el paradís d'Ana Marga Melià. S'estrenarà dia 31 de juliol al cinema Rivoli.
4: Suportant el paradís és un documental que sorgeix d'un llibre que vaig publicar el 2011 i que ara l'editorial Leonard Muntaner reedita amb ocasió precisament de s'estrena a cines del documental. I bàsicament és un retrat emocionant, un retrat crític, honest, profundament humà, d'una Mallorca en transformació. I tot aquest retrat se construeix a partir de fragments, de converses que vaig tenir amb alguns dels artistes mallorquins més rellevants de les darreres dècades, com en Miquel Barceló, na Carme Riera, en Agustí Villaronga, en Toni Catany, en Susi Gómez, etc. No?
3: I d'ací Suportant el paradís, la pel·lícula, perquè ja ho diu una Marga, que ella va fer un llibre d'aquestes entrevistes.
0: Se reeditarà, ara?
3: Sí, de fet, jo li presentaré la setmana que ve, dijous, a Rata Corner, a les 7, a la llibreria Rata Corner, i me fa moltes ganes conversar amb Marga Melià d'aquest llibre, d'aquestes converses, d'aquesta reedició d'aquest llibre i d'aquesta pel·lícula, perquè, clar, la família de cada vegada ha anat creixent, però ens ha dit més coses, na Marga Melià.
2: Sí, na Marga Melià també ens ha volgut explicar quines temàtiques tracten els entrevistats del seu documental.
4: Són entrevistes que conformen una reflexió col·lectiva sobre Mallorca i sobre els mallorquins i també sobre temes com la identitat, la pèrdua, el progrés, la globalització, òbviament el turisme, les arrels, la família, la necessitat de sentir que encara pertanys a alguna banda... així que vos convid a tots a veure-la ara a l'Atlàntida i, si no hi sou atents, a veure-la quan l'estrenàvem a cines aquest mes de setembre.
5: És hora de recapitular les hosties que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en

0: I continuem amb un altre documental que podreu veure a l'Atlàntida Film Fest, és Amílcar, i el seu director Miguel Ek ens conta més coses sobre aquest projecte.
1: Doncs Amílcar és una pel·lícula que m'acompanya durant més de 10 anys. És un assaig cinematogràfic i poètic que recupera la figura d'Amílcar Cabral, que és un dels grans pensadors i líders de la lluita per la llibertat a l'Àfrica. Convida a reflexionar sobre la memòria, la justícia, la dignitat, que són temes que, bé, continuen molt vigents, no? És una pel·lícula coproduïda en molts de països, rodada a Guinea-Bissau i a Cap Verd. La vàrem rodar més amb una càmera d'aquestes dels 16 mil·límetres, càmeres antigues dels anys 70 i 80, i bé, ha estat un procés també molt llarg de muntatge per acabar de trobar la pel·lícula, que és una pel·lícula més que ens convida a pensar el seu protagonista des de la seva subjectivitat, a partir de les correspondències que va escriure amb les seves dues dones, no? Per tant, és una pel·lícula que combina lo experimental i lo poètic, i bé, espero que vos faci ganes venir a veure-la a l'Atlàntida. La presentam dimarts 28 a les 5 al Cinema Rivoli. Us esperam.

0: Idò ja ho sabeu, si vols fa ganes veure aquesta Milcar de Miguel Ech.
1: Ha rebut tant de premis ja, aquesta pel·lícula. Per allà on passa...
0: No, és veritat que és una història superinteressant. I bé, la podreu veure 28 de juliol a les 5 en Rivoli. Teniu aquesta oportunitat i supos que n'hi haurà més, però per ara tenim aquesta. I acabam aquesta repassadeta de les pel·lícules balears presents a l'Atlàntida parlant d'Alacant, una altra premiada pel·lícula d'en Joan Porcel. Aquesta pel·lícula ja ha exhaurit les entrades per la seva estrena, però encara sou a temps per reservar les de la projecció que se farà de dia 1 d'agost al Cine Ciutat. El seu protagonista, en Lluís Grau, mos explica això.
2: És una pel·lícula que xerra principalment de la soledat i de la soledat a internet, que és una de les coses que mos atreveix a les noves generacions. El perill de conèixer persones desconegudes a través d'internet i com moltes vegades perdem la nostra pròpia identitat a l'hora de crear-ne d'altres a internet. És una pel·lícula que neix d'una obra de teatre que vaig fer jo i que és una obra que m'ha acompanyat durant els darrers 3 anys, també se diu La Carn. La vaig fer a Mallorca, així que hi ha qualcú de Mallorca que segur que l'ha vista. I res, ha estat un orgull també de treballar amb un equip tan meravellós com és de la pel·lícula, que ha entès quina era la sensibilitat en la que a mi m'agradava tractar aquests temes i ha respectat sobretot el que és la voluntat de fer una pel·lícula plena de riscos i plena de reptes.
3: Una pel·lícula, La
1: sí,
3: Carn, per
1: que
3: cert.
1: Va volar La sí, Carn. És sí. A dir, se va posar a la banda B, vaja, van obrir les entrades
3: i se van exaurir en no res.
0: Sí, sí, però encara queden per aquesta segona projecció, així que
3: sí.
0: També s'acabaran segur super ràpid, però clar. encara n'hi ha.
3: I és que abans d'arribar a Mallorca ja ha tingut un bon recorregut internacional.
2: Hem estat a Estònia, a Miami i a Londres, i a nivell nacional vàrem estar a Màlaga, on vàrem guanyar la millor pel·lícula espanyola i millor interpretació masculina, i també hem estat a Barcelona. Arribar a Mallorca i fer-ho de la mà de l'Atlàntida per nosaltres és un verdader orgull, un motiu d'orgull. Per molt que giris internacionalment, tornar a casa sempre fa molta il·lusió. A nosaltres ens agrada molt. A més, defensam que és una pel·lícula que s'ha fet a Mallorca, és una pel·lícula mallorquina.
1: Doncs sí, La Carn és una d'aquestes estrenes de talent balear que s'espera, talent balear internacional, perquè ja ho ha dit, en Lluís, això ja va molt més enllà de les nostres fronteres, va ser molt premiada a Màlaga, i ara mos arribarà a Mallorca, juntament amb aquestes 114 pel·lícules, han dit, que se projectaran entre dia 24 de juliol i dia 2 d'agost, aquesta cloenda amb la qual s'estrenarà la pel·lícula d'en Rodrigo Sorogoyen, que ho varen conèixer la setmana passada, que se diu El ser querido, i que els protagonistes són Victoria Luengo, que va néixer a Mallorca, en recordem-ho, i en Javier Bardem, que és aquest actor també tan conegut internacionalment, que també vendrà a presentar la pel·lícula. És a dir, haurem de estrelles, aquesta roda de premsa que fan a les 10 del matí allà davall la seu per fer la fotografia, enguany passaran calor, però també veurem moltes estrelles.
4: Bueno, enlluernaran enguany.
0: Sí, n'hi haurà tantes que...
1: Així que seguirem. De fet, nosaltres també tenim previst fer un especial, un programa especial des dels Passeigs d'Esborn per aquesta Atlàntida Mallorca Film Festival, també l'Aviador, així que vos anirem explicant tot allò que passaran, les persones que passaran, qui podem entrevistar, qui no, això encara és un misteri, però si voleu saber...
0: Menys qualque estrella d'aquestes, bé? Sí. Atento, estaria bé, no?
1: Sí, exacte. Però mai se sap.
4: Per provar que no quedi. Això
1: nosaltres ho intentarem, això està clar, i a veure que aconseguim. I també m'he fixat ahir que parlàvem amb en Nadal Suau, que l'auge aquest de la literatura, hi ha com 10 pel·lícules relacionades amb escriptors, escriptores de tots els temps, i m'ha quedat molt
0: també n'hi ha de músics, això s'ha parlat molt de moda.
1: Molt. Sí. De fet, de pel·lícules relacionades amb escriptors, hi ha una d'en Virginia Woolf, També n'hi ha una de Astrid Lindgren, que és l'autora de Pipi Calces Largues, la coneixereu tots, aquesta autora sueca, que també se n'ha fet una pel·lícula, però també Anna Siri Hasved, que és aquesta escriptora fantàstica, que ara tothom parla del seu llibre perquè és unes memòries d'ella i en Paul Auster, qui fou la seva parella i que mos va deixar fa poc temps, i ella explica un poc com ha estat aquesta pèrdua del seu marit, i també aquesta escriptora Siri Hasved, que també haurà una pel·lícula, però també haurà una pel·lícula d'Annie Ernaux. Per tant, tot això i moltíssim més, una pel·lícula sobre Chopin...
0: No, hi ha de tot, és que mos haurem de dividir.
4: És que no donarem per tant, saps? Això és una festa, un festival, ja ho diuen.
1: Absolutament.
0: Literalment.
1: Així que nosaltres posem fet 5 cèntims avui i fem una pausa i tornem-te'n d'una.

0: termes sobre l'orientació sexual. A més de la distinció clàssica entre heterosexual, homosexual i bisexual, que ja coneixem, avui ens centrarem en una terminologia més moderna i específica, vinculada a la manera com es pot sentir atracció cap a un o més gèneres. L'allosexual, amb ela geminada, és la persona que sent atracció sexual per altres persones. A l'altre extrem trobam l'asexual, amb una sola S, que és la persona que no sent atracció sexual per ningú. Són, per tant, termes oposats. També hem de parlar de monosexual, que és la persona que sent atracció per un sol gènere o sexe. Dins d'aquesta categoria s'hi inclouen, per tant, les persones heterosexuals i homosexuals. Una altra orientació és la pansexual o omnisexual, que fa referència a les persones que poden sentir atracció per qualsevol altra persona, independentment del sexe o del gènere en què s'identifiqui. Les persones plurisexuals són aquelles que senten atracció per més d'un gènere o sexe, i dins d'aquest grup hi entrarien, per exemple, les persones bisexuals. Finalment, parlam de polisexual, per referir-nos a les persones que senten atracció per més de dos sexes o gèneres. I no trobeu que la vida és massa curta per posar etiquetes a la felicitat? Deixem que cadascú triï la seva. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és diversitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Quin és el teu moment de Tèntol?
1: Hola, som la Júlia i el meu moment Tèntol és quan estic a la terrassa i agito un llibre i m'apega el soleat.
0: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
2: Tomeu Canyelles, com estàs?
3: Molt bé, què tal?
2: Ben trobat un dia més.
3: Aquí estem.
2: Un dimarts més.
3: Sí,
2: Tomeu,
3: sí,
2: no
3: sí.
2: Falla.
3: No falla.
2: Crec que... No has... Mira, d'on està en bona vida, Tomeu?
3: Far vacances? Mai.
2: Perquè és un home que no fa vacances.
3: No, relatiu.
2: Que sempre relatiu. Ve, sempre, sí. Sempre, no falla mai. Sempre. No, que, te puc canviar el dia, crec que no m'ho ha demanat mai.
3: No, jo som una persona de costums, eh?
2: Sí, sí,
3: i és
2: sí.
3: Més difícil treure'm d'elles.
2: M'encantes, no? M'encantes, Tomeu.
4: Ja sé que dimarts és el meu dia de ràdio
2: més...
4: i llavors de saps. No? Llavors me'n vaig a fer música a altes temperatures, ho hem de dir.
3: Exacte.
4: Això compta com gimnàs, perquè també perds pes, t'ho és tant,
2: clar.
4: No?
2: És així.
4: És
2: el teu moment d'esport.
4: Sí, sí. Els dimarts jo us dic que me fa molta... M'agrada molt aquest dia.
3: Que no costa. No costa.
2: Més Tomeus Canyelles.
3: Costa treball.
4: Abans, és que és dimarts, se li sona bajo, no? Mm. Vull dir, que acabes d'arrencar la setmana,
2: ja t'has de xondir
4: des dilluns, però els dimarts, mira, si ficam entre un pot de música i si ficam també ràdio, però ja és una fórmula guanyant.
2: Jo, el dia que rep més whatsapps de la setmana és el dimarts.
3: Ah, sí?
2: I crec que té una explicació científica, perquè és que és dilluns, la gent...
3: Està dormida.
2: Organitza,
3: sí,
2: encara
3: sí.
2: Planifica i el dimarts ataca.
3: Coincideix amb aquesta...
2: S'ha de fer això, sí. això. I clar, perquè te veus, diguem... Va.
4: Podríem dir que
3: la setmana... Ja és divendres, després.
4: El dimarts és un dia de reordenació i d'estratègia.
2: Totalment. És un dia estratègic.
3: Sí.
2: Per això tenim en Tomeu Canyelles aquí. Avui una efemèride històrica que hem de repassar perquè va marcar la història, perquè hi ha lleis que marquen èpoques i precisament la de dia 30 de juny de l'any 2005 ho va fer permetent a les persones d'un mateix sexe que se poguessin formalitzar a partir del matrimoni civil. Poden dir, Tomeu, que en aquest sentit Espanya va ser un país pioner.
4: Sí, no podríem dir que va ser el país pioner, però sí que va ser un dels primers de tot el món, el tercer, de fet, que en reconeix la validesa legal d'aquesta unió. L'aprovació d'aquesta llei, primer en els Països Baixos l'any 2001 i a Bèlgica el 2003, consolidaria Europa com una referència de defensa dels drets LGTBI. No? La incorporació d'Espanya en aquesta primera xarxa de països és gairebé simultània a la de Canadà, que aprovaria la seva pròpia llei el 20 de juliol de l'any 2005. No? Des d'aleshores, la progressió està continuada, no? Perquè, per exemple, podem veure el cas de Sud-àfrica, que es desafiant la forta base homòfoba del continent ho va fer l'any 2006. A Noruega i Suècia ho van fer, curiosament, tard, el 2009.
2: Mm-hmm. Portugal... Sí, perquè sempre que es feia els nòrdics.
4: Sí, no? I aquesta vegada se varen dormir.
2: Però, bueno, bé, és que...
4: Sí, és un
2: no
4: cas
2: va
4: curiós.
2: Ser fàcil.
4: No. És que s'havien de tombar molts d'estereotips, molt de prejudicis, molta desinformació, també ho hem de dir, que jo me'n recordo d'aquella època, no? Però bé, també tenim casos també relativament tardans, no? Com seria el cas de Portugal i Islàndia, que ho varen fer l'any 2010. Just igual que l'Argentina, el primer país d'Amèrica Llatina que aprovà el matrimoni igualitari. Per tant, ara mateix els països que permeten matrimonis de persones del mateix sexe freguen la quarantena en contraposició de 70 i busques que criminalitzen i persegueixen l'homosexualitat a ser considerada com un delicte, no? També ho hem de dir que no està de més recordar que una dotzena d'ells, com per exemple Aràbia Saudita, que té alguns esportistes, ho hem de dir, molt famosos com ambaixadors de les seves federacions esportives, i doncs castiguen els homosexuals en la pena de mort. No? Per tant, això tampoc se hauria d'oblidar amb un dia simbòlic com és de dia d'avui.
3: Així és, i a més se fa curiós pensar que el mateix dia que es proclamava la llei hi hagués una d'aquestes agressions homòfobes que fan història, també.
4: Sí, correcte, perquè aquell 30 de juny que se va celebrar, bé, va ser celebrat per tantes persones, tenguen al mateix temps un revers, un costat més aviat tràgic, no? Perquè durant la celebració del Dia de l'Orgull a ciutat de Jerusalem, un sionista radical anomenat Yishai Shilel, un nom difícil de pronunciar, sí, ho hem de dir, sí, sortint al carrer armat i apunyalar altres persones. Aquella agressió tenia un objectiu gairebé polític, que era impartir justícia divina contra aquells que atenten contra les lleis de Déu. No? Tot i que l'atac no va provocar víctimes mortals, Slizel, se diu així, el llinatge, va ser condemnat a 12 anys de presó que finalment se cursaren a 10. No? Aquest període de reclusió no doblegà els plantejaments homòfobs d'un individu que espantava pel seu radicalisme. Així ho diuen les cròniques d'aquella època. No? És per això que 3 setmanes després de ser alliberat va cometre un nou atac. Va ser el 30 de juny de l'any 15, per tant fa just avui 16 anys, i aquest home bé reapareixia a la marxa de l'orgull gay per atacar una dotzena de persones. Em va ferir, de fet, mortalment a una d'elles, que era una adolescent de 16 anys, anomenada Shira Banky. No? Aquest assassinat seria àmpliament condemnat, fins i tot per figures que no s'han distingit gaire en la lluita pels drets humans, com és el cas del seu primer ministre, Benjamin Netanyahu. No? En qualsevol cas, aquesta història paral·lela ens recorda que mentre uns països celebraven la conquesta de drets socials, altres quedaven commocionats per l'odi inacabable que només pot provenir de la homofòbia.
2: Hagué intents abans de l'aprovació d'aquesta llei que parlam avui del 2005 per unir persones d'un mateix sexe, però tot meu...
4: Amem, jo no conec massa precedents, però sí que ha perdurat una història de molt digna de pel·lícula, si no és que no se n'ha fet ja qualcuna, no? I és que, de fet, va unir a dues mestres gallegues anomenades Marcela Gracia i Elisa Sánchez, que després d'una llarga relació secreta decidiren contraure matrimoni per l'Església a La Corunya a juny, apuntau, l'any 1901.
2: 1901?
3: Principi de segle.
2: Clar, ja clar, ha documentat aquesta història?
4: Hi ha aquesta història i m'apareix increïble. No? I, a més, aquí hi ha una primera pregunta, és com ho varen fer dues dones per poder-se casar, no?, en un context com aquest. No? A més, una Espanya on, evidentment, l'homosexualitat era percebuda com un crim, com un pecat i, de fet, com una malaltia. No? I el que varen fer va ser convertir en Elisa en home. No? Ah. I com ho varen fer? Varen canviar-li el seu nom, li varen posar Mario, falsificant una partida de naixement, li varen tirar els cabells i li varen fer adoptar una aparença més o manco de mascle que va confondre de tot en el capellà del poble de San Jorge, on van tenir lloc aquestes noces, podríem dir, històriques. No? Ningú, però, va sospitar res. No? I aquella boda es va celebrar en relativa normalitat, fins que un cronista local va començar a investigar els orígens d'aquest Mario tan estrany, perquè ningú sabia exactament on era, ningú li havia dit pel poble. Clar, evidentment, l'escàndol va esclatar. Va esclatar i aquesta parella, per evitar ser un més que segur pas per presó, hagueren de fugir, no? De fet, se'n van anar cap a Portugal i més tard saben que varen passar cap a Argentina, no? De fet, arrastra les seves vides, desapareixen en aquest país, però la memòria encara perdura a l'estat aquest primer intent documentat de matrimoni homosexual de la història d'Espanya.
2: Bé, i que se va fer realitat, encara
4: sí,
2: que fos...
4: Sí, encara que fos fent-hi un parell de canvis, no?
3: Quines però, coses, eh? Va
4: no,
3: de passar.
4: No s'ha fet cap pel·lícula, d'això?
2: No me sona gens.
4: Si hi ha guionistes que ara mateix vagin curioses, que comencin a investigar aquest cas, perquè la veritat és que és increïble.
3: No, i també se fa curiós pensar que algunes històries d'amor acaben fent precisament això, història. Què se'n sap, per tant, d'aquells primers novis o núvies que se beneficiaren de la llei?
4: Bé, i a diferència de Marcela i de Nelissa, la primera parella que se va acollir en aquesta nova llei de l'any 2005, no hagué de fugir de la justícia, però sí que hagueren de viure la seva relació més o manco en secret durant diverses dècades, no? I, de fet, és per això que en Emilio Menéndez i en Carlos Baturín se n'anaren a viure als Estats Units, concretament a Massachusetts, l'únic estat nord-americà que permetia el matrimoni homosexual, no? El 30 de juny de l'any 2005, en la nova llei, les seves vides donaren un canvi. Ja bé, en definitiva es varen donar et si vull, no? Pràcticament 8 dies després de l'entrada en vigor d'aquesta llei. No? Ho varen fer precisament a l'Ajuntament de Tres Cantos a Madrid, una cerimònia que ni molt manco va ser multitudinària. De fet, pràcticament estem parlant d'una vintena o una trentena de persones que va comptar, entre elles, en la presència del polític i activista Pedro Cerolo, no? Que jo crec que va ser una figura clau en la reivindicació d'aquesta llei. No? En Carlos Baturín moriria juny de l'any 24, acompanyat i assistit pel seu marit en totes les de la llei, en Emilio. No? Llavors, podien dir que sí, que varen ser la primera de les 4.500 parelles del mateix sexe que varen contraure matrimoni en el primer any de la vigència d'aquesta llei.
2: El primer any ja se varen casar 4.500 parelles.
4: Senyal de que ja hi havia molta gent que estava esperant un moment com aquest, no? I, de fet, això ens demostra que era una demanda social que havia esperat massa anys per prendre forma.
2: Tancarem aquesta secció d'avui d'en Tomeu Canyelles recordant que fa 21 anys que s'ha aprovat la llei que autoritzaria el matrimoni civil entre persones del mateix sexe. Tomeu, quin balanç es pot fer però ara d'aquesta conquesta social?
4: Jo crec que la llarga ha estat un avançament clau en el camp de desigualtat jurídica i social i, a més, com de fa un moment, de respondre a una demanda llargament anhelada, no? Les xifres ho avalen perquè 20 anys després s'han casat més de 75.000 parelles del mateix sexe a Espanya, no? Per tant, la llei ha mostrat-se perfectament assumible per l'administració, però també per la societat, atès que es calcula que el 78% de la població espanyola dona ara mateix suport en el matrimoni igualitari. Podríem dir també que ha estat positiu per consolidar models familiars marcats per la diversitat, reconeguts i protegits en àmbits com podien ser de les herències, les pensions, o també fins i tot les adopcions. No? En tot cas, tampoc s'ha d'ignorar que en el seu moment hi hagués una duríssima oposició política i religiosa per textualment desnaturalitzar la institució del matrimoni entre home i dona. No? Cert partit d'ultradreta, que no es manté i ni ganes, també manté el seu objectiu d'acabar amb aquesta llei per reconvertir-la amb unió civil i no pas matrimoni, no? Que al final se ve història de sempre, no? La intolerància i la seva incomoditat davant d'aquells avançaments que des de la democràcia ens han permès eixamplar els marges de la llibertat i també de la dignitat humana.
2: I de coincidint amb el mes de l'orgull, aquests dies també hem recordat l'aprovació d'aquesta llei que va ser l'any 2005,
4: sí.
2: I l'estat espanyol va ser el tercer país europeu, el manco, bé, i també mundial.
4: A tot el món, però vaja.
2: I europeu també.
4: Va estar al pòdium.
2: Sí, en posar en marxa aquesta llei que permetia a dues persones del mateix sexe contraure matrimoni civil. Idò, Tomeu, fins la setmana que ve.
4: Aquí serà.
2: Aquí t'esperam. Una ferrada, gràcies.
3: A suar una mica, no?
4: Sí, sí. És el que té rock.
2: Sí. El rock és el que fa aquest dies, eh? A Balears, fem una pausa i tornem tot d'una.
0: Tres ràdios. Participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Falta un quart d'hora perquè siguin les 5 del capvespre i avui les tomàtiques són les protagonistes de la pregunta del dia, perquè ja sabeu que hi ha molt de tipus de tomàtiques, de tomàtiques, de tomàtics, i moltes varietats, ja siguin de bombilla, de codabou, de pera, de ramallet, de ferro, de vall de mossa negra... Però a Menorca, una tomàtiga, a banda d'aquesta fruita, és una altra cosa. I recordem que tenim tres opcions de resposta, Celestí.
1: Sí, és un constipà fort, és un dels caragols de la festa de Sant Joan, ara que ha passat, o és una besada d'aquelles apassionades.
0: Apassionada. S'han fet una tomàtiga. Una tomàtiga. De moment, 56% dels nostres oients diuen que una tomàtiga és un constipat ben fort i un 38% diuen que és una besada apassionada. Aquesta és la pregunta del dia, la podeu respondre, però nosaltres ara hem de conèixer la nostra següent convidada.

perquè la cantant Valeria Castro és una de les protagonistes musicals d'aquesta setmana a Mallorca, perquè hi té dos concerts, dijous al Trull Teatre de Palma i dissabte a la Torre de Canyamel, a Cap de Pere.

0: Heu de saber que el periodista Tomàs Andújar acaba de publicar el llibre On s'acaba l'aigua, l'exili de Deseado Mercadal, i avui en volem parlar.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

per encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ara ens acompanya en Toni Cardella, el control tècnic, i avui tenim la companyia del company periodista Tomàs Andújar.

0: La Guerra Civil i l'exili van esqueixar la vida de Deseado Mercadal Begur, un menorquí nascut el 1911 i mort el 2000. Músic, periodista i militant socialista, era director del diari Justícia Social. Cap al final de la Guerra Civil Espanyola es va veure obligat a exiliar-se de Menorca. Va passar fugazment pel camp de concentració francès de la platja d'Argelers i va escapar amagat cap a Algèria, on va acabar tancat en un camp de treball forçat al Sàhara. Fins al 1948 no va poder retornar a Espanya, però a casa seva no hi va poder arribar fins anys més tard. La música el va salvar. Una història personal que tot seguit volen conèixer en profunditat gràcies a aquest llibre il·lustrat que el periodista Tomàs Andújar ha editat a Dolmen. La seva odissea, l'odissea d'aquest menorquí, és el punt de partida per aprofundir en els milers d'exiliats republicans.
1: En profunditat.
2: I és aquí als estudis de Beta Ràdio, Tomàs Andújar, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé, molt agradecido.
2: Gràcies. Això, en Tomàs és periodista,
0: quin gust retrobar-te, també.
3: Sí, directe. Sí. Hacía tiempo que no veíamos.
2: Sí, sí, de l'agència.
3: Estamos en el gremio, a veces sí, no nos encontramos.
2: Sí, en Tomàs fa feina a l'agència EFE, però, clar, la ràdio no t'hi veiem tant. És un mitjà que t'és un poc més distant.
3: Completamente, sí, pero estoy encantado de estar aquí.
2: Nosaltres també, gràcies, Tomàs. Avui, per parlar del llibre, una història...